0: a la secció d'esports, i de les primeres coses que vaig fer a IB3 Televisió va ser anar darrere d'en Rafael Nadal, i bueno, vaig tenir la sort i la fortuna de poder-lo seguir en els entrenaments, alguns viatges entre el 2005 i el 2009, els anys aquells en què encara sorprenia tothom, quan encara no era habitual que sempre guanyés. Després es va convertir quasi en una exigència veure guanyar en Rafael, però aquells primers anys cada partit seu era una aventura, i després del final també, però veure'l cada vegada m'ho sorprenia més, i no sabies mai on podia arribar en el següent partit.
1: Jo a vegades ho penso, com que és contemporani nostre, són coses que ens passen ara i aquí, que ens han passat en la nostra trajectòria, en la nostra carrera. Tu, que ho has viscut tan de prop, que has anat a Roland Garros, que has vist guanyar en Rafael Nadal allà in situ, crec que són coses que no ho valorarem fins que passin uns anys, que podrem fer balanç i dir, no, és que vaig poder viure això.
0: No, tens tota la raó del món, però també jo crec que sí que ho començam a valorar ara,
1: no? Sí, no?
0: Perquè,
1: clar, és un moment, no,
0: esclar, es comença a demostrar, i ja ho veiem, que no, o sigui, no és tan fàcil jugar una final d'un gran slam, no és tan fàcil ser un esportista d'elit i, a més, tenir èxit, i, a més, tenir un èxit tan rotund, tan bestial i tan brutal com el que ha tingut en Rafael Nadal. I ja tenir la sort, la fortuna de coincidir amb una història viva, amb una llegenda d'un esport, en aquest cas dels tenis, és molta sort, perquè esportistes bons n'hi ha hagut sempre, esportistes d'elit, i que han aconseguit coses importants, sí, però únics n'hi ha molt pocs. Ja han tingut la sort de poder viure la trajectòria i la carrera professional d'en Rafael Nadal.
1: I explicar-ho i poder-ho també mostrar des del servei públic de la ràdio i televisió pública.
0: Sí, jo recordo el primer Roland Garros, el 2005, que van viatjar quan ell va arribar a quarts de final, crec que va ser, i llavors ja va jugar la semifinal aquell any amb en Roger Federer, crec que era dels primers enfrontaments que tenien ells dos. Clar, allà no eren conscients d'allà on podia arribar ell, i s'enfrontava a la semifinal amb en Roger Federer, i deia, és que Federer, clar, arribar fins aquí, a Catalunya de 18 anys, ara, enhorabona, ho ha fet molt bé, i ja veurem com van els anys, no? Però tu ja ves que no era una semifinal i prou, que ell era Roland Garros i que no donava per fet un èxit arribar a la semifinal només, no? I llavors a final aquell amb en Mariano Puerta, el primer any, que en Mariano Puerta ja era un tenista veterà, o comparat amb en Rafael, ja tenia, crec que eren 20 i pico, 27 o 28, en Rafael en tenia 18. Clar, viure tots aquells moments previs, tot el que hi havia dins la final, tot allò, clar, te dona molt de records i te'n dones compte de que sí que van ser, certament, nosaltres un privilegiats per poder-ho comptar de dins, però que també la televisió autonòmica hi pogués ser, a més van coincidir, pràcticament van néixer a la part que naixia a cap mostra dels tenis.
2: Que això també permet a IB3 tenir un fons documental d'imatges de com s'ha anat forjant una llegenda que és brutal, i a les redaccions esportives sovint se parla de promeses. Tu ara ho deies, era un jovenet de 18 anys, però en quin moment vareu ser conscients que Rafael Nadal havia deixat de ser una promesa per convertir-se en una certesa? Perquè per això també s'ha de tenir pipell informativa.
0: Jo crec que amb en Rafael Nadal va passar una cosa que passa poques vegades. Tu l'anaves a veure com entrenava i després anaves als partits i no sé per què, a lo millor és perquè després acabava guanyant, però tu tenies la sensació de que no podia perdre. I és una cosa difícil d'explicar. Jo recordo quan entrava a la pista de Roland Garros, o sigui, a lo millor havies estat amb ell, l'havies entrevistat dues hores abans o el matí abans, i ves aquell jove que, bueno, en certa manera, fins a cert punt innocent en aquell moment encara, però ja amb les idees molt clares del que volia aconseguir, però vas entrar a la pista amb aquella cara de... tan concentrat, amb aquella cara de competidor nat, i com diguem, he vingut aquí per... És que és impossible que perdi. És impossible.
1: I la capacitat de sacrifici.
0: I la capacitat, i la mentalitat. Clar, i a poc te'n vas donant compte que era una altra història, que era una altra pasta, i que la capacitat aquesta de lluita dins la pista, molt pocs tenistes la tenien.
1: Que això, en aquest documental que ha estrenat aquesta plataforma Netflix, ara que ha estat molt vist, òbviament la llegenda se fa grossa, a partir d'un audiovisual d'aquest tipus que, per exemple, l'altre dia tornant de Madrid a l'avió, Pantura, hi havia 10 persones que el miraven. Clar, això te fa pensar també.
0: Clar,
1: i vaig amb un avió i aquí l'acaben d'estrenar i la gent l'està mirant, sí.
0: I el primer que he de dir és que aquesta plataforma ha pogut fer aquest documental gràcies a IB3. Sí.
2: Molt bé.
0: Gràcies a que IB3 en aquell moment existia i que llavors la casa va apostar per seguir aquest jove i veure què aconseguia. Perquè al principi, quan nosaltres vam començar a seguir-lo a Roland Garros, el més normal és que no guanyés Roland Garros. I després que el segon any el tornés a guanyar, i el tornés a guanyar, saps? 14 vegades, encara que no siguin de manera consecutiva. O sigui, totes aquestes imatges, sobretot les imatges del principi, en què nosaltres, amb en Marc Capó i després, posteriorment, en Marta García, a partir del 2009, qui l'agafa relleu, teníem, no te diré les portes completament obertes, perquè hi havia unes certes distàncies, però sí que vam fer moltes coses que avui en dia no se farien. I podien gravar, i ja surten imatges que sort que nosaltres érem allà, i que Marc Capó tenia la càmera sempre a punt,
1: i que
0: es van poder gravar. Clar. I que Netflix ha pogut fer aquest documental.
2: I Betres una vegada més servei públic.
0: Sí, servei públic, exactament. I puant amb imatges i amb històries que en aquell moment, a lo millor, passaven més desapercebudes perquè, bueno, sí, era un lot que entrenava, que arribava allà, tal i igual, però que avui en dia no hi podries... No podries entrar dins un vestidor a veure com es vesteix i com se comença a arreglar i com se col·loca la cinta...
1: I sí. Com envia un missatge a la seva enamorada.
0: I com envia un missatge
1: a
0: que llavors encara crec que no era del tot la seva lot, però ell insistia. Clar. I enviava missatges i altres, jo me'n record que a vegades envia un missatge de no me contesta. Vull dir que tot això surt perquè IB3 hi era.
1: I com deia, bona part d'aquestes imatges les han registrat en Marc Capó. Marc Capó, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
3: Què tal, company?
1: Molt bé, justament. Gràcies. No has pogut venir, però tenia molta
3: ganes. No he pogut venir, justament. Avui teníem tutoria i RAC cada nit i pot de trull que no m'ha pogut deixar venir cap aquí.
1: Marc, tu quant d'anys has seguit en Rafael Nadal?
3: Des del 2005, des de que van començar amb un godó l'any 2005, crec que era abril, que era la primera vegada que en Rafael se ficava dins el top 10. O sigui, en aquell moment encara no hi estava i se ficava mentre nosaltres estàvem a Barcelona fent un reportatge en Jorge Lorenzo, en Rafael se ficava en Scotten. I de casualitat, molt varen dir, mirau, hi ha en Rafael que jugarà, crec que ha comptat un poquet abans en Joan lo de Roland Garros a quarts de final, però mos va passar una miqueta per escut el mes anterior, o dos mesos anterior, que també se va ficar en quarts de final d'allà. I amb la mateixa motxilla que anàvem, perquè mos anàvem un de matí per tornar el mateix vespre, mos varen dir, vos quedava un dia més. I aquest dia se varen convertir en 3 o 4 dies perquè va acabar guanyant la final.
2: Si me permet la frivolitat, Marc Capó, supos que era una compra roba interior i dues camises.
3: Va, anem a comprar roba interior. Ah,
2: no, jo entenc que hi ve tot el servei públic, però fins a un cert punt. No, va obligar les càmeres a madur, se va deixar roba en 4 dies.
3: El primer que vam fer.
2: Està bé esclarir-ho. I clar, Marc, tu ara has estat certífets de moltes de les imatges que ara tenen aquest valor ja no només il·lustratiu, sinó també històric, de veure com s'ha forjat un campió, com has de fer el Nadal. Tu, m'imagino que quan penses en el que ha estat la teva feina, això és una de les grans fites de la teva carrera.
3: Jo sempre he estat molt agraït a les persones que varen confiar en jo en el moment en què m'ho varen dir que començàvem a seguir en Rafael Nadal, perquè sí, m'he forjat com una carrera professional darrere la seva carrera professional. Ha estat bastant... És que quasi puc emplear la paraula increïble, el fet de poder viatjar per moltes parts del món, a seguir a un esportista que ha estat, bueno, jo diria que dels millors esportistes de la història d'aquest país, i m'ho podem anar fins i tot un poc més enllà. O sigui que sí, superorgullós d'haver pogut fer això durant tots aquests anys.
2: I també ho has volgut fer perquè ets un tio molt discret. Ho dic perquè me consta que molta gent ha intentat estirar de sa llengua perquè explicassis anècdotes quan t'han de fer el sabà retirar o en diferents ocasions que ha hagut oportunitat per demanar-te detalls o allò que seria una mica cara bé o rere fons de com han estat aquestes cobertures i mai has dit res. Suposo que això també t'ha facilitat tenir contacte directe amb un esportista d'elit com en Rafael Nadal, perquè podia, el que deia en Joan Martí, que com que ho vau seguir des del principi, s'ha pogut crear una relació de confiança també en qui t'agrava, que això també és molt important.
3: És que no he comptat ni es... no sé, ni el 20% a ca nostra.
2: Però, per favor, que por, no me diguis que tu tresores un 80% d'històries d'una llegenda de l'esport.
3: No, però de moltes coses, moltes anècdotes... No m'ha agradat mai tampoc xerrar d'això, perquè sé que si jo ara me poso a la taula que nostra dinant de xerrar d'en Rafael i conto una coseta i en conto una altra, ja n'has de comptar 50. I no m'agrada, perquè és el que tu dius, en el final, la discreció es fet que en Rafael, amb moltíssims entrenos, me mirar i jo sapigués que en aquest moment havia de girar la càmera per no gravar, ha fet que després pogués som entrar a llocs aquí on han entrat els altres. Aquesta confiança que mos han tingut, crec que mútuament, pues ha fet això. Ha fet que pues avui en dia hi pugui haver un documental a Netflix amb imatges de Rafael Nadal, dels seus inicis, perquè confiaven en altres.
2: Clar, quan heu mirat el documental, jo només miro Divetres, perquè jo només miro Divetres, la millor tele del món. Jo només miro altres cadenes durant els anuncis. I he pegat una espipallada. Clar, suposo que heu reconegut, Joan, moltes imatges del principi. Quan l'heu mirat, heu vist molta feina vostra reflectida a un projecte internacional.
0: Sí, moltíssima. Sobretot els dos primers capítols, hi ha moltíssimes imatges de Marc. Te diria que un tant percent, no te vull dir un 50%, però moltes de les imatges que il·lustren aquells moments de Roland Garros dels primers anys, del segon any, tot el previ a Roland Garros, quan ell després de jugar o de guanyar el primer Roland Garros té aquell problema en el peu que sembla que s'ha de retirar, que ara hem sabut que era tan greu que tenia, perquè en aquell moment no tots sabíem que havia tenia un problema en el peu i que s'havia de posar unes plantilles, que els metges havien descartat de superació, però clar, tampoc eren conscients fins a quin punt vivia ell la situació, tant que podia pensar fins i tot en la retirada just després de guanyar un Roland Garros. Que ara ho mires amb distància i dius, ostres, a lo millor mos hauríem perdut tota aquesta trajectòria. Però sí, moltíssimes imatges d'aquells dies, d'aquell moment, de prèvies, d'anuncis que va gravar, són imatges de... Que perquè Marc hi era, i perquè la tele, ho ha dit abans, perquè Ivetra es va apostar que s'havia de seguir. I en aquell moment, en Rafael era... No és que ara no ho sigui, però llavors era molt més accessible i era tot molt més fàcil. I ell també tenia com a certa... Sentia, potser, certa complicitat amb nosaltres, perquè potser érem els de la seva terra. No? Vull dir, potser ell començava a veure... o entrar dins un món, dins un circuit on tot eren televisions estrangeres i tenir qualcú a prop feia que sempre poguéssim estar més a prop d'ell i en Marc en la càmera això ho aprofitava.
1: Sí, perquè si una cosa també se veu en aquest documental és que la llengua vehicular del documental i dels Nadals òbviament és el mallorquí, perquè molta gent ha sentit tertúlies estatals que diuen no sabíem que fos tant la seva llengua i efectivament els moments íntims sempre són...
0: Sí, el manco per lo que nosaltres hem viscut, ells són una família que es comuniquen en català, en mallorquí, sí. I sempre ha estat així, tant Roland Garros com aquí, com sempre. Després, evidentment, s'hi ha d'atendre a mitjans de comunicació o a altra gent que no és d'aquí, els deixarava en castellà o en anglès, que n'ha après moltíssim en Rafael durant els anys.
1: Sí, certament es nota.
0: Al principi tornava rodes de premsa per demanar com havia de dir certes coses. Clar, o sigui, és una família que ha viscut una lota, un jove, ara un jove de 40 anys, que viu en mallorquí, i això queda plasmat també en el documental. Uh-huh. Sí, sí.
2: No, en aquest sentit, Marc, si t'haguessis de quedar amb una imatge, amb un record de tota la feina que has feta, series capaç de triar-ne, no sé, un, a lo millor és complicat, però un o dos?
3: Uf, és supercomplicat, però mira, tenint en compte que A mi sempre m'ha agradat el tennis. De fet, va ser el primer esport que vaig fer quan era petit. Crec que en 4 anys ja mon pare m'ho va posar la meva primera raqueta a les mans. El fet de poder anar a Roland Garros, la primera vegada, aquella primera imatge que tenim d'en Rafael Nadal a la final que vaig entrar, bé, això ja se pot dir.
0: Ja ho pots dir, perquè de fet
2: ja ha prescrit.
3: Sí. Mos vàrem amagar la càmera grossa, vull dir, no era una camareta petita, no. Mos vàrem posar la càmera en la funda d'aigua perquè no sabés, mos la vàrem posar per darrere, jo anava davant, en Joan a darrere, com per fer un poquet de tope perquè no sabés, mos vàrem aconseguir colar allà de dins i gravar aquestes imatges. Jo crec que aquest moment...
0: Clar, m'ho vam aconseguir colar, Marc, fins que m'ho van treure. A tu no. A tu no, perquè podies dissimular en sa càmera, però... Sí, jo vaig sortir amb volants.
3: Però clar, també recordo que jo estava ocupant dels fotògrafs. Estar de vora tots aquells fotògrafs i que tots els fotògrafs me mirassin amb aquella cara de dir què fa aquest tio aquí, que no és el seu puesto, però bueno... Allà varen quedar fins que va acabar. S'imatge aquesta, Xisco, de tota la pista de Roland Garros fent-se ona en aquest moment, quan en Rafael veus que ja està per guanyar, jo crec que aquesta és una de les imatges que podria dir que m'aquest amb ella com a record.
0: De fet, Marc, crec que és una de les imatges que obres documental de la sèrie aquesta documental.
3: Sí? Sí. És
0: una de les primeres imatges...
1: No l'has vist, Marc?
3: No l'he vist.
1: Però perquè no el vol veure, perquè...
3: Sí que el vull veure. El que passa que me fa molt ganes veure-lo tranquil. Mm-hmm. Cada vegada que he dit qualcú, encara no l'he vist, me diuen, no, però és que és molt bo de veure, és molt fàcil, entra molt bé. He dit, sí, però són 4 hores. I el vull veure tranquil·lament. El vull degustar. Saps? Per jo també és un orgull que surtin tantes imatges meves a un documental d'aquest calibre. Per tant, m'ho vull posar tranquil·let, no vull que hi hagi massa gent per de vora, massa gent, vull dir, nins que votin per aquí, per allà, en el sofà i tant. Que tranquil·lament i de gustar-lo, sí.
1: I de Marc, el podràs, quan tinguis el moment ja us ho contes com l'has viscut, també és normal que si has vist tot aquest moment per tu també sigui com a molt emocionant, perquè, clar, òbviament la narrativa d'aquest documental juguen les emocions, està...
0: Sí, jo, clar, cosa, no? El que parlàvem abans, ara, micro tancat, el documental, aquesta sèrie de 4 episodis, narra, relata un poc la trajectòria d'en Rafael Nadal des de que guanya el primer Roland Garros fins que s'ha de retirar. O que de fet comença fins i tot anunciant la retirada i ja veus, no vull fer spoiler, però bé, la trajectòria la coneixen tots, no? Sí. Però sí que jo el que he trobat una miqueta és que m'ha agradat perquè apel·la a l'emoció, te fa entrar-hi, te fa viure, posar-se en el teu lloc. Tu penses, ostres, no pensava que hagués patit tant. Mm. Però també vull pensar que la carrera d'en Rafael no ha estat un patiment constant.
1: Mm-hmm. Hi ha molt de patiment.
0: I l'altre dia en parlaven de Marta García, que és la directora d'esports, que també el va seguir molt, sobretot a partir del 2019 fins que va acabar amb en Marc. Clar, i dèiem això, dic, el patiment que no reflexa tampoc el que ha estat tota la trajectòria en Rafael Nadal. Sí que ha tingut moments molt complicats en els quals fins i tot ha estat a punt de retirar-se, de penjar la raqueta i dir fins aquí he arribat, el meu cos no dona més. Però ell sempre...
3: Nosaltres hem seguit molt durant molts d'anys. Hem estat tota la seva carrera professional amb ell. Per això nosaltres tenim millor aquesta altra visió molt més global i no centrant-nos en el que...
0: Jo me refereix que en prou el que mostra el documental, així com està editat, que diguem, no?
3: Sí,
0: s'ha optat molt per mostrar el patiment d'en Rafael...
1: La part clínica,
0: que jo crec que sí, que ha patit i que s'ha hagut de sobreposar a moltes lesions, però que, en el fons, han estat 20 anys de trajectòria professional, amb 22 anys d'eslams, 14 Roland Garros, no sé com aquella Masters 1000, quantes victòries a través de a tot el circuit, moments de molta felicitat que hi ha hagut també, i moments de felicitat professional, vull dir, no n'hi ha.
1: Està molt continguda.
0: Moments de felicitat professional no n'hi ha. Jo no vull creure que en Rafael... Clar que ha tingut moments de... Clar que guanyar... I ell, de fet, ho diu. Però no es percep en els documentals. Els documentals sembla que diu... He guanyat a partir del segon Roland Garros. L'he guanyat, però amb patiment, amb esforç, amb sacrifici, i el tenc. Ara un altre. Com si allò no fos una satisfacció i un èxit molt, molt gran. I ho era, i l'alegria hi era.
2: També l'esport d'elit, tampoc hem d'estar purs, té una cosa de sacrifici extrem per poder estar sempre en aquest nivell.
0: I més un tenista. En Rafael sempre ho deia, ho diu, és tenis que estan dins el circuit i en aquestes exigències, o sigui, és un nivell d'exigència brutal. A un camp de futbol són 11 que donen suport entre ells i qualcun no corre. El tenista, si vol arribar a la bolla, ha de córrer, sí o sí. Vull dir, és així. L'exigència que hi ha amb un tenista d'aquest nivell no és comparable amb el que pugui haver qualsevol futbolista de primera divisió.
2: Ara aquí penso, no vos he recordat, que som en conversa amb en Joan Martí, no cal, perquè és una veu conegudíssima d'aquest arxipèlag. També som en conversa amb en Marc Capó, company càmera d'IB3 Televisió dels serveis informatius, l'home que més ha acompanyat Rafael Nadal durant la seva trajectòria, per això avui que fem aquesta xerrada havien de ser sí o sí. Però també aquest documental d'aquesta plataforma, el nom de la qual no repetiré, està molt bé, per IB3 també prepara la seva celebració a la seva manera d'aquests 40 anys d'en Rafael Nadal. Què t'he preparat la casa, Martí?
0: Bé, jo no soc ningú per anunciar el que t'he preparat a la casa, però sí que sé que es prepara una entrevista que se li farà en breu, que una entrevista a la qual se repassarà també part de la seva trajectòria i, sobretot, com és la vida ara, en Rafael. És el que diu, surt en el documental, també, no? Ell sembla que hi ha certa por a retirar-se perquè és un competidor que ho du a la sang, com un que diu, i quan no hagi de competir, amb qui competiré? O sigui, en sa vida, saps? No ho sé, té por en Rafael Nadal en el dia de demà, avui en dia, encara? O sigui, nosaltres no sabem què passarà demà, però en Rafael Nadal, pel fet d'haver guanyat tant, ja està tranquil? Com és la vida avui d'en Rafael Nadal?
2: Què
0: queda de tot allò? No
2: passi gent de pena, perquè la direcció d'aquest programa ha parlat amb les forces vives d'IB3 i s'ha autoritzat a poder parlar d'aquest programa. Per tant, ningú t'ha entrat ull. Ja està, més que
0: autoritzat. Ara ja he xerrat de més.
1: En Marc, quan tu no vols pot dir més cosa?
3: No en tenc ni idea. Jo, la veritat, sí que no en tenc ni idea. Se vaig xerrant amb Marta fa una setmaneta o dues. Sé que hi ha cosa, com diu en Joan, però poca cosa, sí.
2: Veus? Marc Capó, una vegada més, 100%
1: discret.
2: Sí. Encara que deu tenir tots els detalls, deu tenir l'agenda, deu tenir fins i tot l'esqueleta, però jo no sé res. He sentit campanes, però ja està.
1: Sí, també això, el patiment, el sofriment que té, les proves clíniques, que clar, no te fas una idea de tots els tacs, de totes les vegades que passa per ser metge, per diferents metges, metges d'aquí, metges d'allà, que sí, Marc, és una odissea, això, que ha hagut de viure.
3: Sí, és que jo crec que després de cada torneig hi havia proves d'aquestes mèdiques. Si no era per una cosa, era per una altra. O sigui, és bastant increïble, no? O sigui, ara una resonància, ara, si nosaltres morguem som de fer tot això...
0: Ell hi ha un moment del documental que ho diu, crec que som l'esportista en el qual han punxat més vegades de la història, perquè clar, havia de jugar infiltrat per poder aguantar el mal. Arriba un moment en què els metges li diuen, mira, és que ja no pot jugar, i ell decideix continuar jugant d'aposta perquè el pot també la competició i perquè creu que té opcions, i decideix jugar infiltrat. Arriba un moment que ell decideix com s'aprenen els antibiòtics i els antiinflamatoris.
1: Sí, perquè en Maimó li diu que en Maimó també és una peça fantàstica.
0: Per poder arribar. I l'equip havia de contenir un poc, perquè quan tens un cavall així tan desbocat que vol sortir, vol dir vull ser-hi, li han de dir moment. Tal vegada... no és el moment, ho has de descansar un poc i... Però bueno, bé, suposo que també que venia ja amb tota la formació que li havia donat en Toni de petit i la capacitat aquesta de petit també li ha donat en Toni.
1: És així. Marc, vols afegir qualque cosa més jo per acabar?
0: Ara, Marc, perdona, pots explicar que això sí que ho podem comptar, que vinga, explica tu les imatges de Marsella.
1: Ui, què va passar a Marsella?
3: Marsella va ser molt divertit, a Marsella. Vam anar a Marsella, que, ostres, crec que va ser jugant, de fet, la primera vegada que veiem in situ perdre en Rafael Norbert abans d'una final.
0: Va perdre la final amb en Olivier, com es deia, eren dos germans.
3: Sí, acabava de recuperar-se d'una lesió, va ser el seu primer torneig després d'uns mesos, crec que fora a competir. Bueno, anem a Marsella i, bueno, compta-ho tu, Joan, no compta millor.
0: No, que va, vam... O sigui, ell no havia perdut encara, no havia perdut, van quedar... Havia passat a quarts de final, crec recordar, i aquell dia jugaven els quarts de final de Copa del Rei i el Real Madrid contra la Real Societat. I era un partit que el Madrid havia de remuntar per poder passar a semifinals, crec que era semifinals. I era un partit que ho tenia molt difícil. I al capvespre havíem estat amb en Rafael i van dir, on veus el partit? I diu, aquí, a la mateixa sala de la pista. I en Marc li va dir, podem venir? I ell diu, sí, sí, sí. Clar, el que en Marc no li va dir, podem venir a la càmera? Perquè... o si li va dir, ell havia dit, sí.
3: No, ell estava en roda de premsa, que li varen fer les tres preguntes aquestes que m'ho deixaven fer, i jo li vaig dir, necessito d'agafar-te uns recursos. I ell va dir, veniu allà,
0: sí,
3: que vull veure el partit, i m'agafava els recursos des d'allà. O sigui, el permís el teníem, eh?
0: Sí, el que passa és que encara no el teníem tant. Perquè... Clar, va començar el partit, tot molt tranquil, en Marc el va començar a gravar, en Rafael que es mirava el partit tranquil·lament, amb en Toni al costat, clar, el Madrid comença a remuntar, un gol, un altre, se fica, cap gira el marcador, i clar, i en Rafael, que és un atlot super expressiu, i més quan segueix el Madrid o quan segueix un esport, clar, en aquell moment es va començar se'l veu eufòric, a cridar, a dir coses que no poden dir. I mentrestant, clar, en Marc el anava gravant, fins que en Rafael en gira un moment i diu, Marc, no me gravis! I llavors, clar, què va passar? Que aquestes imatges nosaltres els vam censurar, que diguem, perquè m'ho van demanar per favor que no sortin. Vale? En sa mala sort, que nosaltres no els van treure, però que en aquell moment d'estrès, de feina, tal i qual, nosaltres enviàvem les imatges, vam enviar... Clar, parlant també d'un moment en què l'iPhone no existia. Mòbils, imatges, un vídeo no el podies enviar. Nosaltres anàvem... Quan fem un directe, el fem en satèl·lit. Havien d'anar a cercar la unitat mòbil que hi havia de fora, que era estrangera, havien d'anar un nombre de satèl·lit per enviar les imatges, clar. I en tot això, anar seleccionant després imatges que enviaves era complicat. Ho vam enviar tot, però vam avisar a la central d'aquí que aquestes imatges no se passessin enlloc. Clar, i Betes no els va treure. Però totes les altres de l'any, sí.
1: No.
0: Sobretot
3: televisió espanyola.
0: Televisió espanyola, sobretot.
1: Vaja.
0: Clar,
3: va ser la primera vegada que se va confirmar que en Rafael Nadal era del Madrid.
0: Era del Madrid.
1: Ah!
3: Clar. Varen donar-se molt al món, aquestes imatges.
0: I en Rafael no. En Rafael no m'ho va dir res, però en Toni m'ho va cridar a files en el següent que van anar a entrenar, tal i qual, i m'ho va dir, i no ho hem enviat, i això no van dir que no, i tal i qual. Però va resultar que per un malentès o per lo que sigui, aquelles imatges van sortir tot l'espanyol.
2: Els bruts sempre són un problema.
0: Sí.
2: Però ja m'ara ho aprendre. Supos que pus mai més d'haver enviar-les que
0: ara,
2: no s'ho volgués.
0: Ara pensant...
3: Bueno, qualque altra vegada sí que m'ho va passar.
0: Sí.
3: Algo.
0: Era molt difícil que no passàs. Però ara pensat, clar, mirant per enrere, dius, els havien d'haver borrat en aquell bruts perquè són o... No, jo crec que no. Perquè si els haguessis borrat per evitar un problema, tindries un document que avui és preciós.
3: Clar.
1: I de Joan, Marc, que bé.
2: M'agrada molt en Joan Martí, sempre s'ha de mirar en positiu. És a dir, després d'aquest drama, sempre traurem una visió positiva.
1: Què em podríem contar de coses? Què em podríeu contar? Però clar, òbviament en Marc només compta el 20%.
3: És que ja el mer de Marsella en podríem contar més.
1: Més encara. Marc, que per moltes gràcies. Sí. Una ferrada forta.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Marc, fins demà.
1: I Joan, moltes gràcies per venir. Clar, podíem estar totes cap.
0: Sí, no, ara de Marsella, va. Marsella, va, sí. Un altre dia.
1: Un altre dia ampliam i fem un altre especial. Gràcies, Joan Martí. Una ferrada.
0: A vosaltres.

0: Lletres Ràdio és música.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: Jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: Nui, que ara mateix aquí, a l'estudi de Vetre Ràdio, que han arribat les Marines amb l'examen final de curs. Com està? Benvingudes.
1: A banda que mor fugint tots els estudiants d'aquest darrer any.
2: No, ara ens... Perdona, un moment, Marina. Ara en Celestia Oliver diu, no hi ha micro, no concursaré. Pots venir, entra en
0: no
2: Junc i
0: pena.
2: Jo. No te preocupis, entre en Junc i jo avents i compartiran dos micros,
3: que
2: passi gent de pena.
3: Sí, vos volen tenir tots de frente.
0: Ai, en Joan s'ha deixat els uets, el Joan Martí. Això és un entrar i sortir, el Joan.
1: Final de curs, estic tothom igual.
0: Sí, sí. Mos heu preparat una sorpresa per avui?
3: Sí, és una sorpresa perquè vosaltres no teniu la informació.
1: De totes maneres, una sorpresa relativa, perquè fa tot l'any que anem avisant que això un dia passaria.
3: D'un des del primer dia.
0: Que aquest examen?
3: Sí, nosaltres de tant en tant anàvem mullant. A final de curs, hi haurà un examen.
1: Ja. Passa que no vos vàrem avisar que havíeu de 12 punts. Perquè aquí tothom va anant agafant de punts, però...
3: Sí, bé,
1: tots
3: aquí
1: sabem on han acabat aquests
3: bolis que corrien, quins bolígrafs que corrien. Però sí, vos hem duit un petit joc de preguntes respostes.
2: Quantes n'hi ha?
3: Hi ha 12 preguntes,
2: sí.
3: Amb resposta A, B, C, i he dit que hem fet una adaptació curricular, d'acord? No vos assusteu.
2: Què vol dir això?
3: Vol dir que ho hem fet perquè qualcú guanyi segur.
2: Ok. M'agrada, idò.
3: Hem fet una adaptació curricular. Vol dir que hem fet les preguntes adaptades en els nostres alumnes que...
0: I els nostres alumnes són nosaltres.
3: Que sou vosaltres.
0: En Miquel, en Xisco i jo.
3: Exacte. I aquí hem duit un àbac que és per anar posant els punts i podeu triar escoles que vulgueu. Si no vos poseu d'acord de manera assembleària, la cançó triarà i toqui el que és el que toqui. I no, ningú se pot enfadar. Però crec que en Xisco ha dit que ell té bula papal perquè...
2: No, que tingui bula papal, però jo vull el color taronja, que m'agrada toqui el meu company. Poden triar-ne un altre.
1: També hem de dir que quan hem començat a dir això de s'ha de triar color, l'únic que era, i per això vos ha passat davant, era en Xisco.
2: Gràcies, estimades, que quedi constància. I hi ha 12 fitxes.
1: No, però vull dir, comptant que ningú les encertarà les 12 amb exclusiva, per tant,
3: no, perquè
1: anar,
3: farem si una
0: cosa nota que sou mestres.
4: No desconfieu d'en Xisco, que sempre guanya.
3: El que farem serà fer una pregunta cada un i si no encertau, passaran al següent.
0: Sí.
1: Una
2: pregunta. Home, pensava que t'havien de contestar totes.
3: Ah, voleu fer-ho així a lo bruto?
2: No. Sí, nosaltres estem acostumats i apuntarem d'això unes 12 un paperet i xequearem perquè no hi hagi trampes i direm A, B, C o D.
3: Ah, d'acord, és fantàstic. Molt bé, molt bé.
4: Xisco vol guanyar.
1: En Xisco vol guanyar.
2: No és que vulgui guanyar, però troc que hem de concursar.
3: Molt bé, tots.
1: Però mira, anem d'un amb un, perquè si no, la Marina i jo molt farem un amb un.
3: Posar música de concurs i triar en colors.
0: Toni, mos posa un pot de musiqueta. Ja ho tenim. No sortirà ningú perquè només són
3: nosaltres. No, ja sortiran les senyores de les plomes.
1: Ja els tenim tots aquí
2: asseguts.
1: Ai, nostres ballarins amb plomes.
3: Molt bé.
1: Mira, el que podem fer és, en el paper, vos feis tres partions A, B i C. I aneu aixecant, i així.

0: I que sàpigues que amb Bonoteu no hi ha premi per tots per participació.
1: Ah, no, no, no, no, no, perquè se mor d'acusant tot l'any de que som uns buenistes.
0: No, no, no, hi ha un premi pels que guanyi i un premi pels que ho faci pitjor.
2: Per tant, hem de quedar en els extrems.
1: Sí, sí, sí, la mediocritat no és el premi.
2: Només vull saber, els premis paguen la pena?
1: Te puc dir que el premi per la persona que guanyi se va triar expressament per els meus ajudants personals, sabedors de a qui anava destinat.
2: Ja me vaig venir que serà un collà de macarrons. Però bé, lo important, allò important,
0: és guanyar. És participar.
2: Exacte.
0: Doncs, tots preparats?
1: Sí, una frase tan poc pròpia d'en Gisco Nadal.
0: Bé, la primera pregunta és molt fàcil, d'acord? Per favor, per començar. Si un infant mos fa una pregunta i no saben quina és la resposta, li poden dir A, demana-li a la mestra, B, demana-li a ton pare o a ta mare, C, no ho sé.
3: Com si un infant no sap una cosa?
0: Si un infant me fa una pregunta i nosaltres no sabem la resposta d'aquesta pregunta, li poden dir, escolta, li demanes a ton pare o a ta mare?
1: No.
0: Perdó, li demanes a la mestra. Bé, li demanes a ton pare o a ta mare i sé, li pots dir, no ho sé.
3: Ja podem aixecar?
0: Sí.
1: Ja podeu aixecar. Ara ja no me'n recordo qui era qui, espera't.
4: Jordbert.
3: Un... Miquel ha posat la C, Celestia ha posat la A, en Xisco la C i jo també la C.
0: Tots...
1: Hi ha hagut un canvi.
0: Molt bé, tots
2: no,
0: C.
2: No, no, jo... Tenia sa...
5: Sempre has demanat un semestre,
4: quan
5: no?
4: Heu, quan heu mogut, és color verd. Quan jo dic que és color verd...
2: No, no, no, no, no.
4: Ha canviat de resposta.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Però aquí, un moment.
1: Ai, no estàs participant.
2: Espera, no, no, esperau. Jo tenia clar que era sa ser, perquè si una cosa deies és que ser mestres no sou infal·libles i no, no ho podeu saber tot.
0: Així m'agrada, fem punts.
1: Hem de poder dir
3: que no era classe, que
5: bé, però, demaneu sa mestra, si ho demà sa mestra, si sa mestra no ho sap, llavors,
0: no, no, rebota no, no,
5: cap a casa, no ho ha sabut sa
3: mestra. No, és que no has entès anunciat.
5: No, clar. Que jo anava d'oient. Fins ara no havia xerrat perquè no tenia ni micro.
2: Jo a partir d'ara crec que ho he de clar, lo de saber ser, perquè veig que m'he emboeat i no m'agradaria perdre un punt perquè veig
5: perquè
2: que
5: no
2: vas
5: doble cap.
1: Ja anem en riu.
3: Li poden dir no ho sé.
0: Li podeu dir no ho sé.
3: I no passa res.
0: I no passa res.
5: Ja sé que era no ho sé.
0: En cap cas no t'espolsar les culpes ni les responsabilitats cap a ser mestres que suficient tenir.
5: Per això he votat.
3: Segona pregunta.
1: Segona pregunta. El cantant Maluma va aturar el seu espectacle per confrontar una mare que havia duit el seu bebè en el concert. Però, segons l'OMS, sabem que els infants no han d'estar exposats a nivells superiors a A, 95 decibels durant més d'una hora, B, 100 decibels però només de música clàssica, C, 85 decibels durant més d'una hora.
5: Això és molt tècnic,
1: eh? A, B, O, C.
2: Però podries repetir.
3: Que difícil.
1: A, 95, sí. B, 100, però només de música clàssica, C, 85.
5: Això ho hem fet a classe.
1: Això ho hem fet a classe.
2: Que curs. Sí, però no sabia que anàvem a perinfilar tant en quantitats.
3: Ai, no sé.
5: Jo ho vull copiar, però no, no, no. No veig que
3: pagueu. Ja està, jo diré...
1: Perdona, ai, estimada audiència, quina llàstima que no ho pagueu veure per un forat.
2: Un moment, A, 90.
1: A, 95.
2: A, 95.
1: B, 100. C, 85.
3: Va.
1: Perdó, B, 100 de música clàssica, concretament. Tenim una, dues, tres A's i una C. Només ha puntuat una Margalida.
0: Margalida.
1: Ah.
0: Molt bé que escoltava una Margalida.
3: Estava atenta jo. 85.
5: 85. Doncs
2: pues troc que la 11 s'equivoca. Ja està.
0: Que hauria de ser 100 música clàssica.
2: No, hauria de ser 95. Tu aquests nins...
0: Clar.
1: Els estem mal avançant.
2: Llavors venen problemes d'audició.
0: Tranquil, perquè ara podràs recuperar un poquet. El passat Nadal varen donar un llistat a diferents tipus de jocs per fer a casa. Quin dels següents tipus de jocs no, repeteix, no, forma part d'aquesta llista? Perquè no existeix. Ah. Mos ho hem inventat. A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. Quin no, no existeix, no és real. No.
2: Podria repetir?
5: Sí, és, sobretot la primera opció.
0: A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts.
2: Ok.
5: Jo fins ara només he votat. Ah,
1: cares no de superfacció.
3: Ai, no me'n recordo.
0: A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. N'hi ha una que no existeix.
1: A, C, C.
5: Jo, per ara, he votat A, sempre.
3: Mons oberts!
1: Celestina, millor com ven a canviar d'estratègia.
0: Només existeixen els videojocs, mons oberts.
2: La panera de tresors, jo ara fris que sigui Nadal.
3: La panera de tresors sí que me'n recordava.

0: i els jaus heurístics, me'n recordo, però no sé què són.
1: Però vas fer molt bé, però t'has quedat en el concepte.
2: El manco t'ha sanat.
1: T'ha sanat en nom.
2: Això era per lo que servien els exàmens tipus test. Això no sana, fora.
0: Que són jaus heurístics, un segon?
2: És que representa més experimentació amb materials que no són de joc. Ah. És a dir...
1: Pinyes, pals... Sí.
0: Macarrons. D'acord, gràcies.
3: Molt bé. Déu meu.
2: Pregunta número 4. Per desembre, varen xerrar de tendències i modes virals entre les famílies. Afaitar-se la barba i veure la reacció de l'infant, tirar-li la cara un tros de formatge... Un d'aquests reptes era el Flip Challenge. Què és el Flip Challenge? A. Canviar-se els infants entre dues famílies a sortides d'escola sense avisar per veure la reacció. B. Dos adults de genolls, un infant enmig dels dos, i se tracta d'amb un joc de braços fer que faci voltes verticalment lo més aviat possible. C. Canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a la criatura. M'encanten totes, eh? Vull dir, no sé si són
3: totes
2: reals, però totes podrien ser sòcia correcta.
3: Aquest dia segur que no vaig escoltar tant com jo m'ho pensava. I, no, crec que heu fet lo que passava a la facultat, que heu mirat els vostres guions, però no vàrem arribar en aquest punt.
2: Sí, vàrem arribar en aquest punt, perquè jo no coneixia això fins que se va fer aquest guió.
3: No m'agradaria haver de repassar els àudios per impugnar aquesta pregunta. Podríeu repetir, però. Flip Challenge.
2: A. Canviar-se els infants entre dues famílies a la sortida de l'escola sense avisar per veure la reacció. B. Dos adults de genolls, un infant enmig dels dos, i se tracta d'amb un joc de braços fer que faci voltes verticalment el més aviat possible. I C. Canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a la criatura.
1: Haurem de començar a fer un compte enrere. Mm.
2: Tenim C, B, B...
0: I C, C, jo també.
1: Preparats?
2: I puntuen...
0: Ah, mira!
2: En Xisco Nadal.
3: Sí, senyor!
4: No, pot ser.
0: Avui era C?
2: Sí, també, també.
0: C, B.
4: Per tant, era...
0: Per tant, era...
2: Perdó.
3: No, clar, és que en Junc té la lletra tan petita...
4: Fer-lo girar verticalment a molta velocitat.
5: Faig imposta per poder dir la resposta bona.
2: Per poder impugnar.
0: Això penso, vaig, no me'n recordo.
1: I varen xerrar que els metges deien... Els metges deien que el que ho podies provocar aquí era males cervicals dels infants.
2: I una lesió cerebral,
1: una lesió
2: segons
1: la data
2: de la criatura.
1: Exacte.
4: Jo m'apareix més divertit girar de dalt a baix l'habitació.
1: Home, jo que enviar els dispares sense dir-los res. També.
2: Sí, aquesta m'ha agradat especialment. Crec que no se fa, però també m'apareix a
0: salsar
2: de formatge.
1: Sí, sí, sí, estàs a salsar de formatge.
0: Molt bé, cinquena pregunta. No sé si t'entendem de fer-les totes, eh?
1: No passa res, si no, vos ho quedeu per casa. Una secció parlaven de criança respectuosa i vàrem veure diferents tipus de criança. Quins són els tipus de criança? A, seria autoritària, permissiva, democràtica. La B, dictatorial, permissiva, democràtica. I la C, autoritària, permissiva i assembleària. Varen xerrar de tres estils de criança.
3: A un altre cas, viu les dues.
4: Repetim.
1: Tres estils de criança. Quin d'aquests tres paquets és el bo? S'A, autoritària, permissiva i democràtica, la B, dictatorial, permissiva i democràtica, i la C, autoritària, permissiva i assembleària.
2: No, Marina Huguet, llegint les preguntes amb estar més neutral del món,
4: i primera?
2: No? Sense donar gent de pistes.
3: T'he de dir que ha parlat totes. També t'he de dir que està poc útil aquesta pista.
2: Sóc jo que l'escol sabent la resposta.
1: Sí.
3: T'anava a dir?
1: Una seria la autoritària, la permissiva, la democràtica, la dictatorial, la permissiva, la democràtica i l'autoritària, permissiva i assembleària.
3: Bé, no ho sé.
1: Bueno, oh, sorpresa!
2: Espera.
1: Oh, però si ho han adivinat tots, com pot ser?
3: Clar, fia't, és que si has d'ajudar, ajuda bé. No.
0: Opció A, com era?
1: Autoritària, permissiva i democràtica. Home, dictatorial i assembleària.
4: Assembleària no.
0: Home,
3: assembleària... Era molt de hippie. Jo aquesta l'hagués comprada.
1: Jo aquesta l'he posada per tu pensant que me diria ser de cap manera assembleària. On sabim mai.
3: Jo és que ara ja tinc, com me passa com a la selectivitat, ja tinc tots els punts mesclats dins del cervell i a mi ja tot me sona bé.
2: Pregunta número 6. Per resoldre conflictes a l'aula, les mestres molt sovint utilitzam A. Les pràctiques d'autoresponsabilitat. B. Les pràctiques restauratives. C. Tila i valeriana. A, B o C?
0: que quina utilitzeu? Quina és correcta?
2: Pràctiques d'autoresponsabilitat, pràctiques restauratives, Àtila i valeriana.
5: Així és com ho miro. Així és com ho miro.
3: Jo ja la tenia posada.
2: No, és que vol i mira, sense l'estic, no sap. Ni pan ni gent, però volia
5: si
2: l'aprendre.
5: Jo no t'ho valeré.
2: Massa greu se l'estic.
0: No, al final
2: la
4: posa
2: bé.
4: Sí, sí, sí.
2: S'ha copiat discretament dels seus companys.
4: Què te pensaves que havia posat?
0: Restaurativa.
1: Pràctica restaurativa. Molt bé. Menys si m'ho tens en aquesta. Què és sharenting? La necessitat de les famílies de compartir les fotos de les vacances de Disneyland amb la sopada d'amics, la pràctica de pares i mares de compartir xarxes socials i plataformes, fotos i vídeos d'infants, o la tendència a compartir a plataformes diferents estils de criança. El sharenting és compartir les fotos de Disney que has fet del viatge que has fet amb els teus infants en els dinars de família. El saber seria compartir a xarxes socials fotografies i vídeos, o la C seria compartir diferents estils de criança.
2: I, per un moment ha pensat que hi hauria unitat, però no.
0: Ets bé.
2: Molt bé.
0: Ets bé. Hem encertat.
3: Ets bé.
4: Jo no.
3: No era tipus de criança.
5: No.
3: Drama.
0: No. Ara farem com els concursos de veres. Queden 4 minuts de programa. Hem de repassar marcadors. Hem de fer una pausa i després la final. Com estan els marcadors? Amem.
2: Aquests marcadors són com d'una tristó.
1: Però diria que és que va davant de tots és la Maria Lida.
2: Perquè ets l'una més aplicada.
1: Perquè ets més aplicada.
2: I perquè ha estat la nostra constant.
1: Aniria en Xisco, després hi ha Miquel i
2: Celestí.
4: Que som els darrer.
3: Però en Celestí ha fet allò que puc.
5: Que es va seure darrere de tot.
4: Home,
0: que
4: ja
0: han acabat. Fem una pausa i final d'aquest concurs. De final de curs.
6: Lletres Ràdio és humor.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
8: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
12: I que fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga?
11: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
0: Molt bé, Marines, mos queden 2 minuts i mig.
3: A l'hora d'anar temps de fer-ne dues, per favor.
0: Vinga.
1: La 12 vols fer?
2: Vinga, jo faig la 12, que no t'havien a tu. A una secció varen xerrar del cost econòmic de la criança. Les famílies mallorquines de mitjana destinen A, el 37% del seu sou a criar els seus infants. B, el 45% del seu sou a criar els seus infants. C, el 25% del seu sou a criar els seus infants.
0: Uf, no me'n recordo.
2: 37, 45 o 25?
4: 37.
3: Drama.
2: En Juncker, el millennial, hi viu a dins 25. Un estat de desengany amb el món. La meitat del sou per les criatures.
4: 45.
3: Això que està dient... Estic en tu. Perdó, podria repetir...
5: Bé, jo, com que nosaltres no hem votat, canviaré.
3: Podria repetir els percentatges. Escolt, escolt.
2: 37, 45 o 25.
3: Ja està, jo ja no m'amoc.
0: Ai, no
4: jo
0: sé,
4: tampoc.
0: Estic entre 37 i 25.
2: Margalida, me'n faltes tu.
3: Senyor Fino, està en barat, o sí? Bé, sí. Si no, no entendríem. O no entendríem.
2: He de dir que crec que saps l'única de la taula que té criatures, per tant.
0: Sí, exacte.
2: Ai.
0: Ai,
4: que bé, hem afegit un.
2: Margalida.
3: Encara hi ha partit, vamos! Aquesta pregunta és definitiva.
13: Xiscompetat, en xiscompetat.
1: La darrera, d'acord?
0: Eres 37%.
1: Eres 37%. Sí, no arribava a 45, però és 37%.
2: Però ja n'hi ha, 37%.
1: La darrera, aferrau-vos fort. Hi ha escoles que celebren aniversaris d'una manera molt especial. Mm. En Xisco se n'ha de recordar perquè aquest dia se va estirar els cabells.
3: Dali, que
1: A,
3: hem de puntuar.
1: Aniversari Waldorf. B, aniversari Montessori. C, aniversari Regio Emilia. A, Waldorf. B, Montessori. C, Regio Emilia.
4: Perquè celebren aniversaris.
3: Sí,
1: hi ha tipus d'aniversari. Tipus d'aniversari.
0: Què vol dir tipus d'aniversari?
1: Hi ha escoles que celebren un tipus d'aniversari que té un nom concret.
4: Ah, Waldorf, què més?
1: Aniversari Waldorf, aniversari Montessori, aniversari Regio Emilia. Mm.
4: Què votau?
3: Votau!
2: Està acabat la discreció, no les ties ara de copiar. Sí.
4: Jo és que no conec. És aniversari que no conec.
0: Bé, quina era la resposta correcta?
1: La resposta correcta
2: Montessori.
1: Era
2: Montessori.
0: Oh, oh. És a dir que...
4: De fet, de res.
1: Has de copiar més els companys.
4: De fet, de res.
0: Gràcies, Marines. Ara recollirem el diploma.
1: Ara recollirem, esperem.
0: Una abraçada fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà. Gràcies.
3: Adéu.
4: Adéu.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui toca arquitectura a l'Aviador. Continuem parlant de projectes estratègics i també literatura amb una autora molt adaptada al cinema. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui del projecte de regeneració de la platja de Palma, finalista del Premi d'Arquitectura 2026. Míriam García i Victòria Fiol, responsables del projecte, ens hi explicaran els detalls. Després, la llibretera Maria Cueneta ens acostarà a la figura de Edith Wharton, és l'autora de La edat de la innocència o de La casa de l'alegria, entre d'altres novel·les. I per acabar, les activitats d'estiu de la Biblioteca de Porto Colom amb Maria Antònia Bordó, i abans, però, també ens acostarem a un concert que se farà demà a l'església de Sant Nicolau de Palma amb veus infantils i juvenils de barriades com Songoleu de Palma.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, i Betres Ràdio.

Ja dèiem avui al Paisatge Invisible parlant del projecte de regeneració de la platja de Palma que ha guanyat el Premi d'Arquitectura 2026 que atorga el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

0: 6 i 28 minuts, continuem a l'Aviador. Vos parlarem ara d'un concert a Mònica que tindrà lloc demà a la Iglesia de Sant Nicolau de Palma en ressonàncies de talent.
1: De fet, així es actuarà també un cor amb nins i joves dels barris de Songotleu i de Pere Garau de Palma. Alguns d'ells en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social. Coincideix tot això amb el desè aniversari de l'associació Crescendo que impulsa aquest projecte musical a les barriades. En Vicent Bausàs, el president d'aquesta associació Crescendo, que a més té com a lema educació musical per tothom, i això és el que podrem veure demà mateix. Vicenç, com estàs? Benvingut.
2: Hola a tots, moltíssimes gràcies.
1: Contem-nos un poc tota aquesta tasca social, com s'ha veurà plasmat això demà?
2: Pues mirau, aquesta és una celebració de 10 anys d'aquest projecte que m'ho fa molta il·lusió perquè durant cada any, durant aquests 10 anys, hem format 50 nins, com veu heu dit, en risc d'exclusió social, molt d'ells. I amb una... nosaltres sempre hem pensat que en el món de la música, i més la música clàssica, hi ha una barrera social, no? Hi ha una barrera perquè normalment la música clàssica és per un grup de privilegiats, com jo m'hi puc incluir, no? Però no és per tothom. I nosaltres intentem eliminar aquesta barrera a través de la música i de l'educació musical en els barris de Pere Grau i Sant Gotleu.
0: Vicenç, o sigui que m'estàs dient que heu arribat a 500 nins i nines
2: adolescents. Sí, aproximadament.
0: Una barbaritat, no? I després feis com una... Supos que és complicat, no?, fer seguiment de tothom, no? Però teniu contacte amb la gent que va sorgint de cada any d'aquest projecte?
2: Sí, la veritat és que era un dels temes que teníem... que ens preocupava, no? Perquè nosaltres això se fa a una escola de primari, un CEIP, els CEIP són canals, Pere Grau, i clar, quan acabaven els projectes i era de primari, pues, ja cadascú s'anava, no?, per seu compte. I ara el que estem aconseguint des de res anys són donar beques d'estudis musicals als alumnes més avantatjats i amb més talent i més compromís, no?, amb la música. I estic molt content perquè tenim una desena de músics que estan continuant la seva carrera de música.
0: Que bé, que bé. Quin és el retorn també de les famílies quan passen per aquest projecte? I veuen, per exemple, com passarà demà, no? Es veuen actuar, es veuen en acció, diguem, i posant en escena de qualque manera, o exposant o mostrant tot allò que han après.
2: És molt emocionant, perquè jo sempre me'n record, tinc un record molt guapo de quan vàrem actuar una vegada en l'Auditorium de Palma,
0: sí.
2: I veia les cares dels pares, no?, entrant allà, que molts no havien anat mai a un teatre d'aquest tipus, i era molt emocionant, i veure els seus fills damunt d'un escenari interpretant obres així, o tocant una orquestra, o cantant la coral, pues, és molt guapo.
1: Així que demà serà, com has dit, a l'església de Sant Nicolau de Palma. A partir de les 7, si no anem errats, entrades de franc, tothom que hi càpiga o que quan hi arribi encara hi hagi puesto i podrà anar. Quin repertori fareu, com serà l'acte i quant de nins participaran realment?
2: Pues mira, participaran uns 70 nins aproximadament, i entre la coral, l'orquestra de violins que tenim, interpretaran un repertori molt variat, des d'obres de Mozart, Bach, Corelli, Telemann, i a més, començarem, ja dono una pista, començarem per Sant Revés, començarem, normalment se comença un concert de nins de menys nivell a més nivell, no? Nosaltres farem Sant Revés, mostrarem els alumnes més avançats, els que han continuat amb els seus estudis, al principi, i després anirem cap als principis, no? El que els alumnes que estan començant en guany. I ja t'ho dic, és un repertori molt variat, de molt de nivells, però molt xulo. Crec que a la gent li encantarà.
0: I conta'm una mica la feina de base, no? Perquè n'hi ha que canten, n'hi ha també que van a la pràctica instrumental. Com decidiu un poquet... clar, supos que feis com unes proves prèvies, qui està un poc més dotat per el vell, per la corda.
2: Claro, tenim uns filtres previs, no?, de la direcció del centre, pues, ja mos va recomanant quin tipus de famílies pues, li convé més o li aniria millor, no?, participar d'aquest projecte, i a partir d'aquí fem unes proves, i però bueno, intentant que no se quedi ningú fora, és difícil, però i després, ja t'ho dic, fem tots els alumnes tenen una educació integral, fan llenguatge musical, coral, orquestra, instrument, que es fos un conservatori, pues igual, ben igual, les mateixes oportunitats que qualsevol nin.
1: Que bé, idò, això demà a les 7, entenem que només en les famílies dels nins ja estarà tot ple, però hi ha possibilitats d'anar a veure també l'assaig general, tal vegada?
2: Bé, a les 5 i mitja farem un assaig general a Sant Nicolau, però jo crec que hi cabrà, sí, hi cabrà bastanta gent i per això vull convidar tothom, perquè volem donar visibilitat en aquest projecte, i tothom que li agrada la música i estima la música, l'educació musical, i pensa que és important per la cultura i per el futur dels nostres nins, crec que és un bon acte assistir i veure el que feim.
1: Idò, ja ho heu sentit, hi haurà també participació de la coral i l'orquestra d'aquest projecte, juntament amb corals de diferents edats i diferents ensembles de l'Estudi Bausà, que és allà on també imparteix classes, amb Vicenç, que és el director de tot el projecte, que agraïm moltíssim que us hagi dedicat aquests minuts el dia abans, que sempre aneu molt enfeinats. Que sigui tot un èxit demà a partir de les 7 a l'Església de Sant Nicolau a Palma. Vicenç, moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte. Un dia haureu de venir amb alguns d'aquests lots tant de talent.
2: Sí, vos prens la paraula, vendrem segur. Gràcies a tots i vos esperant demà.
1: Gràcies.
0: Bon dia. Moltes gràcies, Vicenç.
2: Gràcies, que vagi bé.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
2: És un facto.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
7: Sis i 36 minuts, Edith Wharton és l'absoluta protagonista de la nostra secció de llibres d'avui.

0: Maria Cornet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, una autora que se la defineix com a clàssica, música clàssica, en aquest cas, d'Elmer Bernstein, un dels grans compositors del segle XX, però... Bé, i aquesta banda sonora que t'he posat és de la pel·lícula L'edat de la innocència, adaptació de la novel·la de Neddy Wharton. Hi ha dues versions, jo només coneixia una, la de Scorsese, la música pertany en aquesta, però hi ha una altra anterior, sí que... I després en parlarem, però és una autora molt adaptada al cinema.
1: Sí, això he descobert també.
0: Que bé.
1: I la veritat és que no m'estranya llegint els seus llibres, perquè són uns llibres molt... on hi ha molta imatge, on hi ha molta descripció, te pots... detalls, de tots els mobles... dels paisatges de cada arbre, de cada...
0: Posa fàcil als guionistes.
1: Sí, per mi sí.
0: I als directors de producció, directores...
1: Sí, i als directors d'art, exacte. Sí. El que passa és que també, això per una banda, però per l'altra, en aquest sentit els hi posa fàcil, però no els hi posa fàcil en el sentit de que els seus llibres no solen tenir unes trames amb molta acció. Són molt de psicologia dels personatges, hi ha molt diàleg intern, i totes... se passa a través de mirades, de subtileses,
0: no? Silencis.
1: Exacte, silencis. Per tant, en aquest aspecte ho deuen tenir un poc més complicat. Però bé, si ho saben dur a terme, fantàstic.
0: Jo he vist, bé, després en parlarem, però he vist mínim dues adaptacions, no, tres d'obres seves. Què t'ha atrapat, què t'atreu de Neddy Wharton?
1: Mira, Neddy Wharton ja l'havia d'un pic a calarà quan van xerrar de Nova York, i era un... L'edat de la innocència, pues, era un llibre que duia. Que jo el vaig llegir bastant de casualitat, un moment d'aquests que necessitava un clàssic, perquè de tant necessito un clàssic, igual que necessito mirar algo tipo...
0: Un clàssic al qual aferrar-te.
1: Exacte. Igual que de tant en tant, a nivell de cine o sèries, necessito mirar una cosa tipo Bridgerton, saps? Les tacites. Coses de tacites. Tant.
0: Jo això no.
1: Ja m'ho imagino.
0: Clàssic, sí.
1: Jo sí, i crec que bastantes dones de la meva generació tenen un poc aquest ple culpable. I...
0: No, però molts d'homes que li agraden els Bridgerton.
1: Sí? Jo no en conec cap.
0: I el... Sí, sí.
1: Ah, mira. Mira, jo no en conec cap. Bé, qüestió que un dia que necessitava un poc això, em vaig trobar... Però algo... Bé, sí, però llegit. Em vaig topar amb L'edat de la innocència, i que està traduint en català, que hi ha poca obra de Neddy Wharton traduïda en català, i aquest sí, tant per Viena com per L'Indòmita, que L'Indòmita té una portada preciosa. I res, i me'l vaig llegir, m'agrada molt, i m'he quedat pendent. I ara fa poc n'he llegit un altre, que se diu Una dona soltera, és un llibret aquest, en el seu moment no se va publicar com a llibre, sinó dins un recull, no? Perquè ella, a part d'escriure novel·la, també escrivia molt de contes.
0: També s'ha adaptat.
1: Exacte.
0: La solterona se va dir en castellà. Però, bueno,
1: també s'ha adaptat.
0: Tradueixen els títols de les obres com volen, però... Sí, i lo millor de tot és que jo la record perquè, perquè si me dius una actriu de tots els temps, jo t'he dit Bette Davis.
1: Val.
0: I La solterona està protagonitzada per Bette Davis.
1: Ah, mira.
0: I crec que he vist totes les pel·lícules de Bette Davis.
1: Ah, mira. Uac, està munint moltes coses, que bé.
0: Sí, Bette Davis és per jo la grande, entre les grandes.
1: Ostres. Idò, mira, una dona soltera que l'he llegit ara fa poc. I vaig pensar, vaig a dur Neddy Wharton a galerada, perquè és una autora que, és a dir, és coneguda, si coneixes un pot de la literatura, però no és una Virginia Woolf, no? Que són de la mateixa època, és a dir, no és una persona que estigui dins el cànon universal, de manera que tothom s'hi apropi. I crec que bueno, que menys hi canvia una mica, perquè és una autora super, super especial i recomanable. A part de la seva literatura, que bé, és a dir, ella era una membre de l'aristocràcia novaiorquesa del segle XIX, i el que fa és retratar-la. Però la retrata des d'un lloc molt crític, des d'una mirada molt feminista, tot i que ella rebutjava moltíssim aquesta paraula i aquest moviment. Era antisufragista, però això... Ara anem. De com el matrimoni és una presó, la maternitat és una presó, de com... No té per què saber-ho, diguem, però que ho pot ser, i sobretot ho és dins una societat amb unes regles tan marcades i on unes famílies regnen i on, per tenir, bueno, on hi ha una idiosincràsia de poder entre famílies, i per tant se sap molt bé què fer quan, vull dir, aquí has de molestar i aquí no, diguem, i on s'evita l'escàndol a qualsevol preu, però hi ha un escàndol pot ser coses molt petites, eh? No és enamorar-se d'un altre ni quedar-se embarassada fora del matrimoni. Un escàndol pot ser haver anat a ballar a un club un ball de saló amb gent que no es forma part de l'aristocràcia, saps? O cartejar-se amb qualcú que, és a dir, és unes vides molt, molt observades, molt limitades, no? I els seus personatges sempre, almenys fins el que jo he vist i per lo que ara m'he informat per fer el programa, cerquen una mica poder viure la seva vida tot i estar dins d'aquesta societat tan estreta de mires i tan controlada. I alguns d'una manera més conscient, per exemple, l'edat de la innocència, històries que un home que és un jove d'aquesta societat s'està a punt, ha trobat la seva esposa perfecta per tenir tothom contents i a ell també li agrada i tot, i quan s'està a punt de casar amb ella, arriba una lota que ha estat visquent per Europa, que s'ha divorciat, s'ha separat de som amb qui s'havia casat i torna als Estats Units i, clar, és una dona super, molt bohèmia, molt, molt oberta de mires, ella sí que se'n va a ballar amb els burgesos i ell en queda fascinat i no passa res, simplement aquest home s'enamora d'ella, però no arriba a passar res, però ell l'acompanyam a la seva en el seu escàndol interior, m'explic?
0: La seva pertorbació, no?
1: Exacte, la seva pertorbació d'està fent una cosa que si se sabés, bé, està sentint una cosa que si se sabés el deshereden, no? I això, ella té aquesta vida, és a dir, retrata aquesta societat des d'un lloc molt crític, tot i que després també té literatura de viatges, perquè és una dona que va viatjar molt, imagina't que en una vida va travessar l'Atlàntic 66 vegades, perquè vivia entre Nova York i França, però 66 vegades, a un moment on no hi ha avions, entenem, comercials.
0: Sí. Quina barbaritat.
1: És una barbaritat.
0: Quines travessies, eh? Devia ser una bona navegant, també. O potser podia pagar però grans capitans i maniners.
1: Sí, ella era molt rica. Vale. Era d'una fortuna, era molt rica. Se casa amb un aristòcrata que li és infidel repetidament, que se gasta la seva fortuna en les seves amants, i s'acaben divorciant. Amb la qual ja veiem que, tot i que ella no se declara que no és sufragista i que no és feminista i tal, ella se divorcia. També en el final del matrimoni és infidel, ja que, bueno, que li han d'anar a dir si ella

0: dins un lloc més conservador, però la seva vida, bisexual, divorciada, reportera de guerra, diu tota una altra cosa.
1: Totalment. Quina barbaritat. Quines obres destacaries?
0: Bé, jo saps que he llegit perquè és el que tal, però que són L'edat de la innocència i Una dona soltera, però avui investigant me feia bastantes ganes una que se diu ara potser no vendrà, però algo sobre Les làgrimes a la luz de la luna, una cosa així, i també Les hermanes Button.
1: Button, sí. La Recife, sí. Jo tenc... Juraria que l'he llegit fa temps, La Recife, i que també està adaptada al cinema, que aquesta adaptació no l'he vista. I si parlam de més adaptació, en La Casa Alegria, molt, molt coneguda, perquè bueno, hi ha del 2000. Hi ha dues versions, una que sortia en Gerard Lee Chaplin, que era una pel·lícula ja pensada per la televisió, un telefilm, i la del 2000 la dirigien Terence Davis, que és aquesta l'he vista, i tinc un bon record d'ella.
0: Sí.
1: I així, per destacar d'altres, allò que t'he dit, no? Les dues versions de...
0: L'edat de la innocència.
1: La de Scorsese, que és del 93, l'interpreten Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, que era aquella esposa perfecta que tal,
0: sí.
1: I na Michelle Pfeiffer, que era un poc la que
0: posava,
1: clar. Cap cara dalt, no? la vida de Daniel Day-Lewis.
0: Sí.
1: I don, n'hi ha més, però aquestes serien les
0: més destacades. Aquestes són les que destacaries, no? Sí, en català només hi ha publicat Madame de Treimes, Una dona soltera, El dia de Cap d'any, L'edat de la innocència, el que us he dit, dues edicions, i Escriure ficció, que això és més un assaig.
1: Un assaig, no? I llibres de viatge els tens referenciats?
0: No els tenc referenciats, no.
1: Serien viatges... Bueno, així com se va moure, podien ser tant per Estats Units com per Europa.
0: Per Europa, sí, ella segur que adorava Europa, i bé, ja ho veiem, perquè va decidir creuar 66 vegades l'Atlàntic, i a part va morir a França, tenia propietats a França, etc. En aquest llibre d'Una dona soltera també explica molt com sa gent, com els americans, un moment donat, aristòcrates, òbviament, rics, han de fer el seu gran tour europeu, no? Que és una cosa, clar, que crec, sí, que de qualque manera segueixen fent.
1: El gran tour, sí. Sí, ha canviat una mica.
0: És a dir, ara no ho fan els aristòcrates, exacte. No? Ara ho fan quan han acabat la carrera, quan s'han doctorat, o quan... No?
1: Jo pel sud-est asiàtic m'he trobat molt de francesos, sobretot franceses, fent aquest gran tour d'un any, bueno, sí, o sis mesos, allò que l'economia també
0: li permeti.
1: No?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Si és en acabar, s'agafen com un any sabàtic abans de començar allò que vulguin estudiar, i sí, m'he trobat relativament recentment, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, és una cosa, sí, bastant habitual. Aquí pot ser no tant, però en molts països d'Europa... No, no, no, vaig anar directe a estudiar.
1: Molt bé.
0: Però ho trobo una bona, sí.
1: I a més, admirada per Hemingway i Scott Fitzgerald, per exemple.
0: Exactament. És que són contemporanis, i és això, m'ho recordem d'ells, no? I ella no, quan ella, bé, no tant, va ser la primera dona de guanyar el Premi Pulitzer, el 21. També va ser la primera dona en rebre un doctorat honorífic de part de la Universitat de Yale, el 23, i això és el darrer pic que ella va viatjar als Estats Units.
1: Clar.
0: I va ser, durant tres vegades, va ser candidata en el Nobel, que semblava que li donarien,
1: quan,
0: i en el final...
1: Clar, perquè abans sí que se feien com a candidatures o finalistes, ara ja no, ara ja directament,
0: no,
1: i tu no saps, en teoria són secretes, no, les deliberacions, no saps els noms que han corregut per aquella taula que se reuneix a Estocolm.
0: Sí, bé, t'he de dir, per ser rigorosa, que no sé fins a quin punt aquesta candidata tres vegades està damunt paper escrit, sinó que tres vegades el seu nom va sonar molt fort. Això és el que... Sí, sí, perdona.
1: Molt bé.
0: Que les paraules són importants, sí. Res, jo les recomano molt si us agraden les novel·les d'època, però que damunt amb una mirada molt lúcida, zero reduccionista, i amb una profunditat psicològica dels personatges que, bueno, d'envejar, la veritat.
1: I del que ve, Eddie Wharton, avui a la galerada. Gràcies, Maria.
0: A tu.
1: La setmana que ve.
0: La setmana
1: 6
0: que ve.
1: i 49, continuem.

IB3 Ràdio és cultura. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. L'Aviador.

0: 9 minuts per acabar el programa, 9 minuts que dediquen cada dimarts a entrar o bé una llibreria o bé una biblioteca. Avui toca llibreria i parlar amb la Maria Antònia Bordoi, que no sé si estàs a Porta Colom, Maria Antònia.
1: Hola.
0: Sí, t'agafem a la biblioteca a Porta Colom. Molt bé, estàs dins la biblioteca també.
1: La biblioteca. Que bé. Exacte, sí, en lloc de feina, sí.
0: Molt, bueno, hi ha llocs de feina... Jo trob que és dels llocs de feina més guapos que un pot tenir, ja ho he dit moltes vegades.
1: Sí, ja ho pot dir. La ràdio és guapa, però la biblioteca està allí.
0: També.
1: Sí.
0: Molts, comences parlant dels clubs de lectura que teniu, no sé si en marxa o preparat. Ja en marxa, no?
1: Sí, bueno, tenim un club de lectura normal i corrent, que és que moltes biblioteques de la xarxa, bueno, totes les biblioteques públiques el tenen, però nosaltres tenim una cosa un poquet especial, que és una proposta que vàrem fer ara ja fa un parell d'anys i que sempre la tenim en marxa, que li van posar de títol Clubs de lectura a casa. Vale. Aquest és un projecte amb el qual vam guanyar un premi, el Premi Maria Moliner, que és una campanya d'animació a la lectura que fa el govern central des del Ministeri de Cultura, i vam encetar aquest projecte ja té 2 anys de rodada. I, bueno, si vols t'explico una misèria en què consisteix.
0: Sí, tant.
1: Li hem volgut donar un caire diferent en el club de lectura convencional. Això són... el lema d'aquest projecte li vam posar lectures que van i venen. Un club de lectura a casa que té la intenció de ser un club de lectura autogestionat. Això vol dir que bé, té unes característiques particulars, no? És un projecte en el que oferim unes bosses literàries temàtiques. Aquestes bosses contenen 5 exemplars del mateix títol, la mateixa obra, perquè els usuaris puguin muntar i gaudir d'aquest petit club de lectures a la seva pròpia llar, autogestionar-se i fixant entre ells. Aquest grup de 5 persones, o 3, o 4, o 6, de segon el cas, el grup que sigui, és mateix estableixen la dinàmica, els dies de reunions, i el que més important, els extres, que deim nosaltres en el club de lectura, que els extres són, per exemple, les sortides, els soparillos, el té o en pastes, o el cafetet, el simple cafetet al voltant del comentari del llibre que s'està llegint. I precisament el que m'interessa és mostrar aquesta proposta, perquè ara que venen els dies més llargs, que tenim més temps i això, el club de lectura a casa, jo troc en una terrasseta, davant la mà, en el que el nostre, bueno, és un pla, perquè ens agrada la lectura, evidentment, que a nosaltres ens fa moltes ganes i tenim molta gent que hi participa. Verdaderament, aquest projecte té una sèrie de títols, títols d'autors internacionals, títols d'autors, per exemple, per destacar uns i no marejar massa, també ens hem dedicat darrerament a constituir aquestes bosses literàries amb autors del nostre entorn. Per exemple, tenim un llibre, una bossa literària que està amb l'obra de na Olivia Lund, que l'estimem molt des d'aquí. L'enviem un beso, sí.
0: Corks,
1: tenim el club de lectura a casa.
0: D'aquí poc la tindrem també a l'aviador, perquè Ana Maria Cuenet, a la secció de la Galerada, la convidarà i crec que la tindrem d'aquí poquet.
1: Ah, bellíssim, és un encant, no, Olivia. És usuari de la biblioteca de petita.
0: Sí,
1: i
0: bé.
1: De petita, sí.
0: Veus, al final,
1: sí, molt estimada.
0: Passes per la biblioteca molt sovint i acabes sent una bona escriptora.
1: Això és el que a nosaltres ens agradaria que fos, i la veritat que pensar-ho està molt bé. I si això si haguéssim tingut res a veure, pues, això que diu, feina completa, o sigui que això ens agrada molt. I després, bueno, tenim ara l'estiu, perquè decididament la gent, ara que té més temps, i això la biblioteca sent un lloc idoni, no? Per venir a passar l'estona, perquè entre altres coses tenim un ambient refrigerat que avui en dia de vegades també s'agraeix molt. Bueno, ja s'hi ven també, és un lloc que cuido, la biblioteca.
0: Molt bé.
1: I també des d'aquí aprofitar-te tu per convidar que ara s'estiu a la Biblioteca de la Sínia de Porto Colom s'aboca totes els mesos de juliol principalment, s'aboca tota l'activitat cultural a Porto Colom i la biblioteca, com no podia ser d'altra manera, sempre volen contribuir i presentar les nostres propostes. Una d'elles és la visita en guany, l'any passat van tenir en Sebastià Alzamora i en guany convidarem a Maria Escales, que és la seguim en el club de lectura nostre, la seguim, ella és molt agradable, sempre està disposta a col·laborar amb nosaltres i enguany la tindrem aquest estiu, Anna Maria, i així que xerrarem de tota la seva obra.
0: Que no és poca, molt bé. Queden dos minutets, Maria Antònia, però t'ho vull demanar perquè sí. Marina Mònica Cas ha estat de viatge i, a més, per dues ciutats precioses com són Praga i Budapest, dues ciutats també molt literàries,
1: sí,
0: i que has aprofitat per visitar qualque llibreria o qualque biblioteca, també.
1: Sí, vam estar a una llibreria que està en un centre comercial, una galeria, en una galeria comercial, una llibreria, però amb una quantitat de propostes, totes ordenadetes per gèneres, però molt vistosa, amb una oferta ingent de títols impressionant, tenia tota una paret plena, saps? Per exemple, com si fossin les galeries Velázquez, jo què sé, un poc antigua som, a la galeria nostra, o Geranis, imagina que des que entres d'una banda a l'altra tens tot una paret de prestatgeries d'una banda a l'altra de carrer, només de literatura i de distints gèneres. I després vaig veure a la ciutat de Praga, vaig tenir la sort de poder entrar per la darrera hora. Clar, jo imagina que jo passeig, aquest viatge el vaig fer en el meu amo, i l'amo sempre me renya perquè me diu, ai, sempre estàs en les biblioteques.
0: I del que no te renyi, que no te renyi per això, des... ni per res.
1: Sí, però m'ho vaig escapar, clar, perquè jo si vaig a una biblioteca jo m'ho passaria hores, però clar, no vull ser tan gorrera en aquest sentit dels temps que tenim comú de vacances. I bueno, vaig visitar la Biblioteca Nacional de la República Txeca, i també que està allotjada, bueno, el que vulgui ser que hi ha informació, està allotjada en un claustre jesuïta, segon me'n record, perquè bueno, jo som molt desastre per noms,
0: sí.
1: Però aquesta biblioteca és, crec que tothom podria ser que la tingui en ment, és una sala que està plena de de bolles del món,
0: sí.
1: Barroca i tal, que si no record malament, no era, si era Biblioteca Clementina o Biblioteca Carlita, però sé que la Biblioteca Carlina devia ser l'altra que vaig poder visitar.
0: Carolíngia, la de la Universitat.
1: Carolíngia,
0: sí, jo he estat allà.
1: Exacte. Sí, jo he estat aquesta, només he goitat perquè, clar, no me deixaven entrar, havies de passar per l'arc aquest que era per usuaris universitaris, clar, jo com estava de turista, no me deixaren entrar, bueno, no me impediren el pas, però havia de passar
0: el temps,
1: per l'arc de seguretat. Bueno,
0: que
1: depèn
0: d'una conversa sobre biblioteques i llibreries. Te recomano, ja que no ha donat temps a que recomanis tu, el llibre Llibreries, precisament, d'en Jorge Carrión, on referencia centenars de biblioteques i de llibreries. Vinga, moltes gràcies.
1: Beníssim, un beso, gràcies.
0: Arriben les notícies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si te dic llom, pot ser tu me contestis. Ara menjaria un pa amb oliet en companatge de llom embotit i formatge de mo. O te dic llom i me parles dels cavalls que estan a puntet de sortir per les festes de Sant Joan de Ciutadella. O te dic llom i acaricies la part del llibre que queda visible a la prestatgeria del menjador on es pot llegir el títol. O te dic llom i me contestes, necessito fer una visita a l'osteòpata. De tot això en xerrarem avui, que en aquest programa no ens conformam amb una única definició de la paraula i la d'avui ha quedat claríssim que és llom i que dona molt de joc.

0: Arribats a les 10 del vespre, després d'una jornada de feina, l'esquena va més carregada que en començar el dia. De fet, és una de les parts del cos que més pateix, estiguem asseguts o drets la major part del temps. No diguem en el cas de feines feixugues, de fer força, de cotar-se o de carregar pes. D'aquí ve l'expressió, segurament, de rompre's el llom, per dir que s'ha fet molta feina física. El diccionari ens diu que el llom és la part del tronc de l'ésser humà que s'estén a cada costat de la columna vertebral, des de les falses costelles fins a la pelvis. Podríem dir que és com un pilar corporal i que ens avisa amb dolor, això sí, quan el sobrecarregam. I jo en aquests casos sempre penso en Enrique Soler, osteòpata i fasioterapeuta. Benvingut entre avui i demà, Enrique. Com estàs?
1: Molt bona, Araceli. Pues molt bé. Mira, l'altre dia me va venir un pacient i me deia que tens l'esquena engalavernada.
0: Veus? Això és que no la podia posar dreta, no?
1: Exacte.
0: Idò, l'esquena, aquesta gran desconeguda, que important és i com la notant tot d'una que mos fa mal. I clar, llom és tota aquesta part que deia la part de baixa, no? De la nostra esquena. Situa-mos primer, què hi tenim en el llom, Enrique?
1: Bueno, mira, anem un poc a la part anatòmica, dins el que el llom seria el nom vulgar, i la part anatòmica, aquest múscul que tenim a les dues bandes de lo que és la columna vertebral, se diu tríceps espinal.
0: Sí.
1: I està conformat per tres músculs, per això se diu tríceps, l'espinoso, longissimo i iliocostal. La gran feina que tenen aquest múscul són intentar-nos posar més rectes, no? També tenen un puntet de lateralització, també podem fer un poc de moviment lateral, però sobretot és posar-nos ben drets.
0: Val, idò, aquí tenim aquest llom, i per què aquesta zona concreta pateix tant, si impacta del nostre dia a dia?
1: En el final, la zona d'unió, el tronc superior, tot la part toràcica, la zona d'estrany inferior, la lumbar, pues, tenim aquesta columna, sobretot la part dorsal, baixa i la lumbar, que tenim la columna en si, les vèrtebres, no? Pues tenim tota la musculatura perifèrica que ha de sostenir tota aquesta compendió, per arriba i per abajo. Entonces, hi ha una feinada molt grossa.
0: Val. I ara veurem com hem de cuidar aquesta zona, però si ara t'arriba un pacient que se queixa, a veure, de mal de llom, no sé si, la fan servir aquesta paraula, que hi trobes sobretot contractures o hi pot haver lesions més profundes?
1: De primera gent sol venir, el més normal és la zona molt rígida, quan tu toques està dur, i sol ser per esforços, per coses que han fet de mal gestos o exercicis mecànics de força que no se'n donen compte i fan més força, però després pot haver coses més importants, és molt típic, hèrnies, protusions, pinçaments, problemes digestius... Això pot afectar en aquesta musculatura.
0: Problemes digestius, també, ja.
1: Sí, clar.
0: És que al final és una zona molt completa. I parlant, jo te deia, si ve algú que et diu, ai, Enrique, me fa mal el llom, però és vera que antigament empraven molt aquesta expressió de rompre's el llom, no?, per descriure la feina dura dels nostres padrins en el camp, a la mà. Avui, quasi més mos rompem el llom asseguts a una cadira 8 hores. No sé si el sedentarisme és més perillós que l'esforç físic en aquesta zona.
1: Hombre, te puc assegurar que el sedentarisme és fatal, perquè el nostre cos és molt savi i quan no fa res, ell diu, jo per què he de mantenir aquestes estructures musculars, doncs jo ho he de reducir, no? Tu t'arrons una cama i quan te lleves el guix, en el final tens una cama que t'ha quedat molt prima, no?
0: Ja.
1: Allò no ho necessita, no necessita tanta massa muscular. Entonces, quan no funciona el cos, o sigui, no li actif, el cos degenera, i quan degenera, pues, no funciona bé. Inclús, passat ja gent més major, tenen una cosa que es diu sarcopènia, no sé si has sentit qualque vegada,
0: no.
1: La minvança de musculatura. Quan te va fent major, el nostre cos, activament, ja va perdent massa muscular. Però podem contrarrestar-lo, potenciar-lo, perquè no redueixi tan ràpid. Gent major, que està més saludable, i hi ha gent major que no està tan saludable. Pues la seva vida haurà estat d'una manera de salta també, no? A part de la enfermedad que poden tenir. No?
0: Està clar que el cos també té memòria i, a més, aprèn molt aviat, i ja sentiu en Enrique com mos ho conta, amb aquest exemple de seguix, no? Aprèn molt aviat el que necessitam o no. I des de que mos aixecam es de matí fins que mos ficam en els llits vespre un altre pic, quins diries que són els pitjors hàbits que tenim que afecten directament en el llom, en aquesta zona del cos?
1: Sí, mira, a mi em fa molta gràcia quan vaig a qualque tenda de mobles i posa sillón ergonòmico, no? No sé si ergonomia és ciència que estudia el comportament de la nostra cosa en base al mobiliari, però resulta que nosaltres no ens donem compte i tots sabem com ho hem d'acotar, que fas les coses, però al final no ho feim.
0: Yeah.
1: Aquesta sobreexposició d'esforços amb acotar-se malament, en fer moviment de rotació... Totes aquestes coses són les que m'ho van sumant més tot el temps, no?
0: I aquí és quan se produeix el pinçament? O sigui, m'acot malament i pa! Aquest pinçament se produeix a la zona del llom, no?
1: Sí, el que passa és que és molt divertit, perquè a mi sí, me deixa consulta i diu, és que l'altre dia m'he agachat a coger un folio i resulta que me quedé doblado. I diu, joder, pues sí que devia pesar aquest folio, no? I resulta que no, és una acumulació d'esforços ja. I diu un moment que el cos no em vol més i diu, ja ha arribat al màxim. Ja, ara te bloqueig i me protegeix, està pinçat, però me protegiré perquè no me facis més mal.
0: Ja, i també s'acumula estrès o cansament igual que les cervicals?
1: Pues mira, a mi m'encanta separar les somatitzacions sí. I nosaltres estem sotmesos a una quantitat d'inputs que ens arriba informació. Hi ha gent que la gestiona millor, hi ha gent que gestiona pitjor, hi ha gent que són happy flowers que pres que tot et patina i és mentira, per de dins se va removent, i en el moment que mos passant de s'estrès mal gestionat, doncs al final se generen retraccions de fàcies, més to muscular, les venes arterials d'aquella zona també se contreven, i te diu, pues hasta aquí m'ha llegat també. Però és una mescla, de mecànic i emocional.
0: I emocional, sí. I parlant també de mecànic, se sol xerrar molt de la necessitat de tenir un bon core, se diu, no? Que és aquesta bona musculatura abdominal, també per protegir el llom. Tu xerraràs de problemes digestius, no sé si té a veure amb això. És a dir, perquè per tenir llom sa, hem de cuidar i enfortir la part de davant, de la panxa, podríem dir.
1: I quan he començat a xerrar, he comentat que la columna seig que tenim a l'esquena i el nostre cos s'adapta i se compensa en base a la adaptació a la gravetat, que no m'ho donem compte i estem tots els temps activats, per això el senyor Newton va trobar la poma, i a part del nostre pes corporal. No? Aquestes adaptacions fa que el cos se'n vagi cap a una banda, cap a l'altra, ens adaptem. Si no tonificam tot el que li deien la faja abdominal o la zona central, doncs és la nostra bisagra del cos i els paravertebrals actuen amb molta intensitat per poder guanyar aquella posició. No? És interessant. I quan tenim problemes digestius, el que passa és que el colon, per exemple, el colon ascendente descendente o l'intestino delgado, el que provoca és pressió perquè no funciona bé i la musculatura que està propera, com som solidaris, pues se congestiona per protegir que aquella víscera no patesqui més. No? Per això jo m'he trobat moltíssim de casos de lumbàlgies que venen donats per estrenyiment, flatulències... tot que són problemes digestius.
0: Que bo. Que interessant és sentir-te sempre, perquè veiem que el nostre cos està totalment connectat. No podem pensar en el nostre cos de forma independent, una part de l'altra. No. I un dubte així com a molt senzill per als nostres oients. Si tenc mal aquí darrere, fred o calor, Enrique?
1: Sí. Bueno, això és la pregunta del millor. Aquí hi ha unes qüestions bàsiques. Sempre que hi hagi un impacte, o sigui, una caiguda, un cop fort, han de posar fred, però hi ha un però. El que no poden posar és fred just amunt la columna, perquè el sistema nerviós no li agrada molt que li posi massa fred si no s'adorm, no? Llavors, si són impactes, poden posar fred, però sense aplicar-lo directament amunt la columna, i despassat dos dies poden posar calor, no? El calor fa una vasodilatació, ajuda que arribi més sang, activa receptors del sistema nerviós, m'ajuda a la mobilitat, no? Per això quan tu te dutxes i te poses calor, topes l'esquena, després estàs com un poc millor, no?
0: Vale.
1: Llavors, hem d'aclarir una part traumàtica d'un cop molt fort, de lo que és un dolor, per exemple, tu pots tenir menstruació i tenir un dolor d'esquena i te poses calor amb una manteta i també t'ajuda un poc, no? Llavors, el calor és brutal, l'únic que podríem fer seria un cas traumàtic, però evitant la columna.
0: Val, queda claríssim. I a l'hora d'anar a dormir, alguna recomanació per dormir bé postural que no mos faci mal la part baixa de l'esquena?
1: Això és molt divertit perquè quan dormim es cosa fa el que pot i el que vol, no? Però, si no me'l volen massa, doncs sense panxa per amunt, un coixinet davall els genolls és un element molt bo. Si, doncs, de costat, un coixinet entre els genolls també és una eina molt bona. Però, repito, si te mueves mucho por la noche, ya, los cojines se van solos.
0: I escolta, ja sé que serà una resposta difícil, perquè de tota manera, si haguessis de triar un exercici bàsic per cuidar-nos el llom, quina seria la teva recepta preventiva? No sé si basta un.
1: Me pones un bon comís, però no basta un, claro. Lo siento. No, no, no, és impossible. Si tinguéssim un, seria brutal, no? No, és un compendi d'actuacions. Hem de tenir una bona higiene postural. Per exemple, estem asseguts en el cotxe i un coixinet a darrere, s'esquenes lumbar, seria brutal. Seure-nos el millor possible. El sofà no és un element de seure, el sofà és per estar tombat, pràcticament. Hem de tonificar la musculatura abdominal, fent planxes, hipopressius, tot que siguin elements que ens donin fortalesa, ens ajudarà. Mira, vaig a ficar-me un poc en els homes, que sempre som com muy, muy machos, no? Anem a agafar aquestes catxes, no? Ja el gat ja, no passis pena, ja tot sol puc. Doncs pues no. Olvídate, hay que pedir ayuda. Si no demanem ajuda, és que mos farem mal, mos passa, són joves. No, tu agafa a tope. No, no, no. M'ho hem de deixar agafar esforços. Una altra cosa molt acredita, cuidar la alimentació, no? Llavors, tots sabem que el sobrepost no mos ajuda, hi ha aliments que són més flatulents, però hem d'ajustar el tema que no... La part digestiva, pues, faci ser de feina com toca. La següent és tractar el tema sexes com poguessin i el último de los ultimísimos, si fem totes aquestes actuacions ben fetes, acudir un terapeuta, si hi ha la darrer. Entonces, a mi m'agrada que quan vingui la gent de la consulta, tot lo altre ho hagi pogut tractar, però no ha pogut arribar a assolir el que necessitava, i nosaltres entrem en acció quan la gent no se pot cuidar del tot.
0: Efectivament. I bones mans que teniu, Enrique, i molt necessàries, però hi ha tota aquesta feina de cuidar-nos nosaltres mateixos abans d'anar a fer la visita en l'osteòpata o el fasioterapeuta, que també és l'especialitat d'en Enrique Soler, a qui, com sempre, li donen les gràcies per estar a disposició d'aquest programa i explicar les coses tan bé i en tant de bon humor. Gràcies, Enrique.
1: Moltes gràcies a vosaltres, és un gust poder estar amb vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: En aquest programa ens passa bastant que les paraules polisèmiques es toquen. Per exemple, pasta i llom es troben a la coberta d'un llibre. Pasta és l'enquadernació en què les cobertes de cartó són recobertes de pell i llom la part d'un llibre o posada al tall on s'uneixen els fulls o els plecs. I de fa uns mesos, amb motiu de la paraula pasta, vàrem entrar en el comerç emblemàtic d'enquadernacions Reiners, a Palma, negoci que va iniciar el padrí de l'actual propietari, en Pedro Reiners, i que va seguir son pare.
1: Va ser fundador del meu padrí, i entre més o menys el 36-39 va fer sa casa, i antes d'estar aquí ja tenia esta gent, es que veia protectora. I més o manco damunt d'aquests anys.
0: Nosaltres avui som en el carrer Rubén Darío, o sigui que tu ets la tercera generació d'aquest ofici d'enquadernador.
1: Sí, el fundador va ser el meu pare, per part de mon mare, i mon pare, com que feia feina de músic, de dia tenia molt de temps lliure, i quan hi havia molta de feina, pues, clar, donava una mà i va aprendre l'ofici, i jo després ja vaig aprendre de mon pare.
0: Sempre te vas veure fent aquesta feina?
1: Sí, jo ja, antes d'anar-me del servici, vaig començar a ajudar, a fer la feina més senzilla, va passar, llevar grapes, escogir, i després ja quan vaig venir del servici, pues ja va... Ja vaig continuar aquí, ja fent altres coses un poc més difícils.
0: I d'ara no mos veus, mos escoltau, però estem a un local que té més o manco quant de metres?
1: Pues no t'ho sé dir, però és petit. És petit.
0: És petit i està carregat de coses.
1: Sí, petit i ple de coses. Però m'abasta, per el que jo faig, m'abasta.
0: Sí. I en Pedro té el braç aquí recolzat a una màquina de fusta. Què és aquesta màquina?
1: Això és un telar. Això simplement és per tensar les cordes guia, que després s'acusen a la llibre. Se cerca cada pla que es centra d'esquadernillo i se va cosint un amb un. Això també era del meu predí. N'hi ha de més modern, però aquest és el més bo.
0: T'anava a dir, aquesta no deu fallar mai.
1: No, aquest no s'espanya. Aquest no s'espanya.
0: I la part més important de l'enquadernació és justament la de cosir, la d'encolar. Com se fa? Com s'enquaderna? Abans i ara? Si és que ha canviat molt.
1: No, jo no he canviat molt. El que han canviat, a no millor, són les escoles, que són més bones ara que s'escrivia abans. La qualitat del fil, també el fil més fort. Però el sistema és el mateix. El primer procés és aquest, després s'han de posar les guardes, s'ha de guillotinar, la cabeçada, bé, prendre mida de les tapes, bé, tot un procés.
0: És tot un procés que més o manco que dura des de que comences. Anem a imaginar que tenim, mira, aquests fascicles que tenim aquí damunt, que són de fans de l'aviació, i que algú te diu, Pedro, m'agradaria tenir això ben enquadernat. Per on començam?
1: Lo primer de tot és repassar que estiguin bé per ordre, llevar les grapes, després se fan un talls, se fan un tall aquí en el llom per poder passar la agulla i que encaixi dins la corda que fa de guia. Però, clar, no ho pots començar i fer tot seguit, perquè això, una vegada que està cosit, l'has d'encolar el llom i, clar, sobretot si són així un poc agruixats, pues agafa bastanta cola i tarda hores en aixugar. I va fent un poc per etapes.
0: I després tu decideixes quina tapa, no?, li poses i quina,
1: sí,
0: i quin llom.
1: Després, moltes de vegades he d'igualar si m'enduen un de mostra i, si no, pues, el client tria el color i la lletra, si ha de dur lletres en el llom o la tapa, i jo m'adapto a lo que me diuen.
0: I aquestes lletres també les imprimeixes aquí?
1: Sí.
0: A veure, amb què?
1: Amb aquesta màquina.
0: Ja te segues.
1: Aquesta màquina du unes resistències, va en temperatura, i llavors tu col·loques tot el que són les lletres, el titular, en lletres de plom. Bé, se posa dins aquesta peça, ho fiques dins la màquina, i quan agafes la temperatura adequada, després fas el que és impressió.
0: I si te queda tota la lletra amb el relleu...
1: Se queda, sí, en la pel·lícula pot ser dorada, en plata, en negre, en blanc. Normalment la que s'emplea més aquesta, la dorada. I va tot en temperatura i pressió. El que has de calcular bé la temperatura, la pressió adequada. I quan ha fet una sèrie de paraules, després faig la bona.
0: Aquesta màquina també té un parell d'anys mallorquins.
1: Sí, en té un quants.
0: Era del teu predí, aquesta també, o no?
1: No, aquesta va venir posterior. Antes se gravava, que ja ho he fet, se gravava a mà, a pols, amb un caixetins petits, col·locaves la lletra allà, un calenties un fogó petitet, però era per posar titular molt curts, i se feia damunt el llibre quan ja estava acabat. Apoyava bé llibre i després gravava la llum. Però clar, sempre era una cosa imperfecta.
0: Ja.
1: I ara no, doncs, en la màquina, doncs, clar, tot queda ben alineat, pot posar més testa.
0: Fantàstic. Clar, això la feina és impressor, també.
1: Sí. És tot un procés, col·locar les lletres i tal, i després no m'hi adono, només fas un exemplar. Després ho has de desfer, tornar... No és que facis molt d'exemplars.
0: Que en aquest moble que tenim darrere és on tens totes les lletres guardades.
1: Sí, aquí hi ha diferents tipus de lletra, de més grossa, de més petita, de més estreta, i bueno, sempre n'hi ha tres o quatre que són les que més s'empleen.
0: I ara, Pedro, quina és la feina que sols fer més?
1: Un poquet de tot. Gent que col·lecciona qualque tipus de revista, treballs... qualque tesis, arreglar llibres que se desfan, llibres antics... Són llibres que tenen normalment un valor sentimental.
0: Ara m'has fet pensar en un que tenc a casa meva, que era d'una tia meva, de quan ella era petita, d'Anton Sayer, i que ja no té llom, però se veuen perfectament els fils que tu m'explicaves en el principi. Un llibre com aquest el podria dur?
1: Sí, si està cosit i se desfà, s'acaba de desfer, s'ha de tirar fil... dins, en el centre de cada quadernilla, un per un, i el desfas del tot i després se torna a cosir i queda perfecte.
0: Què és el que t'agrada més de la teva feina, si és que de tant en tant ho penses, això?
1: El que m'agrada més, el meu predí sap què deia, les guardes, aferrar les guardes, perquè vol dir que és quan has acabat el llibre, és el darrer procés.
0: Sí, sí. Quan estàs satisfet de la teva feina i més content de la teva feina.
1: Ja sí.
0: No sé si vas arribar a coincidir amb el teu predí fent feina o no.
1: No. Jo he venit i... Record que tenen també de les coles, que antes s'empleava com una petita cola de coní, i era una cola que se feia amb unes pastilles, amb aigua, amb foc, i quan feia aquesta cola no hi havia qui entrés aquí de saló que feia la cola. Ara no, ara tot. I a més són coles que no fan tòxiques, són... Això ha canviat molt.
0: Això ha canviat, sí, molt bé. I de Pedro, gràcies per haver-me rebut i això, bona feina.
1: Ho intentem. Jo sempre ho intento i quan dic jo, qualque vegada ho aconsegueixo.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
8: Tèntol. Tèntol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: 3, 2, 1...
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: La cuina és un dels llocs centrals de la casa, o ha estat tradicionalment i ho torna a ser ara, on a moltes cases es tomen les parets perquè la cuina i el menjador sigui un continu. Allà s'hi fa part de la vida. La relació que tenim amb la cuina, amb els plats, amb les receptes, amb la gastronomia, ve, però, de molt lluny. Encara que sembli que els influenciadors d'Instagram o de TikTok acabin de descobrir-nos la cuina. A nosaltres, una recepta de llom ens ha duit fins a la nostra següent convidada. No me perd cada setmana l'article d'Anna Caterina Gelabert en el diari Ara Balear. Sempre aprenc i sempre he de confessar que aquest meravellada amb el lèxic tan ric que tenim relacionat amb la cuina i amb la gastronomia. El darrer article es titula Set almuts no fan barcella. Us explicam com preparar magranetes a casa. Que bones, Caterina, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
1: Hola, com estàs?
0: Molt bé, que bones aquestes magranetes. Jo automàticament me'n vaig, no sé, en els estius de quan era petita.
1: Sí, no, me passa igual de jo, perquè era típic que nostre en l'estiu menjant-ne i sempre me recorda aquest moment també.
0: Quines magranetes més bones. I mira, avui la paraula llom mos ha dut fins a tu, després explicaré per què. I el que veig, ja dic, llegint els teus articles i coneixent la cuina que tenim, és que tenim una cuina molt més rica del que pensam, no trobes?
1: Sí, molt. De molt, però, amb molta d'avantatge. Perquè ara tenim una visió com a molt reduccionista de la cuina mallorquina. L'han reduïda a 4 plats per fer variats i a qualcun més que són més tradicionals i que poden menjar en restaurants, però hi ha un ventall tan ampli que és una pena que hagi quedat només una sèrie de plats.
0: Sí, i ample, i a més que quan mirant cap enrere veiem d'on venim, que també és fantàstic, ara en xerrarem. Sí. Els teus llibres de referència de cuina, quins són? Com han d'imaginar la teva prestatgeria i llibres de cuina, Caterina?
1: És que s'amplia cada dia. Vaig començar amb 4 llibres, que jo me pensava que tenia un tresor i que vaig pensar que era un ingenua, perquè hi ha tant de... Hi ha molt de llibres publicats. El meu llibre així de referència, un és el receptari de Fra Jaume Oliver,
0: sí,
1: que és un receptari que se va recollir en el segle XVIII.
0: Sí.
1: I després un dels meus altres llibres de referència és Memòria de la cuina mallorquina d'en Toni Tugores, que va fer una recerca de receptes a pobles, possessions, sí, convents, per tot arreu de Mallorca. Va fer un llibre que és, jo crec que bé, és un tresor, sense dubte, i se va publicar en el 2004, i jo crec que hauria de ser totes les prestatgeries de Mallorca.
0: Ho és, estan d'acord. I escolta'm, la paraula llom, que és la paraula que hem triat per al programa d'avui, quantes receptes te sortirien?
1: N'hi deu haver unes 5 o una cosa així, unes 5 o 6, sí. Pensa que el pot fer farcit. Llavors de comptar els llons dels peixos, també.
0: Cert, sí. Que crec que no ho havia dit, però na Caterina escriu a l'Ara de Balears cada setmana, però des del 2011 escriu de cuina en el blog Taula Posada, que vos recomanam molt perquè fas història de la cuina, contes històries de la cuina i en el final hi ha la recepta, justament la recepta carn freda de llom. Avui mos ha duit fins a tu, que de fet veig en el teu blog que és una de les entrades més consultades, aquesta carn freda de llom, ara que és temps, no?, de carn fredes, encara que he vist que també se pot menjar calenta, aquesta.
1: Sí, se pot menjar de les dues maneres, però ara és un bon moment per fer-la, perquè a més són plats que te permeten fer en temps, si te'n vols anar, jo què sé, a la mà, o la vols fer un dia abans, o tens una festa, això la pots fer en temps i la pots anar consumint després, i agafa més cos també, més gustet. Crec que és un bon moment per fer carn fredes ara.
0: Molt bé.
1: I aquesta és molt senzilla, també.
0: Aquesta és senzilla, però és molt interessant, perquè abans de donar-nos la recepta, na Caterina mos conta moltes coses, no? Hi ha moltes referències històriques, sobre el procés de conservar la carn de la matança del porc, i te'n vas en foret, perquè comences per D, agricultura. M'encanta, és D, agricultura, obra de Marc Porcí Cató en el segle segons abans de Crist, ni més ni manco. També fas referència, entre d'altres, al De re coquinaria d'Apicius, segle IV, entre el segle primer i quart després de Crist, o la cuina mallorquina de Pere d'Alcàntara Penya del final del XIX. No sé si varien molt les receptes amb els temps, o la base és més o manco igual, el tractament de productes sol ser el mateix. Què vas descobrint?
1: No, si comences ja, per exemple, en l'època romana, sí que és molt diferent en altres, perquè quasi sempre afegien el garum, que és una salsa que se feia de peixos i de vísceres dels peixos fermentada, i clar, estan molt allunyat d'aquests guts tan forts, també. Que ara és una salsa que hi ha restaurants i cuiners que l'intenten recuperar. Supos que fan una versió una mica més... No sé si és tan potent com devia ser, perquè el nostre paladar no està acostumat, tampoc.
0: Sí.
1: Però del segle XVIII en el XIX i XX no hi ha tanta diferència del gust que teníem. Sí que ha canviat pintura en les espècies respecte a l'època medieval, que era molt més rics en espècies i que no ara, però... Hi ha una evolució cap a una cuina un poc més senzilla, més desprevista de guts.
0: Sí, també és bo. I tu fas la teva versió de les receptes? Agafes un poquet d'aquí i un poquet d'allà?
1: Sí. En segon quines intentes ser més fidel, d'altres també, clar, hi ha el meu guts aquí enmig. Per exemple, no som molt amant del vinagre i moltes receptes en duen i, clar, el rebaix, o no n'hi pos directament, perquè no m'agrada. Cadascú fa un poc a la seva manera, però intenta ser respectuosa, però també fer la mà meva, perquè és que d'això se tracta. Si no mos feim les receptes nostres, no els feim al final i per això desapareixen.
0: Ja, i compartir-les, no? Perquè també hi ha hagut com una època de només li contaré en aquesta com ho faig, no? Ai, no t'havia dit mai que jo li posava això? Jo a ma mare li dic a vegades, no m'havies dit. S'ha de compartir, no, també?
1: Sí, s'ha de compartir. Tot i que jo ara aquí, si qualcú m'escolta i me coneix, me dirà, tu no diguis mentides, perquè hi ha qualcuna que la tenc i no la comparteix, perquè en primera en faig una, que són un mantecados que són molt bons, i me van demanar que no la compartís i no la comparteix, i després qualcun altre més, que m'ha passat el mateix cas. Però clar, si ja prèviament t'ho han dit, intentes...
0: Val, te varen dir que no la compartissis la persona que te va ensenyar la recepta.
1: Sí.
0: Val, veus que encara hi ha certa gelosia, això me refereix. No sé si és que en el fons mos agrada treure aquell menjar i que te diguin, però que bé t'ha sortit, però que bo que està això, no? Que siguis un poquet única a l'hora de fer aquell menjar.
1: Sí, però com tens un blog, també faig un pic en el mes, faig un curt de cuina i també compartint receptes i en tantes receptes que compartes que me retreguin una recepta, dius, mira, m'és un poc més igualeta, saps? Pot dir, no passa res. Ja, o sigui, aquesta no la compartem perquè entén d'altres que t'ha dit tot el que vulguis.
0: Clar que sí. I així jo crec que se va estimant la cuina també i la nostra cuina. La Caterina Gelabert és llicenciada en Història de l'Art. De bon te ve aquesta afició per la cuina, aquesta també, exercir la professió cuinera i aquest amor per la divulgació de la gastronomia?
1: Bé, jo a casa nostra sempre, mon pare i ma mare cuinen molt bé i sempre, també mon pare té hort i s'estima molt el producte que consumeixen i sempre hi ha hagut com aquesta bona relació amb els productes. Tinc un tio meu, és en Biel Frontera, que va fer un llibre de cuina, no sé si el coneixes, que se diu A plats lliures de cuina en el Pla de Mallorca. Ell també escrivia articles en el Diari de Mallorca ja fa uns anys que és mort, però saps, tenim una relació com una vinculació en la cuina que nostra. I tot i que no en tengo mai restaurant. El meu pare tenia un cafè, però era un cafè d'un temps que quasi, si anaves a dinar, qualcú podia dinar del plat que menjaven ells per cuinar, però per dinar cada dia, però no era un cafè com és d'ara que cuinen.
0: Ja, però sempre has tingut aquesta relació i ara ho comparteixes. No sé si encara descobreixes coses noves. En sa gent, en sa caixerres, en els llibres de receptes, encara descobreixes coses noves?
1: Sí, perquè a més, per veure que en els llibres de cuina, que ja t'ho dic, cada mes com a mínim en compro un o dos, perquè és que vas descobrir moltes coses, sobretot llibres així, a pàgines web que venen llibres de segona mà i tot, o ara que hi ha hagut la fira de llibre, em vaig comprar quatre, que no tenia. Que és que no sé, però clar, a vegades són edicions que se varen fer, jo què sé, en el 2014, i se'n varen fer poques, i n'ha quedat qualcun un racó i el treuen per la fira. I sí que hi ha receptes que són més comunes, però llavors, o que trobes altres, llavors trobes petits tresors, que dius, ostres, que bé, que hi ha aquesta recepta aquí, i altres maneres de cuinar un peix, que, jo què sé, un peix o el que sigui, que te penses que ja ho havia llegit i no. Sempre trobes coses noves.
0: Molt bé, sempre vas aprenent. Algun plat de llom? Després xerrarem amb en Quico Martorell de Can Boqueta, que mos donarà la seva recepta de llom en col, però tu tens algun plat de llom, això, que t'agradi especialment, de llepar-se els dits?
1: Bé, és que la memòria sempre juga molt a favor dels plats que t'agraden. Jo recordo molt un llom que feia amb un pare per Nadal, que l'obria i el farcien i posava... És que és una mescla estranya, però la veritat és que és bona. I posava el bullit, i posava preves torrats, i posava pèsols, i feia com un farcit en tot això, i després feia com un braç de gitano amb aquest llom, i el feien al forn, i la veritat és que era molt bo.
0: Que bo.
1: I no sé, sempre m'ha bé aquest plat en el cap.
0: Que la cuina se'n va directament a la memòria, les receptes són memòria, 100%, no?
1: Sí, i a més que te venen les alors, i ergut també, per suposar, però solo sempre te ve en el cap quan recordes un plat o un altre, una recepta.
0: Sí. I de Caterina Gelabert, moltes gràcies per haver estat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui la paraula llom mos ha dit fins a tu a partir d'aquesta recepta de carn freda de llom, que no vos l'hem contada, però si entrau en el blog d'Anna Caterina, taula posada, el trobareu tot d'una. I nosaltres te seguim llegint. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, bé, i a vosaltres, i enhorabona pel programa.

0: Si sona una cançó de Tiu, de l'àlbum Música o Gastronomia, és que seguirem xerrant de cuina. I si Tiu canta Recepta, que és el títol d'aquesta cançó, i doncs ja poden connectar amb en Quico Martorell, que és cuiner, que és propietari del restaurant Can Boqueta de Solla. Quico, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, què tal? Beníssim, estic molt content de parlar amb vosaltres.
2: Molt bé, nosaltres avui hem triat una paraula, mira, molt, molt particular, també molt polisèmica, que mos pot dur a bandes molt diferents, que és llom. I és inevitable pensar en sa cuina. I aquí tenim, en aquestes illes hi ha una recepta molt nostrada, que és el llom en col. No sé si a tu és la primera recepta que te venes cap, si xerram de llom o n'hi ha d'altres.
1: A veure, la primera és el que pensam, estant a Mallorca, pensant en el parc, és el llom. I a més és una recepta que normalment feim dins la tardor, dins l'hivern, saps? Mentre hi ha cols, poden fer llom en col.
2: Com és la recepta d'en Quico Martorell del llom en col?
1: Jo et dic una cosa, jo no tinc secrets. Així que si després qualcú no s'ha acabat d'aclarir la recepta o això, me vol enviar un missatge per xarxes socials d'això, jo encantat, perquè és una recepta que no s'ha de perdre, jo me'n col. Mira, primer de tot hem de tenir un brouet. S'afegiríem sobrassada i camaiot. Sí. Camaiot a daus. Se sol fer amb botifarró, però en el nostre cas, camaiot. La reservam. Dins aquest greix que ha hagut tot això, pues hi tiram ceba a mitja juliana, la més fina que pugueu. Després, en la col, hem d'escaldar les fulles grosses, però el que ens queda de dins de la col ho sofregim amb aquest fondo. Vale, en aquest sofrit

0: I tampoc hem parlat de queixa sobrassada que teníem per allà guardada en xoc amaiot. Vale. Pues aquí, en aquesta salsa, hi tiram la meitat d'aquesta sobrassada, una tercera part, el que vosaltres vulgueu, perquè reservarem aquesta sobrassada que tenim sofregida amb aquest camaiot, ho afegirem dins els formats que farem en soyom. Ara, jo recomano un bon catxo de llom, gruixadet, per ració, marcat una paella, volta i volta, i fet el format. El posam dins una fulla de col, i posam dues curadetes d'aquest fondo, d'aquesta sobrassada, d'aquest camarot allà de dins, i fermam amb aquesta col. Aquesta col, si mos ha quedat ben escaldadeta, se pot fermar, però jo aconsell que hi posem dos palillos, perquè no se m'ho des faci, depèn de la cocció, uns 10 minutets, depèn de la gruixa del llom, ho podeu tapar i afluixar foc, jo recomano a taparó i afluixar foc en el màxim que pugueu, que jo faci un xup-xup molt suau, que confiti. I l'ideal seria posar pinyons, però els pinyons estan molt cas, han de ser realistes. I a Mallorca tenim molta mel·la. Pues, mel·la torrada sencera, que això va sempre. Mel·la crua, torrada sencera, i després un parell de cots, que la, en som mateix morter, en som mateix rodillo, xapau grossa, no sap que menges. Ni mel·la laminada, ni mel·la granillo, ni res d'això. No, mel·la grossa. La tiram en el darrer moment, allà damunt. Jo, que m'agrada, molt de jovert. Per això ja cadascú. Jovert picat o inclús picadillo. Tenim picadillo d'ai, això com picat, en so oli verge necessari. Això és el que jo sempre tiro en el darrer moment. Aquesta mel·la, aquest picadillo. Això te ve una oloreta després. Te ve una oloreta que dius, uau, això és cuina fresca, cuina en potència, cuina en condiment. Allò te perfuma tant la cuina, t'alimenta tant per l'edat que dius, au, vinga, posa taula i dur vi, que ja és hora de menjar.
1: I com Artorell, que bo. Quina oloreta ha quedat en aquest estudi, que bo, que bo. Moltíssimes gràcies. Ja, nosaltres hem pres bona nota i ja mos preparam per Cibern, que serà d'aquí dos dies, i tornarem a fer aquests xup-xups que fan tan bona oloreta dins a casa.
0: El temps passa volant, però ara hem d'aprofitar de menjar molt de trampó.
1: Sí, efectivament, tot el bo de l'estiu. I d'aquí, com una abraçada, com sempre.
0: No, un plaer estar amb vosaltres, ja ho sou. Qualsevol cosa que necessiteu, m'ho podeu escriure, m'ho podeu telefonar, aquí estan per vosaltres. Una ferrada.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà. IB3 Ràdio és participació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Arribats al final del programa, amb un parell de receptes de llom, amb moltes ganes de cuina, amb bons consells per cuidar-nos el llom i l'esquena, ara ens toca baixar barrera. Mentre els Amèrica canten aquest cavall sense nom, aquesta cançó clàssica, nosaltres demanarem que ens ajudi a baixar barrera un home que s'ha dedicat molts anys a la pagesia, que ha exercit de caixer pagès a les festes de Sant Joan de Ciutadella i que coneix com està de salut un cavall, una vaca o un porc, només mirant-los al llom.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.

0: Joan Bosch, benvingut entre avui i demà. Com està?
1: Beníssim, gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui que parlam de llom, en Joan, que fa molts anys que fa feina, després li demanarem per com dus llom, que ha estat pagès també molt d'anys. Si li dic llom, Joan, que li ven el cap primer de tot?
1: Primer el cavall, i més ara que són les festes de Sant Joan, ja.
0: Exacte, d'aquí no res, tothom se pujarà en el llom d'aquests cavalls hermosos que tenim. I ara xerrant dels animals, perquè mos han dit, ui, en Joan en sap de tot, de tots els lloms en sap. Si començant pels cavalls, que és la primera referència que li ven al cap, diuen, m'ho confirma, però que a l'hora de fer equitació, de pujar amunt el cavall, de fer feines de camp, s'ha de cuidar molt el llom de l'animal, que és el més important del llom del cavall.
1: Sí, correcte. Sí. No és que sigui el més fonamental, però ho és. Perquè ara, exemple, per Sant Joan, que duim moltes hores, hem de tenir un pot de cuidar-ho, i hem de posar un bon suador de baixa cella, que es fa sempre, però s'ha de tenir bastant en compte que quan està molt suat de canviar-li. I també solíem fer un costum de la pagesia, era posar un pot de vinagre damunt el llom perquè se reforcés.
0: Ah, molt bé, perquè se reforces amb el vinagre, sí.
1: Sí. Era un costum. Bueno, ara m'ho va transmetre i venia de la pagesia i jo ho he seguit fent.
0: Que bo. I si, per exemple, el cavall està carregat o té qualque anomalia, això se nota en el llom, també?
1: Sí. Depèn, a vegades, quan sols muntat, fa coses rares, i a vegades és culpa del llom.
0: I colcar sense sella s'ha atrevit mai?
1: Sí, ho he provat. És molt polit. I així a galop, així quan te'n molles a galop i això... És una passada.
0: És una altra...
1: Agrada muntar.
0: Sí, no? És una altra sensació, no? Com a més lliure, no?
1: Sí.
0: I ara per Sant Joan sortirà o no? No,
1: ja no. Perquè ara ja fa... Estic a l'hostaleria, ja fa 20 anys,
0: i
1: ja no surto.
0: Ja no surto, però...
1: Dia, però...
0: M'imagino que li segueix posant la pell de gallina, no?, aquesta festa.
1: Sí, tenc els nas, tenc els dies, tenc els nas que em burina.
0: Que bé. Idò, avui la nostra paraula és llom, i en Joan Bosch, Joan de Santa Maria, que així també se'l coneix, durant molts anys va fer de pagès en aquesta possessió, cuidant animals, per exemple, vaques, no?, que cuidava vaques també.
1: Sí.
0: També s'ha de mirar, s'ha de saber mirar el llom d'una vaca per saber si està sana, si li falta aliment, si serà bona mare, no sé, s'ha de mirar bé el llom?
1: Sí, bé, el llom sí, s'ha de mirar. Més que res és que es veure quan estan grassos tenen l'esquena redona, que deien, quan està més amb el llom més de sons. I quan veus que va perdent, que va la lactància va cap a l'estiu, ja va dur la temporada, ja veus que lloms, ja han perdut els lloms. I dius, ara ja han d'aturar. Bueno, han d'aturar, vull dir, han d'afluixar o han de reforçar un poc l'alimentació o has d'anar jugant un poc així.
0: Val, per tant, sí que se nota molt l'estat de l'animal només mirant-li el llom.
1: Sí. Bueno, es veu un conjunt, però amb el llom és aquí on... El llom i anques és el que es nota més.
0: Sí, i en ses anques, efectivament. Per cert, que diuen que d'esport mos agrada tot, també ses anques, la manera que caminen. Jo no sé si xerrant de llom i de porc pensa tot d'una amb es menjar o n'ha fet més d'una i més de dues de matances de porc.
1: Sí, he fet unes quantes de matances de porc, perquè, clar, m'assegant al camp i mon pare, ja de jove, de petit, ja feia matances.
0: Sí. No?
1: Jo he seguit fent, com que mon pare m'ajudava, i he seguit fent matances. I, clar, i el llom era una part important de la matança.
0: Sí, i tant. I que bo aquest tros de llom, tan gros, quan l'acabes de tear i està allà calent, que fa aquesta olor tan potent.
1: bueno, aquí nosaltres normalment el llom sempre solíem apartar perquè mos agradava fer un pot de carn per la casa.
0: Sí.
1: I el llom era una de les parts que solíem apartar de banda, sempre. Solíem deixar de banda per fer bistecs, sí, per fer una carn, com que és una carn més fluixa, més sí, de sona,
0: sí, sí,
1: sempre era el deixàvem fer de banda.
0: Sí, sí, i val la pena menjar-lo tal qual. I xerrant de llom, ja que aquest, a més, és un programa de paraules polisèmiques, i abans hem xerrat amb un fisioterapeuta que mos deia que mos havíem de cuidar bé aquesta part de s'esquena, aquesta part baixa de s'esquena. S'ofici de pagès també pateix, no?, el llom, allò de fer, fer feina de sol a sol, però el llom també pateix, no, Joan?
1: Sí, el llom és una de les parts que pateix molt. Que pateix més... Fas moltes, perquè ara saps quines feines, fas moltes hores acotat.
0: Clar.
1: I, clar, el llom se'n ressent.
0: I com t'has anat cuidant el llom tots aquests anys? A la pagesia i ara a l'hostaleria, que també són moltes hores d'estar dret,
1: Sí, també. Bueno, jo vaig un poc a gimnàsia, solen anar un poc a gimnàsia i un poc de fisioterapeuta.
0: Beníssim.
1: Sí.
0: A reforçar, com us deia, a reforçar aquesta part de baix, aquest core tan important per no tenir mal d'esquena. Efectivament, sí, mos hem de cuidar. Sí, sí, sí. I nosaltres avui baixàvem barrera amb en Joan Bosch, que molts anys ha exercit de pagès i ara ho segueix fent com a hobby, però fent feina a l'hostaleria. En els dos casos mos hem de cuidar, el llom.
1: Sí.
0: I Joan, li he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure què fa un home com vostè abans d'anar a dormir, per dormir bé, per dormir millor, algun consell?
1: Ui, tinc un molt mal costum.
0: Sí?
1: No sé si ho puc dir. Me mires la tele i me mires el mòbil.
0: Aquestes coses que mos diuen que no s'han de fer, no?
1: Que no s'han de fer, correcte.
0: Però després dorm bé o no?
1: Sí, sí, sí, sí. No s'ho va tenir massa problemes per dormir.
0: I de cadascú agafa el costum que troba per dormir bé. I, Joan, ja acabam el programa, així que necessitam una cançó. No sé si en té alguna que mos vulgui recomanar, algun músic, algun cantant, alguna idea de cançó?
1: No, bueno, n'hi ha moltes que m'agraden, ara sí que dins el cap, ara m'agafes de fora de joc, però una de moderna, sé que t'agradi.
0: Vinga, i de nosaltres compartirem una cançó moderna i li dedicam a en Joan Bosch. Mil gràcies, com sempre, per la seva amabilitat. Avui que han xerrat de la paraula llom. Moltes gràcies i molta sort.
1: De res, a vosaltres.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch. I si avui...

0: Com esteu?
1: Molt bé. I vosaltres?
2: Bé. Jo estic bocabadada amb aquest xiu-xiu mediàtic que acabant de conèixer avui a hora baixa. En Bad Bunny i el Papa s'han reunit en privat. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metía. Vos imagineu el Papa ballant això?
1: És que de fet jo crec que l'han ballat, l'haurà convidat a ballar, no sé.
3: Ells tots sols a una sala han ballat aquesta cançó junts.
2: Jo m'imagino el Papa ballant reggaeton.
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí, és a dir... Sí.
2: Jo no és un home fort, està en bon estat físic. Home, diuen que fa gimnàsia una hora en el dia.
3: Jo crec que el Papa ha de ballar de tot.
1: Sí, això no
3: és una persona que ha de fer de tot, un poc.
2: Exacte, exacte. Ha de conèixer tots els vibes de Déu.
3: Exacte.
2: Bé, un altre xiu-xiu mediàtic és que ja han pogut veure qui seran els protagonistes d'aquell anunci d'una marca estrellada que sol donar la benvinguda a l'estiu.
1: Ah, sí, aquell famós anunci que m'ho va fer somiar.
2: Sí. Famosos... que surten enguany en aquest anunci estrellat, per exemple, els futbolistes Cucurella i na Clàudia Pina, el cantant en Nil Moliner, el cuiner Jordi Roca, l'actor Oriol Pla, el mallorquí Reals B... Bé,
3: mira,
2: un despliegue.
3: Si he de dir el que pens d'aquest anunci, millor no ho diré, perquè no vull posar tampoc així xiu-xiu en un compromís.
1: Bé, tampoc, és a dir, Jordi...
3: Callaré coses, avui.
2: A veure, ni que fos un gran patrocinador nostre, aquesta marca, per tant, pot dir el que vulguis, Jordi, de més faltaria. De fet, nosaltres, des d'aquí, podem anunciar que farem...
1: El contranunci.
2: Aquest no és un petit avançament.
4: Aquest estiu torna a enamorar-te d'algú que et farà ghosting abans de setembre.
2: Ha!
1: Comença així.
2: Petit avançament,
1: eh? Torna a enamorar-te. És que, clar, mos venen això.
2: Farem
1: mos
2: un contranunci.
1: Que anirem a platges turques, que no hi ha ningú, que anirem a lleut, si tenim lleut.
2: I ja tenim eslògan per aquest contranunci.
1: Sí, bé, en tenim tres, en realitat. El primer és... Per a tots els que estimem l'estiu, però ja no mos creiem l'anunci, eslògan número 1. Eslògan número 2. Per què no? No vivim en un anunci. I eslògan número 3, quin era? Ara l'he de cercar. Que també, clar, no sabem quin fer de tots.
2: El departament de màrqueting encara no ho ha acabat de decidir.
1: Exacte. Sí, aquest estiu no venguis fum a Instagram. Viu-lo com puguis.
2: Uf, boníssim, boníssim. Bé, idò, tothom en parlarà d'aquest anunci i nosaltres, per fer boicot, l'estrenarem.
1: O sigui, obertament.
2: Mateix dia... Mateix hora que s'anunci estrellat.
3: I a veure quin té més visites.
1: Exactament. I en forma radiofònic. Això no ho faran, ell.
2: Això sí que és màgia. Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Bé, us de saber que un alumne de la UIB ha demandat a la universitat perquè no li han donat el títol d'enginyer agrònom perquè li falta l'anglès.
1: I només li falta l'assignatura d'anglès per obtenir-ne el títol, i només aquesta.
0: Només l'anglès,
1: sí.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: I el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat el recurs de l'estudiant perquè l'estudiant diu que vol el seu títol, però el Tribunal Superior de Justícia ha dit que està d'acord amb la universitat en que l'alumne, per obtenir el títol, ha de complir tot el pla.
1: I quan dic tot, és tot, incloent-hi l'anglès.
0: Exacte. I això no és tot. L'estudiant en qüestió ha insistit tant en aquesta nova sentència que aquesta nova sentència, volíem dir, és un recurs. És a dir, un jutjat de Palma ja li havia dit que havia de complir tot el currículum i ell va recórrer, ara li torna a donar una nova sentència i, mentrestant, en aquest punt, aquest enginyer agrònom, futur enginyer, perquè encara no ho és perquè li falta l'anglès, s'ha deixat 1.500 euros en el procés judicial.
2: Mare meva, si li hagués sortit més a compte pagar les classes d'anglès i ja està.
0: Exacte, però Jordi, tu no riguis, perquè a lo millor aquest estudiant, aquest futur enginyer agrònom, és un bon estudiant, ha aprovat totes les assignatures de la carrera d'enginyeria agrònoma, una darrere l'altra, que no deu ser fàcil. I li han passat els anys, i les ha anat superant, però l'anglès... Ai, l'anglès...
1: Ai, és aquell gran escull que sempre li ha quedat. Hi ha molta... Jo conec gent així, és a dir, que no, que no li provava ni hi havia manera en l'anglès.
0: No hi ha una manera. Hi ha un tipus de persona que és així, tal vegada, no ho sé, que l'anglès o els idiomes en general s'entrebanquen i no hi ha manera... Parlem-ne amb una filòloga de llengua anglesa i professora d'anglès, Neus Colom. Bon vespre, Neus.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. Volen saber si existeixen o has trobat tu aquest tipus de persones les quals no hi ha manera amb els idiomes. Has trobat aquest tipus d'alumnes, tu?
3: Sí, sí, pobrets, sí. És que, a veure, es denota molt quan no hi ha manera de que els hi puguis fer entendre o de que ells puguin assimilar segons que.
0: I per què passa? I quin perfil de persona sol ser?
3: No, no és que sigui perfil de persona que diguis aquest tipus d'alumnat, però, no ho sé, és a dir... Moltes vegades també el que passa és que, clar, en nins, en sortir de l'escola o l'institut, no tenen res més en anglès. Per tant, fan 3 hores a l'escola i llavors se van a casa seva i s'obliden fins l'endemà que tornen a classe. I, clar, això a molts els hi passa que venen l'endemà i és en plan, què han fet? O, bueno, han tornat a l'estiu, han tornat de vacances, és fantàstic.
1: Perquè... Clar, per això és important, per ventura, ara mos poden tenir un exemple en aquests lots, digue'ls, mira, escolteu, l'anglès és tan important que fins i tot podeu arribar a acabar anant a tribunals per tenir el títol.
0: Exacte.
3: Sí.
0: Però creus que és qüestió de que hi ha persones que són de lletres i de números? Creus en aquesta teoria com a professora o no, simplement gent que no practica i ja està?
3: No tant com a professora, sinó com a persona que de lletra 100%.
0: Com a filòloga, no?
3: Sí, però ja, no perquè decidís estudiar això, sinó perquè a l'institut ja no podia, en ser mates, física i química... Per tant, jo crec que és un poc les dues coses. És a dir, gent que tu dius, vale, aquesta persona és de lletres pures, i, però bé, pot ser de números i que també se te doni més anglès perquè al final el pots estudiar de qualque manera que ho puguis interpretar com una fórmula o... És a dir, que li puguis donar una volta.
1: Neus, tu te dediques a fer classes d'anglès a persones adultes a partir de 55 anys. Quin és el nivell general d'anglès que trobes a les teves classes per adults?
3: Clar, en guany, així, a l'escola d'adults, la veritat és que és molt baix. Perquè... gent que fa molt de temps que no agafa un llibre, ja no d'anglès, sinó d'una altra assignatura, i el tenen super rodeat, o hi ha gent que directament no n'ha fet mai. Perquè, per exemple, els nostres pares varen fer francès. I ara se troba molta gent que quan va començar a estudiar era francès i ara és anglès, i no n'ha fet mai. I, clar, és bastant complicat. I arranques amb un hello, how are you, what's your name? I des d'aquí parteixes i vas fent.
0: I com ho fas quan has d'ensenyar de zero anglès? És a dir, per on comences? Per números? Per l'abecedari? Per colors? Per el verb to be?
3: És que... Depèn... He de dir que no tinc un guió exacte, saps? Segons veig... Sobretot en el principi és molt comunicatiu, molt això, com estàs, de bon ets, quant d'any tens, i llavors com a presentacions. I a partir d'aquí, que ja dius es, I am from, pues ja pots agafar el verb to be, o tinc 30 anys, pots agafar els anys, saps? Mm-hmm. I més o manco per aquí, ara, si per exemple en guany m'ha passat nivell bàsic, sabassadari i vocabulari tipus Apple, Elephant i Table. Mm-hmm. Coses
1: i
3: bé, així.
1: Consells generals per aprendre'n. És a dir, per exemple, això que dèiem, de mirar les sèries en anglès, sí. llegint en l'idioma, mem, dona'm-nos un parell de claus.
3: És super bàsic i suposo que totes les profes d'anglès deuen dir el mateix, però és que és bo, és a dir, és el que he dit al principi, al final no tenim més que el que feim a l'escola d'anglès. Nosaltres com a professores no podem arribar més enllà, no? Clar, mira sèries, escolta música, cerca la lletra. Jo que sé, jo ara a nins els hi dic a Instagram hi ha un munt de comptes, jo que sé, de Cambridge, de... jo que sé. I seguiu-los i el manco estareu a Instagram i vos sortirà una cosa de Cambridge i vos sortirà en anglès i saps? Mm. O posau el mòbil en anglès i te miren raro. Jo sí, poseu-lo en anglès perquè aprendreu vocabulari tipus tools, que pintura no saps el que és, però no sé.
0: Què és tools, Neus?
3: ara us en puc estirar. Eines.
0: Herramientas, si teniu el mòbil en castellà. Escolta, Neus, això és una qüestió generacional, no? Perquè, és a dir, tu has dit, una generació va fer francès en aquell moment i ara, a la millor vol aprendre, s'apunta, per exemple, tu fas classes a un centre del teu poble de forma voluntària, que s'hi apunta molta gent adulta.
3: Sí.
0: És una qüestió generacional.
3: Gent, sí, jo crec que sí. És gent que n'hi ha que ja en sabien un poc, o que pintura, jo què sé, hi ha una jubilada que fa feina per turisme i ella sap xerrar anglès, però clar, fa molt d'anys que no en xerrava. I ara ven aquestes classes i li agrada molt perquè el recicla, saps? També això passa molt. És el que en l'estiu els nens no xerren anglès, no? Per tant, quan venen per setembre, ostres, no sé ni dir hola, què tal? I es reciclar, estar en contacte, saps? I aquesta generació ara pareix que vol estar un poc més en contacte. Perquè també el que veig, bé, no sé vosaltres, però jo, per exemple, molta música que escoltava quan anava a l'institut era en anglès. Ara crec que no s'escolta tanta música en anglès, saps? Ara és més reggaeton i coses d'aquestes, per tant...
0: En Bad Bunny.
3: Saps? Sí, que xerràveu abans. Jo me'n record cercar la lletra de la cançó en anglès, en castellà, traduir-la... Vull dir, fa aquesta feina i ara no ho fan perquè no escolten. No estic dient tothom, òbviament, però molts no escolten tanta música en anglès, per exemple.
2: Clar, jo m'interessa tornar a lo de les sèries perquè, per exemple, en el meu cas, jo m'ho poso una sèrie en anglès i quina és la tècnica? Perquè no m'enter de res. Vull dir, pitjor encara. O sigui, potser revisitar una que ja he vist o... No sé, però jo no m'enter.
3: Sempre dic començar per una que ja he vist. Perquè tu més o manco... No te sabràs tots els diàlegs, no? Però sabràs el que passa o sabràs de què va, saps? Per tant, i sempre posa't els subtítols, no passa res. És a dir, hi ha molta gent que em diu, però és que només mira els subtítols. Bé, no passa res, els escoltes i el manco sentiràs una paraula i la llegiràs i diràs, ostres, que se pronuncia així, o ostres, que això és això. Uh-huh. I res, i començar en sèries o pel·lis que hagis vist i que més o manco sàpigues o tinguis per mà... I
0: clar,
3: diguis...
0: per no perdre-te.
3: Clar. Perquè, clar, si és una que te fa ganes veure i te la poses en anglès i no t'enteres de res, pues l'hauràs de tornar a posar.
0: Escolta, Neus, llavors... tu ara deies això de les cançons que tu, abans de ser professora, quan eres més jove, feies la feina de traduir les cançons, etc. Però és que, clar, històricament, com han cantat les cançons en anglès? No sé, vosaltres, companys.
1: Malament. Malament.
0: Perquè qui mal entén, mal respon. I si no, mirau, escoltau, per exemple, vosaltres... Què enteneu en aquesta cançó? Jo, per exemple, escoltau-la bé, eh? Aquesta diu... Està miop, però me ve a buscar. Escoltau. Ho has sentit?
1: És que ara m'has fet un mal favor, perquè a partir d'ara, quan sentim aquesta cançó de Rollins, molt vendrà això. Està miop, però me ve a buscar.
0: Torna-la a posar, Andrea, si no te sap greu. Està miop...
1: Ben buscar.
0: Veus? Parla català, no anglès?
3: Sí, sí.
0: Aquesta cançó, realment, Neus, que diu? Ho saps?
3: Start me up és, tipo, no m'encenguis, no me'n calenteixis,
0: sí.
3: Perquè si ho fas, no em podré aturar.
0: Molt bé. Idò. Tanta sort tenim en Neus de professor.
3: Lo del mio, bueno.
1: Està un poc agafat amb pinces, però bueno.
0: A veure, mem, una altra, voleu dir-ne una altra?
1: A menys, n'hi havia aquella que deia essa de Down Under, per mi era essa de Xabalín, quina flaire que me ve.
0: A veure, mem. Xabalín, quina flaire que me ve. Ho has sentit? A veure, torna-la a por, Andrea.

0: Però tu ho sents, dona, en això, també.
1: Sí, sí, però que això m'acosta. De fet, cari-cari m'acosta amb anglès.
0: Clar. Aquesta té una lletra una mica més complicada.
1: Sí, diu traveling no sé com.
2: Jo per mi li van fer la feina...
0: Traveling no sé. In a fried out combi, que ho tenc aquí davant.
1: Això.
0: Però sí, és una mica complicada, aquesta.
1: Sí, la combi... Aquesta és la furgoneta, la Volkswagen. Aquestes estan guapes, com a hippies.
0: Sí.
2: Ah, molt bé.
1: I és tipus traveling com aquesta furgoneta.
0: Jordi, vols dir una altra, tu?
3: Hi havia aquella bastant típica que deia hi ha piscina, a l'hotel no hi ha piscina.
0: Aquesta, a veure, mem, Andrea, des del principi. Hi ha piscina. A l'hotel no hi ha piscina. Més o manco.
3: Sí, aquesta més o manco. La recordava més pareguda.
1: Són
0: ressecades,
1: eh?
0: Què opines, tu?
1: Que són ressecades, no?
0: Què diu aquesta?
1: Have you seen her? L'has visto? Digo, l'has visto.
3: La piscina, si l'has visto.
0: Sí, la piscina, clar. Bé, escoltau, han d'animar a l'enginyer agrònom, que insisteixi, sí. A veure ben si li donen el títol.
2: Que ho dugui Europa, si fa falta.
0: Escolta, si no, que s'apunti a les classes de Neneus, i jo crec que en un trimestre ho té.
2: Exacte, que trobes aquí quatre cançons.
1: Exacte.
0: Neus, moltes gràcies per aquesta classe magistral d'anglès.
1: Molt
0: parada.
1: Bé. Que vagi molt bé.
0: Adéu. Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Se pasa el día entero.

0: para todos.
1: La situació del jet al llot, a les superestrelles.
2: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me poden veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
3: Kris Jenner i Ellen DeGeneres han coincidit aquest dies a Mallorca a unes vacances de desconnexió.
1: La matriarca dels clan Kardashian ha arribat a Palma amb la seva pare Corey Gamble, mentre que DeGeneres ho ha fet amb la seva dona Portia de Rossi. Tots ells s'han allotjat al iot Rising Sun, propietat del magnat David Giffen.
3: Les dues parelles varen arribar en vols privats i després van ser traslladades en una embarcació auxiliar fins al superiot. Segons la informació publicada, Jenner ha aprofitat els primers dies per descansar a Mallorca, llegir i conversar, mentre que DeGeneres i De Rossi han optat per activitats aquàtiques com, per exemple, la moto d'aigua o el paddle surf.
1: El Rising Sun, valorat en uns 400 milions de dòlars, navega aquest dies per la costa de la Serra de Tramuntana. Els convidats combinen l'estada en alta mà amb possibles visites discretes a punts com el port de Solla o d'EA, intentant mantenir-se allunyats, això sí, del focus mediàtic. Però de xiu-xiu no n'escaparan.
2: Poden veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
4: Lletres Ràdios. Participació.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Lletres Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
10: Bé, jo volia agrair i donar les gràcies a tota la gent de redacció d'IB3 Ràdio perquè em va comprar les paperetes de viatge d'estudis i la veritat que em van ajudar molt. I gràcies a això he pogut anar al viatge a PortAventura amb els meus companys i m'ho vaig passar superbé. Va ser una experiència bastant única i que recordaré sempre. I així que moltes gràcies a tot l'equip de redacció i en general a tota la gent de IB3 Ràdio perquè em va ajudar bastant a poder anar al viatge d'estudis perquè em van comprar quasi totes les paperetes ells. Moltes gràcies.

0: Ai, moltes gràcies, Imbram, per aquest àudio que mos has enviat. Mos han dedicat una cançó a nosaltres, a la redacció d'IB3 Ràdio, en Imbram, que t'enviam una ferrada molt, molt forta, és veïnat nostre, sí, de l'edifici. I mos ha enviat aquest àudio en el 646-93-4501, que també mos escolta.
1: Exacte, però en Imbram és important, perquè el veiem per aquí i un dia me va dir, sí, estic venent paperetes perquè em pugui anar de viatge de final de curs. Imbram, vine cap aquí.
0: Tothom em va comprar.
1: I vàrem fer comprar a tothom d'IB3 Ràdio, la redacció, una papereta per Imbram. I mirau, se'n va a Port Aventura, ara.
0: Ah, sí, que bé. Bon viatge d'estudis a tots aquells alumnes que ara feis viatges de final de curs. I hem de dir que, a banda de viatges de final de curs, arriba l'estiu, ja ho sabeu, ens estiu la calor i ens la calor els turistes. I això vol dir que hi ha punts calents, i mai millor dit, de les illes que són bastant difícils de transitar, ja ho sabeu. I en el centre de la ciutat, imagineu-vos, ai, el centre de Palma.
1: Jaume II, carrer Colom, Sant Nicolau.
2: Sant Miquel, els Oms, carrer Indústria.
0: Jordi, no hagués dit mai que sabies tant de carrers de Palma.
2: Me'n sé aquests tres.
0: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Però tranquils, tenim la solució.
1: Amén, solució, solució, entrecomillada, sempre, però també hem de fer matís, no la tenim nosaltres, Ines.
0: No, la té en Toni Santos, més conegut per ser l'home que maneja els fils del compte Cat de Fava amb Orelles a Instagram. Heu fet un mapa, Toni, que ara en parlarem. Bon vespre.
3: Bon vespre, què tal?
0: Molt bé, Toni. Heu fet, dèiem, un mapa titulat Carrers Secrets de Palma per evitar guiris. Dimos on.
3: Sí, sí, sí.
0: Dimoso.
3: Bueno, pues sí, nosaltres aquí en el compte de Cat de Fava amb Orelles, pues sempre intentar treure un riure, i bueno, pues vàrem plantejar aquesta idea que mos va tirar un seguidor de m'agradaria que féssiu algo sobre aquest tema, tal. I pues nosaltres, com que som així d'aquesta manera, pues mos van enllançar a fer mapa de carrers per evitar guiris i per tornar a trobar-nos amb els illencs.
1: Clar, important, per tant, perquè aquesta és la nostra ràdio, jo dubto que hi hagi estrangers que ara molt estiguin escoltant, i turistes, amén. M'hauràs de donar aquestes pistes, alguna d'aquestes pistes, en format radiofònic. Com podem evitar, segons quins carrers i quines vies alternatives han de prendre, Toni?
3: Bueno, pues intentar agafar carrers alternatius. En aquest mapa, bueno, aquest carrusel que vàrem fer, pues plantejar diferents propostes de com arribar en els llocs més neuràlgics, pues, com són en Canllam de Saigo, com arribar de Prat d'Espanya a les Rambles, i bueno, els punts com més importants per poder moure't per mig de Palma.
0: Ha tingut molt d'èxit aquest mapa, m'han dit.
3: Sí, normalment és que ja mos coneixen pel tema de fer mapes de tot tipus, i ja el tema de fomentar també el nostre producte local, pues intentant fer mapes de cellers, de bars, de restaurants d'aquí, i tot el que se pugui proposar en format mapa, pues ja mos hem apoderat d'aquest format.
0: Imagineu-vos haver de fer amb totes les illes, tots els carrers de les illes, tornaríem bojos, però està oberts a demanda.
3: Això sí que seria molta feina, perquè si ja mos costa fer els mapes perquè hem d'anar cridant a tots els restaurants per certificar que estan oberts, que encara fan aquest producte, etc.
0: Clar, això. Imagina't quan feis si mapes de gastronòmics.
3: Sí, per exemple, mapes gastronòmics o hi ha de tot tipus, també, de museus, de talaies, hem fet de tot tipus.
0: En aquest cas, un mapa de carrers alternatius per evitar turistes a ciutat assegura un 87% manco de sorri per metre quadrat.
3: Exacte, sí. Al final, això no som jo solament, som l'equip. Som una agència de màrqueting, Ximbomba, i des d'aquí pues, plantejam, dirigim diferents comunitats i plantejam aquest tipus de temes, tots, amb una pluja d'idees i soltar les idees més bones i intentar plantar-les en aquests mapes.
1: Clar, perquè vosaltres teniu dos comptes d'Instagram, que no diríeu Cap de Fava amb Orelles amb aquest de Ximbomba i Ximbomba de Cap de Fava amb Orelles. I Cap de Fava amb Orelles també, perdona, Ximbomba feix, si no vaig malament, sortiu en el carrer també, a xerrar amb els ciutadans.
3: Sí, sí, en Ximbomba intentam sortir en el carrer i fem un pot de tot. Sobretot xerrant sa gent i intentar fomentar que no se perdin ses frases d'aquí, refranys mallorquins, o inclús sortim en el carrer per demanar quin és el poble més lleig de Mallorca i sempre que...
1: I quin és, men, que volen dir?
3: Bueno, de moment, aquest any, l'any passat va guanyar Manacor i aquest any encara està... desprimés.
0: Típica enquesta, sempre, sí. Més o manco, ja és top 3, que poc importa recordar des d'aquí,
1: no,
0: però nosaltres som top preciosos.
1: No me'l volen cap mal.
0: Com i Vetres Ràdio, que som, som la ràdio de tots. Quina és la pitjor, per vosaltres, espècie urbana en l'estiu? El turista amb maleta? El grup aturat mirant Google Maps? O els que caminen diagonal? Els que s'atura, badoca? Tu què en penses,
3: Toni? Bueno, els que camina, els que caminen diagonal... molesta un poc, perquè els altres, bueno, si estàs parat encara es pots esquivar i ja està, però quan comencen a caminar en diagonal i a fer coses rares, aquí és quan ja te molesta un més.
1: Quan comencen a anar amb pot torts, això segons quina hora de...
3: Sí.
1: Bueno, teniu qualque mapa pensat, així per sorprendre-nos una mica més?
3: Bueno, tenim plantejats... És que, clar, no te puc fer massa spoiler, perquè, si no, la setmana que ve ja...
0: Clar, no me la fais.
3: Saps què passa?
0: Que vagin en descompte, que et defaven bones.
3: Tenim molta competència i, si no, mos trobarem el mapa abans.
1: Tens raó, és vera. Ha estat viu ara, sí.
0: Vinga, idò, anem a centrar-nos en aquest mapa de carrers alternatius per avisar turistes, i és que a vosaltres l'heu publicat en el compte Cat de Fava en Borès, i després de llegir els comentaris, la veritat és que la informació se completa i sembla pràcticament una estratègia militar.
1: Exactament, és important. I moltes mos hem d'aprendre així, perquè heu fet una tasca de servei públic i la gent s'ho ha pres seriosament. A Toni?
0: Com nosaltres.
1: Però seriosament fins al punt de que es devé estratègia militar, hem apuntat de qüestió èpica en tot això. Mira, fixeu, ara llegirem algun dels comentaris. Un diu: la clau és anar pels carrers contigus. Jo agaf molt carrer Missió, Sant Jaume, Banc de l'Oli. Cercau paral·leles a les principals i vos anirà bé. Més comentaris. Sant Jaume ja comença a fer peresa. Essencial anar per Caputxines. Més comentaris. Basta evitar els principals. Si no hi ha souvenirs, ja va bé. Un altre diu: alerta que no hi hagi un topo que ho tradueixi tot a l'anglès, a l'anglès i l'alemany. Podríem estar fotuts. Ells en saben més que nosaltres. Vagis on vagis, hi seran. I això és un poc...
0: Molt bona. Molt bé, és veritat que ha estat una estratègia militar, oi?
1: Gairebé sí.
0: La veritat,
1: sí,
0: Toni, t'ha agradat?
3: Sí, guanya molt amb aquest tipus de veu i tal.
0: Toni Santos, moltes gràcies i seguirem el vostre mapa que et fa en vores.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversió. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: I és el moment que nosaltres, des d'aquí, des de Xiu Xiu, mos prenem la justícia per la nostra mà. Jugam a ser el papa. Jo. Què passa? No ets l'únic que pot repartir
1: no,
0: a ell amb el braç així i a l'aire.
2: Sí. Jo m'he posat la túnica i tot.
1: És que sí,
2: ja vaig...
0: Bé, la túnica o la sotana, en aquest cas.
1: Va, Jordi, de vegades el jutge, de vegades...
0: Exacte, Jordi, perquè arriba el moment de repartir justícia amb els gòmets que reparteix en Jordi Suárez.
2: Sí, jo ja m'he guanyat un, no? Vermell.
1: Ara, per com així?
2: Perquè m'he equivocat.
1: Ah, no, està
0: perquè
1: correcte.
0: Perquè ets a túnica, merda, ets a sotana, no passa res, bé. Jordi, te perdonam.
2: Vinga, començam. Començam amb els gòmets vermells i començarem per un desastre absolut. Un gòmet que m'ha afectat personalment. Gometarro vermell, pel diari digital Notícies del Vino.
1: El secret pitjor guardat de Mallorca. Hotel Sol y Playa, turista no se
0: vaya, no.
2: Bueno, jo, aquest diari digital...
1: Notícies del Vino.
2: Notícies del Vino.
1: Tot apunta, que si no alguna revista especialitzada en vi, és possible que, segons la nostra pipella periodística, pugui becar el que fake news.
2: No, no exactament, però si és una revista...
1: Ah, és una revista especialitzada.
2: Bé, és una, sí, un diari digital especialitzat en vi, se podria quedar allà, a xerrar de vi. Perquè m'he topat amb un article d'aquest diari que diu lo següent. El refugi d'Anna Obregón a Mallorca. 7 platges d'aigua cristal·lina i una joia amagada de Gaudí. Per si no ho sabíeu, Anna Obregón té una casa a Costa d'Espins, municipi de Son Servera, i a partir d'aquí comença a xerrar del nostre poble, de Son Servera, com un refugi històric de les grans fortunes i de l'aristocràcia del país.
0: Ara mateix en Jordi està sent la veu del seu poble, Son Servera.
2: Però és que...
0: A tu no t'agrada que hagin qualificat Son Servera com...
2: Refugi històric de les grans fortunes. Vull dir, perquè hi ha 4 persones riques que tenen una casa. És que no... Bé. Persona que ha escrit... No, no.
0: Qui més, a banda de Nana?
2: En Carlos Sainz, en Pedro Jota tenia... Ara, sa dona qui era?
0: Nagata
2: Ruiz de la Prada.
1: Tenien...
2: I després se van...
1: La piscina, sí.
2: I ara la tenen Agatha Ruiz de la Prada, la piscina ja no la tenen. I sí, en Sainz i en Anna Obregón. Crec que jo són els tres que conec. Segur que n'hi ha més.
0: Sí, però, a veure, són fortunetes. Sí.
2: Però bé.
1: Però que coneixes personalment, vull dir que vas a casa seva a demanar
2: exacte,
1: ous.
2: Sí, a fer cafè.
0: Home, són veïnats.
2: Jo vull dirigir-me a la persona que ha escrit aquest article. Primer de tot, deixa d'utilitzar intel·ligència artificial. Perquè ningú escriuria Mallorca amaga un racó on el temps sembla haver-se aturat entre pins i penya-segats. Això no ho has escrit tu. Això és la primera de tot. Segon, per què vens Son Servera com un refugi aristocràtic? Perquè 4 persones en 2 mesos hi tenen una casa. Serà un refugi per la gent cerverina que hi viu allà tot l'any. Són com un resort exclusiu de luxe, de cop. I, per acabar, diu perfecte per turistes que volen fugir de la massificació al sud de l'illa. I per això anem a massificar també el llevant. És el que mos faltava, clar que sí. Gòmet vermell, ben gros, i m'atreviria a dir que dels més grossos de tota la temporada de gòmets.
1: Molt bé, Jordi. Molt bé, Jordi.
2: Aquest
1: és el teu espai.
2: Tornarà a sortir en qualque moment.
1: Molt bé.
2: Següent gòmet vermell per sa UIB.
1: Els graduats de segona.
2: I doncs resulta que la sala magna de l'escola d'hoteleria, allà on se feien les graduacions a la universitat, i estan fent obres. I doncs
0: mira,
2: UIB,
0: quina desgràcia.
2: Quina desgràcia. I doncs UIB està mirant altres llocs i ara segur que està negociant amb el Mallorca per fer l'acte de graduació a Son Moix.
0: Jo això m'encanta, perquè m'ho imagino l'estil americà. Una graduació nord-americà que hi vagi qualcú important a fer un speech com s'aconsegueixen els reptes empresarials.
1: Clar, allà hi anava, bé, a Amèrica hi anava Steve Jobs, aquí és equivalent que vendrien al carrer, per exemple.
0: No ho sé, sí.
2: Aniria qualcú de Bunyola. Són gent molt interessant i molt intel·lectual.
0: Quan vàrem dir i vàrem poder comprovar in situ. I doncs sí,
2: bé,
0: i
2: jo no
0: omplir
2: sé.
0: Tot Son Moix de tots els graus universitaris de la UIB.
2: Jo no ho tenc clar.
0: Familis.
2: A mi me pareix una flipada bastant grossa per fer una graduació. Molt, com has dit, pel·lícula de Hollywood. Perquè jo ja m'imagino els alumnes tirant el birret en l'aire i de cop tothom se posa a fer una coreografia que per qualque motiu tothom se sap, els pares també, tothom comença a ballar.
1: Comença a fer un partit de futbol americà.
2: Exacte. Jo aquí a Mallorca, Balears, no ho veig clar. No ho veig,
0: és
2: clar.
0: És que és veritat que això de les graduacions s'ha transformat una mica, no? Amb una tradició que hem adoptat, importat d'Estats Units, de les pel·lícules, clarament, d'això que les lotes se posen de llarg, les lotes en traje, corbata... Això, antigament, els de meva generació, per exemple, no ho varen fer.
1: Vol graduar, vosaltres?
2: Sí, sí, sí.
0: De l'institut, no.
1: Però això, dic, a l'universitat?
0: Sí, a l'universitat, sí. Però vull dir, en els instituts... sí que és una cosa que s'ha adoptat, vull dir, com... com se diu jo?
1: Hollywood.
0: No, Halloween.
2: Howling.
0: Halloween.
1: Soy grupo. Però això de...
0: Feliz jo, Halloween, grupo.
2: Jo, per exemple, tinc una foto amb birret. Això és típic o és una cosa també molt de pel·lícula?
1: A més, que en l'àmbit acadèmic hi ha litúrgies, hi ha vestimentes que són molt particulars. No sé si heu mai vist la toga de doctors. És sí, que clar. Tot tenen un color i és tot superparticular.
0: Sí, jo crec que la vestimenta d'universitari, quan mos graduam, sí que és tradició, jo parlava de l'institut, en aquest cas, això que volen fer és de la universitat, clar, té sentit.
1: Què passa graduant quan acabin l'escoleta? Vull dir, és 3 anys.
2: Segur que hi ha festa de graduació.
0: No, és que existeix, Xavi, existeix, perdona que te digui.
1: Indignant o no, és a dir, tot és un motiu per celebrar.
0: No, perquè tu ets ensenyant, un mèrit ja. De l'infant, però que el mèrit s'hi ha fet infantil.
1: No ho sé.
0: És a dir, el que li toca.
2: Ha jugat amb pessetes de fusta molt bé.
1: Que no tens fills, no ho sé.
0: No, això és el problema. Que han de fer el que li toca. Si tu has fet primer, ara fa el segon, i així fins als 16 anys. Quan deixi de ser una educació, una obligatorietat, l'educació a partir dels 16, i doncs ja te faran mà amb velletes quan t'aprovis i vulguis continuar, si vols. Quan, en tot cas, és una obligació sempre.
1: Jo he de dir que no he anat, estudiant. No m'he graduat mai. Mai. És a dir, m'he graduat simbòlicament, però físicament allà en una cerimònia no ho he fet mai. I la universitat tampoc, perquè vaig estudiar a Barcelona i la graduació era ja quan érem allà. Que deia, escolta, jo no hi tornaré per graduar-me.
2: Bé, però és divertit, oh?
1: Home, sí, però...
2: Després de la cerimònia.
0: Saps on vaig anar jo? En el Barco Samba.
1: Què és això? Ah, ja sé, quin és el Barco Samba, aquest dolor.
0: És un vaixell que, bé, en aquell moment sí que era legal, ara no ho sé, posen música i se passeja per vespre per la Badia de Palma.
1: Home, tu estàs fent escalamàs.
0: Terrible.
1: Enmig de la Badia de Palma i veus d'una hora en fora, bé, perquè la mà se sent tot. Sense música de...
0: I d'això, nosaltres vàrem celebrar la graduació i ja.
1: Molt bé, i de ben bé, Ines.
2: Molt bé.
0: No, m'agrada.
2: Bé, tornant en la UIB i som moix, no seria més fàcil un espai públic? I ja està. Segur que vos dic, a la part forana l'hauríem de fer.
1: A bon,
2: ja,
1: un tros.
2: La graduació, a la part forana, ja que cerquin qualque lloc. De moment, com a permell per la UIB. Com a permell, perquè som a les Balears i no estem a High School Musical, tampoc.
0: Molt bé, Jordi.
2: I el darrer, com a permell, ve per el Mega Jump Park.
1: I bota, que bota.
2: El parc inflable més gran d'Espanya arriba a Mallorca. No estàu supercontents? No és la millor notícia que heu rebut mai?
0: No.
2: La meva tampoc.
0: Me fan por, jo, aquests castells inflables.
1: No anem mai en aquell que... Bé, es Palma Jump.
0: Clar que no. No.
2: Crec que no n'han obert un altre. Ara crec que n'hi ha un altre. Estan molt de moda aquestes coses.
1: Funciona, sí.
2: Però és vera que ara és això. Han de dir coses com el més gran d'Espanya, el més viral del moment. I ja és un motiu per veure una coada de gent allà, com si fos l'esdeveniment de l'any, anar a un parc inflable. A més, en les platges que tenien, les serres, pobles, fires, festes...
0: Les muntanyes.
2: I ara resulta que el gran pla és anar a botar dins un castell inflable gegant.
0: Els rostolls, les casetes, els parcs municipals, hi ha una taula, zones habilitades... Yeah. Els parcs infantils, a l'exterior.
2: I de castell inflable, els que posen quan hi ha verbena en el teu poble, ja que és petitó, i que són els millors, aquests. No
0: jo
2: necessites
0: no,
2: un tanc gros.
0: Jo no, mai m'ha fet gràcia, els trob perillosos.
2: Els que són
0: ja
2: molt perillosos.
0: Ja ho he dit.
1: Sí, no, no. Sí, per mi sí.
2: Els que són perillosos és una activitat de risc.

0: imatge, sí. Jo què sé, d'un nin de 3 anys i un home de 99 anys allà votant junts.
1: Però aquí hi ha una cosa en comú, que ni l'infant ni la persona tan major s'aguanten dins aquest... No tenen equilibri.
2: Bé, jo tampoc m'aguanto.
1: És que cauen tots dos. Però, i jo mateixa.
0: No te fan mal, o sí?
1: No, però després no te pots aixecar, és desagradable.
2: Mira esta cara de que ho ha passat molt malament d'un castell.
0: Jo trob, i jo faig una proposta des d'aquí, Jordi Inés, i ho he dit seriosament, que quan això obri, que anem a fer una excursió xiu-xiu i ho dobem un quanto i en facem un reportatge des d'allà.
1: Me nec, no li veig cap tipus de sentit.
2: Tot el reportatge votant.
0: Clar.
2: Bé, ja en xerrarem, Xavi.
0: Si no hi aniré
1: sí,
0: jo.
1: Ja sí, ja,
2: i vas tu i ja està, i així ho tenim arreglat. Goma vermell, però és mega jump park. Jo li es dirà un goma vermell. Ja
1: estic
2: d'acord. Nau a la serra.
0: Molt bé.
2: I anem amb un altre gomet vermell. Aquesta setmana és setmana de gomets vermells. I aquest va per robots humanoides xinesos.
0: No aptes per a públics infantils.
2: Aquest dia han sortit dues notícies de robots humanoides colpejant a nins durant mostres en el públic.
1: Ah, sí, bueno, vaig molt bé. Un robot que pegava una cosa a un infant
2: sí.
1: Que el tomava en terra.
2: En els dos casos...
1: Sí,
2: en els dos casos eren com una espècie de robots karatekes.
0: Que s'han fet de moda, n'hi ha per tot, ara.
1: Bé, comencen... tot, aquí no.
0: Bé, aquí no,
2: però
0: els vídeos que surten per internet, sí.
2: Em poden dur un xiu-xiu, si arriba.
0: Jo m'agradaria dur-lo aquí.
2: I d'aquest robot, segur que comencen a fer voltes i voltes i acaben pegant nins que estan allà, els pobres, mirant.
0: Però perquè se paren pel mig, o no?
2: A veure, n'hi ha un que sí i hi ha un altre que no, que li rien poc gratuïtament.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però bé, el curiós és que ha passat massa seguit. O sigui, han estat dos en molt poc temps, o sigui, això vol dir que les màquines comencen a rebel·lar-se contra sumar. Han d'anar alerta, aquí, eh?
1: Jo, de moment, no m'aparia a cap tipus de robot.
0: Aquí vos dic...
1: Ni en el de cuina.
0: És allò de corret insensatos, que ja... És a dir, si veus aquí un llamp de màquina, que deu pesar, que deu pesar un robot d'aquests, però fent allà coses voladores i cucaveles i riant cop de puny a l'aire,
1: sí,
0: no t'has de posar
1: davant. Sí, però en principi tu penses que no t'ha de fer res.
0: Bé,
1: estan ensenyats per no...
2: Sí, però
1: per
2: és que...
1: Per no atacar.
2: No entenc per què aquests estan ensenyats en les arts marcials, vull dir...
0: Clar, és a dir,
2: estan ensenyats precisament per el que estan fent.
0: Se pregunta és, per què hi ha un robot que sap pegar coses, arribar coses a l'aire?
1: Per l'espectacle, suposo.
0: Bé, no sé. Imagina que qualque dia trabuquen i ja ho tenim.
1: No, és que ja han trabucat.
0: Ja saben variar-se.
2: I doncs, en els dos vídeos, a un li pega un pobre nin a sa cara, que està en el públic mirant, que ja s'ho ve venir, i al final li acaba pegant. I un altre li pega una cosa, que en aquest cas han de dir que sí que el segon nin, com ha dit en Xavi, se fica pel mig. I, clar, no era molt espavilat, aquest lot.
0: A veure, pobre, sí.
2: Tu el veus allà fent moltes i voltes i va cap, i ell se fica, i pues, ja. Mira. Bé, pobret.
0: Sí.
2: Jo...
0: També, és veritat, Jordi, sí. Perdona que t'interrompi, és que el robot, si mos fixam, se desvia lleugerament cap a la dreta justament on cap era el nin. És a dir, se desvia una mica.
2: És que li han ensenyat per fer arts marcials, vull dir, és per ferir. Bé, jo li he de donar un goma vermell en aquestes maquinetes. És que les maquinetes donen de problemes, eh?
0: Ei.
1: Ei.
2: Goma vermell. I ara sí, goma verd, bones notícies. I primer goma verd pels estudiants de Menorca.
0: Aprovats, amb un notable alt. Aquí és on jo vull estar.
2: Atenció, perquè 7 de cada 10 alumnes d'ESO i batxillerat de Menorca passen de curs nets.
1: Bravo!
2: És a dir...
1: Cracs.
0: És a dir, aquests és que volem.
2: Sí, passar nets vol dir que no han suspès cap assignatura i, per tant, no n'han de repetir. Són la millor tassa de tot Balears i els hi hem de donar l'enhorabona perquè està molt bé i, de fet, estan bastant per damunt a Eivissa, Formentera i Mallorca.
1: Molt bé.
2: En aquest cas, els menorquins mos han superat.
1: Totalment. Enhorabona a tots els estudiants de Menorca que han passat... Bé, de Menorca i de pertot. Però bé, especialment els de Menorca que destaquen.
2: Exacte. I jo anava a dir, Inés, alerta perquè vos fan competència i bunyola, els menorquins. Que vosaltres teníeu el percentatge de títols universitaris per evitar més gran.
1: La competència mos fa competitiu.
0: Ei, se bon pica, t'ho retreu en Jordi, ja.
2: És que, va,
0: se convertirà en una broma recurrent.
2: Sí, això, molt de títol universitari, però l'Institut de Bunyola fluixam un poc més.
1: És que no hi ha Institut de Bunyola.
2: Clar, va. Si n'hi hagués...
0: Exacte.
2: Si n'hi hagués...
1: Exacte, per això no tenim dades, perquè no hi ha Institut.
0: Clar, Jordi, és a dir, s'ha de tenir en compte tot.
2: Però jo he de dir que no m'ha sorprès aquesta notícia. Jo vaig a Menorca, m'aixerro un menorquí, pens, que intel·ligent aquesta gent. Sí. Jo no m'ha sorprès.
1: Totalment d'acord.
2: Jo crec que estan d'enhorabona i se mereixen un gometar Robert

0: Molt bé. Aquests estudiants d'ESO i batxillerat. Per ser tan aplicats, que això no és gens fàcil, no?
1: No.
0: Vosaltres vau suspendre moltes?
2: Moltíssimes.
0: O sigui, passava a l'institut i batxillerat.
1: Sí, qualcuna va quedar.
0: Però quedaven per primer o vos quedaven per següent curs? O anàveu aprovant?
1: Un pot de tot.
2: Sí, una
1: amanida.
0: A mi no me'n va quedar mai cap així per l'any següent.
1: El pitjor... Espectacular.
2: No, és que mos ha fet aquesta pregunta per contestar-la.
1: Però és que el pitjor tot és que n'hi és tan poc. Tu sempre dius que treus que traiet sets.
2: Jo, que va.
1: No,
2: quan n'hi ha cada dos per tres.
0: Sí? Quina? Matemàtiques i...
2: Totes, vull dir, anava depenent del trimestre.
0: Exacte.
1: Una mitjana de tres.
2: Mai suspenia català, història, geografia, aquestes m'anava molt bé. La resta...
1: Ja, física, química, matemàtiques...
2: Educació física, també. Ja ho he contat moltes vegades, també. M'importa, ara m'exposeu d'aquesta manera.
1: No, però jo també, tres quarts de la mateixa. Les matemàtiques mai em sobrava. Però en Jordi aquí, sabeu que...
2: Jordi, un
0: no, jo vaig... O sigui, no, dic que mai me van quedar per l'any següent, diguem.
1: Ah, però quan vaig suspendre.
0: Les batxilles a mi m'han destrossat les matemàtiques. Però m'han destrossat, per això vaig fer periodisme, perquè no em feim.
1: Que jo volia ser enginyer.
0: Jo volia ser enginyer, clar. Però no sabia... Sí, però no sabia xerrar anglès i vaig decidir... decidir fer una altra cosa.
1: Vas decidir que no volies ficar-te en plaids amb el tio, no penseu segur i bé.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Vinga, darrer com a part. I és aquest pel programa Head Starting.
1: La patrulla tortuga.
0: Idò, aquest dimecres una vintena de tortugues marines tornaran a la mà a Eivissa després d'haver passat gairebé un any cuidant-les i preparant-les perquè tinguin més opcions de sobreviure. És un programa que les ajuda a créixer i després les posa en llibertat perquè només segur que una de cada mil arriben a ser adults.
2: T'imagines? No tenen vida.
0: No tenen vida. I és una notícia... que està molt bé, molt xula, perquè són les típiques que te fan creure un poquet més en l'humanitat, no? Perquè totes tenim notícies dolentes, 4 com a vermells avui, i d'això me'l serveix per ser un poc més optimistes.
2: És que avui t'has passat, en aquest judici final.
0: Però jo crec que aquesta de les tortugues la poden comptar per dos.
1: Sí, això és vera.
0: Per dos com a vermells.
1: Li podria posar un com a daurat.
0: Un com a daurat, per aquesta gent. I són notícies que ens ensenyen que hem de cuidar la mà, també.
1: Sí.
0: Que a vegades... no ho feim, com toca, i després pateixen les conseqüències.
2: Tu creus que no ho feim, Jordi?
0: Bé, nosaltres tres en aquest estudi, sí. Però hi ha molta gent... Bé, sí, no.
2: No. Està bé. Però... sempre recordar que... hem de cuidar la mà.
1: S'ha avançat moltíssim. Jo record, fins no fa gaire, i tirar les llosques a la mà...
2: Ah, sí.
1: Era una cosa normalíssima. És supernormal. Era, de fet, normal tirar les llosques a la mà... Ara és impensable.
2: M'encanta això, la patrulla tortuga.
0: La patrulla tortuga, és que a més tenen un nom increïble. Són la patrulla canina, però de les tortugues.
1: Està molt bé.
2: És una notícia xula, en cert.
0: Sí. A més, avui mateix també s'han alliberat 39 tortugues més a la platja de Can Pere Antoni a Palma, que era dins el mateix programa. O sigui que no és un cas puntual, sinó que fan aquesta feina contínua per retornar-les a la mà. I jo crec que és un cometar, Robert, com una casa.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: És veritat que és una d'aquestes coses... que no fan gaire renou, però mos fan creure una mica en l'humanitat.
0: Efectivament.
2: I que això, que mos ensenyen a cuidar la mà.
1: I a ser conscients d'aquestes dades, clar. Una de cada mil arriba adulta. Són dades i és molt fort.
2: T'imagines trobar una tortugueta a la mà? Quina il·lusió, no?
0: Sí.
2: Mos les podrien trobar o no?
1: No ho sé,
0: haurem de telefonar a qualcú.
2: Jo, mentre no me trobi una serp, ja estic contenta.
1: I un colom?
2: Jo el que no vull és haver de telefonar en Dean Gallagher.
1: Home, en Dean Gallagher l'han telefonat i ja poden tornar a avançar que el tindrem.
2: L'arribarem a entrevistar.
1: El tenim, confirmat per segona vegada. Però què passa amb Dean Gallagher? Que Dean Gallagher és una persona que està molt enfeinada amb qüestions relatives a rèptils i eivissencs i mos cedirà un espai en aquest programa... Deim el dia i l'hora, o no?
2: No mos arrisquem.
1: Està confirmat, senyoria.
2: Perquè no mos agafa el telèfon.
1: Però quan intentem tornar a confirmar, no està pendent del mòbil...
2: Però, és a dir...
0: Exacte, no deu tenir cobertura, perquè deu estar per bosc.
2: Tu creus que en Dean Gallagher, un heroi, eivissenc, el caçador de serps, més reputat del món, diguem, està pendent dels teus whatsapps, Xavi Oliver?
1: Possiblement no.
2: Idò.
1: Però sap que estic pendent jo? De dues coses, d'aquest programa i la nostra audiència. I la nostra audiència li hem dit que Dean Gallagher seran nosaltres. Per tant, jo, és el meu deure A Dean Gallagher,
0: que no, així, que no us estranyi que ara mateix no te contesti perquè està ocupat salvant tortugues marines.
1: Podria ser, és que podria ser. Que,
0: o sigui, pots fer qualsevol cosa.
1: Qualsevol cosa, qualsevol cosa.
2: Andrea Sánchez en el control tenis, mos poses Paradís, la cançó que m'agrada molt, de Pèl de Gall, per acabar, perquè és així. Sempre hem de recordar que vivim en un paradís.

0: M'encanta Pol de Gai cantant Paradís, una cançó que han dedicat a els alumnes d'ESO i Batxillerat de Menorca que han passat el curs amb aprovats, i és que han destacat molt per damunt de la resta d'estudiants de les Balears, d'Eivissa, Formentera i Mallorca, tot i que tots se mereixen mèrit. Nosaltres estem a punt d'encetar la segona hora, ara farem una aturada pel bolletí informatiu, però Josep Alorda, tot d'una tornarem en Becà.
1: Bé, te diria, nous escenaris, noves dimensions per fer coses a les Illes Balears.
2: Com jo... se nota que és un cineasta erudit.
0: La veritat és que no entès res.
1: I no ho entendrà ningú, jo crec, però bé.
0: Bé, i d'homes hauran d'escoltar, supos.
1: Sí, això
0: en
1: sí.
0: En aquesta segona hora.
1: Això sempre.
0: Bé, ja sabeu en Josep, és el col·laborador que només mos ve a veure per contar-nos les seves pel·lículetes.
3: Jo, Josep, m'has decebut una mica.
0: Per ostres. Què?
3: Perquè jo pensava, això? Avui mos duries un tema d'ascensors. No, perquè no, la setmana passada va explicar que els coneixia totes les marques.
1: Sí.
3: I d'ençà que ho explicaràs, jo pujo un ascensor, ho penso en tu i després miro la marca. I ja comença a conèixer un pot tot aquest món.
1: Sí, tot. Bueno, i de... Bé, quan en sàpigues més ja aprofundit...
3: Com que dir, poden quedar...
0: Ai, podeu quedar i fer una ruta d'ascensors.
1: N'hi ha un, el de l'hotel Saratoga, puja aquell ascensor que flipes.
3: Ah, sí? Demà hi aniré, demà al matí aniré. És el rooftop.

0: Bon dia. Aquest dimecres esperam pocs canvis pel que fa al temps. Les temperatures seguiran estables i el cel estirà poc ennigulat, això sí, amb alguns nígols alts. Tot això quan l'AEMET ha vaticinat un estiu que serà més càlid d'allò que seria habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Maria José Guerrero, la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides.
1: Se prevé que sea que haya noches tropicales, que haya noches tòrrides, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: I això que sentireu va ser ahir, als jutjats de Via d'Alemanya de Palma.
2: ¿Quién ha muerto? ¿Quién era una pistola de fogueo?
3: ¿Por qué no me
2: dejas
3: solo, tío?
2: ¡Pero si era de fogueo! ¡No mató a nadie!
0: És l'arribada de Lico, el fill de la Paca, qui ha quedat en llibertat després d'haver provocat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola. Ara queda pendent d'un judici i la investigació per l'assalt al centre hospitalari continua oberta. Francisco Tomás Fernández Cortés va irrompre a les urgències de Sant Llàtzer d'haver les 6 de la matinada d'ahir, cridant «em pegaré un tir ple de sang i amb una arma de foc», segons els testimonis. La policia continuarà analitzant si el que ha passat té relació amb les detonacions que es van sentir també durant la matinada a Sant Banya. I a la crònica política, el Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab. Els grups de l'esquerra hi han votat en contra. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PSIP.
4: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
5: El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de l'igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
6: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
0: La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
7: No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
8: Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
0: I les agències de viatges de les Balears han denunciat problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
9: Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
0: I a la crònica internacional es complica la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat una sèrie d'objectius de l'Iran després de que hagin derribat un helicòpter de l'exèrcit dels Estats Units el dia anterior. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Ampliam aquestes i moltes més qüestions d'aquí una hora a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
10: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Doncs a tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ja l'heu sentit abans, és aquí el col·laborador que mos visita només per recopilar material per les seves pel·lículetes, el cineasta i ara també músic, Josep Alorda. Josep.
1: Ostres, sí. Sí, bon dia, bon vespre.
0: Ara també músic.
1: També músic, tampà molt motivat. Vaig fer una maqueta, dues maquetes, amb en Pere Andrés.
0: Però això ho fas perquè vols?
1: Perquè sí, perquè sempre hi ha ganes de fer coses i hi ha coses a dir, no?
0: No, total.
1: I si, mira, avui ho dic així, també estic escrivint una cana, dic que soc novel·lista, però clar, si tinc coses a dir i hi ha múltiples plataformes per fer-ho, pues és divertit, i la música sempre està molt bé.
2: Utilitzes la música per dir coses que no pots dir en el cinema?
1: Pues...
2: que profund, eh?
0: Molt bé, està molt bé. Tenc fris de fer-li una falca en Jordi que se digui el titulat. En sèrio.
1: Està molt bé. Els problemes del mitjà del cinema, sobretot és de temps, que per fer per una pel·lícula o un curtmetratge, no? Tardes mínim un any, dos anys, depèn de la producció, no? I per fer una cançó realment, si tens un estudi, que tampoc és molt, molt, molt car, mm-hmm, tal, pues, és a dir, són temps molt més curts, mm-hmm, per dir-ho de qualque manera, no? Mm-hmm.
0: Molt bé, Josep, doncs pot motivis en sa resposta, exacte, perquè no som a l'aviador, el programa cultural d'Ivetra Ràdio.
1: Efectivament.
0: Avui molt bé ens explicar que has anat en el cine. Molt interessant.
1: Ahir vespre, atenció...
3: Quina matxacada, una darrera salta, pobre Josep. En Josep ve aquí fent programa de ràdio, un altre...
0: No, perquè sé que li puc fer.
1: Jo ho intento, jo ho intento.
0: Sé que li
1: ja
0: puc.
1: Està, no passa res. Ahir vespre vaig anar a veure Backrooms a CineCiutat.
0: D'acord.
1: Vale? Aquest cinema de confiança meu, saludos, que sempre mos senten, que és un cinema...
0: Ah, sí? Mos escolten?
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé.
1: Sí, sí, sí. Bé, és un cinema gestionat per socis i jo sempre hi vaig, estàs escorxador. No faré spoiler de la pel·lícula, però sí que venc a xerrar del fenomen de Backrooms. No sé si vosaltres heu vist la pel·lícula, no sé si veu algo...
0: Mira, aquí en vàrem xerrar, en Jordi mos va fer un petit, una petita explicació de què és una backroom.
2: Exacte. Ho vam explicar, però abans de l'estrena.
0: Clar.
2: I sabíem poquetes coses. Uh-huh. O sigui que avui entenc que m'ho tornaràs
0: no. Avui ho hem de repassar, perquè a més és un concepte que jo no vaig acabar d'entendre.
1: Vale.
2: Gràcies, Inés.
1: És un concepte complicat. És vera. El primer de tot, Backrooms, vale? Perquè si ens ubiqui un poc, és una pel·lícula que ara és la pel·lícula del moment que està a cartellera, per tant la podem anar a veure perfectament. És una pel·lícula com a de un pot de pa i un pot de... Sí, de ciència-ficció. Però no només és això, vale? Ara s'està xerrant molt d'això, però és un fenomen. De fet, és realment el concepte que el defineix és creepypasta.
0: Creepypasta. Què vol dir això?
1: Que creepy vol dir rarenc, vale? Mm-hmm. I pasta realment ve de el comando copypaste, vale? Que es copiar i aferrar a internet, no? Informàtica, i ha quedat com a pasta. I a mi em fa gràcia que és creepypasta, no? És graciós. Però són, bàsicament...
0: Molt graciós.
1: Està graciós, Inés.
0: Molt.
3: Sí, a mi és estrany. És creepy.
1: És estrany, sí.
3: És com un metacreepy.
1: Repelús. És inquietant.
0: És una mica aquesta música.
1: Exacte, aquesta música que hem posat...
4: Inés.
3: És que Inés és molt poruga.
1: Sí, sí. Idò,
0: Inés... Com t'agrada dir això?
3: És que és molt... És a dir, me dius que no t'agraden les pel·lícules de por.
0: No, i què? És que clar que no m'agraden. Aquí li agraden.
3: No, és que de fet, sentint un...
0: És un debat que vàrem tenir.
3: En Jordi mos explicava, però no sé si era això que mos explicava, o la de Slenderman. O no?
2: Exacte. No, era...
1: Sí, sí, sí.
2: Bé,
3: sí. Això i que va començar a tenir por? Perquè posava música d'així. No passa res, és a dir...
0: No, ja ho sé, que no passa res.
1: Inés, si vol, podem anar un matinal a veure la pel·lícula, aquesta.
0: No.
1: El matí,
0: de
1: fa sol,
0: manera,
1: anem
0: amb
1: un cafetet.
0: De
1: cap manera. Oh, bé, i de creepypasta, realment, dit etimològicament el que significa, però bàsicament són històries inquietants que neixen a internet, vale? I, és a dir, normalment això sol néixer a foros i a webs així on hi ha moltíssima comunitat i simplement és un concepte que qualcú dispara i que la gent va ampliant però va fent universos, no? Hi ha gent que comença a fer dibuixos i comença a donar un poc a nivell visual a transformar aquest univers que se comença a generar i és una cosa participativa, cooperativa que no és de ningú realment, simplement qualcú fa algo, diu algo, tipo, per exemple, que això de Barruns va néixer amb una foto i la gent se va començar a inventar tota la història que podia haver darrere, no? I és tot digital, val? És com una llegenda urbana que s'ha d'abans i bàsicament ve això, això és el que ve sent un creepypasta.
0: No he tornat a fer.
3: Jo tampoc.
0: Però és que no hi ha manera.
3: Quin drama.
2: No, hi ha manera.
0: És a dir, jo el que vaig entendre és que són Backrooms, és a dir, ara s'ha fet aquesta pel·lícula de moda,
1: sí,
0: que surt de vídeos de YouTube.
1: Bueno, sí, venga, segueix, segueix.
0: Que són habitacions buides.
1: Vale, sí, un poquet.
0: I tu, com a espectador, vas fent aquest recorregut de les habitacions.
1: Sí, un poc, vale. Se podria
0: ja
1: dir.
0: Està.
1: Però bé, jo era xer realment de gènere, de lo que és això. És a dir,
0: ah,
1: creepypasta és un gènere, per dir-ho qualque manera, d'historietes que se fan a internet. És com dir rondalles. Què són les rondalles? Pues les rondalles són cultura popular, contes, no? Fàbules,
0: sí, sí, gènere, d'acord.
1: I d'això és...
0: Això
1: és
0: general.
1: Exacte, això és digital. És com una espècie de cultura popular internauta que se genera a internet. I n'hi ha moltíssimes. Backrooms només n'hi ha una. Però, és a dir, Backrooms només és una, però n'hi ha moltíssimes.
3: Perdona, Josep, però en quin format, eh? En format, ja què sé, fil, en format és super, imatges, és igual.
1: És superlliure. És com un foro, imagina't un foro, com si fos una xarxa social on la gent va publicant coses i va ampliant i diu, no, perquè existeix aquest personatge en aquesta història, que
3: ja
1: va fer això, tal, no sé què, una empresa darrere, saps? Vull dir, coses, però bé, no vos preocupeu perquè si no ara començaré a explicar més coses, però això és el gènere creepypasta, vale? Que són històries com a inquietants que circulen per internet i la gent va ampliant de manera comunitària, vale? I no són de ningú perquè són de tothom, realment. Un exemple que ja se va adaptar en el cine és el Slenderman, per exemple, que ha sortit, que bàsicament és històric que ha construït la gent de que si vas a un bosc, bueno, a determinat bosc, però bé, que en el bosc existeix com una espècie de figura que és Slenderman, que és una figura humanoide superalta de color blanca, no té rostre, mm-hmm, i va vestit amb un traje. I la història és que tu has d'anar agafant unes notes que hi ha per tot el bosc abans de que t'agafi, i ell te va seguint i tal. És una cosa molt de videojoc, però això també se nota bastant a internet, i això és una altra història creepypasta.
0: Mm-hmm. Mira, no has d'estar un poc malament.
1: Efectivament.
0: Del boi.
1: Efectivament.
0: Per que t'agradi aquest fenomen creepypasta.
1: Exacte. Voleu participar i la comunitat d'aquest tipus de coses, bueno, és raro, com tot internet.
0: D'acord. Ah, és una moda i ja està.
1: Sí, és una moda. Hi ha gent que, bueno, hi ha una comunitat darrere, que gent superfriqui, que inventa coses. Mm-hmm. I sobretot se diu, bé, es pasta de creepypasta, bé perquè la gent el que volia era assustar la gent, és a dir, la gent d'internet aferrant aquesta història, perquè tu quan la llegeixes moltes vegades com que cobra molta veritat, no?
0: D'acord.
1: I d'aquí ve es pasta de copypasta de creepypasta. Mm-hmm.
0: Com se deien els humans vestits de cans?
3: Asterians.
0: No n'han tornat a xerrar, d'aquests?
3: Clar, tu, la gent pensava que quedarien... Ara començaria a veure Asterians pel carrer.
1: Clar, clar.
0: Aquests no eren creepypasta.
1: No, però ara veure que eren creepy, segur.
3: Creepypasta és una altra cosa.
1: Creepy segur.
3: Ara que jo ho he entès.
1: Creepypasta realment és un gènere de prosa. Vale? És a dir, és una cosa escrita, és com una historieta, és com una gent urbana.
0: Ah, d'acord, és prosa. Vale?
1: I l'Asterians és un fenomen de gent que...
0: Estranya,
1: té una recerca,
0: ja,
1: identitat vinculada als animals i coses així.
3: I coses així. Matisos.
1: Sí, no ho sé explicar. Sincerament no soc sociològic ni res. No en tenc ni idea, tio. Però bé, Backrooms. Arribem a creepypasta, vale? Que és el gènere.
0: No soc sociòleg.
1: No soc sociòleg ni geopolític. Geopolititòleg. Bé, ses barros, vale? Dins aquest gènere, sí, de creepypasta trobam una història que són ses barros, vale? Tot això hi ha la pel·lícula, però tot això és un univers molt gran que no abarca la pel·lícula. De fet, hi ha molta gent de la comunitat de Backrooms que no li agrada la pel·lícula precisament per això, perquè són haters de que no, és que no han ficat totes les coses que hi ha a l'univers, clar. És que
0: uf,
1: no hi...
0: també hi ha crítics, eh?
1: Exacte, hi ha haters.
0: Hi ha haters per tiquinmiquis.
1: Tot. Efectivament. Tot això de ses barros va començar amb una foto a un foro superconegut que és 4chan, vale? 4chan, que nosaltres aquí realment en aquest país pues, no se coneix, però és un foro de fa molt de temps, vale? I va començar amb una fotografia on se veien bàsicament oficines d'aquestes hegemòniques supergrans com les de Severance, que és aquesta sèrie que també s'ha inspirat un poc amb això, i se veia bàsicament una oficina com molt groga, amb moqueta, amb fluorescents, i una persona va escriure, imagina que acabes aquí, no? I se veia com un espai com a infinit, no? I era una oficina que no s'acabava mai, no?
0: Uh-huh.
1: I, claro, tot això han sorgit com a conceptes que, bueno, s'han recuperat i s'han adaptat per això, per exemple, com espais liminals, vale? Backrooms són espais liminals, vale? Hem de tenir en compte que és com una altra espècie de dimensió, vale? On hi ha espais que pareix que no acaben mai, vale? És a dir, i els espais aquests són com una cosa que realment li ha donat molta força a internet, perquè bàsicament són com espais buits, abandonats, que transmeten pues, una sensació d'ansietat o d'inquietud, no? Mm-hmm. Perquè són com espais que més o menys ho pots reconèixer...
3: Com però... l'edifici de Gessa.
1: Exacte, exacte. Després ho recuperarem, això, de fet. Però són espais que més o menys coneixem, però hi ha algo raro, també. Vale? Estan deshabitats, però, per exemple, tenen una columna torta o té certs elements que dius, ui, això està mal programat, vale? D'aquí també neix tot això d'internet i és fàcil veure quan tu jugues a un videojoc que hi ha algo que no funciona molt bé.
3: És com quan somies qualque cosa i dins el somni hi ha qualque cosa que no t'encaixa.
1: Exacte.
3: I dius, això no pot ser mai, i per ventura estic somiant.
1: Efectivament, i tot això genera molta angoixa perquè hi ha una cosa que no acabes de detectar, saps? És a dir, hi ha una cosa que no està funcionant i com que no l'entens, això genera bastant angoixa i per això és bastant mal rotllero, no? I també la gent xerra molt d'espais no euclidians, vale? que això són espais que no segueixen com a les regles d'Euclides, vale? Que són, bàsicament, que hi ha coses que se deformen i se distorsionen, i, clar, com que no són coses habituals a la realitat, generen bastanta detenció.
0: Jo, pas pena, perquè jo avui vespre somiaré.
1: I d'anar a veure la pel·lícula.
0: No, és que no la puc veure.
1: L'hauries de veure, sincerament, perquè està molt bé, jo la vaig disfrutar bastant, i bé, és veure que fa un pot de mal rotllo, i no té jumpscares d'aquest, no té sustos com a tal, sinó que té...
0: No, és
1: com
0: que és un ensurt constant, la pel·lícula.
1: Sí, és molta tensió.
0: La pel·lícula sencera és un ensurt.
1: És molta tensió, perquè tu imagina't, això és com a... Perquè si ja mos entengui també, és com una espècie de backroom, és com una realitat alternativa on tu acabes per error i no pots sortir d'allà, no? I no sabem el que hi ha, vull dir, és com si estiguessis a un altre planeta, per exemple, i no sap molt bé que te pot trobar, no? I evidentment, pues, hi ha coses que fan bastanta por.
0: Tu, Jordi, supos que aniràs a veure Backrooms, com a titulat.
2: Ja ho veurem. Si trec temps de qualque banda, és que és una persona bastant ocupada.
3: Jo m'agradaria a veure-la, també. Jo m'imagino un poc com una Matrix.
1: Sí.
3: I vols anar, Jordi?
2: Podem anar.
3: Beníssim.
1: Jo la tornaria a veure, eh? I mira que hi ha poques vegades que tal, però jo la tornaria a veure.
2: I ja
3: també,
2: tenim pla.
3: Si vol venir, també pots.
1: Vinga, anem-hi.
3: I
1: Inés, tu no...
0: No, jo no venc.
1: Però bé... L'univers de Barrons, més o menys que està explicat, no? És a dir, hi ha coses rares per allà, tal, fan por, són coses que... com un portal, que tal. I de...
0: com un portal, que tal.
1: Un portal que tu sense voler la travesses i acabes allà i no pots sortir d'allà i fa molt de mal rotllo, això.
3: Sí, home.
1: I doncs un poc aquesta idea. I de, hi ha un atlot que amb 16 anys, que se diu Kane Parsons, va començar a transformar tot aquest univers, que no era de ningú perquè era de tothom, perquè és una cosa d'internet, i la va transformar en audiovisual mitjançant un programa que se diu Blender, que bàsicament fa com a renders en 3D, no? Modelatge 3D. Vale, i va començar a fer historietes, és a dir, com agafava les coses d'internet, que si gent escrivia a la comunitat, i les passava a fer com a petits episodis, curtmetratges. De fet, hi ha un curtmetratge que és molt famós, que és una carta de presentació de la pel·lícula, i se va fer molt famós perquè té un canal de YouTube i tal, i és com una sèrie ja que, si la vols veure, van de la pel·li, està bé, però té molt de material, perquè ahir va començar a generar també gran part de l'univers a nivell audiovisual, no? I era molt, molt, molt interessant. I és el propi director de la pel·lícula, vull dir, aquest lot en 16 anys va començar a fer això, i ara en 20 ha fet aquesta pel·lícula que, vamos, està arrasant a taquilles.
0: Tu vas explicar això, Jordi, també, no?
2: Sí, sí, sí. Van xerrar. El que no sabien que com aniria la pel·lícula, era abans d'estar
1: bueno,
2: a
0: casa. I ha anat bé.
1: Estarà molt bé. De fet,
0: està
1: titulars...
0: Està sent un èxit.
1: Hi ha titulars de youtuber se carga Hollywood. I és un poc... Que no, yeah. Qüestió no és que sigui youtuber, simplement ell ha adaptat un univers on hi ha una massa social darrere i una comunitat darrere, i clar, per aquest sentit, doncs pues, mira, ja hi ha gent que
0: una
1: vol...
0: Una cosa nova, veure. No?, que s'ha traslladat a la pantalla, molt
1: exacte.
0: Curiós.
1: Exacte. Per tant, per resumir i tal, perquè no sé ara quan anem de temps, però bé,
0: anem bé. Josep, tu, el programa és teu.
1: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. La veritat que tens xerrera avui. Però bé... No explicaré res de la pel·li, explicaré un post de l'univers. Bàsicament, en Kane Parsons, que a YouTube se diu Kane Pixels, va començar a idear el perquè de les backrooms i va posar que això, no sé ben cert si ho ha tret de la comunitat o si ho va idear ell, però segur que va haver una empresa en el 90, perquè tota aquesta història està situada en els anys 90, vale? I en els 90 va haver una empresa que se deia A5, que feia bàsicament aquestes màquines per fer radiografies magnètiques, que tipus TAC i tipus aquest tipus de coses, i de la van liar amb una màquina i se va crear, se va generar un portal que és bàsicament una porta invisible que tot va cap a ses barros. I a partir d'aquí aquesta empresa va deixar de fer aquestes màquines i se va realment implicar en saber per què passava aquest fenomen. Hi havia el govern, evidentment, el govern estadounidense per darrere, ajudant a l'FBI, coses d'aliens, aquest tipus de coses. És d'aquest rotllo. I aquesta empresa pot ser dir que això. I què passa? Que s'estan obrint portals per tot el món, per dir-ho qual manera. I clar, hi ha gent que acaba ja sense voler, i és aquí, realment aquests són els protagonistes d'aquestes històries.
0: Parlem de portals virtuals? D'acord, no sabia si eren portes d'obres.
3: Sí, és història d'en Píxels,
1: sí,
3: no?
1: Sí, bueno, això, ell ho ha passat...
3: És una adaptació.
1: Ho ha passat audiovisual, això. I ell és un poc... Però realment jo crec que tot això d'aquesta empresa i tal no crec que sigui seu, crec que és de la comunitat, i ell ho ha agafat i ho ha passat audiovisual i ja està. Però sí, són portals físics, vull dir...
0: Ah.
1: Tu trobes... És a dir, tot aquest món és de veres. És històries virtuals.
0: Ah, d'acord.
1: Però tot és de veres.
0: Molt bé, enorme, però...
3: Tot és de veres.
0: De veres. No entenc res.
1: Tot és veritat.
0: Ara ho havia agafat. Havia agafat lo de sa pel·lícula, ho he seguit, ho he entès... Ara ja m'he tornat a perdre.
1: No, és que si tu vas a sa paret i sense voler enfonyes sa mà... I hi ha un portal invisible.
3: Com en Doraemon, se porta en Doraemon.
0: Sí, això ho entenc.
1: Com en Harry Potter,
3: exacte.
1: També ho fan.
0: Sí, però
3: en Harry, que
0: gent
3: en
0: col·loca.
3: En sa bossa de destren.
0: Eh? Això, gent que ho col·loca.
1: No, sense voler, se fa. És a dir, per aquests experiments que han anat malament, sense voler...
0: Quan se fa?
1: Se fa sense voler.
0: Per art de màgia.
3: Cons de supernenes, sí. Que van sortir per equivocació.
1: Claro, de cop se genera un portal que potser se podia generar aquí mateix, en aquest plató.
0: Bé,
3: és que, de fet, s'està generant ara mateix.
1: Claro, claro.
0: Sí,
1: segur.
0: Ser vulnerable ara mateix.
3: No, que jo també, Inés, jo tampoc ho entenc. Jo fa befa, però...
1: Total, que tu un dia normal te trobes un portal i flipes i passes cap allà i és una altra dimensió on realment hi ha unes altres regles i tot això.
0: Vale?
1: I, clar, aquesta empresa el primer que va fer va dir, ostres, pues no, és a dir, realment hem acabat amb el problema de l'espai en el món. Podem fer trasteros infinitos, podem fer platós d'ívetes infinits, no? I no ocupar espai en el món, a la nostra dimensió, no? I comencen a fer aquest tipus d'experiments. Què passa? Que hi ha coses molt turbies. Uf. I aquí és quan se complica. Però bé, els protagonistes realment són la gent sense voler d'àpia, per dir-ho d'alguna manera, que se troben en un portal i se fiquen dins d'això i la lien.
0: I se'n van per avall.
1: Efectivament. I res, en Kane Pitzels, en Kane Parson, com vulgueu, va començar a adaptar aquestes coses a nivell audiovisual i per això l'han cridat per fer la pel·lícula. I realment la pel·lícula va d'un home que té problemes de salut mental...
3: Espera, posa'm una musiqueta una mica tèrbola.
1: La pel·lícula...
3: I ho expliques... És fora fer spoiler, perquè...
1: Clar, no explicaré realment res, realment ja ho has explicat bastant de l'univers, la pel·lícula va un poc cap aquí, però la pel·lícula va d'un home que té problemes de salut mental paranormal i corrent, vull dir, en un sentit de que va a la seva terapeuta i tal, perquè té una tenda de mobles i allà se troba un portal, i a partir d'aquí passen col locs.
2: I todos.
0: No, Xavi...
1: Per tant, vés alerta si vas a segon quina tenda de mobles, perquè ja han vist la pel·lícula... Que pot anar. Per tant, ja per
0: podem proposar llocs.
1: Exacte.
3: Estaria bé.
1: Això és la cosa, això
0: pot haver aquest tipus de xocs.
1: Això és la cosa anava a dir.
0: Per tant, no vos hi apropeu en aquell lloc.
1: Jo en tinc un parell de llocs, si voleu, per no trepitjar-nos els edic i després mirar perquè ja sortir, per exemple, l'edifici de Gesa ja és una backroom total. Per què? Perquè bé, de primer de tot són oficines allà buides que duen allà tal, i allà sé cert que hi ha portals. Ho sé cert.
0: Quina por, està massa a prop de nosaltres.
1: Sí, està ben a prop. I d'allà podrien sortir coses, no se sap. Encara jo no he llegit cap història de que se pugui sortir d'allà, però podrien sortir coses.
0: Quina por.
1: I clar, si gent que va, el que fa és fer mapes, i que hi ha molt de mapes per internet de backrooms que Déu sap, no?
0: Han de trobar de Gesa.
1: Efectivament. Vale, l'edifici de Gesa seria un backroom claríssim, però el meu backroom preferit és de la sortida del campo cap a l'autopista d'Inca, vull dir, l'autopista d'Inca. Allà, però aquest és un backroom que hem fet nosaltres, vull dir, no és un backroom que s'hagi generat.
0: Ah, que no
1: s'entén. En aquella sortida estàs massa tens, jo crec. No?
0: Totalment. Jo sempre m'hi fic, vos ho promet, i penso... Per favor, vull sortir.
1: Sí.
0: Per favor, vull arribar al campo.
1: Efectivament.
0: No sé on acabaré. Això és massa llarg.
1: Aquesta és la sensació de backrooms. Inés, aquí estàs arribant molt bé a el que ve sent identificar-se amb una persona que cal.
0: És que ara l'has clavado.
1: Efectivament. És molt llarg, hi ha una altra dimensió, segur.
0: Perquè no s'ha fet més curt, allò.
1: Rotonda, ponts, té carrils estranys, també té qualque cosa deformada.
0: Te fa la sensació que t'has de perdre.
1: Una vegada, en el pàrquing de Sal Campo, vaig donar la volta i anava en contradirecció. Vull dir, només era una direcció, però ja vaig dir, va, surt per aquí. I clar, anava en contradirecció i un home se va assustar i va dir, cuidado, cuidado! I vaig dir, què diu aquest? I clar, després vaig veure que, no, si això només va cap a una direcció.
0: Cuidado, la backroom!
1: Sí. Anava directe cap a la backroom.
0: Vinga, més.
1: més backrooms. Aquesta és un poc més polèmica, però i és un poc personal. Tota Menorca, per jo, és una gran barrum, i ho dic de veres, perquè jo crec que no existeix, vull dir, és un plató. Sí.
3: Això de trobar.
1: Vinga, i encara m'ho diuen que són els que més nota, millor nota entrar. Vinga, home, allò és una barrum segur, tot ho és, jo només conec un menorquí, i se cerca és un robot, que és en Macià Florit, cineasta. És una simulació.
0: I està no m'ha fet responsables de les opinions dels col·laboradors aquí, eh?
1: Està bé perquè és una illa superxula i a mi m'agradaria que Mallorca s'aparesqués en un sentit de que tot està molt ben cuidat.
0: Sí, això és vera.
1: Per això sé que és un plató.
0: Precisament.
1: Total. Més barrums. Aquesta no m'ha podut dir que no. Els soterranis de Plaça Major.
3: Sí, això.
1: És un barrum.
3: És un powerbond ideal.
0: Quina porada.
1: Sí. Tu baixes allà, ara mateix baixes?
0: No, ara.
3: Bé, ara sí.
0: Estan tancats.
3: Però abans també. Que no sap molt bé, allò...
1: Sí, sí.
3: No ho saps.
1: Tu imagina't un passadís de soterranis de Plaça Major i imagina't una figura que se mou de fondo. Te cagues. Això són els barrums. Sí. I doncs això. Uh-huh. I quan estàvem obert, me'n recordo que baixava les escales, hi havia una gavi amb una espècie de... amb una fura i una pilota que se movia. Sí, això no sé quina tenda era, però tenien allà una fura de robòtica que se girava. Sí, per exemple, Blade Runner, també. I doncs, més barrums. Portopi Terrazas.
3: Portopi, sí.
1: Portopi Terrazas. No he anat mai, vale? Però simplement veure fotos és molt gran, molt espaiós allà, també, per allà. Tot i que és una backroom com exterior, i això, no és vera que no és habitual, perquè l'exterior ja no te dona tanta angoixa, però per jo és una backroom segur. Uh-huh. Segur que hi ha una porta, segur que hi ha algo, i gent rara també.
0: Segur.
1: Ningú hi va.
0: Em poden dir més?
1: Sí. Entenc dormir més, m'ho anem a llevant, vale? Aquí tampoc no he anat mai, però segur que és una barrum. Bar Los Melones. Un típic restaurant, bar, que està com a, que passes per l'autopista i el veus. I sempre està com a tancat. No sé, no l'he vist mai obert. Això és una barrum, segur. Mm-hmm. Fa pau.
3: No, totalment.
1: I després, un altre que és el darrer backroom que s'ha fet a Mallorca, que s'ha inaugurat fa poc, el Museu Rafa Nadal. Ha de ser tan gran, allò, ha de ser tan gran que segur que hi ha portes que no s'obren...
2: Josep,
1: que...
2: jo m'he anat.
1: Ostres!
3: En Jordi va fer un reportatge.
2: Vaig fer un reportatge.
1: I
2: he de dir que vas un espai que se va fer llarg, qualque moment. Perquè jo no soc tampoc un superfan dels tenis, i és vera, anaves... I creus una porta i una nova habitació com molt diferent de l'anterior. Ja me quadra. Jo
1: tot ho un poc...
0: Els museus en general són una mica això, no?
1: Sí, deshabitats sí que poden donar caguele. Hombre, si tu vas a un museu arqueològic i algú se mou allà, una mòmia.
0: Però també ets edificis abandonats, per
1: sí,
0: exemple,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, tot
2: són
1: això.
2: Són
3: Durant.
1: De fet, això, l'empresa aquesta ho va llevar a posta, perquè segur que ja hi havia un portal.
3: És Palmarena. L'ascensor de Lloret.
1: L'ascensor de Palmarena.
0: No, l'ascensor de Lloret.
3: L'ascensor de Palmarena.
0: Apoyant-se hi ha una... anant a la Torre del Bercuig, hi ha com unes cases que mai se van arribar a fer.
1: Ostres.
0: Se m'ocorren. O, per exemple, la central elèctrica del Cúdia que...
1: El Morterà.
3: El Megaparc en hivern.
1: Ostres, sí, sí.
3: A Magaluf, ara mateix.
1: Bueno, Magaluf sempre és una backroom. Mm-hmm. De fet, Pachá Ibiza també havia apuntat. Pachá Ibiza és una bona backroom.
2: Sí. L'estació intermodal, un poquet, també. Hi ha molta gent, però podria ser.
1: Hi ha molta gent, però avui...
0: I, de fet, a Ibiza, en el polígon que hi ha just sortint de l'aeroport, hi ha també moltes zones que són bastant...
1: Com és?
0: Backroom.
1: Backrooms. Mm. Que no Blackrooms, que si ja ens estan bugant un poc amb això.
3: Què és una Black... No, això és una altra.
1: No ho diem.
0: Això ho anava a demanar, però...
3: És que jo tampoc sé el que és, però bé.
0: Millor que no. Josep Alarda, millor que acabem aquí.
1: Sí, és molt turbi.
0: Tot és molt turbi.
1: Tanta
0: sort que tu no, sí. I que tornaràs amb més alegria.
1: Sí, claro.
0: Gràcies, Josep.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: pujam a l'avió des de l'estudi UDI Vetra Ràdio i mon anem a visitar qualque amic, amiga del programa que viu fora de les illes. I avui, a on anem, Xavi?
1: Avui anem a la ciutat de les ciutats. La ciutat que mai no dorm. La de les llums, la de Mary Jane Watson i Peter Parker. La dels somnis per complir.
0: Avui, a Illencs pel món, New York, New York. I'm gonna...

0: el musicòleg Antoni Pizà. Antoni, com anem? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Què tal?
0: A tu per atendre'ns, molt bé. Ara ets a Nova York o no? Tenc entès que ets aquí.
1: No, ara precisament sóc a Mallorca, efectivament.
0: Ui, justament. Com ho fas, però? És a dir, conta-me la teva història en Nova York, quan fa que ets allà i què fas, vas i vens, explica'ns.
1: Sí, ara, fa molt d'anys que visc a Nova York. 36 o una cosa així, o sigui, pràcticament, de fet, he passat més temps a Nova York que a Mallorca.
0: Imagina't. I com hi acabes a Nova York en primera instància?
1: Ah, bé, jo volia estudiar musicologia i això fa 30 o 40 anys no existia. Aquí vaig cercar un lloc interessant per fer aquests estudis i me'n vaig anar allà a estudiar realment. I ja no vaig tornar, com aquell que diu. Però sí que he tornat perquè vaig i venc molt, o sigui que...
2: Has ensenyat història de la música a la, menys si ho direm bé, Hofstra University de Long Island, és així?
1: Sí, sí, en aquesta universitat hi ha altres.
2: A la City University de Nova York també, és a dir, un currículum extens, si mos en pots fer 5 cèntims.
1: Sí, bé, jo vaig anar a Nova York, com deia, per estudiar, i vaig fer un doctorat allà, i llavors jo vaig tenir intencions de tornar a Mallorca, o com a mínim a Espanya, perquè això crec que és el que fan tots els immigrants, no? Que tenen intencions de tornar, que no te'n vas mai per sempre. Bé, no sé, bé, cada cas és distint, no? I jo me'n vaig anar per estudiar i vaig dir d'aquí un parell d'any tornaré i, de fet, jo tenia una plaça en el Conservatori de Palma i jo podria recuperar aquesta plaça, jo què sé, podria ser un mallorquí normal, per dir-ho així, no?
2: I què és el que t'ha acabat arrelant allà, Antoni?
1: No, bé, exactament. Vull dir, que llavors va sortint una oportunitat i una altra, i una altra, i una altra, i van passant els anys i un dia te despertes i dius ui, ja fa 25 anys que som aquí. De totes maneres, vull precisar una cosa, que jo és la primera vegada que me'n vaig anar fa tant d'anys, com vos podeu imaginar, vull dir, te n'anaves i venies una vegada cada any. Ja. Això de viatjar no era res normal.
0: Clar.
1: Jo viatjava gent que tenia un propòsit molt concret. I ara, naturalment, anem i venim tots, possiblement amb excés, no?
0: I Antoni, com era aquell Nova York al principi dels 90, final dels 80? Devia ser, segons també sí, quines barriades, molt, molt diferent. Vull dir, hi havia una comunitat...
1: Sí. Sí, molt distint, però el que ha canviat no és Nova York, és una ciutat que canvia diàriament, el que ha canviat és Mallorca, i Espanya en concret. Vull dir, el canvi gros ha estat a Mallorca. Nova York sempre ha estat així, però pensa que quan jo me'n vaig anar de Mallorca, jo m'he dit me'n vaig anar, però ja no me'n vaig anar, això és un poc dramàtic. Vull dir, clar, sí, bé. Ja m'enteneu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Per exemple, posa'm per cas, no hi havia aquest restaurant japonès a Palma.
2: Clar.
1: O a Mallorca, no?
0: Tu has vist com s'ha importat tot, no?
1: Tot. I ara mateix tu dius, no, és que avui vespre jo menjaré... No sé, bé, l'exemple culinari és un gran exemple perquè reflecteix molt bé la cultura, no? Vull dir, la cultura de la gent. Vull dir, aquí just se sentia el català i el castellà, naturalment, no? I ara és que... Bueno, i tornaves de Nova York i eres un ser excepcional. Clar. Perquè podies xerrar l'inglès, a veure. Yeah. No?
2: Totalment.
1: I ara qui és que no el xerra, no?
2: Exactament.
1: O sigui que el canvi que ja he vist no és tant de Nova York, que sempre ha estat canviant, no? Perquè és una ciutat esponja des del segle XVII, no? El canvi gros ha estat i radical ha estat en Mallorca.
0: De totes maneres, diuen que 10 anys a Nova York són com 100 a la resta del món, de la velocitat en la qual canvia la ciutat. I a més, tu te devia passar que quan arribaves a Mallorca, no sé si tu ets de... Vares néixer a Felanitx, Antoni. No sé.
1: Som
0: si
1: de Felanitx. Sí, sí.
0: És de Felanitx, no sé si quan arribaves en el poble la gent t'aturava i te reconeixia per el que està a Nova York, no?
1: Sí, hi havia un poc d'això, sí. Efectivament, efectivament. Ara ja no, primera, perquè tots els que estem a fora anem i venim molt, però perquè se va publicar un cens de Felanitx, i suposo que d'altres pobles, ara fa un any, no? I allà hi ha 4.000 persones del Marroc, 2.000 de Colòmbia, 150 italians, 1.800 alemans, o sigui que... empadronats, vull dir.
2: Tenc entès, Antoni, que als Estats Units els professors universitaris estan molt ben valorats, és així?
1: Jo no m'ho puc queixar, vull dir, jo realment... Jo crec que... s'ha de dir que jo tenc un poc més de 60 anys, ho deixarem amb incògnita quan més, però és a dir, que jo no estic en el principi de la meva carrera, sinó que estic més ben al final, on ja tens uns certs privilegis. Crec que els professors universitaris d'Humanitats i de les Arts, en el meu cas, la música, no? Som el que en el segle XIX eren els artistes, no? Que, com en Chopin, que va venir a Mallorca, o en Delacroix, que va anar al Marroc i tal, com que realment hi ha molt poques obligacions, tens un salari i tu fas la teva feina i endavant. No? Mentre facis la teva feina amb poques obligacions burocràtiques.
0: I musicalment parlant, al llarg de la teva trajectòria, quines oportunitats t'ha donat viure a Nova York en la teva carrera?
1: Bueno, en primer lloc, guanyar-se la vida en la literatura, l'art, la música, la pintura, el que sigui, sempre ha estat molt difícil, no ha estat mai fàcil. No? I aleshores, en el meu cas, jo m'havia de guanyar la meva vida i allà he trobat unes oportunitats professionals on efectivament hi ha hagut moltes oportunitats per jo i per un milió de persones. No? Bueno, hi ha tots aquells tòpics d'Estats Units, no? Que si és el país de la llibertat, que ja no s'ho creu ningú, que si és el país de no sé què... Però n'hi ha un de tòpic, crec que es va... és el país de les oportunitats. Jo crec que tots els que hem emigrat als Estats Units han de reconèixer això, que han tingut unes oportunitats professionals i en altres aspectes, tu, no? Que han estat molt importants.
0: Ara, Antoni, m'és inevitable amb la resposta que has donat demanar-te per la situació política, sociològica que està vivint a Nova York, ara a Estats Units, perdoneu, ara mateix. Clar, sí. Nova York és una ciutat que té tantes cultures que és una mica sempre l'excepció del país sencer. Però com se nota l'ambient una mica aquesta polarització que hi ha des de Washington?
1: Sí, bé, a Estats Units és el mateix que passa a Europa i a tots els països rics, diríem, diríem que hi ha hagut una involució, no? I hi ha una... diríem, una situació política on ja no se creu en la democràcia i ja no se creu... Però això és un sector...

0: les tantes de la matinada, si volies. Anar a la biblioteca, per exemple.
1: Efectivament. Però ara t'ho anava a dir, m'ho has llevat de la deixona.
0: Ah, sí,
1: no és allò de que puguis anar a un restaurant a les 3 del matí. Això ja se suposa. Pots llegir un llibre en rus, en polonès, en cas que llegis aquestes llengües, a les 3 del matí.
0: Imagina't.
1: Pots fer qualsevol cosa, efectivament. És un altre tòpic, no?, que es va.
0: Uh-huh. I si me permets aquesta pregunta, quina zona de Nova York vius?
1: Jo he viscut a distintes zones per a Manhattan. Jo pràcticament sempre he viscut a Manhattan. Això ha canviat, també, tornant a la vostra primera pregunta de totes, com ha canviat Nova York. Quan jo vaig arribar, els estudiants pobres, que jo no era pobre, però, bueno, ja... vull dir, sí, pressupost d'estudiantilla, no? Mm-hmm. I quan jo vaig arribar, tots podríem viure a Manhattan. No era res extraordinari viure a Manhattan. I ara mateix ets estudiant, no hi poden viure a Manhattan.
2: Mm-hmm. Clar, i no sé si, Antoni, en qualsevol moment de la teva estada allà o de la teva vida, t'has plantejat mai com hagués estat si en realitat en qualsevol moment haguessis decidit tornar a Mallorca i agafar aquella plaça en el conservatori?
1: Sí, haver pensat moltes vegades, però no... ja no és... no, però més que res com una cosa així esporàdica, sí. Pensarò, ho penses 20 segons i llavors ja no hi penses més. És que és impossible, però si mires un quadriculat com d'un... quan jugues a escacs, no?, o a dames, aquests quadriculats, no?, i tu prens cap a... prens per endavant, i llavors a la dreta, i llavors a l'esquerra, i llavors tornes... I un d'aquests canvis de direcció és el que canvia la meva vida. Jo vaig prendre un d'aquests canvis quedant-me a Nova York, en lloc de tornar aquí.
0: I ara, Antoni, què faràs? Vull dir, si deies tornar, si deies quedar, no, si deies anar i venir, te plantejes aquestes coses?
1: Sí, m'ho planteig, perquè m'ho demana molta gent, també, oi, per què no vens a retirar-te a Mallorca, coses així, no? O quan vendràs, ja directament ja donen per fet de que vendré aquí, no? I efectivament, aquí s'està molt bé, i estic en família i tot això, no? I, per aquesta part. I sí, m'ho planteig qualque vegada, però en principi m'agrada anar i venir, diríem.
0: Molt bé, molt bé. I tot que així sigui per molt de temps, Antoni Pisà, ha estat un gust visitar-te a Nova York avui. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Sí, no, gràcies i enhorabona pel programa.
0: Gràcies. Una ferrada forta. Adéu.
1: A de vosaltres també, gràcies.

0: TV3 Ràdio és música.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: Exactament, comunions.
1: Ai, aquesta música.
0: Perquè ara ve època de comunió.
1: Ja, sí, ja ho han estat aquestes setmanes.
2: Ai, ai, ai.
0: De matins, de reguitzells, de nirvis, de sabates noves que feien mal, de cabells ben pentinats, de vestit que apareixien d'un altre temps, sa cantarella de no t'embrutis, no corris, posa't bé per sa foto.
1: Que bona recordeu de la vostra primera comunió. Contau-mos-ho, 971-13-99-00, si mos voleu telefonar en directe. Na Andrea Sánchez vos agafarà el telèfon i vos passarem en directe perquè mos ho conteu.
0: Jo crec que en Josep Alorda o en Jordi, un de dos, anava de mariner.
2: No.
1: I tu?
0: Jo no.
3: Jo no anava de res. Perquè jo no he fet la comunió.
1: No!
3: Jo no he fet la comunió, per tant...
2: Vendrà el papa.
3: Avui venc, ara estic aquí observant, com ho contau.
1: Vinga, 971-13-99-00.
3: No dic que esperaré a veure com ho contau.
0: Però ja has anat a qualcuna.
3: He anat a una comunió en la meva
0: vida. I l'experiència que...
3: No la recordo. Va anar bé, suport.
0: I la confirmació d'on perfecte que no...
3: No.
0: No?
1: D'això ja n'hi parlem.
0: N'has combregat mai?
3: No. Man, res, ja està.

0: Bueno, i per tant, mos queda una persona aquí, que és en Josep, que sí. Va anar de mariner.
1: No, no, jo no vaig anar de mariner.
0: Bé, men,
1: molt foraster, això, crec.
0: Ah, sí?
1: Bé, no ho sé, no ho
2: sé. El meu germà hi va anar.
0: Ah, sí?
1: No ho sé, si és...
0: Li ha fet gràcia a en Jordi.
2: I estava una monada, una monada.
1: Però de on ve lo d'anar de mariner?
0: No ho sé, que no, no, ho sé no ho sé, no ho sé, ho podríem haver investigat.
2: Però... Algú que mos telefoni
0: sí, per favor,
2: mos ho digui. M'ho
0: heu d'explicar, 971-1399-00, 971-1399-00, perquè sou gent sempre de mariner.
2: I com vos pareu vostè vosaltres.
1: Aquí està bé, però a Madrid ho deuen fer, que no, ha,
2: clar, sabe,
1: no,
2: tot,
1: no hem vist un barco mai.
2: Bueno. Deuen anar. Escolta, quan vas a la teva primera comunió?
1: Pues em va ser molt graciós perquè el meu germà era molt alt, molt gran, i, clar, me va esperar per fer-la junts. I va passar... Clar, que ja era més gran que... Mi germà era més gran que el capellà i tot. I el capellà se va allonar en el moment
2: però
1: final.
2: Bueno.
1: Sí, que s'allonó per donar, no sé, per fer...
0: Per combregar,
1: eh? Exacte, per combregar. I, clar, el meu germà se pensava que havia caigut aquell home. I l'intentava aixecar. I el capellà, què fa, què fa? I l'estirava cap a baix. I el meu germà, que no baixava.
2: Ai, por favor,
1: i aquell home esperant i tal. I el meu germà, què fa? I el volia aixecar. I jo, Miquel, baixo. I tothom se va, vamos, tothom se va
2: escorrer. Devies en el moment de sofrena, lo millor.
1: Exacte, sí, en el moment de sofrena. I el meu germà no ho va entendre.
0: Bé, sentirem àudio dels oients i després continuem amb aquestes històries.
3: I jo me'n record molt del dia que van anar a combregar. Jo vaig combregar amb la meva germana perquè mos d'un poc temps de diferència i mon pare i mon mare van esperar que jo fes els 8 anys, m'apens, per poder combregar plegades. Van combregar a l'església de Sant Sebastià. Mos van posar un límit d'amics perquè haguessin convidat 25 per home, evidentment. Jo crec que eren 5 o 6 per home. Vam combregar a l'hora baixa, després vam anar a sopar i mos van posar fins i tot no, discoteca, música apropiada per nosaltres, així que vam passar un vespre fantàstic. Jo me'n record que ens van regalar unes bicicletes, unes arracades, una cadeneta, no? Jo crec que si ens regalaven aquestes coses i els amics, doncs m'imagino que ni coses caríssimes eren detalls en realitat, no? Qui regalava una cosa una mica més així era sa família, sa predina, ses padrines joves, però als amics no... Era quasi com anar a un aniversari una mica o una més.
2: Quina festassa! Això era una comunió que hi havia... Hi havia quartos.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, regals.
2: I moderna, perquè devia ser, no ho sé, any 80-90, o això.
0: No ho sé, sí. Més o menys, però si no ho sé. Quines, me sap greu.
2: No ho dic per ser... explicació que ha donat, molt antiga, no? Deu ser.
0: Bé, no ho sé, però el que sens dubte ha passat és que els temps han canviat moltíssim.
2: És que és això?
0: Però molt, però tant, és que fins i tot hem gent m'ha enviat àudios que se queixa, diu, encara fan... I m'ho podia molt, m'ho va dir. I vosaltres això ho feis per regals. La meva predina
2: sap què va dir? Fareu beneït el bon Jesús.
0: És que...
1: Ostres!
0: D'això. Abans era molt més humil. Bé, fixeu-vos, no sé si us de deia que mos explica.
4: A veure, jo després de tant d'anys quasi no me'n recordo que va ser els dies de la meva primera comunió. Va ser com un suplici, perquè les sabates m'han fet mal tot el dia. Llavors es feien un berenar de xocolata i enciamada. Van dir, convidaven cosins, concos... ties i això, els propis, i a casa es feia un berenar de xocolata encimada. Supos que hi devia haver més pastes i més coses. Pues, el que sí com anècdota i no agradable és que, a part de que les sabates me van fer un maler, que l'altre dia vaig tenir mal de sabates, davall duo com un vestit així emmidonat, molt enrabenat. I això feia que hi tropissassis. Amb els vells, la gent ja major que no sortia de casa, els anàvem a visitar. Els hi duem a recordatoris, anàvem a visitar i mos donaven, jo què sé, en aquell temps un duro, o sigui, 5 pessetes, algo així. I era els regals que tenies de primera comunió.
0: Bueno, regals, quartos, de Beringo,
2: mira,
0: sabates noves.
2: Mira, jo m'ho feia una ràbia, la gent que deia que feia la comunió per regals, per favor, per
0: on
2: favor...
0: On ha quedat la qüestió espiritual?
2: Un pot de decòrum, claro. Dissimular una mica.
1: Protocol.
2: Jo, ma mare va dir, vol fer la comunió, i cada diumenge missa,
0: home,
2: abans i després.
1: Ostres, que dur, i això no.
2: No, i vaig complir. Home. Digue't, Josep, que tens cara de tenir una nena tota.
1: Jo, bé, vava, sí, xerrant de regals, vava un tio que no era el meu tio, era amic de mon pare molt enrotllat, sempre fumava.
2: Tu el veies com el tio guai.
1: Sí, era un senyor que el veia molt poc, però era molt guai, sempre venia. I me'l va donar el meu germà i jo, a cada un carnet de soci del Mallorca.
0: Ah, sí? Oh.
1: I clar,
0: escolta.
1: A mon mare, que li agrada futbol, que gràcia, perquè se va tenir que fer soci ella per dur-nos.
2: Oh, clar.
1: I no, hi vam anar un parell d'anys.
0: I ja està.
1: Sí. I això és el regal més xulo que era.
2: No tens enveja, Jordi?
5: No gaire. Jo quan vaig anar en aquella, l'únic que record és que mos varen donar als convidats una tassa d'un Bob Esponja.
0: Ah, molt bé, encara tens, el concert regal.
5: No, però va estar molt d'any, perquè nostre, i per això ho record.
0: A tu, Inés, que te van regalar? Segur que te van fer un bon regal, que teva.
2: Un parell. Me'n recordo un rellotge, dos rellotges m'han regalat.
0: Dos,
2: gent, convidats, rellotge...
5: Un passe VIP per anar a missa.
2: Un Wallman. Una Bíblia.
1: Ostres, bueno. Això ja no...
2: Home, és que ja fas... Escolta... És a dir, vos sorpreneu-me no, que regalin una Bíblia clar, no, quan realment. Eres la meva primera comunió. Que
1: però,
2: és un
1: però
2: acte,
1: la
2: vares
1: obrir.
2: Record.
1: La vares obrir, menys si és que dins tenia una peraca.
0: Cada dia abans del programa la llegeix. I m'ho llegeix un passatge.
2: No, era infantil.
0: Era infantil.
2: Era
0: aquesta és una de cada dia.
2: No ho sé, no.
0: Jo també me la van regalar
2: era
0: per mi. Era
2: un àlbum que feia música, si pitjaves. Ah. Pitjaves un botó i sonaven com a campanetes de comunió. Bé, tu?
0: Bé,
2: tu
0: jo...
2: Com anava el vestit, que t'avui
0: no,
2: imaginar?
0: No, jo tenc una foto amb un germà, anàvem igual, amb una camisa blanca curta, perquè era juny, i un calçon negres curts.
2: Jo anava preciosa, també.
0: A mi, com anaves?
2: No, amb el vestit típic, però guapíssima.
0: Però, bé, vestit típic de comunió.
2: Sí, però modern, no amb flocs i aquestes coses. Clar.
0: Bé, no ho sé, és que les coses, sens dubte, han canviat. I si no, que li demanin a na Carme Ferrer de Formentera.
6: La meva, pues, com la de moltes persones de fa 60 i pico d'anys, va ser molt senzilla, perquè no mos dava per més. Llavors no era com ara, que avui som com a bodes, hi ha el que es fa. Cada un fa el que pot, el que vol.
7: El meu germà,
6: vale, família. A la vegada, i res, anàrem a fer la comunió, el meu dia cap a casa nostra, i sa mama va fer un arròs amb pollastre, i fins aquí es va acabar la festa. Menjàrem i res, la tarda jugàrem naltros per allí, però no vàrem fer res així de regals no record. Sí, una creueta, me van regalar una creueta, que crec que tan sols tampoc no era d'or, era només durada i, bueno, i res, però com que no teníem més, doncs tampoc no ho enyoràvem. I ara avui, doncs, bueno, són com a bodes, la veritat és que avui ja mos han passat de mida. Jo, d'on que t'aquessis a la nostra parròquia, i a vegades hi havia una nena i un dia em diu, que l'estàvem fent la catequesi, em diu, no, diu, si la meva mamà no creu en Déu. Dic, entonces, per què vens a catequesi? Ah, diu, perquè vol que faci una festa.
2: I dona Carme de Formentera ho ha dit tot.
0: Exactament.
2: Mos hem passat de mida, imagineu-vos.
0: Exactament. Però això és que es pareixen bodes.
2: No, és diu. Que, mare meva.
0: Això és meva padrina, va regalar uns gemelos. Que ara mateix la traducció en català directament no la sé. És a dir,
2: un bessons.
0: Sí, no sé si
2: no
0: se diu...
2: Besson de camies.
0: De
2: no
0: camies, i gemelos de camies.
2: Sí. No sé, vull dir.
1: És així, és així.
2: Qualque altre nen, tota, que vulgueu contar.
1: Jo vaig anar com a... Bé, vaig anar un parell, però me'n record que havia castells inflables. No sé si voltes també. I un mago, a vegades, també, quan sí. Havia el mag...
0: I sempre hi havia el mateix mira, que crenava per tots els comuns. Aquí, mag, és la nostra quinta, perquè tu i jo som la mateixa quinta, jurat, t'agafa d'or.
5: Sí.
0: Ara veig l'època de comunions, i si m'ho sent, tum,
1: Sí.
2: Tanta sort que hem arribat en el xiu-xiu número 404, Josep Olorda, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
2: Jordi, Xavi.
0: Que vagi bé, molt ben demà.
2: A vosaltres, si gràcies per ser-hi. Adéu.
8: No sé si em podré aguantar sense tu més llarg un dia.
9: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, Helico. El fill de la PACA queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc diverses persones. A l'entrada dels jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada.
2: ¿Quién ha muerto? ¿Que era una pistola de fogueo? ¿Pero si era de fogueo? ¿Ha matado a nadie?
0: Helico va irrompre les urgències de Sant Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant "Em pegaré un tir ple de sang" i amb una arma de foc, segons els testimonis. Després de perseguir-lo fins a Son Banya, la policia el va detenir i el va conduir als jutjats de la via de la Manya de Palma, d'on va sortir mitja hora després, quedant amb llibertat i amb mesures cautelars pendent, però, d'un judici. La policia continuarà analitzant si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada d'ahir a Son Banya. Tot d'una ho explicam en aquest dimecres, dia 10 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. El Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
3: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
0: I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
3: Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
0: I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
3: Diuen que les incidències es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos i, segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, això obliga molts passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presencialment la seva residència.
4: Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
0: I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
3: Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes.
0: I mentrestant, l'estat espanyol, el papa Lleó XIV, continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya.
3: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians.
0: Ahir va fer una vigília davant 40.000 persones a l'estadi olímpic en què va manifestar la necessitat de prioritzar la salut mental dins els sistemes sanitaris.
5: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: Vos ho explicarem en aquest informatiu a partir de les 7:40 i abans a les 7:35 en els esports. Destacam que la selecció espanyola femenina de futbol aconsegueix el passaport cap al Mundial del Brasil. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El combinat que entrena Sonia Bermúdez i el que juguen 4 mallorquines jugarà l'any que ve el Mundial que disputarà el Brasil gràcies a la victòria contundent ahir vespre per 1-6 contra Islàndia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Pozo Murcia a les 8 del vespre a Sant Moix. En el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de Lliga, el conjunt mallorquí necessita guanyar per forçar el tercer partit. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat el fitxatge de la base Morgan Green, internacional en Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán procedent del Ferrol. A la primera fe, Vàlex Formentos, el nou entrenador del Figo i Palma, i a segona, Josep Maria Barrocal, no continuarà el Clar Bàsquet Sant Antoni.
0: I l'AMF vaticina un estiu més càlid del que és habitual amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Preveu tres onades de calor aquest estiu, nits tropicals molt freqüents i també més nits tòrrides. Maria José Guerrero és la delegada de l'AMF a les Balears.
7: Se prevé que sea que hayan noches tropicales, que haya noches tòrrides, que haya olas de calor, tot acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: S'espera un estiu calorós, tot i que avui, dia 10 de juny, preveiem una baixada de la temperatura. Això és que cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí, una davallada una mica més general que la que vàrem tenir ahir. Ahir només va ser Menorca i també el nord de Mallorca, però avui la notarem a pràcticament tot l'arxipèlag. Tindrem un dia de cel pràcticament estirat, amb qualque nígol que ja han tingut durant la nit i ha deixat quatre gotes a punts de Menorca. Qualque nígol alt a partir del cap vespre ja no deixarà cap gota, cap precipitació. I amb aquesta davallada de temperatures, amb unes màximes que avui se situaran en torn dels 26 graus a Formentera, arribaran a pujar fins als 27-28 graus encara a Eivissa, sobretot a la banda del Ponent, i a Mallorca al nord quedaran frenades en torn dels 25 graus, 28 al sud. A Menorca, temperatures màximes avui de 23 a 24 graus. Tot això amb aquest cel destapat, i allò que destacam sobretot és el vent. Vent de gregal que anirà bufant amb més intensitat així com vagi avançant el dia. Pot arribar als 30-40 km per hora i en cops una mica superiors. La situació a la mà s'ha d'anar complicant. Ara tenim ones al voltant d'un metre i mig d'altura, però així com vagi avançant el dia, la mà tindrem molt de redols amb forta maror, amb ones que poden arribar als 2 metres, amb vent de força 5, entre 17 i 20 nus. La temperatura ara mateix és de 21 graus a Ciutadella, tenim 20 graus a Mó, 22 a la Savina, 20 graus ara a Sant Antoni de Portmany i també a Eivissa. A Mallorca començàvem amb 19 graus a i també a Solla, i 20 graus a Palma.
0: Són ara les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanillas, Caterina Banyineus, Pericàs. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Helico, el fill de la Paca, queda en llibertat amb mesures cautelars després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Ara està pendent d'un judici i la investigació per l'assalt al centre hospitalari continua oberta. Francisco Tomás Fernández Cortés va irrompre a les urgències de Son Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant "M'apegaré un tir ple de sang i amb una arma de foc", segons els testimonis. La policia analitza si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Son Banya.
3: Després de l'assalt, el fill de la Paca va fugir amb cotxe cap a Son Banya, on la policia el va interceptar després d'una persecució. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i també per un delicte contra la seguretat viària. L'home va passar a disposició judicial poc després. Quan va arribar als jutjats de Via Alemanya, Lico va voler deixar clar que l'arma que duia al matí era simulada.
2: ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién era una pistola de fogueo? ¿Quién era de fogueo? No mató a nadie.
3: El detingut va estar només mitja hora en la seva passada disposició en els jutjats de Palma i a la sortida el van rebre diversos familiars, entre els quals la Paca. L'home va ser posat en llibertat amb mesures cautelars i ara està pendent d'un judici. La pistola s'ha remès a la policia científica amb l'objectiu de comprovar quina classe d'arma és i si és apte per fer foc real.
0: I la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte per lesions imprudents i abandonament del lloc dels fets.
3: L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx, quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar als 8 anys de presó.
0: I I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina, amb seu a Binissalem, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
3: La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Ahir va recomanar a les famílies d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments.
0: La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviatge que els centres afectats pel tancament de Can Araví han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
3: El president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
9: Entenem que s'ha hagut de donar la solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
0: No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIPAS Puigcet a Sauva arran d'una denúncia.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
10: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
11: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són ara les 7 i 11 minuts. El Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. Marta Puyalto.
12: L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PC.
13: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
14: El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
15: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
12: La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
16: No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
17: Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
12: Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
0: I la visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu. Marta.
12: Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
18: Ja pot fer capada, senyora, però és que no basta agenollar-se davant del papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb s'exemple.
19: He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent honor a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
20: Usted fue a ver al papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
21: De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'esquerra.
22: Creo que la parte del discurso del papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
21: I altra vegada, la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apesteguía el creixement de lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
22: No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
19: Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
21: Però ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
0: I l'associació Benamics diu que el president del Parlament, Gabriel Lecent, va en contra del col·lectiu LGTBI després que hagi presentat un nou recurs judicial perquè no es pengi la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de la Cambra Autonòmica amb motiu del Dia de l'Orgull. El coordinador de Benamics, Jan Gómez, condemna aquesta situació.
23: Des de Benamics condemnem un altre pic la persecució personal ideològica que Gabriel Lecent està fent utilitzant o mal utilitzant el seu càrrec com a president del Parlament de les Illes Balears i que aquest senyor deixi de dur a terme aquesta batalla en contra de les persones LGTBI aprofitant el càrrec que té com a president del Parlament de les Illes Balears, que a més hauria de ser el president de tothom.
0: I destacàvem també els titulars. Les agències de viatges de les Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatge, unes incidències que asseguren es repeteixen des de fa aproximadament ja 6 mesos.
24: Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, les errades impedeixen en algun cas verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar de manera telemàtica les dades dels residents. Quan aquesta verificació falla, el descompte queda pendent de validar, el viatger no té la certesa que la bonificació s'hagi aplicat correctament i això obliga molt de passatgers a acudir amb molta més antelació a l'aeroport, acreditar presencialment la seva residència abans d'embarcar, fins i tot quan no han de facturar equipatge.
4: Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
24: Aviva considera que es tracta d'un perjudici tant per als usuaris com per a les mateixes agències. Reclamen una actuació urgent per corregir els errors detectats en els sistemes informàtics. Entre les mesures que proposen, hi ha que en el moment de comprar el bitllet aparegui de manera clara si la condició de resident ha estat validada correctament o si queda pendent alguna comprovació. També demanen que es permetin més intents de verificació i que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni amb més garanties.
4: El que falta, que és la gran reivindicació per part d'Aviva, que és que un cop que una persona adquireix un bitllet d'avió, tant una plataforma web com una agència de viatges, el mateix propi registre del bitllet on apareix el localitzador o el número de bitllet ha de quedar constància de si aquesta persona està verificada o no està verificada, més que res per donar-li una protecció jurídica quan es presenti a l'aeroport.
24: Les agències recorden que per al resident de les illes el transport aeri és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin traves a les dificultats derivades de la insularitat.
0: I ja han arribat a Mallorca els primers estudiants de la península que han escollit l'illa com a destinació per als viatges d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny n'arribin prop de 12.000.
24: Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquest dies a Mallorca per acomiadar una etapa i per donar la benvinguda a l'estiu.
25: Pues visitar Calas,
2: ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
5: Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito, que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
24: Per a molts és el viatge més esperat de tot el curs, dies de platja, amics i activitats que marquen el final de l'etapa escolar. Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma són les zones preferides per aquests estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
0: Com dèiem, aquest juny es preveu l'arribada de 12.000 estudiants nacionals, una xifra important però lluny dels 25.000 joves que arribaven a l'illa fa dues dècades. Pedro Fioles, el president de Viva.
6: Hi ha manco interès comercial, sobretot per al sector hoteler, de poder allotjar en aquest mercat que, evidentment, és manco rentable perquè tenen preus més competitius. Van altres destinacions que són més competitives i una d'elles podria ser Malta, el sud de Portugal, tot el que és la zona de Faro, també van a Marroc.
0: I els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia, asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
24: El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, Abone, Valerio Petrillo, parla d'unes festes que per les seves característiques surten més rendibles que les legals.
7: Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
24: Ara esperen que l'avançament de la temporada i el final de les obres del Passeig Marítim de Palma, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el mes de febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
7: Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
24: Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir de vespre no desapareixerà.
0: L'AMF vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat especialment calorosa, amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació faci pensar que la tendència es mantindrà. L'AMF preveu tres onades de calor, nits tropicals freqüents i més nits tòrrides. Maria José Guerrero n'és la delegada a les Balears.
8: Se prevé que hi hagin noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: I l'Associació de Constructors de les Balears fa una crida a la necessitat de continuar reduint la sinistralitat en el sector, tot i que les estadístiques ja indiquen un descens. En aquest sentit, i en el marc de la campanya contra la calor, la patronal empresarial ha rebut 150 clatelleres per part de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
24: Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recordem que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Verger, directora de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
25: Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansarem de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que considerem encara molt elevada.
24: Verger remarca que durant les èpoques de més calor és important tenir presents algunes recomanacions, consultar la meteorologia, evitar les feines més feixugues, habilitar també zones d'ombra, beure aigua fresca i vestir-se roba lleugera. Per ajudar a aplicar aquestes mesures i d'altres, la Fundació Laboral de la Construcció i els sindicats fan visites periòdiques a les obres. La secretària general de Construcció d'UGT, Sònia Saavedra, destaca que el 90% de les empreses del sector són pimes, precisament on més costa que es compleixin els protocols de seguretat.
26: Es verdad que depende también del tipo de empresa. No es lo mismo encontrar una empresa, a lo mejor, con más de 50 trabajadores a encontrar mini empresas, empresas pequeñitas que a lo mejor tienen 5, 6 o menos de 10 trabajadores, que el tema preventivo les cuesta mucho más a lo mejor implantarlo dentro de las empresas, ya por la parte económica que también supone eso.
24: Saavedra afirma que enguany superaran les 1.000 visites amb un gruix elevat durant l'estiu.
0: I continuem encara amb la crònica laboral.
11: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
24: Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions com el Banc de Sang, Teixits o Sestel, entre d'altres, queden exclosos del cobrament del complement. L'administració en preveu el pagament en 3 anys, un 20% el 2026, un 50% el 2027 i la resta el 2028. Uns terminis, diu Justos, massa llargs.
1: Para poder llegar a un acuerdo, que es nuestra voluntad, hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAIP podrán adherirse a la carrera profesional.
24: Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa a la carrera professional.
3: Nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
24: La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caràcter privat, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, tenen caràcter institucional.
0: I si sou autònoms o teniu una pima dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari, dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per a dues noves línies de subvencions a la Direcció General d'Indústria.
24: El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i també dels materials. Segons ha explicat el director general Alfons Gómez, en una trobada amb empreses a la Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres, una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre les dues línies de subvenció i les cobraran tot d'una en ser concedides, sense haver d'esperar cap tràmit de justificació, que també s'haurà de fer.
9: Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tancut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? Des de l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és a on s'ha vist que és a on hi ha l'efecte més alt d'increment dels costos, no?
24: Entre els assistents en aquestes jornades informatives hi ha representants d'empreses i grups empresarials que han patit les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. Alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres o productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquida n'és directora.
10: I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues s'ha d'assumir a nivell d'empresa.
24: A més, en aquest cas, els ajuts per exportacions també són molt útils, tant per les empreses associades que exporten detergents a la península com per les que proveeixen les grans hoteleres en presència a tot el món.
0: I d'aquí a dos minuts arribarem a les 7:30 del matí. Fem un cop d'ull ara a la premsa editada a les Illes. Avui destaca la crònica de successos, però també té una part social molt destacada.
24: És així, i també política en de dia, ara tot d'una uva. I última hora obre avui a tota plana en la detenció de l'ICO. N'hem parlat també en aquest espai informatiu. L'obríem, de fet, amb ell, el fill de la Paca, que va entre sotllats amb una pistola a la mà, amenaçant de pegar-se un tir. Això, Diari de Mallorca, ho du en petit, a baix, a una finestreta, perquè en gran prefereix dir que PP i Vox, la política, dèiem, fan una primera passa per prohibir el burca i el niqab a les Balears. Els digitals van a l'estela, Mallorca Diari obre el fil d'això de la Paca, diu que surt en llibertat provisional. OK Baleares segueix amb un tema d'un home apunyalat a un bus que ha duit aquests darrers dies. Avui detalla el que va dir just abans. I l'Ara Balears de la part social, parla del tancament de Can Arabí, explica els perquès i diu que hi havia hagut queixes pel menjar. Si anem a les pitioses del periòdico d'Ibiza, obren la condemna d'un informàtic que emmagatzemava els ordinadors pornografia infantil, 61 anys de presó és la condemna. En canvi, el diari opta per dir que Sant Josep localitza dos possibles terrenys per aparcar a Cala d'Hort. El Menorca, precisament, contrasta perquè explica que la protecció del cap de cavalleria preveu limitar l'entrada de cotxes i també de senderistes.
0: I la visita del Papa queda eclipsada avui a la premsa estatal per la política.
24: I per l'Extremenya, en concret, en el cas del País, que diu que el PSOE ofereix el seu vot al PP si prescindeix de Vox. En gros, diu que el fiasco de l'Eurocassa a la Unió deixa a la vista la debilitat de la seva defensa. El Mundo parla ja del Papa. Catalunya diu que va dir que siguin constructors d'unitat els catalans. Només en titular, sense fotografia, el cas Leire. Això del Papa és també el gran tema de portada de l'ABC, amb els mateixos termes. A baix diu que l'excap de la Guàrdia Civil va ordenar ocultar correus electrònics del germà del president del govern. I a La Vanguardia, editat a Barcelona, recordem-ho, que és allà on es trobava Lleó XIV, diu que la cimera del viatge serà la visita a la Sagrada Família, foto del pontífex davant la Mare de Déu de Montserrat.

0: I són ara les 7:30. Resumim els principals titulars de l'ICO. El fill de la PACA queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir.
1: Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc a diverses persones. A l'entrada dels jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada.
2: ¿Quién ha muerto? Que era una pistola de fogueo.
3: ¿Por qué no me
2: dejas
3: solo, tío?
2: Si era de fogueo, no mató a nadie.
1: L'ICO va irrompre les urgències de Son Llàtzer prop de les 6 de la matinada cridant «Em pegaré un tir», ple de sang i amb una arma de foc, segons els testimonis.
0: I el Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
1: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
0: I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Arabí a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
1: Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
0: I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
1: I això passa des de fa 6 mesos. Segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, obliga molts de passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presencialment la seva residència.
4: Han de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
0: I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
1: Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a Kuwait.
0: I d'aquí a uns minuts a l'informatiu matí serem en directe a Sant Llorenç perquè les obres de la variant MA15 entren en fase crítica. Des d'avui, durant 5 mesos, el trànsit es desviarà pel centre del poble.
1: La intervenció és important per ampliar el pont de la carretera just per damunt del torrent de Ses Planes. Fa 8 anys aquest va ser un dels punts que va provocar la torrentada mortal. Són unes obres, per tant, molt reivindicades, però que en els pròxims mesos podran provocar dificultats en la circulació per la zona.
0: I també avui parlarem d'Antoni Gaudí. Just avui, fa un segle de la seva mort, la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la Catedral de Mallorca.
1: A petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic. Andreu Villalonga és professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes Balears.
5: S'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí la intervenció a la Seu de Mallorca sigui en realitat una intervenció molt, molt mallorquina. No?
0: Precisament avui el papa Lleó XIV oficiarà una missa solemne a l'obra mestra de Gaudí a Barcelona, la Sagrada Família, i beneirà la Torre de Jesucrist.
1: Ahir va fer una vigília davant unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic en què va manifestar la necessitat de prioritzar la salut mental dins els sistemes sanitaris.
6: Per això és necessitat necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: I pel que fa al temps, l'AM vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Avui, però, esperant que sigui més generalitzada la baixada de la temperatura que va entrar ahir pel nord de l'arxipèlag. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, de ballada més general avui a tot l'arxipèlag. Màximes que no arribaran a 30 graus, se situaran al voltant dels 28 al sud de Mallorca, també al ponent d'Eivissa, però la resta bastant més baixes, amb 25 graus de màxima a punts del nord de Mallorca i 23-24 a Menorca. A Formentera avui arribarem a temperatures màximes al voltant dels 26. El cel continuarà gairebé destapat, ja hi està ara, només tenim qualque nígol baix a punts de les Pitiuses i també a Menorca. L'arribada de nígols alts a partir del capvespre deixarà el cel una mica més enterbolit, amb vent de gregal que bufarà moderat. La situació a la mà es va complicant i ja tindran redols de forta maror amb ones que avui capvespre arribaran als 2 metres d'altura al nord de Menorca i al 1,5 metre al nord de Mallorca i també cap al ponent. Ara mateix tenim 20 graus a Inca i 21 graus a Mahó, a Sant Francesc i a Sant Antoni.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7:35 minuts, encetem la informació dels esports i doncs parlem de la selecció espanyola femenina que jugarà al Mundial de Brasil de l'any que ve. Toni Fuster, bon dia.
9: Bon dia. El combinat que entrena Sònia Bermúdez s'ha imposat a Islàndia per un gol a 6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món de Futbol del 2027. Les quatre mallorquines, Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales van ser titulars, dues de les quals la portera Cata Coll i la veterana Esquerra, Lucía Corrales, van jugar tot el partit. Més futbol perquè Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de Tarragona, de la primera federació. De fet, allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. El tècnic Vini Salamé, que va incorporar al club el 2022 com a ajudant de Gustavo Siviero al Mallorca B, també va formar part del cos tècnic de Jaume Barrasate i després va ser analista amb Martín de Michelis. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
10: El primer que jo faig és tenir una conversa amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria, però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
9: I el play-off descens a la primera divisió, l'Almeria és el primer finalista, l'imposar-se per 3-2 al Castelló, avui vespre es disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge del partit d'anada. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui al Palau d'Esports Son Moix el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què el mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer partit i darrer d'aquesta ronda. Escoltant l'ala pivot del Palma Futsal, Fabinho.
11: Que sí que es difícil, que es un partido muy decisivo para nosotros, que só la victoria nos importa para quedar vivo en la Liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
9: El jugador brasileño es consciente que necesita donar la seva millor versió.
11: Sabemos de la capacidad que es la equipo de Pozo, pero tenemos que corregir un punto más defensivo o algo así, y hacer los goles, que partidos así se deciden ahí. Entonces tenemos que sacar nuestra mejor versión mañana, salir a por ellos, que seguro que podemos sacar el partido en casa y llevar el tercer partido ahí.
9: El partit entre el Palma Futsal i el Pozo Múrcia el podreu seguir avui en directe quan falti un quart per a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I ahir el Barça va classificar per a la final després d'imposar-se l'Inter per 5-6 a la pròrroga. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional en Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera fe, Pàlex Formento serà l'entrenador del Figuí Palma el pròxim curs. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin de la Superliga Turca. Martí Vives, director esportiu del Figuí Palma, ha valorat aquesta incorporació.
12: Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi que el vaig conèixer i que me la varen passar. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
9: D'altra banda, la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà al bàsquet Sant Antoni. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Barrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. Antoni Jaume Munà va perdre la primera ronda del torneig d'Ertogenbosch per un doble 4-6 contra Martin Damm a l'estrena de la temporada d'herba. El centenyiner, per cert, no competirà al Mallorca Championship, que comença dia 20 de juny a Santa Ponsa. I avui matí s'inaugura la quarta edició de The Battle of Stars, una competició que uneix solidaritat, golf d'alt nivell i gran nom de l'esport al Poble Golf Resort i al Club de Golf Son Cervera de Mallorca. Al torneig hi participaran esportistes que han fet història, com Rafael Nadal, Rudi Fernández, Miquel Àngel Nadal o Pep Guardiola, entre d'altres. A la competició es produiran diferents actes benèfics per a recaptar fons per a les associacions ELA Balears i l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: 7:42 minuts, anem ara en directe fins a Sant Llorenç.

0: i ja transitada en el cotxe. El que vos he de dir en aquests moments és que encara no hi ha aquesta única direccionalitat, encara hi ha doble sentit en aquests moments, però sí que és ben visible en aquests moments al carrer Mossèn Galmés, una de les artèries principals que travessa la població. Ja s'han desplegat element de protecció i també de seguretat viària, justament per reforçar aquesta seguretat. Fixeu-vos, s'hi aplega vehicles que enllaça dues rotondes molt importants, la que ve de Manacor, també la que ve d'Artà i també de Son Cervera, i per tant això vol dir que efectes pràctics mentre durin a les obres tot el trànsit dels nuclis turístics de Cala Millor, també de Cala Bona, de la Costa d'Espins i fins i tot de Cap de Pere, de Cala Rajada, hauran de passar precisament per dins del poble. El volum, per tant, de vehicles es triplicarà pràcticament durant els mesos punta de l'estiu. Bala de Sant Llorenç, Jaume Soler, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer de tot, vos voldria demanar, hi haurà més presència policial aquests mesos d'estiu?
1: Sí, ja ho vam passar un comunicat informant a tots els ciutadans d'aquí del poble que durant, sobretot, i especialment a les primeres hores del dia, hi ha un reforç policial a les dues vies, tant en el passeig de les Brodadores com en el xerrer Mossèn Jaumès.
0: He arribat ben pret, deia. Encara no hi ha aquesta única direcció, encara els vehicles transiten en doble direcció. A quina hora es preveu que comenci tot?
1: La darrera informació que ens han donat avui de matí ha estat a les 11. Acabaven d'enllestir les dues tasques que quedaven i tenen previst damunt les 11 fer aquest canvi de circulació.
0: Per tant, a partir de les 11 se suposa que serà molt més visible, encara més, aquesta situació. El carrer Mossèn Galmés, com dèiem, passarà de sentit únic en direcció des d'Artà cap a Manacor. Què diuen els veïnats?
1: Bueno, òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenen que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i han de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
0: Per aquesta doble direcció, també el passeig de les Brodadores es veu afectat, es convertirà també en un únic sentit de circulació, ja en aquest cas en direcció des de Manacor cap a Son Cervera. Hi ha altres carrers, Bala, que resultaran afectats a mesura que avancin les obres?
1: Bueno, sí que en el comunicat han posat que alguns carrers també se podran veure afectats. De moment no hem pres cap mesura, ja que volem esperar a veure com avança aquesta situació, però sí que no descartem petits canvis a carrers puntuals per intentar millorar el flux de tota la circulació.
0: Aquestes intervencions, ho hem de recordar, van començar el passat dia 30 d'abril, arriben gairebé 8 anys, ens hem de dir, després d'aquelles inundacions fatídiques, encara els recordam, amb 13 persones mortes. Per què aquest retard, Bala?
1: Bueno, la veritat és que l'administració funciona de certa manera que és molt lenta. Sí que és veritat que no és excusa, perquè la veritat que és només hem vist que s'ha avançat en aquesta feina durant els darrers 2 anys, en aquesta darrera legislatura. Abans no hi havia pràcticament res redactat. Per tant, crec que hi va haver un pot de deixadesa pel govern anterior, però bé, estem contents perquè ara és veritat que ja han començat aquestes obres tan esperades.
0: En qualsevol cas, efectes molt pràctics, es mantindran els llocs d'aparcament a les vies més afectades?
1: Sí, aquest únic sentit dels quals estem xerrant ens permet deixar els aparcaments, evitar col·lisions innecessàries en aquestes vies que són ara de doble sentit, però que passaran a ser de sentit únic, i també ajudarà molt més a que els vehicles del poble se puguin incorporar a la via, ja que només vendran vehicles d'un únic sentit. I també repartirem equitativament una mica el volum o la densitat del tràfic dins del poble. Per tant, entenem que és una solució, o la solució més viable.
0: És la solució més viable, hem d'entendre que hi passaran fins i tot autobusos de turistes, també camions, no?, que transporten mercaderies, a banda dels cotxes de lloguer que també s'hi puguin incorporar. En qualsevol cas, dèiem que parlam d'unes obres molt necessàries. Creu que es guanyarà més seguretat en cas d'haver-hi un altre episodi de torrentades?
1: Sí, bueno, dins l'estudi que va fer la universitat es tracta del punt, dins els punts més crítics que per tant necessiten ser reparats, és un dels darrers que ha arribat, però entenem que la importància de l'obra és molt elevada i quan abans millor que estigui arreglat, doncs molt millor per tot el poble de Sant Llorenç i per tota la gent que viu aquí. Per tant, esperam més aviat millor que va aquestes obres perquè són, com vostè diu, molt necessàries.
0: Obres, deien, per tant, molt necessàries. Jaume Soler, Bala de Sant Llorenç, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I d'aquí replegam, companys, encara amb una certa confusió per part del veïnat, perquè continua aquest doble sentit al carrer principal.
2: Gràcies, Caterina. Bany en directe des de Sant Llorenç. Atenció, sobretot els que hagin de circular pels voltants del poble avui. I a Formentera ha arrencat

0: La darrera fase d'asfaltatge de la carretera principal de l'illa, per la qual cosa hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a final de mes.
1: Els operaris faran feina de les 9 del matí a les 7 de l'hora baixa, de dilluns a divendres, i s'intentarà entorpir el trànsit el mínim possible durant l'horari d'entrada a les escoles. Javier Serra és el conseller d'Infraestructures de Formentera.
2: Sabem que són molt necessaris per assegurar la seguretat i la modernització d'aquesta via, que tenia molta falta de fa molts anys, i sabem que amb aquestes dates, pues, que, a pesar que són complicades, són les més òptimes precisament per ficar aquests materials.
1: Els treballs tenen un cost de 2.600.000 euros.
0: I Menorca confirma que la futura gestió de la inspecció tècnica de vehicles la farà una empresa privada i no externalitzarà el servei als tallers mecànics. Una vegada aprovat definitivament el projecte d'explotació per la prestació del servei públic d'ITB, es mantenen el gruix de les condicions i les exigències que ja s'havien anunciat a Excel Camarasa.
3: Una de les novetats és que es licitaran 2 lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Mó. Això pot suposar que 2 empreses diferents gestionin les ITB de Menorca. A més, s'afegeix una unitat mòbil que serà compartida entre totes 2 estacions i que es destinarà a la inspecció de vehicles agrícoles i ciclomotors. Actualment, el Departament Insular de Mobilitat està redactant els plecs que hauran de regular la futura licitació, sentim el conseller Juan Manuel Delgado.
4: A partir d'ara i con este acuerdo, el Consell Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
3: L'empresa Certio ofereix el servei actualment estant precari des del 2018 i acumula queixes dels usuaris. De fet, el Consell de Menorca va anunciar fa 2 mesos l'inici del procés per aplicar-li sancions. Avui dia, però, encara no s'han imposat.
0: I vos continuem parlant d'habitatge. L'Ajuntament de Palma ha autoritzat la construcció de 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Son Ferragut i que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
1: El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar el plec de la segona fase del pla amb 800 habitatges més. Uns pisos, també de lloguer taxat, que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns de socioculturals, altres sociosanitarios, dependiendo de las necesidades de cada barrio.
5: Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
0: I la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recomp de les 4 illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. L'Observatori Social de la UIB i l'EAPN han signat ja el conveni de col·laboració. Carme Moreno.
6: La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. A més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels 4 consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
7: En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades. No?
6: El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macro recompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellarisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
8: Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que han de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa, no? Vull dir, parlar sense transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa pues, és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
6: La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
0: I de la crònica internacional, es complica la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada al Manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington l'han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a Kuwait, també Bahrain, on han sonat aquesta matinada les sirenes antiaèries, i Jordània ha anunciat la intercepció de 5 míssils iranians.
1: La regió ha tornat a ser aquesta matinada un polvorí, escala de nou la violència tot i la treva i els intents de tancar un acord de pau. Tot això passa després que el president dels Estats Units, Donald Trump, acusés Teheran de fer caure un helicòpter Apache de l'armada. En declaracions de la cadena ABC ha dit que era necessària una resposta que assegura que ha estat proporcional. L'aparell nord-americà va caure a l'estret d'Hormuz i els seus tripulants han sobreviscut. Han estat rescatats amb una operació sense precedents. Les forces navals dels Estats Units han emprat vaixells sense tripulants, és a dir, un sistema semblant al que ja s'utilitza amb els drons. És la primera vegada que transcendeix l'ús d'aquest tipus de tecnologia.
0: Ara els Estats Units asseguren que ja han completat l'atac de resposta contra l'Iran, però les pròximes hores seran determinants per veure si tot queda amb aquest intercanvi puntual de míssils o si l'escalada farà volar definitivament pels aires els esforços per arribar a un acord de pau. Ahir, el diplomàtic retirat Jorge Descallar afirmava que Washington voldria acabar la guerra de l'Orient Mitjà.
1: Ho va explicar el Caixa Fòrum de Palma a la conferència Reptes Geopolítics. Descallar, exdirector del CNI i exambaixador d'Espanya als Estats Units, va assegurar que el tancament del pas del marítim de l'estret d'Hormuz arrel de la guerra a l'Orient Mitjà explica molt de problemes geopolítics.
9: En este momento hay 13 millones de barriles diarios afectados por el cierre de Hormuz, porque es la gran arma que esta gente estúpidamente ha entregado en manos de los iraníes. Con eso la crisis ha convertido de local en global, y la influencia de Irán, de una influencia local, en una influencia global también.
1: El diplomàtic també va subratllar la irresponsabilitat del president dels Estats Units, Donald Trump, de donar suport a Israel i d'entrar en guerra en l'Iran per les conseqüències negatives pel país americà.
0: I el Papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. El pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians. Ahir va fer una vigília davant 40.000 persones a l'Estadi Olímpic.
1: En un dels moments de l'acte, Lleó XIV ha manifestat la necessitat de prioritzar la salut mental dins dels sistemes sanitaris. Ha estat en resposta al testimoni de Carmina, una dona que ha participat a l'acte i que ha descrit el seu pas per una depressió.
10: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: Dos joves més, precisament, han participat a la vigília exposant els seus testimonis. Un d'ells, el de Desiré, que ha relatat com son pare va intentar matar sa mare. Lleó XIV ha respost amb una condemna a la violència contra les dones. L'altre, de ferit, que ha relatat una sensació de buit dins la societat. Un exemple que el papa ha emprat per parlar del culte excessiu a la imatge i a l'èxit dins la nostra societat.
0: Al matí, Lleó XIV ja va aplegar d'haver 6.000 fidels a l'homilia celebrada a la Catedral de Barcelona en el pontífex, finalment, i després de dies d'especulació, va parlar en català.
1: En un dia en què ja és de per si complicat per la mobilitat, ja que ahir la xarxa de Rodalies va patir dues interrupcions del servei a causa d'avaries en el centre de control de l'ADIF, i com a part de l'anecdotari de la visita papal a Espanya, hem de destacar que ahir a hora baixa va transcendir que Prevost va saludar Bad Bunny en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu.
0: I just avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí.
11: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta. La reforma de la catedral de Mallorca entre el 1904 i el 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple.
1: És així perquè, lluny de limitar-se a una restauració arquitectònica, Gaudí va concebre una renovació integral d'aquell espai religiós. Va traslladar al cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí que penja a damunt l'altar major, que és una de les imatges més reconeixibles, possiblement, de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació, del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien tota la renovació de l'art sacre del segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat després de la mort del bisbe Campins. Andreu Villalongas, professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes, és director també de la Càtedra de la Seu de Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades a Mallorca durant 12 anys més o manco, que és el que va durar la seva intervenció, la gent de Mallorca se'l sent tan seu.
12: Ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
1: Coincidint en la celebració d'aquest centenari, hi ha tot un seguit d'actes preparats durant l'any 2026. La commemoració inclou una exposició temporal dedicada a la reforma, també visites guiades, teatralitzades, fins i tot també podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de l'arquitecte entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
12: Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins Sant Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
1: I del dia 8 de desembre l'han d'apuntar a l'agenda. Aquesta jornada inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional i després la interpretació de les completes Tota Pulcra de Miquel Capllonc, estrenades precisament aquell mateix dia, ara fa 100 anys.
11: Letres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 10 de juny, en què parlam de Lico, el fill de la Paca, que ha quedat en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb un arma de foc diverses persones. A l'entrada als jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada. Helico va irrompre a les urgències de Son Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant «Em pegaré un tir ple de sang i amb un arma de foc», segons els testimonis. Després de perseguir-lo fins a Son Banya, la policia el va detenir, el va conduir als jutjats de la Via de l'Alemanya de Palma, on va sortir mitja hora després, quedant amb llibertat amb mesures cautelars i pendent d'un judici. La policia continuarà analitzant si el que va passar té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Son Banya. Tot d'una, ho explicam abans, però repassam els titulars del dia. El Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
13: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra.
0: I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
13: Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
0: I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
13: Diuen que les incidències es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos i, segons diuen, això obliga a molts de passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presentació presencialment la seva residència.
0: I si circuleu habitualment per les carreteres de Mallorca, tens, perquè avui a partir de les 8:30 entrevistarem el responsable de la seva gestió, Fernando Rubio, conseller de Mobilitat del Consell de Mallorca.
13: Des d'avui es tanca la circulació a la M15 a Sant Llorenç per mort de les obres de canalització del torrent de Ses Planes. D'aquesta qüestió i d'altres temes relacionats amb la mobilitat en parlarem d'aquí uns minuts en Rubio.
0: I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
13: Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a la regió.
0: I, mentrestant, a l'estat espanyol, el Papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya.
13: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, en parlàvem fa només uns minuts a l'Espai de Cultura, el pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians.
0: I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol aconsegueix el passaport cap al Mundial del Brasil. Toni Fuster, bon dia.
14: Bon dia. El combinat que entrena Sònia Bermúdez i en el que juguen quatre mallorquines jugarà l'any que ve el Mundial que disputarà el Brasil gràcies a la victòria contundent per 1-6 contra Islàndia. En futbol sala, Villar Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Pozo Murcia a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix en el segon partit de la semifinal del playoff pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí necessita guanyar per a forçar el tercer partit. I d'aquí a mitja hora s'inaugura la quarta edició de Battle of Stars, una competició que uneix solidaritat, golf d'alt nivell i gran nom de l'esport, el Pool de Golf Resort i el Club de Golf de Son Cervera a Mallorca.
0: I pel que fa al temps, avui preveu que es generalitzi la baixada de la temperatura que va començar ahir. Xesca Cifra, bon dia.
15: Bon dia, sí, avui la temperatura no arribarà a 30 graus, així tot, per exemple, punts d'Eivissa, de Formentera, també del sud de Mallorca, encara tindran temperatures màximes en torn dels 26 a 28 graus. Al nord la temperatura serà més baixa, a Menorca entre els 23, 24 i també al nord de Mallorca podem arribar als 25 graus. Tot això amb el cel gairebé destapat, sí que a primeres hores teníem núvols baixos a punts de Formentera, també a l'interior d'Eivissa o de Mallorca, però a poc s'han desfet, ara tenim el cel pràcticament destapat i ha de continuar així bona part del matí. Només a partir d'avui cap vespre arribaran núvols prims, alts, que a darrera hora deixaran el cel un poc més enterbolit, sobretot a punts del nord de l'arxipèlag. El vent avui continua bufant de gregal del nord-est i serà moderat, en qualque cop fort, a punts del nord, sobretot de l'arxipèlag. Això farà que la situació a la mà a poc se vagi complicant. Ara ja tenim ones que superen el metre i mig d'altura, però a partir d'avui cap vespre ones de 2 metres a punts del nord de Menorca, d'un metre i mig al nord i al ponent de Mallorca i d'un metre al nord d'Eivissa. Per tant, la situació marítima de cada vegada més complicada. Pel que fa a la temperatura, de moment ara tenim temperatures semblants a les d'ahir, però com hem dit, queda bastant retinguda. Fem un repàs al termòmetre ara, que és de 19 graus a Mó, de 21 graus a Ferreries, 22 a Sant Francesc, a Eivissa tenim 21 graus, 23 a Santa Eulària, i a Mallorca ara tenim 21 graus a Manacor, 22 a Sa Pobla i 23 graus a Palma.
0: I connectat també la Direcció General de Trànsit per conèixer quin és l'estat de les carreteres a Mallorca. Dani Fornés, bon dia.
16: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam ja s'encara la circulació lenta habitual a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, a l'altura de Santa Maria, també a l'arribada de Sant Cladera fins a s'incorporació en via de cintura. Ja és via de cintura, també circulació lenta en sentit Andrade, sobretot a l'altura de la sortida cap a Esquerra Aragó. També petites retencions a les entrades a Palma des de la carretera de Manacor. Volem aprofitar per demanar precaució i un poc de paciència. Avui continuen les obres que s'estan fent un poc tantes d'arribar a la Poble, l'autopista d'Inca, a l'altura de Ulleró, i en aquest punt trobaran talls de la carretera de l'autopista on desviaran a la gent per la carretera d'Ea del Cudi perquè estan asfaltant. És tot per el moment. Molt bon dia.
0: Gràcies, Dani. Són ara les 8:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Toni Escanillas, Caterina Bany i Neus Pericàs. Continuem.
11: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Helico, el fill de la Paca, queda en llibertat amb mesures cautelars després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Ara està pendent d'un judici i la investigació per l'assalt al centre hospitalari continua oberta. Francisco Tomás Fernández Cortés va irrompre a les urgències de Sant Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant "Em pegaré un tir ple de sang" i amb una arma de foc, segons els testimonis. La policia analitza si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Sant Banya.
13: Després de l'assalt, el fill de la Paca va fugir amb cotxe cap a Sant Banya, on la policia el va interceptar després d'una persecució. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i també per un delicte contra la seguretat viària. L'home va passar a disposició judicial poc després i quan va arribar als jutjats de Via Alemanya, Helico va voler deixar clar que l'arma que duia al matí era simulada.
17: ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Era una pistola de fogueo. Si era de fogueo, no mató a nadie.
13: El detingut va estar només mitja hora en la seva passa de disposició en els jutjats de Palma. A les sortides el varen rebre diversos familiars, entre ells la Paca. L'home va ser posat en llibertat amb mesures cautelars i ara està pendent de judici. La pistola s'ha remès a la policia científica que ha de determinar si, com deia Helico en aquestes declaracions que han sentit, l'arma és simulada i si, en tot cas, seria apta per fer foc real.
0: I la Guàrdia Civil també investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions imprudents i per abandonament de llocs dels fets.
13: L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment del sinistre. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar als 8 anys de presó.
0: I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina, amb seu a Binissalem, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
13: La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Ahir va recomanar a les famílies dels estudiants amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguessin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments.
0: La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat, ja que els centres afectats pel tancament de Can Araví han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
13: El president de la Federació, Miquel l'Àngel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
18: Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
13: No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIP Puiget a Selva arran d'una denúncia.
0: Són ara les 8 i 11 minuts.
19: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
11: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I continuem ara amb la crònica política. El Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. Marta Puyalto.
20: L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PSI.
21: Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
22: El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
23: Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa! Importa si immigració, importa si islam.
20: La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
24: No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
25: Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
20: Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
0: La visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu, Marta.
20: Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
26: Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
27: He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent o no a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
28: Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
20: De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'esquerra.
29: Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
20: I altra vegada la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apesteguía el creixement de lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
29: No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
27: Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
20: Però ens ha acusat Aena i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
0: I continuem ara precisament parlant de turisme. Les agències de viatges de les Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatge, unes incidències que, diuen, es repeteixen ja des de fa aproximadament 6 mesos.
1: Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, les errades impedeixen en algun casos verificar de manera automàtica la condició de resident durant la compra de bitllets. El president d'aquesta entitat és Pedro Fiol i explica que el problema es deu a unes incidències en el sistema que connecta les companyies amb el Ministeri per comprovar aquestes dades. Quan aquesta verificació falla, el descompte queda pendent de validar, el viatger no té la certesa que la bonificació s'hagi aplicat i això obliga molt de passatgers a acudir amb més antelació a l'aeroport, a acreditar presencialment la seva residència abans d'embarcar, fins i tot quan no han de facturar equipatge.
30: Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
1: Aviva considera un perjudici tant pels usuaris com per les agències. Reclamen una actuació urgent per corregir aquests errors. Entre les mesures que proposen, hi ha que en el moment de comprar el bitllet aparegui de manera clara si la condició de resident ha estat validada o si queda pendent alguna comprovació, i també demanen que es permetin més intents de verificació, que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni amb garanties.
30: El que falta, que és la gran reivindicació per part d'Aviva, que és que un cop que una persona adquireix un bitllet d'avió, tant una plataforma web com una agència de viatges, el mateix propi registre del bitllet on apareix el localitzador o el número de bitllet ha de quedar constància de si aquesta persona està verificada o no està verificada, més que res per donar-li una protecció jurídica quan es presenti a l'aeroport.
1: Les agències recorden que pels residents a les illes el transport és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin traves a les dificultats derivades de l'insolidaritat.
0: I els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia, asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
1: El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, Abone, es Valerio Petrillo, parla d'unes festes que, per les seves característiques, surten més rendibles que les legals.
2: Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
1: Ara esperen que l'avançament de la temporada i el final de les obres al passeig marítim, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
2: Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
1: Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir al vespre no desapareixerà.
0: I parlant de l'estiu, l'EMET vaticina uns mesos més càlids del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Començarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, assegura l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat especialment calorosa amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació faci pensar que la tendència es mantindrà. L'EMET preveu 3 onades de calor, nits tropicals molt freqüents i també més nits tòrrides. María José Guerrero es la delegada de las Baleas.
3: Se prevé que hayan noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
0: I de la crònica laboral, els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
1: Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions com ara Banc de Sang i Teixits o Sestel, entre d'altres, queden exclosos del cobrament del complement. L'administració en preveu el pagament en 3 anys, un 20% el 26, un 50% el 2027 i la resta el 2028. Un terminis que, segons diu Justos, són massa llargs.
4: Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación. Es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAI podrán adherirse a la carrera profesional.
1: Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang en quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, explica que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa en aquest tema.
5: Nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
1: La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats de fundacions de caràcter privat, però però totes les fundacions de la comunitat autònoma, recorda, tenen caràcter institucional.
0: I si sou autònoms o teniu una pima dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari, dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per a dues noves línies de subvencions de la Direcció General d'Indústria.
1: El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i dels materials. Segons explica el director general Alfons Gómez, en una trobada d'empreses a la Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres, una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre totes dues línies de subvenció i les cobraran tot d'una en ser concedides, sense haver d'esperar el tràmit de justificació, tot i que s'haurà de fer després.
6: Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tingut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt d'increment dels costos, no?
0: I la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i que es troben en situació d'exclusió residencial. Aquesta iniciativa es durà a terme dia 30 de setembre i es durà a terme de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. L'Observatori Social de la UIB i EAPN han signat ja el conveni de col·laboració. Carme Moreno.
7: La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels quatre consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
8: En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades. No?
7: El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macro recompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellerisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
9: Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa. No? Vull dir, per la cinta de transformació parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment disposar de dades i d'informació rigorosa pues és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
7: La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte, que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
11: Informatiu Matí. Esports.
0: I passen 25 minuts de les 8 del matí. Encetam la informació dels esports parlant de la selecció espanyola femenina que jugarà al Mundial del Brasil de l'any que ve. Toni Fuster, bon dia.
10: Bon dia. El combinat que entrena Sonia Bermúdez s'ha imposat a Islàndia per 1-6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món de Futbol de l'any que ve. Les quatre mallorquines, Catacoll, Patri Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, van ser titulars, dues de les quals la portera Catacoll i la lateral esquerra Lucía Corrales van jugar tot el partit. Més futbol, perquè Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de Tarragona de la Primera Federació. De fet, allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. El tècnic Vini Salamé, que va incorporar al club el 2022 com a ajudant de Gustavo Siviero al Mallorca B, també va formar part del cos tècnic de Jagó Barrasate i després va ser analista amb Martín de Michelis. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
12: El primer que jo faig és tenir una conversa amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria, però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
10: I el play-off d'ascens a la primera divisió, l'Almeria és el primer finalista a imposar-se per 3-2 al Castelló. Avui vespre disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes a la Rosaleda. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui al Palau d'Esport de Son Moix el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer partit i darrer d'aquesta ronda, escoltant l'ala pivot del Palma Futsal Fabinho.
13: Que sí que es difícil, que es un partido muy decisivo para nosotros, que solo la victoria nos importa para quedar vivo en la liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
10: El Palma Futsal, el Pozo Múrcia, el podreu seguir avui en directe quan falti un quart per a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I ahir el Barça va classificar per a la final després d'imposar-se l'Inter per 5-6 a la pròrroga. I en aquesta hora s'inaugura la quarta edició de The Battle of Stars. El club de gol de Pula i és ja el nostre company Xisco Ribas. Bon dia.
14: Bon dia des del Pula Golf de Son Servera, on d'aquí uns moments començarà The Battle of Stars, un torneig de golf que uneix solidaritat, golf de gran nivell i grans noms del món de l'esport, com són Rudi Fernández, Pep Guardiola o Pepe Reina. Aquesta competició té com a objectiu recaptar fons per diverses associacions de la de les Illes Balears i el primer participant serà el manacorí Rafael Nadal.
10: Gràcies, Xisco. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional en Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera FEP, Àlex Formento serà l'entrenador del Figui Palma al pròxim curs. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin, de la Superliga Turca. Martí Vives, director esportiu del Figui Palma, ha valorat aquesta incorporació.
15: Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me'l varen passar. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i d'on volem, de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
10: I a la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà al Clas Bàsquet Sant Antoni de Vissa. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Josep Maria Barrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. Fins aquí la informació esportiva. Tornem a partir de la 1:05 al programa Esport 3 migdia amb el nostre company Miqui Tous. Que vagi bé.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30. Repassar amb quines seran les claus d'aquest dimecres. Elico, el fill de la Paca, queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb un arma de foc diverses persones.
2: Després de perseguir-lo fins a Sant Banya, la policia el va detenir i el va conduir als jutjats de la Via de la Manya de Palma, d'on va sortir mitja hora després, quedant en llibertat amb mesures cautelars i pendent d'un judici. La policia continuarà analitzant si allò que ha passat té relació amb les detonacions que es van sentir també durant la matinada a Sant Banya.
1: I el Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
2: La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
1: I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
2: Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a la regió.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les desconnexions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Un incendi va encendre les alarmes a Calaterí del municipi de Sant Josep de sa Talaia, concretament a l'encreuament del bar Stop. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia, els bombers en reberen l'avís a migdia i va acudir una dotació amb 7 efectius i 2 vehicles autobomba. Les flames cremaren diversos objectes i materials situats a l'exterior d'un magatzem. Afortunadament, el foc no va afectar l'interior de l'immoble i tampoc la massa forestal del voltant. En més d'una hora, els bombers van aconseguir controlar l'incendi i donar-lo per extingit.
1: I a Menorca, la temporada arrenca amb força per a les empreses turístiques. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Segons la patronal PIME, el 35% de les empreses ha millorat la facturació al mes de maig en comparació amb l'any anterior. Un 37,5% la manté i un 28% ha declarat tenir pitjors resultats. Unes dades que l'associació empresarial valora positivament, atès que diu són un indicador de com pot esdevenir la temporada. Els millors resultats els obtenen les empreses dedicades al lloguer de vehicles, mentre que el sector amb més dificultats és el de la restauració.
1: I a Mallorca, a partir d'avui, el trànsit es desvia per dins Sant Llorenç per les obres al torrent de Ses Planes. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, es tracta d'una intervenció important perquè s'ha d'ampliar aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Les obres està previst que durin 5 mesos.
1: En parlem a continuació a l'entrevista.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Saludem Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
1: Primer de tot, en què consisteixen aquestes obres a Sant Llorenç i fins quan s'espera que estiguin en marxa?
6: Sí, bueno, avui començam amb el tall de la carretera NA15 per aquestes obres del pont de la variant de Sant Llorenç. Podem dir que durarà entre 4 i 5 mesos i el fet és que es desviarà el trànsit per dins del poble, no? Una actuació que s'ha fet de manera absolutament coordinada amb l'Ajuntament per tal de poder passar els cotxes pel carrer mossèn Galmés. Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar en alerta, no? Els veïnats de Sant Llorenç ja durant massa temps han patit aquesta por i ara que nosaltres estem fent les obres, pues, el que volem fer és la major via possible per poder tenir aquesta infraestructura, no? Hem de tenir en compte que aquest pont està just davall de la carretera i també vull recordar que multiplicam el pas d'aigua del torrent passant de 100 tones per segon a 500 tones per segon d'evacuació d'aigua amb un pressupost de 10 milions d'euros, no? Per tant, insistir que és molt important aquesta coordinació entre el Consell de Mallorca i els tècnics de l'Ajuntament.
1: A banda d'aquestes obres, senyor Rubio, també està previst que aquest mes de juny comencin les de la rotonda del polígon de Son Castelló a Palma, que és el que es farà i quin és el calendari previst?
6: Sí, sí, sí. Les obres estan previstes que comencin a finals de juliol i sí que voldria dir que s'ha retrasat un poc l'inici perquè s'ha hagut d'aprovar en una segona convocatòria el pla de seguretat que va quedar desert. Aquestes obres són unes obres complicades. El seu punt és un punt neuràlgic d'entrada a Palma i és ben cert que necessitàvem un pla de seguretat per tal de mantenir, no?, la seguretat en tot moment. Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris, per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa en els punts més conflictius dels accessos a Palma. I vull recordar que millorarem els accessos a Solla, polígon de Son Castelló, Son Sardina i Son Espases. I el que se fa és ampliar la rotonda per tal de que pugui absorbir major trànsit, no? Jo crec que els tècnics estan fent una obra extraordinària i aquesta obra se podrà fer en diverses fases per, com deia, garantir que el trànsit se pugui produir amb la major fluïdesa i la major seguretat possible.
1: Són unes obres, però, que començaran d'aquí un mes, a final del mes de juliol. El que sí que s'està produint en aquest moment són unes obres d'asfaltatge a l'autopista Inca Alcúdia. Fins quan s'allargaran?
6: Bueno, aquestes obres, nosaltres tenim Mallorca dividida per zones que s'encarreguen de, aquestes empreses encarregades de cada zona, s'encarreguen del manteniment i la conservació de les carreteres. Per nosaltres és una prioritat màxima que les carreteres estiguin en bon estat, no? Ara s'estan fent aquestes obres, s'entrava dins la programació de l'empresa i esperem pues, que el més aviat possible puguin estar enllestides. Però insistir que per nosaltres és fonamental garantir la seguretat de tots els vianants i per això, pues, òbviament, s'han de fer aquestes obres de reparació a determinats punts on l'asfalt pues, està més deteriorat i inclús són els propis ciutadans que se posen en contacte amb nosaltres o que avisen els agents de les carreteres per tal que aquestes siguin arreglades. No?
1: Ben volgut començar aquesta entrevista, senyor Rubió, parlant de diferents obres que afecten a diferents punts al trànsit rodat a Mallorca, ja que hi ha molta gent que ens escolta des del cotxe a primera hora del matí, però també m'agradaria parlar d'un altre assumpte d'actualitat, que és l'aprovació de la llei per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca. S'ha registrat al Parlament amb la idea que se n'acceleri la tramitació, pensant que podria entrar en vigor la pròxima temporada turística aquesta limitació.
6: Sí, nosaltres pensem que sí. Avui la mesa del Parlament, si tot va bé, admetrà a tràmit aquesta llei de regulació d'afluència de vehicles i confiem que abans de final d'any pugui ser aprovada per entrar en vigor durant la propera temporada turística. No? Nosaltres ja estem treballant amb l'adjudicació de l'estudi de càrrega, que és el que ha de fixar el sostre de vehicles que podran entrar a Mallorca i també que ens posarà un topall dels cotxes de rentacar. Ja saben que estan fent feina també amb el que seria l'elaboració de l'ordenança fiscal per poder cobrar la taxa als vehicles que vulguin desembarcar a Mallorca. La llei ens marca un període de 3 mesos, però nosaltres ja estan fent feina perquè quan la llei estigui publicada en el BOIP, tot d'una puguem aprovar aquesta ordenança fiscal en el ple del Consell de Mallorca i també tot d'una ja ens posarem a preparar els acords de ple per fixar aquest topall si ja preparar aquestes limitacions.
1: Mm-hmm. Fa pocs dies també el Tribunal Suprem admetia el recurs del Consell de Mallorca per eliminar el carril VAO a l'autopista de l'aeroport. Que espereu a partir d'ara?
6: Bueno, en primer lloc, manifestar la nostra satisfacció perquè el Tribunal Suprem ha admès a tràmit aquest recurs de cassació, la qual cosa no és fàcil. No és fàcil que el Tribunal Suprem admeti o vegi interès cassacional amb un recurs que se planteja. No? Per tant, aquesta notícia ha estat una molt bona notícia pel Consell de Mallorca. Nosaltres, des del Departament de Carreteres, defensam les nostres competències, defensam que nosaltres som els titulars de la carretera i que no hi ha ningú millor que nosaltres que sàpiga l'estat i el funcionament de les mateixes, no? Per tant, nosaltres defensarem davant del Tribunal Suprem la conveniència de que aquest informe vinculant, si ha de ser vinculant per implantar una infraestructura o per posar un carril busbau, també ha de ser vinculant per la seva retirada quan tenim dades, informes per part dels enginyers del Consell de Mallorca que ens diuen que aquest carril no ha funcionat, que ha estat, han augmentat els accidents i que tampoc s'ha utilitzat el transport públic. No? Per tant, nosaltres continuarem amb aquesta línia i amb aquesta fermesa defensant aquest argument que és la postura que hem mantingut des del primer moment.
1: I bé, avui, el dia en què les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç entren en una nova fase, han volgut parlar també d'altres qüestions de la mobilitat amb Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. Gràcies.
6: Moltíssimes gràcies.
1: I precisament en aquesta hora, quan són les 8:40, anem en directe fins a Sant Llorenç. I és que, com dèiem, per mort d'aquestes obres del torrent, el trànsit de la variant es desvia per dins el centre del poble i ho farà durant 5 mesos. Caterina Bany, ja és allà. Caterina, bon dia. Ja es noten els canvis circulatoris?
7: Sí, bon dia. Us puc dir que sí, hi ha aquí mateix ara un degoteig de vehicles, sobretot hem vist sobretot molt d'autobusos, també de camions carregats de mercaderies, també de vehicles privats. Aquí us puc dir que al llarg de tot aquest carrer Mossèn Galmés, una de les artèries principals que travessa justament aquesta població, s'hi han desplegat també elements ja ben visibles de protecció i seguretat viària per reforçar la seguretat. Ara bé, hem de dir que encara en aquesta hora es pot transitar com es feia sempre, habitualment en doble sentit. Fixeu-vos si aplega vehicles que enllaça dues rotondes principals, la que ve de Manacor, també la que ve d'Artà i també de Son Cervera. Per tant, sobre el terreny, efectes pràctics mentre es durin totes aquestes obres al trànsit dels nuclis turístics tan importants com Cala Millor, també Cala Bona, la Costa d'Espins hauran de passar precisament per dins el poble, també de Cala Rajada i Cap de Pere. El volum, per tant, de vehicles es preveu que tripliqui aquest mateix estiu. Per tant, aquí mateix hi ha ara preocupació i també una certa confusió sobre quan començaran exactament aquests canvis en el trànsit. Escoltam alguns veïnats.
8: La gent està com nerviosa perquè no saben com prendre, com prendre el penatge nostre i això. Jo mateixa, bé, jo he deixat el cotxe en direcció per sortir de la feina, ja per la meva, per anar-me per darrere, per Corea, per la part de Corea.
9: I a hora baixa ja haurien d'haver avisat, posar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Artà, no estan girats cap aquí de sa. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
7: I justament per millorar aquesta fluïdesa en el trànsit rodat, la

0: Mira aquesta pregunta d'Ordertà i entrar dins el poble. O bé a través d'un carrer per mig del poble, que és que passa per el PAC, que és més estretat.
1: I volem dir que també es puc comptar ara mateix que es mantindran tots els llocs d'aparcament a les vies principalment afectades. Aquestes intervencions, hem de recordar que van començar el passat dia 30 d'abril i arriben gairebé 8 anys després de les inundacions que van fer, recordem-ho, 13 morts aquí a Sant Llorenç. Per tant, continua aquesta situació de trànsit encara en doble sentit, a l'espera que finalment cap a mitjan de dematí les obres, el trànsit ja sigui unidireccional.
2: Gràcies, Caterina. Veient directe des de Sant Llorenç, on recordem-ho avui les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 entren en una fase crítica. És una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada en què varen morir 13 persones. Arribem a les 8:45. Tot d'una comencen les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia. A partir d'avui el trànsit es desvia per dins Sant Llorenç per les obres del torrent de Ses Planes. Es tracta d'una intervenció important perquè s'ha d'ampliar aquesta via tan transitada que fa 8 anys, o prou de 8 anys, volen dir, va ser una de les causes de la torrentada mortal. Les obres està previst que durin 5 mesos. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam petites retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma, també a l'altura de Santa Maria, també a l'arribada de l'Espolígono, trobaran petites retencions a la via de cintura, complicacions, sobretot en sentit Andrats, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap al carrer Gol, també a l'altura de la Teulera. L'autopista de Llucmajor encara queda també a la circulació lenta, a l'altura d'Espileria, en sentit cap a la ciutat i poc més. Només demanar precaució i paciència, ja que han començat ja una altra vegada les obres avui un poc tant d'arribar a la Pobla, a l'altura d'Ulleró, trobaran obres d'asfaltatge a l'autopista d'Inca, on estan desviant el tràfic per la carretera B. Així que precaució. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Viguer Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: Anda, ¿quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. A partir d'avui, durant els 5 mesos que duran les millores, el trànsit de la variant es desviarà per dins el centre del poble. Juan Luis Marcos, bon dia.
8: Bon dia. Per mort d'aquestes obres es desviarà el trànsit del pont i

0: afectarà el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
1: Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres, sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar els vehicles per l'espai de la variant.
0: D'aquesta intervenció també n'ha parlat fa uns minuts a l'informatiu matí el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio.
2: Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
0: Es tracta, recorda, d'unes obres molt necessàries per evitar futurs episodis d'inundacions després de la tragèdia de la torrentada de Llevant del 9 d'octubre de 2018, que va deixar 13 víctimes mortals i nombrosos danys materials. Escoltam alguns veïns.
3: Hombre, són molt necessaris per donar seguretat al poble, per evitar futures inundacions.
4: I hora baixa ja haurien d'haver avisat, porar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Hortà, no estan girats cap aquí de Sa. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda, quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
9: L'Ajuntament de Palma licita 80 habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Son Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Can Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de la ciutat. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més.
0: Uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns socioculturals, d'altres sociosanitaris, depenent de les necessitats de cada barri. El regidor Òscar Fidalgo ha remarcat l'impuls que la seva àrea dona a la construcció de nous pisos protegits, la gran majoria reservats a menors de 35 anys, majors de 65 o famílies monoparentals, és a dir, els col·lectius més vulnerables.
10: Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
9: Això a Palma, mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament rehabilitarà de manera integral part de la part antiga del cementeri de Son Coletes. Les tombes presenten problemes estructurals i l'humitat que obliguen a fer una inversió que es preveu milionària.
0: La part més antiga del cementeri de Son Coletes en data de 1953. 70 anys després, les construccions del recinte presenten problemes estructurals derivats del pas del temps. Les cobertes de les tombes sofreixen fatiga dels materials de construcció o problemes causats per la humitat. Antoni Puerto és tècnic municipal d'Urbanisme.
11: Tècnicament, no res complicat. Ni deduir què ha passat, ni el que és, ni la reparació. És molt senzilla la reparació, a pesar de les grosques. El que la fa especial i delicada és l'entorn on estan.
0: El projecte de remodelació del cementeri inclou també una actualització del registre de propietaris, als quals se'ls aplicarà una taxa per la concessió. Miquel Oliver és el batlle.
12: Forma part d'aquestes coses que un se troba un dia i això és una rajola i trobes en coses d'aquestes que l'Ajuntament de Manacor, el cementeri municipal de Manacor, mai s'ha apallat per tenir una tomba, que és el més típic i el que allà més ens exigeixen.
0: L'Ajuntament ja ha iniciat les tasques de millora del recinte i ja té pressupostats prop d'un milió d'euros per a tasques d'impermeabilització de les tombes. La inversió global que s'haurà de dur a terme per garantir la continuïtat del cementeri es preveu milionària i s'executarà per fases.
9: I d'altra banda, a Sant Joan continuen les obres de reforma i rehabilitació de dues edificacions catalogades de protecció patrimonial. Es tracta de l'Escola de les Nines i la Casa de la Mestra per millorar l'estructura i renovar part de les instal·lacions per un import de més de 345.000 euros.
0: El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat les obres i la resta d'actuacions fetes a Sant Joan gràcies als fons del Pla d'Obres i Serveis amb un pressupost de 960.000 euros, com l'adequació d'un solar on s'ha creat un aparcament públic de 10 places o els treballs d'adequació del punt verd.
13: Amb aquests dos primers anys i mig de legislatura ja n'hi han arribat 2,5 milions d'euros. I avui podem comprovar com aquestes obres tan esperades i necessàries per millorar la qualitat de vida dels seus habitants ja s'han transformat en obres que s'estan executant i estan donant el seu fruit.
9: I un darrer apunt, perquè Més per Mallorca defensarà el pròxim ple del Consell Insular una moció per protegir Son Bonet i reclamar a Aena que abandoni qualsevol projecte que impliqui una nova transformació territorial d'aquest espai estratègic per a Mallorca. La formació ecosobiranista alerta que Son Bonet és un dels darrers grans espais oberts per urbans de l'àrea metropolitana de Palma i és essencial preservar-lo per garantir l'equilibri territorial, la qualitat paisatgística i també ambiental i el benestar dels residents. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Anem ara amb la cultura. Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la catedral de Mallorca. Entre el 1904 i el 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple.
2: I la defineix perquè no es va limitar a restaurar arquitectònicament l'edifici, sinó que va concebre un nou espai integral o un nou espai per la religió. Es va traslladar al cor, va donar més protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri, va crear el característic baldaquí que penja a damunt l'altar major amb unes imatges, possiblement una de les més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, fent-la molt més clara i molt més oberta. Idees que marcarien la renovació de tot l'art sacre després del segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat perquè el bisbe Campins va morir. Andreu Villalonga, que és professor d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes Balears i director de la Càtedra de la Seu, explica per què Gaudí, tot i només ha estat 12 anys més i estones a Mallorca, és tan nostre.
3: Ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
2: I per tot això, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'any Gaudí amb un programa d'activitats molt extens, que a més és pràcticament la de Mallorca l'única gran obra de Gaudí fora de Catalunya. Per tant, la commemoració inclou una exposició, també conferències, visites guiades i teatralitzades, un simposi i també podcasts, per exemple, en continguts audiovisuals. L'acte central, però, serà el 8 de desembre.
3: Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
2: La jornada inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional i la interpretació de les completes Tota Pulcra de Miquel Calllonc, estrenades precisament aquell mateix dia de fa 120 anys.
4: Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma.
1: I anem ara amb una nova publicació que més ni manco ha patit de manera més o menys directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades difícils de controlar que ocorren sovint com a resposta a una frustració quan els daim no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i escriptora catalana Alba Castellví acaba de publicar Quan em dius que no, un conte indicat tant per infants com a progenitors.
2: I Castellví sap de que parla, perquè és l'autora de Educar sense cridar, un autèntic best-seller amb 11 edicions ja sobre com educar sense perdre els nervis. Un èxit que, per a l'autora, té una clara explicació. Sempre mira de donar informació pràctica, i això és també el que fan aquesta història.
5: Els n'hem d'ensenyar a poc, i aquest llibre parla de la importància de fer-ho i de com fer-ho. És important destacar que al final del llibre hi ha una guia per famílies on, a través d'un codi QR, poden accedir a una pàgina més extensa on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
2: Saber marcar límits ferms, serens, es ajuda a evitar als adolescents problemes, adults que no saben com entomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
5: Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altre és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
2: Quan en dius que no, l'acaba de publicar Estrella Polar i ha estat il·lustrada per Albert Arrayàs.

0: Són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Les obres de la variant MA15 de Sant Llorenç entren en fase crítica des d'avui i durant 5 mesos el trànsit es desviarà pel centre del poble.
1: S'ampliarà el pont de la carretera just per damunt del torrent de Ses Planes. Fa 8 anys aquest va ser un dels punts que va provocar la torrentada mortal. N'hem parlat fa uns minuts amb Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.
2: I el nostre objectiu està en fora executar les obres i tenir-les llestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
1: Per això són unes obres molt reivindicades, però que en els pròxims mesos podrien provocar dificultats importants en la circulació per la zona.
0: Connectem ara amb el centre de Sant Llorenç. Caterina Bany, bon dia. Es nota el desviament del trànsit de la variant per dins del poble?
3: Sí, aquí ja hi ha força moviment, hem de dir que tot i encara el carrer aquest principal de mossèn Galmés es pot circular encara en doble sentit. Penseu que serà a partir d'ara d'únic sentit. De fet, s'hi han desplegat elements de protecció ben visibles i també seguretat viària per reforçar justament la seguretat. Aquí vos puc dir que hi ha una certa preocupació i també confusió entre els veïnats. Els escoltem.
4: Està com nerviosa perquè no saben com prendre, com prendre un penatge nostre i això. Jo mateixa, bé, jo he deixat el cotxe en direcció per sortir de la feina, ja per la meva.
5: Hombre, són molt necessaris per donar seguretat a les pobles, per evitar futures inundacions.
0: Gràcies, Caterina. I Elico, el fill de la Paca, queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llatze amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc diverses persones. A l'entrada als jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada.
6: ¿Quién ha muerto? Que era una pistola de fogueo.
7: ¿Por qué no lo dejas
6: solo, tío? Era de fogueo. No mató a nadie.
0: Després de perseguir-lo fins a Son Banya, la policia el va detenir i el va conduir als jutjats de la Via de la Manya de Palma.
1: En va sortir mitja hora després i va quedar en llibertat amb mesures cautelars i pendent d'un judici. La policia analitzarà ara si allò que ha passat té relació amb les detonacions que van sentir també durant la matinada a Son Banya.
0: I la Conselleria d'Educació garantirà a partir d'avui que s'adaptin a tots els alumnes els menús de desenes de menjadors d'escola afectats pel tancament d'un càtering. Ahir va recomanar a les famílies dels estudiants amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguin el seu propi menjar de casa.
1: Tot després del tancament cautelar de la cuina central de Can Araví a Binissalem, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció. Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics.
0: A les 10 el programa El Dia entrevistarà el conseller d'Educació, Antoni Vera, i les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
1: I això, segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, obliga molts de passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport.
8: Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés al seu certificat de resident.
0: I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada al Manco una vintena d'objectius a l'Iran.
1: L'exèrcit dels Estats Units assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
9: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol!
12: Tèntol! Tèntol!
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El Dia, amb Marta Garau.
10: Són les 9 i 5 minuts. Benvinguts al Dia Encetam, programa aquest dimecres de nou pendents del temps. El sud de Mallorca i també les Pitiuses Els termòmetres van marcar ahir temperatures més pròpies d'un mes de juliol, quasi de ple estiu. Ja vàrem anunciar que seria precisament aquesta estació molt calorosa, però ho tornem a recordar. L'Agència Estatal de Meteorologia avisa que l'estiu serà més càlid que l'any passat i preveu el manco tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides. És aquest el pronòstic d'un estiu que està just a les portes, just a punt de començar, i del qual seguirà un fil per randa la meteorologia i el temps. En crònica de successos, ho recordàvem, ho han avançat també els nostres companys dels serveis informatius. Elico, fill de la Paca, ha tornat a ser detingut. Segons la policia, la matinada d'ahir va amenaçar a l'hospital Sotllats a diverses persones amb una arma de foc simulada. Després de l'assalt, el fill de la Paca va fugir amb cotxe cap a Sombanya, on la policia el va interceptar després d'una persecució. Els cossos de seguretat analitzen si el que ha passat té relació amb les detonacions que es van sentir també durant la matinada al mateix barri. Vos contam també que la Conselleria de Salut suspèn de manera cautelar la cuina central del càtering de Can Arabí. Bon dia, Joana.
11: Bon dia, Marta. Així es considera que hi ha incompliments que afecten directament a l'elaboració, la manipulació i el transport d'aliments a 33 centres públics i d'altres centres concertats, en total 45 centres. Es tracta d'una suspensió que arriba després que el passat mes de març l'empresa deixés de donar servei a Esputxet, l'escola de Souba, arran d'una denúncia. La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes demana més inspeccions preventives. La Conselleria d'Educació, en un comunicat enviat als pares i a mares a través del GESTIP, assegura que és una incidència que afecta temporalment l'organització del menjador escolar, però assegura que el servei de menjador es manté operatiu i està garantit. Avui ens visita precisament el conseller d'Educació, Antoni Vera, i amb ell parlarem del final de curs, del final de les proves d'accés a la universitat, i també, entre d'altres coses, li demanarem per aquesta qüestió, Marta.
10: Vos contam també que avui el Papa Lleó XIV ja és a Barcelona. Bon dia, Xisco.
12: Bon dia, Marta. Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el pontífex oficiarà una missa a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Can Brians. Ahir va fer una vigília davant prop de 40.000 persones a l'estadi Olímpic Lluís Companys. En un dels moments de l'acte, Lleó XIV va manifestar la necessitat de prioritzar la salut mental dins dels sistemes sanitaris. Sense oblidar també la famosa salutació entre el pontífex i Bad Bunny en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu, perquè aquesta visita del Papa ha donat
10: molt
12: i dona
10: de sí.
12: Molt de sí.
10: I tant que sí. Parlarem també de salut, de les infeccions de transmissió sexual que continuen augmentant al nostre país i que s'han convertit en una de les principals preocupacions de salut pública. Bon dia, Maria Antònia.
14: Bon dia, Marta. Només en l'any 2024 es van registrar més de 93.000 casos de gonorrea, de clamídia, de sífilis i linfogranuloma venerí. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Sanitat ha anunciat que a partir de l'any 2027 els joves d'entre 16 i 22 anys podran obtenir preservatius gratuïts a les farmàcies, una mesura que comptarà amb una inversió superior als 9 milions d'euros.
10: Després parlarem amb l'experta en salut pública, Joan Carles Marc, però ara, moment per la reflexió, per la frase del dia, de qui és avui.
12: I de la frase d'avui és de l'escriptor francès Marcel Proust, l'home que amb una magdalena va crear tot un univers literari, que un dia va dir que el desig ens força a estimar allò que ens farà patir.

0: No tothom li agrada lo prohibit. No, hi ha diferents tipus de persones, en aquest cas.
1: Depèn, però gairebé tothom li agrada Olga Guillot. No?
0: Però no parlam d'ella, ni molt manco. De què parla tothom avui?
1: Idò, avui tothom parla de les notes de selectivitat.
2: Reaccionando a las notas de la Pau, tengo de media de bachillerato un 9,8 y necesito solo como un 13,2.
1: Pues vamos a... Avui, a partir de les 3, els alumnes de la primera convocatòria de les proves Pau sabran les seves notes. Abans, quan sortien els resultats de les proves, la celebració era molt senzilla. Anaves al teu institut, miraves a una porta on hi havia penjades unes fotocopis, pegaves un crit quan t'havia anat millor d'allò que esperaves, telefonaves a casa teva i, si la cosa havia anat especialment bé, feies un refresc per celebrar-ho. Ara no. Ara les notes s'anuncien com si fossin la gala dels Oscars. Milers d'estudiants d'arreu de l'estat espanyol preparen el mòbil, encenen la càmera, es reuneixen amb amics i fan una previsió de les notes que pensen que han tret i reaccionen en directe perquè tothom ho pugui veure. La qüestió és que aquestes reaccions s'han convertit en tot un gènere audiovisual. Hi ha suspens, hi ha drama, hi ha emoció, hi ha girs inesperats de guió, allò que diuen un plot twist, i fins i tot banda sonora. Diuen que Netflix ja ha pres nota per si ha de fer la sèrie de la revelació de notes. Ara bé, un consell per les pròximes generacions. Abans de penjar aquest vídeo a xarxes, assegureu-vos de mirar bé, Vilavial, aquestes notes que després toca explicar a mig país que aquell crit d'eufòria era per un simpelat. Sigui com sigui, enhorabona a tots els estudiants i recordeu, la nota és important, però no definirà qui sou, encara que TikTok vos sembli que sí. No sé com valoreu aquesta moda d'uns anys ençà que tothom sembla que si no t'agraves reaccionant a les notes de selectivitat no hi ha ningú. Maria Antònia Esquines, també coneguda com a Ana Corners del dia. Tu que ho tens més a prop. Tu vares fer aquesta reacció?
3: No, jo no m'ho vaig gravar en cap moment.
1: I mira que és moderna i molt de xarxes.
0: Però encara no era viral, això, o
3: no,
0: sí?
3: No era viral, i a més, ser cert que Merdun ha tirat per enrere en veure que no era com s'esperava, això. Imagineu-vos el que li volen amagar qualque nota als seus pares, no poden.
1: Clar, perquè també hi ha com hi ha dues modalitats. Qui ho grava i que fa un live.
3: Clar,
1: fer un live és de valents. Perquè ho fas en directe i ja no hi ha... Ja no pots fer anques enrere si resulta que d'Història de l'Art te pensaves que havia estat un 9,5 i t'han posat un 4. Allí perquè vas confondre romànic amb gòtic. Això pot passar.
3: I a més, si no has d'amonestar molta nota, agafes i dius, eis, papàs, família, m'ha anat molt bé.
1: I ja està.
3: Fora profunditzant notes. Ara bé, si el teu vídeo té 300.000 visites perquè ha estat un 1 anglès, ton pare et vendrà i dirà, Maria Antonieta, ben, en el meu cas, Maria Antonieta, això ho hem d'arreglar.
1: No te varen pagar a English Academy perquè faci d'aquest ridícul en directe. No. A Joana Maroto també li hagués agradat fer aquesta revelació de notes.
4: Perquè ja ho he dit, jo me varen anar molt bé algunes assignatures, però matemàtiques mai me vaig estampar.
1: Ja.
4: Vaig treure un 1,5 a les matemàtiques.
1: Sí, Prei for Maroto.
4: Ara que m'ho varen a bou, em poden parlar tranquil·lament. Però bé, jo crec que ha dit una cosa molt important, la nota de selectivitat no mos defineix, són molt més que la nota de selectivitat, i jo penso que aquests vídeos són d'una crueltat extrema, perquè ara, per exemple, els que compartíem ahir, clar, altres comunitats ja s'han donat les notes, perquè, per exemple, a Madrid van començar les proves abans, ja han començat a fer-se virals alguns vídeos d'aquests d'enguany. Aquest que veiem és cruel, no?, el següent, perquè se suposa que una amiga teva t'està... mirant ses notes mentre tu dius pens que he tret un 9 i te diu no, ha estat un 4,5 i s'esclata de riar, o sigui, és
0: no és una,
4: mala amiga, o sigui, se'n fot de Santi.
1: Jo ara no és per defensar aquesta nina que riu, però també crec que forma part del joc que tu li demanis a la teva besti que te canti ses notes.
0: Aquesta nina no és la seva besti, perquè és vera que reacciona amb una crueltat.
1: Aquesta nina no és la seva besti, aquesta nina és una besti.
4: Baili molla. Inglés. I ella diu, me fue bien. I ella diu, pues las veces que te han puesto los cuernos. Perdona.
0: I eren quatre, per cert.
4: Això és dolentia i dolentia.
0: I no eren ni una ni dues, eren quatre.
3: I també necessitem un poc aquesta comparació. Si tu te pones a mirar vídeos, ja sigui d'un amic teu o d'un company de classe, que per aventura no és el teu amic de s'ànima, ja agafes i dius, ostres, aquest ha estat un 8 quan jo vaig anar a tal classe i ell no, i tinc pitjor nota. I crec que la comparació és inseguretat més gran que hi ha.
1: També ens podríem fer el plantejament de que no és imprescindible que comparteixis les notes de selectivitat a través de les xarxes. Dius, la comparació també seguint se compara perquè vol i també perquè
4: no sumam a
1: cert carros carregats a Terra Roja que potser t'haurien de deixar passar.
4: Comença dient que de mitjana de batxillerat té un 9 i busques, que això és una bona nota, no?
3: És una bona nota.
1: Pensa que ara ponderen sobre 14. Un 9 d'ara no és un 9 de la nostra època.
4: I ella diu, necessito un 13 per fer la carrera que vull, que no diu quina carrera vol. Clar.
1: Si ja parteixes d'un 9, estimada.
4: No, però ja partim de que ella se pensa que ha tret 9s i 8s de tot, i tots són 4s i 5s. I clar, es diu que s'enduï damunt, li diu a l'amiga, atura, per favor, que és que ho estic passant malament. I aquella que... No, ja m'ha parit supercruel.
1: Clar, és que també aquí s'haurien d'analitzar com a molt de factors. Ja. Pot ser des de l'escola, des de petits ja han dit que si vols pots, i malauradament l'escola i l'institut també és un lloc on t'han d'ensenyar que poder majoritàriament o molt poques vegades sol ser allò que pots arribar en la teva vida i que realment créixer i aprendre és davant l'adversitat, ser capaç d'agafar altres camins sense que això suposi un daltabaix a la teva vida, que és el que li passa a molt de joves estudiants que donen aquesta pressió, però també perquè, com que han viscut entre cotonets durant tant d'anys, la primera gran prova que fan o la primera gran responsabilitat que han d'assumir els hi ve una mica gros, i per això mos trobam vídeos d'aquesta casta. Jo ho dic sempre, a mi m'ho ni me va acompanyar a l'activitat, me va deixar a la porta de la universitat i vaig anar caminant jo fins a l'edifici.
0: No tenien cap trauma en cap de nosaltres.
1: Que ni ma mare ni me va acompanyar a cercar les notes. Ni me va acompanyar a cercar el títol. És que,
4: de totes maneres... Un moment, per favor, la Maritoni s'està contenint com a molt.
1: Clar, perquè som molt boomers, però també... Molt boomers, però també van ser molt més autònoms. Jo me'n recordo que la matrícula de COU, el que ara és segon de batxiller, la vaig fer jo tot sol i no lloré.
3: No, nosaltres, Tom, és que m'ho fa gràcia perquè ho dius com si la meva generació ja ho ha fet molt diferent. Fa 4 anys he fet selectivitat, ma mare no m'ho va acompanyar, ma mare no va veure les notes fins que va arribar de la feina, que ja les tenia impreses.
1: Però també perquè ets una excepció que vendria a confirmar aquesta regla.
0: I per això que tenim aquí.
1: Perdona, quantes enguany a selectivitat, a la universitat, han hagut d'habilitar un carril per dir no se pot aturar la gent, aneu deixant els nins i volant.
3: Que hi ha pares que estan en els bancs esperant que sortissin del seu primer examen.
1: Amb un panet. Perquè vareni.
3: No, cercaven sombra, saps? Que n'hi havia poques bandes. Cercaven sombra.
1: T'ho dic perquè tu ets una excepció, però també t'he de dir que davant Balears no podem enganar. No podem enganar el nostre públic. I que és vera que molt de nins ets han acompanyat a la activitat i que molt de pares han anat a reclamar notes, és un fet.
0: Sí, avui parlarem d'aquesta qüestió.
1: Que no és que de Maria Antònia, perquè ella era molt bon estudiant. Jo també ho entenc. No he paradigma de res perquè tu ets una molt bona estudiant.
4: Però ni la activitat mort de fines, ni tots els joves són poc autònoms.
0: Però, per favor, que deixin de fer aquests vídeos que no duen res. I és més, jo crec que els drames millor en privat, perquè després no saps ni com reaccionaràs. Te pots dur una notícia que de sobte te trenqui tot el teu futur. Mira, deixeu de fer aquests vídeos que jo crec que no duen res de bo.
1: I després del que he dit, quan diuen els joves ja me poden funar, m'és igual, ho pens i no passa res. Ja me poden funar i no passa res.
0: Parlarem d'aquesta qüestió, de moltíssimes més. Recordem que també no deixarem de banda l'educació perquè ens visita el conseller Toni Vera, així que abordarem aquesta i altres qüestions en les 3 hores que ens queden per davant i en la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz. Ens atam el dimecres.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Nou i 17 minuts, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimecres amb la bona companyia, aquí als estudis de Palma, dels periodistes José Luis Miró, bon dia.
2: Què tal? Muy buenos días.
1: Guillem Porcel, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Juan Antorres, des d'Eivissa, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Avui repassam l'actualitat, que ve amb molts de continguts, alguns respecte a tot el que va ocórrer ahir al Parlament, també parlarem de la visita del Papa, parlarem de les festes il·legals, no?, i com això està afectant sobretot els empresaris de l'oci nocturn, però abans de res, i ja que ens trobam a les portes de l'estiu, parlam de gestió turística. La presidenta del govern ha responsabilitzat a Aena i també al govern central de poder contribuir a la massificació turística que està patint Balears des de ja fa uns anys. Durant la intervenció, la d'ahir a la sessió de control, va defensar que el seu govern ha impulsat mesures de contenció turística. Mentrestant, l'Estat manté una política aeroportuària orientada al creixement constant i augmentar el número de visitants. És una crítica que va fer directament la presidenta a la gestió d'Aena, que torna a estar en el punt de mira. José Luis.
2: Pues mira, yo me alegro que salga por fin, que se le ponga un poco la diana al aeropuerto de Palma, porque es absolutamente imposible desarrollar una política autonómica de contención del turismo, que es lo que, en fin, pretende el gobierno balear, si no tienes el menor control sobre el aeropuerto. El aeropuerto equivale, para que nos entiendan un poco los oyentes, equivale al Estado, al gobierno central, en su totalidad. Es decir, el AENA está participada al 51% por el Estado, el 49% son inversores privados, y ese 51% está en manos de una empresa que es el 100% de ese 51% de una empresa que se llama Enaire. De los 16 consejeros que tiene AENA, pone 6... que pueden, evidentemente, tienen una capacidad de influencia muy grande, los pone directamente el Ministerio de Transportes. ¿Qué presencia tiene la autonomía, el gobierno autonómico en ese Consejo de Administración o en cualquier poder de decisión que tenga AENA? Cero. O sea, es absolutamente cero. No hay ningún control del gobierno autonómico sobre la política que quiere desarrollar en su territorio respecto a la infraestructura principal. Es decir, la infraestructura principal de movilidad de Baleares, uh-huh, son sus aeropuertos. En esos aeropuertos el gobierno autonómico no tiene ningún control. Se ha hablado mucho de imitar un modelo de cogestión, quizás, como el que, claro, puede haber en los puertos, que tampoco es la panacea, pero en fin, sí que hay más posibilidad de desarrollar políticas. Es imposible contener el turismo si tienes la puerta del aeropuerto abierto con 33 millones de pasajeros el año pasado.
1: Clar, és que si no dissenyes mesures de contenció, però aquí em seria, com explica José Luis, com fer ratxes dins aigua. Si realment l'aeroport és una porta oberta, no? Serveix per res.
3: Bé, clar, l'estat a Balears amb el tema dels aeroports funciona com un casino en el que sempre guanyen els mateixos, perquè a més té una mentalitat extractiva a les Balears en el sentit de cada vegada vol dur més gent, a més fa que les taxes pugin, és a dir, la recaptació és major i se basa en això per seguir amb aquesta qüestió. Ara ho deia en José Luis molt bé, de que tinc la sensació de que estem a la cogestió o el manco que Balears tingui poder de decisió i sobretot veu l'aeroport i les principals portes d'entrada d'aquestes illes és necessari i crec que hi ha un consens bastant majoritari en aquest sentit. Ara bé, és vera que no se pot fer qualsevol política turística sense tenir en compte l'aeroport, perquè tu pots fer, per exemple, una reducció o un decreixement turístic, imagina't, en qüestions de places turístiques, però és vera que si se pugen el nombre de passatgers que poden arribar en aquestes illes per l'aeroport, pues això provoca un xoc que no té solució, diguéssim. Així que fins que no s'aprengui una decisió sobre l'aeroport i sobretot que les institucions de Balears puguin tenir veu i sobretot vot en els aeroports, pues no hi haurà una solució. Ara bé, crec que la realitat és que les mesures que el manco està prenent el govern fins ara, crec que no estan tenint l'efecte de contenció que en un principi s'esperava. Ho dic perquè, per exemple, el nombre de visitants i de turistes està augmentant cada any. I ha augmentat molt, per exemple, des de 2023 fins ara, i jo crec que anirà augmentant també per aquesta deriva d'AENA, que quanta més gent vengui, molt millor. Així que jo crec que hi ha unes contradiccions, però la realitat és que fins que no s'actuï i fins que no hi hagi un poder de decisió a l'aeroport de Palma, ja no dic l'aeroport de Palma només, sinó també, per exemple, l'aeroport d'Eivissa, que ara volen fer una ampliació, fins que no hi hagi un poder de decisió allà, doncs no se podran prendre mesures realment efectives per intentar, no sé si contenir el turisme, però al manco que aquestes illes... és que ja no és una qüestió només per als residents, sinó que l'experiència turística jo crec que està sent cada vegada pitjor per la gent que arriba.
1: Ara que en Guillem, Juanan, introduïa l'aeroport d'Eivissa, realment mos podem plantejar si les polítiques no estan alineades amb el govern de Pedro Sánchez, o si el govern central no contempla o no entén del tot la gestió turística, l'impacte que pot suposar aquí a l'arxipèlag?
4: És complicat, no? És mantenir dues polítiques turístiques diferents. El que està clar és, com explicava tant el José Luis com en Guillem, és que els aeroports de les Illes Balears, sobretot els de Son Sant Joan i els d'Eivissa, d'Escudolà, són una màquina de fer sous per AENA i per aquest 49% d'inversors que esperen cada any rebre els seus dividends a repartir pels beneficis que en treuen, no? I això suposa, evidentment, es sucar al màxim els nostres aeroports, es tenir quants més vols, quants més passatgers possibles, i això xoca amb la política de contenció que el govern de la Marga Proens ha posat en marxa aquesta legislatura. Jo crec que com passa amb l'autoritat portuària, les Illes Balears, els governs i els consells insulars haurien de tenir veu i vot dins aquests consells d'administració, perquè no oblidem, també els principals usuaris som els residents dels nostres aeroports, que els hem de fer servir sí o sí. Els turistes venen una o dues voltes a l'any, però molts de residents els fem servir 15-20 voltes a l'any, han de passar per aeroport, i que no tinguem res a dir en la seva gestió és dolent per naltros i pel nostre futur.
5: Me dejas apuntar una cosa más. El problema es de modelo, de todas formas. No es una cuestión política de ahora, es decir, pongamos por caso que hay un cambio de gobierno a nivel nacional y que entra el Partido Popular. AENA seguirá siendo exactamente lo mismo. Es decir, el modelo está basado en una empresa que tiene que, como bien ha explicado el compañero de Ibiza, tiene que repartir dividendos. No se nutre con... Es decir, AENA no tiene ninguna asignación del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. ¿En qué se traduce eso? En el bocadillo a 7 euros, en unos cánones absolutamente disparatados para las empresas que quieren tener allí sus negocios, que si los tienen supongo que será también porque sacan dinero. Si ese modelo no cambia, da igual que tú luego puedas tener la medida cosmética de conseguir, en fin, que hubiera, imaginemos, un subconsejo en el que esté representado el gobierno y en el que ya no solo es tener voz, es decir, el modelo de gestión aeroportuaria es este. Y yo veo muy mala herida que eso se pueda cambiar en ya no a corto plazo, seguro que no, y ni siquiera a medio o largo plazo.
3: Clar, és que sobretot el tema de l'aeroport de Palma i d'Eivissa, però especialment és de Palma, clar, en el fons és una qüestió de poder, i ara ho deia en José Luis molt bé, sobretot perquè Balears per ells és una mina d'or. És a dir, l'aeroport de Palma per a AENA és una mina d'or, que en el final els beneficis aquí extraordinaris que té els acaba invertint en altres qüestions, perquè AENA no només actua a Espanya, té interessos a tot el món i gestiona aeroports molt grans a tot el món. Així que no és només una qüestió que podria ser simbòlica, sinó és una qüestió de poder central, en el sentit de no se poden prendre decisions realment importants i realment que tinguin un impacte directe si no tenim cap tipus de veu ni de vot a l'aeroport de Palma. Però és una realitat que AENA farà tot el possible perquè això no sigui així. És a dir, perquè Balears no tingui cap tipus de veu, o al manco que tingui un impacte molt mínim. Ho dic perquè ja dins AENA, això ho hem contat en el diari, que ja s'estan movent per fer tot el possible perquè això no sigui així. Ja sigui en recursos judicials, o si la llei de cogestió acaba sortint cap endavant, com altres tipus de mesures. Així que veurem que el tema de l'aeroport de Palma, d'AENA i de l'aeroport d'Eivissa també, i de tots els aeroports de Balears, serà una qüestió de poder, i crec que a mesura que aquesta llei se vagi tramitant i se pugui arribar a aprovar, si és que s'aprova, que jo tinc els meus dubtes, perquè quan arriba a Madrid moltes vegades canvien les coses, veurem un xoc de trens important.
1: Són les 9:27, aturam una micona, escoltam uns consells, el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio i reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
0: El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día es que vuela el velo. Primer paso de PP y Vox para prohibir burka y niqab en Baleares. Eso dice el titular. Toma en consideración para mandarlo al Congreso de los Diputados y fulminar el velo que vela la realidad de alguien. Poder distinguir que alguien es un ser humano, algo tan sencillo como eso. Alcanzar esa identidad que no pierden siquiera los animales. Un parlamento de las fuerzas políticas que han votado en contra de la libertad lo han hecho precisamente sin poder prescindir de ella. Si se hubiera envelado, por ejemplo, a la señora Carrillo de Mes, por poner un ejemplo, más del tul que la tapa mentalmente, hubiera podido pasar por el señor Apesteguía o cualesquiera de todos los que abandonan su partido sin taparse la cara. El tema no ha sido la oposición interesada del socialismo, que ha pasado desde el espectro del sí quiero al me opongo. No es la careta, sino la libertad en juego, con la que no se juega. No es política, ni siquiera el insinuado travestismo de Vox como cruzada frente al Islam. Es solo la libertad, que abre la vida, que la justifica y la mantiene, que es el único ingrediente del amor, que construye la voluntad de la vida del hombre, jurídicamente incluso por encima de la vida, y donde hasta el código habla de libertad religiosa, que te hace único y te permite soñar con ser o con dejar de ser, que está por encima del pensamiento e incluso de la razón política, al servicio de la miseria. Solo la libertad merece una vida. Y ya mañana, siempre en la fe de no perderla,

0: 9 i mitja en punt. Continua amb la nostra tertúlia amb els periodistes José Luis Miró, Guillem Porcel i Juanan Torres. Parlam de tot el que va ocórrer ahir al Parlament i de les repercussions. Una de les notícies ja duíem temps gestant-se i avui la valoram perquè el Parlament pren en consideració la prohibició del burca i del niqab als edificis públics. Ho va fer el darrer ple legislatiu d'aquest curs polític. La iniciativa tira endavant amb els vots favorables de Partit Popular, però els grups d'Esquerra van votar en contra. Els arguments, idò, diuen que consideren que aquesta mesura és sexista i creuen que tal i com se planteja, la forma de plantejar-la podria considerar-se islamòfoba. Guillem, comença ara per tu.
1: Bé, clar, el debat ahir va ser bastant dur en els termes en què se va plantejar, perquè, bé, primer el que hem de dir és que tant el burca com el niqab són una aberració, i sobretot es veu que atenten contra la llibertat i contra la dignitat humana de les persones que ho duen. Ara bé, el text així com estava plantejat, es veu que jo quan llegia la llei, te planteja dubtes que jo crec que són sants i que s'han de plantejar. Per exemple, el tema de les sancions a les persones que ho duen. Uh-huh. Perquè, clar, això és complex, perquè moltes d'aquestes dones, per exemple, estan obligades a dur-ho i segurament aquestes sancions van directament a elles i això genera un problema. Ho dic perquè el tema del vel és veritat que està damunt l'actualitat, però crec que és un tema molt complex i moltes vegades en el context polític se fa el debat d'una manera molt simplista i s'intenta posar d'una banda o d'altra.
0: Has plantejat una qüestió interessant. Imagina que aquesta dona d'accedir per necessitat a un edifici públic... Sí, puc entendre l'argument que planteges i la delicadesa, no?
1: Clar, perquè moltes d'aquestes dones...
0: Tot i sent una aberració.
1: Clar, però moltes d'aquestes dones estan obligades i si l'únic que planteges és una sanció directa en aquesta persona...
2: És que plantear una sanció a la víctima no tiene tampoco demasiado sentido, no?
1: Clar.
2: Desconocía que estuviera planteada en estos términos. Yo creo que hay un estamos todos de acuerdo de que tanto el burka como el niqab, pues son dos prendas de sumisión que las mujeres musulmanas llevan por de determinados, digamos, grupos dentro de la religión musulmana, llevan por obligación, claro, que tienes que intentar evitar que esa prenda que con el significado y el simbolismo que tiene, esté, digamos, integrada con normalidad dentro de una sociedad occidental o de la sociedad que nosotros... Me parece absolutamente que yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo. Ahora bien, si la medida, como tú dices, es multar a la persona, asumiendo que esa persona es la víctima, pues entonces no tiene demasiado sentido. En cualquier caso, más allá de la instrumentalización política que se pueda hacer de esto y de la oportunidad y de que sea un debate que está... precisamente pensado, o creo yo, para generar este debate que tenemos aquí, para mí está claro que no es permisible ni es tolerable. Es decir, cómo se articule o cómo se arregle a efectos legales, pues bueno, eso en esa letra pequeña sí que cabe entrar, pero para mí, es decir, la cuestión principal es que no podemos permitir. Y muchas veces se dice, ¿cuántos has visto tú? Pues muy pocos, pero no se trata de que veas muy pocos, se trata de que no veamos ninguno en el futuro.
1: Clar, però és que el problema només una puntualització, és que el problema d'aquest tema és que és tan complex i afecta a tants punts diferents que moltes vegades se planteja com, bueno, pues sancionarem i ja està, o farem aquesta mesura, i no, va molt més enllà, perquè moltes d'aquestes dones viuen en una situació de submissió absoluta i que moltes, per exemple, segurament no podrien sortir de casa seva si no van així, perquè el seu home no els hi deixa. I moltes han de fer segons quines gestions. Clar, és un tema tan complex que jo tinc la sensació de que en el context polític s'aprenen amb una facilitat i se fan unes crítiques i unes argumentacions que jo crec que no són reals.
0: Com se podria gestionar aquesta qüestió, Juanan, recollint els arguments molt interessants dels teus companys aquí a taula?
3: Bé, estem d'acord, no?, que en la nostra societat aquest tipus de vestimenta islàmica no tenen cabuda, més que res, perquè és que un no sap qui hi ha davall d'aquella roba, si és un home, si és una dona, i quines intencions té. Vull dir, dins edificis públics jo crec que aquestes qüestions haurien d'estar ja totalment superades i, evidentment, restringides i prohibides, no? Tothom té dret a si s'ha d'adreçar a algú, es voler-li sa cara, es sabrà amb qui està parlant, amb qui està conversant, i, per tant, aquest niqab i aquest burqa no tenen cabuda a les nostres illes. D'altra banda, a Eivissa us asseguro que hem vist de tot, no? Sobretot en època d'estiu, i també s'ha vist algun al pescarrer, sobretot a Sant Antoni, alguna dona, suposadament alguna dona vestida amb aquest tipus de vestimenta. Estic d'acord en que potser no és un debat que estigui a sordre del dia entre la societat illenca, però que si que els polítics si volen parlar, que es parli de tot, i evidentment no sancionar a una persona que està obligada a dur aquest tipus de vestimenta, ja sigui per ser un home, per la seva família, seria doble càstig que no es mereixeria aquesta dona amb aquests casos. És un debat delicat, però jo crec que la societat illenca no es pot permetre que aquest tipus de vestimenta floreixi ni sigui ja un costum d'aquí endavant.
0: Pues vull plantejar el tema de les festes il·legals, perquè recordeu, no?, que després de la pandèmia o durant la pandèmia es varen començar a produir-se i després varen viure com un auge, i doncs sembla que no han deixat, no?, de produir-se aquest tipus d'esdeveniments. L'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment denuncien que sí, que van en augment. En alguns casos, les denúncies són, atenció, per establiments que exploten una activitat per la qual no tenen permisos. Ara esperen que just que comença l'estiu i sobretot de cara al final de les obres del passeig marítim es deixi millor situació que la que tenien ara, no?, tots els restauradors. Durant el febrer i el març, aquestes persones han perdut en la seva facturació prop d'un 30% als locals, tant d'aquesta zona del passeig marítim com de Santa Catalina. El motiu, probablement, aquest tipus de festes que cada vegada van a més. Juan, en continuo amb tu, perquè si qualcú sap de festes, precisament sou vosaltres, perquè a Eivissa, recordam, segur que tu recordaràs durant la pandèmia, quant de xalets va acudir la Guàrdia Civil, la policia, perquè precisament s'estaven celebrant festes il·legals i en aquest cas eren durant la pandèmia. O sigui que saps perfectament de què te parlam.
3: Sí, així és. La pandèmia, les discoteques d'Eivissa varen haver de tancar, varen estar dos anys tancades, el 2020 i el 2021. Això, però, no va frenar les ganes de festa de la gent, i evidentment molta gent es va buscar ses garroves fent aquestes festes il·legals a xalets amagats a boscos, a ses muntanyes. Això, evidentment, en l'obertura de ses discoteques ja l'any 2022 a Eivissa ja no hi ha hagut aquest fenomen, ja no ha anat a més, no? És a dir, que el seu auge va ser durant la pandèmia, el 2020 i el 2021. Evidentment, és un fenomen més d'intrusisme que s'ha de combatre des de part de l'administració. Aquí el Consell d'Eivissa fins i tot va infiltrar investigadors per descobrir on es feien aquestes festes, perquè, clar, tot això es mou a través de les xarxes socials, hi ha missatges secrets, no sap fins a última hora...
0: Com en clau i tot, sí.
3: Exactament. Els participants a les festes queden en un aparcament públic i després venen furgonetes negres que els duen directament cap a aquestes cases, i evidentment allí es paguen, no? Es mouen molts de sous per fer aquestes festes, i és complicat per l'administració combatre-ho, però entenc que s'ha de fer perquè és una activitat il·legalment, una forma més d'intrusisme que s'ha de combatre de totes totes.
0: De totes maneres, quant d'intrusisme i en quants de sectors? Que si festes il·legals, hem parlat de les embarcacions i les festes a les embarcacions il·legals, per no parlar del lloguer il·legal, José Luis, o sigui, intrusisme, però per tot arreu.
2: A ver, lo que es ilegal es ilegal, y en consecuencia hay que... Es decir, las administraciones tienen el deber de perseguirlo. Yo creo que en el caso de las fiestas es conveniente establecer una diferencia entre lo que es una mera fiesta privada y una fiesta ilegal, que son dos cosas distintas. Es decir, yo entiendo que la fiesta pasa a ser ilegal cuando hay un organizador que tiene ánimo de lucro, vende entradas, Exacto. Vende tickets o vende alcohol, y además lo hace en un local que no está habilitado para esa función, y además lo hace sin reunir, al no estar habilitado, no reúne las normas mínimas de seguridad. Yo me temo, de todas formas, que en el caso del paseo marítimo, allí confluyen, no, es decir, de los locales del paseo marítimo, creo que has hablado, un 30% de descenso.
0: Exacto, de vallada de ingresos,
2: la facturación,
0: ¿sí?
2: Yo no sé si es tanto. Si és tant, o que
0: parte
2: de ese porcentatge...
0: Tota la zona que hi ha obres, no? Tota la zona que ara s'està... És evident, no? Que durant molt de temps tenien...
2: La reforma del paseo marítimo ha perjudicado a todos los comercios y a todos los negocios que había allí, porque ha eliminado mil plazas de aparcamiento. Es decir, esto es la genial idea que se tuvo de hacer una reforma del paseo marítimo que ha dejado un paseo que requiere, en el caso de Palma, estoy hablando del paseo marítimo de Palma, que requiere un ejército de jardineros, porque todo es jardín, es decir, solo para que no crezcan las malas hierbas necesitas tener ahí un mantenimiento brutal. Has quitado 1000 plazas de aparcamiento y has dejado una zona, que bueno, habrá quien le guste, digamos, paisajísticamente cómo ha quedado, pero que tiene unas consecuencias sociales y económicas sobre los negocios de la zona tremendos. Con lo cual digo que, bueno, que una parte de esa pérdida de facturación se deberá, digo yo, a esas posibles fiestas ilegales, y otra a las consecuencias de esa mala planificación en el sentido del negocio del paseo marítimo.
0: També és veritat que pot ser un altre factor a afegir.
1: També és veritat que en el paseo marítim ja no només hi ha aquesta qüestió, sinó que hi ha una tensió entre els veïnats i el que poden ser els locals. I ho dic perquè...
2: Incluso la zona portuària, el Muelle de las Golondrinas, està sent molt polèmic perquè, en fi, los clientes que van a los barcos, que luego salen algunos a hacer fiesta y otros no, pues también genera problemas con los vecinos. Pero bueno, los vecinos también están en una zona portuària y hay que convivir con aquellas actividades que tienen en clar, tu entorno. Però, a mi ja me gustaría vivir en el paseo marítimo y tener esa molestia.
1: Clar, però es veu que no se pot obviar aquesta tensió, perquè sobretot ho han vist, inclús s'han tancat alguns establiments en el paseo marítim per la pressió dels veïnats, perquè es veu que molts no estaven fent les coses com s'havien de fer, però es veu que hi ha una pressió veïnal perquè el paseo marítim sigui d'una altra forma, i això és un evident, i afegeix una tensió més en el paseo marítim. Respecte a les festes il·legals, es veu que hi ha una diferenciació clara entre una festa que pots organitzar tu a casa teva o a una altra casa amb un parell d'amics, que una festa en la que se cobren. Moltes, a més, ho fan amb efectiu perquè no els hi puguin rastrejar els pagaments i tot això. I també hi ha una qüestió de que les administracions tenen la sensació, igual que passa amb lloguer turístic il·legal, és que no donen abasto. Bàsicament perquè moltes vegades per fer una inspecció o per seguir un cas, perquè moltes vegades tenen dificultats per arribar en aquestes cases on se fan aquestes festes, hi ha una falta, per exemple, d'inspectors, de gent que tramiti aquestes denúncies. També entenc que les multes haurien de ser encara més elevades, perquè ja no és només una qüestió de que pugui generar un tema de renou, de higiene, sinó d'un tema de seguretat, perquè moltes d'aquestes festes, per exemple, no hi ha cap seguretat. Pot passar qualsevol desgràcia.
0: Mira,
1: i que
0: el pis de la Vileta, per exemple. No? Amb la fuita aquesta de gas i com va afectar els menors, i que arran d'aquesta qüestió se va descobrir que era un pis presumptament, encara està en vies de saber, no? Si és presumptament il·legal.
1: Va sortir, crec que se presenta a la comunitat de
0: veïnats, diguent que hi havia unes denúncies,
1: sí, però que després... ja ho havien denunciat i que, sobretot, que cridaven i que ningú els hi feia cas. Clar, també hi ha una qüestió de que molta gent sent que no li fan cas quan planteja un problema com aquest.
2: Hi ha inspectores suficientes per a la quantitat d'il·legalitats que se cometen.
1: Clar, el problema és aquest, que hem compartit un poc aquestes illes.
0: I tenim molts de fronts oberts. Els habitatges, l'oci nocturn, sí. És veritat.
1: Hi ha molta gent que fa el que vol perquè també té una certa impunitat, en el sentit de... Hi ha molta gent que fa il·legalitats durant molts anys i no els agafen. I, pues, una de les qüestions és aquesta.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granela 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: 9:46, continua amb la nostra tertúlia amb els periodistes José Luis Miró, Guillem Porcel i Juana Torres, el repàs a l'actualitat que també ens deixa notícies curioses. Aquest és un toc a l'incivisme. L'Ajuntament de Costitx no és el primer, de fet és una mesura que ja s'ha implantat a altres ajuntaments, però jo crec que sembla serà efectiva. Multes de fins a 750 euros als propietaris de cans que no recollisquin els excrements de les seves mascotes a la via pública. És una normativa municipal que inclou un factor important i agreujant, que és si les femtes abandonades són detectades i mitjançant proves específiques d'ADN es descobreix que el can no està inscrit en el cens municipal o en el registre genètic, la sanció podria ser encara major. Molt interessant que sigui un toc d'atenció, un avís a navegants sobre un tema que està afectant pràcticament tots els nostres carrers, perquè basta passejar per veure que és un autèntic camp de mines. Molts d'indrets són autèntics camp de mines precisament per propietaris incívics. Abans que parlaven de les sancions, creus que tal vegada això podria servir, no? Que les multes són considerables, són altes, podria tal vegada ajudar a que deixin de fer aquesta pràctica tan poc ètica?
1: Moltes vegades amb el tema de incivisme l'únic que funciona és quan has de pagar bastant del pes per una qüestió com aquesta. Vull dir, perquè molta gent segurament ara farà com que no passa res, però quan li posin la primera multa, si és que li posen, canviarà de parer i segurament canviarà la seva dinàmica. Ara bé, per exemple, a Palma sí que hi ha un problema amb el tema dels cans, ja no només amb el tema dels excrements, sinó també amb el tema de quan pixen les voreres, les
0: igual, esperets. Molt poca gent se du o un poquet d'aigua amb detergent, és veritat, exacte. Això ho veus poquíssim.
1: Sí. No,
2: Caben massa, eh?
0: Sí, cada vegada més, però és, tot i així és anecdòtic. Eh?
1: Clar, però és vera que també hi ha una qüestió com aquesta, de que la sensació, hi ha una certa sensació d'impunitat en moltes qüestions, i aquesta és una d'elles, perquè molts els veus que et seu que deixes l'excrement allà i parteixen i no diuen res, i moltes vegades jo he vist, per exemple, problemes entre gent que diu, escolta, has d'agafar la merda i no ho estàs fent, i això ha generat inclús problemes a la via pública, però jo crec que és un pot drama, però fins que no te posen una multa, i sobretot una multa important, pareix que hi ha molta gent que no canvia l'hàbit i la forma d'actuar.
2: A mí una cosa que me da gracia de esta noticia que es la criminalística de alto, digamos, de alto nivel al servicio de detectar esto, ¿no? Con las pruebas de ADN para poder identificar, pero si el perro está registrado y tiene con una pequeña muestra rapidísima de

0: ADN, pues van a saber quién es el dueño y poder poner la multa. De ahí que digan, el que no esté registrado y lo descubramos, pues se la triplicaremos, ¿no? Yo a muerte con el ayuntamiento de Costich en esto, a muerte.
1: Y tan que sí, ¿eh?
0: Sí, porque yo en mi barrio tuve en su día una lucha muy fuerte. Sobre todo, más
1: pues que... ¿Es que les dones un toc de tensió si agafes a qualcú in situ frente a això?
0: Yo no busco nunca generar una situación violenta en la calle porque el mundo está muy raro y nunca sabes cómo puede
1: terminar. Hombre, siempre puedes decir, perdona, se te ha olvidado
0: recogerlo. ¿Cómo puede terminar? Yo procuro no... Pero bueno, el tema está más en las meadas. Intentaba buscar un eufemismo. Que en los excrementos, en los portales...
1: Arriben a robear, fins i tot, algunes estructures de ferro. En farolas,
0: y en muchos portales. Y eso realmente, estar en un portal y es que siempre esté manchado, es decir, la salubridad de una ciudad es el escaparate de su civilización, ¿no? No puede estar sucia una ciudad. Y Palma, en este sentido, Palma, y bueno, no sé Costich, yo es que creo que Costich seguro que no tiene el problema ni la mitad del que podemos tener en Palma. Eso es un asunto que a mucha gente le parece que es menor y a mí me parece fundamental.
1: Juanan, ¿qué en pensa sobre la mesura de l'Ajuntament de Costich y cómo se hauria d'aplicar a molts ajuntaments també?
2: No, molt bona. Aquí hi ha un ajuntament a Eivissa, que és de Santa Eulària de Riu, que també l'aplica, aquest ADN caní, per posar multes, però jo crec que aquí a Eivissa us guanyem, a Palma. Vull dir que la ciutat d'Eivissa és una plaga que a més va a més, no va a menys. Jo no ho entenc. Si no saps tenir un camp en condicions, si no saps, si no tens un poc de civisme, pues és millor que no tinguis cap mascota a casa teva, però la veritat, jo crec que els ajuntaments, mira que posen sancions, posen multes, però no acaba de funcionar. Fan obligatòries el fet de portar la botelleta d'aigua per quan es cans orinen i sa bosseta per quan fan lo seu, però jo ho veig impossible. Jo cada volta veig més que les ciutats cada volta estan més brutes i que això no acaba de solucionar-se.
1: En tot cas, enhorabona a aquest ajuntament i tant de bo pugui servir de model per a altres ajuntaments. Una notícia que ens arriba just ara i que no volem deixar de banda ni molt manco, perquè en aquest programa moltes vegades parlam del drama migratori, de les rutes migratòries i com dia rere dia se cobren vides. La ruta argeliana s'ha cobrat la vida de 507 persones entre gener i maig de 2026. Estem parlant de persones que han intentat arribar a Espanya i algunes d'aquestes morts s'han produït a prop de Balears.
0: És
1: un informe...
0: Meses.
1: Sí, estem parlant d'entre gener i maig de 2026. Exactament. És un informe, José Luis, publicat per la ONG Caminando Fronteras, que eleva fins a 1.317 el número de migrants que han mort intentant arribar a les nostres costes en aquests primers 5 mesos, com explicaven, de 2026. Són xifres que encara no són estiu. Crida l'atenció perquè són molt altes. Home, sempre hem parlat que és molt difícil saber una xifra, perquè, clar, això són persones que han aparegut, però i tota la gent que s'ha perd a la mà, o que la mà realment fa desaparèixer i que mai podran tindre un recompte, no? Que mai podrem tenir realment una idea de la xifra real. Però vull demanar-vos, menys, que vos sembla aquesta xifra. 507 persones entre gener i maig de 2026.
0: Yo creo que esta cifra requiere contraste, francamente. Yo soy de los que he defendido siempre que la ruta argelina es, contra lo que mucha gente pensaba por la distancia, es muy peligrosa, que hay muchas personas que mueren en el intento de llegar a Baleares, pero me cuesta mucho creer que en medio año hayan fallecido.
1: Sí, son víctimas documentadas, ¿eh? Estic analitzant la notícia i llegint-la poc a poc.
0: Però no poden ser nunca documentades perquè no han aparecido 500 cadàveres. És dir,
1: no, però no només ens referim a Balears, ¿eh? No només ens referim a Balears, ni molt manco, ¿eh? Que han intentat arribar a Espanya. I algunes d'aquestes sí que... Exactament.
0: Però la ruta argelina,
1: algunes d'aquestes sí que corresponen a les Balears.
0: Però la ruta argelina és principalment a Balears, ¿no?
1: En cap cas focalitzem només que hagin estat a les nostres costes.
0: No, però digo que per a documentar 500... A ver, digo, creo que es una cifra muy grande y que, sí. y que para mí requeriría un contraste oficial. Es decir, no han aparecido 500 cadáveres. Seguramente tiene, Caminando Fronteras, estará comparando datos de personas que dijeron que salieron, no han llegado y entonces las está contabilizando como si estuvieran muertas. Y a lo mejor simplemente es que no se ha vuelto a producir un contacto, no se han vuelto a... No lo sé, ¿eh? Pero 500 personas, teniendo en cuenta que han llegado, ¿cuántas has dicho? 1000.
1: Exactamente.
0: Estamos diciendo que estaríamos diciendo que muere la mitad de los que llegan. Eso me parece que, es decir, sería algo que inaudito, nunca se había planteado una cifra de estas características. Pero bueno, más allá de esto, lo que pone de manifiesto es que esa ruta es muy peligrosa. Y están documentadas.
1: És que és un 54% més que el mateix període de l'any anterior.
0: Eso es mucho.
1: O sigui, estem parlant d'una xifra altíssima que ens acaba d'arribar des de l'ONG Caminando Fronteras, la valoram, Guillem.
0: Yo creo que la delegación del gobierno tiene que decir algo al respecto.
3: Clar, també és veritat que quan no hi ha un control de la gent que surt allà i la gent que arriba, pues és molt difícil saber una xifra concreta. És veritat que jo no, després ho miraré, perquè és veritat que me sorprèn moltíssim. I també és veritat que el manco estic notant que, per exemple, les embarcacions que estan arribant, el manco cada vegada apareixen més petites i amb més gent, que també deu ser una qüestió que s'està plantejant allà. És a dir, cada vegada estan utilitzant embarcacions més petites, més precàries, i fiquen més gent perquè entenc que fan un negoci i les màfies molt lucratiu. Però la realitat és que molta d'aquesta gent se puja damunt d'una embarcació com aquesta intentant fugir d'una misèria, i jo no m'agradaria gens, per exemple, haver de fer aquesta ruta, perquè és vera que és una ruta molt complicada, molt perillosa, i a més és una ruta que va en augment. I de moment tinc la sensació de que les institucions i les autoritats no ho volen veure, i pues, van sorgint notícies com aquesta, per exemple, o informes sobre morts en el Mediterrani i per la ruta argeliana, però tinc la sensació de que ningú posarà cap tipus de solució en aquest problema.
1: Juan, en comentem aquesta darrera hora, aquestes xifres que ens arriben des de l'ONG Caminando Fronteras, recordem als espectadors, per si qualcú o els oients s'acaba d'incorporar, més de 500 persones moren a la ruta argeliana des de gener a maig de 2026, algunes d'elles a prop de les Balears.
2: Sí, és una xifra que crida molta atenció, sobretot per aquesta diferència de cadàvers que ens arriben a les nostres costes i la xifra que dona aquesta ONG. En tot cas, seria una xifra que s'hauria de fer arribar en els que pretenen creuar el Mediterrani. Mirau, aquí, en 5 mesos, cada mes, hi ha hagut 100 persones que no han aconseguit arribar en el seu objectiu. Jo de voltes m'ho plantejaria 2 i 3 voltes abans de pujar en aquestes embarcacions. Evidentment és un drama, hi ha unes màfies darrere que s'estan enriquint a costa del futur de joves africans, i ja comencen també a venir asiàtics, i és una cosa que no ens ho hem de permetre, i l'Estat amb les seues amb immigració, que ells tenen la potestat de fer alguna cosa, hauria d'encara enfortir més les relacions amb Algèria, que tothom sap que estan malament, perquè es posi un fre en aquest drama que és la ruta algeriana.
1: Darrers 2 minuts i mig per fer una ronda de valoracions i d'opinions sobre la visita del Papa. Ja estem parlant d'aquesta jornada de la Nova a Barcelona, amb la visita a la Sagrada Família, a Montserrat, a la presó de Briança, i ja va parlar de joves i de salut mental, no? Va fer èmfasi en com era realment important, no? Que se parlàs i que se tingués present la salut mental entre els joves. Vos deix una ronda per valorar el que està suposant aquesta visita amb milers d'assistents i actes multitudinaris com els darrers que hem viscut.
0: Millones.
1: Exacte, sí, milers, milions, exactament.
0: Yo, nadie puede reunir a 1,2 millones de personas, salvo el Papa. A ver, yo al margen de la opinión que me merezcan algunas de las cosas que ha dicho el Papa, algunas estoy de acuerdo y en otras no, y creo que eso le ocurre a muchísima gente, yo me quedo con esta visita al Papa, que además ha sido muy polémica, porque decía mucha gente, ¿por qué tiene que el Papa dar un discurso en el Parlamento? El discurso que dio el Papa en el Parlamento, no se oía un discurso de esa altura en el Parlamento, no sé yo desde cuándo. O sea, si es que alguna vez se había dado. O sea, el Papa, yo lo escuché entero y me pareció absolutamente... espectacular. O sea,
1: por
0: la forma en que lo trató, por las cosas que dijo, por lo que implicaba muchas de las cosas que decía. Y en general yo creo que, bueno, del conjunto de la visita, más allá del folclore que siempre lleva una visita de este tipo, yo me quedo con ese discurso, que lo considero d'una grandíssima altura.
1: Titulars, Guillem.
3: Clar, és que veus a nivell de polític d'aquest país i clar, bueno, pues, quan se fan discursos així, pues, entenc que molta gent, inclús hi ha gent que s'ha sorprès, perquè molta gent no tenia molt ubicat el Papa i, per exemple, ha escoltat el discurs i s'ha sorprès. Però jo tinc la sensació que és vera que hi ha hagut una mobilització molt gran, però tinc una certa sensació de que és un poc un miratge. Ho dic perquè cada vegada la societat és més secularitzada, és vera que encara hi ha una religiositat que va sorgint, i ho veiem en qüestions com aquestes, però és vera que tinc la sensació de que és un poc un miratge.
1: Companys, que tingueu un bon dimecres. Guillem, Juanan, José Luis, moltíssimes gràcies a tots per aquests minuts de conversa.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Notícies a la ràdio, publicitat de la tele, tornant tot d'una.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Després de la històrica visita del Papa al Congrés, a la qual va demanar rebaixar la tensió política, avui ha tornat la crispació a la cambra baixa durant la sessió de control al govern. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha demanat de nou la dimissió de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que afecten al PSOE. El president manté per part seva que no convocarà eleccions fins l'any que ve.
6: Alberto Núñez Feijó ha exigit de nou la dimissió de Pedro Sánchez, a qui s'ha referit com PS, sigles incloses en les anotacions de Leire Díez. Pedro Sánchez, però, ha criticat l'hipocresia del partit, que no coneixia qui era M. Rajoy dels papers de Bárcenas, i ha carregat contra l'oposició tramposa que diu està impulsant.
7: Usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
8: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia.
5: Aquí a les Balears, la mesa del Parlament té previst admetre avui a tràmit amb caràcter d'urgència la llei de limitació de cotxes a Mallorca per agilitzar així tots els terminis. El Consell confia que la mesura pugui ser una realitat l'estiu que ve.
6: El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, en declaracions a l'informatiu Matí, ha explicat que ja es fan les primeres passes per encarregar un nou estudi de càrrega actualitzat, que és el que determinarà quants de vehicles s'autoritzen. També s'està redactant l'ordenança fiscal que permetrà aplicar una taxa per accedir a l'illa.
9: Nosaltres ja estem treballant amb l'adjudicació de l'estudi de càrrega, que és el que ha de fixar el sostre de vehicles que podran entrar a Mallorca i també que ens posarà un topall dels cotxes de rentacar. Ja saben que estan fent feina també amb el que seria l'elaboració de l'ordenança fiscal per poder cobrar la taxa als vehicles que vulguin desembarcar a Mallorca.
5: Als tribunals, l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà a partir d'avui un home acusat d'intentar matar a cops la seva parella a Manacor. La Fiscalia demana que sigui condemnat a 10 anys de presó i a pagar una indemnització de 16.000 euros.
6: Un fet que varen passar la matinada de dia 10 de setembre de l'any 2024. Va ser l'habitatge que els dos homes compartien. Després de discutir, l'acusat va començar a pegar a la seva parella per tot el cos amb l'intenció d'acabar amb la seva vida. Segons el Ministeri Públic, l'home era conscient que la seva constitució física i el seu pes eren molt superiors als de la víctima.
5: Mentrestant, el Papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya. Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist.
6: Abans, però, farà visites al monestir de Montserrat, a la presó de Brians, i ahir va fer una vigília davant d'unes 40.000 persones, va ser a l'Estadi Olímpic.
5: I es complica la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada al Manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units.
6: L'atac a Washington l'han seguit les represàlies de l'Iran contra les bases nord-americanes de Kuwait. També Bahrain han sonat aquesta matinada les sirenes antiaèries i Jordània ha anunciat la intercepció de 5 missils iranians.
5: Són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i seguim pendents del temps, com és habitual en aquest moment. 23 graus de temperatura i calor. Al sud de Mallorca i a les Pitiüses, els termòmetres, atenció, van marcar ahir les temperatures altíssimes, més pròpies d'un mes de juliol. Ja vàrem anunciar que l'estiu seria calorós, però ho tornem a recordar, per si no fos poc, l'Agència Estatal de Meteorologia avisa que serà més càlid que l'any passat i preveu al manco 3 onades de calor, nits tropicals i nits tòrrides.
1: Una miqueta per anar... Exacte, una mica per anar mentalitzant-nos de que l'estiu serà ben intens. És l'anunci que feia ahir l'AM, com explicaves, Marta. I atenció, perquè demà hi ha avís groc, com podem veure en aquestes imatges, per fenòmens costaners a la zona nord-est de Mallorca i també a tota la illa de Menorca.
2: I són les 10 i 6 minuts, i com sempre que arriba aquesta hora, obrim una finestra a l'exterior per veure quin temps fa. Anava a dir plou i neva, però no, perquè tenim un sol meravellós a Cala Morell, a Menorca. Avui sí que veiem un paisatge, cel blau, pont núvols, es pot que hi ha són blancs, poden mirar la mà, hi ha una mica d'onatge, això sí, veiem com la mà xoca contra les roques, però, com deim sempre, una postal bellíssima, que ara mateix podríem ser allà fent el programa en directe, Marta Grau.
0: I tant que sí, ja ho pot ben dir, però s'anuncia aquest avís groc, no, que deia Joana per demà, precisament per fenòmens costaners, ja se pot intuir. Una imatge més, unes finestres més que obrim, la nostra preferida, la que ens encanta, el
1: sí, fons
0: marí. Sí, perquè
1: no mos cansant de submergir-nos, de fer aquest capfico en aquesta càmera subaquàtica que mos ofereixen aquesta imatge des del Toro a Calvià per veure una miqueta també com està el fons marí. En sigui com sigui, sempre mos relaxa una miqueta, sempre mos conforta veure aquesta imatge de Saigo, i avui sí que poden dir que avui, Xisco, avui no hi ha peixos.
0: Els peixos dormen, és veritat.
2: Deuen estar descansant. També no és mala hora pels peixos.
0: Mira, sembla que t'han sentit, perquè just ara passen.
1: Mira, ara, sí? Ara n'ha passat.
2: Què és, Marta, aquest peix? Has pogut...
0: Era una donzella.
2: Una donzella, si m'agrada. La nostra especialista.
0: En tot cas, sempre pendents del temps, de les càmeres. Mira, just ahir que dèiem que les imatges del fons marí, que dels ocells, relaxen, no? I com estava demostrat per la ciència. El que és relaxant també és que el curs acabi, tornar a descansar, que comenci l'estiu, no queda res pràcticament per al final del curs escolar. Just acaben les proves d'accés a la universitat. Per cert, avui se coneixen les notes de la Pau. I és moment també de parlar de millores, de reptes. És per això que ens havia semblat adequat convidar el conseller d'Educació, Antoni Vera, que ja seu aquí amb nosaltres als estudis. Senyor Vera, com està? Benvingut.
3: Hola, gràcies, bon dia.
0: Un dia important, ho dèiem, per diverses qüestions. Ara feia referència jo a que se saben les notes a partir de les 3 de la Pau, acaba el curs escolar. Quin balanç fa d'aquest any acadèmic?
3: Bé, jo crec que els anys, els cursos escolars, com a mínim, d'ençà que jo hi som a la Conselleria d'Educació i Universitats i el meu equip, els trobam, primer, curs, i segon, bastant intensos. Jo crec que ha estat un curs intens, un curs important per canvis que han fet importants a les Illes Balears. És el primer curs que hi ha hagut els canvis de currículums educatius. Volem, i això ho varen dir des del primer dia, tornar els coneixements en el centre de l'educació. Estan fent feina amb aquest nou currículum i enguany ha estat el primer curs. Ha estat el primer curs ja d'una normativa clara de prohibició d'ús de telefonia mòbil en els centres escolars, de la prohibició de l'ús de pantalles digitals fins a quart de primària a l'aprenentatge, que també crec que és una fita important. I a més, és a dir, tota la feina que diguéssim que hem anat fent en el dia a dia, hem rebut dades importants com és que les xifres d'abandonament escolar estan davallant a les Illes Balears. Les xifres del Ministeri mos deien que estàvem entorn en el 15%, quan el curs anterior estàvem entorn en el 20%. És a dir, crec que ha estat un curs intens, però apassionant, perquè educació ho té, això. És a dir, és intens, però és apassionant a la vegada.
1: Intens, apassionant, però també molt curt, el que passa molt ràpid, no? Ara, en Xisco, avui de matí deia, aviat serem a Nadal, i és que és vera, no? Que tot passa com a molt, molt ràpid. Heu parlat de mòbils, ara tot un en parlarem, però volíem fer primer una aturada a parlar de salut mental, perquè la conselleria ha anunciat que el programa de psicòlegs ha atès prop de 6.000, perdó, casos als instituts durant aquest curs escolar. La salut mental dels menors s'ha convertit en una preocupació creixent i volem saber un poc, el conseller, quina lectura en fa d'aquestes xifres.
3: Bé, jo faig una lectura molt positiva, i ho vaig dir precisament ara que se veuen les imatges de dilluns, que vàrem tenir la trobada en els psicòlegs educatius de totes les Balears, i que era un poc la trobada de cloenda de curs escolar. És un programa específic que vàrem posar en marxa ara, aquest és el segon curs escolar. Som pioners a Espanya, crec que això és molt important. Enguany, aquest hivern sí que he pogut participar, vaig participar el curs passat a Pamplona, la trobada de degans de psicologia de tot Espanya, per presentar aquest programa. Enguany he participat en els degans de les facultats de, també un de psicologia de tot Espanya, on he pogut explicar aquest programa, i també a Ceuta, crec que era, en el Col·legi de Psicòlegs, que també presentàrem aquest programa. Per què? Perquè crec que aquestes xifres són conseqüències ja d'una detecció precoç. És a dir, nosaltres, la figura de psicòleg educatiu fa, no és que siguin, són unes xifres altes, però que també ara se detecten molt més que abans. Tenir el psicòleg educatiu en els centres i que sigui una figura in situ d'ajuda i de suport a l'alumnat i a les famílies, crec que això és molt positiu. Moltes de vegades els docents no tenim, i dic no tenim perquè jo som docent, no tenim totes les eines necessàries. Podem fer molta formació, podem fer molt de tallers i cursets, però nosaltres no som psicòlegs. Hi ha un moment que nosaltres no podem més, és a dir, no podem ajudar més. Necessitem s'especialista, i sobretot, i el que era molt important, que aquests especialistes estiguessin en contacte amb salut mental, amb la Direcció General de Salut Mental, perquè hi ha d'haver aquest contacte entre salut i educació, i aquesta, aquest contacte és els psicòlegs, on ells, a un moment donat, davant casos greus, poden apretar el botó vermell.
2: Clar, parlant del tema del mòbil, que ara feu referència fa un moment, un informe recent sobre infància i benestar digital ha revelat que més de la meitat dels alumnes de 5 i 6 de primària ja tenen mòbil propi, i que segons d'ESO pràcticament ja són tots que disposen d'un dispositiu. Creu, com a consell, que les famílies han avançat massa l'accés d'aquest dispositiu mòbil, d'aquests telèfons, en els infants de Balears?
3: Personalment, aquí he de xerrar com a Toni, no com a conseller d'Educació, personalment crec que sí, tots, inclòs jo mateix com a pare. És a dir, la societat actual, les relacions socials dels al·lots, ha fet que de cada vegada, si tu vols retenir en el teu fill i vols dir no, encara no te toques mòbil, hem d'esperar, però és que clar, és que hi ha un problema que ell, és a dir, comença a trobar-se com a més enllà, perquè ets únic, és com, és diferent de tot el grup social. I aquest és el greu problema que hi ha en aquests moments, perquè a part els pares tenint la pressió de salut, que enguany vàrem precisament un documental, vàrem participar en un documental d'Ivetres Televisió sobre aquesta problemàtica.
0: I des d'aquí recomanem Desconnectats, sí, aquests, sí, tres capítols, que a més els adolescents són els protagonistes, que això, conseller, també va ajudar molt que fossin ells que en primera persona parlassin, no?, de la problemàtica.
1: I que exacte, moltes escoles han utilitzat, molts instituts, que s'han posat en contacte amb nosaltres després de fer entrevistes a els responsables d'aquest documental, per poder oferir aquest documental o mostrar aquest documental a les escoles, a les aules.
3: És que és molt important, i sobretot nosaltres, perquè, és a dir, jo crec que hem de diferenciar dos àmbits. Un àmbit és l'addicció, que hi pugui haver, que hi ha una addicció en molts de casos, una addicció. Després, que les eines digitals, que això és un altre debat, fins en quin punt ajuden a l'aprenentatge? Jo personalment, jo considero que ajuden en una part, però en una altra no. I, de fet, els països del nord d'Europa comencen a deixar de banda la digitalització de les aules perquè veuen que els resultats no són positius. I, d'altra banda, els conflictes socials que poden arribar a sorgir i que mos passava a un centre educatiu. I jo, com a tutor, me passava. Els conflictes socials que tu pots arribar a tenir en les xarxes socials de l'alumnat són, i en el grup classe, a la teva tutoria, de vegades poden ser molt complicats. I això és el que volíem, d'una banda, ajudar en els centres a minvar aquests conflictes que poguessin tenir en la prohibició de l'ús de telefonia mòbil, però de salta també conscienciar a les famílies. Per tant, han d'anar en doble via. Una via que es ve, que a mi no m'agrada la paraula prohibició, però no pot ser, i una altra via que és la de conscienciació a les famílies. I nosaltres hem iniciat aquesta passa, i aquesta passa també la farem a partir de setembre en tallers on les famílies se podran rebre xerrades d'aquesta problemàtica, i també els alumnes. I també els alumnes. I, evidentment, el suport del documental d'IB3 ajuda moltíssim.
2: Clar, com deia, perquè s'ha de mitjana del primer mòbil als 11 anys, no sé si s'aconseguiria, ara ho deieu, prohibir no vos agrada com a paraula, però de vegades no queda més remei, no sé si s'aconseguiria se plantatge alguna recomanació o campanya específica per retardar-ne l'ús d'aquests mòbils.
3: Home, una campanya específica ara, el que sí que mos han plantejat és la conscienciació a través de les famílies. L'Associació Nacional de Pediatria en els nostres currículums escolars, quan estaven en informació pública, va ser molt clara. Ells tenen molt clar que no sé si són 14 anys, fins a 14 anys, l'ús de telefonia mòbil... I surt de les pantalles digitals com a aprenentatge fins a secundària. És a dir, a primària, totalment. Evidentment, nosaltres de vegades som conselleria i hem de veure totes les realitats, educació és molt diversa. Nosaltres ens vam trobar que hi havia centres educatius que necessitaven 5 i 6 que tenien programes específics en pantalles digitals per aprenentatges específics. Per tant, nosaltres sí que vam creure, clar, limitar, escoltar l'Associació Nacional de Pediatria fins a quart de primària, deixar la llibertat a 5 i 6 de primària, però sobretot la telefonia mòbil, nosaltres sí que tenim molt clar que els consells que dona l'Associació Nacional de Pediatria, que és fins als 14 anys, creiem que és l'odient. I el nostre camí és per xerrar amb les famílies, per intentar conscienciar que són els 14 anys on comença un poc a ser conscient de l'alumne, de l'estri que té entre les mans o de l'eina que té.
0: Una preocupació absoluta en tema dels dispositius, de les tecnologies, i aprofit per plantejar-li la qüestió de la tecnologia a la selectivitat, a les proves de la Pau, sí, perquè també ha estat molt, molt present enguany. Sí. Parlem d'una nova edició amb aquests inhibidors antifrau, que anys enrere pràcticament era una realitat que ningú pensava, no?, que s'hagués d'establir, però com ha anat?
3: Bé, no són inhibidors, perquè ja me varen fer renou perquè un moment donat ho vaig dir. Són detectors.
0: Exacte.
3: Perquè els tècnics són els que... És que el món va molt aviat. I els al·lots són molt espavilats. I molt més que tots nosaltres. Del que se tractava és que hi pogués haver igualtat de condicions entre tots. I sobretot a unes PBAU, a unes proves que Espanya és districte universitari únic i que sabem que les mitjanes són importants per entrar a segon quin graus universitaris o segon quines universitats en concret. La universitat i juntament amb la direcció nostra de universitat varen posar en marxa aquests detectors de radiofreqüència. Han anat bé, és a dir, han estat un element dissuasori. No han detectat res a través de...
0: Qui s'arrisca, no?, davant d'aquesta situació.
3: De radiofreqüència.
2: Evidentment... És que l'imatge era molt gràfic, és aquella paretet de vora la porta dels exàmens, qualsevol, no t'has de saber res de res, per anar amb una espècie d'oreana i que qualcú t'intenti contar qualque cosa.
3: Ja. És que avui dia... Jo he vist...
2: Tecnologia puntera, conseller. No. Jo no sabia si allò era la WIP o era una universitat americana. És a dir, estàvem allà, a les portes.
3: Però ara vos dic una cosa. Nosaltres veiem de tot, educació. Veiem molt de casos, perquè alumnes, famílies, docents... Tenim molt de cas. Això és més de del que vos penseu, no dic a PBAU, però en altres proves de durant el curs, etcètera, que hi ha hagut casos moltíssims i estris de moderns, d'intel·ligència artificial total, que jo al·lucinava quan m'ho contaven.
1: Enginy total, no?
3: Un enginy total. Ara, ningú no se va trobar res, i així que hi va haver mètodes tradicionals que tot coneixem del nostre temps.
1: No, fins aquí poden llegir.
3: Sí.
1: Sobre la vostra idea, no? Els criteris, també la pressió que tenen els alumnes per aconseguir aquesta nota, que avui de matí també nosaltres en parlàvem, vos volíem demanar, no? Perquè s'ha tornat a generar una mica de debat a nivell sobre el nivell d'exigència i la coordinació entre comunitats autònomes, no? De fet, les Balears han reclamat en diverses ocasions una major harmonització estatal. En quin punt se troba aquesta reivindicació?
3: Bé, aquesta reivindicació nosaltres ho hem dit en el Ministeri molt de pits. És a dir, si Espanya és districte universitari únic, ha d'haver unes proves úniques. Evidentment, modulades nosaltres tenim llengua pròpia, altres comunitats no tenen llengua pròpia, és a dir, que s'ha d'harmonitzar, s'ha d'adequar a la realitat de cada comunitat autònoma. Però no pot ser. És a dir, si nosaltres tenim graus universitaris, com per exemple, ho diré perquè és que tothom pensa en medicina, si han de competir tots els alumnat, ha de competir en igualtat de condicions. No pot ser que una comunitat autònoma, ara poso un exemple, no demanin sintaxi a castellà i un altre sí. No pot ser que una comunitat autònoma demanin un tema de matemàtiques i un altre sí. Les variacions en les notes, de vegades, nosaltres creiem que s'ha d'harmonitzar en aquest sentit i que totes les comunitats autònomes haurien de tenir unes proves més o manco que fossin semblants. Ho han demanat en el Ministeri. El Ministeri no ha fet aquesta passa. Nosaltres que hem fet les comunitats autònomes governades per Partit Popular, ens vàrem seure i vàrem intentar, diguéssim, igualar-nos entre nosaltres les 12 comunitats autònomes, que és pel que fa a dates, horaris, a estructura d'examen, etc. I això sí que ho han aconseguit. Evidentment, tenim un altre problema, que és un altre problema que s'ha de xerrar, els continguts no són iguals. Hi ha comunitats autònomes que tenen 5 segles manco d'història, i d'altres no. És a dir, tenim aquests problemes i això és una realitat, i els nostres alumnes avui hi ha nervis. Jo tinc nervis a casa meva perquè tinc una filla que tindrà notes.
1: Avui
3: a les 3 donen ses provisionals, per tant hi ha nervis. Aquest nervis, clar, després els pares, tothom, l'alumne, és a dir, està competint en molt de casos en graus universitaris que has d'anar a altres comunitats autònomes, que has de competir amb altres PBAUs que s'han fet a altres comunitats autònomes i que, per ventura, no són les mateixes regles de joc.
0: Ara continuem amb altres qüestions relacionades amb el curs escolar, però no volia deixar de banda i aprofitar la seva presència avui, conseller, per demanar-li sobre el comunicat que se va fer ahir a pares i mares a través del GESTIP, que s'informava que la cuina del càtering de Can Araví tenia incompliments que afectaven l'elaboració, la manipulació i el transport d'aliments, i que això afectava a diferents centres públics i concertats. Ahir no es podien garantir els menús especials que incloïen intoleràncies, al·lèrgies. No sé si avui aquest punt en concret ja està restablert i si aviat se tornarà a la normalitat.
3: Sí, és a dir, nosaltres vàrem rebre dilluns a les 5 de l'hora baixa comunicació de salut pública, que havíem fet una auditoria en aquestes cuines centralitzades que tenim, que havien guanyat una licitació de la Conselleria d'Educació i Universitats i que servien a 2.000 alumnes de centres públics, que són els que nosaltres tenim la responsabilitat directa, perquè els centres concertats serà cara de titularitat que té la responsabilitat amb ells. I que davant d'aquesta auditoria que havíem fet el dilluns mateix, durant totes les hores de cuina, havíem pres decisions tècnics de tancar aquella cuina perquè no complia requisits normatius establerts i que s'havia de tancar, i evidentment prevenir sobretot en aquest cas a tots el nostre alumnat. Evidentment vos podeu imaginar que nosaltres quan tenim aquest avís és un trasbals, perquè era un tancament el mateix dilluns i nosaltres havíem de garantir el servei. Què podíem fer? Hi havia dues maneres. Dir, dimarts no hi ha menjador, cosa que la conciliació familiar i laboral crea un trasbals important. Per tant, sí que vàrem aconseguir que aquests 2.000 alumnes fossin redireccionats a altres empreses de menjador escolar, en aquest cas a 3 empreses diferents de Mallorca. Això sí, no podien garantir les intoleràncies. Clar. Per què? Perquè d'un dia per l'altre tu no pots garantir una intolerància, perquè són massa casuístiques diferents i tu necessites ja tenir un planning. Vàrem avisar les famílies i a tots els directors, que els vàrem avisar i també els vàrem telefonar personalment, i a les famílies que els vàrem enviar un missatge, que tinguessin paciència, que ahir dimarts no se complirien les intoleràncies, però que sí que se serviria el menjar, i que avui ja sí que complirem en totes les intoleràncies que van marcades a cada centre.
1: Conseller, sí que és vera que s'ha anunciat, no?, que els centres públics de Balears disposaran de servei de menjador de cara en el curs 2026-2027. És una de les grans apostes de la legislatura. Quin impacte espera que tingui aquesta mesura en la conciliació familiar, que ara vostè parlava de conciliació i és una qüestió tan delicada per tantes famílies, i en la igualtat també d'oportunitats?
3: Que tots els centres tinguin menjador escolar. Sí. Mem, això era una reivindicació que jo des del primer dia ho vaig tenir molt clar. No poden tenir centres públics sense menjador escolar. Primer de tot, perquè el menjador escolar, en molt de casos... Per exemple, jo vos poso un exemple. Jo ho he dit en el Parlament molt de pits. I aquí sí que és el moment que me poso molt seriós amb l'oposició. I els hi dic, escolta-me, tenir el servei de menjador escolar a tots els centres públics hauria de ser ja... que ja hauria de fer molt d'anys que hi fos. Perquè tu el que no pot tenir és un centre. I ara posaré un exemple perquè els conec a tots els centres de Balears. La soledat, alumnat vulnerable. Un centre com amb alumnat vulnerable necessita el servei de menjador escolar. Perquè moltes de vegades és una funció social la que fem des d'educació. És una funció social. I d'altra banda, centres que la viabilitat com a centre... És a dir, deixa de tenir una viabilitat perquè tu no tens menjador escolar, perquè les famílies necessiten conciliar i les famílies cerquen centres on tenen aquest servei. I nosaltres creiem que nosaltres, per una banda, hem de garantir aquest servei a tots els centres de les Illes Balears, sigui una escola unitària i petitona. Igualment ho garantirem a Sant Agnès, a Sant Mateu, a Es Buscastell, que són tres escoletes unitàries petitones a Eivissa, o a l'escoleta de Moscari, que és petita. Ho hem de garantir encara que hi hagi una família que necessiti el menjador escolar. A tots els centres públics, perquè això és la funció social que nosaltres tenim com a Conselleria d'Educació i Universitats. I a la vegada, topar, que ja ho vàrem fer, topar el preu de menjador públic, que és molt important, perquè tothom sigui igual en aquest sentit i no hi hagi diversitat de preus. I això sí que ho teníem molt clar i això continuarem amb aquest camí. A més, que ja vull anunciar, i també vull fer un anunci en aquest cas, el faig aquí avui, que és que els pròxims, les pròximes ajuts de menjadors escolars que hi haurà pel pròxim curs, hi haurà com a beneficiaris directes les famílies monoparentals i les famílies amb alumnat discapacitat d'un 75%. És a dir, seran beneficiaris directes.
0: Això serà una realitat ja en el curs que ve?
3: En el curs 26-27.
1: Pues acaba de donar una exclusiva, es consell,
0: sí. I a més és molt positiu, no? Perquè sí, afectaria les famílies monoparentals, sí, i les, sí, famílies que tinguin una discapacitat d'aquest 75%. No sé si ja ho dèiem abans, no? El curs ha passat ràpid, tot focalitzat, conseller, en el curs que ve. Imagina, no? Ja escalfant motors per al curs que ve, ja en aquest darrer minutet que ens queda per acabar.
3: Sí, el curs que ve, que tenim, estan fent feina amb moltes novetats, diguéssim, a nivell de normativa també. Aprovarem el pròxim decret de menjadors escolars, que també és molt important, hi haurà la regularització dels menjadors 0-3 i evidentment estem fent feina per millorar les condicions laborals i les condicions de gestió i la gestió del 0-3, que és molt important i que vàrem implantar la gratuïtat l'any 2023 i que ara hem de fer que millori totalment, sobretot per totes les educadores que estan fent feina en aquest sector i que és de justícia el que estan reclamant.
0: Són alguns dels anuncis que fa el conseller d'Educació, Antoni Ibera, en aquests minuts de ràdio i televisió que hem compartit amb ell, fent balanç del curs, de la selectivitat. Per cert, abans de dir-li adeu, conseller, ja que vostè ho està vivint a casa, el tema de la selectivitat, que sí, hagi sort a partir de les 3.
3: Gràcies. Necessitem un poc de sort, nosaltres.
2: Perquè, Marta, com ha dit avui és Antoni i és el conseller.
0: Exactament.
2: Ell ha de vetllar per tots els alumnes de Balears, sí, però en té una casa que estarà passant feina,
3: sí,
2: per saber,
3: sí,
2: com,
3: sí,
2: han anat,
3: sí,
2: aquestes,
3: sí,
2: notes.
1: Necessita molta nota? que abans
3: un poquet de nota necessita. Un poquet de nota, ja veurem, ja veurem.
1: Que vagi bé.
0: Tot un plaer compartir aquesta estona de ràdio i televisió amb vostè. Moltíssimes gràcies per venir, conseller.
3: Gràcies, gràcies.
0: Uns consells, tornem tot d'una amb més propostes. El repàs a l'actualitat, sempre aquí, al dia.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: Defluència.
8: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.

0: 10 i mitja, passen de 2 minuts. Saludem de nou Maria Antònia Esquines perquè avui mos ve a parlar de les infeccions de transmissió sexual que continuen augmentant a Espanya i que s'han convertit, Maria Antònia, en una de les principals preocupacions per a la salut pública.
1: Així és, Marta. Només a l'any 2024 es varen registrar 93.000 casos de gonorrea, de clamídia, de sífilis i linfogranuloma venerí. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Sanitat ha anunciat que a partir de l'any 2027 els joves d'entre 16 i 22 anys podran obtenir preservatius totalment gratuïts a les farmàcies, una mesura que comptarà amb una inversió superior als 9 milions d'euros.
0: Volem analitzar si aquesta iniciativa pot contribuir, pot ajudar realment a reduir els contagis i quins són els principals reptes en matèria d'educació sexual i prevenció. I per això incorporam a la conversa el nostre col·laborador, expert en salut pública, Joan Carles Marc. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, Marta, com va?
0: Ara Maria Antònia explicava les xifres i és vera que no deixen de créixer. Sembla increïble, no?, que en tota la informació, en tota la prevenció, precaució, siguin o tinguem unes xifres tan altes. Sí que podrien confirmar que estem davant un problema de salut pública.
2: És un problema important de salut pública. 93.000 casos declarats. Això vol dir que són més d'aquests 93.000. I això vol dir que han de fer feina per intentar disminuir aquestes xifres. Una mesura interessant ho fes de fomentar l'ús del preservatiu. Però és evident que l'ús del preservatiu, tan sols fomentar l'ús del preservatiu, regalar preservatius, no és una única mesura a fer. S'han de fer altres mesures per intentar minimitzar aquesta situació.
1: I com explicaria que, malgrat tenir més informació que mai els joves sobre la sexualitat, els contagis continuen augmentant any rere any?
2: Jo crec que hi ha una qüestió molt important que és bàsica en aquesta qüestió, i és la percepció del risc. La gent, o joves en aquest moment, tenen una diferent percepció del risc. No creuen que això els hi afectarà. Aquesta qüestió de la infecció de transmissió sexual no va per ells. I, a més, moltes vegades s'associa preservatiu a no quedar embarassat, no quedar embarassada, en aquest cas. I això fa que no pensin en les infeccions de transmissió sexual. I aquest és un problema que necessita realment treballar els hàbits sexuals, fer feina sobre educació afectiva o sexual a les escoles i intentar que el tema de l'ús del preservatiu no pot ser un ús irregular. Ha de ser un ús regular i continuar, perquè si no, pensant que jo el vaig usar l'altre dia però avui no l'ús, fa que hi ha gent que generi una infecció i aquestes xifres de 93.000 casos o més vagin augmentant dia a dia.
3: Clar, Joan Carles, parlam de malalties de transmissió sexual, però també no hem de deixar de banda el tema del VIH, que ara ja és una malaltia molt controlada. A Déu gràcies, la ciència ha avançat un munt. Hi ha la PrEP, hi ha la PEP, hi ha moltes maneres de tenir-ho controlat. Tu creus que has fet de que ara hi hagi medicaments específics per controlar el VIH, és allò que hagi fet que la joventut hagi perdut la sensació de perill i que ara sembli que fer la còpula fora preservatiu ja no és tan perillós com era, per exemple, en els joves de la meva edat?
2: És que en els joves de la teva edat, Xisco, estava molt marcat per lo que era l'VIH. L'VIH va marcar un grup de població de forma molt important. Estàvem marcats per dir, ostres, i si agafo un VIH, me moriré. Això és una situació que marcava les relacions sexuals de molt de joves. Està clar que l'VIH ja no és una malaltia aguda, ja diria que s'ha convertit en una malaltia crònica. Una malaltia crònica que hem de fer feina, que s'ha de plantejar que l'ús del preservatiu també és necessari, que és veritat que hi ha altres tractaments que mos ajuden a minimitzar el tema de l'VIH, però l'VIH segueix sent una de les malalties de transmissió sexual que hem de fer feina. Però és evident que el tema de la qüestió de la por que feia l'UVH ja no és. I és evident que no és una qüestió de fer por, és una qüestió de treballar el tema dels hàbits sexuals, el tema de l'ús continuat de preservatiu. Això és el que han de fer feina. I això necessita una educació afectiva sexual a les escoles, ara que parlàvem amb el Consell d'Educació. Crec que és fonamental que hi hagi una major feina a les escoles del tema educació afectiva sexual per intentar que la gent sigui conscient de les coses que poden passar si no se fan de la manera correcta, si no l'usen habitualment, si no fan una educació afectiva sexual que els hi ajudi a tenir uns altres hàbits sexuals millors.
1: I creu que realment la barrera està en el preu d'aquests preservatius o per molt que ara el posin gratuïts els joves seguiran amb aquests mal hàbits?
2: Jo crec que el fet de regalar preservatius és una mesura que està bé, perquè el preu per determinada gent és un problema, però no és un gran problema. El gran problema va lligat, per això deia, a la sensació de que això no me passarà. Aquesta sensació que deia en Xisco ara de ja no hi ha l'UVH que marca una mica i, per tant, jo puc fer qualsevol cosa i jo no tinc cap problema. Però és evident que el tema de tenir preservatius gratuïts és millor que no tenir-los, és clar, evident. Clar. Però la clau no és tan sols que estiguin disponibles. Ja. La clau, des del meu punt de vista, necessita educació, informació i necessita prevenció.
0: Però si te fixes, Joan Carles, aquí són moltes generacions, no? en una taula per parlar de prevenció. Jo no record classes de prevenció o que t'explicassin com se posa un preservatiu. Xisco, tu ets del mateix any. Tu vas tenir classes de... alguna explicació específica?
3: Jo vaig anar a una escola de monges i a CGB mos varen ensenyar com funcionava aquesta reproducció, però
0: exacte,
3: a mi no me parlaren de prevenció. I a l'institut, que vaig anar a un institut públic, jo no tampoc record que vengués cap voluntari tampoc a fer-nos la classe aquella dels preservatius i els plàtan. Això que tothom compta...
0: Jo no la record, tampoc.
4: Mira, ja hi ha un petit vot, perquè...
3: En el meu institut no va passar.
0: Joana Maroto.
4: Ja hi ha un petit vot, que només són de 4 anys, però jo sí que l'escola... Jo vaig anar a escola pública, no vaig rebre cap tipus d'informació, però sí a l'institut sí que record que hi va haver una petita xerrada en què se parlava o se mostrava aquell plàtan amb aquell preservatiu com a única opció, no?
0: No sé si el plàtan, en les generacions més joves, també s'utilitzava plàtan, o si ja es parlava de manera... No sé...
1: Jo tampoc vaig rebre res.
0: De veres?
1: De veres. Jo vaig anar per aventures per aquest tema, però ahir vaig anar a un col·legi concertat i sí que es va acabar venir i policia, tutor, explicar-nos un poc el tema de fotografies, que no ho poden publicar fora el consentiment d'aquella persona i de més, però sobre aquest tema no només els tèrmins bàsics de biologia.
0: Això és un estudi de camp que hem fet aquí.
3: Sin tendència, no te l'explicaren.
1: No.
3: I, Joan Carles, com funcionarà? Joves entre 16 i 22 anys podran anar a una farmàcia i mostrant el carnet per saber que estàs dins d'aquesta ràtio d'edat? Podràs anar allà i t'arreglaran preservatius? O encara la campanya no està tan desenvolupada i només s'ha donat el titular?
2: Jo crec que només hi ha un titular. Crec que falta saber quant de preservatiu te'n podràs dur. Quantes vegades hi podràs anar? Aquestes qüestions són necessàries saber-les.
3: Joan Carles, el carnet és preservatiu, perquè clar, si n'hi ha un que fa més veta que anar a Tila i està cada setmana anant a la mateixa farmàcia, pot acabar amb totes les previsions, les coses com són. I també hi deu gent, que qualcuna seurà en aquesta taula que intentarà anar a demanar-ne fent-se passar per qualcú de 22, quan ja fa anys que li queda lluny aquesta data.
0: Això no és necessari.
3: Jo m'he de que Balears. Jo, quan som aquí, jo m'he de que Balears i pots que et deporar tota la casuística perquè en Joan Carles pugui fer la seva
0: feina. Joan Carles, no sé ni per on pots començar a respondre.
2: No, la veritat és que has de tenir d'assaig de 22, però també s'ha de saber algunes qüestions de si necessites un carnet d'identitat, és evident que sí, però no sabem quant de preservatiu necessita cada persona, quan n'utilitzaran, quantes vegades hi pots anar. Totes aquestes qüestions que tu deies que poden afectar a que qualque farmàcia se quedi sense degut a la importància del nombre de vegades que hi qualcú hi vagi, és evident que pot ser un problema. Però també deixa'm dir una cosa, i és que les relacions sexuals no comencen tan sols en uns 16 anys, sinó abans, per una banda. I si tens 23 anys ja no pots agafar, no? Qüestions d'aquest tipus que s'han d'aclarir, no? El cost d'aquesta campanya que comença l'any 2027, 27, això vol dir que encara tenim un temps on no seran gratuïts. Tot això fa que haurem de generar altres coses per fer feina en aquest sentit, no? Preservatiu gratuït, fonamental, important, ajudarà, sense cap dubte, però han de fer altres coses. I també una altra cosa, s'ha d'avaluar aquestes campanyes. No pot ser que regalem preservatius i amb això ja tenim les ITS baixades, les malalties de transmissió sexual ja baixaran i punt, no? Hem de saber què passa. Baixaran, no baixaran, quina qüestió mos afectarà, a quanta gent... hi ha una qüestió que hem de saber, i és que en aquests moments, sobretot les atlotes, ho dic, les atlotes han baixat l'ús de preservatius d'un 78,5% a l'any 2018, 78,5%, al 62,9% a l'any 2022. És a dir, una baixada de 16 punts en 4 anys. Això vol dir que qualque cosa està passant, eh? I això vol dir que un repart gratuït de preservatius a les farmàcies, que és un lloc molt a prop de la gent, que és una cosa bona, no tan sols un centre de salut, sinó una farmàcia, que n'hi ha moltes més, això és una qüestió bona, però hem de saber els efectes que tindrà aquesta mesura en les malalties de transmissió sexual.
0: Joan Carles Marc, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Veurem com funciona aquesta campanya i sobretot veurem si té incidència, com tu dius, en els resultats. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Són les 10:43. Un apunt abans d'anar a publicitat sobre aquest albirament de tauró blanc al Mediterrani que mos té fascinats, Maria Antònia.
1: Sí, aquest dia s'està fent viral a les xarxes un gran tauró blanc al Mediterrani. Aquest va ser captat per un equip de bussejadors que retirava xarxes de pesca abandonades a l'estret de Sicília entre Itàlia i el nord d'Àfrica. L'operació formava part d'un projecte de la Fundació Healthy Seas per eliminar les anomenades xarxes fantasmes. Aquí ho podeu veure, les imatges mostren el tauró acompanyat de peixos pilot i han estat qualificades d'excepcionals pels investigadors, ja que podrien ser, per ventura, les primeres enregistrades sota l'aigua d'un exemplar adult d'aquesta espècie en aquesta zona. Però la gran pregunta és realment tan insòlit? Ara escoltam alguns dels experts, Xema Brotons i Enric Gomis,

0: Veuen, encara hi són, i això és símptoma de que, bueno, de que la salut de la Mediterrània no va, se manté i que hauria de millorar, perquè això hauria de ser més freqüent, o sigui, però no per aconseguir certes imatges han de violar les lleis que de certa forma les protegeixen, no?
1: És la situació que viuen els taurons blancs al Mediterrani, unes imatges precioses que no volien deixar de compartir amb els espectadors i que descrivim pels oients d'aquest tauró en aigües de Sicília, acompanyats d'uns peixets, no?, que no el deixen sol en tot el camí. Arribam a les 10:45, uns consells, tornant tot d'una, la crònica de successos, ara mateix, amb Alba González.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és dial.
2: I que també ho...
0: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Tu vals a les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol.
11: Tèntol.
10: Tèntol.
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Illes del Delicte.

0: El repàs en la crònica de successos a Illes del Delicte i Alba González. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, Marta. És que duim una setmaneta també potent, aquesta. Un dilluns i dimarts carregats de
0: successos. La crònica de successos és veritat, eh? Ben carregada, començant per la detenció ahir de Lico, el fill de la Paca, que va irrompre amb una pistola. Això sí, era una pistola de mentida, però va generar el caos a Son Llatza.
1: Tanta sort que era una arma simulada, però ho hem d'explicar, que malgrat quan se comet un delicte amb una arma, malgrat sigui simulada, ho deixem claríssim. És exactament el mateix delicte que si s'arma hagués estat real. Per tant, hi ha s'imputació de l'ICO, de Francisco Tomás Fernández Cortés, així conegut fill de la Paca. Aquestes són les imatges de quan va passar a disposició judicial a hora baixa, que, per cert, ja de vespre es va donar la notícia de que el magistrat havia decretat la llibertat amb els càrrecs pels quals se l'imputa per aquesta irrupció a l'hospital de Son Llàtzer, que la veritat va causar pànic perquè arriba amb aquesta pistola, però tot ve del vespre anterior. El dilluns, al vespre, en el poblat de Son Banya, hauria tingut una discussió amb altres companys del poblat, amb altres veïnats, va haver una espècie d'altercat, sembla que hi va haver dos trets, i dins aquest moment de tensió i angoixa, que se va allargar fins a les 6 de la matinada, que és en el moment que l'ICO se presenta a l'hospital de Son Llàtzer amb aquesta pistola i diu que vol morir allà mateix, que se vol pegar un tir, i clar, imagineu-vos la gent, el personal de l'hospital que estava davant els pacients quan passa tot això. Afortunadament, després va fugir a tota velocitat, va tornar cap en el poblat, que és on va ser interceptat per la Policia Nacional, encara

0: que va protagonitzar una persecució i, a més, sense carnet. Per tant, tres delictes, ha quedat en llibertat, però s'enfronta ara mateix a tenència il·lícita d'armes en el desordre públic pel que va passar a l'hospital i per aquest delicte contra la seguretat vial perquè mana sense carnet.
1: Perdona, broma, però li va retre la jornada.
0: Li va retre. A més, que hi ha una frase, una expressió que utilitza el meu company Juan Pedro Martínez d'última hora, que diu el icono defrauda, i me fa molta gràcia perquè crec que està molt adaptada, perquè és cert que cada història que se relaciona amb ell té aquest to surrealista.
1: Més qüestions. 80 quilos de droga a Son Servera, dos detinguts, d'entre 51 anys una persona i l'altra de més de 70.
0: Que sorprèn, l'edat, sí, no?, d'aquests dos presumptes narcotraficants, 73 i 51 anys, dos ciutadans espanyols. Què havien fet? I havien ocupat una casa, un xalet bastant aïllat, que es veia que estava en unes condicions bastant deplorables. Feia 4 anys que hi vivien de dins. Clar, arriba s'ordre de desnonament, perquè aquest pis no era seu, era ocupat, i quan la comitiva judicial hi va, una comitiva que sempre està formada per agents de les forces de seguretat, en aquest cas la Guàrdia Civil, van a Son Servera, entren a sa casa i que troben? I d'aquestes imatges que estem veient, una plantació molt nombrosa, diverses sales i també diversos delictes, perquè no només el cultiu de la marihuana, que hi havia 78,5 quilos de plantes, que això, després de tractar-ho, quan ja se fa el que se distribueix com a droga, podrien resultar 11-12 quilos de droga pura, de marihuana exactament, que se podria vendre per uns 15.000 euros. I a més crida l'atenció que ho tenien tot. Clar, hi havia una enganxada il·legal a la corrent, a la llum, tenien tota una instal·lació elèctrica plena de cables per tot, ventiladors, amb un propi quadre que havien manipulat per distribuir a totes les sales. I una altra cosa que mos ha cridat molt l'atenció d'aquest cas és aquesta pista serrata que estàu veient ara. Fixeu-vos que floració, creixement, setmana 3, setmana 4, setmana 5...
1: Ara just
0: 5.
1: Els nostres companys de realització li han donat el paus perquè podem analitzar.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: ho tenien perfectament calculat. Clar. Tot el procés, una metodologia superestricta, superregular,
0: final,
1: no?
0: Quan cometen aquest tipus de delicte, quan fan aquest tipus de cultiu per fer la distribució
1: aquí
0: de la planta, clar, han de fer-ho pas per pas, perquè així aprofiten cada setmana que una creix per l'altre, posa fins i tot els mil·lilitres de nutrients que havien de posar, que havien de dosificar en aquestes plantes perquè el creixement fos el que ells cercaven, no? I així tenien aquestes quasi 4 sales amb tota aquesta marihuana que la Guàrdia Civil va aconseguir incautar, però hem de dir que també amb un pot de sort, perquè si no arriba a estar per aquest desnonament, els agents no haguessin fet aquesta troballa, encara que s'ha de dir que hi havia sospites ja sobre aquesta finca.
1: No és fàcil
0: finca
1: amagar aquesta gran quantitat de droga, tot i que sigui una finca, no? Sospites, evidentment, la factura elèctrica. No se pot passar desapercebut ni molt manco, i també sorprèn que tinguin aquestes instal·lacions i fins i tot la pissarra, que servirà de prova, precisament.
0: Clar, i a més que les instal·lacions, clar, són molt perilloses, perquè en el final estem parlant d'instal·lacions rudimentàries, per molt que semblin molt preparades per oferir aquesta il·luminació, el ventilador, però clar, tots els cables estan un damunt l'altre i ara, per exemple, en l'estiu, que hi ha moltíssims curtcircuits, que s'acarrega de tensió qualsevol instal·lació, això és molt perillós, i més encara quan és il·legal i no hi ha una supervisió, és un dels delictes que se tindrà en compte. I el que deies, se'n van a puestos aïllats per l'olor, perquè imagina't aquesta olorada que faria aquesta finca. Seria impossible. Sí.
1: Successos, però un final feliç, aquest rescat a Santanyí, una dona que s'estava cremant literalment dins el seu cotxe, però de sobte uns socorristes la varen ajudar.
0: Va ser una sortada perquè varen coincidir en el mateix punt, era el pàrquing de Cala Santanyí, de vegades les 9:30 des de matí, aquesta dona, amb el seu Land Rover Defender, que és una espècie de jeep un poc antic, va arribar, va veure unes flametes petites en un moment donat, clar, va fer un gest automàtic, mecànic, d'intentar apagar-les, i en el moment que va intentar apagar-les, va veure com feia flama el cotxe. Clar, tanta sort que aquests socorristes que feien feina i iniciaven el seu torn laboral varen passar per ella, de seguida la varen auxiliar, i minuts després arribava la policia local de Santanyí i Protecció Civil, que he de dir de nou, que ja sabeu que som molt fan de Protecció Civil, molt bona feina dels voluntaris perquè el foc feia tanta flama que estava arribant als arbres. Tot aquest aparcament està franquejat per una zona de bosc. Clar, ja van començar a cremar i hagués estat realment un incendi molt important.
1: La combustió d'un cotxe és molt alta, no? Tot d'una se produeixen aquestes flames que estem veient a pantalla.
0: És que va ser qüestió de segons i, clar, exacte, pobreta, la dona, en aquest cas, la conductora, va patir cremades en els dits, a les mans, per aquest gest automàtic d'intentar apagar el foc i, clar, en un moment, en qüestió de 0.3 segons, se va envoltar en flames tot el vehicle sense tanta sort d'aquesta actuació supercoordinada dels mitjans, perquè veiem que el cotxe crema de forma molt virulenta, que és un dels problemes, i a més, estem veient molt de cotxes darrerament a les carreteres que s'acalen foc.
1: I té a veure amb les bateries elèctriques o no hi ha una relació directa?
0: Jo no diria, perquè és vera que s'incendien cotxes, però no tots són elèctrics. Per tant, jo crec que és una combinació de diferents elements. I un molt important que repeteixen sempre els bombers de Mallorca, per exemple, és el manteniment dels cotxes, no? Que l'han de donar mecànic, quan ja tenen uns anys, sobretot, encara més, revisions més habituals, perquè en qualsevol moment de calor, tenim l'aire condicionat a tope, el cotxe que va a les totes, arribam, pot quedar 3 hores a un puesto on està pegant el sol 4 hores, poden passar aquestes coses. Millor sempre prevenir que enfrontar-se a una situació com la que va viure aquesta dona.
1: Acabam també amb una notícia d'aquestes que tenen final feliç i que malauradament és molt habitual. Mm. És habitual en nins, la qual cosa és un...
0: Sí, ho vaig pensar, notable. Marta, ho vaig pensar quan vaig veure les imatges.
1: Ha passat moltes vegades, però en aquesta ocasió ha passat amb un ca, un pastor alemany que va ficar escapat dins una barana, sí. Era una barana d'obra i, clar, l'ensurt va ser gros.
0: Va ser gros i, a més, he de dir que aquest vídeo me té enamorada perquè la cara d'aquest canet... Aquests ullets...
1: Tu creus aquesta... que sap perfectament que l'estan ajudant,
0: sí,
1: veritat? Jo també ho havia pensat.
0: En aquesta mirada jo veig que aquest animalet està agraint en els bombers aquesta feina que varen fent tota delicadesa, perquè heu de veure com li sostenen el capet perquè no pugui pegar, no, amb el martell, que no li boti cap pedret en els ulls, i ell està tan quiet, tan agraït, i finalment aconsegueixen rompre aquesta barana. Això va passar ahir a primera hora, devien ser les 9:15 del matí. Clar, veiem que la barana està protegida per un canyís, però el canet degué ficar escapat, se va carregar un trosset del canyís i va aconseguir ficar el cap fins que va quedar aturat i no podia tirar enrere.
1: És un missatge o un consell, no? Perquè és vera que ara l'estiu, no, que molts de cans guaiten per les terrasses,
0: sí,
1: i que o veuen un moix o qualcú que ve, lladren, s'acosten, no? Això passa. I simplement posant aquest canyís, en aquest cas no ha funcionat perquè se l'ha botat, però o una reixa o qualcun separador del que serien dels barrots, sobretot si són...
0: Exacte. Sobretot si és una barana d'obra, perquè en aquest cas és vera que hi havia un forat més gran, però aquest tipus de baranes són encara més complicades. Per exemple, quan ha passat una reixa, que com dèiem, hi ha casos de nins que han quedat amb el capot encaixat a la típica, no?, barana de metall que té aquesta part estreta. Clar, en aquest cas, malgrat és una situació molt angoixant, és tan fàcil com ratear un dels barrots i sortir, no? Però està clar que el que hem d'intentar és evitar aquestes situacions. Jo el primer que vaig fer en arribar a casa va ser avisant els petits, els hi vaig mostrar el vídeo, i crec que a casa és un canet, no vos vull veure vosaltres introduir el cap a un lloc així, i jo crec que una altra de les coses a destacar també és la feina dels bombers, que tracten sempre igual, que això és una cosa que a mi m'agrada molt, a les persones com en els animals, perquè els bombers tant se juguen la vida o fan intervencions per persones com per un animalet. Record com vàrem tenir aquí l'amo d'en Coco, que va caure de 50 metres i va quedar un replà a 15 metres i els bombers varen baixar a per ell. Són rescats que, si els hi evitam en els bombers, encara millor, però si ho han de fer, ho fan amb tot el seu amor, perquè tenim unes forces de seguretat i uns cossos d'emergència, Marta, meravellosos a les Balears.
1: Des d'aquí, tot el nostre suport, sempre intentant donar-los la màxima visibilitat en aquesta bona feina que fan els cossos de seguretat, bombers, policia, guàrdia civil i, per descomptat, també protecció civil. Estiu, temporada alta, respecte a això.
0: Se nota.
1: Ho sabem, se nota. També hi ha més població, home, la pressió demogràfica augmenta i això
0: sobretot,
1: també es nota.
0: Sobretot aquestes setmanes que estan marcades marcant un poc aquest inici d'estiu que està a punt d'arribar oficialment, encara que a Mallorca ja tenim unes temperatures que ja mos recorden en aquest juliol i agost, que mos espera que serà molt calorós, ja mos avisen, però se nota molt en el tema dels succeïts, sempre ho diuen, quan pugen les temperatures, pugen els delictes, així que ben alerta, confiança en les forces de seguretat i precaució amb el que fem nosaltres, ser prudents.
1: Aquí serem per contar-ho. Alba González, moltíssimes gràcies.
0: Fins la setmana que ve.
1: Uns consells tot donant-se tant aquesta tercera ja i darrera hora de programa.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. El curs que ve, les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les Balears tindran el servei de menjar.
4: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista al programa El Dia. El conseller ha dit que tots els centres públics, per petits que siguin, han de disposar del servei de menjador perquè, ha afirmat, té una funció social i, a més, ajuda a conciliar les famílies.
5: Tenir el servei de menjador escolar a tots els centres públics hauria de ser ja, que ja hauria de fer molt d'anys que hi fos, perquè tu el que no pot tenir és un centre, i ara posaré un exemple perquè els conec a tots els centres de Balears, la soledat, alumnat vulnerable, un centre com amb alumnat vulnerable necessita el servei de menjador escolar, perquè moltes de vegades és una funció social la que fem des d'educació.
4: Després del trasbals que ha suposat el tancament de la cuina central de Can Araví, que, recordem-ho, gestionava el servei de menjador de 33 centres públics i altres de concertats, Educació ha explicat que avui ja queden coberts i garantits els menús per als alumnes que pateixen algun tipus d'al·lèrgia.
3: Seguim parlant d'educació perquè hi ha polèmica a les oposicions de secundària. Més de la meitat dels aspirants a professor d'Educació Física de les Illes denuncien opacitat i notes extraordinàriament baixes en la primera prova. Un total de 22 dels 33 opositors que es varen presentar als exàmens a principis de maig han signat un escrit adreçat a la Conselleria d'Educació.
4: El sindicat STEI ha fet públic que aquest malestar als afectats se troben difícil d'explicar que de tot el grup només 3 persones hagin aprovat el primer examen. Molts dels suspesos, diuen, tenen anys d'experiència, una preparació intensa i han rebut notes properes al zero. A més de les notes, els aspirants critiquen també la manca de transparència en la correcció i possibles errades en els temes. Segons el sindicat STEI, Educació s'ha limitat a defensar, diuen, la sobirania dels tribunals qualificadors sense donar cap més resposta a les queixes.
3: Canviant de qüestió, les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal.
4: A causa d'aquestes obres es desviarà el trànsit del pont i afectarà el tram entre la rotonda de Son Querrió i la rotonda de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
6: Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenen que aquesta fase crítica, que durarà 4-5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i han de col·laborar, ja que allà les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar els vehicles per l'espai de la variant.
3: I avui comença la darrera fase d'asfaltatge de la carretera principal de Formentera. Per això hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a final de mes. Javier Serra és conseller d'Infraestructures a Formentera.
7: Sabem que són molt necessaris per assegurar la seguretat i la modernització d'aquesta via, que tenia molta falta de fa molts anys, i sabem que amb aquestes dates, pues, que, a pesar que són complicades, són les més òptimes precisament per ficar aquests materials.
3: Així arribam a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3noticies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.

0: 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa. Continuem amb Marga Xifra, els comandaments tècnics, i com sempre, moltes més coses que contar-vos. Volem comentar aquesta moda, no sé si se podria dir moda o tendència viral cíclica, que cada any torna quan els estudiants fan un vídeo en el moment aquest exacte en què han de mirar les seves notes de la selectivitat. Escolteu i mirau.
1: Reaccionando a las notas de la Pau, tengo de media de bachillerato un 9,8 y necesito solo como un 13,2.
2: Pues vamos a ver.
1: Ya,
2: tenía. Vale, lengua.
1: A ver, lengua me salió bastante bien, encima estudié mazo. O sea, yo creo un 9,5 por ahí.
2: Ni de lejos.
1: Párate.
2: Tengo 25.
1: Que no entro.
3: Avui a les 3 ja ens ho ha confirmat el conseller Toni Vera. Els alumnes de la primera convocatòria de les proves de PBAU sabran les seves notes provisionals. Abans, quan sortien els resultats d'aquestes proves, la celebració era molt senzilla. Anaves al teu institut, havies de cercar-te penjat a una porta, pegaves un crit, quan t'havia anat millor d'allò que esperaves, telefonaves a casa teva, i si la cosa havia anat especialment bé, doncs feies un refresc per celebrar-ho.
4: Ara ja no és així, ara les notes s'anuncien com si fossin una gala dels Oscars. Milers d'estudiants d'arreu d'Espanya preparen el mòbil, encenen la càmera, es reuneixen amb amics i fan una previsió de notes que pensen que han entrat i relacionen en directe, veuen les notes en directe perquè tothom ho pugui veure. La qüestió és que aquestes reaccions s'han convertit en tot un gènere audiovisual. Hi ha suspens, drama, emoció, girs inesperats i fins i tot banda sonora. Sonora. I en Xisco Nadal de que Netflix fins i tot ja n'ha agafat a punts per poder fer una sèrie televisiva.
3: Se dirà les notes. Ara ve un consell per les pròximes generacions. Abans de penjar aquest vídeo a les xarxes, assegureu-vos de mirar bé la vostra nota, que després toca explicar a mig país que aquell crit d'eufòria era per un 5 pelat. Sigui com sigui, enhorabona a tots els estudiants, i ja ho han dit avui a primera hora, recordeu, la nota és important, però no defineix qui sou, encara que a TikTok en aquest moment concret sembli que sí. No sé com valorau aquesta nova moda, que ja han dit nosaltres que ens agafen molt en fora, tu i jo, per no venir bé ni mòbils, ja, quan varen anar a mirar la selectivitat.
0: La pregunta és, si haguéssim tingut l'oportunitat de fer-ho, vale, imagineu-vos, a la nostra època, ho haguéssiu fet? Imagineu-vos, tendència viral, fer vídeos amb les notes. Comença per tu, Xisco. Tu haguessis fet un vídeo amb un company dient, vinga, mira'ns les notes, que jo encara no les sé, i me vas dient, jo crec que he tret un 5 i després...
3: Jo hagués falsificat el vídeo. Primer hagués mirat les notes i després hagués fet la reacció si les notes haguessin estat bones. Si no, no crec que en so disgust que vaig tenir jo selectivitat en l'examen d'història contemporània si hagués estat capaç de publicar-ho. Però també te dic, ho dit sempre, agraeix que és un univers, haver nascut el 1979 i que no hi hagués ni mòbils, ni xarxes, ni res. Perquè el tema de la sobreexposició mos pot fer gràcia o no, podem pensar que els nins estan sobreexposats o no, però quan t'has patit bullying, que ho dic sempre, aquesta persecució 24/7 a través de xarxes o a través del mòbil hauria estat terrorífic. Ja ho va ser patint un bullying estàndard, imagina't un bullying premium. El manco, quan arribava a casa teva, tenia aquest puntet de seguretat, que a vegades frivolitzant sobre aquest tema, però és cert que les xarxes de vegades han magnificat coses que caldria més que se deixessin de banda.
4: I parlant de bullying, que ja me'n permetreu dir que aquest vídeo, per jo, és un poquet de bullying. Aquest vídeo en què veus una nina que necessita un 13,2, que té una pressió màxima per aconseguir entrar a la universitat, a la carrera que vol, i que se suposa que la seva amiga se n'enfot d'ella perquè ha tret males notes, perquè si veus el vídeo, va pitjor. Vull dir, de la primera nota, que era de llengua, un 9,5, i al final treu un 5 en 75, o un 5 en 25, ja se n'enfot. I com més va, pitjor. Vull dir, en lloc de pensar, ostres...
0: Això no és una amistat.
4: Jo tornaria el vídeo i diria, mira, sap que no me miraré i llavors decideixes si... Perquè segurament és un live, això. Després decideixes si ho vol penjar o no.
0: I després només se'n riu d'això.
4: Se'n riu i em fa befa. Vull dir, com a... que t'agrada, no?, que la teva amiga li estigui anant malament.
0: Sí, perquè la que dona el veredicte se'n riu de les notes, però no només això, per favor.
3: O també perquè conscient que la teva amiga té un horitzó d'expectatives una mica massa elevat, perquè de totes les notes que ella preveia no n'hi ha cap, ni que l'hagi quadrat de mala manera, ni de prou.
0: Però no s'ajuda.
4: Tu has dit que la nota de la selectivitat no mos defineix, i aquesta nina més o manco té bones notes del batxillerat. Per tant, segurament, si té aquestes males notes és perquè se va posar nerviosa, no ho va fer bé, però, se va embuar, però... va tenir un mal dia. No crec que ella pensés que pogués tenir un 10... perquè va de sobrada.
0: Jo t'he dit una cosa, la nina rossa del vídeo té molta dolentia, perquè hi ha un punt que li diu, quina nota esperes? I li diu ella, si això no és dolentia, que baixi Déu i ho digui. I diu, el número de vegades que t'han posat los cuernos, diu en castellà ella. I és quatre més, ni una ni dues. O sigui, que no me diguin que aquesta nina no té una dolentia rabiosa. I qui sap si un poc d'enveja cap a l'altra nina. Qualcú ho havia de dir.
3: I ja està en Marta Grau. Pam.
4: A damunt s'amiga li va dient... no, tia, atura't, que me pega plorera. Vull dir,
0: és que està gaudint.
4: Això,
3: un moment.
4: La fa aturar.
3: Ara m'ho tocarà defensar la Cruella de Vil d'aquest vídeo, d'aquella nina rossa, que també jo no he vist a ningú amb una pistola obligant a aquestes dues nines de fer aquest vídeo.
4: No.
3: Des del moment en què tu entres en cert tipus de jocs, també haurien d'acceptar les regles d'aquesta posada d'escena.
4: Digue'm que si tu i jo fem aquest vídeo... Tu no me digues,
3: estimada,
4: no me dius...
3: Tu i jo mai faríem aquest vídeo, perquè abans aquest vídeo te diria, Joana Marató, per favor, has trabucat, jo no t'agrava, jo no gravaria mai això i te diria...
4: No, perquè som un boomer, ho sabem.
3: No, i perquè també tenim, perquè som grans i perquè també tenim un sentit de la responsabilitat i tu vols una mica més lluny d'allò que...
4: Però,
3: aquesta nina, no sé si entrarà en medicina
4: no,
3: però tu imagina que aquesta nina descobreix una cura pel càncer i d'aquí 20 anys, quan vagi a replegar el premi, que li posin aquest vídeo. Clar, és que també hem d'anar alerta amb allò que compartim. Hauria d'haver una mica de pedagogia des de casa amb els nostres fills, de dir-los tot allò que comparteixes ara que te fa tanta de gràcia en 14 o 15 anys, aquest vídeo t'acompanyarà tota sa vida, perquè qualcú que te conegui o que no, o que te tingui mania o que no, quan vagis a demanar una feina imagina que només un lloc i dues persones i l'altre comença a
0: circular
3: vídeos.
0: Jo no contrataré sa rossa mai.
3: Alerta.
0: No la contrataria mai, a sa rossa.
3: No te contrataries.
0: T'ho dic directament, per cruel. En tot cas, com deien, és un vídeo que se fa viral, no jugueu amb això, que falten molt poques hores, tan sols quatre per conèixer les notes, per conèixer el veredicte d'aquesta selectivitat, d'aquesta pau.
3: I també hi ha certa gràcia en tenir un puntet outsider. És a dir, si tothom fa una cosa, no fer-la,
0: ser
3: una mica rebel, dir jo no passaré per aquest tub, però que també pot tenir una mica de gràcia. Ara, que tots els nins que me'n revolten que han fet la PBAU, tots han quedat avui cap vespre per fer aquest vídeo, és un fet.
0: De veres?
3: Jo ja en conec dos.
0: O sigui, que no és que sigui viral, és que és superviral.
3: Clar, perquè tampoc és que siguin revoltat a tanta gent jove, com molt bé saps, jo m'interessa seguir a partir de 50.
4: De fet, han fet la PBAU per fer aquest vídeo.
0: Directament. 11 i 13 minuts.
3: Ni la necessitava, però va dir, vull fer la PBAU per poder tenir vídeo.
0: Altres qüestions que estan passant avui, com que no hi ha dia que no xerrem en aquest programa de Bad Bunny, perquè pràcticament crec que tenim el rècord, avui també és notícia, perquè es va reunir privadament amb el Papa Lleó XIV a Madrid.

0: Abans de partir de Madrid, el Papa Lleó XIV ha protagonitzat una de les imatges, o més ben dit, una de les no imatges més comentades de la setmana. El Pontífex s'ha reunit en privat amb el cantant Bad Bunny, el Santiago Bernabéu, aprofitant que tots dos coincidien aquests dies a la capital espanyola.
1: La trobada havia començat com un rumor a les xarxes socials, però finalment el Vaticà ho ha confirmat. El més curiós és que de moment no hi ha cap fotografia oficial dels dos, de tots dos junts, tot i que sí que s'ha sabut que l'artista hi va assistir amb familiars i també acompanyants. La reunió s'ha produït enmig de la gira que ha fet el Papa i també que fa Bad Bunny, que és a Madrid, i que d'alguna manera els ha reunit en el mateix punt d'encontre, la capital d'Espanya.
0: Una combinació, Joana Maria Mara Tomunà, que semblava escrita per un algoritme. El líder de l'Església Catòlica i una de les grans estrelles globals del reggaeton compartint agenda a Madrid. De fet, molts usuaris han fet la broma a xarxes que deien del Papa al Papi, fent referència a dos esdeveniments multitudinaris i que demostra que al segle XXI la cultura pop i el Vaticà poden acabar compartint vestidor, concretament el del Real Madrid. Ara només falta que aparegui la foto. No sé què en penseu d'aquesta trobada entre el Papa i Bad Bunny. No sé si calia o no.
2: Mira, jo ho estic pensant i analitzant, i jo crec que el Papa ha pensat qui és un referent per als joves. És evident, no?, que Bad Bunny és un referent per als joves. Per què no fer un apropament, igual que el Papa va fer 6-7, quan va fer que corregut en el Papa Mòbil, no fent un gest cap a la joventut, dient estic en vosaltres. Jo crec que apropar-se a icones populars com és Bad Bunny, mira, ja que està de gira, per què no? No veig res negatiu aquí.
1: Penseu que en Bad Bunny, així com el Papa l'ha rebut en audiència, en Bad Bunny li haurà dit su santidad,
2: és que penso una cosa,
1: si voleu venir a sa casita, estàu convidats.
2: Mira, jo no sé
1: si
2: s'ha
1: dit.
2: Jo crec que això directament no, tot i que s'han fet uns muntatges amb intel·ligència artificial supercuriosos, però Bad Bunny ha manifestat públicament la seva fe moltes vegades. Se considera extremadament religiós, creu en Déu, o sigui que jo crec que l'encontre ha estat propiciat per les dues bandes, segur.
0: Idò, ja només
2: ja
0: cal... ja només cal que sortís a foto. No, també tot, però que és una mica injust, en certa manera. Perquè poder arribar al Papa és complicat. Bad Bunny sí i qualcú que potser deu demanar audiència i no. Jo crec que això el que fomenta és FOMO. Les ganes que una altra persona demani poder anar a veure el Papa i no va de fer una cua de quilòmetres o va d'esperar allà, amb el sol que feia a Madrid, a que passi el Papa Mòbil. A mi aquestes coses personalment no m'agraden.
2: Però les injustícies de classes...
0: Existeixen sempre.
2: Exactament. Veu el Papa perquè es va venir, és evident, i ho fan altres organismes, entitats, personalitats, perquè són qui són. Això és una realitat. Te veig molt romàntic avui.
0: Sempre. No, crec en la justícia. I en igualtat i en equitat. Però bé, si s'ho van passar bé amb en Bad Bunny i amb el Papa, doncs avanti, tampoc passarà. Deu escoltar
2: Bad Bunny, el Papa?
0: La família de Bad Bunny reta, perquè entre la gent que coneixes de la casita, el Papa, i només que l'hagis acompanyat en aquesta gira, creu-me que has fet un tour meravellós.
2: Parlarem demà de Bad Bunny?
1: Segur.
2: Que no
0: ho sé.
2: No?
0: Ja
1: aventura
2: que
1: demà
2: toco...
1: perquè envit la foto.
0: Jo que quedi clar...
2: Probablement. De moment...
0: Jo que quedi clar que ja havia dit que avui trobava que era un gran massa, però com que la meva directora i la Joana Maroto són molt fans...
2: Hem dit que de segona notícia, no de primera.
0: Ja.
2: No de primera, de fet. Són les 11:17, compartim altres qüestions. Mireu, parlem d'un tema que sovint també es passa desapercebut, però és molt important. Ens referim a la relació entre l'esport i la salut bucodental. No es tracta només de tenir un bon rendiment físic, sinó també de tenir una boca sana.
3: Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte.
1: L'oci, exacte, la relació és bidireccional. Fer exercici pot millorar la salut de la nostra boca, però al mateix temps una mala salut bucal pot afectar negativament el rendiment esportiu que tenim. De fet, diversos estudis han demostrat que els esportistes tenen més risc de patir càries, erosió dental, malalties de les genives i també bruxisme.
0: I això passa per molt de motius. Una dieta rica en sucres i hidrats de carboni, el consum de begudes isotòniques, la deshidratació, la respiració bucal o fins i tot l'estrès per la competició. Tot això pot provocar inflamació i problemes que no només afecten la boca, sinó també tot l'organisme.
2: Saludem l'odontòleg Andrés Ochogavía. Bon dia, Andrés, com va?
4: Què tal, bon dia.
2: Quina és la relació entre esport i salut bucodental?
4: Bé, evidentment, sempre hi ha tendència a separar la boca de la resta del cos, no? I som tots unes màquines i tot funciona una cosa en l'altra. i les genives, per exemple, o coses, causes inflamatòries de bacteris i tal, evidentment estan en contacte amb la sang, amb el sistema circulatori, i per tant una bacteri de la boca pot acabar a la punta del peu. I així un munt d'exemples com maloclusions, temes de dolor, etc. Per tant, hi ha una relació sempre de qualsevol part de les coses amb una altra part de les coses. I la boca no queda exempta, això.
1: I hem de pensar que hi ha qualque esport que per ventura afecti més la nostra salut bucodental, o això no se pot saber. Per exemple, no sé, els que s'han convertit en runners, o els que són runners, tenen més exposició, per exemple, a tenir bruxisme o a tenir aquesta erosió dental? Hi ha cap esport en concret que desfavoreixi la nostra salut bucal?
4: Sí, jo crec que depèn de la disciplina tens més riscos d'una cosa o una altra. Runners d'altra d'ultradistància, però normalment tenen més boca seca, més deshidratació, per tant més risc de càries, i prenen més gels i begudes isotòniques, no? Perquè aquesta, després tant els esports de contacte tenen més risc d'un traumatisme, boxeadors, taekwondo, etc. O gent que aixeca pes, s'apreten la boca quan aixequen pes, doncs més risc de bruxisme, d'apretar i de desgaste. I després tot és l'estrès que pot haver durant una competició de la gent que s'estan jugant, es passa a l'Olimpià o el que sigui, doncs aquest estrès també repercuteix durant el dia, durant el vespre, que apretaran, tindran més molèsties musculars, etc. Entonces, bueno, depèn de la disciplina, té més riscos que altres, clar.
0: Hi ha qualque branca de la odontologia que s'encarregui precisament d'aquest tipus d'esportistes per allò que fa a la boca?
4: Sí, darrerament estan sortint com a més formació específica d'odontologia i esport, no? Perquè una és moltes coses, has de tenir més coneixements també de podologia, d'optometria, no has de fer tu res d'això, però sí que has de potser saber trobar un algo que li puguis derivar al pacient, a l'especialista. I també jo penso que l'odontologia hauria d'estar als equips, no? Quan fan les revisions anuals d'aquests jugadors per saber en quin moment igual s'ha de fer un tractament dental. Ara fa poc en Camavinga se va perdre unes semifinals, nada más y nada menos, de la Champions League per una càries. En Mbappé se va perdre un parell de partits de futbol per un estremer que la podien haver llevat durant la pretemporada, però no, se perd els dos primers partits de Lliga. I així un munt de jugadors. Un jugador se va quedar sense fitxar per el Milan, perquè van considerar que no tenia una bona oclusió dental i que això li podria després repercutir a nivell postural i tenir més lesions. I no se van equivocar, perquè després l'equip que el va fitxar se va lesionar. Casualitat, causalitat...
2: Perdona, Andrés, per un extremer ho entenc, perquè fa moltíssim de mal, no? Per tant, de mal li feia per no poder jugar? O sigui, és incapacitant el dolor a vegades que pot generar un extremer?
4: Un extremer, una càries, clar. Sí.
2: Una càries també, dolor, fins i tot dolor.
4: Clar, tu pots tenir una càries petita, que és el que nosaltres hem de trobar, i per això heu de venir a veure'ns cada dos pis per any, que sempre deim, però si tu no vas i la càries va evolucionant i se va aproximant en el nervi que té la peça, això és un mal que estem 24 hores, o millor. O sigui, és un mal...
1: I que se te pot infectar, fins i tot, no?
4: Se te pot infectar, i és un mal que realment te deixa aturar. No,
1: no, no, el mal de boca
4: no, descanses, i tal.
1: No és gens recomanable per ningú, perquè és molt mal d'aguantar. De boca, i qualsevol mal que hi hagi a la cara, ja sigui d'orella, el mal de cap, òbviament també la gent que pateix de migranyes. Penses que s'haurien de fer revisions, no? Aquests esportistes, sobretot d'elit, que fan aquestes revisions obligatòries, però que més poden fer? Una mica per prevenir, exactament, que se pot fer?
4: Bueno, per prevenció, evidentment, avaluar la teva salut bucodental, perquè si tu tens un problema, com hem comentat així ràpid, de gingivitis, són bacteris, i aquestes bacteris, o càries o inflamació que puguis tenir, estaran fent que el teu cos estigui destinant energia a lluitar contra aquest problema que tens a la boca. El teu sistema immunològic està actiu quan t'hauria d'estar totalment preocupat per la competició. Per tant, tenir una bona higiene a l'hora de menjar gels, pues, després el millor glopetjar per evitar aquesta erosió que t'ha causat pel pH tan alt que tenen, fer revisió de posar les peces que te faltin, si tens un estremer, cuidar, i saber també en quin moment ho has de fer. Tu no te pots fer segons quin tractament si dissabte tens un partit de pàdel World Tour o alguna cosa així. Ho has de fer antes, perquè tot el que sigui intervenir, una extracció o el que sigui, farà això, que la resta del cos, el sistema immunològic, estigui ajudant a això.
2: I, poca clar, broma, perquè hi ha alguns estudis que s'han relacionat amb afeccions de la boca, amb fins i tot demències. O sigui, com afecta realment el cervell, un mal estat de la salut bucal.
4: Clar, és que el que dèiem, al final, és que sempre a nivell medicina és com la boca, els cap i les coses, no?
2: No, no, hi va a part, no? Va, és que tot està connectat.
4: El que menjam, per on passa? Entonces, si ja tens una microbiota dolenta perquè tens gingivitis, bacteri, no te fas ben net, el bolo que t'estan menjant arriba al
2: budeix,
4: allà s'ha d'absorbir tot, i si entra contaminat, pues ja t'està fent mal. És a dir, la boca sana és important per tot. Les genives estan en contacte amb la sang. Casarro està a la sang i va pel torrent sanguini. Entonces, això pot repercutir a la recuperació d'un futbolista. Jo m'agradaria veure moltes vegades perquè un futbolista sempre té lesions, a més, per curiositat, si és de la boca. I va haver un estudi a Londres 2012, superinteressant, de salut bucodental, i era bastant xeraca, la salut bucodental dels esportius. Sí, és a dir, cuiden molt tot, se cuiden tot.
2: L'estètica, però
4: tot,
2: no les dents.
4: L'estètica, nutrició, tal, i les dents tenien 70% gingivitis, 55% càries, el 40% periodontitis, que ja és infecció. I un de cada 5 reconeixia que això sabia que afectava el seu rendiment. I això és un estudi superinteressant de Londres 2012. Bona mare, com està?
0: Hem parlat molt de futbolistes, perquè són els referents d'elit que tots tenim, però també hi ha aquests esports de contacte. Ja ho deies, el taekwondo, la boxa, el judo. Hi ha maneres, no sé si ferulitzar de qualque manera quan fas esport, s'ha d'anar amb un kit de protecció per evitar disgustos?
4: Hi ha esports que és obligatori, no? Taekwondo, boxeo, rugby també és obligatori. Després n'hi ha que són esports de col·lisió, que se diu, no? És a dir, van a portir. Després hi ha esports de contacte, com pot ser bàsquet o futbol, però al final sempre pot passar alguna cosa. Aquí no és obligatori. Se podria recomanar, a lo millor, un bàsquet, que estan amb els braços així. Pues sí, què passa? Que, bueno, també s'han de fer protectors dentoalveolars, que se diu així, a mida, ben fets i tal. Però sí que hi ha esports que s'han de posar sí o sí, perquè la pèrdua d'un dent per un cop, al final és un trauma psicològic i físic, també, no? Entonces, bueno, s'ha de saber també com
2: actuar.
4: Que,
2: per cert, si perdeu una dent, no és la primera vegada que ho diu el doctor Xogavia, s'ha d'anar amb la dent a la mà, mal de ment estigui trencada. Veritat,
4: claro.
2: El dentista el més aviat possible.
4: És superimportant, i això s'hauria de dir als entrenadors i als àrbits de futbol base, perquè s'ha d'aturar, s'ha de trobar el fragment.
2: S'ha de trovar el fragment, exacte.
4: I si és la dent evolucionada completa, i si se pot, antes d'una hora o tres hores, estar en el dentista, això té una possibilitat de cura i de que vagi tot bé, que si no, no la troben. No, és que no la buscamos. Pues aquí tens un
1: problema. No sé que siguin de llet.
4: Si són de llet, no les posam. Han de ser definitives. Però jo seria una urgència que diguin, un moment, tothom aquí...
2: Que s'aturi el món, que hem de trobar la dent.
4: Jo,
2: no?
4: Si és la meva, aturaria, vamos.
0: És a dir,
4: la castellana,
2: fins i tot
4: que
2: un programa
4: papa,
2: de ràdio en directe.
0: Avui aquesta... aquest programa, aquesta ràdio, el servei públic, si un moment determinat, on sigui un concert, encara que sigui en Primavera Sound o en el Mallorca Live, que se fa aquell cap de setmana, si per mala pata vos peguen un cop i perdeu una dent, encara que hagueu d'aturar el concert de Naitana, la cercau i en manco de 3 hores...
2: Sense anar tan lluny, Xisco Nadal. Ara mateix, com veges amb el micro, no és la primera vegada.
0: Drama.
2: Imagina't, que és davall de lo que s'esponjeta, és ben dur, i perds una dent, ara mateix s'atura el programa i cerca amb la teva dent.
0: S'atura el programa, perquè no crec que locutàssim esportallat, perquè també complica molt el fet de poder parlar, perquè s'aparixa de sa llengua, a l'hora de produir sons també afecta. Per tant, avui ja és el missatge que mos n'endui. Quan caigui una dent, recuperar-la tot d'una,
4: pues sí.
0: Li hem de posar gel o no en porta?
4: Lo seu és, si guarda-la dins llet, que va molt bé.
2: Ah, que curiós.
4: Més o menys, però suero, si tens un camp de futbol.
0: Llet, cero.
4: O si no, a la mateixa boca, la saliva és un bon puesto. Que passa, alerta, no te l'has d'enviar. Però t'ho juro que això
2: és
4: la clau, perquè després pugui això anar bé, perquè si no, després... un implant i tal, ja tens problemes per vida. Si poden posar la dent o un tros que s'ha romput, aquesta dent durarà per sempre, probablement. Entonces, és bastant important cuidar-la i la pot guardar dins llet, suero o dins la boca mateixa.
0: Ara sempre s'ha de dur un bric dins el cotxe, per si de cas tenim un de nou.
1: No, això és com quan hi ha una amputació d'un membre, no? Ja sigui d'un dit, d'una mà, també tot d'una. Això sí que ho tenim com a més interioritzat,
0: sí, però quan
1: vistes les pel·lícules...
0: Però aquí no ho hem de posar en llet.
1: No, aquí en gel. No, en gel.
4: No, en gel no, però vamos, jo crec que això és important sobretot per les entitats esportives, no? Que sàpiguen en el camp de futbol que si passa segons què, com s'hauria d'actuar. I no se sap. I aquí jo crec que a nivell d'entre i esport, a nivell divulgatiu, jo crec que l'important.
2: Informació sobretot de servei en estat pur.
4: Efectivament.
2: Andrés Otsogavia, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Una petita pausa per publicitat i tornem tot una.
3: Que la salut no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
5: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda? ¿Quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
9: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
10: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
9: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
11: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
12: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Volem parlar d'un tema que afecta moltes famílies, que és l'alletament matern, la lactància, les dificultats que poden aparèixer durant aquest procés i els reptes que suposa compaginar-la amb la incorporació al món laboral.
1: D'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós, que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç
2: era... La lactància materna aporta nombrosos beneficis tant per al nadó, per l'infant, com per la mare. Tot i això, no sempre és un camí fàcil. Moltes dones es troben amb obstacles físics, emocionals i socials que poden dificultar aquesta experiència.
3: A més, quan arriba el moment de tornar a la feina, moltes mares han de fer front a nous desafiaments per continuar amb aquesta lactància. Per conèixer millor aquesta realitat, avui ens acompanya la nostra comare, Anna Isabel García, a qui ja tenim aquí. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Clar, quines són les dificultats més freqüents que solen trobar les mares durant les primeres setmanes de lactància?
4: Pues són moltes, i de vegades no en som del tot conscients, o per ventura mos pinten una realitat bastant més de color de rosa, d'això en parlem bastant, no?, de les expectatives que tenim abans de que nesqui el nostre nadó. Però sí, moltes vegades apareix dolor, apareix dificultats en la producció, dificultats en les postures, grietes, frenillos curts... És a dir, hi ha moltes cosetes que al final s'ha d'anar com acompanyat. Mira, aquí tenim la nostra companya, Elena Torrens, que és IBCLC de Son Llatge. I tenim molta feina per fer en aquestes primeres setmanes, perquè mos sembla que és algo instintiu donar pit, i al final és algo que s'ha d'aprendre, no?
2: Clar, dèiem que hi ha obstacles físics, emocionals i socials. I aquests socials, aquest darrer terme, suposo que també l'han de destacar i n'han de parlar, perquè a vegades si dones pit perquè dones pit, i a vegades també te critiquen per si no en dones, no?
4: Sí.
2: Evidentment, cadascú ha de fer allò que vol i allò que pot, però també hem d'intentar deixar al marge es concedeix les crítiques de gent que per ventura no en té massa idea, no?
4: Sí, opinions... Perdona, que t'he interromput. Les opinions no demanades, no? És a dir, al final tot és el procés...
5: Però tothom opina.
4: Totalment.
5: Això és una realitat,
4: i tothom en sap, i tothom té un màster en criança, en lactància, i tothom pot dir la seva, no? I al final cadascú ho diu des de la seva pròpia experiència o des del consell que li va donar el seu pediatre fa 30 anys, no? Però ara dir, te l'has de posar 10 minuts en cada pit és una cosa que està desfasada, no? Perquè el que sabem ara és una altra cosa, no? I com aquest exemple, n'hi ha molts d'altres, i el problema és que a vegades hem d'aprendre una mica més a callar, observar i no donar opinions si no mos les demanen, no? Sobretot si no som experts en aquest tema, perquè el que podem fer és confondre en aquesta família. No, Joana riu, jo crec que està pensant en qualque exemple.
2: Sí, jo, una Marta també, imagino que ho ha dit per pròpia experiència,
5: sí,
2: no?
5: Tant,
2: òbviament.
5: Que s'agraeixen, sí, també,
2: A vegades,
5: però,
2: sí.
4: A vegades.
2: Ja
5: no saps què fer.
2: Sí, com sigui, és vera que és un tema, és un meló interessant, però després hi ha la part física, la part també emocional, no? Que acabes de parir, les hormones estan molt revolucionades, passes molta de pena i per ventura tens molta pressió, no?, per poder donar pit, i que no acaba de sortir com voldries, no?
4: Sí, al final tornem una mica en els temes expectatives, no? També que és important venir amb bona informació, no?, amb una bona preparació durant l'embaràs, de saber una mica el que és normal i el que no, quan han de demanar ajuda, i un poc una mica un catàleg de primeres solucions que podríem aplicar amb, quan tenim qualque problema. Però sobretot és superimportant que estar rodejats de qualque mirada experta, de qualcú que mos pugui donar un cop de mà, perquè a vegades mos podem pensar que qualque cosa és normal que passi, per aventura no, per aventura si li posam solucions abans no va a pitjor, no? Per tant, és molt important aquest acompanyament en aquesta fase, no? I a vegades aquí és on falta la figura que toca, no?
3: Clar, i ara parlaven les meves companyes que han estat mares, na Marta Garau Esquerrer i na Joana Maria Marotomunà, que hi havia com molt de consells que la gent donava. Mm-hmm. Quins són els mites principals? Aquests consells que ja no s'haurien de donar, tu deies, lo de 10 minuts a cada pit.
4: Mm-hmm.
3: No sé per què ha quedat desfasat, però ja no ho diuen per mai més. Però quins són aquests mites, aquests consells que la gent dona amb tota la bona voluntat del món, sí, però que fan més nosa que companyia?
4: Clar, per exemple, una cosa molt habitual és com jutjar o pensar que la llet d'una mare no és bona o que no li alimenta prou en aquell bebè, no? Per exemple, quan sents una criatura plorant, ara tot d'una després d'haver pres espit, ja es comentari a vegades que surt automàtic és s'està quedando con hambre, no? I és com, tu no te pots fer més ràbia i venir un foc intern per aquí de dir te mataria, no? És a dir, és una cosa que no se sap descriure bé fins que no ho vius.
2: De fet, s'associa molta gent prima. Que
4: sí,
2: diuen,
4: no
2: tens també. Suficient.
4: No tens suficient llet, o si tens el tamany d'espit...
2: Més
4: no
2: gros o més petit.
4: Que no té res que veure, els pits grossos no produeixen més que els petits, això és molt important saber-ho, i al final té molt més que veure amb altres coses, no? Però sí que és vera que no us ha passat això del síndrome de la mamà leona? És a dir, això de que no pots consentir ni que toquin, ni que mirin, ni que te diguin res del teu bebé. No vas a passar mai això? O sigui, no ho sentim mai, per aventures, les nostres espectadores se senten identificades. Hi ha dones que
3: a
4: els
3: mi,
4: hi passa...
3: Si ho demanes a mi, no m'ha passat mai.
2: No has tingut el síndrome de la mamà leona.
3: Mai.
4: Pues és una cosa que se refereix a quan hormonalment tot el teu cos te demana com a protegir aquella criatura de tot, és a dir, perquè que cap ull alien i cap mà alien el pugui com a tocar ni intervenir, no? I hi ha dones que els hi pega molt fort, i és molt heavy, que quan, fins que no te passa tu o no ho vius de prop, és difícil d'entendre, no? Per tant, de vegades aquestes crítiques s'encaixen malament, no? I aquests mites que tu deies, no? Lo de 10 minuts a cada pit, no tens llit suficient, uf, és algo que en aquell moment...
2: O sigui, un pic gros no fa més llet,
4: no.
2: I que se quedi plorant no vol dir que quedi infam. Vull dir, això ja d'entrada és una cosa que hem de tenir ben clara. Sí. Què més podem dir que és una fal·làcia o que és un mite d'aquests que no funcionen? Lo dels 10 minuts, que en Xisco deia no cal d'entendre molt bé perquè ha quedat desfassat. Ara com se fa? A demanda.
4: Vale, això dels 10 minuts en cada pit, abans se deia, pues, era com el consell que s'anava abans, però avui en dia sabem que la composició de la llet canvia durant la toma. És a dir, més o manco una toma completa d'un pit dura uns 20-30 minuts, més o manco, no? Per tant, què passa amb aquests 20-30 minuts? Que al principi de la toma, la llet és més aigualida, té més aigua o sucre, vale? Per saciar la set que tinguis bebè. Després, la llet va tenint més proteïnes i la darrer té més greix, vale? Aquest greix és el que li fa engreixar i el que li fa saciar-se per la pròxima toma. Per tant, és important que en cada toma el bebè arribi al final d'aquesta llet perquè quedi saciat. Perquè si li donem 10 minuts a cada pit, només pren aigua i aigua. Per tant, se queda...
2: Que curiós.
4: Sí, sí,
2: jo
4: sí.
2: Crec que això se desconeix. De fet, jo no ho havia sentit mai, imagina't, no? I el manco crec que havia llegit o havia... Però això no tenia ni idea, eh?
5: Tenim els fills, mira, manco, de la mateixa edat. I s'ha quedat desfassat, que jo es consell que m'han donat quan vaig a la clínica és 15 minuts a cada pit. I jo era superdisciplinada, 15 minuts a cada pit.
2: O sigui, que se van quedar amb fam.
4: Que pot ser...
2: Però
4: o sigui,
2: no teníem aquesta informació.
4: No és algo super, diguéssim, estricta, que diguéssim, a partir de 5 minuts i mig ja no és aigua i és greix, no? O sigui, és algo que no sap exactament en a partir
3: d'aquí
4: moment canvia.
3: Per tant, allò que comandria ara Anna Isabel seria que cada presa fos un pit diferent.
4: Exacte. Molt bé, Xisco, ho has entès perfectament.
3: A les 6 que t'abuidin el pit dret i a les 8 que enganxin l'altre i així podran tenir tots els nutrients que toquen.
4: Mira, un truc per les dones de Balears, no duc ni senell ni sa coleta, però hi ha dones que fan servir el truc de canviar la senella de casada de dit per saber quin pit li toca el pròxim tomo, o canviar una goma de pèl, alguna cosa així, per saber quin li toca.
3: O fer-te un senyal, no? I dius...
4: Bé, si veus una dona fent així pel carrer, probablement estigui intentant veure quin pit té més ple per veure quin li toca. Això també és un truc, no?, per saber quin pit
5: mira,
4: li toca.
5: Mira, just mos acaba d'escriure un espectador, un oient, que mos diu això, que efectivament ara ella està en aquest procés de donar pit, d'amamentar a la seva filla, es nomen de l'Anna, i mos diu que allò que han de fer, o allò que han de fer ses mares, és escoltar a tothom, tots els consells, i llavors fer el que tu vols.
2: Va? Mira, totalment. Un consell, Madalena, mos agrada.
5: Però
2: sí.
5: Al final el que has de fer és el que tu te va bé i el que te recomanen els experts, que són els que realment donen els bons consells. Tothom quan ha tingut un bebè i és primerenca, és expert en lactància, en postpart, en educació, en alimentació, etcètera, etcètera. Ben que dic que supos que també està d'acord una miqueta amb allò que explicàvem. I diu ella sobre ara tu de senell, hi ha polseres de lactància, supos sí. Que també per posar-te la cada...
4: Sí, hi ha polseres que són com si fos una goma de pell, però que té com una espècie de clip que se pot llevar, i hi ha gent que ho fa servir per inclús enganxar-se a la camiseta per, diguéssim, per deixar-la agafada així, però no va d'estar aguantant-la per donar-li pit, no? Té multiusos. És que ara hi ha com a... per cada cosa hi ha un gadget, no? O sigui, vas a Temu, o, perdó, qualsevol plataforma asiàtica de... Perdó, no se poden de veure, no se poden dir marques. I trobes hasta per buidar la pasta de dents. Vull dir, és que han tornat que no, que tot té un objecte.
6: I tens el que vulgui, perquè això també era una obsessió, però si no atures, si tot, no faig una altra cosa durant el dia que això. Uh-huh. Idò és normal, només fer això, no?
4: Sí, és bastant abrumant la quantitat de temps que un recent nat pot estar en el pit, i realment una vegada vaig veure el còmput d'hores que pot passar un recent nat en el pit, ara no me'n record, però era més que una jornada completa, i és a vegades bastant abrumador, no? Quan te'n dones compte de la quantitat de temps que pots estar aferrada en el sofà fora per fer res més, clar, al final suposa totalment posar en pausa moltes coses, no? Perquè requereix una dedicació molt important. I al final és per un benefici molt important, que el que dèiem en el principi, i algo que és molt beneficiós tant també per la dona, però al final jo crec que sempre du una part de sacrifici, no sé com dir-ho, no? Al final també dones molt de tu en aquesta lactància, no? I és important això, tenir-ho molt clar, tenir un bon acompanyament i que qualcú mos ajudi en els primers moments.
5: I perdó, ràpidament, que no m'ho puc oblidar, tornar a fer feina, sí, i seguir amamentant. Aquesta també és un molt interessant. Qualque consell de com ara experta que puguis donar.
4: Sí, el tema de tornar a la feina, clar, sempre xerrant del tema dels permisos, que mai són suficients, i clar, al final te trobes un bebè que té 5 mesos com a molt o 6, i has aconseguit conjuntar vacances i lactància, i has de tornar a fer feina. I clar, l'alletament exclusiu dura fins a 6 mesos, segons les recomanacions de l'OMS. Per tant, si has de tornar a fer feina, és important fer un banc de llet, és a dir, començar a guardar llet abans d'incorporar-te a fer feina. Se recomana començar uns 15 dies abans a treure-te llet amb un tirallet, amb un sac a letxes, i tenir guardats més o manco entre mig litro i un litro de llet en el congelador, ¿vale? Per poder anar a l'altre i demés. I també és important tenir espai i temps suficients en el teu lloc de feina per poder treure-te llet. Això és requisit important.
6: Que perquè són moltes hores i just t'agafa enmig, no?
4: Exacte. O sigui, el seu seria poder treure-te, si tens una jornada completa, o sigui, de 8 hores, el manco una vegada a meitat de la jornada.
6: I per emmagatzemar-la també, un
4: exacte,
6: lloc
4: una gelera,
6: que podria aguantar.
4: Sí, i tenir un lloc tranquil on poder treure-te llet, clar. O sigui, això també són molts de requisits, però se suposa que les empreses haurien de facilitar aquests espais i aquests moments perquè les mares ho puguin fer, perquè al final no tenim altra manera d'intentar continuar aquesta lactància, no? Per tant, és important tenir el banc de llet abans, tenir temps i lloc per poder treure la llet a la feina, i al final també anar mirant de quina manera li poden donar aquesta llet, no? Que això també és una altra història, que a vegades les mares s'agobien molt, no? Agafarà el biberó o no, el voldrà o no, i a vegades ho intentem nosaltres mateixes, i nosaltres no volen, però amb una altra persona sí que ho accepten, no? Perquè al final ells acaben entenguent que la mare no hi és i que han de menjar de qualque altra manera, no? Però sí, també és un tema que les mares els agobia molt, no?
6: Ana Isabel García, moltíssimes gràcies per aquest consell. Estic segura que moltes mares que just se troben en aquest procés han agraït molt aquestes paraules. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, com sempre.
6: Són les 11:43, escoltam uns consells més.

0: era marco feliç. El dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
3: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
2: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga.
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.

0: mosques pels
1: murs. I d'ací demà, Pau Pasqual i Maria Drové presenten L'amor de set en un nou EP publicat per Blau, que reuneix 5 poemes musicats de Blai Bonet per a commemorar l'any dedicat a l'escriptor santanyiner. El projecte, que va néixer com un concert poètic amb el mateix nom, continua ara fent camí en format discogràfic amb una proposta que entrellaça electrònica, paisatge mediterrani i també xisco força poètica.
2: Cançons com aquest La Cala, que just ara escoltava, Mà adolescent, Mans d'amor o Mariner absent, formen part d'aquest treball que es presenta demà en roda de premsa, i avui volem endinsar-nos precisament dins aquest univers creatiu de Blai Bonet, acompanyats d'en Pau Pasqual. Aquí ja tenim en connexió. Pau, com estàs? Molt bon dia. Crec que en Pau se m'ha quedat congelat. Pot
3: ara recuperarem en Pau i tal vegada, si no, companys, intentarem connectar amb ell a través de la línia telefònica.
4: Hola, hola.
3: Ara sí.
2: Ara.
4: Què som?
2: Ets Pau, xerro una micona perquè crec que t'estàs quedant...
4: Què som? Desconnectat.
2: Te ha t'estimat. No sé si ara convé. Ara sí, xerro una mica.
4: Ara sí?
2: Hola. Ara sí, un petit ensurt i ara ja estàs descongelat. Te volia demanar com arriben dos artistes tan joves com és el cas d'Anna Maria i de tu mateix en aquest univers tan potent d'en Blai Bonet.
4: Bueno, arribàrem a través d'en Pau Vedell, que sempre el reivindic quan parlem de l'espectacle L'amor la set, perquè passes que me vas cometre a mi un dia d'agost i me digué, escolta, l'any que ve és l'any Blai Bonet, més te val fer qualque cosa. I a partir d'aquí, clar, tot s'ha engrescant una cosa darrere l'altra.
2: Clar, i en Blai Bonet hem de dir, Pau, que és un autor immens, però també exigent, radical, i de vegades també se l'ha titllat d'incòmode, com molt de genis. No sé quins aspectes del seu univers vos varen capturar o us varen captivar a Anna Maria i a tu.
4: Mira, crec que i dins la heterogeneïtat se troba la diversió i el gust. En el cas d'Anna Maria, crec que el que més l'activa és la part política i reivindicativa. Ja, no sé si se'm sent.
3: Pau,
4: si
3: te sembla, anem a canviar la connexió via telefònica i així podrem millorar la comunicació, perquè és veritat que tenim alguns petits problemes. A vegades la imatge se congela i no podem escoltar-la amb la fluidesa. Però és curiós, no?, que artistes, actors, gent jove, no?, pugui arribar...
1: Tan joves,
3: sí.
1: I que entrin i se capbussin dins l'univers, o d'en Xisco, de Blai Bonet, que, a més, per ell com a fins i tot difícil, no?, que per joves... sigui tan seductor com per ells, que ho ha estat per ells dos, per Anna Maria i per en Pau.
2: Enguany celebrem aquest any Blai Bonet, hi ha tot un seguit d'actes i d'actuacions preparades. De fet, aquest cap de setmana en Pau i Anna Maria actuen en Es Versut, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, i si qualcú està engrescat en sobre de Blai Bonet i li agrada com canten en Pau i Anna Maria, aquest cap de setmana pot ser una bona oportunitat precisament per escoltar-los. I crec que ja mos escolta en Pau, no és vera?
5: Tornes a per aquí.
2: Ja tornes a per aquí, tenim una connexió telefònica. Aquesta Mola Set, ho dèiem a la presentació, va començar com un concert. No sé en quin moment, la teva companya i tu, vareu sentir la necessitat de que aquest concert quedàs ja en forma de disc per l'eternitat.
5: Bueno, va ser en el moment en què va sortir una convocatòria que se deia, i se diu, Noves veus pel vells mots, que bueno, abarca tots els territoris de parla catalana i és per premiar o valorar cançons que pertesquin d'algun escrit literari. Aleshores, veient que era una convocatòria gairebé feta a mida per nosaltres, diguérem, anem a fer un single. I de fet, aquest single va fer La Cala, va quedar finalista, i a partir de que tinguérem el single, diguérem, anem a fer un EP ja directament i entrant per la porta gran.
2: I demà ja presentau aquest EP, ja cristal·litzat aquest projecte, i demà presentació, festa grossa. No sé com van els nervis abans de... Es dit, ja s'ha pogut escoltar, perquè ja l'heu compartit via plataformes, però demà és la presentació oficial. Com van els nervis d'aquesta presentació?
5: Mira, te diria que el millor de tot ha pogut ser presentar...

0: TP, havia fet la presentació en directe molt abans de la presentació del treball editat, que l'editam en blau i que mos ha produït en Juanjo Montserrat. Aleshores, com que ja l'han provat en públic i sabem que la gent ens ho contenta i que la gent rep aquesta paraula de Blai amb els braços oberts i amb molta estima, doncs la veritat és que els nervis estan allà on toquen i més que nervis per la dia d'il·lusió.
1: D'il·lusió i de papones a la panxa, segur. Exacte. És vera que Anna Maria ja la coneixem, entre d'altres coses perquè és una de les pitjorines i mos encanten les pitjorines. Tu, jo, per exemple, no t'havia sentit cantar, t'havia vist o t'havien vist presentant aquest programa Balears de la Carrera aquí, a Ivetres. També és vera que moltes vegades per dir que música poesia, simplement posar-li una musiqueta per davall i ja està. Però vosaltres ho heu fet d'una manera bastant especial, no? Com si fos una creació artística. Com heu fet feina? Com heu treballat aquest format?
0: Bueno, directament sabèrem que el que fèiem no era tant un concert en majúscules, sinó un espectacle. A Maria sempre li fa gràcia que jo parli d'espectacle, perquè és cert, és un concert poètic, mig teatralitzat. Al final, els dos som actors, jo som purament actor de text. És veritat que jo crec que ni jo mateix m'havia sentit cantar mai, però vaja, som un enxitxat de la vida i m'he llençat a la piscina. Com la qual, bueno, en principi diguérem, anem a Maria, tu tingues un rol més present segurament a la part de creació musical, jo me centraré més en la part escènica, en el final però els rols s'han intercanviat i els dos, com que som amics i molt ben beníssim, hem estat participant enxitxats en tot plegat.
2: Ja ha estat fàcil, Pau, crear aquesta complicitat creativa entre en Pau Pasqual i na Maria Drové?
0: Sí, crec que és fàcil.
2: No, si ha estat fàcil. Tu deies, en el començament ell havia de fer més música, jo havia de fer més text, en el final mos hem intercanviat tot. No sé si ha sortit d'una manera natural, si en el final resulta que és que sou artistes trexixant-te tots dos i heu acabat fent una micona tot allò que necessitàveu. Com ha estat una mica aquest procés creatiu de triar cançons, de triar poemes i, sobretot, de donar-li forma?
0: Mira, ha estat un procés el més genuí possible. La veritat és que teníem poc temps per preparar-ho, perquè bueno, sí, les coses venen donades moltes vegades amb una celeritat que no te permet instal·lar-te dins l'univers així com voldries. Però va ser supernatural. Anna Maria, mos coneixem des de fa molts anys. I no és que hem fet moltíssima feina plegats, però sí que mos hem anat orbitant una altra. Aleshores, en el moment en què en Pau Vedell mos va passar la seva selecció de poemes com a gran entès d'en Blai que és i un altre que volguérem escoltar, com a tal, simplement varen llegir tots els poemes, directament varen coincidir ipso facto en quins eren els que mos motivaven més per musicar, altres per simplement recitar o dir o teatralitzar, I a partir d'aquí anàvem fent, ja t'ho dic, quan un proposava, l'altre proposava doble i així anàvem. Vull dir, no ha estat complicat en aquest sentit.
2: I ho dèiem, demà presentació i passat demà actuació. Ho dic per si qualcú demà no pot venir a Blau. Això ha colat a saludar-vos per veure la presentació d'aquest disc. Si no vaig errat, és dir vendres, que tu hau a Caladó, dins del cicle Vers Sud.
0: Aquesta setmana tenim dues actuacions, perquè demà a les 11 xerca premsa, roda de premsa blau, és Espai Xocolat, però demà a les 8 i mitja de sora baixa inauguram el festival Mar Poètic de Miquel Àngel Riera, que organitza la xarxa de teatre Porto Cristo. Per tant, demà a les 8 i mitja, qui sigui de llevant pot venir a veure l'Amor a la Set, i et xerca divendres a les 9 en Esportiu de Caladó. La gent que sigui més del sud pot venir a veure també l'actuació de l'Amor a la Set en el cicle Vers Sud de Mallorca Literària.
2: Per tant, tres oportunitats. Demà de matí a Xocolat, el cap vespre a 8 i mitja a Porto Cristo i divendres a les 9 a Caladó per poder escoltar aquests poemes musicats de Blai Bonet, sí. Aquest l'Amor a la Set que han fet amb un gust exquisit en Pau Pasqual i na Maria Adrové. Pau, com sempre, volia escoltar-te. Res, igualment. Ja només queda venir a veure el concert i ja ho diré en directe.
0: Heu de venir, demà, excusa.
3: Moltíssimes gràcies de tot cor. Tot d'una, els esports. venen de la mà de Toni Fuster. El repàs a l'actualitat esportiva d'avui dimecres. Per on passa?
4: Bon dia, passa per el Palma Futsal, perquè avui, a partir de 8 del vespre, al Palau d'Esport de Somoix, el conjunt d'Antonio Vadillo té una cita important i és que ha de guanyar per empatar l'eliminatòria d'aquest playoff per al títol. El Palma juga aquesta semifinal. Si guanya, jugarà aquest cap de setmana el tercer definitiu. Partit espera el Barça, que ahir va guanyar el Inter. Per tant, ja ha passat a la gran final. Avui jo m'imagino que hi haurà molta afició en el Palau d'Esport de Somoix per donar suport, com dic, en el conjunt d'Antonio Vadillo, el Palma Futsal. Això per un costat. Per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol en quatre mallorquines s'han classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve. Ahir van guanyar per un gol a 6 a Islàndia, gols la majoria a la segona part, i ara la selecció espanyola, que m'haurà deixat unes molt bones sensacions, ja amb aquell 4-0 a l'estadi de Somoix contra Anglaterra, i aquests 6 gols que li van dosar, com dit l'altre dia, ahir, concretament ahir vespre, a la selecció d'Islàndia. I un apuntament, segona federació de futbol, perquè Òscar Troya, després de 10 anys, ha deixat el Poblense com a tècnic. Tot fa indicar que Òscar Troya, d'aquí a pròximes hores, serà nou entrenador de l'Atleti Balears. Per cert, l'Atleti Balears, que ha fet un comunicat en el que Luis Blanco no continuarà com a entrenador la pròxima temporada. Sembla que, per tant, que Òscar Troya tot fa indicar que serà el nou tècnic de l'Atleti Balear, aquest nou projecte que vol fer Ingo Bollmann en aquesta segona federació per intentar conduir l'equip a primera la pròxima temporada.
3: A veure, que tot vagi bé.
4: Gràcies.
3: Contingut del programa al dia, començant per Menorca, i saludam Clara i Mamí. Bon dia.
5: Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem en directe amb Monsenyor Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, qui es troba seguint aquesta visita tan especial del Papa Lleó XIV. Ha estat a Madrid i també és a Barcelona en aquests moments, a l'abadia de Montserrat, esperant que arribi el Papa Lleó XIV, i després també seguirà en la missa a la Sagrada Família. Així que rellarem amb ell en directe perquè m'ho expliqui totes les emocions i tot el que està visquent en aquests dies tan especials. Després rebrem a l'estudi la visita d'en Pere Pons. És pagès, s'ha dedicat tota la vida a la sembra i a la recol·lecció de la camamila, aquesta planta aromàtica tan present en el paisatge i a les cases, a les llars menorquines, l'hort de Menorca. Avui és dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic, coneixerem rètols Irla a Sant Lluís.
3: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I nosaltres avui també començarem el programa sentint dos eivissencs que aquest cap de setmana han participat a alguns dels actes del Papa a Madrid. Són Antoni Granados, del Bisbat d'Eivissa, i també sentirem en Pablo García Huete, que és un estudiant eivissenc que viu a Madrid i també ha tingut l'oportunitat de participar en aquesta visita. I més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza per explorar en la història i aprofundir en l'origen d'algunes de les paraules pròpies del nostre parlar de les pitiuses, i com sempre fem els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'en Nieves García Gálvez, i avui posarem el focus, Marta, en la disponibilitat i el preu del lloguer d'autobusos per sortides escolars.
3: I d'aprenent bona nota, també atents al contingut del Dia Mallorca, i Jaume Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia. Avui començarem a la finca de Sant Moragues, de Tramuntana, parlant amb Joe Holtz d'agricultura regenerativa. Què és això? Per això parlarem amb ell, perquè el govern la vol impulsar, i també parlarem de captura de carboni. Què és això? També li demanarem a ell. Després pegarem un bot fins a la barriada de pescadors per antonomàcia de la capital de Palma, a Santa Catalina, sens dubte, que ha canviat molt els darrers anys, fins i tot la seva gent major compta que ja no és el mateix. Parlarem amb Pep Pérez, que és un veïnat i fotògraf que ha tret un llibre meravellós. Parlarem amb Cari Trans, una de cada 5 persones a Balears està en risc d'exclusió. I anem a Maria Antònia Esquines, avui mos farà preguntes, parlarem de preguntes, preguntes que mos feim.
3: Preguntes amb resposta o sense?
7: Algunes, resposta difícil.
3: Pues escoltam en pocs minuts. Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. L'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar la seva parella a cops a Manacor. L'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat un acord amb la fiscalia per rebaixar la pena.
10: Els fets varen passar el 7 de setembre de l'any passat, de matinada, dins la casa on tots dos vivien a Manacor. Segons Atmes, el mateix condemnat, varen tenir en aquell moment una discussió molt forta. Tot d'una, l'home va començar a pegar-li cops per tot el cos a la víctima de manera molt violenta. De fet, la dona va rebre impactes molt greus al cap, la cara, al pit. La sentència d'avui deixa ben clar que l'agressor va actuar amb la intenció directa d'acabar amb la vida de la seva parella. A banda dels 5 anys de presó, el condemnat haurà de pagar més de 38.000 euros a la dona per cobrir totes les ferides i els danys causats.
9: Canviant de qüestió, les Balears en destinaran 20 milions d'euros a reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses. La iniciativa arriba en un moment en què augmenten els ciberatacs i cerca garantir la seguretat de serveis essencials que depenen cada vegada més de la tecnologia.
10: El pla es desplegarà en tres fases, inclou mesures de prevenció, resposta davant incidents, formació i també conscienciació ciutadana. Segons el vicepresident Antoni Costa, aquesta inversió permetrà protegir millor les infraestructures digitals i donar suport especialment a les petites i mitjanes empreses que sovint són les més vulnerables.
11: La ciberseguretat en el 100% no hi és, sí que crec que s'han fet avanços importants. Crec que els ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves, diríem, contactes amb l'administració, que les seves dades estan salvaguardades.
9: D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha obert el termini perquè els veïns triïn el nou nom de la zona del West End a través de la plataforma de participació ciutadana. El procés de votació per triar entre les 10 propostes finalistes estarà actiu fins al 24 de juny.
10: Tot aquest procés va començar el mes de maig passat, quan els ciutadans varen poder enviar les seves idees. Després que els tècnics municipals les hagin revisades totes, s'ha fet una llista amb 10 propostes finalistes. Per votar només hi ha dues condicions: estar empadronat a Sant Antoni i també haver fet els 16 anys. Les votacions es fan per internet, entrant a la pàgina web participasantantoni.net, i el termini estarà obert fins al dia de Sant Joan, 24 de juny.
9: I dins els actes de la seva segona jornada de viatge a Catalunya, el papa Lleó XIV ha fet avui una aturada històrica. Ha entrat a la presó de Brians 1. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a tot l'estat espanyol.
10: Allà un grup de 80 reclusos, tant homes com dones, l'han rebut cantant i li han entregat un plat de ceràmica fet per ells mateixos amb el dibuix d'un colom com a símbol de llibertat. El papa ha volgut fer un discurs ple d'esperança als presos.
12: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
10: Ha estat una visita curta de d'haver 20 minuts. Tot d'una, després la comitiva papal ha partit cap al monestir de Montserrat. El tancament d'aquesta jornada serà avui capvespre a Barcelona amb una missa multitudinària a la Sagrada Família.
9: Amb aquest apunt arribarem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
8: Més informació a ib3notícies.com.

bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, per començar, anirem fins a la finca de Sant Moragues per parlar d'agricultura regenerativa i de captura de carboni. Què és això? És una cosa bona, però volen que mos expliquin Joe Halls i ara tot d'una parlarem amb ell, perquè sembla que hem d'anar cuidant de cada vegada més la nostra terra. Després parlarem amb Càritas, perquè la memòria d'enguany reflecteix, només vos direm una dada, una de cada cinc persones de Mallorca viu en risc d'exclusió social. Una de cada cinc. De cada cinc persones, una viu en risc d'exclusió social. És molt, molt, molt important que facem un pensament. Després parlarem amb Pep Pérez Castellón, el fotògraf, acaba de publicar un fotollibre preciós, se titula Raval, amb retrats de la seva barriada, Santa Catalina, la barriada de pescadors per antonomàcia de Palma, que darrerament ha canviat molt. I en Pep ho ha reflectit en aquest llibre, Raval, una verdadera meravella, un fotollibre, on parla amb veïnades majors que han vist com el barri ha anat canviant, simplement mudant. Ja no hi ha botigues de tota la vida, ara hi ha negocis destinats a determinat públic. En Pep Pérez me'n farà una radiografia d'aquesta barriada Santa Catalina tan particular i especial per Palma. I avui, per acabar, en Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos farem preguntes. Preguntes, però de quina casta? Ah, això és el que volem posar damunt la taula. Quin tipus de preguntes mos fem? Hi ha preguntes sense resposta? Ja veureu, vos agradarà molt, perquè la Maria Antònia sempre fila molt prim i sempre mos fa pensar. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Víctor Hernández en el control tècnic començam el Dia Mallorca.

0: Aquesta gran versió de West Side Blood Life, escolta salvatge de sa vida, que va fer l'any 72 Rod Stewart, quan encara tocava amb en Ron Wood, que després, posteriorment, va passant a Rolling Stones de manera permanent per substituir els que comporen que se va morir. Llavors Ron Wood forma part de Stones de manera vitalícia. The Stones són ja avui en dia en Ron Wood, en Keith Richards i en Mick Jagger, però abans tenia els Faces amb en Rod Stewart. Sonen pràcticament igual, si vos heu fixat. Bueno, el govern de les Illes Balears té previst afavorir la descarbonització del territori. Què és això? Ara ho sabrem. En incorporació de nou projectes d'agricultura regenerativa orientats a la captació de diòxid de carboni. Què és això? I doncs ara ho sabrem. La Direcció General d'Economia Circular ha autoritzat una nova metodologia per calcular l'absorció de carboni derivat de la pràctica agrària. Tornem a saludar una vegada més en Joe Halls de la finca de Sant Moragues. Joe, benvingut de Bellnou, com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Bueno, primer de tot, què és l'agricultura regenerativa i després te demanaré què és la captura de carboni, perquè sapiguem de què estan parlant.
1: Molt bé, l'agricultura regenerativa realment és un terme bastant difús, en el sentit que no està definit com agricultura ecològica, per exemple, no? Que està descrit i certificat. L'agricultura regenerativa és un poc més genèric. Són tècniques agrícoles que contribueixen a millorar l'entorn, a recuperar biodiversitat, a millorar la infiltració d'aigua, a millorar la fixació de carboni. En definitiva, més enllà d'agricultura, millorar l'entorn.
0: I el carboni? Què és això de capturar carboni?
1: Capturar carboni, bueno, el carboni és un dels gasos d'efecte invernader i, de fet, és més conegut, no? No és l'únic, però és més conegut. I en totes les estratègies de descarbonització, és a dir, de reduir els efectes de la crisi climàtica, sempre se xerra de reduir les emissions de carboni, de millorar la fixació de carboni, que és el que fa la naturalesa de manera natural, no? Un arbre, quan creix, va fixant carboni de l'atmosfera i la va consolidant allà com a matèria orgànica, no? I això passa a la naturalesa de manera natural, espontània, però si duim a terme pràctiques millorades, per exemple, d'agricultura, també de gestió forestal, podem influir en que se fixi més carboni de lo que se fixaria de manera natural. A més, si rateam amb usos de pesticides, de combustibles per tractors i mecanització i de més, podem reduir les nostres emissions de carboni quan fem agricultura, i si certificam tot aquest procés, és a dir, pràctiques millorades de fixació de carboni, per exemple, en cobertures vegetals i no tenir la terra llaurada, nua, sinó amb vida, amb cobertura vegetal, amb tots els microorganismes que hi viven. Si duim a terme aquestes bones pràctiques, millorem la fixació de carboni, evitam emetre tant de carboni com s'emetria amb agricultura convencional, i tot això se pot certificar, i aquells emissors de carboni, és a dir, empreses que generen emissions cremant sobretot combustibles fòssils, poden compensar el que ells fan a través de contribuir en aquestes bones pràctiques agrícoles. I és un poc una manera de que les empreses que contaminen puguin pagar una espècie de taxa, de qualque manera, que va directa en el camp, en aquells agricultors que estan duent a terme bones pràctiques. És a dir,
0: bona idea.
1: Ajudar uns, de qualque manera, tassant en els altres.
0: I tu, per exemple, a Sant Moragues, t'has incorporat en el registre balear de petjada de carboni, com aquest projecte d'absorció de CO2. Què estàs fent exactament? Posem un parell d'exemples així que puguem entendre. Per exemple, aquelles cobertes de plàstic que estan fetes, que són biodegradables, per exemple. Això seria un exemple.
1: No, en aquest cas no. En aquest cas el que hem fet Som Aragues ho hem empleat un poc com un projecte pilot, un embrió per desenvolupar una metodologia, no tant per Som Aragues, sinó per ampliar. I ara vos explicaré això. Bàsicament, a la Serra de Tramuntana tenim un cultiu que és solivar tradicional, que està en perill de, si no de desaparèixer, sí d'abandonament i de pèrdua progressiva, no?, per invasió d'espinars i tal. Sabem que aquest cultiu és supervaluós per la Serra de Tramuntana, però de qualque manera no dona. Produeixes oli, però és molt difícil que te surtin els números per mantenir solivar. I el que nosaltres vàrem veure era l'oportunitat de desenvolupar un model d'agricultura regenerativa, és a dir, posar, per exemple, cobertures vegetals entre les oliveres, no per tot, perquè també necessites faixes de descontinuïtat entre els olivars i els boscs per evitar la propagació d'incendis, però sí que, en la mesura de lo possible, tenir cobertures vegetals permanents, és a dir, no hi haurà i plantar cada any, sinó tenir una cobertura vegetal permanent, tenir les ovelles que s'han tingut tota la vida, incorporar també abonos naturals a la terra i, en lloc de cremar tant, reduir la crema de les restes de poda i triturar en lloc de cremar. Amb la combinació d'aquestes bones pràctiques se fa un càlcul, i això no ho fem nosaltres, és un càlcul que fa un tercer, que se certifica per un auditor extern, i amb tota aquesta informació del càlcul del carboni de menys que emetràs per aquestes bones pràctiques i el carboni extra que fixaràs per aquestes bones pràctiques, te donen uns certificats que són, se diuen, crèdits de carboni. Això és una cosa que no ens hem inventat nosaltres, una cosa molt estesa per tot el món, però que pensàvem que feia falta adaptar a la realitat concreta d'aquí a les Balears per, precisament això, ajudar en el sector agrícola, en totes les dificultats que té, i donant prioritat en aquest entorn tan important que és Solivar, tan valuós però tan amenaçat. I per això varen començar a Som Aragues amb Solivar, amb aquesta idea precisament de consolidar una metodologia. Ho hem fet, si fos software seria codi obert, seria open source, perquè tothom pugui aplicar aquestes mateixes pràctiques i accedir en aquest benefici, en aquests crèdits de carboni, no? Per això estem fent feina també amb les cooperatives, amb la idea precisament d'extendre això. Som Aragues ha estat un pilot i ara, quan ja demostrem que està funcionant, pues podrem extendre a tots els petits i els grans i tothom que ho vulgui aplicar, bàsicament, i altres cultius, progressivament, també.
0: Clar, perquè de vegades confonem... Crec que es pot dir que en general tenim una confusió amb producte ecològic i producte de quilòmetre zero. Jo me puc menjar un producte fet aquí, a Mallorca, perquè estigui abonat en nitrats i que no sigui respectuós. Jo crec que el manco és que no sabem, de vegades ho confonem. No ho trobes? Quilòmetre zero amb ecològic.
1: Sí, supos que sí. Tothom, sí. Hi ha confusió. Jo crec que l'ideal és que sigui ecològic i quilòmetre zero.
0: Exacte, però, bueno, per això, sí.
1: I el manco és un dels dos. Ja millor que res, no?
0: Sí, és que també molt va passar, per exemple, quan va passar lo de la granja dels ous, l'escàndol, sí. Clar, jo vaig ser el primer sorprès, vaig dir, però si jo compro aquests ous, perquè clar, són d'aquí de Mallorca. I vaig quedar estès, jo clar, i tots els meus coneguts, sí. Per tant, dius... Una altra cosa, les cremes, clar, és que de vegades dic, no, és que les cremes... És cert, jo me'n recordo el meu predí quan cremava, havien de tancar les finestres, perquè és que, clar, tu quan estàs cremant, sí, estàs, vulguis o no, estàs emetent emissions, no? No és cert.
1: Sí. És cert. I també és cert, però, que no s'ha de demonitzar la crema. Al final, els pagesos, els gestors forestals, prou dificultats tenen, no? I cremar a vegades és la manera més fàcil de reduir la biomassa, no? Quan fas net i redueixes la biomassa, també hi ha una dita que és que si no ho cremes tu, se cremarà tot sol, qualque dia. Yeah. I és vera, que els boscos, quan no se gestionen, el foc ben empleat pot ser una eina de gestió forestal i de gestió agrícola, però també és cert que, evidentment, les emissions tenen la part negativa, tant a nivell mediambiental com a nivell de salut, no? I això s'ha vist molt clar a Soia en els darrers anys. però bueno, molt de llocs més de Mallorca passa. Jo sempre dic que necessitem un equilibri i demonitzar en esquí crema no és lo seu. El que hem de fer és donar eines, donar suport perquè sigui més fàcil que no cremin. I precisament amb això dels crèdits de carboni, dones, pagues de qualque manera en aquells que no cremen, sinó que trituren, bueno, els apaga l'empresa que emet. Jo crec que és interessant, per recapitular un poc amb això dels crèdits de carboni, tothom ha sentit xerrar d'això de plantar arbres normalment a l'altra punta del món per compensar les emissions, no? Ja, això que diuen, sí. De, com que estem emetent aquí, sí, diòxid de carboni, plantarem no sé quant d'arbres a Brasil, normalment, o a Kènia.
0: Sí.
1: Això és un model que s'ha desenvolupat durant dècades i que ha mostrat que té molt de problemes, a part d'una cosa un poc estranya, no? Jo estic contaminant aquí i estic plantant arbres a l'altra punta del món. I és precisament donar la volta en això, adaptar aquest model a la realitat d'aquí, el que mos obsessiona, tant a Somoragues com a les diferents fundacions i entitats en les que jo faig feina, adaptar-lo a la realitat d'aquí. Aquí no necessitem plantar més arbres. Ventura a altres llocs, sí. Aquí el que necessitem és reactivar l'agricultura.
0: Sí.
1: I que l'agricultura que existeix sigui més ecològica, més sostenible, més regenerativa. I això va d'això.
0: Clar, perquè és que això que tu dius ara m'has fet pensar en baixar els sembrar arbres a l'altra punta del món. Pensa globalment, però actua localment, no? A saber, a dir-te ecologista.
1: Exacte.
0: Jo no puc canviar les emissions de plàstic que ha... Vaig veure un documental sobre els plàstics avui en dia i la veritat és que el sud-est asiàtic fa por, perquè allà no tenen gens de consciència i fa por, però jo sí que puc, com a mínim, reciclar la meva botella de plàstic o utilitzar-ne una de metall o de vidre. I una darrera pregunta. He vist que... A dins la informació que he trobat, hi havia una que deia invernals de carboni. Els invernals no són per allà on se'n va l'aigua quan plou, que són els invernals de carboni. Què vol dir això?
1: Bueno, això és una manera de dir una zona que capta, que fixa molt de carboni, bàsicament. Podria ser moltes vegades els manglars, no? Els manglars en els tròpics són invernals de carboni. També ho són els boscs sants de... Bueno, qualsevol bosc, però un bosc en concret de Pi Alepensis, tan demonitzat aquí, quan està ben gestionat, és un invernal de carboni brutal. El Pi d'aquí, de tota la vida, entre 5 i els 25 anys, fixa moltíssim de carboni. Si després aquesta fusta s'empleàs i aquests boscos se gestionaren perquè no s'aprenguin foc, tindríem, bueno, un cercle virtuós brutal en el qual estaríem fixant carboni, després estaríem empleant aquesta fusta per fusteria, per pèl·let o per estella, per altres usos, per substituir també carbó o gas, i tindríem uns invernals de carboni brutals. També és un invernal de carboni, una olivada a la Serra de Tramuntana, quan està gestionat amb cobertura vegetal, perquè això ho he de deixar clar. Les oliveres, amb salat que tenen, no és que fixin molt de carboni. Una branca d'olivera és mínim el carboni que fixa. El que fixa carboni és aquesta cobertura vegetal, tota aquesta vegetació que tens en terra, que sí que creix molt més ràpid i que les ovelles se van menjant i que segueix cresquent, això fixa moltíssim de carboni. I això, en el final, és el que hem d'incentivar.
0: Regeneració i captura de carboni. En Joe Halls, sempre que hem de parlar de coses modernes, de vegades hem de tornar a el que feien els nostres predins, però també coses modernes sí que les podem introduir per millorar el nostre sòl, la nostra pagesia i, òbviament, també per allunyar-nos el màxim possible d'accelerar el canvi climàtic. Joe Halls, de la finca Sant Moragues, una vegada més, moltíssimes gràcies, estarem en contacte periòdicament parlant i aprenem moltes coses amb tu. Gràcies, Joe, una ferrada molt
1: gràcies
0: gran.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer. Adéu.
0: Gràcies. Ara, d'aquí un minut, tornem i parlarem de coses molt, molt, molt, molt, molt serioses. Una de cada 5 persones de Mallorca viu en risc d'exclusió social. Serà la nostra radiografia mallorquina, no ho amagueu.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
2: Radiografia mallorquina.
0: Avui, com us dèiem, a la nostra radiografia mallorquina ens volem fer ressò d'una realitat molt greu. La desigualtat que vivim en una illa on encara a la península se pensen que formem els cants en llengonistes, però ben al contrari, la pobresa és molt present. Càritas de Mallorca publica fa poc la seva memòria anual i diu que Mallorca malament genera riquesa, expulsa les persones més vulnerables. La desigualtat, segons Càritas, s'ha fenomenit convertit en un fenomen estructural, és a dir, ja forma part de la nostra realitat i el model econòmic no està aconseguint integrar a una part de la població. Saludem a la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero. Bon dia, Esther, bones benvinguda, dies. Moltíssimes gràcies. Bueno, és que és un poc esgarrifant, segons la vostra memòria, 233.000 persones, és a dir, una persona de cada cinc, viu en situació d'exclusió social. Havíem estat mai en aquesta situació? Perquè jo amb el banco no ho record. Esther.
8: Vemos estos 233.000 personas que nos dibujaba Foessa en esta situación de exclusión. Vemos que pues, nos pone frente a la paradoja dolorosa de una sociedad que genera riqueza, pero que expulsa a los más frágiles, ¿no?, de una vida digna. Vemos también un proceso de fragmentación social, es decir, cómo la clase media retrocede, la integración plena se reduce a aquellas personas que no tienen ningún factor de riesgo, por así decirlo, que pueda lanzarles a la exclusión. Y el espacio de la integración precaria, es decir, aquellas que sí que un giro en la vida, una ruptura familiar, una subida de alquiler puede empujar a situaciones de exclusión severa, aumenta un 38,9% de nuestra población. Sí, ciertamente este diagnóstico es alarmante, es grave.
0: Y también vosotros decís que es un fenomen multidimensional que va molt més enllà de la falta d'ingressos, perquè afecta la salut, afecta l'educació i, òbviament, un dels pilars és l'habitatge, que el 30% de la població pateix exclusió residencial, sempre amb aquesta espasa de Damocles damunt, de no saber si t'engegaran de que teva. Això, verdaderament, és inhumà, Esther.
8: Sí, así es. Este fenómeno ya no habla solo de una condición que haga a la persona estar en una situación de exclusión, sino de muchas. De ahí que nuestra intervención tampoco sea simple. No atacando el tema del empleo, por ejemplo, no consigues muchas veces resolver el problema de base solo por el empleo, porque tenemos, como comentabas, el de la vivienda. Es claro, 4 de cada 10 personas que sufren exclusión en nuestras islas, en Baleares, no son pobres en términos de ingresos monetarios solo, sino que carecen de vínculos, o es un tema más de salud, o desde luego la vivienda digna, ¿no? Personas mayores que tienen pensión pero viven solas, niños que están solo conectados a través de pantallas al día a día de la sociedad, jóvenes que han perdido el horizonte de un proyecto vital, ¿no? És la situació que vemos també en nostra atenció diària.
0: Vares dir una frase que me va impactar perquè, com que la meitat de les persones que teniu resideixen en habitatges compartits, crec que vares ser tu que vares dir que això no és una casa, és un espai de supervivència i és realment una definició. Espai de supervivència, efectivament. No és una casa, no és una llar, és un espai de supervivència. Molt, molt bona definició. Malauradament és una gran definició. Sí.
8: Sí, es un drama, lo vemos cada día. Es la realidad más dolorosa quizá que nos encontramos en el día a día de nuestra intervención. Estás casi 50% de las personas que atendemos viviendo en viviendas compartidas con personas con las que no se tiene ningún grado de parentesco y espacios de hacinamiento, de falta de intimidad, que sin duda deterioran gravemente tanto la salud mental como la convivencia familiar ordinaria, ¿no? Espacios de conflictos en cuanto a la convivencia, espacios inseguros para la infancia, que se ve muchas veces abocada por sus padres a permanecer solos en habitaciones mientras ellos van a trabajar, siendo que en la otra habitación pues hay personas que no conocen.
0: I també un altre aspecte que jo fa anys vaig comparar amb la revolució industrial, que no passava de llavançar, a treballadors pobres. Treballadors pobres, persones que fan feina i viuen en el carrer, o campaments com els d'Eivissa, la precarietat laboral. Això no passava des de la revolució industrial, treballadors pobres. És com un fracàs social, no, Esther?
8: Creamos empleo, ¿verdad? Pero la exclusión apenas baja, es así. Uno de cada 7 trabajadores en Baleares está en situación de exclusión, porque tener una nómina ya no es un escudo contra la pobreza debido a la inflación, al coste de la vida. En Baleares concretamente debido a la situación de pobreza extrema en la que quedan muchas familias una vez pagado el coste de alquiler y de suministros básicos.
0: I sense oblidar la feminització de la pobresa, perquè la majoria de les persones que vos demanen ajuda són dones, és a dir, doble discriminació, feminització de la pobresa.
8: Sí, es un porcentaje más que significativo de las 6.976 personas a las que acompañamos a través de itinerarios el año pasado, 4.160 son mujeres. Es cierto que es la mujer, no solo la mujer la que se beneficia de nuestro acompañamiento, sino que es toda la familia finalmente que se beneficia, sus hijos, etcétera, pero hay este rasgo, ¿no? La exclusión tiene rostro de mujer, o al menos es el rostro que se acerca a Càritas a pedir ayuda, principalmente el de las mujeres.
0: Moltes demanau també reforçar la protecció a l'infància i garantir que els nens puguin menjar saludablement, perquè al cap i a la fi, darrere de tota aquesta realitat, hi ha milers de nens, milers de menors, nens i nines.
8: Uno de cada 4 menores en Baleares nos decía Foesa, vive en exclusión. Los hogares con niños representan el 67% de toda la población excluida en Baleares. Por eso Càritas exige, ¿no?, unas políticas que protejan a la infancia, que garanticen una alimentación saludable para ella, el apoyo educativo que necesitan, que está también muy, muy relacionado pues con las situaciones que hemos visto antes, ¿no? Que de vivienda, etcétera, que impiden un desarrollo normal y sano de nuestros menores.
0: Vosaltres també demanau un canvi de model, que posi les persones per davant dels beneficis. Però jo no sé si és possible, o només mos n'atemarem quan ningú vulgui venir aquí a fer feina, quan mos quedem sense policia, sense metges, sense funcionaris, com Bertolt Brecht van venir a cercar aquests, però jo no era d'ells, i quan varen venir que per jo no quedava ningú. per defensar-me. No sé, és que no ho estan veient. Hi ha problemes, places de difícil cobertura. Ja té fins i tot un nom, això. Un canvi de model, però aquest canvi se fan... Els grans canvis se fan molt poc a poc. Jo no sé si arribarem a temps. Tu ets optimista, Esther?
8: Bueno, nosotros hablamos de la sociedad del bien cuidar, ¿no? De salir de esa sociedad del rendimiento donde todo se mide en función del bienestar económico y ir más allá, ¿no? No medirlo solo el bienestar en cuanto a la capacidad de consumo, sino a la capacidad de nuestra sociedad de garantizar que la vida sea digna para todos, ¿no? Y el tema del éxodo hacia la península, a la que se ven abocados tantos, pues sí, la vivienda realmente está siendo un motor de expulsión. O sea, si no se garantiza una vivienda al que seamos capaces de pagar, pues frenamos desde luego ese saldo humano, ¿no? De vidas bloqueadas y de una juventud que no se plantea poder continuar en nuestra en Baleares, en Mallorca, porque muchos se ven abocados, desde luego, pues a tener que salir fuera de Mallorca a buscar su proyecto vital.
0: Tothom pot aportar el seu granet d'arena, fem com a mínim un pensament cap on anem i què és el que volem per Mallorca. Les xifres que presenta Càritas són clares, per tant, que cadascú pensi i faci la reflexió a veure si realment mos paga la pena pagar aquest preu per tenir un model econòmic que no sé fins en quin punt mos està engegant a tots, en els d'aquí, en els d'allà, en els d'allà de sa, en els que venen a fer feina, en els que varen néixer aquí, en els que no hi varen néixer. És una reflexió, només. Esther Romero, primer de tot, gràcies per atendre-mos. I en segon lloc, moltíssimes gràcies per la feina que feis des de Càritas, perquè la veritat és que sou vitals, verdaderament. Li vaig dir fa poc en el bisbe, quan vam venir aquí una entrevista. Esther Romero, directora de Càritas Mallorca, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres ara pegam un vot fins a la barriada de Santa Catalina.

0: l'any 2003, quan la banda de Califòrnia, Hoobastank, varen treure aquest The Reason, la raó, un tema preciós que feia tant que no escoltàvem. Vos parlàvem ara d'un llibre, més ben dit d'un fotollibre, perquè és un llibre de fotografies del fotògraf Pep Pérez Castelló. En aquest llibre titulat Raval, preciós, en Pep retrata el fenomen de la solitud no desitjada i la transformació de la seva barriada de Santa Catalina. És un fotollibre centrat en la vida de 7 dones de Santa Catalina, i la recerca en Pep li va sorgir arrel d'una dada reveladora. A partir de 60 anys, la corba de la solitud s'inverteix. El 40% de les dones de més de 85 anys viuen totes soles. La esperança de vida femenina és molt llarga, però contrasten-se de les seves parelles, que som molt moribabans, per lo qual la majoria de dones se queden viudes, com tots han pogut comprovar. Pep Pérez Castelló, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: La veritat, enhorabona, primer de tot, per les poques imatges que han pogut viure de Raval, un fotollibre que des d'aquí recomanem. Però tu dius que hi ha altres factors que greugen aquest fenomen d'aquestes dones que tu has pogut retratar a Santa Catalina. La solitud no desitjada, bé, des de la pandèmia, la gentrificació, no?, els preus de les cases, i que s'estan com a reconvertint els barris, Noreduna, Blanquerna, Pere Guerau, Santa Catalina va ser el primer, tot va començar a Santa Catalina. Però és multifactorial, aquesta solitud no desitjada que va fent que aquestes dones que has retratat se sentin encara més totes soles, perquè si es fa barri fos com un temps, per ventura no estarien tan totes soles. Pep, conta'm.
1: Sí, la veritat és que hi ha distints factors que poden agreujar la solitud no desitjada, no? Un, evidentment, és l'estat físic o biològic de cada persona. A mesura que te vas fent gran, pues, evidentment la teva salut va empitjorant. L'altre és el psicològic. I aquí dins el psicològic entraria tot el tema de la gentrificació, no? En realitat no és la causa, evidentment, de la solitud, però sí que l'agreuja, perquè aquestes dones moltes vegades han perdut tots els seus vincles i el barri sempre havia estat un lloc com a de refugi, no? On a mesura que vas perdent els vincles encara tens el barri. I això és el que s'ha anat perdent una miqueta en aquests barris que tu comentaves. No?
0: Clar, elles diuen que abans hi havia botigues, fruiteries, comerços. Jo me'n recordo d'aquest Santa Catalina, no fa tant, però clar, podien anar a fer la xerradeta, anaven a comprar spa, feien la xerrada a la fruiteria, socialitzaven. Exacte. I ara no, ara no ho poden fer, no és així.
1: No, exacte, a vegades ni en el seu propi edifici, eh? Vull dir, ja algunes d'elles m'han comentat que el veí que vivia a la porta del costat ara és un estranger que ha comprat la casa i que no pot anar a xerrar amb ell perquè no l'entén, no? I a vegades, a més, aquest estranger que de 2 anys ven la casa, ve un altre, etcètera, etcètera, no? I diu, s'ha perdut fins i tot el veí del costat, no? Amb molta freqüència.
0: Què diuen? El manco t'han dit a tu que són educats, diuen bon dia, sí, bona tarda, sí, sí. Però la barrera idiomàtica existeix, i que a part de dir bon dia i bona nit, no passen d'aquí. Per tant, queda la cosa tallada, queda sanada la comunicació, no?
1: Sí, sí, exacte, sí, i el contacte, sí.
0: I també gent que se'n va i ve, no?, que també els impedeix, diguéssim, generar un vincle, perquè és difícil, amb una persona que ve i està 3 mesos o mig any, generar un vincle, per ventura és problema, has dit tu, que no resides tant en la convivència, sinó en la pèrdua de comunitat, de dir que això ja no és el meu barri, no? Sentir-te estrany a que teva, no?
1: Sí, seria un poc això. S'ha perdut una miqueta el sentiment de barri, no?, i el suport del barri que et donava abans, per lo que tu comentaves. S'han perdut els comerços tradicionals, on si feia 3 dies que no veien a Margalida, al quart li pregunten a Margalida, fa 3 dies que no t'he vist,
0: exacte,
1: no? I tot això s'ha anat perdent. Sí, sí, el veí, la importància del veí, que li pots anar a demanar, no sé, qualsevol cosa. Des de, per favor, baixa'm al súper, que jo no puc, i me pots dur una botella d'aigua, pues això també s'ha anat perdent, no? I clar, els vincles necessiten atenció, necessiten cura, necessiten connexió, i que es vegi la gent molt sovint, no? I això és el que es va perdent, sí.
0: Clar, per això varen començar a viure en comunitat, els humans, per ajudar-nos. Fa d'això més de 40.000 anys, molta banda neolítica, ve del paleolític. Clar, elles són propietàries, moltes d'elles, dels seus pisos, però clar, viuen totes soles i han fet, han rebut ofertes d'immobiliaris, però com que són propietaris, per això se queden. Perquè clar, on va una senyora major si li dona una barada per un pis, si el seu barri és aqueix? Jo m'imagino que se queden per això, no? Perquè és que seva i és que seva.
1: Clar, clar, i perquè és la seva llar, i com tu dius, allà tenen tot, els records, la vida, han crescut, s'han casat, han tingut fills allà, i és perdre una part molt important de la teva identitat, marxar per molt diners que t'ofereixin, no? A més, tampoc amb aquests diners van a cap banda, i ja no tenen edat tampoc per canviar de barri o de lloc o tal, no? Per tant, sí, elles són, la majoria són propietàries, excepte una, i ninguna vol marxar de casa.
0: Clar. Tu vius a Santa Catalina. Jo record, fa molts anys, com era Santa Catalina, i jo les darreres vegades que he estat ja no ho conec. Tu has vist l'evolució, tu que hi vius, no?
1: Sí, sí, sí, jo l'he vist. A més, l'he vist la rapidesa en la que s'ha donat especialment aquests últims 10 anys, no? Vull dir, ha anat a una velocitat enorme. Ara estava comentant amb una companya de la feina que a casa meva en aquest mateix moment, en el mateix carrer, però a la illeta, és a dir, a aquella zona particular que he vist jo, hi ha 3 obres en marxa. Tot el dia hi ha renou, quan no pica un, pica l'altre, quan no pica aquell de més enllà. El barri s'està transformant contínuament. També xerràvem ahir en un company de... que me deia, anàvem passejant, ell feia com 6 o 7 mesos que no venia al barri, i me diu, ostres, però això ha canviat, aquest negoci abans no era això, i després un poc més enllà, i aquest també ha canviat. És un barri contínuament en transformació, no? Que no hi ha aquella necessitat de que les coses siguin permanents, que no vagin canviant, que tots els humans necessitem, ens agrada la permanència de les coses, no?
0: Clar, un vincle. Efectivament.
1: Exacte,
0: vincle, sí. Vos recomanem aquest fotollibre, Raval, d'en Pep Pérez Castelló. Les poques fotografies que han sortit a la premsa són meravelloses. 7 dones de Santa Catalina són les protagonistes d'aquest fotollibre, Raval, que és com antigament li deien a la barriada, són de Raval, per això d'aquí es nom. Pep Pérez Castelló fa un retrat d'aquesta barriada tan meravellosa que continua sent, però que ha perdut la seva identitat com tantes altres. Pep, moltíssimes gràcies, i aquesta és la recomanació literària d'avui, Raval, d'en Pep Pérez Castelló. Moltíssimes gràcies, Pep.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió, perquè el tema és important.
0: Vaja, si vas, també es pensarí. Gràcies, Pep. Bueno, nosaltres posam Forever Young, i això vol dir que en Maria Antònia Esquines ha d'entrar a l'estudi.

0: En Xavi i Oliver divendres fa 15 dies varen saber que els Fabio són alemanys, no són anglesos, malament cantin Forever Young, i per tant, si falta un quart per la una, i és dimecres avui, Maria Antònia Esquines.
1: Sí, és dimecres.
0: I doncs, de saludant a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca jove. Què mos prepares per avui, Maria Antònia?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Avui parlarem de preguntes que gairebé tothom s'ha fet alguna vegada, però jo diria que poques vegades ens aturam a pensar de on venen, si tenen resposta o no. Són preguntes quotidianes, curioses i en alguns casos que no tenen una resposta molt clara.
0: Uf, això promet. De quines preguntes parlam?
1: A veure, per exemple, qui posa el nom als carrers? O per què badallam quan ven qualcú a badallar? O on va parar els calcetins que desapareixen dins de la rentadora?
0: Aquesta darrera és un misteri mundial, però en el final de l'espai te diré on són tots aquests calcetins que desapareixen.

0: És que saben, és que, i és que no, clar, això no ho poden decidir tu i jo, ho ha decidit gent que en sàpiga. Sí, això sí que... El que passa és que hi ha dos carrers a Palma, per exemple, que se creu que va ser una broma dels funcionaris de l'Ajuntament de Palma en els anys 50, perquè són dos personatges que no han existit mai. Un va ser la reina Laura, que està aquí de vora del que era el Bingo Rosales, i el baró Santa Maria del Sepulcre. Són dos personatges que no han existit mai. I creuen, els entesos, els experts, que va ser una broma dels funcionaris de l'Ajuntament de Palma dels anys 50. Sí, el baró Santa Maria del Sepulcre no va existir mai. No existeix. I a més, el carrer de Palma, menys lletres. 27 lletres, imagina't. Això és que qui ho decideix ha de parlar la comissió de toponímia de l'Ajuntament, cada ajuntament té.
1: Així és, Jaume, normalment és l'Ajuntament qui ho decideix, recordem, hi ha comissions que proposen aquests noms, com han dit, de persones importants, de fets històrics o d'elements relacionats amb el municipi. Fins i tot en Jaume ara mos ha pogut dir una nova novetat, i és que n'hi ha d'inventats, que
0: dos.
1: No existeixen.
0: A Palma, segur, dos. Reina Laura i Baró Santa Maria del Sepulcre. Però jo el que no sé és què he de fer. Què has de passar? Què has de fer perquè te posin un carrer, Maria Antònia? Tu tens un carrer, Santanyí.
1: Ja m'agradaria. Maria Antònia segur que és qualque carrer que se digui així, però el llinatge ja no és el meu. Pues segurament deixar una empremta important al poble o a la ciutat, perquè penseu-ho, hi ha carrers dedicats a escriptors, carrers dedicats a científics, a músics, i de qualcú en aquell temps deia pensar, mereixen ser recordats cada dia, per això li posaré el seu nom a una placa del carrer.
0: Efectivament. De fet, la història de les ciutats i els pobles està escrita en els noms dels seus carrers. Per això el gai del carrer de farà Geroni Pou, perquè era el gai dia, etc. A tu t'agradaria tenir un nom al teu carrer?
1: A mi m'agradaria, seria tot un honor.
0: Carrer de Maria Antònia Esquina Estriguero.
1: Clar que sí, seria tot un honor.
0: Periodista, influencer i bona persona, i encara més bona companya.
1: No sé si seria més, però no dir, ostres, tenc això, o, per ventura, perquè som una persona important, bé, seria, perquè no ho som, seria en el cas que tingués un carrer i la gent me recordaria.
0: Jo crec que hi ha molta gent que se mereix un carrer i que no n'hi han fet, els veres. Sí, no. Jo crec que mai voldria un nom un carrer.

0: desitjat.
1: Ara anem amb una altra qüestió. Ets a següent. Per què badallam quan qualcú badalla?
2: Ah, ara me sento...
1: En Jaume no ve de dir-ho?
2: De dir-ho, sí. Ah, bueno, sí, jo sé, crec que som mamífers que badallam. Digue.
1: Jo crec que qual coent...
2: M'ha pegat badallera.
1: Sí, jo crec que qual coent amb aquest badall també es deu estar dins el cotxe o en el seu sofà tranquil·lament i ha dit... Ara en Jaume m'ha hagut de fer badallar. No, i és que els científics pensen que està relacionat amb l'empatia i, per ventura, amb la manera que tenim de connectar amb els altres. No sé si és del tot cert, no sé l'origen. Això li hauríem de demanar a qualque científic. Però si la pròxima vegada n'haurem de dur un.
2: Sí, sí.
1: Que m'ho verifiqui si és així.
2: Que és com si el cervell copies el comportament. Però
1: exacte.
2: És vera que hi ha... Per exemple, els goril·les, els ximpancers, si un badall salta de badall, és contagiós, és curiós.
1: Sí, és que és curiós, perquè ja és el que has dit tu, també passa amb alguns animals. Hi ha cans, hi ha molt de vídeos que me surten a les xarxes, sí, continguts, que badallen, i després hi ha l'altre canet o l'altre moix que badalla. No, després.
2: Ara estic pensant també si veig mai fer un badall a una gallina o
1: a una
2: guàlera. No.
1: No.
2: Devem ser mamífers només.
1: Un dragó,
2: un serp... No. Per mi som només...
1: T'he de dir que no he tingut la sort de veure un serp mai, badallar o no badallar.
2: No sé, però jo com que som molt de dibuixos animats, jo m'ho imagino tot. En el meu cap de dibuixos animats, ja m'ho imagino tot.

0: Ara arribem a una de les grans preguntes de la història moderna, així com ho he dit per allà. Superintensa, no? Mem, estàs nerviós?
1: No, ja molt, perquè les grans preguntes de la història moderna... Em digues, vinga, dispara.
0: És el següent. On van a parar els calcetins que desapareixen dins la rentadora?
1: Vols que te contesti ara, sí, o quan acabem?
0: Hem de deixar un poc de tensió a l'aire. Més tard, contesta més tard. Trobes que no la resoldrem avui? Tanta jo... hora l'haurem de resoldre.
1: Jo sé la resposta,

0: però no sé si dir-la, perquè rompria un mite, però és que jo ho he comprovat.
1: És que tu poses dos calcetins a rentar, i quan acaba el programa de la rentadora, només n'apareix un, i sempre desapareix el que feia joc. O sigui, els calcetins més nous són els que primer desapareixen. Per ventura, si entén de més antics que no tens gelosos, no desapareixen. Jo no sé si ho fa a posta, la rentadora, no?
0: Això, sens dubte, sempre, si s'ha de rompre una cosa que estimes més, sempre una que estimes més, sempre, per la llei de Murphy, se te romperà la que estimes més.
1: Clar.
0: Mai ningú perd un calcetí vell i foradat. Això és matemàtic,
1: sí.
0: No? No ho trobes?
1: Allà, sí, de fet, hi ha qui diu que es culpa de la rentadora, altres diuen que es culpa de les presses, però jo crec que existeix un univers paral·lel, amagat per allà de dins, no me demanis a on, si en el cercle, si en el depòsit de baix, és que no ho sé, però que està ple de calcetins desapareguts i aquest univers paral·lel existeix a totes les cases de tots els illencs i de tot el món.
0: Bueno,
1: tens la clau d'aquest món universal, Jaume?
0: T'ho diré en què va, perquè t'ho vull fer una altra pregunta.
1: Ah, quasi ho aconsegues.
0: Sí, no. A més, t'he posat una cançó Don't Answer Me, no?
1: Don't Answer Me.
0: D'en Alan Parsons, de l'any 83, perquè vegis que estic en qüestió. Però una molt bona. Per què no podem fer una xam sense... No podem obrir els ulls mentre fem una xema. És impossible.
1: Ho he intentat 40 vegades.
0: És impossible. Ningú pot fer una xema amb els ulls oberts.
1: És impossible. O sigui, per molt que ho intentis, és com que en el moment en què fas esforç al teu cos, els ulls no se poden mantenir oberts.
0: No sé.
1: I mira que ho intenta.
0: No, és impossible.
1: Jo dic això que és el cos que s'ha basat, instinto, de si quan fem una xan no volen que moren trimoc dins els ulls. Oh.
0: Tu que ets molt de la tecnologia, demana-li en en ChatGPT.
1: En el xati. Jo li dic que és la meva xati.
0: En ChatGPT.
1: La meva xati.
0: Sí, no, això deu
1: tenir una
0: explicació fisiològica.
1: Sí, em dirà coses així. No te puc contestar amb certesa, però segons estudis, és biològic. Hem nascut així i seguirem així. Gràcies. Gran aportació, Xati.
0: Abans que te contesti allò dels calcetins, hi ha una pregunta més important.
1: Sí.
0: Digues.
1: La pregunta és per què fem preguntes?
0: Bona, aquesta. Bona, de fet, un físic me va dir que si intel·ligència artificial serà verdaderament intel·ligent quan, en realitat, en lloc de respondre preguntes, les faci.
1: Clar.
0: Perquè si intel·ligència és fer preguntes, no respondre preguntes. M'ho va dir un físic fa dos o tres mesos.
1: A la humanitat jo crec que mor desperta la curiositat. És una de les coses que sempre feim. I gràcies a aquestes preguntes s'han fet descobriments. Si no mos demanéssim com ha pogut funcionar això, com s'ha inventat això, de on ve això, invents, avanços, que han canviat el món gràcies a que mos qüestionen coses.
0: Efectivament. Tot va començar quan un dia un se va aixecar, se va demanar, i si provas de fer-ho així? I sí, i això perquè, no?
1: Sí.
0: Si no m'ho fem pregunta, no avançam.
1: I a pits, penses, aquesta pregunta que faré ara és absurda.
0: No.
1: I te calles, que si per dir preventura, fai riallet si els demano això als meus companys, a la meva família, perquè pensaran que són poc culta, que no penses coses abans de dir-les, però després els altres se queden pensant com que dir, ostres, no ho havia pensat mai.
0: Jo crec que no hi ha preguntes absurdes, hi ha respostes inadequades.
1: Sí, això és vera.
0: Més que una altra cosa. Perquè són més interessants les preguntes que les respostes. Com tu dius. Vols que te conti on són els calcetins?
1: Vinga, ja és hora.
0: Te conta on són els calcetins, que aquests milions de calcetins... Hi ha 50 milions de persones a Espanya, no? Mira, a Balears, anem a centrar-nos a Balears. 1.250.000 persones,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Posa-m'hi que cada persona hagi perdut dos calcetins.
1: Mínim.
0: Per a sa vida,
1: mínim.
0: Per tirar per lo baix. Per tant, hi ha 2.500.000 de calcetins perduts.
1: D'acord.
0: No?
1: És que l'hauríeu de veure en Jaume Estar en paper i bolígraf.
0: Tu,
1: anotant totes les dades.
0: Tu en manetes, t'agrada arreglar coses que té quan s'espanya un aparell.
1: Bé,
0: no. Jo sí.
1: Tenc'm un paret, ben normal.
0: Bé, jo sí. I per això sé, empíricament i científicament, que tots aquests calcetins són darrere el bombo de la rentadora. Se fiquen per la junta de goma...
1: Sí, en el rotllo.
0: En el rotllo se fiquen i se perden quan me fan revoltes. Se junta de la porta. I tu quan muntes una rentadora... A darrere el bombo en terra, ja que sé, 20 calcetins.
1: I no crec que sigui fàcil desmuntar una rentadora. És com dir, avui vaig a recuperar tots els calcetins. Te tires 48 hores.
0: No la desmuntes per recuperar els calcetins, la desmuntes per intentar, per si hi ha un rodament que no va bé, per a mi m'agrada ponyir, per si hi ha un rodament que no va bé, per si has de canviar un condensador electrolític que transforma 220 a 380, però tu t'imagines la força que ha de tenir una rentadora en el moment de girar tota la roba banyada. Saps el que pesa allò?
1: No ho vull saber.
0: És una barbaritat.
1: El que dic, me ficaré de dins, comprovaró.
0: I ja saps on són aquests 2,5 milions de calcetins. Però, que com a mínim han perdut els mallorquins.
1: M'ha parit molt fort que haguem de desmuntar tota una rentadora. Hagi de passar qualque cosa a la rentadora per poder descobrir que fa 20 anys que tenc un calcetí allà dins. Jo crec...
0: Si tens una rentadora de 20 anys, no la tiris, perquè és molt bona rentadora. T'ho he dit de bon de veres,
1: eh? No, però jo crec que ara des d'aquí fem una crida, Jaume. Qualsevol científic, jo que sé, qualcú que se dediqui a la tecnologia, inventa un filtre que vagi d'aquest depòsit on diuen Jaume, d'art de rolo, perquè mai, pus mai, mos caigui un calcetí, se fa milionari.
0: Bueno, tu saps què significa donar-se a mi?
1: No.
0: No.
1: Qui està nova?
0: Sa cançó que t'avui...
1: Don't answer me. No me contestes a mi.
0: No
1: em contestis a mi.
0: No, exacte, perquè no tinc preguntes per fer-te. I amb aquest tema de l'Alan Parsons, donant-se a mi, 1983. Maria Antònia... fet totes les preguntes que t'haguis de fer. Crec que està per allà. Ni que la mos posa. Moltes gràcies per fer preguntes. Importantíssim fer-mos preguntes. Importantíssim. Gràcies a tots i fins demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, començam el repàs de la informació amb una darrera hora. La policia local i la policia nacional ja han iniciat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. L'operació conjunta ha començat a les 12 del migdia d'aquest dimecres. Els agents compleixen així l'ordre al jutjat dictada el passat 29 de maig que va autoritzar l'evacuació d'aquesta instal·lació a causa del perill extrem per a la seguretat de les persones. Seguint aquest operatiu hi és Marta Puyalto. Bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, doncs som aquí a la part del darrere de l'antiga presó des de les 12:30, on efectivament hi ha desplegat un fort dispositiu policial, tant de policia nacional com de policia local, i també una gran presència de mitjans de comunicació que van arribant a comptagotes. Ni la policia ni l'Ajuntament han donat més informació a micro fins al moment que la que ha donat cort a través d'un comunicat en el que anuncia l'execució de la resolució judicial i que a partir d'aquest migdia, de les 12, ha començat aquest desallotjament de les 70 persones que fins a dia d'avui encara hi vivien. 70 de les 206 que es van censar en un principi. De moment, aquest desallotjament s'està fent sense incidents destacables. Han pogut veure algun jove que passava el perímetre de seguretat perquè volia entrar a recollir les seves pertinences i durant aquesta mitja hora han pogut veure com sortien tres homes, un d'ells és en Bernardino, un italià d'una seixantena d'anys que diu que no té on anar.
3: ¿Tiene algún lugar para ir hoy?
4: No, no tiene. ¿Dónde tienes? Va a dormir aquí. Va a dormir aquí. Va a tomar dos cervezas, va a dormir aquí. Borracho, porque estoy enfermo.
3: ¿Y le han dado alguna alternativa?
4: No, no, aquí habla mucho, pero te dan nada.
2: Una vegada acabat aquest desallotjament, l'objectiu del consistori és tapiar l'antiga presó per tal que no es pugui tornar a ocupar, al·leguen per fer aquest desallotjament problemes de seguretat.
1: Gràcies, Marta Puyalto, per aquesta darrera hora. Ara canviant de qüestió, a partir del curs que ve es posarà en marxa un nou protocol d'actuació davant fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la d'Anna d'Eivissa de la passada tardor. Carme Moreno, bon dia, conta'ns.
5: Bon dia. Fins ara s'ha treballat amb unes instruccions genèriques, però la Conselleria d'Educació i Emergències han vist que arran de la Dana d'Eivissa es necessita un protocol més clar d'actuació pels centres educatius. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat quins punts estableix el document en cas de que l'alerta, l'avís, es produeixi quan hi ha classes a les aules.
6: Si ens trobem amb una alerta en horari lectiu, hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a S1-2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
5: A partir del pròxim curs escolar, l'alumnat rebrà també una formació sobre fenòmens meteorològics adversos, com inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200.
1: I als tribunals, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Coldo ha citat com a imputat un guàrdia civil destinat en transports durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri. Segons la investigació, l'agent s'hauria reunit amb l'exassessor Coldo García entre els anys 22 i 23. El jutge creu que hi ha indicis que en sabia cosa i que va participar en els fets. Amb aquest apunt hem arribat a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Cases.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 10 de juny. Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal juga avui, continua viu al play-off pel títol i també continua amb opcions de jugar a la Champions la pròxima temporada. Amb Marga Cifra, el control tècnic, començam les portes d'avui. El Palau de Son Moix dictarà sentència a partir de les 8 del vespre. El Palma Futsal necessita guanyar el seu partit contra el Pozo Múrcia per forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie de semifinals i així continuar viu en aquesta lluita per guanyar la Lliga i també, sobretot, per continuar amb opcions de jugar la pròxima edició de la Champions. Partit importantíssim que viurà avui, com sempre, aquí en directe a IB3 Ràdio. És el jugador del Palma, Fabinho.
1: Que sí que és difícil, que és un partit molt decisiu per a nosaltres, que só la victòria no ens importa per quedar vivos na Liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
0: Partit decisiu, necessita guanyar sí o sí el conjunt de Vadillo per continuar amb opcions d'això, de guanyar la Lliga i també, sobretot, tothom ho diu, de disputar la pròxima edició de la Lliga de Campions. Per cert, a la final pel títol de Lliga, la primera divisió ja espera el Barça. El conjunt català va guanyar ahir a Torrejón, a l'Inter, un altre partidà, 5-6, va guanyar el conjunt català. En el món del futbol, les mallorquines Catacoll, Patrick Jarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales han aconseguit amb la selecció espanyola la seva classificació com a primeres de grup pel Mundial del Brasil, que es disputarà l'any que ve. El combinat espanyol no va fallar, va guanyar per 1-6 contra Islàndia i ho va fer a les quatre jugadores mallorquines a l'11 titular. Sonia Bermúdez és la seleccionadora espanyola.
2: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islàndia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, creo que todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían. Tenemos talento de sobra para creer y, bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil.
0: I pel que fa al Mallorca, tothom està pendent de que es faci oficial la sortida de Vedat Muriqi al Fenerbahçe. Fins a tot s'apunta que el Pirata la setmana que ve viatjarà cap a Turquia per passar la revisió mèdica amb el club turc. Per tant, és qüestió de dies que es faci oficial aquest traspàs de Vedat Muriqi al Fenerbahçe per una xifra que anirà al voltant del 15 milions d'euros. Tothom ja se fa la idea que aquesta temporada que ve el Pirata no vestirà la camiseta vermella. Fins i tot els encara companys de Muriqi s'acomiaden del davanter. És Sergi Darder.
3: Pues supos que no el tornarem a veure. Ja l'únic que puc dir és gràcies. Al final, com a part de mallorquinisme, també crec que tots hem d'estar orgullosos i quan se confirma la sortida, pues, dirigir-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
0: I qui ja és oficial que abandona el Mallorca és Xisco Campos, que afrontarà una nova etapa professional. El Vini Salamés s'estrenarà com a primer entrenador del Nàstic de Tarragona. Xisco Campos ha firmat per a les dues pròximes temporades. Tot i que sigui difícil el comiat, Xisco té clar que no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: Per una part, del Mallorca és l'equip de la meva vida, la primera camiseta que me pos és la nostra, i després del Nàstic també m'ha marcat, perquè no és fàcil no ser d'un lloc i que la gent te faci sentir d'allà. Els meus nins han nascut allà, són d'allà, tinc amics íntims, tinc moltíssimes coses que m'alliguen a Tarragona i per això d'aquesta decisió.
0: i de tota la sort del món a Xisco Campos en aquesta nova experiència. I també en futbol, a la segona federació podríem dir que s'està començant a alinear tot perquè Òscar Troya acabi a la banqueta de l'Atlètic Balears. Avui de matí el Poblense ha fet oficial l'adeu del tècnic mallorquí després de 10 temporades de vinculació al club de Sa Pobla, i també una estoneta més tard l'Atlètic Balears ha fet oficial que no continuarà Luis Blanco a la banqueta del conjunt blanquiblau. Per tant, a falta de petits detalls, Òscar Troya dirigirà l'Atlètic Balears la pròxima temporada amb aquest objectiu de pujar a Primera Federació. I avui també parlarem amb l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, amb en Javi Lara. Lara s'ha acomiadat en una carta de l'afició de la UD i també s'ha mostrat molt crític amb la manera de fer feina de la directiva del club que encapçala Amadeo Salvo. Una i 11 minuts. Au, idò, vinga, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Avui és un dia importantíssim en el món del futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal juga molt en el partit que disputarà a partir de les 8 del vespre en el Palau de Sant Moix contra el Pozo Múrcia. Es juga continuar viu aquesta temporada, en aquest play-off pel títol, però també es juga, com deia, al començament, i fan especial rellevància al jugador i també al cos tècnic del Palma, també juga poder disputar la temporada que ve una nova edició de la Champions. Saludant ja els nostres companys, Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Miqui.
0: Quin partidat avui contra el Pozo, a partir de les 8. No serà fàcil, el Pozo és un gran rival, és un bon equip, ho va demostrar en el primer partit, però el Palma s'ha d'aferrar a l'efecte Sant Moix com a mínim per forçar aquest tercer partit.
5: Sant Moix ha de ser un fortí, ara ho parlarem, és un fortí per conduir l'equip a superar en el equip murcià, no?, i guanyar aquest segon partit, forçar el tercer, anar a Múrcia, veurem què passa, però tot passa, com dic, per avui a les 8 del vespre, i jo estic pràcticament convençut que l'afició respondrà en aquesta cridada del Palma Futsal.
0: Si ha de respondre, pot ser el darrer partit de la temporada a casa del conjunt mallorquí, un partit que, com sempre, mos contarà el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, bon dia.
6: Bon dia.
0: Han passat ja 3 dies de la setmana, ens trobam a dimecres, no sé com tens els ànims. Mira, dilluns deies que estaven cansats els jugadors, d'on va recuperat o no?
6: Això és com aquella famosa frase d'en Toixac, no? Sembla que el primer dia estàs pessimista, l'equip ve de perdre 4-1 de manera contundent, sobretot a la segona part del partit de Múrcia. El segon dia comences a pensar menys si se recuperen, si tal, si qual, i quan arriba el tercer dia dius, i sí, sí. De tota manera, la simbiosi Son Moix Palma Futsal sempre ha donat bons resultats, sí. I sempre ha donat partits èpics i remuntades i coses d'aquestes, no? S'ha de confiar amb aquesta possibilitat i tot sembla, això me sembla un déjà vu. Fa una setmana parlàvem també de que o se guanyava Manzanares o se n'anaven de vacances. Idò, aquí continua encara el Palma.
0: Sí, sí.
6: O sigui que veurem què passa, no? Jo no cap de confiar massa veient l'estat anímic i físic de l'equip, però és el que t'ho dic, la simbiosi Sant Moix Palma Futsal sempre ha funcionat en els moments crítics i hem de pensar que pot ser.
0: S'ha de confiar en aquest factor Sant Moix, a veure si l'afició respon, i és el jugador número 6 del conjunt d'Antonio Badillo. No és tot optimista en Gavi Fortesa, no sé si el nostre comentarista, si en Miquel Vidal, respira una mica més de positivisme en vista en el partit d'avui. Miquel, com estàs? Bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia. Doncs pues mira,
0: què en penses tu d'aquesta eliminatòria d'avui?
7: És que no queda més remei que ser optimista, no? Palma, és vera que enguany ha estat un equip que jo crec que si hi ha una paraula que el defineix és irregularitat, no? Ha estat un equip molt irregular, però que a moments de màxim estrès, a moments de màxima necessitat, ha respost, no? Jo crec que aquest efecte són molts, com deia, no? I que és aquest darrer oportunitat que tenim de mantenir-nos viu, perquè avui tampoc encara s'ha decidit res, simplement és traslladar, no?, a Múrcia, la decisió definitiva, jo crec que donarà resultat, encara que sigui arribant a la pròrroga, arribant en els penals. Jo crec que avui som molt s'ha de fer fort, l'equip s'ha de sentir recolzat i s'ha de treure aquest partit endavant, sí o sí.
0: Deien, Gavi, fortes el dilluns. Digues, Toni.
8: No, deia que el partit d'avui, de quedar clar, no és un partit per allargar l'agonia.
0: No,
8: era,
0: no,
8: un partit, era un partit per guanyar, i anar a Borussia a guanyar, també. És a dir, no era un partit per dir...
0: No, si guanyes avui, has d'anar a Borussia a guanyar, no pots anar a Borussia de vacances.
8: L'optimisme d'en Miquel no és el mateix, que se comparen un poc més pessimista d'en Gavi.
6: Jo el que diré una bona pròrroga i un bons penals, això fa afició.
0: Sí, això sí que és bona. I si és el darrer partit de Sant Moll, esperen que no, també la gent ja que hi va, que vagi tot el que ha de veure.
8: Home, s'ha d'intentar classificar per ser Champions. És a dir, que més motivació que aquesta, guanyar avui, guanyar Murcia, no, per si anar a Champions pròxima temporada.
0: Si motivar-se, supos que estan, però ho deia en Gavi durant la setmana, Miquel, no sé si estàs d'acord, i també ho deixava entreveure n'Antonio Vadillo ahir, dient que encara no s'havien vist les cares amb els jugadors, que fins a Hierro Baixa no entrenarien. Trobes que estan una miqueta saturats, tant física com mentalment?
7: Sí, mira, els equips normalment, quan planifiquen la temporada, saben que hi haurà unes puntes, no?, de màxims i de mínims. Tal vegada les puntes de màxims del Palma no estaven prioritzant aquest final de temporada. Probablement haguem de per mig la Copa, que feia il·lusió un títol nacional, haguem de per mig la Champions, que era algo també important, i ja més enrere, haguem Intercontinental, això feia que probablement l'equip no arribés en les millors condicions en el final de temporada. Diferent a equips com Pozo, que pràcticament, bueno, només han estat centrats a competicions nacionals i, a més, a la Lliga, perquè la Lliga és on estaven ells realment bé, no?, i s'ha demostrat que altres moments no han estat tan bé. Llavors, bueno, pues que el Palma no arriba fresc, és així, i no arriba fresc ni de cames ni de cap, és a dir, és un equip que ha patit molt, que ha tingut moments de crisi i que està agotat mentalment, no? Dit això, quan arribi avui el moment de votar en el camp, jo estic segur que els jugadors, els cos tècnics, s'oblidaran de si les cames responen o no responen, si el cap està més o menys fresc. Que després, a lo millor, la realitat, quan arribi segon quin tram o despartit, mos posaran al nostre lloc. Doncs pues pot ser, però jo crec que d'inici no mos ha d'afectar, que hem de sortir a fer el partit que mos toca. El Palma, des primer moment, ha de sortir a marcar territori, ha de sortir dient, això som moix, i per aquí no mos guanya ningú. I a partir d'aquí ja veurem, no? I com deia en Toni, que avui és un partit transcendental per es no seguir. Però evidentment, no tot el que hem d'aconseguir és després tornar-li a passar la pressió a Pozo, perquè Pozo dintre seva, és vera que ha tret bons resultats, és vera que ha estat un equip sòlid, però, escolta, nosaltres amb una victòria en aquest partit pot ser que mos doni aquest plus de ganes, de motivació que mos pot fer falta per guanyar dins Múrcia, per què no?
0: Ho deia el tècnic del Múrcia, no, Gavi, que no vol veure ni un pintura un tercer partit al Palau d'Esport de Múrcia.
6: Ha dit José González a la roda de premsa d'ahir que ell no vol tornar a Múrcia perquè es convertiria en un partit sense xarxa per cap dels dos equips, i que això no li agrada massa.
0: Idò, veurem què passa avui. M'agrada el discurs de Miquel Vidal, un discurs optimista en vista en aquest partit d'avui, com ha de ser. Què diu el vestidor d'aquesta cita d'avui vespre a Somo? Ja ha parlat d'aquesta eliminatòria. Fabinho li demanava al nostre company Gavi Fortesa, a veure com van de benzina els jugadors.
1: Bueno, queda mucha fuerza, ¿no? Creo que después de todo lo que pasó en la temporada, llegar en un momento así, creo que sí que es difícil, que es un partido muy decisivo para nosotros, que solo la victoria nos importa para quedar vivos en la liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
9: Hablaba Antonio ahora de corregir cosas. ¿Qué cosas crees que se deben corregir respecto al partido del domingo?
1: Bueno, son cosas simples, creo que detalles así que son decisivos en esos partidos así, partidos grandes. Nosotros sabemos de la capacidad que es la equipo de Pozo, pero tenemos que corregir un punto más defensivo o algo así, y hacer los goles, que partidos así se deciden ahí. Creo que no hay mucho que corregir, ¿no? Porque ya estamos en final de temporada, entonces tenemos que sacar nuestra mejor versión mañana, salir a por ellos, que seguro que podemos sacar el partido en casa y llevar el tercer partido ahí.
0: Fabinho, un dels jugadors més importants de l'Illes Balears Palma, Palma Futsal. Les baixes, Gavi, les mateixes de sempre, no?
6: Sí, Luan Müller i Mario Rivillos, i sense, si no hi ha cap sorpresa, està tothom a disposició.
0: I a la final, Miquel, en aquesta hipotètica final on esperen que hi hagi el Palma, ja espera el Barça. Quin eliminatori, també contra l'Inter, mare meva, quins dos partits.
7: Sí, vamos, veia un espectacle, no?
0: De recordar que hi va guanyar 5-6 el Barça a l'Inter.
6: A la pròrroga.
7: Això és el que hauria de ser el futbol sala sempre, no? Espectacle, gols, marcar diferències en altres esports, no? I que per, malauradament no passa sempre. Però bueno, jo crec que sí, que ha estat una gran eliminatòria, un Barça que en el final ha estat superior, perquè el Barça, a més, fa molt de temps que no aconsegueix coses importants, i en guany, pues, jo crec que, primera, ja s'ha assegurat la participació a Europa l'any que ve, i segona, que necessita urgentment un títol.
0: Idò, sí, enhorabona en el Barça, veurem què passa en aquesta final. Una final que ja seria ja a 5 partits, si és necessari. Per tant,
6: un excés.
0: El darrer partit et jugaria el dia 29 de juny. Si no vaig malament, seria llarga la temporada. Res, esperen que avui s'atregui un bon resultat i veurem què passa a Múrcia dissabte. Et jugaria el tercer partit. Miquel Vidal, com sempre, gràcies i t'escoltam avui a la baixa.
7: Perfecte, gràcies.
0: Que vagi molt bé, una ferrada molt forta. Miquel, digues, Gavi.
6: I confirm que l'interès del món del futbol sala, més que guanyar la Lliga, està en jugar a les Champions. Ahir, Eric Martel, jugador del Barça, ex de l'Inter, que ha jugat Champions i que sap lo que és, la primera declaració que va fer és que el Barça torna a la Champions. Sembla que guanyar la Lliga no li donen importància.
0: Sí, és que també és un factor important, segurament si el Palma s'aferra també en això. No sé si pel Palma, que no ha guanyat cap a Lliga, guanya també un poc més d'importància, no?
6: Exacte.
0: El fet de guanyar un títol nacional, però no ho sé, no, sí.
6: no sé
0: què pensen els jugadors i també
5: no, i hem de
0: els
5: parlar
0: tècnics.
5: Que aquesta pròxima temporada també hi haurà una reestructuració en quant a la competició. De la Lliga.
6: Sí, tot canvia.
5: Obertura,
6: a les declaracions de Fabinho ja ho ha sentit. També diu que arribar a la final significa tornar a classificar-se per UEFA Champions League. Estan tots en la Champions amb el cap.
0: I del primer de tot s'ha de guanyar avui, perquè si no no hi haurà ni Champions, ni títol de Lliga, ni res de res. Només hi haurà vacances. Vacances per tots. Gavi, gràcies, t'escoltàvem. Quan falti un quart, per les 8 del vespre començarem el programa des de Sant Moix en tota la prèvia. I a les 8, aquest Illes Balears Palma Futsal Pozo Múrcia. 1:22, fem una ràpida aturada per la publicitat i tot d'una tornant per parlar de l'actualitat del Mallorca.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granela 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
11: Ja som aquí, ja hem arribat.
12: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
11: És el moment de posar els punts sobre ses is.
13: De fluency.
12: El paraigua en sabates.
11: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
12: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
10: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Això ho ha fet un professional.
10: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
0: minuts passen de la 1 del migdia pel que fa a l'actualitat del Mallorca. Toni Fuster, tothom pendent de que ja es faci oficial d'una vegada aquest traspàs, no, d'en Vedat Muriqi en el Fenerbahçe, segons informacions que arriben des de Turquia, fins i tot el Pirata, que ara es troba de vacances, podria passar la revisió mèdica, si no hi ha res de nou, la setmana que ve, no?
5: Sí, i ja convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe per les tres pròximes temporades, se milloren les condicions i el jugador que jugarà primera, amb la màxima categoria del futbol, i malgrat el descens, el Baracà ha fet una temporada històrica, jo diria, amb aquest 23 gol que ha aconseguit el Pirata anotar a primera divisió. i 58 gol que ha marcat amb el Real Mallorca de 155 partits que ha disputat. És un adeu de Vedat Muriqi, que jo no que s'hagi acomiadat recentment de sa plantilla. Ell sé que tenen un grup de WhatsApp, vull dir, però personalment, ara ho escoltarem, m'imagino també amb en Sergi Darder, i un altre que partirà també és Pablo Maffeo, acord sembla ja tancat també amb Olympiacos. I s'anirà a jugar a Grècia. Si no hi ha res de nou, dia 17 partirà cap allà i el Mallorca s'embutxacarà aproximadament un 3 milions d'euros per al futbolista lateral català.
0: I de com deia Antoni Fuster, d'aquesta actualitat del Mallorca, n'ha parlat avui en el golf de Pules, on Cervera, a Mallorca, un dels jugadors encara del conjunt vermell, que tot fa indicar, per les seves paraules, que continuarà en el projecte de segona divisió de la temporada que ve segona i també de la deu de Vedat Muriqi. N'ha parlat.
5: Té contracte i veurà rebaixada la seva nòmina.
0: Sí, això ho tenia ja per contracte, no? Que si s'abaixava a segona i de la seva nòmina també de balleria, la d'en Sergi Darder. Això, el jugador d'Artà ha parlat de la temporada que ve segona i també de l'actualitat marcada per l'adeu de Vedat Muriqi.
3: El que feim tots els deportistes, sobretot quan venim en escantó per això, desconnectar, disfrutar, és un ambient increïble on, bueno, penses en poc més que no siguis golf i bueno, és per una causa molt especial i ja t'he dit, a disfrutar sobretot.
14: Molt ganes de compartir camp amb tota aquesta gent, amb Rudi, Rafa, tot el...
3: Sí, he tingut la sort ja molt de pis de compartir molt de moments amb ells en el camp de golf, després pues, prens un veure's amb ells i coneixes la gent increïble. És un esport on, sempre ho han dit tots, que segurament tots els que passin per aquí ho diuen, desconnectes tant, te coneixes tant, tens tantes hores de caminar, anant-se a bugui, de xerrar amb gent, bueno, de passar dies molt agradables, i ja t'he dit, molt agraït de poder estar aquí aquest dia i passar uns dies, bueno, de vora que meva, també, així que se passa millor també.
9: Com estàs visquent aquests dies després ja del descens, ja que han passat un parell de setmanes afrontant la propera temporada?
3: Sí, no, ara ja bé, al final va ser un hosti, jo ja vaig passar un poc es luta després de Llevant, tot i que encara quedava una setmana per, bueno, partir contra l'Oviedo, bueno, després evidentment encara tenia la petita esperança de salvar-te, però ja un poc anaves assumint i ha estat un procés pues, un poc més lento, potser pues, per exemple tipo Girona, que s'ha estat més forta, no més forta, però sí potser un poc més directa perquè depenien d'ells, i ara ja bé, per sort, desconnectant, intentant no pensar molt de futbol, és veritat que és inevitable, final, quan veus a la gent, quan veus a qualsevol persona que no estàs acostumat a veure, te demanen com estàs, com no estàs, què passarà, què no passarà, és normal, forma part de la vida, fatuts, sobretot per la gent que sent d'haver escut, però bueno, no queda altre que tot el poc que hem de pensar en futbol ara sigui ja amb, bueno, en creure que s'ha de pujar quan tantes i bueno, fer un bon projecte i sobretot amb ganes de, no t'ho vull dir de començar encara, però sí amb ganes de bueno, de veure què se farà, que no se farà, cap on tirarem, però estic segur que se farà un gran any.
14: Com valora la continuïtat en el
3: team? Bé, molt bé, al final era crec que molt necessari, sempre ho he dit, quan tenen molt de canvis d'entrenadors que algo no estan bé, i poder tenir un entrenador que va passar les coses molt bé a passes pides, amb molt d'aspectes, va fer que el Mallorca pues, canviés una dinàmica també molt dolenta, no va bastar, però almenys crec que tothom pot estar d'acord en que almenys l'equip va fer un canvi, que bueno, aquest 2-3 partit que de la temporada no mos va bastar, però molt content que segueix aquí, la gent segurament estigui també il·lusionada, és difícil, és raro també, perquè un entrenador quan baixa un equip normalment sol sortir perquè no ha fet les coses bé, i si quedes perquè la gent creu en el que està fent, els jugadors també, i els clubs, evidentment, si d'anar a continuar, pues, també.
14: Creus que és un bon perfil d'entrenador en Demichelis per a segona divisió? Perquè, clar, no és el mateix que primera, és un entrenador que bé, no ha tingut la primera experiència, ha estat aquí com a Lliga Europea amb el Mallorca. Creus que li anirà bé també a segona divisió, li anirà encara millor?
3: Bueno, és que és futbol, igual primera, segona o l'estranger. Ell ha estat de futbol, ell creu en una manera de jugar i la manera que creurà sigui primera o segona. Crec que inclús pot anar millor, perquè primera, bueno, ja ho heu vist, és un entrenador que dins el perfil de joc que tenia, o dins la qualitat que tenia, ha intentat sempre anar per rival, ha intentat no esperar, ha intentat jugar molt de futbol, i a segona, teòricament, han de ser un equip, pues, no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí han d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i si hi ha alguna cosa d'aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho, han de ser conscients de que bé, primer s'ha de fer el projecte per poder fer-ho, evidentment, però el Mallorca ja està a primera. I amb aquest entrenador crec que almenys sabrà el Mallorca pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent d'esquadra i des del primer dia m'ho ha tret més.
14: I bé, aquest projecte que s'està començant ara, no? Poc a poc a formar, primer són set sortides, ara s'està veient, no?, que se confirmarà si remediable sortida de Morici, no sé si heu pogut ser amb ell o com heu rebut aquesta notícia.
3: No, encara no, evidentment no he xerrat amb ell. No t'ho vull dir que estic cansat de veure-lo, però un any veure-lo cada dia, el que vols és desconnectar del món del futbol, anar d'on amb en Mate, potser un poc així que xerres un poc més estiu per veure-te, però en sos 90% de companyera el que fas és un poc distanciar-te un poquet per després pillar-te ganes, en veritat pues, supos que no el tornes a moure, jo l'únic que puc dir és gràcies, al final com a part de mallorquinisme també crec que tots hem d'estar orgullosos i quan se confirma la sortida pues, dirigir-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
0: Molt difícil de suplir aquesta baixa de Vedat Morici. Ara li toca fer feina a en Pablo Ortells per fitxar un o dos davanters de garanties per afrontar aquesta segona divisió, no, Toni?
5: Sí, i veurem si lluïm un o dos davanters, perquè ara mateix varen comentar ahir, Lubumbo, Marc Domènech i Adon Prat. Són ara mateix els tres davanters que té el Real Mallorca per jugar a segona divisió. Suposo que sí. Crec que Ortells està fora ara mateix de Silla. Crec que està intentant tancar operacions i a veure si mordu una tacada de jugadors vàlids, sobretot per una categoria que serà molt complicada com és la segona divisió.
0: A més, si torna carregat de bons fitxatges en Pablo Ortells. També el món del futbol, tot d'una parlàvem amb en Javi Lara, l'exdirector esportiu de l'Eudivisa. Ràpidament, Toni, a segona federació, avui de matí s'han confirmat dues sortides a dues banquetes de clubs mallorquins i això fa que de cada vegada es trobi més a prop l'aterratge, no?, de Óscar Troya a l'Estadi Balear.
5: El poblense i Óscar Troya han arribat a un acord per posar punt i final a la seva etapa com a entrenador del primer equip. Troya ha compartit 10 temporades, que ja s'ha dit, 10 temporades en el conjunt blaugrana, i ara tot apunta que el destí, com bé diu, serà l'Atlètic Balears, aquí que també milita a segona federació. I s'altre en Campos, que ja està confirmat
0: a Tarragona,
5: el nou del Nàstic, de primera ref.
0: Per dues temporades, l'ha firmat en Xisco Campos, que abandona el Mallorca per afrontar aquesta nova aventura com a primer entrenador a Terres Catalanes en el Nàstic de Tarragona, i ja tenim el primer finalista del play-off d'ascens a primera.
5: L'Almeria, que es va imposar per 3-2 al Castelló. Avui vespre la Rosaleda disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes, recordant que el conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge del partit d'anada disputat a Gran Canària. Per tant, a la Rosaleda, el Màlaga parteix amb aquest 1-0 de l'anada i tot fa indicar que podria fer derbi andalús a Almeria Màlaga, si se confirma que finalment el Màlaga avui elimina les Palmes. No ho veurem.
0: Imagina't, res, Toni Fuster, moltes gràcies, que vagi molt bé, fins demà.
5: Vinga, fins demà, Miqui.
0: 1:33, parlam amb en Javi Lara, l'exdirector esportiu de l'UD Eivissa.

0: primera red, pues seguramente no se me hubiera dado esa opción, ¿no? Es un poco de contraste, pero bueno, siento frustración por cómo se ha terminado, porque creo que había situaciones que pues, se podían haber evitado, sobre todo, como te digo, por mi persona, por cómo soy yo y como creo que me he comportado siempre en todos los sitios que he estado, pero más especialmente en Ibiza.
1: Y yo te hago la última por mi parte, Javi. Imagino que como es futbolista, competidor que has sido hasta hace 2 días, tendrás ganas de revancha, tendrás ganas de coger algún proyecto. Tú siempre creo que has querido ser director deportivo, lo has pensado más que no a lo mejor mirar hacia el banquillo. Imagino que igual te ha quedado este gusanillo, pues intentarlo en otro lugar, ¿no?
0: Sí, es evidente, ¿no? Que ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje. Vas conociendo directores deportivos y sobre todo también agentes con los que tienes más confianza, que cuando llegas pues no te fías prácticamente de nadie, ¿eh? Entonces, cuando llevas un poco de tiempo vas cogiendo confianza, sabes ya muchas cosas que recién llegado no sabías, ya sabes pues los caminos que tienes que coger, dónde te has equivocado, dónde no, y eso pues yo creo que me ha venido muy bien para tener una mochila cargada y ahora pues esperando que salgan cosas. Ya te digo, ha sido un palo muy duro, pero bueno, cuando van pasando los días, pues al final soy una persona de fútbol que lleva desde los 15 años fuera de casa viviendo el fútbol y por el fútbol y aunque al principio sea duro, cuando van pasando los días, lo único que quiere es fútbol.
1: Nada, yo por mi parte, Miki, a
0: Sí,
1: agradecerle a Javi Lara la seva
0: y tanto.
1: sinceritat, perquè jo crec que sobretot la audiència, l'afició del futbol d'Eivissa, els seguidors de la U d'Eivissa, necessitaven escoltar-lo i jo crec que ha estat molt sincer, ha estat molt clar i això sempre és d'agrair.
2: Claro que sí, es cierto, es cierto. Nada, Javi, que muchísimas gracias, muchísima suerte en tu futuro profesional. Y nada, que sabemos, los que llevamos el día a día de la U de Ibiza, que sabemos todo lo que ha pasado estos años, que no debe ser fácil trabajar ahí dentro a veces y que a veces lo habrás pasado mal, ¿eh?
0: A ver, ya te digo, al final muchas veces pues estás jodido y demás, y otras veces dices, bueno, también me he quitado un martillo constante de la
2: Sí, sí,
0: cabeza,
2: sí,
0: ¿no?
2: sí,
0: Al
2: sí, sí.
0: final es una
2: Hay que
0: mezcla
2: ser
0: ahí, ¿no?
2: feliz, Javi, que
0: Sí,
2: la vida dura 2 días, ¿eh?
0: de coger aire y demás, pero
2: Claro
0: bueno,
2: que
0: ya
2: sí.
0: está. Tranquilidad, aprendizaje, que el Ibiza cuanto antes esté en el fútbol profesional y sobre todo, pues que a las personas que estén y que hayan llegado y tengan sus puestos, pues que trabajen lo mejor posible y tomen las mejores decisiones.
2: Que así sea. Javi, muchísimas gracias y suerte, ¿eh?
0: Vale, gracias a
2: Adiós, un
0: vosotros.
2: abrazo fuerte,
0: Un
2: feliz verano,
0: abrazo.
2: hasta luego. I Víctor Sancho, també, gràcies, que vagi molt bé.
1: Molt bé, una abraçada.
2: De una ferrada forta. 5 minuts per arribar a les 2, encara amb la nostra recta final. Sí, minuts per arribar a les 2. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia, Miqui, com estem?
2: Avui han anat a jugar a golf, podríem dir, pràcticament, no?
3: Sí,
2: quin
3: sí,
2: torneig a
3: mare
2: Pula.
3: Meva.
2: Avui s'ha presentat aquest torneig, ha començat un torneig solidari on han pogut veure grans estrelles de l'esport de les Balears i també de la península.
3: Així és, un torneig de golf anomenat The Battle of Stars que es disputarà a Son Servera per recaptar fons per a les associacions de la Balears i l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple, i hem vist llegendes, autèntiques llegendes del món de l'esport, com són Rafa Nadal, que ha estat el primer en participar, també Ben Xuste, Rudi Fernández, Dardé, Abdó, Luis Milla, tota
2: sí,
3: mena
2: sí.
3: d'esportistes.
2: Grans esportistes, avui hem escoltat en Sergi Darder, demà escoltarem Nat Don, que han estat presents en aquesta primera jornada de golf a Pula, però també hi havia, era l'exjugador de bàsquet de les Illes, el mallorquí, Rudi Fernández, que ha atès el mitjà de comunicació.
4: Bueno, muy bien, muy bien. O sea, ya es mi segundo año. Este verano ya es... Y la verdad es que muy bien. Disfrutando, por como veis, de otro deporte que ha aparecido en mi vida y estoy enganchadísimo, así que muy bien, muy contento.
5: ¿Qué tiene el golf que engancha tanto, que muchos lo decís?
4: Pues me encantaría saber el antídoto, porque tanto yo como mi mujer, la verdad es que estamos muy enganchados y disfrutamos de un juego, sobre todo que es el aire libre. Creo que son planes familiares muy, muy buenos. Intentamos también que nuestros hijos lo practiquen, así que en ese sentido, ahora, ya te digo, mucho golf en casa y eso se agradece también.
6: No sé si ha seguido la temporada del Madrid, imagino que sí. ¿Una valoración después de final de Euroliga, caer en Liga?
4: Sí, bueno, como embajador del Madrid, que llevo unos meses con ellos, la verdad es que ha sido una temporada difícil, no te voy a engañar, pero creo que a veces estas temporadas vienen bien, ¿no? para ese toque de atención para el club y para los jugadores, ¿no? de volver, ¿no? a esa dinámica de estos últimos años, ¿no? que hemos intentado construir todos los jugadores y creo que por supuesto pues hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas, porque también las ha habido, pero por supuesto ser autocríticos y encararle el año que viene, yo creo, con todas las expectativas que conlleva tener el escudo del Real Madrid.
5: Bueno, ¿vale? Aparte del básquet, te pregunto por el fútbol, ya que va a empezar el Mundial. No sé cómo ves a La Roja este año.
4: Bueno, somos uno de los favoritos, ¿no? Y eso conlleva mucha responsabilidad, pero a la vez te das cuenta de la buena selección que llevamos, una selección joven que lleva pues estos últimos años haciendo muy buenos torneos, y ojalá que este Mundial sea algo bonito, ¿no? para disfrutar. Siempre recuerdo el gol de Iniesta, ojalá que nos puedan dar ese... Bueno, esa satisfacción que tiene todo un país de cara a este Mundial.
6: Y ahora que aquí en el Baloncesto Balear ha entrado un grupo empresarial en Palmer, con un proyecto a años vista para intentar ascender a ACB, ¿cómo ves el panorama aquí en las Islas también con un equipo en Liga Femenina Andesa?
4: Bueno, muy positivo, muy positivo. Siempre me hacéis esta pregunta y siempre me voy a que ojalá podamos vivir un baloncesto en Liga ACB. Ya el primer paso de Liga Femenina se ha dado y creo que se está haciendo un proyecto y se está apostando mucho por el proyecto, tanto la gente y sobre todo el Gobierno Balear, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo, todo lo que tenga que ver con el baloncesto es la isla y que puedan seguir empujando a ese baloncesto a poder conseguir esos objetivos, que ojalá viva el poder ver un partido de ACB en mi isla, donde he nacido, sería algo muy ilusionante y un sueño.
2: Esperen que sí, tenir un equip balear a l'ACB el més aviat possible. Xisco Ribas, i de res, demà continua el torneig, no?
3: Així és, aquest torneig benèfic a les instal·lacions del Pula Golf Resort i del Club de Golf de Son Cervera. Això sí, ja demà sense en Rafael Nadal, que ha dit que només podia assistir avui.
2: Idò, molt bé, estarem pendents. Xisco, gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio, tornant com sempre demà puntuals a partir de la 1:05, que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
7: Són les dues. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
8: Bon dia. Ha començat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Per sorpresa i sense previ avís, l'Ajuntament ha informat al migdia que iniciava l'operació a les instal·lacions municipals on resideixen d'haver 70 persones. Un fort dispositiu d'agents policials participen en aquesta actuació emparada pel jutjat davant els riscos per a la seguretat que Cort esgrimeix. Anem fins a les immediacions de l'antiga presó. Marta Puyalto, bon dia. Quina és la darrera hora?
9: Bon dia. Doncs aquest dispositiu per desallotjar l'antiga presó de Palma ha començat a les 12 amb un fort desplegament policial. El desallotjament s'està fent a comptagotes a mesura que arriben cada una de les 70 persones que encara vivien fins al dia d'avui aquí. Fort dispositiu policial en una operació que s'està desenvolupant amb normalitat i amb una gran presència de mitjans de comunicació.
8: Gràcies, Marta. En uns moments tornem a connectar amb tu per actualitzar la informació que marca l'actualitat avui, quan hem conegut el protocol que se seguirà a les escoles a partir del pròxim curs si es produeix una emergència, quan s'han de suspendre classes, com ha de ser la recollida d'alumnes, qui ha de fer les comunicacions, tota una guia que permetrà al sector respondre millor davant episodis com el que va registrar Eivissa la tardor passada. Tot d'una, ampliem aquestes qüestions rellevants avui dimecres 10 de juny. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
10: Bon dia.
8: Les Jerònimes estudien el futur del convent de Santa Elisabet després que la justícia n'ha ratificat la propietat.
10: La congregació no concreta encara els plans per aquest edifici, però assegura que serà un espai que serveixi a les persones i conservi el seu caràcter religiós.
8: 20 milions d'euros per la ciberseguretat.
10: Forma part de l'estratègia del govern per respondre a les amenaces cada vegada majors sobre infraestructures digitals i per donar suport especialment a les petites i mitjanes empreses que són les més vulnerables.
8: A Mallorca han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 a Sant Llorenç. Guillermo Orteo, bon dia.
11: Bon dia, les millores comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les obres, el trànsit de la variant es desviarà per dins del poble.
8: La presó de Menorca acumula 4 mesos sense director. Axel Camarasa, bon dia.
12: Bon dia. La baixa mèdica del màxim responsable del centre penitenciari no ha estat substituïda. Això ha generat encara més dificultats a l'hora de gestionar la presó, que les darreres setmanes ha viscut diversos conflictes amb interns i on els treballadors denuncien manca de personal. El centre hauria de tenir 4 càrrecs directius, a més del director, 3 subdirectors. Doncs durant 2 mesos, Menorca ha estat amb un sol responsable, el de seguretat.
8: A Eivissa ha nascut una plataforma ciutadana contra la reforma de la plaça de Sa Colomina que vol fer l'Ajuntament. Carmen Cires, bon dia.
13: Bon dia. La plataforma, formada per veïns i comerciants de la zona, ha mostrat el seu desacord amb diferents actuacions previstes en aquest projecte que ha presentat l'Ajuntament, com són la instal·lació de grades, ja que considera que podrien afavorir conductes incíviques o un pipicant atesa a la poca ventilació de la plaça.
8: Tot això amb la vista posa d'avui també a Barcelona, on el Papa Lleó XIV ha de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort del seu creador, Antoni Gaudí, un arquitecte amb vinculació molt estreta amb Mallorca per l'empremta que va deixar la seu amb la reforma de principi del segle XX. En parlarem al darrer tram de l'informatiu. Abans arribaran els esports, que avui en Gavi Fortesa, bon dia.
14: Bon dia.
8: Ens estan parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que juga continua en competició.
14: Així és, l'equip mallorquí juga avui al Palau de Somos, el segon partit de semifinals contra el Pozo Múrcia. Una victòria forçaria el tercer partit de desempat, però una derrota faria que el Palma acomiadés la temporada. El partit començarà a les 8 del vespre amb IB3 Ràdio en directe. D'altra banda, el Mallorca i el Fenerbahçe turc han arribat a un acord pel traspàs de Vedat Muriqi, que deixarà a l'illa després de 5 anys. També hi ha acord per la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. I parlant d'entrenadors, Òscar Troya acaba la seva etapa al Poblense i Luis Blanco també a l'Atlètic Balears, mentre que en bàsquet José María Berrocal no seguirà el Clat Sant Antoni.
8: I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
15: Bon dia. Avui jornada marcada per el vent de gregal. Avui el vent torna a bufar moderat i ens provoca diferents efectes. D'una banda, quant a la mà, al nord del territori, a la costa més exposada al vent, la situació marítima és més complicada, marcada per la forta maror. En canvi, al sud de l'arxipèlag sí que tenim unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I d'altra banda, aquest vent també ens afecta en el termòmetre. Al nord del territori tenim uns valors força més baixos, esperant que en aquests punts la màxima giri aproximadament entre els 24 i els 26 graus. En canvi, al sud del territori sí que tindrem uns valors més elevats, d'entre 26 i 30 graus aproximadament. I tot això acompanyat per un cel marcat per el sol entre Mallorca i Menorca, tot i que les Pitiuses sí que tenim més presència de núvols, tot i que al llarg del capvespre s'obriran més clarianes. I que passarà amb vista demà? En principi, condicions molt semblants, esperant que al llarg de la següent jornada el vent torni a bufar moderat. Ho farà de tramuntana en el cas de Menorca i de gregal a la resta de l'arxipèlag. Tornarem a tenir unes condicions marítimes bastant complicades al nord del territori. En canvi, al sud, situació marítima molt més tranquil·la. D'altra banda, quant a la temperatura, no esperen tenir grans canvis en la màxima, tot i que la mínima sí que podrà davallar qualque grau més. I tot això estarà acompanyat per un cel variable amb alternança entre sol i núvols.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: Dèiem a en portada estem pendents d'aquest desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma en un operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local. Es fa amb l'aval dels jutjats a causa del perill extrem per a la seguretat de les persones d'haver-se tanta que hi queden, segons els càlculs d'acord. Sàpiguem com s'està desenvolupant aquest dispositiu. Marta Puyalto, bon dia de nou, conta'ns.
9: Bon dia, doncs, des de fora, que des d'on podem seguir aquest desallotjament, veiem aparent normalitat. La gent va sortint a comptagotes, sense incidents amb les seves pertinences. Una vegada passen el perímetre de seguretat que s'ha desplegat, els fan esperar en una esplanada i entren un a un acompanyats d'un policia per tal de poder recollir les seves coses. Han vist una cua de fins a 10 persones, però de moment no tenim un recompte oficial de quantes ja han abandonat l'antiga presó. El que sabem és que avui encara en quedaven 70 de les 200 que hi havia fa uns mesos quan va començar el procés i es va fer el cens. La majoria dels residents no volen parlar, hi ha gent de tot tipus que no sap on dormirà avui. És el cas d'en Jonathan i d'en Bernardino, un jove espanyol que té feina, i un italià d'una 60ena d'anys que diu que està malalt.
16: Y yo vengo de trabajar, o sea, a mí no me han dado ni un papel, se supone que era hasta el viernes, nos han sacado así de sopetón. Nosotros tenemos una casa en la que no podemos disfrutar porque está ocupada por un contrato falso que hubo por en medio y seguimos, bueno, hemos tenido que vivir aquí en estas condiciones, de esta manera y con ese menosprecio que nos tratan siendo una persona trabajadora y normal y corriente.
17: ¿Tiene algún lugar para ir hoy?
18: No, ¿dónde tienes? Voy a dormir aquí. Voy a dormir aquí. Va tomar dos cervezas, va a dormir aquí, borracho, porque estoy enfermo.
17: ¿Y le han dado alguna alternativa?
18: No, aquí habla mucho, pero te dan nada.
9: Aquí hi ha desplegada la policia local, la policia nacional i els bombers, per si fos necessari. Podem veure una tauleta amb personal de serveis socials i també el tinent de bala, Javier Bonet. De moment no hi ha declaracions per part de l'Ajuntament. Sabem que una de les alternatives que s'ofereix a aquestes persones és anar a uns mòduls prefabricats al polígon de Son Castelló durant uns dies. Ens ho ha confirmat la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, que sí que ha pogut entrar.
19: Lo que se les estaba ofreciendo son un par de noches en el parque de bomberos sin poder entrar con las cosas. Entonces, la situación es que toda esta gente va a acabar en la calle sin ningún tipo de alternativa.
9: Per aquí també s'ha acostat el grup de suport als residents de l'antiga presó. Jaume Pujol, portaveu, denuncia que es deixa aquesta gent al carrer.
20: Ens pareix també que és una hipocresia per part de l'Ajuntament dir que els estan donant solucions quan no s'està donant cap solució, quan el bisbat ha intentat donar una solució i, a banda que el bisbat doni una solució, ja els han tret, deixant-los amb una única alternativa, que és el carrer.
9: Satisfacció per part de l'Associació de Veïnats perquè el desallotjament sembla ja definitiu. Una marxa diu que han conegut el desallotjament minuts abans que es produís i esperen que es trobi una alternativa per a aquestes persones.
21: El senyor Bonet ha avisat a l'escola, diguent-li, ja és imminent, en menys de 10 minuts se farà. I ha començat el desallotjament.
9: Sabem que el consistori confia desallotjar el recinte durant el dia d'avui, que es completi durant aquest dia. Després hi haurà un dispositiu de seguretat durant 24 hores i finalment es tapiarà l'antiga presó de Palma.
8: Gràcies, Marta Puyalto, en directe des d'aquest punt, ara mateix, que concentra tota l'atenció informativa d'aquest dimecres, però hi ha altres qüestions de l'actualitat que us expliquem a continuació.
7: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
8: Les monges jerònimes, ho dèiem en titular, estudien el futur del monestir de Sant Elisabet. Al centre de Palma intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. Avui han comparegut la priora de l'immoble i l'advocada per explicar la nova etapa que enceta el convent palmesà després que el Suprem ratificàs que aquest ordre n'és propietari. I descartant usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que es rumorejava.
22: Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat de l'edifici, la
10: la Federació de Monestirs de Monges Jerònimes de Santa Paula acullen en satisfacció la decisió del Suprem que els dona la raó en la disputa amb el Bisbat de Mallorca i les reconeix com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Un inventari adreçat a les monges del segle XIX ha estat una peça jurídica clau. La priora, Sor Ángeles Sanz, valora de manera positiva que el procés hagi acabat, com també ho ha fet el responsable de la Federació de Jerònims d'Espanya, Enrique Trigueros.
0: Hoy es un día de agradecimiento al Señor, porque al fin se ha acabado un largo y doloroso camino.
1: Queríamos haber sido un camino un poco más de conciliación y de, evitar pues, confrontamientos, ¿no? Pero al final pues, ha tenido que ir todo por la vía jurídica y bueno, pues aquí hemos terminado.
10: L'advocada de l'Orde Religiosa, Maria del Pilar Rosselló, ha recordat que les Jerònimes són un orde de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui de venda o de lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu. L'únic projecte que s'ha presentat en els darrers anys és de l'entitat Amadi Pesment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert altres possibilitats, com compatibilitzar un ús universitari en l'exposició de les valuosíssimes col·leccions d'art sacre que tresora l'Orde.
8: Més qüestions. Més de 500 persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, la majoria prop de les Balears. Són un 54% més de les víctimes que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates de 2025. A tot l'estat la xifra s'eleva fins a les 1.317 persones. Ens n'informa Elena Trinidad.
22: Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
8: A partir del pròxim curs escolar entrarà en funcionament un nou protocol d'actuació davant fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència, com la darrera dana d'Eivissa la tardor passada.
10: Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la Conselleria d'Educació i el Departament d'Emergències han vist que arran de la dana d'Eivissa es necessita tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius. El protocol també estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat com han d'actuar els centres educatius quan l'avís d'emergències es produeix durant les classes.
23: Si ens trobem amb una alerta en horari lectiu, hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a suïdors, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
10: El protocol estableix també que les famílies seran informades a través del GESTIP si, per exemple, se suspenen les classes o no poden anar a recollir els infants a l'escola en cas de pluja intensa, per exemple. En cas que els pares o les mares facin cas omís aquestes recomanacions, hauran de firmar un document en què exoneren el centre educatiu de qualsevol responsabilitat derivada del trasllat. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha dit que és important donar seguretat.
24: També per donar seguretat en els pares, també, perquè a vegades les famílies és lògic quan tens un menor a un centre i no tens informació, no saps què passa, pues, lo principal és anar a córrer i anar a cercar el teu lot i pentura estàs fent algo mal fet. Hem de llevar, hem de donar eines també en el clastre, en els professors, perquè també quedin tranquil de que sabre un moment donat quan la cosa hi ha nervis.
10: A més, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat rebrà també formació sobre fenòmens meteorològics adversos com inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200.
8: També a partir del pròxim curs escolar, les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les illes tindran aquest servei. En aquest moment hi ha prop d'una vintena de centres que encara no el tenen.
10: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Toni Vera, en una entrevista al programa El Dia. El conseller ha dit que tots els centres públics, per petits que siguin, han de disposar del servei de menjador perquè ha afirmat té una funció social i a més ajuda les famílies a conciliar.
2: Tenir el servei de menjador escolar a tots els centres públics hauria de ser ja, que ja hauria de fer molt d'anys que hi fos, perquè tu el que no pot tenir és un centre, i ara posaré un exemple perquè els conec a tots els centres de Balears. La soledat, alumnat vulnerable. Un centre com amb alumnat vulnerable necessita el servei de menjador escolar, perquè moltes de vegades és una funció social la que fem des d'educació.
10: Pel que fa al tancament de la cuina central de Can Araví, que gestionava el menjador de 33 centres públics i altres concertats, Educació espera conèixer l'informe final de seguretat alimentària per si ha de licitar de nou el concurs. A més, avui ha informat el conseller que a partir d'avui ja queden coberts i garantits els menús per l'alumnat que pateix qualque tipus d'al·lèrgia.

0: La Federació Hotelera de Mallorca lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es deuen a altres causes, com la manca de planificació que ha derivat en un dèficit en matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan ha estat qüestionat per la manifestació contra la saturació convocada pel juliol. Considera que aquesta protesta utilitza el turisme com un sac de boxa. Laura Marcos.
1: Vic assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable els darrers anys, no com ha passat, diu, amb el lloguer vacacional, tant en el legal com, sobretot, en l'il·legal.
2: Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final, cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
1: Vic assegura que de cara a aquesta temporada s'esperen uns números similars als de l'any passat, tot i que l'actual context geopolític internacional fa mal fer prediccions. El que sí que reconeix és que la temporada s'allargarà amb bones ocupacions fins a entrat novembre. Nega, però, que això faci incrementar el nombre total de visitants, perquè els turistes que es guanyen fora de temporada normalment són els que baixen en els mesos d'estiu.
0: Per a les empreses menorquines, la temporada turística ha començat amb força. Veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons l'enquesta mensual de PIME, tots els sectors han igualat o incrementat la facturació respecte al maig de l'any passat, Excel.
3: Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a PIME Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat, un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de PIME i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
4: El sector de rentacars sempre era el que teníem resultats pitjors i dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
5: Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
3: Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. PIME creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
4: Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que bueno, pues, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir potser algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
5: Que potser influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
3: El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
6: Vendemos de obras de nosotros, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
3: Un mes de maig que convida a l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
0: Més coses, les Balears destinaran 20 milions d'euros a una nova estratègia de ciberseguretat per reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses. La iniciativa arriba en un moment en què augmenten els ciberatacs i cerca garantir la seguretat de serveis essencials que depenen cada vegada més de la tecnologia.
7: Segons el vicepresident Antoni Costa, aquesta inversió permetrà protegir millor les infraestructures digitals i donar suport especialment a les petites i mitjanes empreses que sovint són les més vulnerables.
8: La ciberseguretat en el 100% no hi és. Sí que crec que s'han fet avanços importants. Crec que els ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves, diríem, contactes amb l'administració, que les seves dades estan salvaguardades.
7: Però les ciberamenaces cada vegada són més diverses, hi ha més dispositius interconnectats i també ha irromput la intel·ligència artificial. Bryce Kousarza, director d'una de les empreses col·laboradores, explica que per fer front a aquestes amenaces s'ha de fer feina des d'àmbits molt diversos. El pla es desplegarà en tres fases i inclou mesures de prevenció, resposta davant incidents, formació i conscienciació ciutadana.
9: I cada vegada, pues, les amenaces que presenta el ecosistema digital son más amplias, ¿no? Con la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, pues los atacantes también tienen más mecanismos para llegar, ¿no? Y cumplir sus objetivos, ¿no? Maliciosos.
7: La iniciativa compta amb el finançament europeu a través del fons Next Generation.
0: I s'ha aprovat la segona convocatòria del xec formació dotada amb 1 milió d'euros. Es tracta d'una formació gratuïta adreçada a persones treballadores ocupades i en situació d'atur.
7: Sí, la novetat d'enguany és que amplia l'oferta formativa i, a més de la construcció, es faran cursos d'àmbit sanitari, de transports, d'oficis tradicionals o de creació d'empreses. Segons el govern, la primera convocatòria ha tingut molt d'èxit de participació i obre les portes al món laboral. És la consellera de Treball, Catalina Cabré.
10: Por ejemplo, en el sector de la construcción, los hay que tienen trabajo al día siguiente. O eso nos cuentan, que en la parte, toda la parte de la construcción tenían una necesidad tremenda. Entonces nos centramos mucho en ellos, sobre todo también la parte de riesgos laborales, porque ya sabéis que para determinados puestos de la construcción es necesario tener esa titulación.
0: Son las 2:24. Fem una petita pausa i tornem tot una.
11: Chico, al lío, pide un crédito.
12: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
11: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
13: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
14: Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
0: Dins els actes de la segona jornada de viatge a Catalunya, el Papa Lleó XIV ha visitat l'abadia de Montserrat, on ha estat rebut per milers de fidels, i ha presidit l'oració del Sant Rosari. El pontífex s'ha encomanat a la Moreneta, la Verge de Montserrat, en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món.
1: Ho ha fet en un parlament farcit de català en l'oració del Sant Rosari.
15: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta, per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri a la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau.
1: En el seu discurs, però, el Papa no ha mencionat els abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. La visita en aquest monestir no ha estat exempta de controvèrsia per les crítiques de Miguel Hurtado, primer denunciant un cas d'abusos a l'abadia de Montserrat.
0: Abans de l'acte a Montserrat, el Papa Lleó XIV ha fet una aturada històrica, ha entrat a la presó de Brians 1. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a tot l'estat espanyol.
1: Un grup de 80 reclusos, tant homes com dones, l'han rebut cantant i li han entregat un plat de ceràmica fet per ells mateixos amb el dibuix d'un colom com a símbol de llibertat. El Papa els ha llançat un missatge d'esperança.
16: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: El tancament d'aquesta jornada serà el capvespre a Barcelona amb una missa multitudinària a la Sagrada Família.
0: Ja en plena visita del Papa s'ha produït un nou cara a cara al Congrés entre el líder de l'oposició i el president espanyol, esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE.
7: Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, de qui s'ha referit com a PS, sigles incloses en anotació de Leire Díez, Pedro Sánchez, però ha criticat la hipocresia del partit que no reconeixia qui era M. Rajoy dels papers de Bárcenas i ha carregat contra l'oposició tramposa que diu impulsen.
17: Usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
18: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia.
7: També ha estat dura la intervenció de la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que ha retret a Sánchez que no faci feina per Catalunya ni pel català, estrent desmentit pel president.
19: Com veu Catalunya?
20: La veo bien.
19: Que el Sempare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear una propuesta de financiar directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
0: Escala cada dia més la tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, a Jordània i a Kuwait. L'atac arriba després que Washington hagi responsabilitzat Teheran de l'enderrocament d'un helicòpter Apache.
7: També després que els Estats Units ordenassin una operació contra sistemes de radar i defensa aèris iranians embatats a diferents punts d'Hormuz. Les autoritats de Bahrain, Jordània i Kuwait asseguren haver interceptat bona part dels projectils. L'Iran al·lega que actua en defensa legítima. El president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha advertit que mantindrà la fermesa davant qualsevol nova agressió.
0: I a Barcelona, un home ha estat assassinat d'un tret al cap al districte de Sarrià, Sant Gervasi, i el crim ha passat aquest matí al carrer Balmes, on un agressor ha disparat a la víctima per l'esquena i ha fugit a peu.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés i miren d'identificar el cos, malgrat la proximitat a la ruta prevista de la visita papal. Fons policial descarten qualsevol relació en l'esdeveniment.
0: Arribarem així a les 2:30. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Les millores comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les millores, el trànsit de la variant es desviarà per dins el poble.
1: Mentrestant, el Consell de Mallorca està asfaltant dos trams de l'autopista d'Inca en direcció a Sa Pobla.
2: El mal estat del ferm en dos punts de la carretera ha obligat a la institució insular a dur a terme aquestes obres en caràcter d'urgència i per motius de seguretat.
1: I l'Ajuntament de Palma ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ileimas per a la gestió de les bonificacions de l'IBIA a famílies nombroses.
2: Cort podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu.
1: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altre de sortida des de la Vileta fins a l'altre de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També feia tràfic lent a la seva espalma tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I per acabar, volen demanar precaució per les hores d'asfaltatge que trobaran a l'autopista d'Inca, a l'altre de Sa Pobla en sentit Alcuí, on trobaran el desviament de la circulació per la mateixa sortida cap a Sa Pobla i que està provocant molt de tràfic lent al punt. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gracias, Juana. En Víquer Hernández, del control técnico, fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les millores del trànsit de la variant es desviarà per dins del poble.
2: Per mort de les obres, es desviarà el trànsit del pont i afectarà el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
8: Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenen que aquesta fase crítica, que durarà 4-5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i han de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
2: D'aquesta intervenció també n'ha parlat a l'informatiu Matí el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio.
9: Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
2: Es tracta, recorda, d'unes obres molt necessàries per evitar futurs episodis d'inundacions després de la tragèdia de la torrentada del Llevant del 9 d'octubre de 2018, que va deixar 13 víctimes mortals i nombrosos danys materials. Escolta'm ara alguns veïns.
10: Hombre, són molt necessàries per donar seguretat a les pobles, per evitar futures inundacions.
11: Si fas feina a Manacor, per exemple, has d'anar per de fora. Has d'anar fins a la rotonda que va, diguem, cap a Son Cervera, de Son Cervera cap a la rotonda d'Artà i entrar dins el poble. O bé a través d'un carrer per mig del poble, que és que passa per Espac, que és més estretat.
12: I a hora baixa ja haurien d'haver avisat, posar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Hortà, no estan girats cap aquí d'estar. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
1: D'altra banda, retarden fins a finals del mes de juliol les obres per ampliar la rotonda que uneix la carretera de Sóller amb el Camí dels Reis a Palma. Es tracta d'un dels punts crítics dels accessos a ciutat, ja que cada dia circulen prop de 50.000 vehicles i uneix l'Hospital de Son Espases, els polígons de Son Rossinyol i Son Castelló, en nuclis urbans com Son Sardina, Palmanyola o els pobles de la Serra.
2: Les obres havien d'arrencar aquest mes, just coincidint amb l'inici de l'estiu, quan baixa l'activitat als polígons, però no ho faran fins a finals de juliol. El motiu ha estat que el pla de seguretat no s'ha pogut adjudicar fins ara i aquest és un document molt necessari per executar els treballs, ja que s'allargaran mesos i s'haurà de desviar el trànsit per fases. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
9: Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris. Per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa.
2: L'objectiu és ampliar l'actual rotonda per fer-ne una de més grossa, amb accessos directes que permetin reduir els embossos que es produeixen cada dia des de primera hora perquè l'actual no pot reconduir amb fluïdesa tots els vehicles que hi han de circular, molt d'ells vehicles pesants com camions i grues, ja que per la zona també passen els que van cap als dipòsits de Maià a Son Pax o a la incineradora de Son Reus.
1: I a tot això, obres d'urgència a l'autopista d'Inca en direcció a Sa Pobla. El Consell Insular està asfaltant dos trams que presentaven problemes de seguretat.
2: El mal estat del ferm en dos punts de la carretera ha obligat la institució insular a dur a terme aquestes obres en caràcter d'urgència i per motius de seguretat. Ahir es va actuar a l'altura del Puig de Santa Magdalena, fet que va causar greus retencions de trànsit. Avui no n'hi ha tantes perquè les obres es duen a terme poc abans de la sortida de Sa Pobla i el trànsit es desvia per la carretera vella. Les obres acaben avui.
13: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
13: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui el conveni de col·laboració entre Cort i Limàs per a la gestió de les bonificacions de l'IBI a famílies nombroses. El consistori podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu.
2: Cal recordar que en el marc de la baixada històrica d'impostos impulsada aquesta legislatura, l'IBI preveu bonificacions per a les famílies nombroses que aconsegueixen el 90% de la quota en el cas d'habitatges amb un valor cadastral de fins a 200.000 euros i el 50% en la resta d'immobles. La portaveu de l'equip de govern municipal és Mercedes Teleste.
14: Aquest pagament completa ja la subvenció total que tenien, que era de 139.060 euros, i que s'havia concedit a la Federació de Veïns de Palma per les seves activitats de 2025 i 2026. Per tant, amb aquest fet d'avui, se fa una passa molt important en el desbloqueig de les subvencions municipals.
1: Per altra banda, el consistori ha aprovat l'abonament de prop de 70.000 euros pendents de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que completen el pagament de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria pública destinada a les associacions veïnals i les seves federacions per als anys 2025 i 2026.
2: La tramitació d'aquestes ajudes havia quedat suspesa pels requeriments de la Sindicatura de Comptes, unes subvencions que resoldran progressivament en les pròximes setmanes per a la resta d'entitats beneficiàries.
1: També avui ha quedat aprovada una modificació de crèdit per ampliar l'espai de coworking de Palma Activa. Després de més de 13 anys de funcionament, el consistori ha decidit impulsar un projecte d'obres i d'instal·lació de maquinària en la planta subterrània de l'edifici per poder ampliar la funcionalitat de l'espai i adequar-lo a usos actuals. Això a Palma, mentrestant, a Son Cervera, demà està prevista al dematí un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la renúncia del batlle Jaume Cervera, presentada el passat 28 de maig.
2: La decisió forma part de l'acord de governabilitat que van arribar PP i Independents per Son Cervera, cala millor i cala bona les eleccions de 2023, pel qual el popular estaria al capdavant del consistori els tres primers anys del mandat i el darrer hi hauria l'independent Pep Cervera. Dia 20 de juny es farà un altre ple extraordinari on es farà el canvi oficial de batlle.
1: 2:40, més qüestions. Coalició per Mallorca presentarà una moció per impulsar l'IVA reduït per l'illa, una proposta que planteja l'aplicació d'un tipus general del 15%, un tipus reduït del 5% i un tipus superreduït de l'1% per als productes essencials.
2: La iniciativa forma part de l'aposta de la formació per avançar cap a un règim fiscal balear que compensi els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat i permeti equiparar les oportunitats dels residents de les illes a les de la resta de l'Estat. El portavol de la coalició del Consell, Antoni Sales, ha defensat que volen que les famílies i les empreses de les illes tinguin les mateixes oportunitats que les del continent.
15: Que el tipus general passi del 21 al 15%, demanam també que el tipus reduït passi d'un 10 a un 5% i demanam que el tipus superreduït per béns essencials sigui d'un 1%.
1: D'altra banda, el PSIP acusa el president del Consell Insular d'abandonar les seves responsabilitats després que el PP hagi impedit habilitar un període extraordinari al Parlament per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles. Els socialistes asseguren que Jonas Galmés ha bloquejat l'aplicació immediata de la norma i manté ocults els informes sobre l'ús privat de cotxes oficials del vicepresident Pedro Bestart.
2: La mesa del Parlament ha desestimat avui amb els vots de PP i Vox d'habilitar un període de sessions extraordinari que permeti avançar la tramitació de la llei de regulació d'entrada de vehicles de Mallorca, una decisió que, segons els socialistes, impedeix avançar 2 mesos els tràmits legislatius. Catalina Cladera és la portaveu socialista.
16: Sí que demanen que se tramiti per procediment d'urgència, però quan avui el Partit Socialista ha demanat a la mesa del Parlament que s'obri o s'habiliti un període extraordinari des de dia 22 de juny fins a dia 6 de setembre per poder tramitar aquesta llei, si és tan urgent, si és tan necessari, si realment n'han de veres, s'hauria d'haver habilitat aquest període extraordinari. I qui l'ha bloquejat? El Partit Popular.
2: Els socialistes també han reclamat que el Consell posi en marxa de manera immediata l'estudi de càrrega que ha de determinar el topall de vehicles que pot assumir Mallorca.
1: Els populars asseguren que la proposta serà una realitat i afirmen que han fet més que els socialistes amb 8 anys, escoltant la portaveu Núria Riera.
17: Se farà en sa màxima urgència, se'n faran sos tràmits parlamentaris que corresponguin, se farà, crec, d'urgència i se farà per ser aprovada d'haver s'octubre o novembre.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Els darrers 3 mesos s'han capturat 22 exemplars de vespa asiàtica a Mallorca. És el balanç de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural en la campanya de primavera contra aquesta espècie invasora, amb l'objectiu de capturar reines fundadores abans d'establir colònies noves.
2: Des del mes de març s'han desplegat 381 trampes i s'ha pogut detectar i eliminar el primer niu d'enguany a Palma. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural fa una crida a la col·laboració ciutadana per detectar la presència de vespes asiàtiques.
1: I música, gastronomia, art i visites guiades són algunes de les més de 30 activitats que el Consell Insular organitzarà per commemorar el 15è aniversari de la Serra de Tramuntana.
2: Amb el lema "Una pinzellada a la memòria", la institució reivindica el paper de les persones que, amb la seva dedicació, han contribuït a fer possible la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Durant la presentació, el conseller de Presidència, Toni Fuster, ha recordat que la Serra de Tramuntana és Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural.
18: Però si realitat és que fa molt de temps que la gent d'aquesta terra coneix el seu valor excepcional. Perquè la Serra de Tramuntana no és patrimoni mundial només per la seva bellesa. És patrimoni mundial en la categoria de paisatge cultural. I això vol dir que és el resultat de segles de convivència entre persones i territori.
2: L'acte central se celebrarà el 2 de juliol als Jardins del Fàbia. L'esdeveniment combinarà música, reconeixements i diferents moments commemoratius per retre homenatge a totes les persones que han contribuït a conservar aquest paisatge cultural excepcional.
1: I un darrer punt, perquè continua oberta la investigació de la Conselleria de Salut per aclarir les causes de la incidència que motiva la suspensió cautelar de la cuina de Can Areví. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.

L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Informatiu migdia. Esports.

0: Aquesta eliminatòria ja espera rival. Ahir el Barça es va classificar per a la final després d'imposar-se a l'Inter per 5-6 a la pròrroga. El Barça ha assegurat així disputar la pròxima temporada a la Champions.
1: Per la mare de futbol, la selecció espanyola femenina absoluta jugarà al Mundial del Brasil l'any que ve.
0: El combinat espanyol que entrena Sonia Bermúdez es va imposar a Islàndia per 1-6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món del 2027. Les quatre mallorquines, Kiata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales van ser titulars, dues de les quals, la portera i la lateral esquerra, varen jugar tot el partit. Espanya ha quedat primera de grup amb molt bones sensacions, especialment en aquests dos darrers partits de classificació, en què han sumat 10 gols i només han encaixat un. Sentim la seleccionadora d'Espanya, Sonia Bermúdez.
2: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, creo que todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil.
1: I pel que fa al Real Mallorca, el pirata Vedat Muriqi vestirà la camiseta del Fenerbahçe després de l'acord entre el conjunt turc i el club mallorquinista.
0: Segons informa el periodista Fabrizio Romano, el Fenerbahçe pagarà 15 milions d'euros pel davanter, que signa fins al juny del 2029. La temporada del pirata, malgrat el descens, ha estat històrica, amb aquests 23 gols que ha anotat. Muriqi ha estat el màxim golejador de la història del Real Mallorca a primera divisió, amb 58 gols en 155 partits. Un altre que també partirà és Pablo Maffeo. Acord tancat amb l'Olympiacos, el lateral català es desplaçarà a Grècia el dia 17. El Mallorca s'embutxacarà uns 3 milions d'euros.
1: El migcampista Sergi Darder ha parlat del futur del Mallorca.
0: L'artanenc ho ha fet al Pula Golf com a participant del torneig de cada any i ha fet referència a quin Mallorca veurem la pròxima temporada a segona divisió.
3: Teòricament hem de ser un equip, pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700 i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i si hi ha alguna cosa d'aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho. Hem de ser conscients de que bé, primer s'ha de fer el projecte per poder fer-ho, evidentment, però Mallorca està primera i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
0: Més futbol. Xisco Campos deixa el Real Mallorca i es fa càrrec del Nàstic de Tarragona de la Primera Federació per a les dues pròximes temporades. Allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
4: Lo primer que jo faig és tenir un comerç amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria. Però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
1: Comencen els moviments al Poblense i l'Atlètic Balears.
0: El Poblense i Òscar Troia han arribat a un acord per posar punt i final a la seva etapa com a entrenador del primer equip. Troia ha compartit 10 temporades en el conjunt blaugrana i ara tot apunta que el destí serà l'Atlètic Balears, equip que també milita a la segona federació. Per cert, que l'Atlètic Balears ha anunciat el comiat del seu tècnic, Luis Blanco, i la sortida de nous jugadors, Ramis, Serrano, Lache, Castell, Ulrich, Víctor Morillo, Manu Morillo, Fustos, Juanmi i Pachón. I el play-off d'ascens a primera divisió, afegim que l'Almeria és el primer finalista en imposar-se per 3-2 al Castelló. Avui vespre, a l'estadi de la Rosaleda, es disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge del partit d'anada a Gran Canària.

0: L'exdirector esportiu de l'UD Eivissa, Javi Lara, es mostra molest per les formes en què el club Pitius ha decidit acomiadar-lo.
1: Així és. Avui Lara, en declaracions al programa Esports 3, està crític i contundent en referència al president Amadeo Salvo. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
2: Bon dia, obert i molt sincer, Javi Lara no comparteix les formes de la família Salvo quan el seu acomiadament de l'Eivissa.
3: Yo soy también una persona que tiene sentimientos. Yo no soy de piedra y verme con una planificación para la temporada...

0: siguiente ya marcada y realizada y con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado teniendo en cuenta que yo no digo que seas más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno, ya está, en el mundo del fútbol pues todo puede pasar, ¿no? Como yo soy muy de las personas y todo el mundo me conoce, pues creo que eso se podía haber evitado diciéndome en marzo o en abril, pues esto es lo que pasa y además, no sabiendo que estoy avanzando en operaciones y teniendo reuniones, para nada.
1: Javi Lara, que vivia la seva primera experiència com a director esportiu a l'Eivissa, va ser acomiadat ara fa 15 dies. Va arribar al gener del 2025. Ha reconegut que possiblement havia d'haver marxat quan ara fa un any Amadeu Salvo va decidir la continuïtat de Paco Gémez quan Lara no creia en la seva feina.
0: Me debería de haber ido a mi casa cuando se le da la continuidad al anterior entrenador, pues yo ahí debería de haberme ido a mi casa al día siguiente.
1: Recordem, l'Eivissa té nou director esportiu, Mitchell Sanz, que de moment no ha estat presentat.
2: I parlam ara de bàsquet. A la segona FEB, el tècnic Josep Maria Berrocal no continuarà al Clas Bàsquet Sant Antoni.
3: Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Berrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. I ja que parlant de bàsquet, en els play-offs pel títol de l'ACB, el Barça va passar per damunt del Tenerife en el primer partit de la semifinal. El mallorquí Joan Sastre va jugar 12 minuts. El segon partit es disputarà divendres també al Palau Blaugrana.
2: I la 22a edició de la Copa del Rei Repsol de vaixells d'època se celebrarà del 25 al 29 d'agost a Aigües de Menorca.
3: 25 embarcacions han confirmat la seva participació procedent de 10 països en una de les regates de vaixells clàssics i d'època més prestigioses del Mediterrani. El Regne Unit encapçala la representació internacional de la flota. La competició es disputarà en les categories època, clàssic, esperit de tradició i big boats amb un programa de 5 proves costeres en aigües del Port de Mó i del litoral menorquí.
2: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
4: Ei, què vols, pas?
5: Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom. Colonet.
6: I de colonet per tothom.
5: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: És una data assenyalada al calendari. Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí. Un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la Catedral de Mallorca entre 1904 i 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple. Ens ho explica Toni Escanelles.
11: Lluny de limitar-se a una reestructuració arquitectònica, Gaudí va concebre tota una renovació integral de l'espai religiós. Va traslladar el cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí, el lampadari que penja damunt l'altar major. Una de les imatges possibles possiblement més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien la renovació de tot l'art sacre durant el segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat, ja que va morir el bisbe Campins. Andreu Villalonga és professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes i director de la Càtedra de la Seu a Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades durant els 12 anys més o manco que va durar la intervenció a la Seu, la gent de Mallorca se'l sent tan seu a Gaudí.
4: Ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
11: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'any Gaudí 2026, un programa d'activitats que pretén posar en valor aquesta intervenció, que consideren que és l'única que va fer Gaudí fora de Catalunya. La commemoració inclou a més una exposició temporal dedicada a la reforma, conferències, visites guiades i teatralitzades, també un simposi internacional sobre renovació litúrgica i arquitectura contemporània i podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de Gaudí entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
4: Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
11: I en aquest acte central, en aquest dia 8 de desembre, s'inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional, també la interpretació de les completes tota pulcra de Miquel Campllonc, estrenades precisament aquell mateix dia de fa més de 120 anys.
2: I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal per aquest mes de juny. Ho hem sabut avui, es representarà al Teatre Principal el 17, 19 i 21 d'aquest mes.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 10 de juny. Cort ha anunciat la instal·lació de 4 casetes prefabricades al Parc Central de Bombers per allotjar de manera temporal les persones desallotjades de l'antiga presó de Palma. El dispositiu per desocupar la instal·lació ha començat avui migdia, per sorpresa, i continua en aquesta hora. Marta Puyalto, bon dia, com es desenvolupa l'operació?
1: Bon dia, Ida. L'únic que sabem és pel que veiem des de fora, perquè de moment l'única informació que tenim per part de l'Ajuntament és a través de 2 comunicats. El primer informava de l'inici del desallotjament a les 12, una vegada que ja havia començat, i el segon fa uns minuts en el que l'Ajuntament diu que s'ha posat a disposició dels residents aquests mòduls prefabricats al polígon de Son Castelló. Uns mòduls prefabricats que estarien disponibles per a aquestes persones durant 2 dies, tot i que no sabem tampoc quantes places hi ha disponibles, ni tampoc sabem quanta gent ha sortit fins al moment. Veiem que ho fan a comptagotes, la gent surt carregada, ho fa amb resignació. Tots diuen, els que han volgut parlar, que no saben on passaran aquesta primera nit. La majoria ja dels que ja han recollit les seves pertinences continuen aquí, a les immediacions, sense saber ben bé què fer. La premsa, seguim aquest desallotjament des de fora, no podem entrar, però aparentment, pel que veiem des d'aquí, des de les immediacions de l'antiga presó de Palma, es fa sense resistència per part dels residents i de forma pacífica.
0: Gràcies, Marta Puyalto, en directe des de les immediacions de l'antiga presó de Palma. A partir del curs que ve es posarà en marxa un nou protocol d'actuació davant fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
2: Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat com han d'actuar els centres quan l'avís d'emergències es produeix durant les classes.
3: Si ens trobem amb una alerta en horari lectiu, hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
0: Les monges jerònimes estudien el futur del convent de Santa Elisabet a Palma després que la justícia ha ratificat que en són les propietàries.
2: La congregació no concreta encara els plans per a aquest edifici, però asseguren que serà un espai que serveixi a les persones i conservi el seu caràcter religiós. Enrique Trigueros és el responsable de la Federació de Jerònims d'Espanya.
4: Queríamos haber sido un camino un poco más de conciliación y de evitar, pues, confrontamientos, ¿no? Pero al final, pues ha tenido que ir todo por la vía jurídica y bueno, pues aquí hemos terminado.
0: Les Balears destinaran 20 milions d'euros a reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses.
2: La iniciativa arriba en un moment en què augmenten els ciberatacs i cerca garantir la seguretat de serveis essencials que depenen cada vegada més de la tecnologia. El pla es desplegarà en 3 fases i inclou mesures de prevenció, resposta davant incidents, formació i conscienciació ciutadana. Antoni Costa és el vicepresident del govern.
5: La ciberseguretat en el 100% no hi és. Sí que crec que s'han fet avanços importants, crec que ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves, diríem, contactes en l'administració, que les seves dades estan salvaguardades.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IV3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

Tenta el número 1165. Heu de saber que avui, 10 de juny, però de l'any 1611, varen atorgar als ciutadans de les Illes Balears el privilegi de poder repoblar part del sud de València.

0: Bon dia a tothom. Si passegeu qualque vegada pel poble de Tàrbena, a València i els seus redols, vos sorprendrà que allà salen. És a dir, que no fan servir l'article literari, sinó l'article salat. Això vol dir que en lloc de dir el fum, diuen es fum. En lloc de dir me fa mal el dit, diuen me fa mal es dit. I això passa perquè allà tenen una variant lingüística que varen dur els repobladors mallorquins i en menor part eivissencs fa ja 4 segles. I vos demanareu com així els mallorquins varen repoblar aquesta part de València. Idò, perquè avui fa 415 anys que es va fer la carta de poblament, de concretament la vall de Gallinera, en la qual s'afirmava que els nous pobladors d'aquelles valls serien pagesos de les Illes Balears. Una carta de poblament era un document en el qual el rei o un senyor atorgaven una sèrie de privilegis a un grup de població concreta a fi d'obtenir la repoblació de certes zones despoblades. I se va decidir que els pagesos mallorquins repoblassin aquelles terres. I de llavors encara hi ha influència mallorquina. Però bé, com tot, amb el temps, aquesta influència serà perdent. Però sí, a principi del segle XX es parlava també a la vall de Gallinera, però ara el seu futur només depèn pràcticament d'un centenar de persones. Els habitants d'aquesta zona valenciana sabien que provenien de Mallorca i d'Eivissa, però no, tot i que ja intuïn que tenien una parla diferent a la resta dels seus veïnats. I, evidentment, la resta de valencians en feien un poc de befa. Tot i això, ara s'ha convertit un orgull l'article salat en aquests pobles. La presidència illenca d'aquest valencià va arribar al coneixement general a final dels anys 70 i, evidentment, la població, doncs, varen aparèixer una sèrie d'estudis que varen suposar una revelació. I ara escoltareu un fragment d'un DVD titulat Valencian de Mallorca, l'herència balear al sud valencià, elaborat per InfoTV, i escoltau-lo amb atenció perquè aquest senyor valencià que sentireu és de Tàrbena. Trobeu que té qualque influència mallorquina en el seu parlar?
1: La maleta. Nosaltres diguem la maleta. Normalment es diu el cotxe. Nosaltres diguem el cotxe. En vez de dir les cadires, diguem les cadires. Quan vam arribar, volien donar 100 de loteria. Això sí que em va... Volien donar 100 de loteria i vam entrar en administració. L'única que hi ha allà. Si fas una casa, o fas... Ell, quan fa falta, treu les escritures quan li fan falta.
0: I d'ací ja els heu sentit, ho trobo qualque semblança. D'aquí una estona parlarem amb una d'aquestes persones de Tàrbena, perquè han fet la festa d'esparlar de sa. Començam.
2: Bebem fins la matinada i tornem a casa orgullosos com els canvis de secança. Jo no cante per la Déu, ni tampoc per la seguida. Cante perquè tinc motius, per quan jo perdria la vida.
3: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui, dimecres 10 de juny, tenim totes les lletres i aquí també les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Jordi i Jason, tots a taula, que anem, Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Com estan, Celestí Olivem?
2: Bon dia, bé.
0: I Miquel Jun, com va?
3: Bon dia, va
0: bé. Idò, bon dimecres. Avui a taula hem fet una portada que estarà molt relacionada amb el primer contingut que avui repassarem en aquest sumari de temes que tenim per al dia d'avui. Celestí, de què en deixarem?
2: Idò, sí, primer jugarem a Atento, repassarem l'actualitat del dia i sí, efectivament, avui podrem entrevistar una persona de Tàrbena, de la Marina Baixa Valenciana, en Joan Lluís Monjo, perquè aquest cap de setmana, precisament dissabte, se va celebrar en el poble la festa de parlar de ser.

0: I de com dèiem, Tàrbena, la Marina Baixa, en el País Valencià ha celebrat aquest cap de setmana la festa d'esparlar de sa, una singularitat lingüística.
1: Sí, ells diuen esparlar de sa.
0: Ah, de sa.
1: Bé,
0: de
1: ells sa. Diuen de sa perquè l'article el fan salat, però sa la fan forta.
0: Clar, clar, parlar de
1: sa. I li viuen
0: sa,
1: sí, la festa d'esparlar de sa.
0: I d'una singularitat lingüística que ve arran del repoblament mallorquí de fa 4 segles, del segle XVII, i que ha esdevingut un motiu d'orgull i també d'identitat del poble. I, per tant, avui en parlarem amb ell per saber com ha anat aquesta festa.
1: En Joan Lluís Monjo, que sí. Monjos també n'hi ha per Santa Margalida.
0: També, també.
1: Perquè, de fet, bona part de repoble del Baren ser d'aquella zona de Santa Margalida.
0: Clar, sabrem si més enllà d'expressions i paraules, si se'n conserven fins i tot d'algunes que aquí s'han perdut. I fins tot topònims i llinatges i còstums i menjars, també.
1: Sobrassada m'han dit que em fan. No l'he provat, sobrassada de Tàrbena, però tenim constància de que em fan. Llavors parlarem d'aquesta festa, però també avui rebrem la coreta d'aquest programa, Raquel Agüeros, i com sempre vendrà ben a contracop.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Arribes dimecres i avui tenim un protagonista indiscutible, o no? No només de les revistes del cor, també dels diaris, dels digitals, de la televisió, de la ràdio. I avís, no és en Xisco.

0: Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata.
1: Crec que n'hi hauran fet de fotos, eh, d'aquesta persona de que parlen a Raquel Agüeros, i fins i tot s'ha fet fotos amb aquest cantant, tot i que, de moment, no han transcendit.
2: Fotos no ho sabem, si se n'ha fet. Que va ser a la mateixa habitació, sí. Segur.
1: No, sempre. Segurament hi haurà qualque fotografia, segur. Però no ha transcendit de moment.
3: La no imatge més comentada de les darreres
1: totalment,
3: 24 hores.
1: Totalment.
3: Bad Bunny i família, perquè no va ser només ell.
4: La veurem en aquesta foto.
3: O sigui, dependrà, m'imagino, del Vaticà o d'espat en el qual hagin arribat en la gent de premsa d'en Bad Bunny. No crec que interessi, mentre el papa estigui fent el recorregut per l'estat espanyol, que s'enterboleixi aquesta tasca pastoral amb una foto una mica més coreta, com dirien ara que l'Agüeros.
2: No va ser la casita, però...
3: No, tot i que amb intel·ligència artificial han fet un munt, però un munt de simulacions del papa a la casita, i és una fantasia. Mm-hmm. Aquesta ja sí que m'agrada.
2: Aquesta només.
3: Només aquesta.
2: La del papa a la casita.
3: Sí, perquè són coses divertides.
4: Bé, doncs ja ha estat. Vaja.
3: No, hi ha del mal, hi ha de la diversió.
2: Hi ha papal.
3: Exacte. Mm.
1: De fet, en parlarem del papa avui també, però més temes a la taula de redacció, Miquel.
2: Sí, avui començarem parlant d'arquitectura perquè dos projectes mallorquins han estat guardonats als Premis d'Arquitectura 2026 organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. També parlarem de Gaudí i del papa una altra vegada, que avui presidirà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just el dia que es compleixen 100 anys de la mort d'aquest arquitecte. I acabarem parlant de calor, perquè sí, l'AEMET preveu que aquest estiu sigui més calorós que de costum.

0: Si és possible. Això és el que alerta la EMET i ja estem tots, ens en vam pescar, probablement com serà aquest estiu. Però bé, com deies també, pegarem un vot a Barcelona per parlar de la visita del Papa. Més o menys quan estarem en directe, de fet, cap al final del programa, el Papa visitarà avui la Sagrada Família per beneir aquesta Torre de Jesús i també altres sorpreses que potser podrem explicar o no. I també parlarem d'això, de premis d'arquitectura, perquè un arquitecte de Montuïri, en Jaume Mayol, guanya premis cada vegada que se convoquen premis d'arquitectura i després haurem de comentar-ho amb ell i l'haurem de felicitar perquè el seu despatx té d'arquitectes, està fent molt bona feina perquè l'estan premiant no només a Espanya, sinó també de manera internacional. Però així és que tenim més temes.
1: El tema de Saquelo comprau Bermudes i que els són curs, que després s'acaben ses talles bones.
0: A vos.
2: I ribelles, per i posar estals en remull.
1: I ventiladors. I a la tercera hora de programa, avui, a partir de les 5, visitarà els estudis d'Iveta Ràdio la cantant menorquina Anna Ferrer, que avui ve a presentar-nos el seu darrer treball, Pa. L'amor.

0: filla, neta, reneta i rereneta de forners. Anna Ferrer ha crescut entre sats de farina, cartrons d'ous i màquines de pastar. Després d'una profunda digestió d'aquesta herència, ha decidit no continuar la tradició fornera per dedicar-se a cantar i així fer la música el que la seva família ha fet amb el pa. Pa és una proposta musical i performativa que sorgeix de la necessitat de ritualitzar aquest traspàs d'ofici. Ferrer puja a l'escenari acompanyada de son pare, dos músics i un repertori que combina l'oralitat, l'imaginari popular, la investigació i l'experimentació artística. I de tot aquest suflé ens en parlarà a partir de les 5 aquí a Tento.
1: I també que avui és a Mallorca per un motiu relacionat amb musicà Alberta Jiménez. Després ho parlarem amb ella avui, Anna Ferrer, la cantant menorquina que avui visitarà aquí els Estudis Centrals i Beta de Ràdio. Però a partir de les 5 i mitja també tindrem gastronomia arsiana Tento amb la senyora Tabrioix i avui cuinarem mussola.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyora Tabrioix. Avui, a Gastronomia Arsiana, farem fideus i panades de mussola. I per acabar, unes postres dins una llimona. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Fins més tard!

0: Vas agradar la mussala?
1: Molt.
0: Que no sí. És mussal.
1: Sí.
0: I deu aprendre
2: no.
0: a cuinar-la.
2: Em fa mal la cara, perquè el peix no...
3: No són molt mussolers, les coses com són.
0: Vaja. El mussal.
2: Sí, fa que renou. Sí, sí.
0: El mussal, sí, la mussala, no exactament.
3: La mussala amb es mussa.
1: Sí. I els mussals?
3: No són molt d'animals de ploma, t'he de dir. A mi els becs
2: m'adonen
3: molt mal rotllo.
1: D'aquells ulls.
3: Dels nuggets.
1: Nugget de mussola.
3: Si em fan, i jo no sé què són de mussola, me'ls menjaria. No vos passa que quan no saps de què estàs menjant amb una altra cara, que si saps què és i no t'agrada, o te penses que no t'agrada...
1: De petits passava.
3: Mon mare era especialista en enganar-me, però això ara no me'n fi de res i he de veure tot com se cuina. Però bé, això és una altra història.
0: Sí, perquè avui la mussola serà la protagonista de la secció de la senyoreta Brioix. Farem fideus, farem panades, farem mussola arrebossada, que és boníssima, i altres coses que aprendrem a fer en aquestes 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: Sí. 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic.
0: O sorpresa.
1: Que nosaltre, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs, Xisco, Miquel, molta gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim les vies de so. Ho he volgut dir tan aviat a l'estí. Avui hem canviat, oh?
1: Avui hem canviat,
0: cara
1: sí.
0: Nova, mans noves.
1: Clar, és dimecres.
0: És dimecres. I avui, des del barri de Pere Grau de Palma, avui tenim en Lluís Fortesa. Moltíssimes gràcies. Són les 3:20 i ara sí mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: I d'així, estimades i estimats, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar dels 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
2: Si passo molt distreta per la via, quan entregar la feina vaig on vinc, i sento la campana del tramvia, quin sobresol que tinc, que tinc, que tinc, que tinc, que tinc. És el tramvia.
0: Ai, sí, el tramvia. Llàstima, perquè avui hem de parlar de la mort d'Antoni Gaudí. Ja sabeu que avui és el dia, per això s'han organitzat totes aquestes activitats amb el papa, perquè havia de venir a consagrar aquesta torre de la Sagrada Família. És per això que avui és un dia molt important en la història. Se fa, compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i nosaltres en volem parlar en aquest programa. Gaudí va morir dia 10 de juny de l'any 1926. Tenia 73 anys, i de fet avui fa un segle de la seva defunció. És per aquest motiu que, com vos dèiem, s'han organitzat un bon grapat d'activitats. La més sonada, òbviament, és la santificació de la torre de la Sagrada Família de Barcelona per part del papa, però a les Balears Gaudí també hi va fer obra, també va tenir presència aquí. És per això que l'arxiu de la catedral ha donat a conèixer avui precisament que s'ha fet accessible un conjunt documental de gran interès per la comunitat científica, entre les quals es troben registres de la intervenció de Gaudí a la Seu, duites a terme entre els anys 1902 i 1915. Una part d'aquesta documentació refereix explícitament a l'actuació que va fer Antoni Gaudí, que va dur a terme a la Seu de Mallorca, iniciant un procés de transformació que va marcar profundament la seva configuració litúrgica i la seva trajectòria històrica. Aquest impuls renovador va néixer de la visió del bisbe Campins i de l'estreta col·laboració amb en Gaudí.

Antoni Gaudí, també ho sabreu, és considerat un dels màxims exponents del modernisme. Malgrat haver dissenyat molts altres grans edificis, el que més fama li ha donat arreu del món és, sense dubte, el temple de la Sagrada Família a Barcelona. Però recordem que Gaudí, per exemple, també se va encarregar de la restauració de la Seu durant 11 anys. La qüestió és que fa 100 anys, el 17 de juny de 1926, uns dies abans, Antoni Gaudí caminava per la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, de camí precisament a la Sagrada Família, i just quan es disposava a travessar el carrer, un tramvia el va atropellar. Sí. L'home va quedar inconscient i el van endur a una casa de socors i d'aquí a l'Hospital de Santa Creu, greument ferit. Curiosament, pel seu aspecte abandonat, van estar un temps a saber que era realment Antoni Gaudí. Finalment va morir 3 dies després, tal dia com avui, 10 de juny, a l'Hospital de Santa Creu. I seguint l'efemèride de la mort de Gaudí, avui és també el Dia Internacional del Modernisme. El meu xicot vestit.

0: I doncs, i per tot plegat, i perquè avui també és l'aniversari de l'altre referent de l'Art Nouveau, l'hongarès Odon Lechner, va ser decisiu per triar aquest dia com a Dia Internacional del Modernisme, avui, 10 de juny. A les Balears tenim una bona mostra d'edificis modernistes. Aquí, però, el modernisme està concentrat gairebé tot a Mallorca. A Menorca també trobem qualque exemple, com per exemple la farmàcia Llebrers, que n'hem parlat qualque vegada en aquest programa, coneguda popularment com Casa Apotecària, i que també té relació amb els reis d'Espanya. Tot això, les obres més representatives d'aquest estil del modernisme són sobretot a Palma, a Solla i al Santuari de Lluc. A Palma hi trobam, per exemple, el Gran Hotel, referent del modernisme català a Mallorca. De fet, pot ser l'edifici més significatiu que tenim. Just davant per a el Font del Teatre, on veiem també modernisme aplicat a un comerç, a la façana d'un comerç, com també passa en el Font Fondo, que hi ha unes passes més cap avall. Can Casasayas i la pensió menorquina també són a prop, a la plaça del Mercat, i també són dues mostres ben representatives del modernisme a Mallorca. Però més enllà del carrer de la Unió també tenim Can Corbella, a la costa de Sant Domingo, o la casa Fortesa Rei i el magatzems L'Àguila, que també són molt a prop de la plaça Major. I Solla tenim el temple Sant Bartomeu i el banc de Solla. També l'hotel de la Vila o Camprunera. Però tornant a Gaudí, a la Seu ja m'ha explicat que varen encarregar Gaudí la restauració de la Seu, un projecte, però que lamentablement no se va dur a terme completament tot allò que hauria volgut fer Antoni Gaudí a la Seu. Dia 7 de març de 1902, el bisbe Campins va encarregar en Gaudí la restauració de la catedral, ja que l'edifici tenia danys a la façana ocasionats per un terratrèmol. Recordeu que una vegada van parlar d'aquest terratrèmol que va malmetre la Seu? I doncs Gaudí ho va acceptar i va fer feina 11 anys a la reforma de la catedral gòtica de la Seu. De fet, Gaudí va fer una maqueta de fusta del projecte, però no s'ha pogut conservar. Finalment, després de més d'11 anys fent-hi feina, va tenir diferències amb els constructors i, per acabar-ho de debat, va morir quan havia encarregat l'obra al bisbe Campins. És a dir, va morir el bisbe Campins. Això va fer que deixés definitivament la restauració. És per això que varen quedar pendent d'acabar 6 de les 9 vidrieres que havia projectat Antoni Gaudí a la Seu, també part del mobiliari que havia de fer Gaudí, cobertes i tombes reals. Durant les seves estades a Mallorca, Gaudí va reformar també una façana sud del Palau Episcopal de Palma, de les que es poden apreciar, per exemple, un pinacle i merlets de pedra. També qualque reixa i un vitrall a la capella privada. També a Gaudí se li atribueix el disseny del paviment de l'església de Nostra Senyora dels Àngels a Pollença i la participació com a assessor a les reformes del monestir de Lluc. Amb tot això, si no n'hi ha prou, jo trobo que avui ben bé Antoni Gaudí se mereix un programa.
1: Efectivament, ben merescut, i doncs per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol a l'arquitecte Antoni Gaudí.
0: Són les 3 i 27 minuts. Tèntol. I abans de continuar i parlar de Gaudí, més de Gaudí, també parlarem de la Seu, perquè la pregunta d'avui està relacionada. No podem evitar recordar avui una de les frases fetes típiques a Mallorca relacionades amb la catedral de Mallorca, amb la Seu. És aquesta que diu, ja tenim la Seu plena d'ous. Una frase que es diu irònicament, però la pregunta és precisament què volem dir quan deim ja tenim la Seu plena d'ous.

0: l'Estil, la sabies de queixa?
1: La sabia, la sabia, la sé.
0: Molt coneguda.
1: Sí.
0: Sobretot per Palma, se diu molt.
1: Se sent, la diuen.
0: I ja tenim la seu plena d'aus.
1: Exacte.
0: Però què significa?
1: Vol dir que... Sí?
0: No sé.
1: Això mateix.
0: Si són aquests aus, eh? Exactament, Lluís.
1: Vol dir que ja ho tenim tot preparat, que podem partir. Ja ho podem deixar fer.
0: Sí, ja ho tenim pla.
1: Sí, que ja ho tenim pla. Vol dir brevetjar d'un èxit insignificant.
0: Ja tenim la seu plena d'ous.
1: Sí. O vol dir haver fet molt de dobbers, ser ric.
0: Ser molt ric, clar, quan ja el tenim ple d'ous, ja sap que són de rics. Doncs aquestes són les tres opcions de resposta. Per jugar a nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Ja ho sabeu, com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Què significa la dita ja tenim la seu plena d'ous? Ara tornem.

0: nostres ràdios. Participació.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a les 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinem 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Les 3 i 32 minuts, som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui ja tenim la seu plena d'ous, perquè també aquest estudi ple de gent que tenim moltes ganes de saludar i parlar amb ells. Celestí, recordem les tres opcions de resposta avui d'aquesta pregunta, que vol dir tenir la seu plena d'ous?
1: Què vol dir? Vol dir que ja ho tenim tot preparat, que poden partir, que ho tenim tot a punt i, per tant, poden partir. Vol dir brevetjar d'un èxit insignificant o vol dir haver fet molt de dobbers, ser ric?
0: Ser ric i ric. I avui la resposta correcta de tenir la seu plena d'ous és la segona opció, brevetjar d'una cosa, d'un èxit insignificant. Perquè ja ho tenim, ja tenim la seu plena d'ous. I tenim avui també un convidat que mos sabrà explicar l'origen d'aquesta expressió. Mm. Així que prenem nota, perquè volem saber-ho bé d'on ve i perquè se diu i perquè encara ara la feim servir i tant en aquest, la seu plena d'ous. Tu ho dius en aquest sentit?
1: Jo ho dic en aquest sentit, sí. I també, bé, no sé si m'ho han dit, anava a dir també m'ho han dit, però no sol brevetjar de coses insignificants.
0: Brevetjador de res.
1: Però sí que sent qualcú, o sent gent que pentura brevetja. La sentida. Sí.
0: Deixem-ho així. Gràcies a tot per participar. Crec que un 85% dels oients heu encertat avui la resposta del dia, però ara hem de conèixer el nostre convidat.
2: Tenta'l, amb Margalida Mateu.
0: Sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és en Toni Gaudí, els 100 anys de la seva mort i les intervencions que va fer a la Seu. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Qui
7: és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Sebastià Escala Zuccari.
5: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
8: De Santanyí.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Jo vaig anar a l'escola de l'Institut de Santanyí. L'Institut Públic, dia Santanyí.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Jo faig feina a la Seu de Mallorca.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Documentació, fotografies, qualsevol tipus d'informació històrica.
13: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
8: Sí?
14: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
16: T'agrada anar a ballar?
8: Sí, per què no?
17: La meva única missió en aquesta vida és la de consolar i estimar. Quin és aquest pes tan gran que t'oprimeix la teva ànima?
8: El pas del temps?
6: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: S'hora baixa, o el primer moment des del matí, jo diria.
18: El resultat no ha sigut concloent.
19: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
6: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
20: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
21: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: ens entén respondre la mar d'haver aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Sebastià Scales. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Sebastià Scales. Has graduat en Història de l'Art, màster en Patrimoni Cultural, Investigació i Gestió. També és doctor i fa feina en el Patrimoni Historioartístic de la Diòcesi de Mallorca, concretament a l'Església Parroquial de Santa Eulàlia. Això va ser la teva tesi.
1: Exactament. És relacionat a la documentació.
0: Efectivament, però fas feina a la catedral, a la Seu.
1: Exactament.
0: I, de fet, també ets un poc responsable de coordinar aquest any Gaudí.
1: Exactament, no? Més a Manco és més la relació institucional que se fa amb les cases de fora, no? En aquest conglomerat de gent que hemos enjuntat per commemorar aquesta efemèride que avui celebram, justament, sente l'any Gaudí i el dia de la seva mort, no? Sobretot.
0: Mm-hmm. Que va ser tal dia com avui.
1: Tal dia com avui.
0: I no t'hauria agradat a Barcelona avui?
1: Sí, bé, avui tenim un representant a la missa del Papa, per sort, el vicedegà de la Seu de Mallorca, i amb això nosaltres estem molt contents que sigui representada a la Seu. Això és el més important per nosaltres. Uh-huh. I la part més tècnica, mos juntant, per exemple, ara en el final del mes anirem a Lleó, a la Astorga, que fan la commemoració dels seus actes principals, i és una qüestió més institucional tècnica, i amb això. Però nosaltres mos cuidem molt que sigui representada per el Capítol Catedral de Mallorca, que són realment la institució aquí important, no?
0: En Sebastià fa més de 10 anys que fa feina a la catedral en temes de patrimoni.
1: Exactament.
0: És de Santanyí, però té una història curiosa, perquè...
1: Sí, bàsicament jo sóc d'aquests mallorquins, o la meva família, que se va anar a Argentina en el principi del segle XX, quan les coses no anaven molt bé aquí, i nosaltres vam tornar quan les coses no anaven bé allà, òbviament, no? En el principi del segle XXI, que un segle de diferència, més o manco, com en Gaudí nostre. Pues sí, nosaltres ja vam tornar, i bé, fa més de 22 anys que estic per aquí, trepitjant, no? Que sigui la Seu, Santanyí, pobles de Mallorca, i bé, molt content.
0: I en quin moment t'interesses pel patrimoni?
1: Bé, bàsicament això ha estat una situació que ha sobrevinguda sobretot pels estudis, sobretot en el màster que vaig començar, sobretot vaig començar a fer feina amb la Mercè Gambús, que va ser la meva directora de tesis, i ella me va inculcar, me va mostrar la importància que té la gestió del patrimoni, l'importància del patrimoni religiós, sobretot, tenim en compte que el que més té Mallorca, sent una de les ciutats més conventual, més important en patrimoni religiós d'Europa, pues que era era una punta de lança, no, com se diu, era una qüestió per investigar, per dedicar-se molt important, i sempre ha tingut raó, no me'n sé per dir-la de qualque manera, no?
0: Clar.
1: I me vaig enfocar en la documentació, perquè jo sóc documentalista de la Seu, i sent historiador de l'art, pues, és aquesta especialització que s'ha de fer, o que els historiadors haurien de fer, perquè ara ja ha canviat el perfil de la història de l'art, no? Ja el historiador de l'art tan sol és un poquet... Magre, si me permetiu l'expressió.
0: Tu creus que és entre arxius i documentació.
1: Entre arxius, documentació actual, amb en Rafael Moro, que avui ha sortit,
0: sí,
1: per tot.
0: No?
1: He encantat fent feina plegat per ell. És la part més històrica, no? Perquè jo me dic mag a la part més actual, més contemporània, el que se diu, perdoneu, no? Aquesta qüestió tècnica de l'arxiu intermedi. L'arxiu intermedi és aquesta, sí, és un poquet així, un poquet tècnic, ja t'he dit que parlaré molt tècnicament, que és la part de la documentació que estic, que és semiactiva, que encara s'utilitza per consultar breument, no? Per això, per aquí ja.
0: I avui, coincidint amb aquesta efemèride, justament heu fet un comunicat de la catedral en el qual explicau que heu trobat, que posau a disposició documentació.
1: Exactament, sí. Rafael Mor i tot l'equip de l'arxiu capitular fa molt d'anys que fan feina amb això, no? Hi ha molt de fons. L'arxiu és una mina bàsicament, per trobar informació, i la feina que ha fet en Rafael està molt, molt important, perquè es dedica a catalogació, a revisar arxius, no? I, de fet, això un poquet exclusiva, no sé si lo podria dir, que
0: tant,
1: farem
0: si
1: estem fent feina, sempre fem feina plegats per investigació de la Seu, no? I ara estem feina d'aquesta documentació gràfica que encara està per sortir. A Mercè treu un munter de documentació en el seu moment, però encara poqueta de coseta, però encara se troba, hem trobat nous arxius gràfiques
0: fetes per Toni Gaudí?
1: No del tot. Això és el que nosaltres posarem a l'abast. Farem una petita argumentació, però després la comunitat científica ha de fer la investigació com toca. Nosaltres som, que sempre dic...
0: Posau a disposició
1: De l'usuari.
0: Dels investigadors.
1: Dels investigadors, donem aquest primer cop de...
0: És a dir, que fem una crida en els investigadors, que
1: sempre,
0: aquí hi ha...
1: Sempre s'ha de fer, perquè
0: que
1: això...
0: Que aprofitin.
2: Si contingut... I és documentació gràfica molt antiga.
1: De l'època de la reforma. Fa de 100 anys, 100 i pico d'anys.
0: Sí, de fet, heu trobat cartes de pagament, albarans, comptes de feines... prestades, sí, comunicacions, sí, sí, contractes, factures, inventaris, lletres de canvi, tot això està molt bé, perquè sí, podien saber què costaven les coses en aquell
1: temps. Sí, això és una investigació...
0: que se l'ha encarregat.
1: La feina que ha fet Antoni Gaudí ha estat, no és desconeguda completament a la seu. És una reforma litúrgica molt important, la reforma de l'espai, té implicacions també de la part sonora, però això s'ha d'investigar, que de fet l'estic desenvolupant ara.
0: També va treballar la part sonora, Gaudí?
1: Sí, la part sonora. De fet, abans de venir estava fent l'article per el Congrés de Barcelona, que jo me presentaré, essent la part sonora no una funcionalitat primera de la reforma, no han fet la reforma per això de la sonoritat i l'acústica de la seu, però sí que té... Tu toques cosetes de dintre, perquè m'entengueu, no? Uh-huh. Dintre la seu, mouse del cor, tens tribunes corals, tot això, i això té una implicació també sonora. Tenim en compte la recuperació del cant gregorià, que ha fet campins en el seu moment. Tot està relacionat, uh-huh, com sempre, la
0: que
1: seu.
0: Que interessant.
1: I mai està.
2: Per tu, quin és el document més valuós?
1: Opa. No ho sé, hi ha molts... Hombre, la carta pastoral del bisbe Campins és molt important perquè és la que marca... l'inici d'aquesta reforma, i que tenim de tot. Hi ha molt de dibuixos, qualsevol dibuix preparatori que ja ha sortit. Això no, ja t'he dit, no és una intervenció desconeguda totalment i que nosaltres ara, un plano nou. Hi ha cosetes per interpretar, per investigar, per debatre entre la investigació científica i això. I ja t'he dit que hi ha coses. Hi ha coses. Valdequí també és molt interessant.
0: Valdequí,
1: que tothom... Valdequí, sobretot des de Barcelona.
0: Normal, és que és espectacular.
2: Que fa presència.
0: Sí. Clar.
1: Per exemple, el Valdequí no és una de les millors coses que jo crec que ha fet.
0: No? Tu creus que no?
1: Del meu punt de vista, sempre.
0: I què t'agrada més? Sí.
1: La decoració del mur ceràmic, els dibuixos...
0: Això és increïble.
1: Trencadís d'allà dalt, mobiliari litúrgic.
0: El mobiliari.
1: Teniu en compte que això modifica l'estructura de la seu, litúrgicament parlant, i s'ha d'incloure nou mobiliari per a aquesta nova configuració.
0: I que en tenia pensat fer-ne més, que finalment no va poder dur-se a terme.
1: Exactament, tot això fins a l'any, quan mor el bisbe Campins, tot això queda un poquet inconclusa. No?
0: Però l'altre dia m'ha fitxat passejant per de fora, que també hi ha una finestra al Palau.
1: A la capella del Palau.
0: Que també, que dius, això és gaudinià 100%.
1: Això és de Gaudí. Sí, perquè ell quedava en el Palau, allà, a dormir i tot això, i també ha fet coses que abans he sentit, que havia fet coses per el Palau, i també el que tenim sobretot en el Palau són peces que són de catedral, perquè és vitral que tenim allà a la capella, no tant, però sí la que tenim just a l'entrada, a la part esquerra, quan entres, és de la seu, aquest vitrall. Va ser no és dibuixo, sinó com se diu, una maqueta, no sé com dir-lo, és a dir, una experimentació. I va quedar allà que mai se van instal·lar la seu, no, aquest vitrall. El qual que sí, perquè tenim el de les verges, els confessors, però no tenim... Aquell sempre va quedar allà.
0: Clar, Gaudí ja és molt universal, molt conegut, però avui se marca una fita molt històrica que el farà molt més conegut encara.
1: És la fita d'en Gaudí. La fita d'en Gaudí. Tu has de tenir en compte que en Gaudí arriba fins a Japó. Ens han demanat peces per anar al Japó, per tot. Sí, l'agrada moltíssim. Als japonesos l'agrada molt en Gaudí, per la llum, el color, segurament. I ens han demanat...
0: aquestes formes orgàniques.
1: Aquestes formes orgàniques. Ens han demanat... El que passa és que és un any un poquet difícil per deixar peces. Per què? Perquè nosaltres també fem exposició, fem cosetes, i
0: normal,
1: és difícil moure peces. Però nosaltres deixem aquestes peces, faltaria més. Perquè aquestes peces, quan se mouen, incentiven la investigació, incentiven que qualcú pugui veure-les, és públic també, que és el més important, no?, per apropar la reforma de la seu en el públic. Perquè això és important dir-lo, no?, com representant això de la seu, no?, i l'he de dir jo, per dir-lo de qualque manera, que la seu és un moment important dins la vida i l'obra d'en Gaudí. Sembla que és una coseta com de fora, no?, això... I no, és molt important, perquè és un camp d'experimentació que després s'aplicarà on?
0: A la Sagrada Família.
1: Claro. I això és important dir-lo. I la llum, el mateix Valdequí, que han fet una còpia, per exemple.
0: Sí, de la Sagrada Família és ben igual.
1: És igual, més petit. Òbviament, una còpia, m'entens, no?
0: Pues, sí, mos entenem.
1: En aquest sentit. Però sí, sempre és primera... reforma, crec que és l'única que ha fet dins un temple religiós, gòtic. Això és important, perquè la gent, quan arriba, jo quan vaig començar la seu fa 10 anys, feia qualque visita, esto lo hizo Gaudí, ¿no? No. No, la seu ja hi era. En Gaudí a moure coses dintre, però en Gaudí no fes res de fora, no fet...
0: No havia nascut,
1: com
0: no.
1: Com diu això, és sòcul, no? El vitrall, no? El rosetó.
0: El rosetó.
1: Això lo hizo Gaudí, no. Això no, t'ho dic que no.
2: Sabem de l'obra d'en Gaudí aquí a Mallorca, però és prou coneguda en tota la seva dimensió pel ciutadà?
1: Sí, no t'he de dir. Per què? Perquè hem d'entendre que la reforma d'en Gaudí té a veure amb la reforma litúrgica, no s'ha fet per capritxo de qualsevol... No, té a veure una connotació litúrgica important, la funcionalitat del temple, qual és el dia d'avui. Religiosa, no? Això fa una celebració litúrgica i se complementa, o la part important quan no se fa això és la part cultural, la part de visita, la part de turisme, tot el que vulguem, no? Tot això és important perquè se pot conservar tant la part litúrgica, les obres i es posar, no? I a vegades la gent això confon. Òbviament, no? A vegades amb això de les visites

0: ojalà, perquè era una persona de fe, això la va transmetre tanta en la seva impronta dins el patrimoni nostre, òbviament. Això no s'encarrega qualsevol, una reforma litúrgica. Has de tenir una certa sensibilitat i saber parlar en propietat, mai millor dit, no? I després fer el seu temple.
1: Veurem què diu el papa avui en aquesta visita.
0: Claro, claro.
1: Estarem pendents.
0: Hombre, comença la Sagrada Família, que va estar 4 anys fins que va morir, i aixecar i fer aquest plan, i amb tot el programa iconogràfic, bé, avui se veneix la torre, aquesta de Jesucrist, té un programa iconogràfic impressionant. Els 4 evangelistes, els apòstols, està superben configurat, no? Sí. Sincerament, això has de sebre, has de tenir sensibilitat.
1: I vos hauria agradat que el papa hagués vengut a Palma en aquesta visita.
0: Claro, claro. Nosaltres no és que lo van a intentar perquè no arriben fins a un punt, però claro que sí.
2: Clar, però hauria estat gros.
1: Sí.
0: Sí. Hauria estat increïble, però bé, ell té la seva agenda, això no, crec que no correspon a la, ni la seu ni a això, una anunciatura, bé, això s'organitza de tal manera, òbviament convidaríem nosaltres cap tipus de problema, però no ha aconseguit això, que sigui estigui representat la seu dins aquesta celebració, no, que
1: tant,
0: se farà.
1: Que bé. Doncs és interessantíssim, realment, tot això que m'ho explica en Sebastià, avui parlant de Gaudí i de la seu.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Molt bé, i ara farem un petit joc, Sebastià, sí, tu que et sap molt. Petit joc sobre Gaudí i la seu. I començarem en aquesta primera prova. Tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Gaudí.
2: Vinga, Sebastià, en 30 segons has d'enumerar intervencions que va fer Gaudí a Mallorca.
1: A Mallorca, sí.
0: Vale.
2: Vinga. Sí?
0: Moure's temps. Oh. Té unes corals, trencadís, mural ceràmic, moviment de l'altar major, té un retaule barroc... lluminàries, òbviament, la introducció de l'electricitat dins la seu, sobretot.
1: Les làmpades són seves?
0: Sí.
1: El disseny?
0: Sí, dissenys i tot això, sí, desempedaris, bé, de tot tipus, el ferro forjat, mobiliari litúrgic, vitralls, llum, color, tricomia, que és la tècnica per fer això. Intervencions arquitectòniques dins el palau, i dibuixos preparatoris i també qualque tipus d'idees posterior que tenia ell.
2: No han bastat, 30 segons.
0: Perdó.
1: No, va ser bé, ho has fet.
2: Massa obra va fer, no? Bé, massa.
1: Creus
2: ja
1: que hi ha qualque projecte que va quedar dins un calaix i que qualque dia se podrà fer realitat? No
0: crec que...
1: Qualque moble...
0: No ho crec.
1: Qualque cosa que va deixar inacabada, Gaudí, en el seu moment.
0: És que el seu punt d'inacabat també té el seu punt d'especialitat, no? Si hagués estat acabat, acabo, saps? Si dius tal. Inacabat encara està, ai, què podria fer, no? Aquestes preguntes. No, en principi no hi ha res que estigui per fer, per dir-lo qualque manera. Men, un moment. La seva idea era continuar el mur ceràmic. Per això va deixar llocs o llocs buits per continuar posant els escuts dels bisbes de Mallorca dins el mur ceràmic de la Capella Major, per exemple.
1: Això ho anau fent?
0: No. Això és una intervenció en patrimoni, això és molt difícil. Ara han canviat les coses administrativament, la intervenció de patrimoni. No, això no, òbviament. I és toc una obra d'en Gaudí...
1: Ja, és un altre
0: estudi.
1: És delicat.
0: Sí, se podria fer, però bé, ja en un futur...
1: Ja en parlarem.
0: Exactament.
1: Molt bé, tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, Sebastià, ara t'hem preparat unes preguntes sobre Gaudí i la seu i la seva estada a Mallorca. Ja ho sabem, enguany és en Gaudí. Està bé recordar que a principis del segle XX el bisbe Campins, que ja ho ha dit, va encarregant en Gaudí aquesta reforma litúrgica dins l'interior de la catedral. I també hi té molta relació Miquel Costa i Llobera, l'escriptor. De fet, en aquell moment era canonge de la catedral i una figura amb una gran sensibilitat artística. També Llobera va esdevenir un dels principals suports d'Antoni Gaudí a Mallorca. Tots dos compartien una visió profunda del catolicisme i una estimació per les formes de la natura com a expressió divina. Això m'encanta. La pregunta és, quina va ser la funció principal de Costa i Llobera en aquesta reforma de Gaudí a la seu?
2: Va ser l'arquitecte tècnic de l'obra, Sebastià? O va ser el guia espiritual i interlocutor clau?
0: La segona.
1: Sí, de fet, aquesta amistança que tenien...
0: Sí, perquè no...

0: Estem investigant amb en Rafael Morro la primera opció, de fet.
1: Sí? Podria havia... haver fet de...
0: Podria... No, un altre.
1: Un altre, un altre. Qui podria haver estat cerquitat?
0: Un sacerdot escrit a la seu. Que
2: teniu feies... noms?
0: Sí, però encara...
2: Clar.
1: Estem no se'n pati.
0: Sí, no, no, no, no és conegut, està la documentació, però encara hem de fer l'argumentació.
2: Conegut o desconegut?
0: No, desconegut. És a dir, conegut per la documentació, que la pot trobar, la pasta publicada, però no s'ha fet aquesta interpretació que nosaltres volem fer per reivindicar aquest sacerdot, que, bueno, formava part del séquito, com se diu, dels col·laboradors d'en Gaudí.
1: I també curiosa aquesta amistat que tenia Gaudí amb Miquel Costa i Llobera, que també va ajudar a tot això, tot plegat. Molt bé, segona pregunta per tu. Ara que estudieu i, com us deia, restaurau, pensau en restauracions d'Antoni Gaudí a la Seu i més enllà, un dels elements més importants que va fer Gaudí és el baldaquí, encara que tu trobis que no, és un dels més vistosos, és així. Suspès en l'aire de les voltes de la capella real amb cadenes i cordes. Està format per un tapís brodat amb fils metàl·lics. És molt espectacular, però fixem-nos en la paraula baldaquí, perquè sap d'on ve aquesta paraula, baldaquí?
2: Ve de Baldac, derivat de Bagdad, la ciutat oriental d'on provenien les teles precioses en què originàriament se feien els baldaquins. O bé de balda, cada una de les corretges de ferro que subjecten la tremuja de campana.
0: La primera opció,
1: clarament.
0: El pallo, no?
1: Així és, baldaquí ve de Bagdad, perquè era allà on provenien les teles precioses.
0: Per fer diversos palis, tot això. No?
1: A la primeria, i que després, supos que també va inspirar, i per això també té aquesta cosa...
0: Sí, òbviament, hem de tenir en compte qui és el baldaquí més important que té l'Església Catòlica. Pregunto per vosaltres.
1: Ah, no ho sé.
0: El baldaquí de Sant Pietro di Roma. Això és important. La funció del baldaquí és entronitzar, que sempre dic jo, que no sé qui usa paraula, però dona importància que l'element més important d'un temple religiós és saltar.
1: I clar, per això està allà.
0: Just allà.
1: I és allò que el situa, no?
0: Sí, hi ha altres interpretacions, que és la corona de Jesucrist durant l'Ecce Homo. Bé, això, aquesta representació, però el més important és una figura arquitectònica. Això no és un arquitectònicament, no? Però la de Sant Pietro di Roma, com en altres llocs...
1: Sí que té un punt arquitectònic,
0: sí, són columnes, bàsicament, sí. No? I això
1: l'importància... No, ser de la Seu, també.
0: Sí, no, tot no, i no que té no columnes, sigui... però sí que està subjectat a la
2: volta. Després de Sant Pere de Roma, el baldaquí d'aquí, quin lloc ocuparia?
0: Segon,
2: més important del món.
0: No, bueno, per nosaltres sí, sempre parlem per a casa, com se diu, sempre.
1: Molt bé, molt bé. Darrera pregunta per tu, Sebastià. Una altra frase feta que se diu molt i que és curiosa és aquesta que diu ja has mort qui va fer la Seu. La pregunta és si saps què significa aquesta locució.
2: Idò, se diu per advertir que hi ha present algú davant el qual no convé parlar d'alguna cosa, o se diu per indicar que no cal parlar més d'una cosa, que ja no té remei o solució.
0: Jo crec que és la segona.
1: Efectivament, ja ha mort qui va fer la Seu, és que ja està. Ja no pot parlar-ne pus. Això és curiós també, la importància de la Seu en el llenguatge, perquè quantes expressions, quantes locucions trobam en relació amb la Seu.
0: Sí, això que abans deies de...
1: De la Seu plena d'ous. Ah, que ho hem de contar, bé, sort que m'ho has recordat.
0: Bé, això, també les llengües diuen que això, i no que té poquet de sentit, no està documentat... Sí, fins a on jo sé.
2: No ha trobat documents encara.
0: No, encara d'això, però segurament a veure en la conservació de la pedra, per la Clara d'Ou.
1: Ah, sí?
0: En principi això és el que
2: se diu.
0: La Clara d'Ou és la pintura al temple, que se diu, se fa en Clara d'Ou. I això és un aglutinant, com si fos una cola de juarejo, que se diu això, que permet que la pedra no caigui o que se pot desfer aquesta pedra de marès que tenim, que és arena, bàsicament.
1: Clar.
0: Això ja t'he dit, que això segurament aquí tècnics en conservació, això no pot ser, però podria venir per aquesta qüestió, val? Més que la part més de...
1: Ja, perquè antigament...
0: Se demanava per la conservació.
1: Se demanaven blanc d'ou
0: per conservar, per mantenir la pedra que no caigui.
1: Clar,
0: no?
1: Et serradis aquest que
0: no té... No està ultradocumentat això, però sí que he sentit a vegades això de qualque tècnic, no, això segurament ve d'això, tal, i té sentit.
1: Home, això seria
0: sentit,
1: molt interessant.
0: Té un poquet de
1: aquí també tenim una altra via d'investigació.
2: Jo sempre m'havia imaginat la Seu plena d'aus.
0: Ja,
2: plena.
0: És que...
2: Omplir
0: literal,
2: la Seu d'aus. Clar, és difícil. Mal però bé, de fer, mal de fer.
0: Les opcions que teníeu eren, perdoneu, la segona, que era la correcta.
1: Sí, ara t'ho recordarem.
2: De Jazz Mort, qui va fer la seu?
1: No, que ja ho tenim tot preparat, que poden partir, brevetjar d'un èxit insignificant.
0: No estaria malament. Aquesta també tindria sentit.
1: Va fer molt de dobbes.
0: No, la segona tindria sentit, però ja tinc la part més tècnica, perquè no som més tècnics. Diria que també
1: que
0: és
1: sí.
0: Això. Però,
1: perquè antigament era un conservant.
0: Hombre, és de l'època medieval.
1: No coneixia
0: medieval.
1: Les propietats de sol.
0: L'època medieval, la pintura del temple, se feia amb bou, bàsicament. I això és la pintura que tenim de taules medievals, se feia així, bàsicament, no? Perquè és un aglutinant per els pigments.
1: I de Sebastià, enhorabona, per tota aquesta feina d'investigació, tot això que me l'heu donat a conèixer,
2: tota suposo
1: que ara el calendari, quin és, Sebastià?
0: La pròxima setmana, si mal no m'equivoc, tenim una roda de premsa dia 17 per informar de la nostra inauguració de l'exposició del dia de 8 a les 6 i mitja, en el claustre de la catedral, que està obert al públic de la seu, de Mallorca i de tot això que vulguin venir per
1: Fais
0: conèixer.
1: Una exposició en el dedicada claustre, a Gaudí
0: en el
1: i la
0: claustre,
1: seu.
0: I també hi haurà peces que estaran repartides per la seu, per capelles, tot això.
1: No me la perdrem per res.
0: No, jo diria que no, bàsicament. I després, el més important, sobretot el nostre acte central, el dia 8 de desembre, que encara per confirmar munte de cosetes, bàsicament, el 8 de desembre.
2: L'apuntàvem a l'agenda.
1: Sí,
2: 8 de desembre.
1: Ja, Sebastià Escala, moltes gràcies, un plaer.
0: Gràcies
1: a tots. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Els desallotjats de l'antiga presó de Palma podran passar només dues nits al Parc Central dels Bombers de Ciutat en unes casetes prefabricades. Lluís Hernández, bon dia.
5: Bon dia. Doncs les persones que encara estaven a la presó de Palma i que han sigut desallotjades de manera forçosa només poden optar per aquestes casetes prefabricades com a alternativa habitacional. Bel Abrams, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha explicat que aquesta mesura que ha adoptat l'Ajuntament per als residents de l'antiga presó no és suficient.
6: Sí, tienen donde dormir para dos días, para dos noches. No pueden estar durante el día. Pero solución no tienen a largo plazo.
5: També cal assenyalar que l'horari per romandre en aquestes casetes prefabricades només serà per residents desallotjats de l'antiga presó de Palma de 7:30 de l'hora baixa fins a les 9 del matí.
4: Gràcies, Lluís Hernández, en directe des de l'antiga presó de Palma. I més temes, la consellera de Salut, Manuela García, culpa la ministra de Sanitat del conflicte amb els metges. Per la seva banda, Mònica García assegura que no renunciarà a l'estatut marc per als professionals del Sistema Nacional de Salut, perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. Això després del Consell Interterritorial de Salut, on també ha acusat les comunitats de no fer res ni deixar fer res.
7: Els consellers havien acudit a l'interterritorial amb una postura comuna que van tancar ahir. La de deixar clar a la ministra que està sola amb l'Estatut Marc, tot i estar disposats a reprendre els contactes amb professionals, sindicats i comunitats per avançar en la resolució del problema. La consellera de Salut considera que la postura de les comunitats és una contradicció.
8: Es bastante contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. Yo creo que no pueden hacer de perro del hortelano.
7: L'acte ha conclòs amb la negativa dels consellers a votar els punts de l'ordre del dia referents a qüestions amb la retribució de les guàrdies o les jornades de 35 hores. La setmana que ve els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió.
4: La Fiscalia General de l'Estat ha reconegut al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire Díaz que Diego Villafañe, extinent fiscal de la Secretaria Tècnica, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista i Jacobo Teijelo, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán.
7: Segons les fonts, en totes dues trobades, l'advocat va estar acompanyat d'una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat en al·lusió a Leire Díaz.
4: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Colt ha citat com a imputat un guàrdia civil destinat en transports durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri. Segons la investigació, la gent s'hauria reunit el assessor Coldo García entre els anys 22 i 23. El jutge creu que hi ha indicis que en sabia cosa i que va participar en els fets.
7: Per això el considera una peça clau en la gestió dels contractes que s'investiguen. La gent ja va declarar com a testimoni al Tribunal Suprem pel cas de les mascaretes i en aquella declaració sobre el ministre Ábalos, el mateix Coldo i, el comissionista Víctor de Aldama, el guàrdia civil, va assegurar que Aldama tenia accés lliure al Ministeri de Transport. Va dir textualment que pujava a la planta del ministre sense demanar permís a ningú i sense que ningú li digués res.
4: I amb aquest punt de l'àmbit internacional arribam a les 4 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 5.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Moment per encetar la segona hora de Tenta, la segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i taula plena per analitzar l'actualitat del dia, perquè si fins ara has jugat amb les paraules i les intervencions que va fer en Toni Gaudí a la Seu, meravelloses, aquesta entrevista que hem pogut fer avui amb responsables del patrimoni de la Seu, ara mos toca saber també què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I tal, si és l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Temtol. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí torna a passar.
0: En Celesti Olivent. En Miquel Jum.
2: Bon dia.
0: I en Raquel Agüeros. Com estàs, Raquel?
3: Bon dia, corets. Com estàs?
0: Molt bé. Tu que ets una dona que t'agrada l'arquitectura. Ara parlarem d'arquitectura, perquè tenim aquí uns arquitectes a Balears que són premiats.
3: He vist imatges. He vist les imatges, sí. És una passada.
0: A que sí?
3: Sí, superben integrades.
0: Per favor, comentem aquests edificis, aquests projectes arquitectònics Balears premiats.

I dos projectes mallorquins han estat guardonats en els Premis d'Arquitectura 2026 organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Aquests premis reconeixen el talent i el compromís dels arquitectes per trobar un equilibri entre el respecte a la història i la cultura i la innovació sostenible. El Pla Estratègic de Regeneració de la Platja de Palma, fet per Victòria Fiol i Land Lab, ha rebut el Premi de Sostenibilitat i Salut. Aquest projecte proposa un procés d'adaptació de la platja de Palma al canvi climàtic i proposa naturalitzar els carrers i crear sistemes de revegetació a través d'una infraestructura verda que optimitzi els recursos naturals. El jurat va valorar aquest projecte de regeneració per apostar per la sostenibilitat i salut en un context sotmes a una alta pressió humana.

0: I un habitatge fet 100% amb marès proposat pel despatx mallorquí TEDA Arquitectes a la colònia de Sant Pere ha rebut el Premi Professió d'aquests Premis d'Arquitectura 2026. Un projecte que cerca un equilibri de la casa amb el territori de manera natural. És a dir, és un habitatge que s'integra perfectament en el seu voltant. El jurat va destacar d'aquesta obra la declaració d'amor dels arquitectes cap a la pedra de marès.
1: I no ets l'únic guardó que rep el nostre següent convidat de TEDA Arquitectura, perquè també a Madrid la setmana passada varen rebre un premi nacional, Premi Hispàlit per construccions fetes en ceràmica, amb Montfalenitxers, per una casa que s'hiu Cara Brigit, i a més també tenen sorpreses aquests propers dies. Ja no sé quant de premis acumulen, però en volem parlar amb en Jaume Mayol. Jaume, com estàs?
2: Molt bé,
1: Margarita. Benvingut.
2: Hola a tots aquests.
1: Gràcies. Enhorabona, Jaume. Jo no sé com ho fas, per on guardeu tots aquests premis, si és que vos donen qualque cosa física.
2: Sí. Però hi ha la queixa que cada vegada veiem que entrestats. Endavant, entrestats. Sí.
1: Però això són, això diuen, el modern diuen pongos.
2: Exactament.
1: D'aquests que fan il·lusió, que costen molt de guanyar, Jaume.
2: I tant, sí, bueno, és la feina de molt de temps, diguem-ho així, molta intensitat i, bueno, i d'un equip gros de gent, perquè ara jo xerro per veu de tot un grup de gent.
1: Clar, Jaume, té d'arquitectes, dius que ja fa anys que feis feina, anys que també feis projectes sostenibles, treballau molt en marès, treballau molt temes de sostenibilitat, de cases que puguin mantenir-se per elles mateixes, no sé com, ara ho explicaràs millor tu que jo.
2: No, ho sé.
1: Però tot això amb premis, perquè sempre se vos reconeix aquesta tasca.
2: Sí, bueno, això dels premis és relatiu, hem de relativitzar. La veritat és que darrerament han tingut moltíssima sort, moltíssima. Ara aquestes dues setmanes n'encadenem tres, dos a nivell nacional i un mundial, diguem-ho així. I això és una sort, i, bueno, perquè això quan estàs ja a la final, qualsevol pot guanyar, per dir-ho així. Però la veritat és que sí, que hi ha aquesta mirada, diguem-ho així, d'avançar mirant enrere, no?, d'utilitzar recursos que tenim a mà, de sentir-nos part de la tradició, és a dir, de contemporaneitzar aquesta tradició del lloc, allà on mos establim, i per tant mos sentim això, part d'aquesta tradició local mallorquina, en aquest cas, d'aquest darrer premi. Sí.
1: De marès també. Com el valoren en marès en aquests guardons, per exemple, a Madrid, que ara l'altre dia hi vareu anar, o aquest Premi Nacional d'Arquitectura? No ho sé. Ells no coneixen en marès.
2: Bueno, sí, supos que relativament sí. Hi ha alguna... Bueno, ja coneixeu aquesta casa de Canuts, on que va fer, bueno, aquesta, una de les millors cases del segle XX a Mallorca, i que realment se coneix. Però, bueno, jo crec que el que se valora és aquesta voluntat de treballar amb productes locals, que ja és una frase una mica desgastada, però, si més no, d'anar un poc més enllà i trobar-li, diguem-ho així, totes esprema, diguem, les possibilitats d'aquests materials que tenim a mà, diguem-ho així, reduint tot quan se pugui les emissions en el procés constructiu, i no només en el procés constructiu, sinó després durant la vida útil de l'edifici. No? I en aquest cas, a la Caloni, clar, ens trobem, ho dit a l'entrada, no? Un edifici 100% de marès, evidentment no 100%, però sí que jo la considero quasi una casa manifest, perquè s'estira l'ús del marès a racons quasi insospitats i fins i tot invisible. És a dir, en aquest cas, per exemple, el terreny era un terreny de roca, està de vora el torrent de la Caloni, i mos posaven damunt una llenca de pedra enorme, una roca enorme, que per tant no fa necessari utilitzar sabates de formigó, fonamentació de formigó, que és l'esperable. Per tant, també la fonamentació, que és una cosa que no se veu, però que està allà, que deixa empremta, no? També s'ha fet marès. O tots els forjats, ja siguin en voltes o en arcs plans, etc., segueixen les voluntats del propi material, diguem-ho així. Per tant, és quasi això, un test pel propi material en si.
1: Raquel, que li vas demanant en Jaume.
3: Hola, Jaume, enhorabona pel premi. Una cosa.
2: Moltes gràcies.
3: Tu acabes de dir que la casa no és 100% marès, perquè, sí, òbviament, no se podria fer. Per què no? Com seria una casa 100% marès?
2: No s'ho podria fer, entre altres coses, perquè has de fer una junta. En aquesta junta emplees calç, per exemple, intentant no evitar ciment, sinó que fem morters de calç amb un àrid amb grava molt fina. Hi ha elements, per exemple, els paviments, són de rajoles de test, no els de marès. Podria ser de marès a interior, però realment no és el 100%. Tots aïllaments no se fan en marès. És que hi ha uns altres materials, les portes, no? Les finestres, no? Hi ha altres materials.
1: Sí. Mira, avui hem conegut una cosa, Jaume, encara parlàvem de la Seu, sí, i de Gaudí, perquè, clar, avui s'ajunta tot. És un dia, sí, d'aquests,
2: sí,
1: històrics.
2: Sí, exactament.
1: I parlàvem amb un expert en patrimoni de la Seu i mos contava que la Seu plena d'ous, aquesta expressió que tant sentim, podia venir de que utilitzaven el blanc de sou per protegir el marès perquè no caigués de... Era una manera de conservar el marès perquè no caiguessin les miquetes que fa el marès quan cau.
2: De fet, Sardó, no ho he sentit, em sap greu.
1: Idò, sí.
2: Però la veritat és que és molt interessant.
1: Podria ser.
2: No, ni idea, ho podem provar. No sé, somiar es queda una estona.
0: Clar, com a arquitecte, però, què diries?
2: Però, sorprenent, però realment és que hi ha molt d'aquests usos, no, que han perdut culpa de la tecnologia, o gràcies a la tecnologia i la industrialització, que té una cara molt bona, però després té una cara dolenta, que és que les coses que són fonamentals o bàsiques o elementals o fàcils d'aplicar se van perdent en pro d'una normativa o d'una... O sigui, que te fa perdre un poc el que tens a mà, la possibilitat d'allò que tens a mà te'ls fa perdre, diguem-ho així, de vista, no?
1: Curiós. En Jaume demà se'n va a Viena. Què vas a fer demà a Viena? Ho poden contar, Jaume?
2: Bueno, poden contar un trosset. No sabem el final, però bueno, sí, és casualitat. Vull dir, a vegades se donen aquestes casualitats. Pot ser una altra casa que no... Bueno, l'altra punta de Silla, realment, en el Toro, a Calvià, està nominada com a finalista. Bueno, aquesta és un premi a nivell mundial, sí. Una de les millors cases fetes amb ceràmica, una altra vegada. En el món, diguem-ho així.
0: Feta,
2: no?
0: Tot en ceràmica.
1: Bé, tot,
0: ja mos entenem.
2: Principal.
3: Com lo del marès, material principal.
2: No 100%, però bueno... material principal de la ceràmica, en aquest cas els paviments són de pedra vincelant, per exemple. Bueno, sempre fem això, servir material d'aquí, perquè realment són... És curiós, perquè és una cosa quasi màgica, que no, que els materials que te dona la natura, d'entrada ja són respostes climàtiques en el lloc allà on tu piques, no? En allò que tenim les marès, per exemple, que és molt feixuc, no? Per tant, té inèrcia, li costa canviar de temperatures, com quan entrem dins una possessió, no? Que aquelles que pesen, els costa canviar, no? I, per tant, ens estiu s'està fresquet. O són materials higroscòpics que absorbeixen les molècules d'aigua que hi ha a l'ambient. Allò de la basca que abans estiu, si tens un material higroscòpic que absorbeix aquesta basca, vas de dins estar més fresquet, no? Bé, això són els principis aquests dels propis materials que tens a mà que ja t'ajuden a solucionar el problema.
1: Hem de posar un Jaume Maiol a la nostra vida,
0: sí,
1: està clar.
0: Sí.
1: Jo sempre dic que et soni a la meva vida és poder tenir una casa d'en Jaume Maiol.
3: Clar, com és que teva?
0: És un somni de molta gent.
3: Com és que teva, Jaume?
1: Jo sé com és casa seva. Això que diuen en casa de Herrero.
3: En casa de Herrero, cuchara de palo.
2: Això mateix. Jo vinc allà a casa padrina, he fet uns petits arreglos i sí, molt seguim del que tenim a mà, eh? Més ben dit, i seguim tant la història. No? Sí.
1: Clar, tenen tanta feina que...
4: Jaume, na Raquel té un terreny petit i estava molt interessada en aquesta entrevista perquè li agradaria una de les seves cases de disseny. Ets com aquests restaurants d'Estrella Michelin, que hi ha anys de coa. Ho dic perquè na Raquel vol demanar número.
2: Vinga, se faria la cova. No, procurem estar a l'abast de tothom. No, molt allunyats del que seria això. A més, ho has pronunciat així en plan francès, que encara sona més exclusiu. Procurant-se populars, comuns, habituals, propers i humils, diguem-ho així. A l'abast de tothom. No?
0: I jo estic entre casa de marès o de ceràmica. Clar, que me sortiria més a compte.
2: Mira, a Llubí vàrem fer una cosa... I és mitjo-mitjo. Què m'ho va passar? Que és una casa que tenim a Llubí, una casa molt interessant, premiada en els darrers premis d'arquitectura de Mallorca, precisament, que la fua interior és de ceràmica. No van tenir cap maó de tots els que han utilitzat per construir. això fou exterior de mares, i entre elles hi ha l'aïllament, no? És a dir, que també, si no estàs decidit, depèn de la situació, també se poden combinar dos materials sense cap problema. No, però són molt amics.
0: La ceràmica deu ser més delicada, no?, com a material.
2: Depèn.
0: Per viure, dic.
2: Depèn, bueno, però no sé, si l'emplés de paviment és molt millor, si la pot vidrificar és una altra història, el marès veu més, bueno, depèn de les situacions. Depèn de les situacions.
4: Jaume, la cortarada d'anar a Raquel Agüeros és de vora la platja. El marès aguanta bé la litra.
1: Sí, aquesta bueno, casa que l'Ai Sant Pere està ben a prop de la mà, sí.
2: El marès, ja sabeu tots que s'ha de fer a partir de sortir de les platges, no? Ja s'hagin, sí. Ja sigui marès eoli com marès marítim, s'ha alimentat o de vora les platges o les dunes, per tant, marès eòlic, o dins l'aigua, per tant, marès marítim, no? És a dir, que les platges i el marès no poden queixar millor. Les platges són de marès.
4: Ja ho sap, Raquel. Sí. Aquestes dues cortarades que tens de vora la platja no diran cindret. El marès, tu que passaves pena, que deies, ai, no sé si me quedarà bé o no. I del marès 100%, en esteu cas.
0: Decidit, no, com ja has de convidar.
3: Clar, però Jaume, una cosa, que encara t'aniràs i no hauràs respost la pregunta d'en Celestí. Si tu vas un poc més a l'econòmic, marès o ceràmica?
2: Bueno, és que tot és molt relatiu, eh? No, ni és una cosa ni és l'altra. Tot depèn de com s'utilitzi, està clar.
3: I de les porteades, clar.
1: Sí,
0: bé. Allà barato surt, ja, també se diu, eh?
1: Això és sí, això és
0: Tampoc no sabem si és
2: però,
0: barata.
2: Però bueno, també és veritat que a nivell econòmic, ara estem acabant uns habitatges de protecció social, sí. Per si va bé, són principalment de marès. Vull dir que no... Tot és combinable, eh? Tot, però depèn.
1: Però en Jaume no només depèn. Fa projectes a Balears, sinó que també ara fas un iglesi, me'n conta molt això de ser iglesi, perquè jo que no me'n puc avenir.
2: Això és una història un poc particular, no sé si m'ho anem per ser branques, però, bueno, sempre... Bueno, la veritat, no sempre, però vam començar fent feina aquí a Mallorca, però hi va uns anys de crisi, molt, molt bèstia, ja ho recordareu, no? Vau fer 15 anys, i vam començar a fer qualque concurs a fora, per practicar, no? Com un escriptor que fa crucigrames, un concurs a la fora, que, bueno, no eren ben bé per guanyar, però vam tenir la sort de guanyar-ne una Suïssa, una escola, que vam acabar, i va anar molt bé. I mentrestant anàvem fent qualque concurs a fora, no? Sempre tenim una cama a fora, bueno, estic donant classes a Suïssa, ara mateix també.
1: Sí, classes a Suïssa.
2: Sí, va sortir l'oportunitat de fer una petita capella, bueno, una esglesieta, no, cosa molt petita, molt particular. A Bèlgica, va, vinga, la mos presentarem, també, no? Casualitats, bueno, sorts, no sé, un treballador amb pedres sense volar, quasi, o, bueno, i van guanyar aquest concurs, no?, d'aquesta església, i res, i ara, bueno, abans de l'estiu, en principi, s'acaba. És una cosa un poc particular, no?, això de fer una església en el segle XXI, però, bueno, crec que li hem donat una volta a l'enfoc, diguem-ho així, la església religió... li han donat una volta i crec que estarà prou bé.
1: Com en Gaudí. Sí, sí.
3: No, però quina volta? Mos ho pots explicar un poquet?
2: Bueno, jo, sí, de fet estava en els principis del concurs que entregàrem, que jo sense ser massa religiós, diguem-ho així, no, perquè no apareixerà. Però bueno, que això d'eclesia vol dir reunió, no? I, per tant... I ara estiraré un poc això aquesta, vol dir reunió, vol dir una reunió de gent, com la cara feim a distància, no? gent bueno, que se respecta o té una mateixa mirada, no? Per tant, se reuneix per X, no? En aquell temps hi havia unes creences X, no? i una gent que promulgava sermons i tal, no? I se reunien per bueno, era un tema de una voluntat d'agrupar-se com a humans, no? I ara l'estir perquè és molt particular. Ara, mentre fem cicles aquests, estem fent que quasi és una intervenció paisatgística. No? És un objecte en el paisatge. No? Forma part d'un paisatge del segle XVIII, que és un paisatge natural però artificial, perquè està fet per somo, no? I té cara com de... quasi és un grot o una culminació d'aquest paisatge romàntic. Bé, mentre fem això, mos criden... Ho dic perquè és quasi el mateix. Cicles i que això que ara vos explicaré. Mos criden bueno, d'un festival de música tecno que se fa a les afores de Brussel·les cada any, no? Un festival que reuneix 15.000 persones durant 3 dies, no? Menys si volíem fer un pavelló per un milenar de persones, no? I alhora estàvem fent un iglesi i un pavelló de música tecno, no? Que...
3: una reunió, igualment.
2: Segon com, és el mateix, no? Perquè aquest pavelló tenia com un, bé, una espècie de tòtem en el centre, no? I on hi havia un senyor que predica, que li diuen DJ, no? I la tribu que balla al voltant i celebra seguida d'una manera magnífica i fantàstica, només és que se reuneixen a diferents hores, no?
0: Clar, són però... parroquians, també.
2: Però, exacte, exacte, exacte. Bé, no, és això, celebrar la vida, diguem, d'alguna manera.
1: Sí, sí. Mira, Jaume Mayol, enhorabona, hauràs de venir un dia, perquè, clar, tenim tantes coses que mos ha d'explicar Jaume, tant de reconeixements i tanta bona feina, així que moltes gràcies i una ferrada
2: a tu. Gràcies a vosaltres, interès, és un plaer.
1: A tu i en el teu equip. Una ferrada farta.
2: De part vostra.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: I de T d'Arquitectura, que projecta en català per Jaume Mayol, que guanya tant de premis i que fa arquitectura.
3: Du molt d'anys, jo s'hi vaig conèixer.
1: Sí. Bé, molt d'anys, que en Jaume deu tenir 50 anys. No
3: sí, no, no, no, però...
0: No arriba, crec.
1: No, no arriba.
0: No?
1: No, deu tenir 49.
4: Bon. No sé si et sembla millor manera de convèncer un arquitecte perquè te faci una casa, Raquel Agüeros, dient que és molt, molt gran.
3: No, no, no he dit que és molt gran, dic que duen molt d'anys a dalt. Jo els vaig conèixer. Sí, és sí. Vera, segurament que és fruit de tota la feina que han fet abans, no només a ells, sinó al seu equip i socis, però és vera que varen anar, me'n record, a la Fira del Disseny de Londres un any presentant una marca que es deia Made in Mallorca. I s'estan consolidat d'una manera impecable dins un món que és ben complicat.
1: I tant. Sí, sí, és una marca ja internacional.
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, deixem l'arquitectura, tornem a la Sagrada Família, tornem a veure quina la fa ara el Papa, perquè ja sabeu que d'aquí una estona beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família.

0: El Papa Lleó XIV acaba avui la seva segona etapa del viatge a l'estat espanyol. Ho fa amb una agenda ben plena. Avui de matí ha visitat la presó de Brians i al migdia ha anat fins a l'abadia de Montserrat per resar-hi el Sant Rosari. Però el gran esdeveniment d'avui és la seva assistència a l'acte central de l'any Gaudí, just el dia que fa 100 anys de la seva mort, durant el qual el Papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús. Aquesta torre, de 172 metres i mig d'alçada, que ha convertit la Sagrada Família en l'edifici més alt de tot Barcelona. I ara que la Sagrada Família ja ha arribat a la seva alçada, només queda una intervenció per fer. És la de la façana de la Glòria, la principal d'aquest temple, en la qual s'ha de representar l'infern, el purgatori i el paradís, tal com ho va concebre Antoni Gaudí. Qui es troba en bona posició per ser qui finalment faci aquesta intervenció a la façana de la Glòria és l'artista mallorquí Miquel Barceló, sobretot perquè té una gran experiència en fer intervencions a d'altres esglésies i catedrals. La mida d'aquest projecte serà de 50 metres d'alt i 50 d'ample, i si finalment et seleccionat, dedicaria a d'haver 15 anys de feina a poder acabar-lo.
1: Això diuen, ho sabrem avui. Incògnita.
2: Ten per mi que tots són dies històrics des de fa anys.
1: Avui especialment.
2: No, bé, avui...
0: No, i després quan s'acabi aquesta façana de la Glòria, vendràs moment clau que tothom que viu en el voltant de la Sagrada Família fa anys que tremola, que és que està pactat...
3: S'han de fer
0: que,
3: les escales.
0: S'han de fer les escales i que es demoleixi part, no sé quantes finques s'han d'esbocar, que de fet, quan varen comprar les cases, ja constava en allò que era el seu contracte de compra-venda, que aquestes cases no eren en venda en propietat, sinó que eren com una espècie de concessió. I ara hi ha una mica de trull, bàsicament, perquè comprar-se un pis a Barcelona...
4: Ja hi viure dos anys...
0: No te pensis que sigui fàcil.
4: Que des de dins ets llit veies les...
1: No.
2: En sèrio?
1: Tu vas viure aquestes cases que pentures seran esbocades?
4: No sé si són aquestes.
1: Però vas viure davant la Sagrada Família.
0: Però, i vas viure com? Quan vas anar a classe en la Xenoa?
4: No,
0: posteriorment. O vas passar per allà un dia perquè tenies una persona especial en qui vas berenar des de matins?
1: Fas una caixa de sorpreses. És a dir, que tu...
4: Carrer La Pant, en Mallorca.
1: De Safiner... És el carrer Mallorca, allà on hi ha aquestes cases que pentures seran esbocades.
4: Clar. Les darreres de que nostra, que precisament era la meva habitació, donaven en el parc de Sagrada Família. De dins el llit, veies tot.
2: Wow. Una cosa.
0: Per tant, no s'ha acabat la Sagrada Família. Tothom diu, donant per conclòs les obres de la Sagrada Família.
4: En principi, no. Un pieset de bon preu.
2: No, això t'anava a dir.
4: Fa 21 anys.
2: Tu pagaves més per tenir aquestes vistes?
4: No. Era un lloguer econòmic.
1: Va ser coincidència, però que fos allà.
3: Segur que ara no ho és tant.
0: És que fa 21 anys encara Barcelona no estava gentrificada com ara, estimada.
4: Clar, no sé si seran aquelles finques.
1: Haurem d'anar a mirar.
4: Clar, perquè... Segurament han de ser aquelles finques.
2: Però això és com comprar...
4: Perquè són els d'abans, de ses façanes.
0: Supos que primer
4: i de fet per això hi ha els parcs a banda i a banda.
0: Supos que primer si trien Barcelona o l'artista que triïn farà aquesta façana.
4: Però què vol dir? Que les escales pegarien al carrer Lepant?
0: El disseny de Gaudí està fet que un pit s'acabi aquesta façana de la Glòria, s'hauran de construir les escales, unes escales immenses, que donaran pas a la Sagrada Família. I Gaudí no volia que passàs, com per exemple sí que passa a la catedral d'aquí de Mallorca, a la Seu, que tu no pots veure la façana sencera amb molta perspectiva. El que va dissenyar Gaudí era que tu, des d'en fora, poguessis admirar la Sagrada Família. Per tant, els edificis, ara no sé quin costat és, si és nord-sud, est o oest, basta cercar-ho per internet i ho trobareu, però sí que ara mateix hi ha certa polèmica perquè en el problema d'habitatge que hi ha a Barcelona que s'hagin d'advocar aquestes cases, no està del tot clar que l'obra de la Sagrada Família se pugui acabar com la va concebre Gaudí, tot i que han de dir que la gent quan va comprar aquestes cases, aquests pisos tenia clar que no era una compra sinó que era una espècie de lloguer...
2: Sí, una sessió...
0: No etern, però sí una sèrie d'anys.
1: Doncs pendents, d'aquí una estona, crec que és d'aquí una hora, que ha començat tot plegat, i a veure què passa, si segur és que s'anuncia avui, no ho sabem tampoc.
2: Segur que seran unes imatges espectaculars.
1: Això
2: no?
1: Segur.
2: Jo crec que a nivell internacional, la marcada que s'ha fet a Barcelona fent coincidir això i que ell hagi pogut venir, jo crec que això serà ja un poquet com el sus de... d'un altre tipus de coses, també, no? Aquesta imatge...
0: Ja estàs d'acord, doncs, ara, que l'Agüeros, tu que ets experta també en arquitectura i en catedrals, després de la Seu de Mallorca i la capital de Colònia, de les catedrals més velles que hi ha és la Sagrada Família, sí o no?
2: Podria ser també la primera, eh?
3: Més que la Seu.
0: Més que la nostra.
2: La Seu és preciosa, però la Sagrada Família és una obra... Bé, jo crec que...
0: És que té massa moderna. És que jo som molt gòtic per això.
2: No. Dic que la imatge crec que serà una preciositat i donarà la volta al món.
1: Segur. Va, darrer tema, perquè tot això ho haurem de pair amb un dels estius més calorosos que ens esperen.

0: Ja, si ja mos podem preparar per aquest estiu, perquè farà molta i molta calor. L'Agència Estatal de Meteorologia va presentar ahir a Palma els pronòstics per aquest estiu, i segons les seves previsions hi ha una alta probabilitat que les temperatures estiguin per damunt de la mitjana durant el proper trimestre aquí a les Illes Balears.
1: Què vol dir això?
0: Clar, una previsió...
2: Patirem molt,
0: sí, jo crec que sí. Una previsió que arriba després d'una primavera excepcionalment càlida. Les Balears han registrat rècords de temperatura mitjana màxima i fins i tot s'han assolit temperatures pròpies de plestiu abans d'hora. Una tendència, segons diuen des de l'EMET, que es pot relacionar amb l'escalfament global i amb l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.

0: corazón.
1: I des de l'AMET ja ens avisen. Aquest estiu no només farà calor de dia, també de vespre. Ja es preveu que augmentin les anomenades nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus durant el vespre, i també les nits tòrrides, que és quan el termòmetre marca més de 25 graus. És a dir que
2: 20 vespre, graus ja és tropical.
1: 20 graus ja és tropical i 25 20... ja és tòrrid.
2: Ja l'estiu, quan tenim 20 graus, i donant gràcies.
3: Sí, però no és el mateix 20 graus de dia, clar, 20 graus de vespre, estimada. Si de vespre no refresca, l'endemà encara és molt pitjor.
1: Això no és tot.
4: I si més has anat a la mà i t'has torrat de dia...
1: Això no és... Que és tòrrida, sí.
5: Hi ha nits tòrrides, també, que són una altra cosa.
3: La Raquel és molt tòrrida.
1: Però no és tot això. Hi ha molta probabilitat, diuen, que aquest estiu al Manco hi hagi dues onades de calor. Així que...
3: Dues.
1: No es poden preparar.
4: I com de
1: llargues,
4: no ho sabem encara.
1: No ho sabem.
5: No, no se sap. Doncs preparem-nos, fem un tento, tornem tot d'una.
6: Quin és el teu moment de tento?
7: Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. El meu moment tento de la setmana és dins l'avió durant el vol setmanal a Barcelona per acudir a l'Institut d'Estudis Catalans quan som capaç de llegir qualque cosa de creació.
6: IB3 Ràdio és Dial.
8: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale a play.
9: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Duals a les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències. I amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: el vitiligen. Amb motiu del Dia Mundial del Vitiligen, en castellà vitíligo, que se celebra el 25 de juny, volem donar visibilitat a aquest trastorn cutani, més habitual del que podríem pensar, i comentar-ne alguns dels termes principals. El vitiligen es caracteritza per l'aparició de taques a la pell, és a dir, àrees despigmentades a causa de la pèrdua de melanòcits. Els melanòcits són les cèl·lules responsables de produir melanina, el pigment que determina, per exemple, el color de la pell, del pèl i de l'iris dels mamífers. Aquest trastorn, no trastorn, no és dolorós ni contagiós, però sí que pot tenir un impacte emocional en les persones que el pateixen. En alguns casos hi ha predisposició hereditària. Per sort, encara que avui en dia no té cura definitiva, els tractaments actuals poden ajudar a frenar-ne l'evolució i afavorir la repigmentació. Esperem que un dia no gaire llunyà es descobreixi una cura definitiva per a aquesta afecció de la pell, el vitiligen. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Raquel, després... Pokémon. De repassar l'actualitat. Mos toca saber l'actualitat, correcto.
1: Ai, l'actualitat. Mira, mira. A jo m'encanten totes aquestes visites d'estat, viatges apostòlics, m'estic referint a la visita del papa, no només del papa, de cap d'estat, que sempre hi ha com molt de boato i tot això, no? Però... Fins i tot, la figura del papa ha transcendit no només, com deien en Saudio, no només a les pàgines dels diaris, com una visita normal, diguéssim, que se m'entengui el terme normal. L'altre dia...
2: Una altra visita d'estat.
1: Sí, exacte. L'altre dia va fer un discurs al Congrés dels Diputats i, clar, ell ha sortit. El papa surt. Per la ràdio, per la tele, pels diaris, per les pàgines de societat, per les pàgines de política, en les pàgines d'internacional. Vull dir, aquest dies ho està agafant tot. I fins i tot també les revistes del COC, aquesta setmana, Margalida, se fan ressò d'aquesta visita.
0: Les portades
2: totes
0: són...
2: Totes excepte una.
1: Totes excepte la revista 10 Minutos. Que la revista 10 Minutos du en portada al torero Roca Rey.
0: I la teva amiga.
1: I la meva amiga de Pamplona,
0: Natana
1: Rivera. Lectura, si vols...
2: Jo aquest cap de setmana seré a Casa Pradina.
1: Ah, i...
2: De Natana.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah!
2: Ja t'ho diré.
1: Bandido. Fas una escapadeta, així m'agrada. Crec que la revista que ha tingut més ull ha estat la revista Lectures. Per què? Perquè ha esperat el darrer moment a triar una imatge del papa ja a Barcelona. És a dir, tot aquest cap de setmana passat hem viscut les imatges del papa a Madrid.
2: També perquè Lectures s'ha dit a Barcelona.
1: Sí, però és la que més pegada va en l'actualitat, diguéssim.
2: Amb això sí que en tu.
1: Hem esperat ahir que el papa passés per allà o... Bueno. I ha posat una imatge de la Sagrada Família i del Papa Lleó passant per allà. El Papa Lleó nace història en su visita a Espanya, diu la revista Hola. Històrica visita del Papa Lleó en 14, revista Semana. España se echa a la calle para recibir al pontífice. Revista Lectura, la històrica visita del Papa. I també a la revista 10 Minutos, una finestreta. Fixeu-vos quina concepció més diferent, no? Demostra una mateixa visita. Ells han triat els companys de 10 Minutos, no s'olvida de los más desfavorecidos en su visita a Madrid. Va estar a un esdeveniment amb gent de Càritas diocesana i bé, va tenir una petita trobada amb gent. Avui també ha estat a la presó de Brians, a Barcelona, i ha pogut sentir testimonis de tot això. Això és el que hem vist, Margalida, Xisco, però també hi ha moltes coses que no hem pogut veure. Vos recordeu fa mesos quan es va anunciar la visita del papa, que vendria aquí? Ai, pot ser que coincideix amb en Bad Bunny. Se reunirà,
0: que sí,
1: no?
0: Sí, que sí,
1: la
0: no.
1: Gent deia, no, impossible, com pot ser això? Bé, es van reunir finalment.
0: Sí.
1: Ahir de matí un poquet. Un
0: momentet.
1: A l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Només hi havia un fotògraf oficial, i era el del Vaticà.
0: Per això no han transcendit les imatges.
1: Encara no han transcendit. El que diu el Vaticà és que estan esperant el millor moment que trobin per treure aquesta imatge. Hem de recordar que des de fa uns mesos, diria jo, un parell d'anys, en Bad Bunny s'ha consolidat com un dels grans fenòmens de la música mundial, no? És un poc de líder a líder, cadascú sí.
0: En àmbits molt diferents, però...
1: En àmbits molt diferents, però és vera que...
0: Però multitudinaris els dos.
1: Exacte. Què tenen en comú? Que saben concentrar en moltíssima de gent. I jo crec que tots dos són molt conscients de que això ho han d'aprofitar.
0: He pensat tant en Sorrentino aquest dies.
1: Bueno, és que... gràcies. Perquè que si se pone la muceta, que si se quita la muceta, que lo vermell, que lo blanc, que tota aquesta estètica com sorrentiniana, que és... Sembla que estàs mirant una pel·lícula seva. Per cert...
2: Però és que si qualque cosa transmet aquesta visita del papa és precisament aquesta estètica.
1: és una cosa, sí, que és impossible no quedar-te mirant, no? Uh-huh. Perquè té, la imatge, la plàstica, té una força molt important. Uh-huh. Xerrant de Bad Bunny i xerrant del papa, idò. No, Leonor i Sofia, l'altre dia...
0: Que ells sí que ho han fet tot.
1: Elles han anat.
0: Elles han anat per tot.
1: Sí, i a més, això també és un petit canvi en la política de comunicació de la Casa Real. L'altre dia van sortir unes imatges casolanes de gent que estava al concert d'en Bad Bunny, uh-huh, i varen veure que hi eren la princesa Leonor i l'infanta Sofia amb unes amigues al concert, la veritat, com molt naturals i tal. La gent que les ha criticat tant...
0: Per què els han de criticar?
1: La gent les ha criticat molt per anar totes de negre...
0: El primer dia.
1: Era el protocol qui ho marcava, vull dir... Escolta, són nines de 20 anys, són joves de 20 anys.
2: El protocol deia negre o fosc?
1: Era fosc, com el dia que va anar al Congrés dels Diputats, era fosc també, no és obligatori.
0: Manco Letícia, que podia anar de blanc.
1: Com a reina catòlica, mm-hmm, sí.
2: Només
1: sí,
2: hi ha 5 dones que poden anar de blanc davant el papa.
1: Ai, a tu t'agradaria anar de blanc davant el papa, així com a
2: no especialment.
1: T'agradaria posar-te una musseta per damunt?
2: Tampoc, a dir, no m'ha cridat mai a mi aquest tema, però és cert que contrastava moltíssim, sí, dona Letícia, sobretot amb aquell primer vestit que va dur a sa primera aparició.
0: Meravellosa, per cert.
2: Que
0: sí,
2: era una fantasy. Mm.
1: Sí, he llegit que li havien tret un poquet més de vol, se diu així, perquè semblés més...
2: Règia.
1: Més règia, exactament.
0: Era preciós.
1: Aquest vestit se'l va posar a la visita d'estat que varen fer a Egipte fa uns mesos, mm-hmm, que va triar tot un armari quasi de blanc, que són una passada. I una cosa que jo, escolta, no puc amb aquestes històries. Jo sé que tots ho faríem, tots ho haguessin fet. Si jo, ma mare, me diu, demana-me un rosari del papa, encara que no te'n doni, jo sé que li demanaria. Però l'altre dia, quan la reina Sofia, que molta de gent es demanava on està la reina Sofia, no? Perquè només van els reis i les seves filles a rebre el papa i tot això. Bé, la reina Sofia va tenir una part amb el papa, li va acompanyar a la catedral de l'Almudena, i abans d'aquesta visita es van reunir com en una visita privada també amb la infanta Elena, la infanta Cristina, una de les filles de la infanta... Elena i dos fills de la infanta Cristina. La Casa Real no ha compartit cap imatge de les infantes.
0: Ah, d'acord.
1: De les infantes. En les seves plataformes ha penjat imatges de la visita, òbviament, de la reina Sofia, uh-huh, i de la trobada entre tots dos. Però...
0: No han mesclat?
1: No volen. No volen mesclar els canals oficials, no. Uh-huh. Mai ho mesclen, tot i que han de recordar que encara que no se considerin família real, perquè han reduït el nucli als 4 més la reina Sofia, tant Cristina com Elena són a la línia de successió, el tro. Uh-huh. És a dir, és aquesta manera de com equilibrem aquesta imatge haguem passat tot el que sabem, tot el que sabem que ha passat.
2: No? I sobretot és que qualcú va demanar rosaris.
1: La infanta Cristina va demanar rosaris quan se n'anaven, els hi va regalar. Bé, si vos fixeu les imatges, per exemple, el papa sempre que es troba amb qualcú o una visita, li dona un detallet, no? Que habitualment sol ser un rosari. I la infanta Cristina, quan el papa ja s'havia donat la volta, li va dir santidad, me puede dar 3 más? Jo no ho sé, m'ha fet un poc de vergonya, què vol que te digui?
2: Home, el papa deu estar acostumat a que li demanin.
1: Sí, això és vera, i jo també, jo pensant personalment també li demanaria, perquè si ma mare diu tu no te'n vas d'allà,
2: tu creus que Iñaki Urdangarín ni de què regalar qualcun de rosari?
1: Jo he fet comptes i he dit, mem, per qui serien?
2: No aquests, dit d'altres, per si després li podia cantar aquella cançó de María Dolores Pradera, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. No. Lo tuyo te lo llevo cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. És que m'encantaria.
1: Sí, a jo també. Jo m'he fet les meves càbales i he dit, bé, un serà pel rei Joan Carles, òbviament, i un altre pels dos fills. Però
2: en té més de dos, té quatre fills,
1: sí, l'infanta. Té quatre fills,
2: que
1: no
2: estàs,
1: sabem.
2: Que estàs donant a entendre que l'infanta Cristina ha fet qualque fibord i no, i no els hi ha duit un rosari. Els obliga a compartir-lo.
1: Pot ser. Escolta, això
0: que
1: no ho
0: que
1: sabeu.
0: Seria una exclusiva, no.
1: Vas imaginar. Atenció, avui el que passarà a la Sagrada Família, uh-huh. I tinc molt interès en saber, Margalida Xisco, com serà la visita a Canàries a partir de demà. Uh-huh. Anirà al Puerto Arguineguín.
0: No sé com no està esclatat, esgotat, sí. El papa amb aquesta gent.
1: M'interessa molt com... Bé, que se m'entengui, eh? Quin escenari... És el Puerto d'Arguineguín, el escenari que han triat, però uh-huh. Com serà les imatges que distribueixin? Com serà l'esdeveniment en general? Uh-huh. Perquè, bé, jo crec que encara que hem vist unes imatges

0: que era apostòlica, no és més política. Supos que té de les dues bandes, no? Uh-huh. I res, que m'ha cridat molt l'atenció veure imatges que no puguis llevar els ulls, no? No te puguis fixar en una altra cosa que no sigui aquesta estètica de la que xerràvem abans. Xisco, què trobes?
1: No, és cert,
0: que
1: estèticament és molt interessant, és molt... i jo cada dia repàs una mica allò que ha anat d'ací a es dia. Tothom compara sobretot l'espectacle que es va fer a Madrid per al Papa comparat amb el que es va fer a Barcelona. Dues maneres d'entendre sa vida i ses visites d'un papa.
0: Bueno, en el final... És vera que les xarxes sí que han llegit aquests dies, no? Sobretot des que van a Barcelona, de, oi, que diferència, Madrid tan bonito i Barcelona que parece que pobreja. Escolta,
1: no,
0: crec que són polèmiques tan inútils.
1: És al revés, tothom està lloant l'espectacle de Barcelona, que diuen que se nota que Barcelona ja ha organitzat uns Jocs Olímpics i que entenen aquests espectacles de gran format, allò que volen mostrar al món, i que de Madrid va ser una mica una mena de pastitxa, mescla de coses, en Cristian Gálvez en sa dona, los Manolos fent una relació de futbol, cantants que anaven entrant un darrere l'altre, intentant quedar bé davant del papa. És a dir, tot una mica complicat. Jo no vaig entendre la situació de la Conxita, ho he d'admetre, i llavors
0: en
1: Bustamante, en Diana Navarro, que recordem va actuar aquí fa dos anys per la ciutat de Palma, i en Daniel Diges, que troc que tenen molt bona veu, la situació de tots tres l'haguessin hagut d'assajar una micona més. Ho dic perquè hi havia molt de bel i poca... i poc sentiment, no sé com explicar-t'ho.
0: Sí.
1: I me va costar molt seguir aquella celebració.
0: Ja t'entenc, de totes maneres.
1: El paper allà amb una cara de circumstàncies. Me recordava una mica quan el príncep de Gales anava en Lady Diana al Celsia, que ens enviaven a fer de representants de la Commonwealth, que ja saps que Anglaterra... Bé, Guayo Muní, Regne Unit, és molt... La reina era la reina de la Commonwealth, i hi havia com molt de països exòtics, i era quan veies en el rei, bé, ara Carles III, ballant, desfressat, amb vestit típic, i amb aquelles caruses que posava el rei, o aleshores príncep, m'ha recordat una mica el papa, que no sabia quina cara posar davant el gol de la iglesia. Hi ha hagut una sèrie d'escenes complicades de pair.
0: Bé, no sé, ha hagut moltes crítiques de l'esdeveniment de l'estadi Santiago Bernabéu, però crec que són més com una crítica més que les fan a les xarxes socials i coses així. De totes maneres, preparar tots aquests esdeveniments amb tanta de gent, amb una seguretat que te pots morir, perquè només està ell, és la gent, és representants polítics de tots els puestos. És a dir, jo crec que estem donant una molt bona imatge internacional al Mancón.
1: I que ha passat a aplicar vespre, ara que parlam de xiu-xius, una mallorquina, Ana Maria Escales, previ Ciutat de Palma també de novel·la, però músic també de professió, serà a la Sagrada Família cantant per el papa.
0: Havien dit que hi seria anar a Rosalia. Havia aquest xup-xup.
1: Ahir, en els Lluís Companys, però en el final... Que te dic una cosa, en Rosalia...
0: Comenci se reuneix amb ella.
1: A lo millor se reuniran, però jo troc que en Rosalia va perdre una oportunitat d'or, ja que torna a posar de moda aquesta espiritualitat, aquest retrobar-se una mica amb aquella cosa menys terrenal, ja que ha fet els looks que li costava anar a cantar a memòria davant del papa.
0: Pot ser,
1: jo entenc que la perla no...
0: Bueno, però, una perlica però, davant el papa...
1: Però Bergain, o relíquia, o memòria, aquestes tres, jo hauria d'estar feliç.
2: Raquel, moltes gràcies.
0: Gràcies a
2: vosaltres. Hem de pausa. I hem de parlar amb Tarbena, que allà salen. Ara els escoltaràs.
0: Jo amb aquest.
3: IB3 Ràdio és diversió. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me

0: Llevaré un regalo.
1: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
2: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
3: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
8: Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest cap de setmana passat a Tàrbena, la Marina Baixa Valenciana, se va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, en la qual reivindiquen el parlar salat.

0: Va ser dissabte quan Tàrbena, la Marina Baixa, va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, una celebració de reivindicació de la seva singularitat lingüística que ve del repoblament mallorquí de fa 4 segles, concretament del segle XVII, i que continua sent motiu d'orgull i d'identitat.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Joan Lluís Monjo, organitzador d'aquesta festa d'Esparlar de Sa, però també investigador i president del Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina. Com esteu, Joan Lluís? Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Estic molt content que hagi contactat amb vosaltres.
1: Home, 4 segles després que encara puguem parlar amb Salat amb altres, és tot un honor.
2: Sí, és una singularitat històrica i també, per què no, és com un miracle.
1: És un miracle, ja ho veus. Sí, quantes persones utilitzeu l'article Salat ara mateix, més o manco Tàrbena?
2: Bé, seria mal de comptar. Tu pensa que en ascens som un poble que té uns 600 habitants, però clar, no tothom, els que s'ha sensat a Tàrbena, parla ni molt manco en català. I també hi ha gent que parla en tàrbener i viu fora. Caldria fer un compte d'això, però podien dir que som menys de 1.000 persones, podien dir.
3: Menys de 1.000. Com és Tàrbena?
2: Tàrbena és un valencià que té reminiscències mallorquines. Dins del context valencià crida molt l'atenció, però, clar, per un mallorquí pot ser... sonaria com un valencià normal.
1: Sí, llevat de que això feis un pot article Salat en determinades paraules i també que li deis la festa d'Esparlar de Sa. Això ho feis cada any?
2: Sí, això és una proposta que va començar l'any 2016 i ha anat aguantant, la veritat. Va començar com una festa d'escola, perquè es volia reivindicar aquest parlar dins del context d'escola, però a poc a poc ha anat fent-se més per altres edats, perquè la festa és un acte per donar els premis d'un concurs literari en Tàrbena.
1: Oh, vaja, molt bé.
2: Sí.
1: Quines coses, que bé. Sí. Digues, no, perdona.
2: No, que és això. La idea és que hi haguera com un espai perquè hi haguera una reflexió sobre el parlar, que s'escriguera en un tàrbener entre normatiu en elements autòctons i perquè es recuperassin formes antigues, genuïnes, i perquè hi haguera com un diàleg intergeneracional.
1: I va venir amb Felimonà, Normanó, que l'he vist.
2: Sí, enguany vam tindre una visita de luxe del programa Web Com Anant.
1: Sí, que bé, ho veurem aviat i vetres televisió com va anar aquest reportatge, sí. Aquesta trobada entre Tàrbena i Mallorca. Moltíssimes gràcies i que puguem seguir xerrant. Joan Lluís Monjo, una ferrada.
2: Bo, gràcies a vosaltres, que vos en recordeu d'aquest puntet de la península que encara...
1: Que sí. Gràcies. Adéu, gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. El papa Lleó XIV continua a aquesta hora la seva estada a Barcelona amb una agenda d'actes de caràcter més simbòlic. Fa mitja hora tenia previst l'inici d'un acte amb representants de les realitats de caritat i l'assistència diocesanes a la parròquia de Sant Agustí, situada al Raval, un dels barris més conflictius de la ciutat. El punt central de la seva visita serà, però, a les 7:30 a la Sagrada Família.
6: Allà el Sant Pare celebrarà la Santa Missa i visitarà la cripta i la tomba de l'arquitecte Antoni Gaudí. Després, Lleó XIV va enairar des de l'exterior la torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. El pontífex arribarà al temple en un papamòbil per poder saludar les 8.000 persones que es preveu que assisteixin a l'acte.
5: I aquí a Balears, l'Ajuntament de Palma que els darrers assegura que els darrers desallotjats de l'antiga presó que han sortit avui de matí han tingut temps suficient per acollir-se als diversos recursos oferits per entitats socials. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Quin és ara mateix l'ambient?
7: Bon dia, doncs l'ambient és d'un gran nombre d'efectius policials i alguns ja antics residents de l'antiga presó que han recriminat al batlle de Palma, Jaime Martínez, la seva situació sense allà quan atès als mitjans. Segons Martínez, les 50 persones que han sigut desallotjades de manera forçosa han tingut al seu abast els recursos de Càritas, Limas o la Fundació Social La Sapiencia per atendre'ls.
8: Que fa 4 mesos i, és més, un parell d'anys que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, hem donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
7: I encara al voltant de 20 persones queden encara per ser desallotjades amb totes les seves pertinences, ja que quan s'ha produït l'operatiu de vers les 12 del migdia estaven fora la gran part fent feina.
5: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, reclama que la futura seu judicial que s'ha de construir a Palma inclogui habitatges per als funcionaris.
6: Són declaracions de Carlos Gómez del Parlament de les Illes Balears, on ha presentat la memòria judicial de 2025, un document que constata que, tot i haver augmentat la resolució d'assumptes, la xifra de causes pendents també ha crescut. Gómez assegura que la dificultat d'accés a l'habitatge afecta l'estabilitat de les plantilles de funcionaris.
9: Un 58% dels funcionaris de l'administració de justícia són interins. Crec que és indigne que una persona a 30 anys, havent passat unes oposicions, cobri el que cobra, és a dir, 1.200 o 1.200 euros, i que se vegi obligat a viure dins una habitació on no coneix els altres que estan dins els pisos.
5: L'Audiència Provincial de les Illes ha condemnat a 5 anys de presó un home per intentar matar la seva parella a cops a Manacor. L'acusat ha reconegut plenament els fets i ha acceptat un acord amb Fiscalia per rebaixar la pena.
6: Els fets varen ocórrer el 7 de setembre de l'any passat de matinada dins la casa on tots dos vivien a Manacor. Segons admès el mateix condemnat, varen tenir una discussió molt forta. Tot d'una, l'home va començar a pegar-li cops per tot el cos de manera molt violenta. La víctima va rebre impactes molt greus al cap, a la cara i al pit.
5: I encara aquí a Mallorca, la Federació Hotelera lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es duen a altres causes, com la manca de planificació que ha derivat en un dèficit en matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan ha estat qüestionat per la manifestació contra la saturació convocada pel mes de juliol. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Auda Sabracana Ferrer ha convertit la memòria familiar APA al seu darrer treball discogràfic.
2: Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

0: Després d'una trajectòria marcada per la recerca artística, el diàleg entre tradició i experimentació sonora i treballs com Telúria, Cronia i Paranòstic, Anna Ferrer ara presenta Pa, un projecte que va molt més enllà d'un disc. És una proposta musical i escènica que parteix de la història familiar de l'artista, vinculada durant quatre generacions a l'ofici de forner i que reflexiona sobre la transmissió, la memòria i la pèrdua i la transformació dels mons que heretam. A l'espectacle fins i tot hi participa son pare, que massa pan directe damunt l'escenari, convertint un gest quotidià en un acte carregat de simbolisme. Un disc i un espectacle ben interessant que volen comentar en profunditat precisament amb ella, amb Anna Ferrer.
1: En profunditat.
2: I la tenim aquí, Anna Ferrer, com estàs?
3: Molt bé.
2: Benvinguda. Mira, ja fa mesos que volíem parlar amb tu i que bé que haguem pogut coincidir avui per parlar d'aquest pa tan meravellós que has fet.
3: Totalment, gràcies. Sempre és millor en directe.
2: Ah, que sí? Sí, ja n'hem anat parlant. De fet, és un pa que vas enfornar, com dèiem, ja fa uns mesos. Com va ser tot plegat?
3: Bueno, duim 2 anys ben bé fent feina amb aquest projecte i es va estrenar a l'octubre passat a la Fira Mediterrània i des de llavors ha passat per l'Auditori de Girona, l'Auditori de Barcelona, és Principal de Mó i a Teatre d'Esborna, Ciutadella. I res, és un projecte que jo decideixc fer per estalviar-me moltes sessions de teràpia, bàsicament, per gestionar la pena que me genera renunciar en aquest ofici, des que jo seria una quinta generació, no?
2: Perquè ton pare té un forn.
3: Mon pare té un forn, mon pare és forner, l'avi també, es besavi també, bueno, són...
2: Amor.
3: Amor, sí. Cada generació d'aquestes ha anat deixant un forn, o sigui, tenim el poble sencer escampat d'aquest llinatge, diguéssim, d'aquest llegat, i bueno, pues no, en 15 anys jo veig molt clar que vull ser músic i me vull dedicar a l'art i tot i que el d'espai sempre es queda allà, pues, bueno, no es posa en dubte l'altre, i quan en tens 30 i veus que realment s'atraga aquest final, tot i que no es posi en dubte encara igualment, dius, ostres, en aquest moment en el que estem també, no? En el que està a Menorca, en el que està a Mallorca, que vivim aquesta pèrdua de la identitat o aquesta transformació cultural que encara jo crec que no tenim ni idea. Jo ara mateix dic, no sé què vol dir ser, no sé què vol dir Menorca, no sé què vol dir ser menorquí ara mateix, no? Perquè hi ha una transformació tan forta que diria que es pa d'alguna manera, i les pastes que tenim aquí, la reposteria que tenim a les illes, són una representació d'aquesta cultura que també s'està transformant, no?
2: Totalment. En Celestí ha quedat, també, perquè tu t'agrada.
4: Aquestes paraules, molt.
2: El pa que ha fet Anna Ferrer és un exercici també necessari, no?, per trobar aquesta identitat que deies, o per trobar o per agafar-la d'allà on la teníem.
3: Jo crec que també per fer un homenatge en els oficis, no? O sigui, com de qualque manera que jo m'atrapo en aquest traspàs d'ofici entre l'artesà, o sí, l'artesà diria, no?, que és mon pare, i l'art, que representa que és el que escull jo, i en el fons me'n dono compte que és molt art el que fa mon pare i és molt artesà el que estic fent jo, no? Vull dir que hem fet aquesta categorització i aquesta jerarquització tan injusta, i també un poc es disco pretén això, no?, com pujar un poc es valor dels oficis, que té a veure amb aquest final de món que estem vivint, no? Aquest final d'aquest
2: oficis. I que ja t'avances una mica la jubilació de ton pare, perquè ton pare encara no s'ha jubilat.
3: No, li prepar el seu dol, el seu propi dol, jo ja l'hi tinc fet. Sí.
4: I tot i no continuar aquesta tradició, segurament fas pa, i ton pare ara actua amb tu. És a dir que...
3: Exacte. O sigui, jo no soc, no faig molt de pa, però he de dir que ara, amb aquesta porta que he obert d'algo més performàtic, amb aquest directe, m'estan sortint molts de subprojectes, de gent que li interessa no només l'espectacle de pa en si mateix, sinó què estic volent explicar jo amb el pa, i me fan pastar en contextos escènics. I és curiós perquè me'n dono compte que les mans meves han entès alguna
2: cosa
3: que jo mateixa dic, però si se m'adona increïble.
2: Que jo això ho sé fer.
3: No ho he pres, no? I ho sé fer. Sí.
2: Que fort. Sí, sí. Avui també ets a Mallorca, ara deixem un poc espà per una altra història que si me'l vols explicar.
3: Bueno, estic aquí instal·lada a Pureza de Maria, que és un convent que hi ha aquí en el centre de Palma, perquè m'han fet un encàrrec de musicar un poema de Madre Alberta, Alberta Jiménez, una monja que en el seu moment va tenir l'obsessió de formar intel·lectualment a les dones en un moment on a Balears encara les dones no es formaven més enllà de les labors. Només ella va ser la primera que va començar a dir no, aquestes persones dones es mereixen saber de ciències, es mereixen saber de matemàtiques, es mereixen saber de geologia, bueno, i estic allà mateix on ella estava donant aquestes classes, musicant un poema per un documental que se li fa, que el produeix Dogme Films i el dirigeix Ricard Mamblona, i que és una espècie de documental deslligat que ha deixat aquesta persona.
2: Uh-huh. Sí, sí.
0: I que ha coincidit espai temps en la visita del Papa a l'estat espanyol. No sé si tu, com a artista, també notes aquest neomisticisme que sembla que ara ho embolcalla tot, d'ençà dels looks d'Anna Rosalia, jo ara penso en el diari Para Novicias que han publicat a Blacky Boots, una autora mallorquina com es Navegoña Méndez de Vigo, va fer també un llibre dedicat a les místiques. És a dir, és com si ara tornàssim una mica a intentar reconnectar amb aquesta espiritualitat, i en Anna Ferrer, una dona que ha fet aquesta cosa com a tanta lúrica de tornar en espada a casa seva per mirar de retrobar-se ella mateixa, li comanen musicar un poema d'una monja, que no sé si tu, quan t'ho van proposar, d'entrada dius, és que jo o ja havies musicat altres poemes de monges. Dic, perquè jo que anava a una escola de monges, jo tocava cançons de monges amb flauta, això sí, que és una cosa de formació, sí. Però no sé si tu a Menorca havies ja musicat coses místiques en qualque moment.
3: Abans, jo sóc una persona mística, tot i que me sembla important separar la mística de la religió aquí, no? Però jo he anat a una escola de monges també des 3 en 16.
0: Veus, això sempre marca.
3: A sa marca, absolutament.
0: En dues coses. Devies tenir el quadern preciós, ben presentat en sos marges, que això és l'escola de monges, sí. I lo de sa música sacra, que també és una cosa molt d'aquella època.
3: I un poc, jo crec que, bueno, d'aquesta experiència, pues, m'enduc en part aquesta capacitat de connectar amb l'espiritual de forma bastant ràpida, no? O bastant natural, diria per jo. Tot i que amb els anys ho he destriat i he fet aquí, no? I m'he quedat amb el que m'interessa d'una cosa i amb el que no m'interessa, pues, també es descarta, no? Però em sembla que també, o sigui, si veig aquesta anàlisi que estaves proposant tu més social, diria que també va passar el mateix amb la música d'arrel, no? Vull dir que crec que tots estem un poc, a la vegada que som víctimes d'aquest món, de la tecnologia, dels temps ràpids, no sé què, bueno, també l'estem patint, no? O sigui, estem addictes, però l'estem patint, tenim aquesta dualitat. I aquí crec que tornar a ser arrel o tornar a la espiritualitat, pues, són intents preciosos i vulnerables de ser humà, d'entendre alguna cosa del que estem fent aquí, més enllà de ser productius, no? I després crec que hi haurà, pues, enfocs més, més o menys erronis, no?
0: Parlaves de que aquest disc ha estat una manera de retrobar-te en tu mateix, en la teva tradició. Ton pare no ha estat només inspiració, sinó que també forma part activa d'aquest espectacle. Clar, com que envies experiència artística, quan la frontera entre vida i escenari es torna tan permeable, perquè ara ton pare és un company de bolo, uh-huh. I te l'endús en tu i ell passa a l'escenari. Sí. Clar, això li dona una nova dimensió en el fet d'anar a fer feina.
3: Sí. Jo crec que li retorna la dimensió que li toca. O sigui, crec que l'art és en allò que ara li deia Mart, en els fons, a l'inici, no eren més que rituals de la pròpia vida, no? Es ritualitzava, o sigui, es cantava, es ballava, es pintava per ritualitzar coses que eren de la pròpia vida, per celebrar una vida, per celebrar una mort, per celebrar un canvi de un equinoci, no? I llavors ara simplement ho hem posat un escenari, ho hem jerarquitzat i ho hem separat. I està sent emocionant de viure aquesta experiència amb mon pare i amb tot aquest equip, que en el final l'únic que fa és tornar a ser el que és l'art, que és simplement una part més de sa vida.
2: És que ara que has dit això, vaig escoltar a tu i ton pare una entrevista que va fer en Marc Giró, sí. Racco, per coincidències, i me va fer tanta gràcia escoltar ton pare en aquella entrevista, que estava a punt d'actuar a Barcelona, que era un moment important per ell, com ell el treus del seu context, del seu forn, el dus a un estudi de ràdio, el dus damunt un escenari, també com aquesta experiència vital que heu viscut, no?
3: Total.
2: Aquest projecte.
3: I a la vegada és aquesta cosa que té molt de sentit, saps? Vull dir que no, que l'art no hauria de ser una cosa tan separada de lo que ets a vida. Simplement ho pujam en un escenari i llavors sembla que és una cosa com envitrinada, també, no? O com intocable, o que hi ha com una barrera ja que no es pot traspassar. pensar, no? Però, clar, és que té tot el sentit, no? Que, que celebrem amb qui estimam també tot això.
2: Però que ton pare s'hi trobava molt bé, també.
3: Bueno, perquè mon pare és una persona que té una gran, un gran talent, una gran presència.
2: Social.
3: Sí, és una persona magnètica, llavors jo aquí és càsting l'he fet bé.
2: Sí, sí, totalment.
4: Clar, fins a quin punt vos ha reconnectat? O són més moments d'estar plegats?
3: Diria que mon pare i jo tenim una relació per se bastant profunda, íntima i que traspassa es vincle de pare a filla, no? I jo diria que això encara ho ha ordenat més, o sigui, ho ha posat més en el puesto que li pertoca, saps? Com que hi ha una intimitat fortíssima, hem viscut unes coses fortíssimes, hem plorat molt, però ja havíem plorat molt també a sa vida junts, no? Com que tampoc ja vivim bastant des d'aquí, no? Però, evidentment, sí, no sé, no és tan diferent anar a fer un gin tònic amb mon pare, saps? Fer un concert amb ell. Sí que és preciós descobrir, per exemple, jo sí que m'ha passat, de poder-lo observar com és ell en un context que no és el seu, i m'he enamorat molt de corroborar sa persona que és, no? Sa humilitat que té, sa senzillesa que té, sa generositat que té, o sigui que ocupa l'espai d'una forma molt, molt cuidada amb sa resta.
0: Durant aquesta entrevista ja has parlat un parell de vegades de ritual. Què t'interessava d'aquell llenguatge ritual com a eina artística? I vull posar un so que surt en el teu disc, que era aquest de mescladora, que també té un punt com a magnètic, i que tu l'has inclòs en aquest disc. L'escoltam.

0: mig minut, m'imagines la mescladora que teniu en el forn i que té aquesta cosa mecànica, però mm-hmm. també de, com a d'ofici, no religiós, però sí... que te quedes allà cercant aquesta sonoritat i que trobaràs inclús en el disc.
1: Exacte, o sigui, quan jo vaig proposar començar el procés creatiu, el primer que vaig fer va ser endur-me en el productor musical a sobretot el papà i la mamà a Menorca, el Junguet, i perquè, bueno, estava molt impactada la riquesa sonora i rítmica que hi havia allà baix, no? Que des de molt petita probablement m'ha format musicalment aquesta riquesa sonora també, no? I vam començar a gravar amb la Zoom totes les hi ha mescladores, bàsicament, de màquines i gestos manuals, portes d'escongeladors també, no? O sigui, hi ha parts dels discs que surten d'aquí. Ara aquí, a la mescladora la vam voler posar com a pista tota sola perquè la gent ho identifiqués més, però hi ha cançons que estan construïdes sobre una altra mescladora.
0: Heu sintonitzat TV Ràdio, això és Tento, li som en conversa amb la cantant menorquina Anna Ferrer, que ha dit, tinc aquí apuntada la data, és l'octubre de 2025, va presentar aquest pa, aquest nou disc, que no és només un disc, també és un espectacle, és un tot unitari, i ara també és una dona de moda, perquè aquests dies varen veure a Pedro Sánchez en el Primavera Sound, i el president del govern espanyol, oh sorpresa, va recomanar el seu disc, recuperam allò que va dir i ara ho comentam.
2: Esta semana he conocido una artista que me ha encantado su disco, que se llama Pa, en catalán, que se llama Anna Ferrer, que realmente lo recomiendo porque es un disco espectacular. Y bueno, es un disco de compromiso social, que a mí, bueno, pues realmente la he descubierto, no la conocía y me ha encantado.
0: No la conocía, me ha encantado. Compromiso social.
3: T'has sorprès?
4: Per al·lusions, Anna.
1: És clar, això que voleu que us digui. Jo me vaig descobrir aquest... O sigui, jo vaig rebre un vídeo d'aquest tall abans de sortir a fer un concert, diumenge. I vaig dir, bueno, no tinc res, vaig a fer un concert, adéu. I quan va acabar vaig dir, bueno, vaig assumir això. I, bueno, què he de dir? No sé, voleu que digui alguna cosa o no?
0: Bé, si vols.
3: Si vols, no, clar.
1: A veure, vull dir que... bueno, que és fort que tu graves una música i en realitat li estàs deixant a sa música un camí allà que no, tu no el controles, no? I realment pues, és molt emocionant quan qualsevol persona del món, sigui qui sigui, ocupi el rol que sigui en aquesta societat, t'escriu o comunica d'alguna manera que allò l'ha emocionat, no? Llavors, que bé que en Pedro li hagi emocionat aquest disc, si és que l'ha escoltat. Sembla que és polit, si més no, que en un govern encara es valori la cultura en el moment en què estem ara, perquè crec que la filosofia que hi ha darrere de la cultura i d'espa pues podria ajudar a fer unes polítiques socials bastant més guapes.
3: Li has dit Pedro?
1: Pedrito, li puc dir? No.
3: Ja ho xerrà per
0: telèfon. Si t'admira...
1: A veure, a Instagram vaig penjar el vídeo d'Ana Penélope fent Pedro!
0: Ah, sí. Clar, el president del govern central parlava de compromiso social i si una cosa ha fet la teva obra sempre ha estat dialogant la tradició però mai des d'un punt de vista nostàlgic. Com evites convertir el patrimoni cultural en una peça de museu? Perquè jo avui de matí m'he escoltat aquest pa. És tradició, però també és modernó. I això poca gent ho sap fer, com, per exemple, Anna Ferrer, se no se convidava. Tu, en quin moment aconsegueix ser aquesta alquímia? O surt orgànic, és una cosa que cerques, com va tot plegat?
1: Ai, mira, això és un piropo que ara m'enduc, me té el cor, ja no te puc respondre.
0: Però si vols passar-me la següent pregunta i no te preocupis.
1: Ets la meva obsessió, perquè m'assembla que és fer política, també. És a dir, m'assembla que reivindicar de la tradició, o des passat, anem a dir, perquè la tradició és una paraula un poc trampa, però des passat allò que mos podria ajudar a fer el món un poc millor sense romantitzar-ho és incloure també tot allò del present. No? Perquè si ho romantitzam sembla que només miram cap allà. I jo m'assembla que per poder fer avanços i per poder fer acció per anar cap a un món millor, doncs podem mirar per enrere i agafar coses que ens interessin, però cal nombrar com és l'actualitat realment. I incloure-la.
0: Secció, ho comentàvem, secció de Massapà en directe té una força visual enorme. En quin moment vas descobrir que aquest gest tan quotidià per vosaltres havia de passar a formar part d'aquest espectacle?
1: Pues és que tot això va començar perquè jo fa 5 anys, quan vaig estrenar Pronòstic, vaig tenir una visió així, llama-me mística, i vaig dir, lo proper que jo faig és un espectacle sobre espai, mon pare està damunt l'escenari, bastant. Sobre, fa 5 anys d'això. I vaig dir, Anna, vols dir, estàs un poc xalada, saps? O sigui, vols dir, deixa que passi temps, llevam que tal. I va passar el temps, i dic, no, és que ho tenc claríssim, jo vull fer això. Vull dir que, diria que aquest és l'inici de pa, és veure tan clar que mon pare està damunt d'un escenari, pastant i jo cantant. I a partir d'aquí sí que comença una divagació profunda.
0: I quant de forners, no sé si de Menorca, o t'has anat trobant gent de la professió que t'ha dit, escolta, parles d'una família en concret que ets la teva, però al cap i a la fi, allò local ho has convertit en universal.
1: Això m'està passant, m'estan sortint germans de pa, que dic jo, saps? Com...
0: Te regalen baguets?
1: No.
0: No tant.
1: No.
0: Ho dic perquè sí.
1: Però no conviden, eh?
0: Tenir germà d'aquests ha de ser interessant.
1: Quan vulguis pots venir, estàs convidada. Però sí, gent que m'ha aturat pel carrer, tipus, ets Anna Ferrer? Sí. És que som fornera. I dic... O saps, el més emocionant que me pots dir, saps? O sigui, molt més que... És que som guitarrista, no sé. Saps? Que som fornera. Ja està, he fet el que havia de fer.
0: No, perquè en aquest sentit, deies, jo he decidit dedicar-me a l'art, fer un bon pa també té un punt artístic. No,
1: absolutament, és alquímia pura. Jo dic que mon pare és un mag, i mon pare i l'avi, tinc molt de record d'ells, com d'aquesta cosa com de màg, o sigui, de bruixot, no? O sigui, d'ensumar una pasta i saber exactament si està massa àcid o si li falta no sé què, o li falta temps, li falta... És molt fort, és un art, claríssimament.
4: Totalment.
3: Clar. Has posat el llistó molt alta. No sé si serà mal de fer que aquest gir de... No sé, ara, per exemple, ets aquí i per musicar una monja, però no sé si serà mal de fer redreçar aquest camí una vegada hagi passat aquesta voràgina de pa.
1: Ja t'entenc. No sé, no pas gaire pena amb això, confio, no sé. Me'n record quan vaig fer pernonòstic, també pensava, què faré després? Quina... Saps? No sé, doncs bé, no? Perquè la vida avança i te passen coses i trobes esquers, no? De fet, tenc una d'aquestes... El que m'ha passat amb pa, ja en tenc una de baixadeta d'aquestes d'informació, que tal vegada anarà cap aquí, però no ho sabem.
3: Una visió d'aquestes místiques.
1: Sí. Mm. Una d'aquestes que li deixava un pot de temps perquè s'ho ubiqui.
0: Anna Ferrer, la nostra convidada, és cantant, és menorquina, i ve avui a presentar-nos aquest pa, aquest disc espectacle que ja té en marxa. Hi ha una època marcada per la velocitat, Anna, i es consum immediat de tot. El pa també simbolitza temps, espera, procés, si m'apures, es fet de posar-hi un llevat, es pa bo, no es pa de benzinera, que és una altra cosa. Però saber fer pa amb massa mare, que es llevat tovi, que pugi, fer aquest pa també té un punt una mica com el que tu reclames en aquest disc. No és un disc per anar a ballar. No te l'has de posar al mig d'una rave, sinó que és un disc que convida a tenir-lo a casa, escoltar-lo, i també un acte molt revolucionari, que és aturar un moment tot allò que fas per escoltar una persona, en aquest cas, Anna Ferrer. Hi ha una analogia entre espai i el teu disc a través d'aquest caire?
1: Absolutament, i aquesta sí que crec que és involuntària. O sigui, crec que jo d'espa aprenc aquesta cosa dels temps lents, de la contemplació, i que això forma part de la meva manera d'entendre l'art i de proposar les meves creacions. No? Vull dir que dubto bastant de que Anna faci un disco mai per anar a una rave, perquè aquesta...
0: Però bé, mai se sap, potser aquesta il·luminació mariana...
1: Tal vegada sí.
0: La tercera
1: sí.
0: Il·luminació et diu, has de ser la reina de la pista.
1: Total.
0: I fas un gir com una Madonna, que ja s'ha reinventat mil pits.
1: Tal vegada sí, qui lo sap. Però de moment estic en aquesta línia contemplativa, que és el que jo m'estira, i crec que m'estira en part pel pa.
0: I és una dona de directe, he llegit, que tu allò que t'agrada és la mística de l'escenari, del directe.
1: És que hi ha alguna cosa molt màgic en tot el que proposa tothom que no som jo, no? És a dir, tot el públic, tota la tècnica, els músics, o sigui, quan la música depèn de tanta altra gent que simplement ve allà i ofereix alguna cosa, t'ofereix algo que a vegades és simplement confiança amb el que tu els hi donaràs o alguna cosa així, però és molt fort poder cantar des d'aquest sentiment de lo comú, de la comunitat que genera en un context de directe.
0: I tens una veu que embolcalla, no? Que carona, que és l'eix central d'este univers creatiu, més enllà dels instruments, però allò que predomina, et sabeu, de Nana Ferrer. Quines possibilitats expressives has volgut explorar aquesta vegada? Perquè també sabeu en l'edat que envia, també en l'experiència, guanya també, com a molta saviesa, quina és Anna que mos trobem en aquest pa que no hagis pogut mostrar en els altres discos?
1: Ai, que curiós. Crec que és una Anna que tal vegada no et cerca tant ja, no? Com que té més acceptades coses, que si un dia vol fer un xigarro el fa i accepta les conseqüències.
0: Bona, 17 i 28, confessió de Anna Ferrer. L'Anna d'ara, quan vol fer un xigarro el fa...
3: Doncs... Se coneix en escantar, també.
1: Se coneix, no? O sigui, què has dit?
3: El fas per llavors gravar.
1: No.
3: Perquè se conegui.
1: Però perquè abans estava tal vegada més obsessionada amb la pulcritud de sa veu i que ses cordes tanquin i sa... Saps? I ara és un poc més de dir, jo vull estar viva i vull que sa música formi part de sa meva vida, però no vull ser un esclau per poder fer música. I al final crec que tot això... Pots exemple amb el xigarro, perquè és com el més clar, no? Però té a veure amb més coses, no? I té a veure amb una no obsessió, tal vegada, tant amb com sona sa veu, sinó en transmetre.
0: Perquè no? Tu ets un artista...
3: Que sigui més orgànic.
1: Sí, i en que es focus estigui amb l'emoció que jo vull transmetre, no? I confiar en que sa veu s'adaptarà a el que jo vull transmetre.
0: I perquè ets un artista que li agrada viure. Ho dic perquè fa un parell de setmanes vàrem entrevistar a Nina, sí, la cantant, i deia que ella quan fa musical es muda, no, sí, xerra ningú.
1: Sí.
0: Va amb una pissarreta.
1: Sí.
0: I se comunica amb tothom a través de la pissarra. Clar, és que són diferents maneres de confrontar el fet artístic.
1: A veure, el musical realment és molt exigent també i han d'estar realment molt en forma, has d'estar molt atleta, no? I sabeu també, encara que cantis el que jo canto, també has d'estar amb un poc de consciència d'atletisme. Però, bueno, un va decidint els marges que es dona, no? També. Sí, m'agrada viure, això està clar. Quan podrem veure aquest pa... A Mallorca jo tinc tantes ganes de venir, tantes. Sembla que el 27 serà a Mallorca. I
4: 27
1: a Menorca...
4: de...?
1: No, 2027.
4: Ah, 2027.
0: Ah, jo me l'havia apuntat 27 de juny, ja me diràs.
3: Jo no. A la juliol, jo m'havia dit quan venien cap aquí, en els passadissos, i m'ha dit no, 2027.
1: Mallorca 2027, 11 de setembre, Menorca.
4: 11 de setembre, on de Menorca?
1: No ho puc dir.
4: Això serà especial, i de...
1: Sí, no ho puc dir.
4: Sí.
3: I entre i entra, clar.
1: I entre i entra moltes coses, sí. Me'n vaig a Itàlia la setmana que ve, me'n vaig a França, juliol... Sí, estic en es grec també amb una altra cosa que es fa.
4: I ton pare com ho fa per deixar es pa?
1: Mon pare fins a setembre no està. No fem cap directe escenogràfic fins setembre.
4: Mm-hmm. Perquè, clar... No pot deixar.
1: No.
0: Clar, ha de petar la gent d'on son pare.
4: La forneria és que...
1: Sí, mon mare fa de manager i ella m'ha dit, ara, si te'l pots endur ara, no.
0: Quina meravella.
4: Aquí una empresa familiar. Totalment. Que vos ha augmentat.
1: Segueix que en els fons estic seguint amb el mateix, que et segui fent empresa familiar.
4: I d'Anna Ferrer, moltíssimes gràcies. I ja mos explicaràs aquest projecte de Madre Alberta, que també estan molt encuriosits de
1: com serà
4: aquesta cançó. aquesta espècie de residència artística, no? Que fas?
1: Sí, total.
4: Molt de dies?
1: Me'n vaig demà estic ja des de dilluns, i avui tinc un vespre molt especial perquè ses monges m'han convidat a sopar amb elles i me fa molt il·lusió, sí.
4: Que bé.
3: Fan el sopar, elles?
1: Sí.
3: No sap de què?
1: No sé de què sop. M'estan cuidant superbé, però,
4: Ho crec. Ho sé, sí. Sí. Que bé. Doncs ho veurem aviat i ho escoltarem. Perfecte. I ho sentirem com aquest pa. Gràcies, Anna Ferrer.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Que estàs sol, les coses arriscades...
2: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
7: Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. La paraula en desús, o l'expressió en desús, que m'agradaria esmentar, és tenir franc, en el sentit de tenir lliure. Demà, tenc franc. Era una expressió que jo vaig aprendre de mon pare i que darrerament ja no la sent.
2: Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brià.

0: Quin retrobament més preciós, eh? La senyora Tapriogi, Nana Ferrer.
1: Estic nerviosa. M'he quedat com a... som una fan.
0: Home,
1: i m'he quedat amb l'adrenalina dins el
0: que
1: cos.
0: Que canta i que fa pa com tu.
1: M'entén.
0: I que ensenya a fer pa.
1: M'entén. Jo, això és la meva, és una dosi, no sé, estic nerviosa, m'heu d'ajudar a fer el programa avui perquè...
2: És una dosi tarsiana.
1: Total.
0: I a més has vengut amb pasta.
1: Clar, és que hi havia com una comunió indiaire, saps? Vull dir...
0: Ara se ja no ho veuen, però aquí té una pasta de panada.
1: Ara faran sa foto, perquè jo avui venc per ensenyar-me com sa... Bé, anant pel principi,
0: sí,
1: o et sembla,
0: sí,
1: perquè si comencem
0: pel
1: final.
0: Bé, però bé, que està preciosa aquesta trobada
1: entre
0: Nana Ferrer.
1: M'ha encantat.
0: I natiu, la nostra senyora Tabrioix, però avui hem de parlar d'una cosa que fa estiu.
1: Ai, que estic aquí. Sí, mirau. Avui anem de mussola.
0: Sí.
1: Sí? Que no ets la madona del mussol. No tenen res a veure. Un viu dins un arbre i l'altre viu dins la mà. I duc tres receptes, d'acord? Duc tres receptes per fer mussola. Una serà de panada, per tant, t'explicaran com se fa espinçat. I de postres duc una llimona... que la pots farcir de lo que vulguis, perquè en realitat aquí lo que jo vull mostrar és la carcassa de la llimona. D'acord?
0: Que per pot tant... servir com a recipient.
1: Exacte,
0: per fer
1: això
0: postres.
1: És tot. Aquí he posat unes natilles amb fruita i unes natilles amb confitura. Però la meva idea era dur gelat. És impossible dur gelat ara dins un cotxe. És impossible,
0: ja,
1: sí. impossible. Però com a idea la menorquina... Sí. Llavors, estaronja, llimona... bé, si fas suc, les pots
0: llimona
1: guardar.
0: Llimona gelada.
1: S'entén, no? I és com a divertit. Fins i tot pots posar una amanida, o unes gambes, o un...
0: Això també.
1: Queda superbé. Sí, la llimona més gran. Jo he dit aquestes petitones perquè m'ha fet gola, però que n'hi ha de tamanys, com vols.
0: Això sense els postres, torna'm a la mussola.
1: Vinga, va, anem a la mussola.
0: Que és el pa principal.
1: Ahir vaig anar al mercat, van de fer feina, i vaig comprar mussola, he de dir que a molt bon preu. Perquè va ser el mateix peixater que va dir no, te n'has de dur mussola, perquè avui està... Si normalment està a 25 euros, avui està només a 12, Hi havia unes teades.
0: 50%.
1: 50%, però fresca, no que estigués de saldo, eh? Hi havia unes teades a punt de... Ja està, les havies de cuinar i ja està. I me diu, això queda molt bé si les poses les enfarinoes i... Per tu, les pots fer amb farina de ciurons.
0: Sí, ho he fet qualque pic.
1: Queden molt bé.
0: M'encanta.
1: Res, la vaig sopar ahir, però he de dir que no la vaig fregir, la vaig torrar.
0: Sí?
1: Però sí, la recomanació... Va ser espectacular, va estar boníssima, sí.
0: Perquè la mussola és un peix de cartílag.
1: Té cartílag, no té espines, exactament. Té com un cartílag central i és molt fàcil de menjar. Clar, tot és carn, tot és tita, i d'alguna manera pots anar confiat en menjar-ne.
0: És com una espècie de ratjada.
1: El peixater la va comparar perquè després, ara, quan passem a l'altra recepta, tinc un àudio preparat. Mirau. La primera seria que la podem fer fregida passada per farina o a la planxa i acompanyada és una idea, que ara també començarà a ser el moment ideal, per fer un bon tombet o una salsa entomàtica, d'acord? Això li va superbé.
0: A
1: la mussola sorratjada, perquè són peixos que se poden en textura i de més, i en gust, és un pa més fort a sorratjada, tal vegada de gust, però sí.
0: Una mussola amb un trompó.
1: També.
0: Ai, diu.
1: Sí, rebossada, frita i en trampó. Beníssim.
0: No ho sé.
1: Sí, beníssim. Entombat, en salsa entomàtica. Se pot fer de mil maneres. Per tant, aquesta seria la primera idea. Després tindríem una idea que m'ha donat en Toni Bonnin, que és el peixater que li vaig comprar el peix, i va dir, nina, i quan me va fer tota l'explicació li vaig dir, mem, un moment, ara me podries repetir el mateix, però jo t'ho gravaré, que tinc una secció atento els dimecres. I quan t'ha de sortir això? Demà, idò. Avui està sortint per ràdio, i ve tres ràdio Tentol, i espero que mos estigui escoltant. Per tant, Toni, moltes gràcies per fer tan fàcil comprar peix, perquè a lo millor ell que sap qui som, o si sé, o qui compra, si en sap o no en sap, llavors només pel fet d'atrevir-nos a anar a comprar peix, està molt bé que te donin algunes senyes, no? T'estan regalant consells, no? I vet aquí a l'àudio que va fer en Toni, si vos agrada.
3: Hola, què tal? Som en Toni Bonnin. Si voleu fer fideus de mussola o fideus de ratjada, que és molt semblant, s'ha de fer, se passa un bon sofregit.
4: Sí.
3: Hi poses un poquet de brou, hi tires els fideus, i quan faig 5 minuts que bullen els fideus i tires la mussola o la ratxada. Sí. I en 10 minuts més està fet.
2: I un picadillo, m'has
3: dit. Sí, un picadillo d'ice over. Vale, això és una receta típica mallorquina. Que feien la ratxada teada i llavors el olor de mi feien fideus.
2: Que estupendo, moltes gràcies.
3: Gràcies, bombon.
4: A tu, carinyo.
1: Bé, no? A mi el que em sorprèn és fas un sofregit, fas un sofrit, fas un brou, fas un fideus, tot és indefinit. Això és arcià 100%,
0: totalment.
1: No? Per tant,
0: i com si fos tan fàcil, també.
1: No és un difícil.
0: Qui, però l'has de fer.
1: Aigua, també. Pots posar aigua. Sí, la qüestió és que pujarà de nivell, de gust, d'intensitat. Vull dir, bo serà, no? Llavors, el que se suggeran sí que te diu és que facis una base, que aquesta base seria el sofregit, aquí fiques un poquet d'aigua, si tens brou millor, perquè ja l'aigua té gust, i ho poses a mesura que t'agradi, perquè te diu fideus, quants? No ho saps, si t'agrada més espès, si t'agrada més clar. El que ell diu, segons el seu fideu, són 5 minuts de coure, li haurien de demanar quin fideu han pres, no? Que seria com anar endevinant un pot la recepta. Però, què pot passar? Que la primera vegada no surti perfectíssimament, no passa absolutament res, tornes a fer-ho amb un fideu més prim, tens el paràmetre comparatiu de la primera vegada i, aquí, i a partir d'aquí...
0: I llavors poses la teada de...
1: Poses la teada.
0: De mussola, 10 minutets...
1: I picada després, diu que per damunt posava un pot de picadillo, un pot d'ai i juguevert. Són bons, aquests fideus són senzills, vull dir, si no hi tens picada no passa res, perquè en realitat el que seria la base del sofrit és l'aigua, brou i el peix, ja és bo. Hi fiques fideus o hi fiques arròs. No en fiquis moltíssim perquè te quedarà, si no, eixut, però un grapadet d'arròs.
0: Sí,
1: mel.
0: Boníssim.
1: I és ara que se menja això.
0: I te pot demanar, Antoni, quina peixateria és?
1: Això està a Pedro Garau.
0: A Pere Garau.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Antoni Bannin.
1: És la primera entrant per el teu Rupit, a l'esquerra. Sí.
5: Bones tresques de
0: Pere Garau.
5: Sí, aquí és.
1: Sí. Després hi havia una altra recepta que també duc, que la trob, no sé, m'ha pegat com una flipada, de que tens una imatge dins el cap i la vols compartir, i és que ara ve el temps d'arribar tard perquè tenies uns plans però ha fet una hora baixa pressió, ja has acabat mirant la posta de sol o no saps com, però la nostra energia va increixent a mesura que va passant el dia, perquè fa molta calor de matí, estem una mica més arrecerats a dins les cases i de cop estàs per mig, arribes tard, no t'has organitzat, equis, es estén de panades, perquè les panades moltes vegades només se relacionen amb estén de Pasco, d'acord, però la panada en realitat era com una càpsula per guardar el que hi havia de dins, no?
5: Per conservar.
1: Per conservar, llavors, panades de mussola són ben bones. I clar, fan estiu perquè són de peix, no? A mi m'ha vengut aquesta imatge d'anar en barca amb una panada de mussola. Sí. No vendríeu en jo.
0: I tant.
1: Xisco?
5: Sí,
1: no.
5: Sí.
1: No m'agrada la mussola,
5: dirà. No m'agrada la mussola, però sempre podríem fer un altre menú, no passis pena.
1: Bé, i de,
5: sempre tu... unes galletetes d'oli en formatge,
1: bé, i una
5: que
1: panada,
5: també fan molt barca.
1: I una panada de rap.
5: Vinga.
1: Això sí, no?
5: Però com se trempen les panades de peix?
1: Mira, aquí duc la recepta que recomana en Antoni Tugores, però la recepta és d'en Antoni Ramon Oliver, que duia la sínia de Porto Colom. Ja vàrem parlar l'any passat, sí, perquè ara la biblioteca de Porto Colom és
0: allà mateix on hi havia el restaurant.
1: Sí, exacte. Llavors, aquestes panades de mussola que venen d'aquí, aquesta recepta, les trempen amb sal prebabó, prebabor dolç i ja està. És vera que després hi posen verdura, perquè hi posen grells, juguevert bledes, espinacs, mussola.
0: Boníssim. Humana en fa d'aquestes.
1: D'aquestes les fa.
0: Sí, en Santi Taura també les fa.
1: Les fa, ja, sí.
0: Que també són boníssimes.
1: I ta mare les fa amb mussola?
0: Amb mussola, sempre.
1: Sempre.
0: I sempre alerta, que tens que... Perquè no li lleves
1: cartíl·lac. No li lleva.
0: Escartíl·lac. Ara ja se lleva, però un temps no se llevava.
1: Clar, deixaven totes... Perquè no el xapa ta mare, el tros.
0: Sí, el xapa.
1: El xapa, però deixa sosset.
0: Sí.
1: Sí. De vegades diuen que aquest osset fa una mica com de gelatina, no? De gustet, no?
0: Clar.
1: Jo li llevaria, ara per ara.
0: Sí, perquè t'ho puguis menjar, t'ho fora manies.
1: Exacte, no? Fas mossegada i tot està bé. Llavors, la idea és fer a parts iguals, perquè hem de parlar de la pasta també. Llavors, te diu que a parts iguals, oli, saïm, suc de taronja. Llavors, diu que tu has d'agafar una mesura, una tassa, una tassa d'oli, una tassa de saïm i una tassa de suc de taronja. D'acord?
0: Això per fer sa pasta.
1: Per fer sa pasta. I en, aquesta, en aquest líquid, imagina't que has posat 100, 100 i 100, són 300, no? Uh-huh. Beurà sa farina que begui, no? Aquesta, aquesta frase tan oberta que hi ha gent, com es pare de Nana Ferrer, que segur que sap fer-ho tot a pols, no?
0: Que, sí.
1: Que li tenen es punt a sa orella, perquè saben segons el renou que fa sa màquina si ja està o no està, o en es tacte, o a moltes altres coses, no? A sa vista, també. Però podem dir que serà una hidratació, anem a dir, més o manco, jo tinc més o manco calculat que serà entre un 55 i un 60%. Per tant, sabrem que si posam 300, seria pues, 600, 700 grams de farina t'agafarà. Uh-huh. Sí?
0: D'acord.
1: Vale. I hi posaven un poquet de llevat. Lo del llevat és bastant opcional, sí? A la recepta que jo vaig agafar d'aquí, sí que du un poquet de llevat. Per què? Bé, perquè la volen fer tovar, uh-huh. Sí? I ja està. La fan tovar tot en bloc i després fan les pessetes petites. Uh-huh. Preparen, quan aquesta pasta està tovant, preparen la mussola, que la, la
0: que també l'has de trempar un poc.
1: L'has de trempar, l'has de trempar amb un pot de sal, prova bo, prova bord dolç, i ja.
0: I
1: sí?
0: Ja està.
1: Ja està. Uh-huh. I a part, fas neta la verdura i la talles petitona que recomanen grells, jueverd, bledes i espinacs. Uh-huh. Verda, tot és fulla verda.
0: Sí, sí? Ben té a petitó, perquè això petit. És important.
1: I posen el que seria sal i prova també, i un pot de prova bord també, i ho deixen dins un colador perquè sui un poquet
0: la verdura.
1: Sa verdura uh-huh. I
0: que això ben igual que fer una coca...
1: És un poc igual. Uh-huh. Sí, és un poc... Sí.
0: És farcit, de vegades, si fas allò de fer-ho empanada, ho fas en coca i...
1: Exacte. I jo aquí duc, no sé, després si vols feim una foto, me la fas tu, Margalida.
0: Sí, per favor.
1: Vinga, va, un vídeo petit. Jo he simulat, això és la càpsula de sa... De, perquè ara els joients no ho veuen, però jo estic aquí, he fet una càpsula uh-huh. de massa i ara això t'has d'imaginar que et se mussola, això t'has d'imaginar que
0: ets
1: espinat, això és ple de sa jugar, i ho tens així farcit en el nivell que tu vulguis. Uh-huh. Tens el disco preparat per tapar i...
0: Ai, els pessics!
1: I has de fer... Exacte, perquè això és artesania pura, uh-huh. pura, pura.
0: Com llavors, fas tu?
1: Mira, jo faig així. Jo faig primer tanc, una bona pessigada, i té com una espècie com a d'ala. Uh-huh. I aquesta ala jo després, en dos dits, així, prem i fa com una orella. Aquesta orella la plec. Ara vaig a fer un de ràpid, la plec. Tonc a apretar, la plec. Torna a apretar, la plec, torna a apretar, la plec. I vaig fent així.
0: I així t'aquesta panada.
1: És com fer una orella, aquesta orella, la doblec. I una altra vegada trepitj per unir aquesta... Només l'estic fent amb una mà i normalment es tocazo d'aguantar el paper o la resistència de la força. Però
0: ja
1: més o manco... Val, això és un bon pla d'estiu. Amb família, amb amics, venga a fer panades i altres coses, si voleu, però panades i panades...
0: Jo els feia molt diferents en els pessits
1: sí?
0: Que tu.
1: Sí? Mem.
0: Venga. Les feia diferents.
1: Mem, però jo...
0: Es que ara ets oi, no ho veuran, però les feia diferents.
1: Mem, espera, que t'ho faig. Te faig el vídeo, jo. Mem, i després te'l pas.
0: Té un compartiment de vista.
1: Oh, no?
5: Pastant, pastant.
1: Xisco, tu que t'atreveixes.
5: Jo és que no som de pastar.
1: Xisco.
5: Men
1: si un dia mos trobam tu i jo qualque recepta. Vinga.
0: Ara l'he tornat a fer un poquet així. Jo, la meva idea és fer-les així. Faig els pessits com a més petitons.
1: Tu el fas cap endins, jo el faig cap a de fora i tu el fas cap endins.
0: I la vaig tancant així, a poc a poquet. Bueno, a poc a poquet, així. Una cosa així, seria. Ara no me quedarà massa bé, però vaja, aquesta és idea, no? Fer pessiquets així petits.
1: Ara la penjarem i així t'entreu dues maneres.
0: Veus, queden diferents.
1: Sí, la teva queda cap endins, la meva queda com a més en tupé, no? Ben fetes totes dues. La qüestió és que és un bon plan, se'n poden fer vàries, ara que hi ha producte, no?

0: preparat, tens totes les càpsules fetes, tens tot el farcit preparat i és mecànic.
1: I també depèn de qui tinguis, d'ajudant.
0: I tota sola. Primer, càpsules, en fas 24. Tens tot el peix i la verdura ja tot preparat. 1, 2, 3, 4, 5, 24. Lo mateix amb la verdura i ja tens totes les tapes fetes.
1: Clar, perquè tu ets una dona de fer feina com en sèrie.
0: En bloc. És que anem així. I jo te puc dir, xis, com, em vaig generar. Falta només tancar les panades. I les tanques tu. I així no aprens.
1: No sé com seria el tancament meu, però sí, ho podem intentar.
0: Bé, hi ha un aparell.
2: Hi ha
0: com una espècie com de pinça que fa com un plec així amb bube i a damunt entra, no sé com explicar-ho, entra la mateixa peça, llavors es pessiga, és com un pessigador. Bé, és una activitat per fer molt recomanable que és nostrada i això pot ser una diferència d'activitat que fa un turista i una persona d'aquí. Això, què has fet ahir? Panades?
2: Un turista li ho posa a fer panades.
1: Les panades no només són per Pasqua.
2: Estarà ben
0: content. Jo pens. Si hem d'anar amb barca, una proposta per anar a la muntanya, bé, és vespre, però si no és dia, és un poc calorós. O després d'arribar d'una verbena.
1: Sí.
0: Te pot anar beníssim, no? Totes aquestes feines...
1: Jo, en l'estiu, són més de sàndwiches que de panades, però...
0: S'entén.
1: També va bé.
0: Sí.
2: I es ve que fa molta peresa cuinar en l'estiu i poder menjar una panada quan ven de la mà o quan ven de fer feina.
0: Molta de gent te dirà, però és que fa molta calor encendre el forn. Bé, però el pots encendre el vespre, quan ja tot està, el dia ja acabat, per dir-ho qualque manera, i te'n vas a veure un capítol de la sèrie de Rafa Nadal, per exemple. En aquell moment és quan t'has d'encendre el forn i posar-la a coure i en causa el millor.
2: I quan t'ha acabat el capítol,
0: ja està feta, és fantàstic, és un superplan.
2: La veritat que sí. Molt bé, doncs tenim fideus de mussola, tenim ja...
0: arrebossada, panades i fideus.
2: I mos queda...
0: Mos queda només les postres, que les postres són meravelloses, que no és res més. Crec que ja hi ha penjada una foto, que aprofitar la càpsula de la llimona buida per farcir-la de gelat i posar a damunt unes fruites d'ara, que la fruita d'estiu és meravellosa. Meravellosa.
2: Pera, cirera...
0: I pruna. Sí, li he posat això.
2: T'ha quedat beníssim.
0: T'ha quedat beníssim a tu, la panada, Margalida.
2: Hem de fer-te de millor, però estàvem en directe, tampoc no heu pogut posar molt d'esment.
0: Vinga.
2: Gràcies. Bé, avui te'n vas...
0: Avui me'n vaig...
2: No sé,
0: és vera, avui és l'aniversari de la meva mare. Sí, i me'n vaig a fer biquinis. Si algú m'ho vol ajudar, superbé. Vinga, un besito. Ciao.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
5: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: El Guateque Musical.
2: Acabam aquest programa amb música i avui un guateque així que dedicat en els avions.
1: Així és, perquè Xiu-Xiu la Terminal és el podcast de moda a IB3 Ràdio i per fer-li un homenatge a la nostra estimada Inés Mateu, dedicarem els avions, els grans protagonistes d'una terminal, la nostra selecció musical d'avui. Començarem amb La Trinca i Puja a l'Avió, un títol que, de fet, ja és tota una convidada.

Torna ara per un clàssic com Vuelo 502 de los Tres Sudamericanos, un trajecte aeri convertit en cançó festiva i turística molt pròpia de l'època del boom vacacional dels anys 60.

0: I el turista 1.999.999 fa befa del visitant que arriba just abans del visitant 2 milions i es perd els honors oficials. Tot un drama fet cançó que sona així de divertida.
1: El turista 1.999.999

Aviones plateados és un dels grans clàssics de l'último de la fila. La cançó és obra de Manolo García i Quimi Portet i fa servir la imatge d'aquests avions argentats com a part d'una atmosfera urbana i emocional.

Andrés Calamaro va incloure Los Aviones, el seu àlbum Honestidad Brutal, publicat el 1999, un disc considerat una de les seves obres més importants i que també parla de volar.

I del cel analògic passam al digital. Aquí el mode avion no és tant un mitjà de transport com aquell botó que ens desconnecta del món. Canten Les Cariño, acompanyades de Natalia Lacunza.

0: I de fins aquí els nostres avions. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestia Oliver, Miquel Jung i Toni Cardell. El control tècnic, tornant demà una ferrada. Gràcies.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. La consellera de Salut, Manuela García, atribueix la responsabilitat del conflicte amb els metges entorn de l'Estatut Marc a l'actitud del govern estatal davant les reivindicacions dels metges. Això després que el Consell Interterritorial de Salut, que ha tingut lloc avui per abordar la reforma del text i la vaga sanitària, hagi acabat sense acord davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia.
3: Els consellers havien acudit a la interterritorial amb una postura comuna que varen tancar ahir, la de deixar clar a la ministra que està sola amb l'Estatut Marc, tot i estar disposats a reprendre els contactes amb professionals, sindicats i comunitats per avançar en la resolució del problema. La consellera de Salut és Manuela García.
4: Hoy la ministra se ha vuelto a quedar sola. La ministra no escucha. No escucha ni a las comunidades, no escucha a los sindicatos y no escucha a los profesionales. Y ya, por lo tanto, no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Creo que hoy se ha perdido una gran oportunidad de avanzar.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que la postura de les comunitats és contradictòria i assegura que no renunciarà a l'Estatut perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. La setmana que ve, els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió.
2: La temporada turística ha començat amb força per a les empreses menorquines que veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons l'enquesta mensual de PIME, tots els sectors han igualat o incrementat la facturació respecte al maig de l'any passat.
3: Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a PIME han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat, un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat menys. Maria García és la gerent de PIME i Lluís Gual és el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
5: El sector de rentacars sempre era el que tenia uns resultats pitjors i dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
6: Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
2: A Eivissa, la policia local ha obert 5 expedients en una setmana per lloguer turístic il·legal.
3: Dos dels casos es varen detectar gràcies a l'avís dels ciutadans mitjançant la línia verda. En un tercer expedient, els mateixos ocupants de l'immoble van reconèixer haver-lo llogat una setmana per 20.000 euros. L'Ajuntament ha recordat que el lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars està prohibit i que les sancions poden arribar als 400.000 euros en els casos més greus.
2: Més de 500 persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya. La majoria, prop de les Balears, són un 54% més que les víctimes que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates del 2025. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a les 1.307 persones.
3: Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha recuperat més d'una trentena de cossos en aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Aquest dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on al cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va enviar un missatge en un grup de WhatsApp el dia de l'Adán, el 29 d'octubre de 2024, recomanant als seus consellers inundar de dades els mitjans per transmetre sensació d'alerta.
3: Els missatges als quals ha tingut accés Europa Press revelen que Mazón va escriure per darrera vegada al grup a les 8:53 del matí per advertir a la exconsellera de Justícia i Interior i investigada la causa, Salomé Prades, que tenia una rata en un tuit que acabava d'enviar.
2: Són les 6:04. Ara vos deixam amb l'aviador.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu, testos, versos, amor, erotisme i música en un projecte liderat per tres artistes, per tres creadors i també les novetats escèniques que són a tocar. És el menú de L'Aviador d'avui. Comencem.

0: I d'obrim ara tot un amb el llibre i el disc Líteros, de Miquel Brunet, Caterina Bibiloni i Guillem Simó. Recull fragments d'obres d'autors principalment balears que descriuen l'amor eròtic, recitats per Caterina i Guillem i musicats per en Miquel. Seguim amb la segona edició de Mar Poètic, que tindrà lloc a Porto Cristo entre demà i diumenge. I acabarem amb l'estrena amb pràcticament tot venut de Visites inesperades, de l'autor, director i productor Javier Matías.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
3: Contarem de quina manera nos fórem engendrats.
4: Li han de portar un nin.
3: El nostre pare, el rei en Pere, no volia veure la nostra mare, la reina Maria.
4: Li han de portar un nin, del quin serà guarda.
3: Però, una nit que tots dos foren a Miravalls, volgué Nostre Senyor que nos fóssim engendrats.
4: Li darà sang, formarà son ànima.
3: El nostre naixement fou a Montpeller, la vespre de Nostra Dona Santa Maria del Candeler.
4: Li han de portar un nin, del quin serà guarda. Dormiran sol llit, no tindran sa falda.
3: La nostra mare feu fer 12 candeles, totes d'un pes i d'una grandària, i les feu encendre totes ensems, i a cada una posar sengles noms dels apòstols, i prometé a Nostre Senyor que aquella que més duraria, que nos tindríem aquell nom.
4: Li han de portar un nin, del quin serà.
0: Idò, ja sentim alguns fragments de l'inici de Líteros. És una continuació natural del projecte Ferments, el mapa sensitiu d'una illa de 2015 que va promoure també el músic i compositor Miquel Brunet amb molts altres artistes. La veritat és que en principi no hi té massa a veure, però és inevitable relacionar aquests dos projectes, encara que sigui Miquel tan diferents. Aquesta edició de Líteros inclou uns textos d'una bellesa extraordinària, hem de dir, la majoria d'autors balears, però també d'altres de parla catalana que versen sobre l'eros, l'amor romàntic i l'amor físic. La selecció dels textos, com han dit, ha anat a càrrec d'Anna Caterina, que també mos acompanya, que ha fet...
5: Hola,
0: molt bona feina. I també en Guillem, sa veu masculina, que també escoltau. Tots tres han fet aquesta feina, Miquel. Bueno, no us he arribat a dir hola, Miquel, Caterina.
6: Què tal? Bon dia.
0: Guillem,
5: hola.
0: Gràcies per acompanyar-nos. De fet, deixa veure o entreveure molta de feina de recerca dels textos al punt de partida per començar a fer tota aquesta feina. Caterina, ja els coneixies tots? Has hagut de fer una recerca específica?
5: A veure, la majoria de textos sí que els coneixia, però alguns no. Per exemple, he descobert una escriptora que és una de Dolors Montserdà, que, sincerament, no sabia de la seva existència. Uh-huh. I va ser una sorpresa, no?, trobar una escriptora de fa tant de temps, però contemporània, que ja parlés de la figura de la dona, no?, i de la maternitat entesa des del punt de vista femení.
6: Com ha estat el procés, Miquel, per exemple? A partir dels textos ha començat a musicar, era una feina una mica paral·lela, quan entra en Guillem també en acció?
7: A veure, com ha dit na Mònica, el procés és un poquet una continuació del que fa els fragments originals. Jo no sé, jo crec que en sols anys cada vegada me passa més que les partitures com me fan més por. És a dir, no me costa escriure-les, però després a l'hora de llegir-les troc que lleven molta espontaneïtat a la cosa. I per tant, el procés, jo tenia molt clar que igual que ho va ser fragments, havia de ser partides d'improvisació absoluta. Okay. I clar, una feina prèvia va ser la d'Anna Caterina en la selecció d'estets, però després, una vegada que entràvem tot tres dins l'estudi, que això sí que ho fèiem simultàniament, en sales separades, també ho han de dir, perquè quan parlem d'eros i que ho fèiem tot allà junts i tal, hi ha qualcú que va dels ulls. No, cadascú estava una sala amb els seus auriculars i no hi havia massa consignes prèvies. És a dir, jo estava en el piano i cada un d'ells en el seu micro en els auriculars, i no hi havia un conveni en què qui havia de llegir que ni qui havia de llegir quina altra cosa, i ells llegien repetint coses que ja havien fet, superposant-se, només interactuant simplement entre altres.
6: Però... És això que escoltam, no? Aquesta superposició, aquesta cosa que sembla tan orgànica, no? De...
7: Efectivament. I això fa que a vegades, com ara deia Anna Caterina, hi ha textos, perquè se mesclen a lo millor un poeta medieval amb un contemporani, que no tenen res que veure entre ells, i és veure com, és interessant veure com se genera aquest nou sentit que agafen a vegades les paraules quan treballes per capes. Clar. De manera espontània.
6: Guillem, com has viscut tu aquest procés? Aquesta...
8: Com ho ha explicat en Miquel, un procés experimental purament, provàvem i anava sortint, no... està molt orgànic, com tu dius, molt natural, en cert sentit, però sense un acord previ anàvem fent sobre la marxa, i la veritat és que em quedaven satisfet cada vegada que anàvem fent sessions. Sessió.
6: Això requereix com una química molt especial, que a dues bandes de vegades és complicat, a tres imagino que hauria de ser més.
8: Crec que la fórmula, sí.
6: Però jo vos escolt i dic, ostres, clar, vos coneixeu d'abans, evidentment.
5: Sí.
8: Som amics, clar.
7: És que és curiós, perquè en aquest moment estem rodant 3 o 4 espectacles, sí. Estem fent la revisió de la Palestina, ara diumenge tenim a Son Cervera la cantata edificant i revisió de la Palestina, bueno, hi som tots 3, clar, això fa que allò que aparentment és tan improvisat, en general funciona amb un codi, que a vegades basta que te miris, i... però aquest punt adrenalític que té d'entrar i no saber què passarà, és el que per jo dona màgia, i per jo és capaç de generar una espurna que la partitura no té, si vols. La partitura hi ha un procés reflexiu, però després ja et sempre igual.
5: I... Bé, també hem de dir que no tot ha estat tan màgic, perquè ja ho dic perquè...
8: Això no ho has de dir.
6: Caterina és l'iconoclasta del trio
5: i... Hi ha hagut alguna peça...
8: Ja ho he d'espanyar.
5: Digo-ho. Hi ha hagut alguna peça que hem enregistrat que després no mos ha agradat i no ha sortit en el disc.
7: Però no l'han tirada. No. Fixeu-vos que en el disc hi ha peces instrumentals i són les que han quedat després de llenar set.
5: Així, però és que som 3 crats i que top anar...
6: Bueno, sou 3 crats,
8: serà un bonus track futur.
5: Però, vaja...
6: Hi ha molt de talent, però bueno, no tot ha de sortir.
5: No tot surt perfecte.
6: I doncs, mira, aquest codi de fer feina junts fa que jo ara miri a Mònica i a Mònica faci la següent pregunta.
5: Exactament.
7: Vols que toquis piano mentre està?
6: Sí, per favor.
0: Estaria superbé. Clar, sí, com ho explicau, que ho heu fet amb una ala baixa, heu anat allà, heu estat a l'estudi, mira, ha sortit així. No, això són hores, sessions, assajos, encara que després tota aquesta feina prèvia surti fluida, però no surt amb un dia, això, no?
5: Saps què passa? Bueno, perdona,
7: digues.
5: Que el pànic va venir quan ja havíem enregistrat tot. Quan van dir, va, ho presentam. I ara què feim?
6: Però no vol tenir... diguem, tast amb gent de confiança en les presses que digues com t'està funcionant això, que canviaries, no? O sigui, vàrem anar, baf.
8: No. Ja no ho vaig compartir amb ningú, la veritat.
7: No.
8: Ens vàrem passar, ens passàvem àudios, però quedàvem entre nosaltres tres. Ostres. I ja veurem, sí. Sí.
6: Que valents.
8: Sí.
6: I quin ha estat el retorn una vegada presentat? Perquè, clar...
7: Jo crec que nosaltres mateixos estem sorpresos de veure-lo bé quan encaixa la gent. Han fet presentacions en directe que, per agafar les paraules que deia Anna Caterina, el repte ha estat ara com duim això en el directe, una cosa que és tan improvisada. Per tant, d'una banda hi ha hagut una feina de retranscripció de lo que era caòtic, que tingui una estructura, i jo m'he hagut de reinterpretar una miqueta a mi mateix. La qual cosa, quan les presentacions que han fet i la gent ha comprat el disc, diu, caram, és que en el final és directe, sona molt com ho havíeu fet. I aquesta ha estat el repte que ha vengut a posteriori, però crec que m'ho han sortit, o no? pel que diu la gent.
8: Gairebé ha duit més feina la transcripció.
7: Que es part.
9: Realment, sí.
1: Que es part inicial.
0: I ara s'entén les peces instrumentals que jo deia, ara xerraran. No. És una feina molt guapa, si voleu, podem parlar dels autors. Clar, heu recercat textos, fragments de grans obres, allà on se parlàs d'erotisme, d'amor, d'amor físic, un poc de luxúria, no? Perquè, clar, tot això sembla molt, molt clàssic i molt seriós, però realment hi ha substància, no?, en tot això que heu recitat i que heu trobat. Clar, molts no sabíem que aquests autors també tenien aquestes sí. coses. Podríem parlar un poc dels autors?
7: Aquí donaré la paraula totalment a la Caterina, però vull dir que quan vàrem decidir fer aquesta temàtica i que anàs de literatura, un dia la Caterina mos va dir, diu, mireu, diu, jo faig classe, alumnes de batxiller, i quan els hi parlo de Tirant lo Blanc, els hi parlo d'en Joan Martorell, en el moment que aconsegueix que s'engresquin és quan els hi dic que aquella espasa en sa que en Tirant lo Blanc conqueria i impressionava a Carmesina, potser no és aquella espasa que vosaltres ara penseu.
8: Ah, no. No.
7: I aquí, segons la gent, realment comença...
8: Però no era així, eh?
1: Sí, però això...
7: No pot dir
6: això. T'estàs posant vermella.
7: Però, perdona.
6: Per això és meravellós.
10: No pots explicar. No puc fer ràdio.
7: Per què? Ho podem borrar.
6: Sí, ara anem a fer una cosa. Ara, el darrer minut de les nostres vides... No ha assistit. Per què te fa tant de...
10: No, a veure, aniré a la pregunta de la Mònica. Mem, sí que hi ha textos que són ja directament amorosos, sobretot Ausiàs Marc ja per ell mateix, no? Però després hi ha un fragment de Sor Isabel de Villena, que jo crec que si ell aixecàs el cap me diria, però tu estàs loca, jo no.
8: On m'has ficat, sí.
10: Que me dius, saps? Me mescles aquí amb en Maria Villan Gómez, que...
6: Sí, una Antonina Canyelles.
10: Quan t'ha de viure sense tu, se mor. Sí. I ella, clar, ella parla de sa vida de Jesucrist, sobretot a partir de la Verge Maria, és vera, però... Bueno, és un altre tipus d'amor que nosaltres hem mesclat amb aquest. I, no sé, n'hi ha d'altres que és més senzill lligar amb Eros, però...
6: D'altres és més interpretable, vol dir.
10: D'altres és més interpretable, sí. No? I, bueno, és un poc allò d'aquell vers de Foix, no? M'exalta el nou i m'enamora el vell. Clar. I doncs això, aquesta mescla.
0: I de nosaltres hem triat dos fragments així a mostra. Clar, el que hem de fer és que tothom escolti el CD i que llegeixi aquests fragments. Més a presentació, també hem de dir que és superpulcre, directe, resumidíssima, no hi ha informació de més i tot et s'ha quedat d'haver sobre els autors, els fragments. I d'on hem escoltat un bocinet de Guillem de Fac, d'Am Calendaris, que és allà on, pensant que comença un poc sa part més visual d'aquestes paraules.
11: Amb totes les esponges amarades serà la llum qui en set colors enxapi. I serem pols vibràtil dins la flama d'un rai de sol que l'infinit apunta. Sobre l'herbei, aquesta apoteosi serà del nostre amor festa cloenda. M'hauràs rebut com la tenassa l'ona, de pla llenegaré com una llengua. Cada clivell decantarà les algues. Bon convidat, t'aixuclaré les sabes. I m'adonaré tot i seràs meva. La sal i el sol trauran colors a l'aigua.
12: En els misteris de l'amic són revelats els misteris de l'amat.
11: Ara ja, doncs, i sense que em convidis, vindré de passatger per dins ta boira.
12: I en els misteris de la mar.
0: I de res, és un fragment d'Homès que il·lustra tota aquesta part. Miquel, ses músiques, clar, primer vareu haver de triar els textos, no? Llavors tu com t'has inspirat? Perquè clar, te sentim al piano, però també a música electrònica, has fet servir també altres sonoritats, altres efectes, per dir-ho d'alguna manera.
7: Sí, però sempre a partir de l'impuls inicial del piano en Sever 2. És a dir, és vera que després, una vegada que ja teníem el piano que havia generat Sever 2, trobàvem que tal vegada, perquè fos un poc més colorista, si vol, demanava que hi hagués un poc aquest tractament instrumental. A mi m'agrada molt l'electrònica, no tant l'electrònica rítmica, si vols, que s'utilitza en els clubs d'Eivissa, si vols, però, diguem-ne, aquesta orquestració a l'Evangelis sempre m'ha interessat i ho varen confitar un poquet així. I jo no vull deixar d'esmentar també una cosa molt important, perquè abans tu parlaves de la presentació, i la presentació, si vos hi fixeu, pràcticament és un llibre més que un disc. Era la voluntat nostra, que aparentment, si qualcú tenia el disc en ses mans, tingués la sensació de que tenia un llibre. I aquí tota la responsabilitat és d'en Guillem. És a dir, bueno,
8: no me carreguin tanta responsabilitat.
7: A veure, na Caterina fins i tot havia recomanat ja estètiques de determinades editorials de llibres perquè la cosa s'aparesqués molt. I en Guillem, que ha fet sempre tots els dissenys dels dits que han publicat a Ona Edicions, jo crec que entre un i l'altre, ho dic perquè no és només el mèrit de Cervous, sinó que la part estètica que hi ha en so format, en què l'han volgut fer, Spotify no el trobareu, els hi pertany a I2 també. I per tant,
8: sí, és el que deia Mònica. Sí. He depurat molt el disseny, informació essencial, poques imatges, altres fotos de tres elements que surten allà dins i res més.
0: Està superbé. Tal vegada la lletra un poc més grossa pels que tenim per vista, però no, amb bona llum tot ho podem veure, no, però la veritat és que un 10 la presentació...
8: Si ho compares amb un CD, la lletra està més petita.
0: Sí, per veure.
1: Perquè càpiga totes les aquesta més gran.
0: Està molt, molt bé. Clar, hem parlat també autors, com han dit, de ses illes, més antics, de més actuals, i si vols sembla sentirem també un altre fragment d'una altra de ses peces, que és aquesta de piercing que també tenim preparada.

0: Gabriel Amat mirava el seu amic. Una gota. Una veu que se't fica a matar. Una mirada penetrant. Una fletxa que forada el vent. Una mirada penetrant.
1: Una agulla insistent. Un ventre penedor.
0: Una agulla insistent. Un ventre penedor.
1: Agressiu.
0: Agressiu.
1: Persistent. Un noveu que se't fica a matar.
0: Una mirada penetrant. Una anella a la cella. El mugró.
1: Una llengua que cerca el camí.
0: I l'amic mirava el seu amat.
1: Un queixal.
0: Com l'amat.
1: Implantat.
0: Mirava el seu amic.
1: Persistent.
0: Una fletxa que forada el vent.
1: A matar.
0: Una mirada penetrant.
1: Una gota.
0: Una veu que se't fica a matar.
1: L'os.
0: Un ventre penedor.
1: Un gran crit de Guernica.
0: Un lament.
1: Un lament.
0: Un lament.
1: Un lament.
0: Una mirada penetrant.
1: Persistent.
0: El mugró infectat.
1: Una fletxa.
0: Una gota.
1: Que mossega l'espai.
0: Una mirada penetrant.
1: Una veu.
0: Una gota.
1: Forada. L'os.
0: Que se't pica a matar.
1: Una mirada penetrant.
0: I l'amic mirava el seu amat.
1: I l'amant mirava el seu amic.
0: Un queixal implantat, infantat.
1: Una llengua que cerca el camí.
0: Un gran crit, un lament.
1: Un ventre penedor.
0: Un agull insistent.
2: Clar, aquí sentim el capítol 5, piercing, que no sé si partim del llibre Miqui Amat d'en Ramon Llull i l'integrant en piercing d'Antonina Canyelles, o partim d'Antonina... Sí, partim d'en Antonina, no? Clar.
3: Partim d'en Antonina.
2: I aquí és com trobar el vincle.
3: I després la cercar relació, algun altre vers que se pugui mesclar.
2: Que se pugui mesclar.
3: I teníem versicles de Llull, que per
2: bé.
3: Tant, sa mirada de sa mica s'amat, se mescla en sa mirada penetrant d'en Antonina.
2: Aquestes capes que dèieu, no? El piano de fons, el ritme de rap, aquesta electrònica...
4: Sí, aquesta, justament, jo diria que és única, no sé si s'ha d'en Pons també, és que varen partir també d'una caixa de ritmes simultàniament. És a dir, la famosa Vull 108 de Roland, que és una caixa icònica dins el món de la música electrònica, perquè també, si no, els meus pianos a vegades tendeixen a ser massa en prosa. I la manera de que un piano pogués ser un poc versificat és que tingués un condicionant rítmic que me marcàs. I a posta, aquesta sí que partia d'una caixa de ritmes, es piano damunt i ser veus. S'única.
5: Molt rítmica, molt hipnòtica, també. Bé, i en Guillem, clar, tu també has fet teatre, na Caterina se dedica a sa docència, però bé, no sé com vos heu trobat fent aquest paper, com vos sentiu. Clar, haureu interioritzat els textos que ja formen part de vosaltres, en certa manera, no, Guillem?
1: Sí, ara, després d'haver fet... Quantes funcions hem fet? Tres? Quatre? Ara començam a estar bastant abeurats, no? Sí. Perquè, clar, una cosa és la gravació, que estàs allà, comparteixes una estona i tal, i l'escoltes, després escoltes, i l'escoltes, escoltes moltes vegades, però les altres, després, fer-ho en directe, que és quan realment t'entra i s'hi queda.
5: I com va anar?
1: Molt bé. Molt bé, hem tingut molt d'èxit, sí, hem tingut.
5: Que bé. Clar, és que a més aquestes presentacions s'han fet a l'estudi, no? Sí. Que és un espai molt especial, no tothom hi pot anar als estudis, sí. A Bunyola, jo què sé, impressionant, ja amb ferments, amb que hi havia més de 20 persones implicades, degué ser meravellós. Jo no hi vaig anar, previst les gravacions en vídeo, i fa unes ganes de participar increïbles. Clar, aquí heu fet dues presentacions a l'estudi, no? Tres. Que bé, i que...
4: Mira, també jo crec que la gràcia de les presentacions és que varen voler defugir el format d'escenari públic. És a dir, el que van fer va ser plantar el piano al mig, que és com realment ho havien fet, era el piano al mig de l'estudi i els una cada sala. En aquest cas, la gent mos envoltava. I vull dir que la gent estava a mig metre del piano, a mig metre d'ells, i crec que la cosa se vivia d'una manera molt, molt especial. En fragment també... se va crear aquesta química també de interacció humana, i aquí també va passar un poc això.
3: Sí, no? Però sobretot que la qualitat de so que tens allà de dins, clar, no sé, la farem a altres llocs, que no se repetirà aquesta qualitat.
4: Bé, no ho sé, jo crec que en el final també és un poc la química de tot, o sigui, que tu sàpis que allò que s'ha gravat a dins aquell espai sí. ja té un punt de santuari, no? Però després aquesta connexió de tenir la gent molt a prop, i si feim altres actuacions d'altres bandes, ja ho hem parlat que mos agradaria de fugir aquest escenari separat del públic.
2: Precisament, pròximes actuacions...
4: N'hi ha,
2: no?
4: Jo crec que per juliol sí que sí. la poden comentar ja, que sí. seria a Binissalem, precisament, a Can Gelabert.
3: Dia 16
4: de juliol, efectivament. Oh. I en tenim una que aquesta no mos hi volem avançar, és important si mateix, és un teatre important, però no estem encara...
2: En condicions de denunciar-ho.
4: Això mateix, però ja està pactada.
2: Caterina Bibiloni, Miquel Brunet, Guillem Sansó, perquè vas ser aquí on no trobes a faltar el teatre o no? Ja sé que és una pregunta que te fa recorrentment
1: sí,
2: cada vegada que te veig.
1: Tenia por de que m'ho demanassis.
2: Si és que no.
1: El
2: que
1: trobo
2: no.
1: a faltar, però a la vegada no. Saps? Em sent còmode ja fent aquestes coses així.
2: Sí. Més performàtiques.
1: M'he acomodat.
2: En realitat has sortit de la teva zona de confort i has entrat un parell de vegades.
1: Sí,
2: que te'n fotes acomodant massa.
1: Però vaja, feia molt d'any que ja col·laboràvem amb altres gravacions sí. i tal. Estem ficats ja en aquesta línia.
2: Moltes gràcies a tots tres. Llarga vida, Literos.
1: Gràcies.
2: Quin artefacte més xulo que heu fet.
5: Enhorabona. Ja ho escoltarem. I partim amb Avi de Carn, que aquí també sentim paraules de Pons Pons i de Ramon Llull. Moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte tan interessant.
4: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
4: Adéu.

0: Vellea de les fembres és estada de pestilència
1: i tribulació de meus ulls.
0: La paraula s'escarda amb desig que trontolla contra el teu cos tibant com un bes a la vela. El sintagma s'arromp, s'incendia, t'envesca.
1: I un sexe que escorca
0: t'invoca cridant.
1: Cada mà grata el buit, cada dent arrossega. Cada ull s'al·lucina fonent-se lasciu.
0: Cada ull s'al·lucina fonent-se lasciu.
1: De l'oví de volcans, lenta lava el teu fluix adorant en calcina.
0: El teu fluix adorant en calcina.
1: Vestal d'or bullent, cada llavi un pessic, cada boca un esclat.
0: Un pessic.
1: Per l'oberta ferida mortal que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant.
0: Que remou aquest membre.
1: Sina encesa que escriu, fèrtil d'èxima lliure el poema total.
0: Aquest membre, el sintagma s'arromp, s'incendia, t'envesca.
1: I un sexe que escorca t'invoca cridant.
0: T'invoca cridant.
1: Cada mà grata el buit.
0: Cada dent t'arrossega.
1: Cada ull s'al·lucina fonent-se lasciu.
0: Cada ull s'al·lucina fonent-se lasciu.
1: De l'oví de volcans, lenta lava el teu fluix adorant en calcina.
0: El teu fluix adorant en calcina.
1: Vestal d'or bullent, cada llavi un pessic, cada boca un esclat.
0: Un pessic.
1: Per l'oberta ferida mortal que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant.
0: Que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant. Sina encesa que escriu, fèrtil d'èxema, lliure el poema total.
2: IB3 Ràdio és patrimoni. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
3: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
2: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
4: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Continuem a la Vida, són les 6:33, minuts, dansa, teatre, poesia, també la mà i Miquel Àngel Riera com a fil conductor. Avui parlant de la segona edició de Mar Poètic que tindrà lloc a Porto Cristo entre demà i diumenge.
1: Jo vaig venir al món un bon matí, de matinada. Una matinada de desembre, dia 10 de desembre de 1926.

0: I ja tenim els estudis Jaume Gomila, que és el coordinador del festival. Se li pot dir festival, Jaume?
1: Li direm festival.
0: Li direm festival, de l'artefacte. Ara comentarem els detalls. Pau Pasqual, que és el director i un dels intèrprets de La Mola 7, un dels espectacles que s'hi podran veure en aquest festival i del qual sentíem precisament el teaser, encara el sentim de fons. Pau, com estàs?
2: Com estàs, estimats?
0: Molt bé. On t'agafam?
2: M'agafau a Barcelona, estic fent un bus de dansa barroca.
0: Oh, que guapo.
2: Perquè no tinc que aturar i no sé aturar.
0: No, ja ho sé, ja ho sé. Aquesta hiperactivitat que ens matarà, Pau, ja t'ho dic. Però bé, morirem contents. I Javier Matesanz, que és el coordinador d'aquesta secció, que avui fa l'assaig general d'Estranyes Visites, que demà estrena i que també, evidentment, l'hem volgut convidar per comentar amb el poeta. I Javier, com estàs?
3: Com estàu? Què tal tots?
0: A tot agafam, imagina que al carrer de Blanquerna ja polint els detalls.
3: Efectivament. Ara he sortit al carrer de Blanquerna, passejar i parlar amb altres, però estem ja en capella, que és el dia. Per cert, en Pau té molta de sort que està a Barcelona. Jo el volia encalçar i dur-te a l'estudi perquè t'haguessis estalviat el teaser. Perquè no saps com canta aquest home, jo no ho sabia, jo l'admiro per altres coses i l'estim per unes altres més, però quan vaig anar a veure L'Amor i la Set, realment el vaig sentir cantar i vaig flipar, i l'haguessin fet cantar en directe en lloc del teaser, però va, el tio se'n va a Barcelona, què trobes?
0: Trob que fa molt bé de fer tantes coses i, a més, si les fa bé, és un home renaixentista. Em poso un home renaixentista. I, per tant, deixem-la, per favor, en la seva creativitat.
3: Sí, sí, sí.
0: En Jaume, que ha fet una cosa guapíssima, evidentment, ja me dirà, no, som un equip, tot això, però líder és una cosa molt guapa, un artefacte que té de tot, que té dansa, que té tallers, que té poesia, que té arts escèniques, que té música. Clar, no li basta en liderar una de les filles de teatre infantil i juvenil més de referència a tot l'estat espanyol, sinó que diu, mira, ara que tenia 10 minuts lliures, vaig organitzar el bar poètic, home.
3: I el bòtil.
0: Ah, sí, el bòtil.
1: Bueno, sí, no, em poden xerrar, el bòtil.
0: I a més es metge, a veure, és igual. Anem al tema del bar poètic.
1: Estan tots ben fotuts.
0: Sí, tot el cap, sí, ho pots dir.
1: No, i en Pau també se farà de pitjorí, en lloc de pitjorina.
0: Efectivament. Com has organitzat tot això i quins criteris, no?
1: Mira, programar. Això fa anys que anàvem parlant en sa que era sa regidora delegada de Porto Cristo, que va ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, i tots dos vivim en esport, ella ho és de sempre i jo fa només 25 anys que estic allà, de Porto Cristo, i dèiem, hem de fer qualque cosa, hem de fer un festival, mem, tirant més per espectacles més infantils, més primera infància, què feim? I just a veïnat de que nostra hi ha l'estudi de Miquel Àngel Riera. Miquel Àngel Riera, M-A-R,
0: mar poètic.
1: Tenim la mà. L'Ajuntament fa una feinada amb aquesta mà que mos dona cultura de pesca, cultura culinària, cultura mediterrània, tot això que mos a veure i que mos fa, que en els nostres poetes els ha fet escriure i que en altres mos fa d'estralatjar i tantes coses i en els guiris ja no el direm, que venen aquí a cercar això. Però bé, amb aquesta excusa varen dir, farem mar poètic, poesia, en realitat, és tot, i en bars escèniques és quasi tot. Fins i tot en guany, com a espectacle de clausura, que m'apareix molt poètic, tenim el darrer ball de Cucorba a Porto Cristo.
0: Sí, senyor.
1: Per tant...
0: Que tanca la paradeta, no?
1: Mos tanca la paradeta. Començam amb en Pau i na Maria Drover, la Mola 7, i acabam en Cucorba. Això vol dir un recorregut. Intentam... Clar, quan diu mar poètic, ui, això no deu ser per jo, això, aquesta gent que fa poesia, quatre lletres ferits, allò que no entens, Miquel Àngel Riera, que era difícil, però quan te'l te diuen, quan te'l te canten, quan te canten Blai Bonet, quan te conten dues facècies, quan te'l te fan entendre i disfrutar com l'ha disfrutat qui l'ha llegit i qui el te vol contar... I això és l'objectiu d'aquest festival, acostar això, aquest art que pareix difícil, fer-lo fàcil, com...
0: Mangíbol, atractiu, vell, en definitiva. Has parlat de l'estudi de Miquel Àngel Riera, que per cert se podrà visitar.
1: Sí.
0: Visita guiada per na Carme Castells.
1: per na Carme Castells i per ses filles. Na Carme Castells i en Miquel Amengual, de Mallorca Literària, mos donen un suport per aquesta visita i per una part de lo que és el festival, i feim... Ells estan catalogant el que és el llegat i l'arxiu de Miquel Àngel Riera, i clar, els hi anava com en ell el dit. L'any passat ja ho fèrem, el net de Miquel Àngel Riera, en Guillem Galmer Riera, que estudia a l'Institut del Teatre, va fer una lectura deliciosa de Miquel Àngel Riera amb Damià Timoner a la guitarra, que va ser deliciós de banca seva.
0: Sí, sí.
1: I... Enguany varen dir, farem la visita a l'estudi, que és aquell estudi que encara hi ha la màquina d'escriure, que hi ha els papers amb un llapis i un bolígraf, com si en Miquel Àngel Riera, d'esquiat de 5 minuts, hagués de dir, vos sap greu sortir que d'escriure. I és meravellós, hi ha grafiat les signatures de tota la gent que el va visitar, de grans poetes, estan a les parets de l'estudi. Per tant, té una màgia. Només això ja té màgia. Si a més hi afegim que en Carme Castells mos parlaran d'aquell llegat de Miquel Àngel Riera, 20 minutets, per fer un tast d'aquesta feina que fan de catalogació i de conservació i de difusió que fa Mallorca Literària, no? I a més, després, feim un treball en procés, perquè... Volem en Marga Sales, que organitza Dansa i Llot, varen dir, i si féssim ballar els versos, i d'aquí neix lo dansam a l'ona d'un vers. I amb Joan Vila, també ja el coneixeu, Montiquat, farà una base sonora, anirà tirant versos, i damunt d'aquests versos ballaran na Marga Sales, na Laura i na Alicia.
0: Molt d'espectacle familiar, també l'adaptació que va fer na Marta Barceló, en la direcció que tenia Florit, de Fuit i Martiri de Sant Andreu Milà, del propi Riera, la tornada de poemes, però tot comença, el Sus el dona, en sentit abans el teaser, L'amor i la set, direcció i interpretació també de Pau Pasqual, acompanyant d'Anna Maria Adrobé. Pau, en Blai Bonet, també com a reclam, com a pretès, com a fil conductor, com a tot, perquè aquell home també era enorme.
4: Vaja, si era enorme, mare de Déu. Bueno, nosaltres estem encantadíssims de no només actuar en el marc poètic, en aquesta segona edició, que ja quan en Jaume va parlar de la primera edició va acabar, que Jaume, hauré de venir qualque moment, qualque proposta. Sí, no només això, sinó també fer l'espectacle inaugural de l'artefacte, que m'agrada molt visitar l'idei. És un goig. I sí, amb en Blai Bonet, en l'any que se'n celebra el centenari d'aquest poet de màxima referència dins el territori de parla catalana en matèria de poesia contemporània. No només de poesia, poesia lírica, poesia dramàtica en teatre, poesia èpica en novel·la, i bueno, que sí, que molt va acompanyant a través no només de la música, també de fragments teatralitzats, un fragment recitat, sí, un melange de moltes coses.
0: Que guapo. Això serà dijous, a partir de les 8:30, on se farà? Davant de la delegació municipal de Porto Cristo, en Esquerrem mateix. Després divendres tenim L'ombra de l'Alzina, també de companyia Teatre Nu, amb en Víctor Borràs a la direcció autoria, i Maria Arbàs allà també interpretant. Moltíssims espectacles, com deia, aquesta adaptació d'Anna Marta Barceló, versos... Clar, imagina que fins i tot ja hemos hagut de descartar, no? Perquè és vera que estem vivint una cervescència de les arts escèniques a les Illes Balears i que t'encaixaven molt d'espectacles.
1: És que, clar, és el que dèiem, poètic, poesia, la trobam. I, de fet, si aquest festival creixés, jo crec que haurien d'obrir encara més les portes a la música, per exemple, perquè la música i a vorera de mà és poesia pura. I xerrant d'artefactes, disculpa que no m'ha fugit d'esquiat.
0: No,
1: l'any passat vàrem instal·lar un artefacte real, que és una planxa d'aquestes de ser corten,
0: sí,
1: de vora la mà en espenya segat, de vora que amb Miquel Àngel Riera, la torre, la plaça que es diu Miquel Àngel Riera, reteat les lletres mar, que quan mires aquest cartell que diu m'agrada en tu sentir-me perdut dins la mà gran, veus la mà gran allà darrere, l'horitzó, i s'embarquen moltes vegades que fan a festa la mar. I enguany hem posat un altre artefacte. I és un artefacte que és una pitgellida gigant,
0: no?
1: Que es té aquelles pitgellides que la mà les ha tret i els ha arrossegat per dins l'arena i han perdut el cercle d'ermig i queden com un forat, i doncs l'han fet gran i l'han penjat en el poema Margalida Petgellida de Guillem de Faig en el passeig que va a les coves blanques.
5: Que és preciós, per cert. I també, igual que clàssic, fins i tot, escoltau això perquè arriba dissabte a les 8:30.
6: A que nostre en entrar xitam, siulam, un siuló fi, precís, espontani però permanent, tan ancestral com inconscient, cada vegada que entram a ca nostra siulam, ets homos. Ué, traïs un llum! Hola, no, jo no son Gemma Tancera, no. Siulava el meu padrí.
5: Javier, quantes vegades has vist a Cora?
3: Jo tres vegades. La primera va ser impressionant perquè era com una espècie de prova prèvia que varen fer al Cudi damunt de l'escenari. Va ser una cosa preciosa. Però després vaig anar a veure-la per gust absolut i després m'agradava tant que me'n vaig anar a veure-la amb el que era el meu sogre i la meva parella i de més perquè es volia dur, perquè són molt matancers ells, i ho vaig gaudir. Però tres vegades. Però escolta, deixa'm fer-li una pregunta, a en Jaume, que me confirmi. És vera, Jaume, que vos plantejàveu dir-li a Corà per reincidents? Perquè no heu estat capaces de trobar ningú que no l'hagi vist encara.
1: És que hi ha gent encara que no l'ha vista.
3: Que no m'ho crec. Que fa 15 anys.
1: De l'11.
3: Que ara té públic nou.
1: És de l'11, però
5: sí, 15 anys. Sí, sí.
3: Mm-hmm. 15 anys, imagina't, la gent que tenia 12 anys que no l'havia vista perquè no tenia edat...
0: En Pau ara ja no havia nascut. En Pau.
3: Exacte.
0: Anava en tricicle.
3: Però vull dir, ha tingut una trajectòria tan llarga, Corat, i tan exitosa, merescudament, que ara ja té tota una generació de públic nou que pot tornar a veure-lo. És que és un fenomen molt curiós, fenomenal, per descomptat, això de Corat, perquè ha traspassat una generació i ara tots els pares que la varen veure i ho varen gaudir, ara poden gaudir de dur els fills i de més. Però el que ha fet en Toni, jo no sé quan se reconeixerà definitivament, està molt reconegut, molt reconegut, però vull dir que realment ha aconseguit una fita estranya en el teatre, i no en el teatre d'aquí, en el teatre ininterrompidament 15 anys per aquí, per Catalunya, per València, és una passada, la Cora. I que si realment hi ha un despistat que encara no l'ha vista, ha d'anar, però sí o sí, eh?
0: Dissabte a les 7:30 a la sala gran de la delegació municipal. Parlen de les seus, dels locals, dels espais, Jaume, on se faran els espectacles?
1: Els espais són el pati del Centre de Cultura, que se crea una atmosfera magnífica. Hi ha aquests arbres gegants que se diuen acàcies, que tenen aquella flor com a moradeta
0: sí.
1: Que la tapissen en terra. Allà hi feim un parell de funcions, hi feim el tast de vins i tast de versos, i feim lo dels glosadors de tira'm un vers i et tornaré la mar de gloses. Llavors, a la sala gran, que és un espai que en principi és nou, però se pot vestir i se converteix en un teatre. Una sala bastant gran, que té accés amb un ascensor, vull dir que no hi ha problemes d'accessibilitat. A darrere l'iglesi, que és davant la delegació municipal, darrere el campanar de Porto Cristo, és allà on feim aquesta funció d'en Pau i na Maria. I després... a devora sa torre i a davant Camp Miquel Àngel Riera, el que és Miamà és sa casa estudi de Miquel Àngel Riera.
5: I tot aquest caviar, perquè no se pot dir d'una altra manera, aquesta qualitat en forma d'arts escèniques, és de franc. Però s'han de reservar entrades, Jaume.
1: Això és important. És de franc per una qüestió simplement pràctica, perquè a Porto Cristo, que depèn de l'Ajuntament de Manacor, no hi ha tarifes públiques d'aquests espais públics allà on se poden fer representacions. I varen dir, mem, són gratuïtes, però de qualque manera volem aquest compromís de dir, jo aniré a veure i faig aquest ritual, que ni que fos pagar un cèntim o una passeta o un euro, de reservar les entrades per anar a veure l'espectacle. Jo crec que això és començar...
0: On es reserven, si se pot dir?
1: En viu Manacor.
0: Enviomanacor és a...
1: .com.
0: Un web.
1: És un web.
3: Jaume, tu saps que en Pau no t'ha entès, no sap el que és una passeta.
0: Home, tampoc. Tampoc vols passar.
3: Per això t'he dit, no, que de vegades perdem la perspectiva de l'edat i els que estem aquí dalt ja, pues mira, això te volia dir. Escolta, una cosa més. Pau, com ha evolucionat l'amor, la set, perquè jo vaig tenir la sort de veure una de les primeres funcions amb totes les errades lògiques d'una cosa quasi en procés, però és una funció molt, molt, molt, molt recomanable, molt recomanable i molt sentida i molt teva, bueno, i de la teva companya, evidentment. Ha crescut, ha evolucionat com...
7: Sí, que ha evolucionat, i no te negaré que me sorprèn, perquè, clar, vull dir, venim de... Jo també en dos teatres, i que el teatre ja treballa, això de tenir un producte treballat i ben tancat.

0: que en Juanjo
1: El
0: Montserrat,
1: Juanjo,
0: cinc
1: sí, senyor.
0: pèls, que bueno, vàrem estar assajant la setmana passada i òbviament això catapulta l'univers musical que se pugui transitar, amb la qual Javi, me sap greu, has de tornar a venir, tio,
1: Clar que sí.
0: I
2: Hauràs de tornar a venir, no, estic condemnat, però m'agrada que allà on estàs tu sempre hi ha un tas de vi, també, eh? Sempre hi ha un tas de vi, en Jaume ha dit que n'hi ha un tas de vi, i ahir que va haver tas de vi, i tot això m'agrada, fa ambient, fa caliu.
1: Clar que sí, home, és que la poesia i el vi és un binomi indestructible e imbatible.
2: Exactament.
3: Jo en Pau li volia suggerir que ja que ha crescut, li ha de posar la mò, la set i la mà.
0: L'amor de la set i la mà, totalment.
1: En Juanjo Montserrat, que li donarà una altra dimensió a l'espectacle, sense cap dubte, un dels grans que també tenia al nostre voltant. Pau Pasqual, la mò i la set, recordem, a les 8:30, dijous, com a sus d'aquesta mare poètica. Molta merda, Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Rafa.
1: Una ferrada molt gran. I Jaume, ho has tornat a fer. O sigui, és la segona edició, ja ho han dit abans.
3: Em sap greu.
1: No, molt bé, continua així. I ja parlem de la Fiat, que com aquell que diu, ja és a tocar, falta poc. Javier, no te'n vagis perquè sí. Parlant del teu assaig general. Què vols dir?
2: No me'n vaig, però deixa'm fer-hi una cosa, és que has començat presentant en Jaume dient tot el que fa, que bueno, sí. Necessitaries un programa i mig, però justament una altra de les coses que es podrà veure a Mar Poètic és Serrateta, i Serrateta és una de les guanyadores del darrer bòtil a la franja infantil, o sigui, que és que ell mateix ja se retroalimenta, o sigui, és que Jaume és una xarxa, així se diu el seu projecte, però Jaume és una xarxa en si mateix, m'entens?
3: I sobretot... si mos escolta qualcú del món de les arts escèniques, el termini per presentar propostes per bòtil d'enguany acaba dia 27 de juny, encara hi sou a temps.
2: No desaprofita un minut aquest home.
1: Jaume Gomila, moltes gràcies per tot allò que fas.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I parlant de retroalimentar, si juntar el teatre de barra però en un hotel amb una fórmula per escuda i amb en Jair Matasanta pel mig, idò, surt, estranyes visites, anem a parlar ara mateix.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. L'Aviador. IB3 Ràdio.
1: Sis minuts per les set, parlant d'aquestes estranyes visites. Se podria dir que dels creadors del Teatre de Barra arriba Teatre en Suite, és a dir, el públic molt apropet també, però això se fa un hotel. Ja vam parlar la setmana passada amb els protagonistes, amb els intèrprets, que són Joan Manuel Badell i també Anna Mariona Hauf, i en Javier, que l'ha escrit i l'ha dirigit. Una pregunta perquè se situï l'espectador que encara no està familiaritzat. Sí. Javi, sí. Per què serveix un assaig general? Per què un pot pensar... Va, tio, un dia abans d'estrenar deu estar tot ja cuit.
2: Sí, efectivament. Se pot canviar alguna coseta, un matís, però petit. No, l'assaig general és per fer exactament lo que demà ha de sortir a l'estrena. I intentant repetir lo que serà demà, i clar, això és per tranquil·litzar-me nosaltres mateixos, clar. Perquè si falla alguna coseta, algun fall de càlcul, pues se pugui corregir avui, però no per canviar, sinó dir ai, mira, això és, pot fallar, pues se corregeix avui i no demà, que hi ha públic, no? I a més per mostrar-li a la gent de confiança, pues

0: abans de l'estrena, que sempre pues, també la gent que s'ha implicat, la gent que t'ha donat suport i tal, pues, li dones aquest caramelat de veure-la amb tu i després poder-la comentar en petit comitè, no?
1: Clar,
0: això seria l'assaig general, però sobretot és una prova-error. Prova
1: sí,
0: error.
1: Sí, però que també hi ha públic. O sigui, el públic pot ser de sí, confiança, no, pot ser que aquell que te diuen acabar, mira, no me funciona amb vedell, ja vol.
0: Ja vol, això no, és complicat.
1: En vedell és un gran.
0: Molt gran, a més. Però no, és una primera prova en públic, efectivament. També coses que tu penses que puguis reaccionar, aquí ho comprovaràs. Si no reacciona, ja és tard per canviar-ho, però sí per replantejar-ho. El teatre és viu i pots estrenar i que el segon dia de funcions canvis també alguna cosa. Això però, bueno, és també fer una prova en públic, tot i que sigui poquet. Avui serem 8-9 persones i, evidentment, els hi demanarem l'opinió.
1: Escolta, Javier, no m'has recordat també horaris, ja per demà no hi ha entrades, que és l'estrena, i també com funciona, perquè, bueno, sí. Durada, tot un poquet.
0: Sí, són 50 minuts, 50 mm-hmm. minuts de peça, però en realitat són 3 peces de 15 minuts cadascuna, aproximadament. Mm-hmm. Pensau que és una mica... el públic del Teatre Barra se sentirà com a casa, per això el convidam, i a tot el públic en general, però són com a 3 peces independents, però vinculades entre elles en forma de 3 actes. No? És un tríptic còmic, en realitat, i dura 50 minuts tot seguit, i mira, la gent pot reservar a orbitaeditorial@gmail.com orbitaeditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630 per dijous. Tu ja ho has dit, a l'escena no hi ha plaça, està tot venut, però per divendres i dissabte encara queden cosetes. I com funciona? Pots reservar per veure només l'obra de teatre i després te'n vas por allà a fer un volt, o pots reservar per fer sopar teatral. Això és veure l'obra i en sortir tenir taula parada al restaurant El Racó, que està a les mateixes instal·lacions de l'hotel Ars Magna. Mm. Quan surtis, tenen allà el teu nom i la teva taula reservada i parada perquè puguis sopar només sortir de l'obra. Així fas un combo.
1: I els horaris?
0: Els horaris, demà, bueno, demà és a les 8, però està tot ple, i és a les 19 i a les 20-30 hores. A les 19 hores, a les 7, és primer passe, i a les 20-30 hores, segon passe. Això, divendres i dissabte. I diumenge 14, a les 6, a les 18 hores. I també hi ha sopar, el que passa és que surts a les 7 i pots fer un aperitiu, pots fer una canyeta comentant l'obra, i després pues, sopar a les 7.
1: Que és juntar una mica aquest plaer que dona fer una copa amb els amics i també el teatre. T'has abonat una mica les comèdies, perquè Piccolo també ho era, sense cap tipus de dissimul, escrit Piccolo, en aquest cas per Xisco Rosselló, i en aquest cas l'has escrit a tu, però segueix un poquet la mateixa textura, sí. No?
0: Sí. Pensa que el darrer que vaig escriure amb tu, per cert...
1: Ah, sí, això no era una comèdia.
0: Era tot menys una comèdia, que era
1: la
0: trista sona de pluja. Era un dramón sobre immigració i sobre pues això, la capa més baixa de social i els problemes dels poblats i de la gent sense recursos. Però bueno, sí, en aquest format del teatre de barra sí que solem apostar més per la comèdia, perquè la gent ve cercant aquest entreteniment ràpid, de proximitat, molt directe, molt espontani. Però bueno, tenim algun drama que altre entre mans, i ja en parlarem també. Però vaja, tu vindràs, no?, avui a l'assaig general.
1: Jo me'n vaig aquí cap allà en bici. Pum, pum, pum. Arriba sobre.
0: Pues t'esperam i espero que demà la gent comenci a riure amb nosaltres,
1: clar, i s'anem
0: apuntant cada vegada més, i passar un guster aquí a les estranyes visites de l'hotel Armand.
1: Idò, què he dit? Estranyes visites, escrita i dirigida per Javier Matesanz, interpretada pels grans Joan Manel Vedell i Mariona Hauf. Demà estrena. Moltes gràcies, Javier.
0: A vosaltres.
1: Adéu. I ho deixam aquí. La vida torna demà a les 6. Ara, les notícies.
2: La policia desallotja 50 persones de l'antiga presó de Palma que cerquen ara una alternativa residencial. Bon vespre, són les 7.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
2: desallotjament forçós ha començat a les 12 del migdia. Queden encara una vintena de persones que no han estat desnonades perquè encara no han acudit a les instal·lacions. Per això l'operatiu estarà en marxa fins que sigui necessari, segons ha explicat l'Ajuntament, que ha habilitat casetes prefabricades al Parc de Bombers de Palma per a aquestes persones durant dues nits. Segons Cort, hi ha detinguts i altres persones en procés d'expulsió, tot i que no n'ha detallat el nombre exacte. Mentre el bala, Jaime Martínez assegura que s'han donat alternatives residencials a través de Càritas i Limas. Les persones desallotjades, com en Jonathan, expliquen la complicada situació residencial que viuen.
3: Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
4: Nosotros tenemos una casa en la que no podemos disfrutar porque está ocupada por un contrato falso que hubo por en medio y seguimos, bueno, hemos tenido que vivir aquí en estas condiciones, de esta manera y con ese menosprecio que nos tratan siendo una persona trabajadora y normal y corriente.
2: Els barracons del Parc de Bombers obriran d'aquí a mitja hora i romandran oberts fins les 9 del matí. Tot d'una connectarem amb l'antiga presó de Palma per saber com s'està produint aquest procés. Abans vos avançam altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Comença la mobilització ciutadana per intentar aturar la construcció d'una macrogranja de gallines a Manacor. Clàudia Mallià, bon vespre.
5: Bon vespre. A les 7:30 comença una assemblea a l'espai Nacamela en contra de la granja projectada per avícola Son Perot a Son Brau, a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper. El nou projecte preveu un total de 80.000 gallines. És el batle de Manacor, Miquel Oliver.
6: Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després de totes, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu.
5: El projecte està en exposició pública.
2: La directora gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges.
5: Ho ha dit durant la comissió de salut, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. Ha respost així a les crítiques del PSOE, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
2: La Federació Hotelera de Mallorca demana no convertir el turisme en un sac de botxa.
5: Són les paraules del president Javier Vic en relació amb la manifestació contra la saturació convocada el mes de juliol. Assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables.
2: I els veïnats de Sant Antoni de Portmany ja poden votar per triar el nou nom del West End.
5: Els residents poden elegir entre 10 opcions. Aquesta consulta ciutadana forma part de la campanya per millorar la imatge de la zona d'oci més important del poble.
2: Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
5: És la intenció que han comunicat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent palmasà després que el Suprem ratifiqués que aquest orde n'és propietari i descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava.
2: També vos explicaran que Zapatero demana al jutge que sol·liciti als Estats Units informació sobre l'origen del mòbil del propietari de Plus Ultra i que el papa Lleó XIV oficia en aquests moments una missa a la Sagrada Família a Barcelona. Tot això en un informatiu que avui tindrà una durada de 3/4 d'hora perquè l'Illes Balears Palma Futsal es juga d'aquí a 1 hora amb Miqui Tous continuar viu el playoff pel títol. Bon vespre.
7: Bon vespre. El conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar contra el Pozo Múrcia al Palau de Somos per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals i també continuar amb opcions de jugar la temporada que ve la Champions. Com dèiem, el partit el podreu seguir en directe per aquesta casa per IB3 Ràdio. En futbol, el migcampista del Mallorca, Sergi Darder, diu que el conjunt vermell ha de ser el màxim candidat a l'ascens de primera la pròxima temporada i l'Artenang també ja s'acomiada del davanter Berat Mudici. I a la segona federació, Òscar Troya diu adeu a la banqueta del Poblense i tot apunta que dirigirà l'Atlètic Balears la pròxima temporada.
2: Esports a partir de les 7:30. I sapiguem aquesta hora, com sempre, quina previsió del temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre, Aina. I de demà esperem un dia molt prescut en el d'avui. Serà un dia ventós a Menorca i al nord de Mallorca. De fet, avui hem arribat a superar els 60 km per hora i una ona d'altura màxima de més de 4 metres a Menorca. Demà seran unes condicions molt semblants a les que tindrem. En canvi, a la meitat sud de l'arxipèlag, la situació serà molt més tranquil·la en aquest sentit. Al cel hi trobarem molt de sol, no esperam gran presència de núvols, tret de qualque pinzellada de núvol prim, i les temperatures també seran bastant prescudes les d'avui. Les màximes quedaran per davall dels 30 a Rau i fins i tot al nord de l'arxipèlag quedarem a màximes per davall dels 25.
2: Gràcies, Dani. I avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí. En parlarem en Temps de Cultura, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
9: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Són les 7 i 6 minuts. La policia local i la policia nacional segueixen desallotjant l'antiga presó de Palma. Al voltant de 50 persones ja han sortit i s'espera que unes altres 20 ho facin en les pròximes hores. Segons les forces de seguretat, aquest desnonament forçós s'està produint davant el greu risc per a la seguretat de les persones que hi estan residint. Allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quin és l'ambient a hores d'ara?
10: Bon vespre. Doncs ara mateix segueix un gran dispositiu policial amb una unitat del 061 per assegurar que tots els residents de l'antiga presó de Palma que no estaven a l'inici del desnonament forçós avui migdia puguin agafar les seves pertinences i marxar definitivament. A hores d'ara, l'alternativa per a aquestes 70 persones són tres barracons instal·lats al parc central dels bombers de Palma que podran estar només dos dies amb un horari limitat de 7 i mitja de l'hora baixa o 9 del matí. Segons Martínez, les 50 persones que han sigut desallotjades de manera forçosa han tingut al seu abast recursos de serveis socials, així com de Càritas, Limas o la Fundació Sapiencia.
3: És que fa 4 mesos i és més, un parell d'anys que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
10: Un dels residents de l'antiga presó, que treballa com a tècnic de neteja, ha criticat que les alternatives que ha fet l'Ajuntament no són reals.
11: La solució és que venga una treballadora social, que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
10: I una altra persona desnonada ha afirmat estar preocupada perquè diu es veu vivint de nou al carrer.
12: Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé... Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
10: Per part de metges del món han reclamat que serveis socials no hagi cercat una alternativa personalitzada per cada resident, a més de criticar que les barraques, aquesta opció última com a alternativa habitacional, no puguin dur-se les seves pertinences. És el seu portaveu, Miguel Reyero.
13: Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
10: Segons l'Ajuntament, durant aquests darrers dies s'ha detingut a diferents residents de l'antiga presó i es procedirà també en aquestes detencions a diverses expulsions del país per situació regular. Aquest operatiu durarà, segons Cort, un dia i es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó i s'instal·laran càmeres de videovigilància.
2: Gràcies, Lluís. En directe des de l'antiga presó de Palma, 7 i 9 minuts, canviant de qüestió. Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han explicat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que ha encetat el convent palmesà després que el Suprem ratificàs que aquest ordre n'és propietari i descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava.
5: Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat de l'edifici, aquest aquesta congregació acull amb satisfacció la decisió del Suprem, que els dona la raó en la disputa amb el bisbat de Mallorca i la reconeix com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
14: S'acaba una etapa y con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
5: L'advocada Maria del Pilar Roselló ha recordat que les Jerònimes són un orde de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui de venda o de lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
15: Estas piedras, este arte, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa y, si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
5: L'únic projecte que s'ha presentat els darrers anys és de l'entitat Amadip Esment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert a altres possibilitats, com compatibilitzar un ús universitari amb l'exposició de les valuoses col·leccions d'art sacre que atresora l'Orde.
2: I mig miler de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, la majoria a prop de les Illes Balears. Són un 50% més de víctimes que les que es varen comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates de l'any passat. A tot l'estat, la xifra, Elena Trinidad, s'eleva fins a les més de 1.300 persones.
16: Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i, recorden, el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: D'aquí a un quart d'hora, a les 7:30, hi ha una reunió a Manacor en contra de la macrogranja projectada per Avícola Son Perot a Son Brau, una macrogranja de gallines que albergarà 80.000 gallines a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper de la capital del Llevant.
5: La iniciativa preveu dues naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de 25.600.000 ous, i el nou projecte va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus. El batle de Manacor és Miquel Oliver.
6: Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca. Després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
5: La reunió tindrà lloc a l'espai d'Anna Camela.
2: I les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç d'Escardassà han començat avui i s'allargaran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal en 13 víctimes mortals. Durant les millores, el trànsit de la variant es desvia per dins el centre del poble.
5: Per mort de les obres, es desvia el trànsit del pont i afecta el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
17: Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i han de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
2: 7 i quart per la mare de salut. La gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, on ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus.
18: Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. ¿Cuándo? El horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
2: Ha respost així a les crítiques del PSOE, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
5: La diputada del grup parlamentari socialista, Patricia Gómez, assegura que el nombre d'intervencions en el torn d'hora baixa ha baixat, malgrat si destinin més recursos.
19: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
5: Durant la comissió, la gerenta de Son Espases també s'ha referit sobre les llistes d'espera i l'impacte de la vaga de les darreres setmanes. Cristina Granados també nega haver donat instruccions de no avisar pacients afectats per la vaga i també assegura que les urgències de l'hospital no s'han tancat mai, en al·lusions als grups parlamentaris que l'han acusat per aquesta qüestió.
2: I acaba sense acord el Consell Interterritorial de Salut, celebrat avui per abordar la reforma de l'Estatut Marc, això davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. La setmana que ve, els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió.
5: Els consellers havien acudit a la Interterritorial amb una postura comuna que varen tancar ahir. La de deixar clar a la ministra que està sola amb l'Estatut Marc, tot i estar disposats a reprendre els contactes amb professionals, sindicats i comunitats per avançar la resolució del problema. La ministra de Sanitat considera que la postura de les comunitats és contradictòria.
20: Es bastante contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. Yo creo que no pueden hacer de perro del hortelano.
5: La consellera de Salut, Manuela García, ha atribuït la responsabilitat del conflicte amb els metges a l'actitud del govern estatal davant les reivindicacions.
21: Hoy la ministra se ha vuelto a quedar sola. La ministra no escucha. No escucha ni a las comunidades, no escucha a los sindicatos y no escucha a los profesionales. Y ya, por lo tanto, no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Creo que hoy se ha perdido una gran oportunidad de avanzar.
9: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
2: La temporada turística ha començat amb força per a les empreses menorquines que veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons les enquestes mensuals de la PIME, tots els sectors han igualat o bé han incrementat la facturació respecte de maig de l'any passat. Excel Camarasa.
22: Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a PIME Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat, un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de PIME i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
23: El sector de rentacars sempre era el que teníem resultats pitjors i d'un dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
24: Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
22: Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. PIME creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
23: Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que bueno, pues, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir a lo millor algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
24: Que a lo millor influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, a tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
22: El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
0: Vendemos de obras de nosotros, de velas, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
22: Un mes de maig que convida l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
2: I la Federació Hotelera de Mallorca lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es deuen, diu, a altres causes, com la manca de planificació, que ha derivat en un dèficit de matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan se li ha demanat per la manifestació contra la saturació convocada per al mes de juliol. Considera que aquesta protesta empra el turisme com un sac de botxa.
5: Vic assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable els darrers anys, no com ha passat, diu, amb el lloguer vacacional, tant en el legal com, sobretot, l'il·legal.
1: Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final, cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
5: Vic assegura que de cara a aquesta temporada s'esperen unes xifres similars a les de l'any passat, tot i que l'actual context geopolític internacional fa complicat fer prediccions.
2: Reflexions que es posa Javier Vic en la presentació per segon any consecutiu d'una campanya per agrair als turistes la seva visita i animar a tenir cura de l'illa.
5: L'any passat va sorgir aquesta campanya amb l'objectiu precisament de contrarrestar els missatges antiturístics. Aquest estiu repeteixen, però amb un missatge més elaborat que el de turista gràcies per visitar Mallorca, amb què empapararen una vintena de tanques de l'illa. Enguany es podrà llegir en anglès: són les teves vacances, és la nostra llar, cuidem-la entre tots, fem-ho especial junts, amb l'objectiu de fer una picada d'ulls també als residents.
2: I dimarts que ve el Parlament votarà si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
5: Una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen els altres grups d'Esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mix Unit Podem, y Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
4: Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
7: El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
8: Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta angulògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
5: El Partit Popular encara no ha desvelat quin serà el sentit del seu vot. És Marga Durán.
25: S'adú a final del mes de juliol o es debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
5: Un procés que la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
26: De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
5: Un debat i uns retrets que també s'han fet visibles avui al Consell de Mallorca són la socialista Catalina Cladera i la popular Núria Riera.
27: No van en sèrio que vulguin limitar l'entrada de vehicles a Mallorca aquesta legislatura. Per això han fet un càlcul tàctic, aprovar-la a principi de temporada perquè fer veure què fan, aprovar-la quan acaba el període de sessions del Parlament.
28: Se'n faran els tràmits parlamentaris que corresponguin, se farà, crec, d'urgència i se farà per ser aprovada d'avés l'octubre o novembre.
2: I des d'avui i fins dia 24, els veïnats de Sant Antoni de Portmany poden votar per canviar-li el nom al West End, una zona coneguda per l'oferta d'oci nocturn. És una altra empenta del consistori portmanyí per deixar enrere Dani Manau la imatge del turisme d'accessos.
29: L'Ajuntament de Sant Antoni estrena el nou portal de participació amb una consulta per decidir quin nom se li donarà al West End. Durant dècades, una zona de turisme de gatera que el consistori vol transformar en un barri per al turisme familiar. La votació s'ha iniciat avui a la plataforma participa.santantoni.net i es perllongarà fins al 24 de juny. Per poder votar, cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi. Entre les 10 opcions disponibles trobam algunes de caràcter tradicional, com Sa Nova Raval, Sa Riba o Barri dels Pescadors. També hi ha propostes descriptives, com Barri de Ponent o Es Carrerons. N'hi ha que fan referència als nou aires d'aquesta zona, com ara Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art, i altres més difícils de catalogar, com Sa Llarga o Amunt i Avall. Escoltem l'opinió d'alguns veïnats.
3: A mi el pescador, perquè m'encanta pescar i és un, bueno, i també va amb el poble, no? Podria ser un candidat, no? El carrer Pescador, no?
6: Bueno, a ver, a mí me parece muy bien West End, ya que es lo que te digo, es el nombre que tenemos de hace muchos años. Todo el mundo lo conoce por West y si ahora mismo yo creo que le cambiamos el nombre, es totalmente diferente la calle.
29: Acabada la votació, el consistori analitzarà les denominacions més votades i portarà una proposta al ple municipal per la seva aprovació definitiva.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor.
5: Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la consellera d'Educació i Emergències ha vist que arran de la d'Anna d'Eivissa és necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius. També estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
10: Hem d'informar a Planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
5: Fins ara. La nova eina estableix que les famílies siguin informades a través del GESTIP si, per exemple, se suspenen les classes o no poden anar a recollir els infants a l'escola en cas de pluja intensa. En cas que els pares o les mares facin cas omís a aquestes recomanacions, hauran de firmar un document en què exoneren el centre educatiu de qualsevol responsabilitat derivada del trasllat.
2: I avui han sabut que el curs que ve les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les Balears tindran servei de menjador. En aquest moment hi ha prop d'una vintena de centres que encara no tenen aquest servei. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista al programa El Dia. I més de 6 de cada 10 converses esportles són en català. És una de les conclusions de l'informe presentat per la Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament d'Esportles sobre usos lingüístics al municipi. La idiosincràsia d'aquest poble de la Serra de Tramuntana, amb molta població autòctona i també envellida, afavoreix la parla de la llengua, però l'informe destaca que hi ha feina per fer entre els adolescents.
5: És a la franja jove on decau més l'ús del català fins a un 56%. L'informe ho atribueix a un major ús del castellà o altres llengües, especialment entre parlants nascuts fora del domini lingüístic català, així com a la pressió social. En canvi, els infants i la gent gran són els perfils que més contribueixen a mantenir el català. La delegada de Plataforma per la Llengua a les Balears, Marina Garcias, analitza els resultats globals.
11: És una població que conserva la llengua catalana d'una manera molt important, perquè un 64% de les interaccions se fan en llengua catalana, un 27% se fan en llengua castellana i la resta d'interaccions amb altres llengües.
5: A banda de les variacions generacionals, l'informe també destaca diferències segons el context social. És en els comerços on decau més l'ús del català i per això des de Plataforma per la Llengua plantegen recomanacions.
11: Per exemple, estem en el comerç, que l'Ajuntament vagi a cada comerç i faci conèixer com els pot ajudar a integrar la llengua catalana a dins la cartelleria, a dins el dia a dia del comerç, etc.
5: Tot i les dades positives d'Esportles, des de Plataforma per la Llengua destaquen que no és un exemple representatiu de tots els municipis de les Balears que encara han d'actuar per a normalitzar la llengua.
2: Segons per arribar a les 7:30, moment pels esports.

0: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
1: Esports que avui arriben a les 7 i mitja perquè l'Illes Balears Palma Futsal es juga d'aquí a mitja hora a continuar viu el play-off pel títol.
2: Sí, el conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar el Pozo Murcia per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals i també continuar amb opcions de jugar la temporada que ve competició europea. La Champions, hi ha molt en joc en aquest partit. Anem cap a l'escenari d'aquesta cita al Palau de Sant Mògies en tota la darrera hora. El nostre company Gavi Fortesa. Gavi, bon vespre.
3: Bon vespre des del Palau d'Esports de Somos. Situació límit, com deies, del Palma a les semifinals del play-off pel títol. Els de Vadillo tenen l'obligació de guanyar per no acomiadar la temporada. En cas de victòria, dissabte a les 7 i mitja, horari confirmat, se jugaria el tercer partit de desempat a Múrcia. Per avui no hi ha novetats. Són conegudes les baixes per lesió de Ribillos i Lua Müller i la resta de l'equip està a disposició del tècnic. S'espera un Palau de Somos ple i un ambient que recolzi l'equip cap a la victòria.
2: Gràcies, Gavi. I el jugador del Palma, Fabinho, ha dit això del partit importantíssim d'avui vespre.
4: Que sí que és difícil, que és un partit molt decisiu per a nosaltres, que só la victòria no ens importa per quedar vivos en la Liga. I també sabem el que jugamos, né? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que sair con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
2: Quan falti un quart per les 8 del vespre, podreu seguir el partit en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I a la final d'aquesta play-off pel títol ja espera el Barça. El conjunt català va guanyar ahir per 5-6 a la pista de l'Inter. I en futbol, el migcampista del Mallorca, Sergi Darder, diu que el conjunt vermell ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera la pròxima temporada.
5: Teòricament han de ser un equip, pues, no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
2: I l'Artenan, que també s'ha acomiadat del davanter Vedat Muriqi.
5: Pues supos que no el tornarem a veure. Jo l'únic que puc dir és gràcies. Al final, com a part de mallorquinisme, també crec que tots hem d'estar orgullosos, i quan se confirma la sortida, pues, dirigir-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
2: I qui deixa el Mallorca, Xisco Campos, per afrontar una nova aventura professional. El Vini Salamé s'estrenarà com a primer entrenador al Nàstic de Tarragona de la Primera Federació i ha firmat per a les dues pròximes temporades. Tot i que sigui difícil, el comiat té clar que no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
6: Per una part, del Mallorca, ets equip de la meva vida, la primera camiseta que me pos és la nostra. I després ser del Nàstic també m'ha marcat, perquè no és fàcil no ser d'un lloc i que la gent te faci sentir d'allà. Els meus nins han nascut allà, són d'allà. Tenc amics íntims, tenc moltíssimes coses que me lliguen a Tarragona i per això d'aquesta decisió.
2: I també en futbol, a la Primera Federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat avui per IB3 Ràdio de la seva sortida del club. Lara s'ha mostrat dolgut amb la directiva encapçalada per Amadeo Salvo.
7: Con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado, teniendo en cuenta que yo no digo que seas más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno.
2: I a la segona federació, Òscar Troya diu adeu a la banqueta del Poblense. Després d'una dècada d'èxits ininterromputs a sa Pobla, el futur tècnic es comença a aclarir. Tot apunta que el seu destí serà l'Estadi Balear. Els rumors agafen cada vegada més força i sembla que Troya serà el pròxim entrenador de l'Atlètic Balears i ocuparà la banqueta que avui mateix ha deixat lliure Luis Blanco. Si finalment es confirma el seu desembarcament a la via de cintura, el tècnic no vendrà tot sol. L'Atlètic Balear ja ha confirmat oficialment el fitxatge d'Onofre Riera, que es converteix en la primera peça del nou projecte del club blanquiblau.
1: Passen 5 minuts de les 7 i mitja, tot donant amb més informació de l'àmbit estatal i internacional.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: ¿Voleu postres?
11: ¡Chonguinis a coren!
12: Claro, es que es el millor postre que hay.
13: I de colonet per tothom.
14: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Els actes de la segona jornada de viatge a Catalunya, el Papa Lleó XIV oficia en aquests moments una missa a la Sagrada Família Barcelona davant la façana principal. Ha estat rebut pels Reis. Laura Marcos.
1: Poc després de les 6:30 de l'hora baixa, el pontífex ha sortit del Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja durant la seva visita. Recorrerà la ciutat fent un tram en papa mòbil pel carrer Rosselló, que acabarà a la Basílica. Allà el papa oficiarà una missa i beneirà la nova torre de Jesucrist. Aquest serà el seu darrer acte a Catalunya. Just abans, però, de vers les 5 de l'hora baixa, Lleó XIV ha visitat el Raval, un barri multicultural en gran exclusió social a Barcelona.
2: 1984, viajaba por tierra desde Roma a León. Y llegué y dije, miren, en Barcelona hay una iglesia de San Agustín, vamos a visitarla. Estaba cerrada. Hoy está abierta. Y qué hermoso es encontrar una iglesia con una comunidad de agustinos y con tantas personas que viven, que alaban a Dios.
1: Avui de matí el Sant Pare ha passat per l'abadia de Montserrat, on ha estat rebut per milers de fidels i ha presidit l'oració del Sant Rosari. El pontífex s'ha encomanat a la Moreneta, la Verge de Montserrat, en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món. Ho ha fet en un parlament farcit de català.
2: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li per la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau.
1: En el seu discurs, però, el papa no ha mencionat els abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. La visita a aquest monestir no ha estat exempta de controvèrsia per les crítiques de Miguel Hurtado, primer denunciant d'un cas d'abusos a l'abadia de Montserrat. El pontífex també ha entrat a la presó de Brians 1. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a tot l'estat espanyol.
0: Nou cara a cara al Congrés entre el president i el líder de l'oposició en plena visita del papa i esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE.
1: Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, a qui s'ha referit com a PS, sigles incloses en anotacions de l'Aire 10. Pedro Sánchez, però, ha criticat la hipocresia del partit, que no reconeixia qui era l'M.Rajoy dels papers de Bárcenas i ha carregat contra l'oposició tramposa que diu impulsen.
3: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción.
0: I la defensa de l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, reclama al jutge que reclami als Estats Units més informació sobre com va tenir accés al contingut del telèfon d'un exdirectiu de Plus Ultra, també investigat a la causa.
1: Tot això després de conèixer-se que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat cooperació jurídica internacional als Estats Units per utilitzar com a mitjà de prova el contingut del telèfon de l'exdirectiu directiu de l'aerolínia Rodolfo Reyes en el marc de la recerca que apunta Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències entorn del rescat de 53 milions que el govern de l'Estat va concedir al Plus Ultra durant la pandèmia del coronavirus.
0: I la Fiscalia General de l'Estat ha reconegut al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire Díez que Diego Villafañe, extinent fiscal de la Secretaria Tècnica, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista i amb Jacobo Teijelo, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán.
1: Segons les fonts, en totes dues trobades, l'advocat va estar acompanyat d'una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat, en al·lusió a Leire Díez.
0: I escalada cada dia més l'atenció a l'Orient Mitjà, l'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, Jordània i Kuwait. L'atac arriba després que Washington hagi responsabilitzat Teheran de tombar un helicòpter Apache.
5: Portal Lingua.
0: Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un segle de la mort, atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la catedral de Mallorca. Entre 1904 i 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui Toni Escanelles defineix la personalitat del temple.
6: Lluny de limitar-se a una reestructuració arquitectònica, Gaudí va concebre tota una renovació integral de l'espai religiós. Va traslladar el cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí, el lampadari que penja damunt l'altar major, una de les imatges possiblement més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien la renovació de tot l'art sacre durant el segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat, ja que va morir el bisbe Campins. Andreu Villalonga és professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes i director de la Càtedra de la Seu a Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades durant els 12 anys més o manco que va durar la intervenció a la Seu, la gent de Mallorca se'l sent tan seu a Gaudí.
7: Mot sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
6: Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'any Gaudí 2026, un programa d'activitats que pretén posar en valor aquesta intervenció, que consideren que és l'única que va fer Gaudí fora de Catalunya. La commemoració inclou a més una exposició temporal dedicada a la reforma, conferències, visites guiades i teatralitzades, també un simposi internacional sobre renovació litúrgica i arquitectura contemporània, i podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de Gaudí entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
7: Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
6: I en aquest acte central, en aquest dia 8 de desembre, s'inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional, també la interpretació de les completes tota pulcra de Miquel Campllonc, estrenades precisament aquell mateix dia de fa més de 120 anys.
0: I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal de Palma, que es podrà veure dia 17, 19 i 21 de juny. L'espectacle aposta per una lectura renovada d'un dels títols més emblemàtics de Verdi, una proposta fruit de la col·laboració de 5 teatres. Així, arribam a les 8 menys quart. Fins aquí l'informatiu vespre. Ara queden amb els postres en joc, amb la retransmissió del partit de l'Illes Balears Palma Futsal.

TV3 Ràdio, totes a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Miqui Tous.

Bon vespre, com esteu? 7:45. Començam aquí a IB3 Ràdio, una edició especial d'Esports 3, avui dedicada al futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal juga a les 8 d'aquí a 14 minuts la seva continuïtat al play-off pel títol. El conjunt d'Antonio Vadillo està obligat a guanyar contra el Pozo Múrcia al Palau de Sant Moix per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals que es disputaria el proper dissabte a Terres Murcianes. I també, important, està obligat a guanyar per continuar amb opcions de jugar la pròxima temporada una nova edició de la Champions. Per tant, hi ha molt en joc en aquest partit que viurem a partir de les 8 aquí, Esports 3 en joc. En Gavi Fortesa i Miquel Vidal ja preparats al Palau d'Esport de Sant Moix i Toni Cardell al control tècnic. Començam!

0: Mare meva, quin partit, quin matchball que té avui el Palau de Somoix, l'Illes Balears Palma Futsal. Ja en va tenir un la setmana passada contra el Manzanares. També estava obligat a guanyar el segon partit de la sèrie de quarts de final per passar a les semifinals i força també el tercer partit, que també va guanyar, però avui és complicat, perquè el Pozo Múrcia és un rival molt difícil, ja ho va demostrar en el primer partit de la sèrie a Terres Murcianes, on va guanyar per 4-1. Però, com dèiem, avui migdia el programa Esport 3, tot és possible i l'efecte Somoix pot ser determinant perquè el Palma sumi el primer punt de la sèrie i empati a un aquesta eliminatòria. Anant ja cap al Palau d'Esport de Somoix per saber la darrera hora d'aquest partit. Allà ja està preparat el nostre narrador dels partits de futbol sala, el nostre company Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre, amics i oients d'Esports 3 en joc. Comença a omplir-se a poc el pavelló municipal d'esports de Somoix per viure, qui sap, si un nou vespre èpic d'aquests que el Palma Futsal mos brinda de tant en tant. És vera que és més difícil que el dia del Manzanares, és vera que això sembla un déjà vu aquesta temporada, on anem de partit miracle a partit miracle. Tothom aquí xerrant amb els companys dels mitjans de comunicació parlen, per exemple, d'aquella segona part de la semifinal de la Champions davant l'actual, de l'eliminatòria contra Manzanares de la setmana passada. S'ha de veure. Jo vos vaig contant a poc, cada dia un poc, aquesta mica de pessimisme que s'ha instal·lat en el meu cor, perquè jo vaig a l'equip molt, molt, molt cansat en l'aspecte físic, pràcticament mort de l'aspecte anímic, però bueno, s'ha de jugar, s'ha de veure si li queda un alà encara al Palma per fer un altre partit èpic d'aquests que, com dèiem, de tant en tant comptam i podem vivir i viure, i ja veurem què passa, no? Allò, mira, el company d'Onda Regional de Múrcia me diu aquest partit el guanyarà el Palma, perquè sembla que hi ha aquella mica de d'esperança d'aconseguir el que no ha aconseguit el Pozo tant d'anys enrere, que és arribar a una final i entrar directament a les Champions, i això ho volen viure a casa seva. Evidentment no es deixaran perdre, no? Però estem parlant de que aquest run-run fa pensar que el Múrcia vol sentenciar l'eliminatòria a casa seva davant la seva gent, i qui sap què pot passar avui. No sé en Miquel què pensarà de tot això. Tal vegada jo li dono massa voltes en el cap. Miquel, bon vespre, però tot és possible, fins i tot aquesta especulació, no?
2: Bueno, jo no crec, i sobretot avui migdia ho xerrat de les paraules d'en Josan, no?
1: Sí.
2: És a dir, jo no crec que ningú se vulgui arriscar a deixar passar una oportunitat i jugar-se tota una carta encara que sigui dintre teva. Llavors, mira, l'eliminatori interior, Palma va perdre aquí, va guanyar fora, i aquí, el darrer, el decisiu, el va guanyar aquí, però per penals.
1: Sí.
2: És a dir, no te pots fiar, vull dir.

0: fer o tenir un puntet de relaxació o tenir un puntet de tranquil·litat, que pot ser bo o dolent, segons com se miri, no? Jo crec que veurem un partit una vegada més igualat, i això sí, jo crec que els nervis, la tensió, avui es palpa-me. Tothom, això, a veure com afecta.
1: Tothom amaga ses cartes, Miqui. Encara sí. No sabem cinquè inicial ni del Palma ni del Pozo Murcia.
2: I dos, esperem que se facin oficial d'aquests dos cincs, el d'Antoni Abadillo i també el del tècnic del Pozo Murcia. Ara tot d'una, Gavi, ens centrant 100% en el partit, perquè és lo important ara mateix, perquè el Palma s'ajuga la temporada, podríem dir, també la propera, perquè és important jugar a la Champions, però han sabut a les darreres hores una notícia que fa referència al Palma Futsal, una notícia que ha sorprès i també una mica preocupant, no?
1: Sí, estem parlant de que, bueno, ho contàvem ahir, si no record malament, els problemes del ja expresident del Rivera Navarra, de problemes judicials, que havia estat detingut, ell i la seva mare, fins i tot, per un munt de problemes econòmics, societaris i de més, no? Sembla que inclús amb una subvenció va intentar comprar xota. O sigui, el d'aquest home, que es diu Rafael Lázaro, és de jutjat de guarda i mai millor dit, no? Però resulta que aquesta història del Rivera ha esquitxat el Palma Futsal. Situat molt ràpidament, perquè és una denúncia que fa el Diario de Navarra, el Palma no ha rebut cap notificació oficial ni d'intervencions, ni de la federació, ni de ningú, però de moment és una notícia de Diario de Navarra, en la que diu que la temporada 23-24 havia tornat el Palma de guanyar la Champions a Armènia, i després de les celebracions i tota la festa i sense entrenar i tot això, el Palma va perdre per 6-3 a la pista de Rivera Navarra. El Palma necessitava guanyar per ser 5è per al play-off i la derrota el deixava 6è. El Palma perdia 3-0, va igualar 3-3 amb 3 gols de Willian i va acabar perdent per 6-3. I segons denuncia el Diari de Navarra, aquest fenomen que es diu Lázaro, levanta-te i anda, va pagar suposadament 100.000 euros a 3 jugadors del Palma per perdre el partit. Clar,
2: mare meva,
1: ara una especulació terrorífica. Anem a veure què passa. Lo primer que el Palma ha rebuscat és quins jugadors de l'actual plantilla continuen d'aquell fet. I són Barrón, Luan Müller, Fabinho no, perquè estava lesionat i no va viatjar, Ernesto, i me deixo algun que ara no record. Però bueno, i Ribillos, efectivament.
2: Sí, en Ribillos.
1: I després jugadors que ara estan fora, s'ha dit, per exemple, Bruno Gómez, Marcelo, que va acabar expulsat aquell partit, va acabar expulsat i el Palma va jugar amb inferioritat 2 minuts, i d'aquí la remuntada de Rivera, Gordillo, que també està fora, és a dir, anem a veure què passa amb tot això, però ja t'ho dic, Palma, que m'han dit que es posa a disposició de qui sigui per solucionar aquest tema, però de moment no ha rebut cap citació ni res que ha aparegut.
2: Idò, veurem cap on tira aquesta informació i aquesta investigació, però la veritat és que és un tema que sorprèn i molt preocupant, molt, però que molt preocupant. Quina joia, aquest president del Rivera Navarra, mare de Déu. Estarem pendents de com van les coses en aquest tema, les informacions que surtin també d'aquesta investigació, però ara ja ens hem de centrar en el partit que començarà, si tot va bé, d'aquí a 5 minuts al Palau de Sant Moix, aquest partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Pozo Murcia. No sé, Gavi, si això va en vora o, com és habitual, començarà en retard, i també saber si la gent respon en aquesta crida que ha fet el club i també la plantilla perquè Sant Moix avui sigui el jugador número 6.
1: Encara no està ple, continua entrant gent, però evidentment a les 8 en punt no estarà ple. Miquel, li costa a la gent encara, eh?
3: Sí, a més entre setmana aquí mos costa molt vermós, eh? Jo crec que arribarà, la gent anirà arribant i espero veure una bona entrada avui, no? Perquè és el dia.
1: A poc a poc continua la gent entrant al recinte de Sant Moix, i quan comencen a sortir els protagonistes, les dues files de jugadors del Palma i del Pozo Murcia, que avui no vesteix de blanc, avui és tot de vermell, i el Palma en la seva equipació tradicional amb

0: Els àrbitres Juan José Cordero i Pedro Antonio Carrillo com àrbitres principals. Al mig de la pista, tant del Palma com el Pozo, sona l'himne del Palma Futsal. Atrona a la megafonia de Son Moix, la salutació entre les dues plantilles i aquest nervis, Miquel, que ara comencen i que després s'amollen quan la pilota roda.
1: Sí, jo crec que del moment que ja surt del vestidor ja ho ha mullat tot, no? El moment prèvit sí, però ara ja ha estat centrat en el que ha de fer i ja no penses si hi ha nervis, si no hi ha nervis, penses en que tens per davant un partit importantíssim i que ho has de donar tot i que has d'estar salçat en circumstàncies i, bueno, i anar refrescant a dins el cap, repetint un poc, no? Les darreres instruccions que va donar Antoni Vadillo per evitar tenir dirguts i a veure menys si des del primer moment Palma avui cull una miqueta es part despartir, cull una iniciativa que jo crec que seria important.
0: Tots sabem el que ha de fer el Palma, però què no ha de fer?
1: Bueno, no s'ha de precipitar, no ha de tenir pressa, no ha de tenir cap dubte. Ha de saber que serà un partit llarg, que hi haurà moments per un i moments per l'altre, però sí que ha d'intentar no estar supeditat en el seu rival. Ha d'intentar estar comandant, duent el partit a on ell li convé i a partir d'aquí esperant que la gent s'enxufi, que ja sabem que aquí normalment, com tu dius, no? L'equip ha d'enxufar la gent, no la gent que enxufa l'equip, i que després hi hagi una mica d'aquesta química, no? Afició, equip, i que faci que sigui determinant en els moments crítics que n'hi haurà.
0: Hi ha molt en joc, Miquel. No tan sols arribar a la final. Tothom parla de la classificació per la Champions. I la Champions ha estat la gran competició que ha donat fama mundial al Palma Futsal. Això pot passar o és un objectiu que alimenta més encara les ganes de guanyar i de forçar el tercer partit?
1: Bueno, jo crec que és una motivació important per tots. Per qualsevol persona que hi hagi en el club i per jugadors que tinguin des del seu cap pensar seguir i que tinguin una relativa seguretat de seguir, perquè jugar a la Champions jo crec que a tothom li fa il·lusió.
0: Novetat important al cinquè inicial del Palma. Entra Charuto i no hi ha un tanca com a tal. És a dir, juguen Denis, Machado, Ernesto, Fabinho i Charuto.
1: Pensam que té la treta inicial.
0: Sí.
1: Per tant, vull suposar que és de moment per tenir aquesta primera posició. Veurem si després, amb un espai curt de temps, refà l'equip després d'aquesta acció inicial. Ara ho sabrem aviat.
0: Està a punt de començar el partit a Son Moix. 20 minuts per davant en aquesta primera part. Anem a veure quin caire agafa el partit. Charuto posarà la pilota en joc pel Palma. Molt ràpidament, Edu Ricardinho, Gadella, Rafa i Medeix. Un és el cinquè inicial del conjunt murcià. Comença el partit a Son Moix. Toca la pilota Machado. Ernesto, pilota llarga per Charuto. No pot agafar en l'aire aquesta pilota. Charuto ja es prepara el canvi. Sembla que sortirà...
1: No sé, Fabinho.
0: Serà Fabinho?
1: Sí.
0: I entrarà Piqueras. Juga el Pozo, pilota llarga. Ricardinho que no arriba, la deixa sortir Denis. Entra en pista...
1: Dos canvis.
0: Entraran Piqueras per Machado i preparat per sortir Mateus Maia, que de moment no ho fa. Ernesto juga cap a Denis. Incorporació del porter del Palma. Denis, que juga en llarg. Cap a Charuto, tot de cap. La pilota per Piqueras. Ernesto, Piqueras. Pressionat per Ricardinho. Té la pilota Charuto. Charuto per Fabinho. Fabinho aguanta aquesta pilota i la toca per Piqueras. Piqueras xuta molt malament, directament fora. Per cert, Miqui, és la primera vegada en la història que el Palma Futsal comença un partit abans d'hora, no?
2: Sí, és històric, eh? Jo t'he demanat a veure si era abans d'hora, però m'ha sorprès. No sé si és un reglament ja de la federació, però sí que avui ha començat d'hora aquest partit, abans d'hora fins i tot, perquè són les 8 i 20 segons ara mateix i ja roda la pilota al Palau d'Esport de Son Moix per les imatges que veiem de moment. Entrada una mica fluixeta.
0: Sí, mitja. Talvegada sí. Mitja entrada. Alerta al Pozo amb atac. Quina falta de Maia, que serà targeta. Travata per darrere i serà targeta clara per Mateus Maia. No sé si... Veia que no arribava, Miquel. No sé si sobrava, això. No?
1: Han defensat malament l'acció de paret que hi ha hagut dins camp propi de Pozo. i després ell, pues, bueno, vull suposar que abans de deixar que anàs a majors, no, ha optat per fer aquesta falta sense opció de jugar balón i que, bueno, que merescut de targeta groga.
0: Juga el Pozo. Gadella, Marcel. Gadella una altra vegada. Gadella, pilota que juga en camp propi el Pozo. Sessió cap endarrere per Edu. Pressiona Fabinho. Edu se la lleva de damunt. Pilota en l'aire, Piqueras, la recupera Marcel. Marcel cap a la dreta, Rafa Santos. Rafa Santos cap a Gadella. Gadella obre l'esquerra per Ricardinho. Ricardinho connecta amb en Rafa. Ricardinho i Rafa, teva meva. Ara cap endarrere una altra vegada per Gadella. Gadella, Marcel, Ricardinho. Arribarà abans Manolo Piqueras, que deixa sortir la pilota per banda perquè jugui el Palma. Se'n va Machado, torna Maya. Mateus Maya, Denis. Minut i mig de joc. Empat a 0. Piqueras, control de Piqueras en camp contrari. Maya ha de recular. Maya alerta, no perdis aquesta pilota. Maya lluita, se'n va i ha forçat la treta de banda a peus de Ricardinho. Jugarà Palma Futsal. Mateus Maya. Cap a on? Cap a Piqueras. Maya. Fabinho. Fabinho aguanta aquesta pilota, la juguen van Charuto. Charuto serà una volta. Charuto la deixa per Piqueras. Piqueras, Charuto, Charuto d'esquenes, aguanta Charuto entre dos contraris. No, li ha fuit en el control i serà treta de porteria per Edu. Marcel, Marcel combina amb Ricardinho. Marcel, Charuto en tasques defensives, envia la pilota fora de banda. Tornarà a jugar el Pozo Múrcia. Mitjançant Gadella. Gadella posarà la pilota en joc. Cap a Ricardinho. Ricardinho obri l'altre costat. Marcel. Gadella. Rafa Santos. Ricardinho. Ricardinho que deixa en el camí. Mateus Maya. Juga amb bon Marcel. Marcel per Ricardinho. Pressiona Fabinho. Ha obligat a jugar pràcticament a l'alçada del seu porter. Ricardinho. Marcel. Marcel la treu amb problemes. Ricardinho que se la queda. Picadata. Recupera Piqueras. Aquesta pilota dividida és finalment per Fabinho. Charuto. Charuto aguanta la posició de pilota. Charuto pot xutar. Xuta Charuto! Edu, el sòtil del pavelló. Serà pilota per al Palma. Treta de banda. Fabinho. Maya. Bona acció del Palma. Bona intervenció d'Edu. Maya que endarrereix aquesta pilota per Denis. Fabinho. Fabinho. Ha sortit Miquel el Palma molt actiu.
1: Sí, de fet, està moguem moltíssim. Fixa't, duim 3 minuts.
0: Sí, sí.
1: Ja han participat de camp 6 jugadors i n'hi ha 4 de preparats.
0: 4 preparats, ho canviarà tot.
1: El Pozo encara no ha fet més que un canvi que l'ha fet ara mateix.
0: Van de favor del Palma, se'n van dir Piqueras i Maya, entren Deibau i Lucao.
1: Vull suposar que Palma el que intenta és ficar un ritme molt alt de partit,
0: sí.
1: I com que sabem, descansant sí que duen acumulat, pues,
0: repartim-ho.
1: Rotació molt curteta.
0: Falta damunt Lucao, primera falta del Pozo.
2: Perdona, Gavi, un segonat, perquè deixem recordar que ara mateix acaba d'arrencar també el programa Xiu Xiu en aquesta casa, i Vetres Ràdio, que podreu escoltar, ja podeu escoltar per Ràdio 2, per tant, teniu dues opcions. Per Ràdio 2 podeu escoltar, com cada dia, el programa Xiu Xiu, que acaba de començar, i per l'FM podreu viure en directe aquest partit que ja ha començat al Palau de Sant Mojo entre Illes Balears, Palma Futsal i el Pozo Múrcia. De moment, Gavi Fortesa amb empat a 0 en el marcador.
0: I amb un xut de Denner que ha aturat amb el peu Denis, ha estat a punt de marcar el Pozo Múrcia la seva primera oportunitat clara de gol. Juga Lucao per al Palma. Lucao combina amb Alisson. Alisson la deixa cap endarrere, Lucao la salva i se la queda Denis. Torna a jugar Denis per Lucao. Torna a començar el Palma. Lucao combina cap a la banda dreta per David Peña. David Peña deixa la pilota a peus de Lucao. Lucao li torna a empenya. Ha sortit bé a rebanyar aquesta pilota a Ligeiro i es banda a favor del Palma. La deixa Deibau perquè sigui Peña. Peña per Deibau, Deibau per Alisson. El toc d'Alisson cap endarrere. No pot arribar ningú a cap company. I es banda a favor del Pozo. Què veus, Miquel?
1: Bueno, pues Palma intentant fer-se en so control del partit, però veig un Pozo molt tranquil. Ajuda, no?, anar per davant de l'eliminatori.
0: Falta de local.
1: Pues no sé.
0: Falta de local, que jo trobo que l'acció seva era cercar pilota, però ha quedat curt i tal vegada ha impactat en el jugador del conjunt murcià. Segona falta del Palma.
1: Ens estan fent mal en aquesta pressió alta que tenim, cada vegada amb la paret
0: sí.
1: Mos surten relativament fàcil. No l'estem defensant bé en aquesta acció.
0: Pilota aturada a favor del conjunt murcià. Dona instruccions Antonio Vadillo des de la bancata. Alerta amb aquesta acció. El xut directament fora. No ha trobat porteria Bebe. I serà treta per al Palma. Xerra Denis amb en Penya. Denis posarà la pilota en joc a peus de Deibau. Penya, Deibau, Lucao. Lucao cap a Penya. Penya i Deibau. Alerta Deibau, ha perdut la pilota Deibau. Uf, tant de bo que s'han fet un embolic els jugadors del Pozo, Miquel, perquè Deibau s'ha dormit, eh?
1: Pozo està fent ara bona pressió i si no anar amb alerta...
0: Ara han sortit bé. Pilota per Alisson. Alisson que se'n va. Alisson que pot xutar el retall. Cap endarrere per Penya. Penya no ha tingut seguretat en el xut. Alisson. Se la queda David Penya. David Penya encarant. Alisson que lluita per guanyar la posició. Penya, Penya xuta. Rebutja el Pozo. La recupera Penya. El xut de Lucao. I directament a banda. A favor del Palma. S'està jugant amb intensitat. S'està jugant amb criteri. El Palma intenta agafar el mànec del partit i Pozo que surt molt bé. Deibau, Lucao, empat a 0 en el marcador, 15 minuts per davant en aquesta primera part. Tornarà a pilota de banda a favor del Palma.
1: No, i fixa't, cada vegada que hem connectat en pivot, tu fixa't els quatre jugadors de Pozo, repleguen amb una velocitat increïble i tot d'una ja tot quatre per darrere línia Badon. No volen donar la més mínim avantatge en el Palma.
0: Deibau, de segones, cap a Penya. Penya per Alisson. Alisson cap endarrere. Controla Penya. Pilota en l'aire. Lucao. Lucao posa la pilota en terra. Intentava anar-se'n. No ho ha aconseguit. Denner ha enviat la pilota fora de banda. Banda a favor del Palma. Se'n va Ligeiro. En el conjunt murcià. Pilota per el Palma. Ui, Penya el xut i Denner que posa el cos i envia la pilota directament a la graderia. Tornarà a jugar el Palma des de la banda. Serà Lucao. Deibau. Obert en banda dreta, David Penya. Alisson. Alisson que perd la pilota. Mal control d'Alisson. Alerta la sortida de Bebe. Bebe que se'n va. Lucao. Bebe per terra. Denner. L'àrbitre diu que no hi ha res. Ricardinho. Ricardinho per Bebe una altra vegada. Bebe d'escanes. Bebe fa la passada. I David Penya que l'envia directament fora. S'ha estavellat contra la barrera Bebe, però s'aixeca sense problemes. La inèrcia de la jugada li ha duit cap a aquesta valla protectora. No té res. Jugarà Bebe, que serà qui posi la pilota en joc. Bebe que treu cap endefora. El xut horrorós de Ricardo. Serà treta de porteria per al Palma. I tornen els moviments. Tornen Charuto i Machado. Se n'han anat Alisson i Penya. Juga Lucao. Lucao davant Ricardo. Lucao fa la passada, massa llarga directament fora. Pilota per Edu. Edu, en curt, Ricardo, Gadella, Deibau defensant aquesta acció de Rafa Santos. Gadella que se despista, alerta, Charuto! I serà corna. Ells també estan nerviosos, Miquel.
1: Sí, hi ha tensió, és veure que els tenen aquest matalàs de sí. Punt, que no és decisiu el partit per ells avui. Però sí que és veritat que jo crec que no poden especular i que venen aquí per tancar l'eliminatori.
0: Machado, Deibau, Deibau, Denis. Torna a començar Denis des de darrere. Arria, xut, no, ha estat una passada per Machado, que ha controlat en dificultats. Alerta que li queden en Charuto, no pot rematar Charuto. Pilota a l'espai, Ernesto que defensa bé. Torna la pilota a peus de Denis, que ja combina amb Machado, Deibau. Deibaon davant Galella, Charuto que se la queda, Charuto que pot xutar, fa la passada. S'havia avançat massa allà Deibao i li ha passat la pilota per darrere, per l'esquena. Banda a favor del Pozo.
1: Continua entrant gent.
0: Bueno. Treu Gadella. Ricardinho. Marcel. Ricardinho. Rafa Santos. Amb ell Piqueras. Gadella. Me fan una por quan guanyen l'espai. Ricardinho. Marcel. Davant ell Machado. Marcel. Marcel toca per Ricardinho. Ricardinho xuta. Fora. El xut de Ricardinho ha anat fora, molt, molt a prop del pal esquerre de la porteria de Denis.
3: Juguen amb molta tranquil·litat, ells, eh?
1: Juguen amb confiança.
3: A pesar de la pressió de Palma, sí. No tenen pressa, gestionen molt bé la sortida. Palma hauria d'aconseguir... Mira, l'altre dia que Palma no va tenir aquesta intensitat necessari
1: sí. Per
3: fer mal en el rival, va jugar comodíssim Pozo, pues, avui fa falta un puntet més encara.
1: Sí.
3: No mor basta perquè en la qualitat que tenen és molt complicat.
0: I el partit havia començat amb pilota en possessió, en poder del Palma, i ara la té el Pozo també, eh?
3: Sí, a poc a poc se van fent en so control del partit.
0: Machado, amb problemes, Machado. No es vol la passada. Pancharuto recupera ell. Marcel xuta fora. Van tres rematades consecutives cap a la porteria de Denis.
3: Han perdut una vegada la distància sense valor. No tenim la pilota ben pressionada. I aquí...
0: Això ja va passar a Múrcia.
3: Sí, el que passa és que Múrcia era molt en fora de la pilota.
0: Sí. Aquí Ernesto, arrada de Machado, que recupera Denis. Piqueras, banda a favor de Palma.
3: El que em fa més por és que allà sobretot va passar la segona part, segurament.
0: Sí.
3: Quan vengui que les cames comencen a pesar, men com ens trobam.
0: Està a punt d'entrar Fabinho i també Penya. Juga Piqueras per Ernesto, dona sortida per banda dreta. Denis xuta directament fora. Per damunt de la porteria d'Edu. Juga al Pozo, Rafa Santos, Gadella. Santos, davant el Piqueras. Enviat fora davant del Palma. Una altra vegada Gadella, cercant i trobant Santos. Santos cap endarrere, directament al seu porter. Edu, juga Edu. Puja Edu, es fica en camp contrari. Pica la pilota per damunt. Cercant el cap de Rafa Santos, alerta Marcel, fora.
3: No.
0: Havia botat Denis amb en Rafa Santos. Ha tocat amb el cap. El nou del Pozo, la pilota ha quedat a peus de Marcel i aquest no ha trobat porteria. L'ha enviada molt per damunt. No estan ja entre pals Denis.
3: Sí.
0: Fabinho, que ha tornat a pista. Penya. Fabinho. La parada amb en Penya no és bona, protegeix Fabinho. Pilota per Denis. Ve a rebre David Penya. Dona sortida Penya. Juga en diagonal per Charuto. Charuto torna la pilota en Penya. Penya aguanta, Penya dirigeix el joc, s'atura, trepitja, obri cap a la dreta per Charuto. Charuto controla aquesta bolla, la deixa una altra vegada a peus de David Penya, que és l'home que dirigeix el joc del seu equip. Penya que se'n va, Penya que xuta, Edu que rebutja, Charuto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Charuto per al Palma! Quina bona acció ofensiva de David Penya. El seu xut l'ha rebutjat Edu. El rebuig ha caigut a peus de Charuto i aquest ha fusellat. Arriba el primer del partit, el fa el Palma, el fa Charuto. Palma 1, el Pozo 0.
4: Esports 3, en joc.
2: Marca l'Illes, Balears, Palma, Fussal, marca Charuto, comença a funcionar l'efecte Sommoix, s'avança el conjunt de Vadillo per 1-0 en aquest segon partit de la sèrie de les semifinals pel títol. Miquel Vidal, el partit comença molt bé.
3: Bueno, important, no?, posar-se per davant, encara que a dins Múrcia també va passar, no?
2: Sí, sí, també és vera, però bé.
0: Mira Piqueras, com se'n va recorregut tota la pista, i el xut fora a l'esquerra d'Edu. Parlava Miquel Vidal.
3: Sí, no, dic, important, no? Encara que és vera que dins Múrcia no va servir de molt, es posa per davant, avui té un doble efecte. Una, enxufar la gent, que és el que demanàvem, no?
1: Sí.
3: I dues, coi un poquet de tranquil·litat, que ara ja no tot és pas de la responsabilitat sigui teu, no? Que entrem ja
1: equilibrar la gestió del partit, que Pozo ja no tingui les coses tan fàcils.
0: Canvi de dinàmica en el partit. Està guanyant el Palma per 1-0. David Peña, Deibao, Lucao, Fabinho, que bona l'acció de Fabinho per Deibao. Alerta Deibao, pot marcar Deibao. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Passada en diagonal a 15 metres de Fabinho. Espectacular la pilota a l'espai, a l'esquena del jugador defensor del Pozo, i Deibao, que s'està convertint en un jugador que en el mà a mà és infal·lible. Acaba de marcar Deibao el segon, obliga a demanar temps mort a Josan González, el tècnic del Pozo Murcia. Quin gol de Deibao! Palma 2, Deibao, el Pozo 0.
4: Esports 3, en joc.
2: Marca el segon, el Palma, està desfermat el conjunt d'Antonio Badilla, o marca Deibao. Quin golàs que ha marcat el futbolista del conjunt mallorquí per posar aquest 2-0 en el marcador. Això, Miquel Vidal, a Múrcia ja no va passar, només en van marcar un, eh?
1: Sí, i a més, ara que van de veure el que ha passat ara a pista, la jugada que han fet, aquest moviment, és algo que Antonio Badilla va treure el primer any que se va fer entrenador. I és algo que marca l'essència del seu futbol sala, del seu Palma. I ara l'han duit a terme a la perfecció, com ho dic, no? És una espècie de joc de quatre, en fa el pivot, que practicàvem beníssim altres èpoques. Al veure que ara, com que tenim pivots de referència que potser en altres moments no hem tingut, no s'utilitzava tan sovint, però avui ha estat una execució perfecta d'aquest moviment que tenen, que tant coneixem tots els que han seguit Antonio Badillo i que tant mos agrada i mos encanta, no? Veure que encara aquesta essència del Palma se manté intocable.
0: Posa la pilota en joc el Pozo Murcia. Anem a veure com reacciona en aquests dos gols tan seguits. Juga el Pozo en defensa, pressiona Peña, està a punt de robar la pilota, Ricardinho la perd, recupera Fabinho. Fabinho, que juga en Deibao. Deibao, Peña, aguanta Peña, Lucao davant Ricardo, pilota per Peña, pressiona, ve ara el conjunt murcià, Peña se la lleva de damunt. Bueno, havia d'acabar així perquè la pressió de Rivera era molt intensa, eh?
1: Sí, ells ara saben que han demanat estem mort per, primer, tallar aquesta dinàmica,
0: clar,
1: i després per posar-se un pot s'espíler, vull suposar que jo sé el que ha fet, ha estat lletgec, és un pot s'acartilla. I ara, el manco aquest primer minut després d'estem mort, veurem un Pozo intens i ara...
0: I ara no s'ha assenyalat l'àrbitre. Aquesta passada de Ligeiro ha estat dolenta, però ha cridat l'atenció d'Ener i d'Ibao. Ha estat un tot d'atenció per aquests dos jugadors.
1: Sí.
0: Qualque cosa que jo no he vist, perquè estava pendent de la pilota.
1: Ni jo tampoc, probablement. Aposta ja dos àrbits, no? Un segueix més de prop, sí. Joc a prop del baló, i l'altre pot estar més pendent d'accions com aquesta, que segur que algú han fet.
0: Treu davant de Lucao, torna la pilota a Peña, Lucao, Denis, surt Denis, obri cap a l'esquerra per Peña una altra vegada. M'està agradant molt David Peña avui. Pilota per Deibao, Fabinho d'esquenes, aguanta Fabinho, toca per Peña. Peña orienta el joc cap a on? Cap a l'esquerra per Lucao i recupera darrere per donar sortida a la pilota en cas de pressió. Treurà davant de Lucao. Lucao, picadeta per Deibao, que ja engaltava la volea i ha rebutjat Denner. Serà pilota per el Palma. Bueno, Miquel, Deibao, quin gols està fent darrerament, eh?
1: Està desfet.
0: Recorda el que va fer a la Champions, el que va fer per posar el 0-1 a Múrcia. Alerta Lucao, a punt de marcar Lucao. I el que ha fet avui, que ha estat un luxe, eh? La picadeta per damunt Edu ha estat espectacular.
1: Sí, sí,
0: bueno, ara tornarà a ser pilota pel Palma, perquè el toc de Lucao ha rebotat en un jugador del Pozo i es corna. Que treu l'esmentat d'Ibao. Cap a darrere, Fabinho xuta! Rebutja la defensa, Ricardinho. Amb ell Fabinho, evitant que surti. Banda a favor del Pozo. Celebra Fabinho la seva acció defensiva. 9-12 per arribar al descans. Està guanyant el Palma per 2-0. Gols de Charuto i d'Ibao. Rivera, Marcel, Rivera, Ha anat per terra. Rivera, es falta. Falta assenyalada. El Palma és la tercera, Miquel. Tercera amb 9 minuts per davant.
1: Bueno,
0: el Pozo en du una.
1: Està bé, vull dir, mos hem d'arriscar, hem de tenir aquesta intensitat.
0: Sí, sí.
1: Si no, els Pozos se fan so domini i si Pozo torna a coger confiança és molt mal de comptar. Nosaltres hem d'estar en aquest límit.
0: Ricardinho. Peña, molt bé, Peña. Pilota para el Pozo.
2: Quin minut i quin marcador tenim? Gavi Fortesa, el Palau Municipal d'Esport de Somoix.
0: I d'ara mateix, 8:45 per arribar al descans. Palma 2, el Pozo 0.
4: Esports 3. 3. En joc. IB3 Ràdio.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda, quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Esports 3 en joc, IB3 Ràdio. Avui vivim l'emoció del futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal, que està obligat a guanyar el seu partit contra el Pozo Múrcia per continuar viu al play-off pel títol. I de moment la cosa va bé perquè el conjunt de Vadillo la primera part guanya per 2-0 gràcies als gols de Charuto i també de Deibao. Gavi Fortesa, de moment el partit marxa bé, eh?
0: De moment marxa bé, 7 minuts i mig per arribar al descans. Guanya el Palma 2-0. Amb aquest resultat hauria de preparar el Palma els bitllets per viatjar cap a Múrcia aquest dissabte. Veurem si aguantam. Ara Marcel ha estavellat la pilota a les cames de Piqueras i es banda a favor del Pozo. Pilota en banda per l'equip murcià. Ricardinho. Gadella. Ricardinho. Rafa Santos, que veu a fer Rafa Santos, però que com a la solidesa de Piqueras en aquesta acció, Miquel, ha estat al límit també, eh?
1: Sí, en el joc aquest, amb pivots de referència com Rafa Santos, en aquest cos a cos, Piqueras és el seu fort, ho fa molt bé.
0: Machado, Maya, Maya amb molt de minuts avui, està lluitant per aquesta pilota, mà, se l'endú finalment Maya, i forçarà la falta. Sí. Què veu ha fet Maya?
1: I targeta.
0: Per Marcel. Què ho ha fet Maya, que ha lluitat. Jo pensava que li assenyalarien falta, no li han assenyalada, se n'ha enduit la pilota i ell sabia que el donarien per darrere. Marcel, primera amonestació per el Pozo Murcia. Recordant que Maya, precisament, és l'amonestat al principi del partit per part del Palma.
1: Així és.
0: Pilota aturada a favor dels homes d'Antonio Vadillo. Josan, que s'ha assegut. Vadillo es manté de peu. 6:58 pel descans. Maya amaga, ara sí, toca cap endarrere. Piqueras, obri la dreta. Machado fa la passada per Allison. Descanes Allison, aguanta la pilota, toca per Maya encarant. Maya, que se'n va molt bé combinant amb Allison, el xut d'Allison, rebutja la defensa. Allison, que torna a controlar la pilota. Allison, quin retall d'Allison, espectacular. Pilota per Maya combina a l'altre costat per Piqueras. Machado, Piqueras, fora. Bona acció d'atac del Palma. Llàstima que el xut de Piqueras s'ha anat fora. Però ha combinat de forma col·lectiva molt bé l'equip. Juga Álvarez. Álvarez cap a Marcel. Retura aquesta pilota a Piqueras. La recupera Maya. No s'ha pogut anar Maya. Recuperen ells. Pilota per Rafa Santos, que ha regiscat. I li ha fuit el control de pilota. Canvis al Palma. Torna a Ducao. I preparat Deibao. Perquè surt, i ara? que, no sé què han assenyalat. No,
1: que havia indicat el lloc d'on s'havia de treure servit, Lucao ha tret d'un altre lloc i li ha pitat mal treta i pilota per Pozo.
0: Pilota per el Pozo. Ai, aquesta concentració. Lucao. Marcel. Gadella. Álvarez. Álvarez se'n va de Machado. Surt Denis i envia la pilota fora. No hi ha hagut res entre Machado i Álvarez. La salutació entre els jugadors. Álvarez posa la pilota en joc per Gadella. Gadella, Marcel. Marcel no pot arribar. Rafa Santos, la passada no ha estat bona. Se'n va Piqueras, entra Daibao. I entra també Peña perquè segui a la banqueta Machado. Lucao, Peña. Daibao. Allison, Allison que se'n va. Allison agafat per tot. I li han assenyalat falta al jugador del Palma. Bueno, bueno, bueno.
1: No, no, no. Falta sí? De Pozo, eh?
0: Me pensava que estava dient que havia, no, no, no, no, que havia no. Llançat el colze a Allison.
1: No, no, no, no, falta de Gadella.
0: I de falta de Gadella i ha entrat en pista Lin. I també Fabinho. Han sortit Peña i Deibao. Bueno, anem a veure. Feia un gest l'àrbitre que jo pensava que estava parlant de la colzada d'Allison. Quan, clar, l'havia agafat per la camiseta. Anem a veure, que ha sortit Lin per això, eh? No sé si per això o per res. Amb ell Fabinho. Lin que iniciava la jugada per amagar, però els àrbitres tenen un conflicte amb la bancada del Pozo Murcia.
1: Ho tenen bo de fer, si vol, no?
0: Sí, amonestes i s'ha acabat. Amonestació verbal. Avís. Vinga, tornarà. No, ara ja no amaga en Lin, està dintre de l'àrea. Ara ja és pilota per Fabinho. Fabinho, amaga Fabinho, Machado, Fabinho! I en el segon pal, Lin no ha arribat a rematar de cap. Aquesta jugada jo no l'havia vista mai, Miquel?
1: No, jo crec que ha entrat a Lin, com que quasi no juga, perquè si li peguen el cap, el maten. I per no meter-ne dalt, l'ha entrat a ell, tu. Vaya pilotada sí, que cercava sí. El cap del Lin.
0: Sí, sí, sí. Juga el Pozo, Gadella. Marcel, davant el Machado. Marcel, com s'ha anat, Marcel. Uf. Alerta que se'n va, alerta que se'n va, alerta que se'n va. Quin golaç. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Marcel. Jugada individual espectacular del capità del Pozo. Com s'han anat, quin slàlom ha fet. I ha batut la porteria de Denis. Marca el Pozo Murcia. Escurça diferències. A 5:37 pel descans. Marca Marcel. Palma 2, el Pozo 1.
4: Esports 3, en joc.
2: Escurça diferències el Pozo Murcia amb aquest golàs també de Marcel que posa el 2-1 en el marcador. L'eliminatòria havia començat molt bé, però com ja pronosticàvem, Miquel, Gavi, serà una eliminatòria que s'haurà de patir fins al final, eh?
1: Sí, no, que Pozo és un equip capacitat de girar això i que queda moltíssim de partit i tot és possible, això està més clar que s'aigua.
0: No? Però una cosa, Miquel, és un golàs el de Marcel, però ha fet la jugada molt còmoda, no?
1: Sí, és vera, que Marcel mos ha recordat en el Marcel de la seva millor època, no?
0: Sí.
1: Ara és un jugador ja més veterà, que li costa un poc més.
0: Alerta amb aquesta pèrdua de Charuto, que recupera ell mateix, però li senyalen falta. Falta de Charuto damunt Gadella.
1: Per jo, serrada grossa ha estat la defensa que ha fet Machado, la primera acció.
0: Sí, sí.
1: Perquè aquí ha provocat llarg desajust, la superioritat, i després ja és més mal de fer defensar, no? Serrada grossa és la de Machado.
0: Juga el Pozo amb atac. Pilota perduda per part de Denner. Jugarà Lucao. A peus de Peña. Lucao. Charuto. Charuto d'esquenes. Charuto que cerca posició de tir. Ho fa i serà corna. El seu defensor ha tocat i serà corna a favor del Palma. 4:52 pel descans. 2-1 guanya el Palma, que ha fet 4 faltes per 3 al conjunt murcià. Traurà Daibao des de la cantonada.
1: Oh!
0: Bueno, la pilota arriba a Peña. Lucao. Lucao protegeix amb el cos i es van de favor del Palma. Seu Gadella i entra Bebe. Pilota que deixa d'Ibao perquè sigui penya. Edu, directament a corna. Jo, Miquel, avui David Penya m'està semblant l'home del partit,
1: Està diferent,
0: Sí.
1: No està com...
0: Molt ficat, repartint joc, cercant porteria, donant amb criteri a l'equip.
1: Amb més confiança i més encert.
0: Alerta, Denis, Denis per Deibau, Deibau una altra vegada per Denis, aguanta Denis aquesta pilota, té a l'esquerra Lucao, Denis, Denis, Denis fa la passada per Deibau una altra vegada, Edu la treu al pozo. Banda a favor del Palma. Està tothom esperant el xut de Denis i Denis està fent passades. Lucao, Penya, Deibau, Deibau, alerta, Deibau, alerta, Deibau. Ha perdut la pilota i fa falta.
2: I serà targeta,
0: la cinquena i targeta. Per una acció no forçada, l'ha perdut ell inicialment. Targeta groga per Deibau, és la cinquena falta del Palma a 4-15 pel descans i, a més, ha estat amonestat. Bueno, problemes, Miquel.
1: Bueno, 4 minutets, han d'anar vius ara, han d'anar vius, perquè supos que es tiraran d'aquestes accions individuals. Marcel, Rafa Santos, són jugadors que ho fan molt bé.
0: Cercaran el 10 metres.
1: I han d'anar vius, han de tenir la defensa ara més junteta, més cobertures, perquè som que defensa el baló no hagi d'arriscar tant. I tenir paciència.
0: Pilota aturada entre Bebe i Gadella. Gadella que se'n va una mica. Marcel està obert a banda dreta. Rafa Santos a l'interior de l'àrea. Bebe, Marcel, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Del Pozo! Una altra vegada, Marcel! Pilota aturada, assajada, des de l'esquerra, passada cap a la dreta, i en camp esquerra ha afusellat la porteria de Denis. Una altra vegada, Marcel, empata el partit. El conjunt murcià ho empata, Marcel. Palma 2, El Pozo 2.
9: Esports 3, en joc.
2: Com és el futbol sala i com és el Palma futsal? Quina manera de complicar-se la vida. El conjunt de Vadillo, Miquel Vidal, en 2 minuts, 2 gols ha rebut. El conjunt mallorquí i s'ha posat també en 5 faltes.
1: Bona, bona, bona, bona.
0: Alerta! L'acció aquesta de Charuto. Ell mateix ha recuperat la pilota. Res.
2: Quin 2 minuts, anava a dir, Miquel, més dolents, no?
1: Sí, bueno, jo crec que ara, quasi, no sé com ens referem, però crec que és el millor que ens pot passar anant al descans. Sí.
0: Fa un moment he dit, a menys com reacciona el Pozo, els 2 gols tan ràpids del Palma, i doncs ja ho tens. Així ha reaccionat, empatant.
1: Ha reaccionat sense poder-se nerviós,
0: sí,
1: sense poder-se fer via, sense tenir pressa.
0: Lucao, el xut de Lucao, rebutja bé bé.
1: I ha aprofitat les oportunitats que se li han presentat.
0: Banda a favor del Palma. Pràcticament a la línia divisòria. 3:30 pel descans. 2-2. I el Palma amb 5 faltes. I els àrbitres que xerren amb la taula anotadora. No sé...
1: No, és que hi ha hagut una pilotada. Ja hi havia desmuntat un poc el xiringuito.
0: Ah, val. Havia caigut el xiringuito.
1: De sa zona del monitor aquell de ses revisions.
0: Lucao, pilota per Deibau, bon control de Deibau, la deixa a peus de Charuto, Charuto que se'n va, Charuto que xuta, Edu! La salvada, Edu, a la ratxa de gol. Amb el peu dret, el porter del Pozo ha evitat el gol de Charuto. A la càrrega, Denis. Denis picant la pilota per Penya, surt amb el cap, Edu recupera Deibau, Deibau que la perd directament fora a favor del Palma. La treta fora de banda el jugador del Pozo. Hi ha temps mort que demana Antonio Vadillo, Miquel.
1: Bueno, ara són nosaltres que hem d'intentar anar vius, rompre aquesta dinàmica, recuperar sensacions i recuperar el control, sobretot per fet de que estem en 5 faltes. No podem fer errades de bulto, que suposin contres que després no puguem defensar en contundència. I ho hem de finalitzar tot i no tenir aquestes pèrdues de balon que ens poden sortir molt cares. A partir d'aquí, intentar tornar a collir la iniciativa, tenir la pilota una miqueta més de temps i ser un poc més selectius ara a l'hora de finalitzar, precisament per motiu que dèiem, no? No precipitar-nos, no generar joc d'anades i tornades que en 7 faltes mos podria penalitzar molt.
0: Ningú va dir que fos fàcil. El Palma estava guanyant 2-0 amb molt bones sensacions, però aquestes sensacions han minvat una mica amb la reacció del Pozo Murcia en 2 gols espectaculars de Marcel. que han igualat el partit i els gols espectaculars de Charuto i sí. Deibao. Sona la botzina, tornen els protagonistes a pista per part del Palma. Denis, Piqueras, Lucao, Peña i Charuto. Per part del Pozo, Edu, Gadella, Bebe, Marcel i Rivera. Banda a favor del Palma. Jugarà David Peña. Zona d'atac. 3 minuts i 4 segons per davant. Cap al descans. Alerta Piqueras. El rebot ha caigut a peus de Peña. Lucao. Lucao. Davant Marcel. Charuto. Charuto per Lucao. No ha sortit aquesta pilota. Lucao que l'aguanta entre dos contraris. La deixa per Charuto. Bona acció. Charuto retalla. Charuto pot xutar. Fora. Bueno, Charuto les està cercant totes, eh?
9: Està actiu avui, eh?
0: Sí, està molt, molt, molt ficat en el partit. Ara l'ha perdut el Rafa Santos.
1: Bueno, està bé que s'equivoquin, que vagin perdiguent aquesta confiança que els havia generat ara aquest dos gols.
0: L'àrbitre de diuen en Piqueras que quan ell xiuli. No hi ha distàncies, ara sí. Piqueras, Lucao. Uf. Lucao, no perdis aquesta pilota. Peña, dona sortida per l'esquerra. Denis Cavalcanti. Denis pica la pilota cap a... Aquesta ja l'hem vist abans. Picadeta de Denis cap a David Peña, però Edu, com que és Peña dues vegades, surt de cap i l'envia fora de banda.
1: Molt atento, Edu, a fer aquesta darrera cobertura per guardar les esquenes en els seus defensors. Així poden estar més amunt a l'hora de pressionar i no s'han de preocupar tant d'aquest tall llest que fa Palma, perquè ell ens està, de moment, resolguem molt bé.
0: Alerta una altra vegada. Bona acció entre Denis, Peña i Charuto. I la darrera intervenció de Peña acaba en corna. Cap allà que va Fabinho, que ha entrat a pista. Està preparat per sortir, s'ha retirat Lucao i està a punt de sortir Alisson, que serà per Charuto, evidentment. Fabinho treu el corn. Charuto! Altra rematada de Charuto i una altra corna del Palma, ara des de l'altra cantonada. Tornarà a treure Fabinho. Fabinho, la picada és boníssima per Piqueras! A punt de marcar Piqueras, quina aturada d'Edu! Quina aturada d'Edu a la volea de Piqueras! Tornarà a ser corna el tercer consecutiu. Tercer corna consecutiu. Els àrbitres que sembla que s'ha mogut la porteria, no? O no, no, la mopa, que surti la mopa. Per aixugar la darrera caiguda d'Edu. Quina aturada, Miquel, però quina volea de Piqueras, eh?
1: Sí, la veritat és que ens recordava un poc en el gol de l'altre dia, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però aquesta vegada no ha pogut ser.
0: Traurà el corna David Peña. Cam esquerra, Peña. Passa per davant Piqueras, Piqueras d'esperó, Fabinho, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Fabinho! Sempre està Fabinho, sempre hi ha qualque gol de Fabinho i acaba d'arribar per tornar a posar el Palma per davant. Quina bona acció des de la cantonada entre Peña i Piqueras. I en la cama esquerra, l'enviada a l'escaire, Fabinho per fer el tercer. Palma 3, Fabinho, el Pozo 2.
10: Esports 3, en joc.
2: Quin partidàs que vivim al Palau de Sant Mos. Torna a posar-se per davant el Palma Futsal. Marca Fabinho per posar el tercer en el marcador i tornar la il·lusió a l'afició mallorquina. Miquel Vidal, el Palma torna a estar per endavant. A veure si ara sí aguanta fins al descans amb aquesta victòria momentània.
1: I sins el primer gol xerraven de la pissarra de Vadillo, no? Amb aquesta jugada de sortida de pressió. La jugada ara en aquesta trata de cantonada no és per tampoc deixar-ho de costat. Una jugada molt ben executada per part de jugadors i, com no, Fabinho, amb aquesta finalització que té, que ha deixat ben clar que el Palma avui no està dispost a deixar l'eliminatori resolt aquí i vol forçar un tercer partit.
0: Vadillo, en jugades d'estratègia, és una enciclopèdia.
1: I ara està demanant a l'afició que s'enxufi.
0: Sí. Demana el suport del públic, Vadillo, que està pendent de tot. Juga Denis, el xut de Denis! Aturat Edu, Peña! Espanya. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, David Penya, David Penya, David Penya, David Penya. Quin partit estem dient que fa David Penya avui. I quina sabatada des de la banda dreta, pràcticament sense angle, perquè Edu havia d'haver aturat l'acció inicial i després Penya, repeteix, sense angle, ha batut la porteria d'Edu per fer el quart. Un minut 36 pel descans, marca David Penya, que s'ho mereix. Palma 4, El Pozo 2.
10: Esports 3, en joc.
2: Se torna a posar dos gols per endavant el Palma Futsal. Marca Penya, res, gairebé un minut per acabar la primera part. Ara sí que el partit se posa de cara perquè en temps de descans el Palma ha de guanyar, no se li pot escapar aquesta avantatge. Gavi Dali.
0: I ha estat a punt de marcar Gadella. Quina aturada de Miquel, de Denis Cavalcanti, el xut de Gadella duríssim.
1: Sí, i curiós, no? Els gols estan arribant en paquets de dos en dos.
0: Sí, sí, a veure, alerta ara Rafa Santos, se'n va per terra, no hi ha falta, tant de bo perquè seria la sisena del Palma. La deixa sortir Gadella, Penya, juga per Denis, Denis, pilotada llarga, cercant en Fabinho.
1: Ara han de ser pràctics.
0: I no cometre cap falta.
1: I no vol precipitar-se gens, queda no res per arribar en el descans i l'avantatge de dos gols és boníssima.
0: Juga Rafa Santos. Ligeiro, Ligeiro, xuta fora. I no cometre falta, Miquel, no cometre falta.
1: Clar, posta dit, si tenim l'equip ben posicionat i cobertures, una defensa d'ajudes...
0: Treu Denis, Lucao, Penya, Penya al cap de Gadella, banda a favor del Palma. Treurà David Penya, cercant Fabinho, Fabinho d'escanes, aguanta la pilota, se'n va Fabinho, xuta, fora! Quina mitja volta amb pilota controlada i el xut de cama dreta li ha sortit a la dreta de la porteria d'Edu. Juga Marcel, juga al Pozo. Falta de Lucao.
1: Això és el que no pot passar.
0: Això no ho pot fer Lucao. Això no ho pot fer Lucao. Targeta. Sisena falta, 10 metres. Es prepara Carlos Barrón. Això, Lucao, ho has de mesurar. No pot ser. Estem dient, sense falta. I el primer que fa és trepitjar el jugador del Pozo. A 35 segons pel descans. Pressiona Somos. Gadella és tot un especialista. De moment es manté Denis, però està preparat per sortir Barrón. Piqueres que xerren l'àrbitre. Gadella que se'n va. Queda al voltant de la pilota Rafa Santos. Allà, jugada estratègica anímica al voltant del llançador i del porter.
1: Hi ha un pot de tot.
0: Ara ja surt Barrón. Ara se'n va Denis i sortirà Sant Carlos Barrón. Quina ovació per Barrón. Quina ovació pel capità.
1: No crec que hi hagi jugador en el món que generi més confiança,
0: sí,
1: a la seva afició
0: sense
1: que en Carlos Barrón. Sense jugar.
0: Sense jugar. És com el Cic campeador.
1: Si ara aquesta de més l'atura...
0: Bueno, Barrón preparat. Gadella també. 35 segons, 4-2. Xuta Gadella. Barrón, Barrón, Barrón, Barrón, Barrón, Barrón. I se'n va Piqueres amb pilota controlada. Falta.
1: Revisió, revisió.
0: Demanen revisió.
1: I
0: per si s'ha avançat a la seva posició Carlos Barrón.
1: Jo crec que l'ha aturat un poc per davant de la ratxa.
0: Anem a veure. Clar, és que els porters juguen al límit, en aquest sentit. Juguen al límit. 30 segons per davant. I revisió de l'acció de Carlos Barrón. Se'n van els àrbitres a revisar la jugada. A menys si Barrón s'ha avançat o no. El cert és que l'havia tornat a aturar, Miquel. Una altra vegada.
1: Ho ha tornat a fer.
0: Ho ha tornat a fer. Una altra cosa és que s'avanci mig pam, però ho havia tornat a fer. Bueno, anem a veure què surt aquesta revisió.
1: I Badilla no sé què està reclamant.
0: Sí, la falta posterior, no?, a Piqueres, m'imagino. L'està dient que si la revisió no surt a efecte, que haurà de xiular la falta en Piqueres. M'imagino que és això el que diu Badillo. Perquè el contracop ja havia llançat el Palma. Anem a veure què passa. Hi ha atacs de nervis a cada metre quadrat. Ara es fa una mica de silenci a la graderia. Els àrbitres que visionen la jugada Anem a veure quina decisió prenen. Tothom expectant. Denis ha tornat a la pista. Barrón s'ha anat a la banqueta. Ara xiula el públic. Revisió feta. Anem a veure la decisió. Senyalen els àrbitres que no hi ha res. Ha aturat Carlos Barrón als 10 metres. I la pilota és, no sé si en falta o en banda, però per al Pozo. Pues jo me semblava que havia hagut falta damunt Piqueras. Bueno, 30 segons. Continua el 4-2 i Barrón torna a ser l'heroi. Traurà de banda Ligeiro. El públic ara sí ficat en el partit. Vadillo que continua xerrant amb l'àrbitre. Treu Ligeiro. Gadella. Marcel.
3: De Navius ara en ses faltes.
0: Pressiona d'Ibao. La pilota en banda a favor del Pozo. En zona d'atac. 23 segons. S'ha de mantenir, que el resultat consigui. S'ha de mantenir. Treu Marcel. Cam esquerra, Gadella, li torna. Marcel una altra vegada, l'autor del dos gols del Pozo. Pilota per Gadella. Gadella pot xutar, fora! Uau! I no l'ha tocat a ningú. Treurà de porteria Denis. Quina por, eh, Miquel?
3: Sí.
0: Deibao. Penya. Pilotada de Penya, cercant Fabinho. Fabinho l'atura amb el pit. Quin control de pit de Fabinho. Aguanta d'esquenes la possessió de pilota. Juga cap endarrere. Extraordinari, Fabinho. Que s'endú l'ovació del públic. Piqueras que mira el marcador i que deixa morir la primera part. Esclata Somos amb aquest final de la primera part. De moment, guanya el Palma, Miquel, per 4-2.
3: I no pot tenir més ingredients des que ha de tenir un partidàs, no? Jo crec que hi ha emoció, hi ha gols, hi ha alternatives, hi ha polèmica, hi ha de tot. No, qualsevol ingredient que volguéssim tenir, ja els tenim aquí. El Palma està fent un gran partit. És veritat que hi ha hagut un moment que Pozo ens ha posat un poc contra les cordes després dels dos gols, però Palma s'ha refet i jo crec que no som on es pot anar aquest partit. Veurem si segona part físicament està i més alçada.
0: Serà clau.
3: Jo crec que l'estat anímic suplirà totes aquestes carències o mancances físiques.
0: Si el cap funciona, ses cames també.
3: I mos tendrà ficats en el partit com ho hem estat fins ara. Segona part, que arrencant de zero, no oblidam el que va passar a la segona part a Múrcia. Mos vàrem anar a descans amb un marcador favorable i la segona part poc amor va passar per damunt. Esperem que avui no sigui així i que forcem aquest tan ansiat tercer partit.
0: I Domiqui, temps de descans al Palau de Somos. Fet l'anàlisi, només recordam que el marcador reflexa un 4-2 a favor de l'Illes Balears, Palma Futsal.
9: Quin bon marcador. De moment, 4-2 guanya el conjunt d'Antonio Vadillo, que és partit decisiu contra el Pozo Múrcia, esperant que la segona part aguanti la benzina i el Palma pugui aguantar aquest marcador a favor per forçar el tercer partit i definitiu que jugaria dissabte que ve a terres murcianes. 8:49, aprofitem aquest descans al Palau d'Esport de Son Moix per fer un parèntesi a la informació esportiva per saber altres notícies que van més enllà del món de l'esport. Per això saludam a la nostra companya dels serveis informatius, Clàudia Mallilla, no? Vinga, Clàudia, endavant, bon vespre.
11: Bon vespre, gràcies, Miqui. Un partit molt emocionant, però fem ara un cop d'ull a l'actualitat. La coalició Ara Més, que agrupa els ecosobiranistes de Mallorca, Menorca i Eivissa, assegura que ha fermat el suport de la majoria dels socis del govern central a la llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament de les Illes. Més per Mallorca, Menorca i ara Eivissa, s'han reunit al Congrés amb Coalició Canària, Bildu i altres grups polítics. El diputat de Suma Més al Congrés, Vicenç Vidal, demana a socialistes i populars que n'accelerin la tramitació.
12: Nosaltres hem fet la nostra feina. Ara hem d'aconseguir que el Partit Popular no canviï el seu vot, que segueixi donant suport a la iniciativa i que el Partit Socialista et sumi. Així tindrem els vots. Hem d'entendre que és una norma ajustada per les Illes Balears, per la insularitat, per l'impacte que tenen els aeroports a les Illes Balears, a la nostra realitat, que és una situació única, que per tant ha de tenir una resposta única.
11: I ja ha finalitzat la primera reunió del veïnat de Manacor per organitzar accions contra el projecte per construir una macrogranja per a 80.000 gallines al municipi. S'ha celebrat a l'espai Nacamela, on hi han assistit unes 150 persones per a plantejar possibles mesures.
13: Mostrem en contra de

0: que es trobaven a casa n'han pogut sortir il·leses. El foc s'hauria originat al menjador i n'han cremat diferents mobles. Bombers del Parc de Manacor han aconseguit controlar i apagar el foc, que només ha causat danys materials i no ha afectat les cases confrontants.
1: Bueno, això en principi ha estat un incendi d'interior, afectat en el menjador, sofàs i mobiliari. En principi ha estat un incendi relativament bo de controlar, amb una càrrega de foc important i unes temperatures importants, però amb molt fàcil d'accés. Tenim el punt d'inici localitzat, però les causes per ara és prest, per dir-les.
0: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany ha clausurat una festa il·legal en sòl rústic de Can Muló, prop del camí vell de Sant Mateu, amb un miler d'assistents. L'actuació conjunta de la policia local i la Guàrdia Civil s'ha dut a terme després de detectar la promoció de l'esdeveniment a les xarxes socials i també per queixes veïnals per renou i estacionament massiu de vehicles a la zona. I continuem amb més apunts del dia. La gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la comissió de salut, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus.
2: Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
0: Ha respost així a les crítiques del PSOE, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió. I més del 60% de les converses a Esporla són en català. La gent gran i els infants són els que més el parlen, mentre que els adolescents tendeixen a parlar el castellà o altres idiomes. Són dades de l'informe elaborat per Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament d'Esporles, que també explica diferències segons contextos socials. Apunta que els comerços és on es perd més presència del català. I aquesta, Miqui, és la informació fins a aquesta hora.
3: Gràcies, Clàudia Mallia. Mallia, ara sí. T'esperam a les 10, eh?
0: Molt bé.
3: T'esperam a les 10 en tota la darrera hora al butlletí de les 10. Si no hi ha pròrroga, perquè si hi ha pròrroga, haurem de continuar endavant en aquest programa Esports 3. Aturada ràpida i tornant tot d'una, i encara amb la segona part del Palma Futsal 2, Poso Múrcia 4.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
5: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
6: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Com esteu?
10: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
11: És el moment de posar els punts sobre les is.
12: Defluència.
9: El paraigo en sabates.
11: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
9: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: Això ho ha fet un professional.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 8 i 56 minuts, continuem Esports 3 en joc i Betres Ràdio amb el partit de futbol sala de semifinals del playoff pel títol entre el Palma Futsal i el Pozo Múrcia. Ara mateix 4-2 guanya el conjunt mallorquí, el conjunt d'Antoni Abadillo, que d'aquesta manera forçaria el tercer partit de la sèrie que jugarà dissabte que ve a Terres Murcianes. Però, com ja sabeu, en futbol sala pot passar qualsevol cosa i una part és molt llarga. Només basta pensar que el Palma Futsal ha començat guanyant aquest partit per 2-0, ha empatat el Pozo Múrcia 2-2 i després el Palma en dos minuts ha tornat a posar el 4-2 al marcador. Per tant, un partidàs el que vivim en directe aquí a Esport 3, en joc i Betres Ràdio, aquesta Palma-Pozo. Recordeu que a la final ja espera el Barça, el conjunt català que va guanyar per 5-6 el seu partit d'ahir a la pista d'Inter. Per tant, el Barça seria el rival del Palma en una hipotètica final. El Palma, que ha superat les semifinals per la via ràpida en dos partits, va guanyar el partit de Barcelona i també ahir va guanyar a Madrid a la pista de l'Inter a Torrejón. Anant ja cap al Palau de Sant Moix, no sé si ha començat ja la segona part, supos que no, d'aquesta Palma-Pozo. Una primera part, Gavi Fortesa, que ho deia Miquel Vidal, ha tingut de tot, ha tingut 6 gols, ha tingut emoció, 6 gols molt bons del Palma i també del Pozo Múrcia, ha tingut doble penal, ha tingut revisió, no se pot demanar més, i a més, guanya el Palma.
1: Ha estat trepidant la primera part, digna del millor futbol sala, entre dos equips que, evidentment, han sortit a donar-ho tot. El Pozo sap que guanyant avui torna no sé quantíssims d'anys després a la Champions per arribar a la final de la Lliga. Crec que són 12 anys que el Pozo no guanya un títol. Hem de recordar que el Pozo era un dels tres grans de sempre, Barça, Inter i Pozo, i que s'afegia al Palma en aquests darrers anys, i de fet són els quatre semifinalistes d'aquesta Lliga, i mos han oferit una primera part espectacular, no? Miquel, mai deixis de creure. Jo, a mitjan camí, havia deixat de creure amb aquest Palma, però m'obliguen a creure amb ells.
2: Mira, faltaven 2:11 per al descans, ha marcat Fabinho els 3-2.
1: Sí.
2: Faltant 1:36, ha marcat Penya els 4-2. I faltant 0:35, ha aturat Barrón,
1: sí,
2: un doble penal, que a més ha estat qüestió de revisar, i en el final potser ha quedat com estava, en saturada d'en Barrón. És a dir, en 2:11, mira si han passat coses a favor d'un dels dos equips.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Per tant, aquí no hi ha res dit. Importantíssim l'avantatge que duim, importantíssim saber-la gestionar, i que siguin ells ara els que hagin de proposar i mostrar un poc el lleutor, i nosaltres poder intentar aprofitar-nos de les seves errades, de les seves precipitacions, del seu nervis. I per allà, repetim, no hi ha res escrit, tot pot passar. Com diu en Miqui, una mitja part és molt llarga, futbol sala, no t'ho vull dir si de més li afegíssim una pròrroga, però confiem que no hi arribem, confiem que el Palma faci els deures, sigui capaç d'aprofitar aquesta diferència que ha obtingut i que morenem en el tercer partit.
1: L'esport de competició és cíclic. Passarà el que tingui que passar, però només s'han enfrontat una vegada en la final de la Lliga Barça i Palma. El títol va ser pel Barça, però aquella final li va donar en el Palma per primera vegada l'oportunitat de jugar a Europa. Estem les mateixes. Si el Palma elimina el Pozo, tornarà a Europa i tornarà a jugar a la final de la Lliga contra el Barça.
2: Tu penses que
1: el
2: que està passant enguany, feia 3 anys no passava.
1: Sí, sí.
2: Per fet de que el Palma feia campió de Champions.
1: Exacte.
2: El fet de que Palma fes campió de Champions feia que només el campió de Lliga anés a Champions.
1: Exacte.
2: Per tant, enguany, el fet de que no hi hagi hagut cap equip espanyol com a campió fa que aquest partit tingui un valor incalculable.
1: Sí, senyor. Ha començat la segona part. Ha posat la pilota en joc el Pozo Múrcia, que juga mitjançant Marcel, l'autor dels dos gols del seu equip, Marcel Panterra. No hi ha falta, i ara sí. A la primera no, però a la segona sí. Quina faltota que ha fet Ernesto, que s'ha lliurat de la targeta. Per jo era targeta. Quina faltota que ha comès Ernesto. No contenta en la primera, ha fet la segona. Bueno, primera falta del Palma als 16 segons d'haver començat la segona part. Ha quedat en terra el jugador del Pozo. crec que és Rafa Santos, no?
2: I mira, curiós, l'àrbit, en lloc de demanar que entrin les assistències, demanes molt pa.
1: Sí, sí, sí.
2: Com que dient, no tens ratxa, aquest aviat.
1: Sí, sí, sí. Ara Fabinho ajuda a aixecar-se en Rafa, que va una mica coix. Està xerrant amb l'àrbitre. Clar, segurament està reclamant targeta per Ernesto. Ernesto s'ha llevat enmig. S'ha anat cap a la bancata. I ha entrat Alisson. Tenint en pista els dos tanques, Deibau i Piqueras, Fabinho i Alisson. Que veurà aquesta pilota aturà molt perillosa.
2: Alerta en Gadella.
1: Sí, que està a l'altre costat de la pista tot sol. Bebe que fa la diagonal. Marcel que cerca la curta a Rafa Santos. I la pilota se'n va a corna. Ido Gadella ha estat despertador en aquesta acció. Se'n va Bebe i surt a pista Ricardinho. Alerta el xut de Gadella. Quina aturada de Denis. Quina aturada de Denis. Mos ha agafat perfectament el xut en diagonal cap al pal i veiem com la pilota Miquel entrava a la porteria.
2: Anava ferradet en el pal i, a més, amb opcions de que estàs tapat, Denis, no?
1: Sí,
2: I no pogués reaccionar a temps. Ha estat una bona intervenció, ara.
1: Grandíssima intervenció de Denis i la mopa que surt per aixugar aquesta caiguda de Denis en terra. Encara no s'ha complert el primer minut i ja han passat coses, Miquel.
2: Hi ha molta aturada, ara. No, sí. No, costa coi ritme, aquesta segona part.
1: Acaba de començar i ja s'ha aturat dues vegades amb accions puntuals. Corna que traurà Marcel per al conjunt murcià. Només duim 20 segons jugats. Corna cap endarrere, Gadella! Entre Machado i Denis. I Piqueras que allunya aquesta pilota. Juga Edu.
2: Dos són molt perillosos de Gadella, ara.
1: Sí. Rafa Santos, amb ell d'Ibao. Mantenim els dos tanques, eh? Gadella, Marcel, Ricardinho. Alerta, Rafa Santos. Ha recuperat bé el Palma, que té els dos tanques i Machado en pista.
2: Ara ja...
1: Denis en llarg, directament fora.
2: Han recuperat Ernesto. Hi ha hagut el canvi per aquestes accions de pilota aturada.
1: Sí.
2: Té l'equip d'especialistes per defensar-les.
1: Edu, Santos de cap, Denis. Que ja juga ràpid per Fabinho. Fabinho. Davant ell Marcel, combina a l'altre costat amb Machado que se'n va, fa la passada Ernesto, fora! Quina acció de contracop i quina llàstima Ernesto en el segon pal que l'ha enviada fora. Gadella, Marcel, respon el Palma també en aquestes accions d'atac del Pozo. Rafa Santos, Ricardinho obrint. Ha recuperat Fabinho. Se'n va Fabinho. No s'ho pensa. Se'n va Fabinho. I la pilota que passa per damunt nosaltres. Banda a favor del Pozo. Marcel. Ricardinho. Álvarez. No, Rivera. Ricardinho. Marcel. Marcel en llarg. Alerta el control. La picada i el gol.
2: Uf.
1: Quin golàs de Rivera. Denner. Gol de Denner. Copatge primer en aquesta segona part al Pozo. Ha marcat Denner el tercer. Mans en jarres de Vadillo, que no se pot creure. Palma 4, el Pozo 3.
3: Esports 3, en joc.
0: Mare meva, com està aquest partit? La primera part
1: alerta,
0: està...
1: Alerta, perdona, Miqui, sí, perdona, Miqui, que ha recuperat molt ràpid el Pozo. Res.
0: No, anava a dir, Gavi, que la primera part està frenètica, també, Miquel, i la segona torna a començar amb un gol del Pozo Murcia. En el Palma li falta, de vegades, molt d'ofici, no?
1: Alerta, Marcel, Marcel, pot marcar Marcel, xuta! L'ha salvat Fabinho i no sap com. Tal vegada el xut li ha rebotat d'un peu, li ha pujat per el cos i ha sortit a corna.
2: S'enfado de Vadillo és monumental. Monumental. I alerta, que han dit que els gols venien empacats de dos, eh?
1: Sí, alerta el xut, Denis! Ha aturat Denis el xut de Gadella.
0: Què passa, Miquel, què passa a les segones parts? Surten freds, bada? No ho sé, què passa?
2: Aquesta falta de frescura que inclús Vadillo va reconèixer l'altre dia, no? Pues probablement sigui això.
1: Ha recuperat el Palma, falta damunt d'Ibao.
2: I targeta.
1: I targeta. I targeta per Denner. Per Denner és? No. Per Bebe. Per Bebe. Targeta groga per Bebe. Ja estava cercant només si era qualcú que repetia. Però no. Mare de Déu, quina segona part mos espera. Si tots dos, Miquel, mantenen el nivell, això serà un partit èpic.
2: Fa falta veure, no?, aquesta frescura. A Palma, la pròrroga no li convé gens.
1: No, no, no. Ha sortit Lin.
2: Lin, que només surt per aquestes accions, sí, puntuals.
1: Sí, sí. Com Barrón surt per als 10 metres o un penal.
2: Ell surt per aquest moment puntual, que antes quasi li ha costat que li rebessassin el cap.
1: Sí. En pista Machado, Lin, Fabinho i Piqueras. Pilota aturada a favor del Palma. Anem a veure. Lin amaga. Fabinho li pega. I serà banda a favor del Palma. 2 minuts i mig d'aquesta segona part. 4-3 en el marcador. Treurà Fabinho. Machado, Fabinho. El xut està fluixet.
2: No li ha porat bé, no. Machado li ha mogut en el darrer moment i Fabinho no ha pogut.
1: No ha agafat bé la pilota.
2: No l'ha pogut enganxar així com li ha agradat.
1: Treurà Edu. Orna la càrrega al Pozo.
2: Necessitant recuperar un poquet el control del partit.
1: Sí.
2: Antes de que sigui tard.
1: Denner. Lucao, que demana que ha estat el jugador del Pozo qui ha tocat la pilota. Marcel, que li diu, vete por ahí. Treurà de banda, Marcel. Denner, bon control de Denner. Rodejat de contraris del Palma. Se'n va Charuto, se'n va Charuto. No ha pogut controlar finalment. Denner ha enviat la pilota cap al seu porter. Edu, toca Edu per Álvarez. Marcel. Marcel a l'espai on no hi ha ningú. Recupera Denis. Torna a jugar el Palma. Peña. Deibao. Peña. Peña per Charuto. No pot controlar Charuto. Reclama falta. No l'assenyalen. Se la queda Deibao. Deibao per David Peña. David Peña davant ell Denner. Peña pot xutar. No. Fa la passada. Li han robat la pilota. Pressiona per recuperar. I l'envia fora de banda.
2: I torna Rafa Santos.
1: Seu Denner. Torna a jugar Bebe. Per el Pozo. Marcel. Rafa. Amb ell Deibao, Rafa des d'enterra, que l'envia fora. Banda a favor del Palma, s'ha fet mal. Rafa Santos s'ha fet mal en aquesta acció. Amb en Deibao, s'endú la mà a la cara. S'ha fet mal de veres, eh? Sí, sí. Deibao li ha demanat, diu que sí. L'àrbitre que autoritza la sortida de l'assistència. T'ho estic dient, Miquel. Han passat un munt de coses en 3 minuts i mig de segona part.
2: Una barbaritat i poques de bones per nosaltres, de moment.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí. Col en contra.
2: I la sensació de que no estem duent...
1: I ara què passa? L'àrbitre està a la banqueta del Pozo. No sé què ha assenyalat, però bueno, mentre està sentat Rafa Santos damunt la pista, s'aixeca, no se'n sap problemes. Xerra l'àrbitre, se'n va a cos. És la segona vegada que veiem Rafa Santos cos. Se dona la mà amb en Deibao. S'anirà fora de pista. I serà pilota a favor del Palma, perquè l'havia enviada Rafa Santos fora. Jugarà Lucao. Tenim en pista Peña, Deibao, Lucao i Charuto. Bebe, que torna al 40 per 20. Jugarà Lucao. Demana distància a l'àrbitre. No hi ha distància. Marcel, te posis com te posis. No hi ha distància. I està discutint. Està damunt local i està discutint. El públic que s'enfada. L'àrbitre que li demana no sé què en el local, perquè el local no té res a veure. Està intentant treure de banda. És curiós, els àrbitres és curiós. Volen equilibrar una cosa que no té raó de ser l'equilibri. És Marcel qui no compleix amb la distància i el local no està fent res més que no que pot treure. Treu local. Cap a Denis. Lucao, amb ell Marcel. Lucao s'ha creuat tota l'àrea per regalar la pilota al Pozo. Alerta, alerta, el xut fora.
2: No, està costant molt ara, no?
1: El xut de Rivera s'ha anat fora.
2: Necessitant que el mà, hi ha nervis, no hi ha seguretat.
1: Ha fet mal el tercer gol.
2: Sí, però vamos, ja...
1: Penya per Lucao, és boníssima, Lucao xuta, Edu! Aturada d'Edu, la pilota no ha sortit, però la recupera David Penya.
2: Ja, jo crec que Pozo ja ha entrat millor, no només és el gol.
1: Sí.
2: Pozo ha entrat millor en aquesta segona part que nosaltres i no hi ha manera, ara mos costa refer-nos.
1: Banda que treurà, una altra vegada Lucao, Bilbao, Charuto. Això s'arregla amb Miquel marcant un altre. Penya, quin bon retall de Penya, quin dutxa de Penya avui. Obrint a l'esquerra per Lucao, Lucao xuta! La pilota ha quedat morta dintre de l'àrea, l'ha recuperat el Pozo. Uf. 3 contra 1, alerta Marcel, Penya no pot, el xut. Molt bé, Deibao. Quina recuperació defensiva de Deibao.
2: Ara,
1: que se'n va perquè torni Piqueras.
2: Ara sí que és una acció d'aquestes de sacrifici. D'estranyes puny i corren darrere perquè m'ho havien aplegat amb un 3-1 i sí. M'he normal que hem arribat a temps de desbaratar el que era una acció claríssima de gol per un Pozo.
1: Corna pels murcians. Traurà Bebe. Bebe al segon pal, Ricardinho de cap, cap endarrere, Penya, que l'envia directament fora. Pilota per Ricardinho. No, Ricardo. Ara sí, Ricardinho. Ricardo una altra vegada. Davant ell, Piqueras. Ricardo, que canvia a l'altre costat. Per Álvarez. Ricardo, davant ell, Piqueras. Ricardo aguanta. Se'n va a poc cap a la línia de fons. Retalla cap endins. Fa la passada a l'altre costat. Álvarez, una altra vegada, Ricardo. Ricardo amb empenya. Possessió llarga. Ha estat a punt de robar Lucao, però el manco ha enviat la pilota lluny, fora de banda. Traurà Rivera, Ricardo una altra vegada, a punt de robar Charuto. Juga el Pozo Murcia al seu camp, a punt de perdre la pilota, lluita per ella Charuto i es banda a favor
2: bona,
1: del Palma.
2: Bona, ara jo de David Penya i de Charuto que han generat aquesta pèrdua i una treta de banda, pues, a la zona on mos interessa que hi hagi joc, no? A prop de la seva porteria.
1: Ha entrat Mateus Maia, que caminant d'esquenes ha impactat contra l'àrbitre. Penya, Piqueras, Denis fa passada llarga per Charuto aguanta d'esquenes les espitjades de Rivera. Charuto aguanta, Charuto cerca un company, el troba, es mateix Maia, i Maia que la perd. Banda a favor del Pozo. Torna a jugar Ricardo. Edu, pressiona el Palma, però ha sortit molt bé el Pozo. Ricardo conduint pilota, Ricardo, alerta Penya, sí. Penya que ha agafat per la camiseta. El juga, què passa, Miquel?
2: Dues faltes.
1: Se
2: d'aquí, a sortida de pressió, que ja ha donat el desavantatge.
1: Vaja.
2: I se cap suporat, esturat joc i falta a de vora l'àrea.
1: O sigui que... Enfadadíssim, Vadillo.
4: Que se posen 3, ara, el Palma, idò.
1: Sí. 3-14.5 pel final del partit. S'encén l'afició, s'encén també Vadillo amb en Maia. Pilota aturada molt perillosa a favor del Pozo. S'està anant del partit el Palma. No m'agrada gens. En l'Obec ho duia. Pilota aturada, anem a veure entre Marcel i Gadella quina la fan. Formen una tanca al primer pal Alisson i Fabinho. I la resta de marques són per Deibau i Piqueras. Ja s'ha sortit d'aquesta tanca Fabinho, alerta Marcel. Marcel amaga, serà Gadella. Gadella xuta a porteria, rebutja el Palma. Pilota que juga Rivera cap al seu porter Edu. Edu en llarg, que no arriba amb el cap bé. Traurà de fons el Palma. Traurà de porteria Denis Cavalcanti.
4: Miquel, notes cansament les cames de jugadors del Palma?
2: Bueno, jo no sé si veig cansament o no.
4: Desconnexió, que cansament...
2: No,
4: un clàssic,
2: no és desconnexió, és a dir... Ara veure que probablement és aquesta falta de frescura, no? Que no, ara molt bé, ara David Penya.
1: Quina acció de Penya! Piqueras per terra! L'àrbitre diu que estreta de banda a favor del Palma. Edu ha estirat la cama, jo crec que Piqueras ha intentat agafar aquesta cama, per provocar qualque cosa que no ha aconseguit.
5: No, ha estat...
1: I no protesta, eh?
5: No, ha estat simpat en el mateix balón. Sí. Tots dos han pegat en el mateix temps, com que ell anava corregent, ha caigut, a més ho ha reconegut, no? Que no hi havia res.
1: Quina altra acció de sortida de David Peña, eh?
5: Molt bé, ara aquesta pilota que li ha ficat a les escanes de Pofo, quan
1: el
5: Pofo va de dalt.
1: El millor Peña de la temporada, avui.
5: És que aquí, ara, en aquesta segona part, hi ha un poc de seclau. Pofo segueix perdiguent, va molt amunt a cercar la pressió per provocar radar del Palma, i és quan nosaltres hem de trobar aquestes escanes.
1: Traurà Peña. Peña directament a porteria. Edu, que l'envia fora. Banda des de l'altre costat, cap allà, que se'n va una altra vegada David Peña. Demana distància, la deixa, serà Piqueras. Piqueras xuta! Corna. Corna a favor del Palma. S'han d'aprofitar aquests moments. Aquests moments s'han d'aprofitar. Colcuna d'acabar en gol. Maia.
5: L'er de Piqueras.
1: Maia! No. A punt de rematar gol David Peña. A punt de rematar gol David Peña. Banda una altra vegada a favor del Palma. Bueno. Maia que traurà de banda. Cap a Piqueras. Maia. Peña. Piqueras. Maia. Maia, que ha anat contra els dos jugadors del Pozo i l'ha perduda. Banda a favor del Pozo. Ha estat una indecisió de Mateus Maia. Recupera el Pozo. Rivera, Ricardo, Ricardinho. Ha intentat avançar-se a Piqueras en aquesta acció, no ha pogut. Rivera, Ricardinho, Ricardo, el xut de Ricardinho al pal i fora. A punt d'empatar el Pozo. Pal i fora. El xut del conjunt murcià.
5: Les sensacions no són bones en aquesta segona part.
1: No m'agrada gens.
5: O aconseguim un canvi de dinàmica d'una manera o l'altra, o cada vegada veiem el Pozo més segur, a veure que de moment l'avantatge la seguim d'aquests nosaltres, a veure Rafa Santolara.
1: Molt bé, Piqueras.
5: I, a més, que sí, a poc a poc anem acumulant cansanci.
1: Sí, però saps què passa? Que l'avantatge era de dos, només és d'un.
5: Clar, és això. I estem entre faltes, que hem d'anar molt alerta, també.
1: Sí.
5: Hem de pensar que si ara aquest equip mos empatàs i anem a pròrroga, tot el que duguem acumulat s'endú, eh?
1: Està condicionat, ara.
5: Els cansaments, les faltes, tot.
1: Sí. Ricardinho, Gadella. Santos. Ricardinho, Ricardo. Aguanta Ricardo d'escanes amb ell. Mateus Maia. Lluiten tots dos agafats. Un s'altre. Rafa Santos cap a darrere.
5: Ben alerta amb Maia en ses faltes.
1: Ricardinho, alerta Rafa Santos. Controla amb el pit. Juga d'esperó cap a darrere. La recupera el Palma. A punt de combinar Alisson Fabinho. Treta de banda a favor del Palma. 12-51 per davant. Teibao. Alisson. Alisson aguanta aquesta pilota, toca fàcil cap a darrere, Maia. Maia, té obert Fabinho. Rap, Fabinho. Aguanta Fabinho aquesta pilota, a punt de perdre. Maia, no t'emboliquis una altra vegada.
5: Hi ha anat molt alert en aquestes pèrdues, perquè sí. El tema de les faltes, ja no només per fet de la pèrdua en si, és que mos pot costar posar-nos en 4 amb una barbaritat de temps per davant.
1: Ai, Jordi, va, aquesta pilota directament a Edu.
5: I torna Marcel, que està seguint per ells, som a l'espartit.
1: Sí, és veritat.
5: Ha fet 2 gols i la passada que li ha fet a Denner en el tercer gol de la segona part.
1: Espectacular.
5: Ha estat espectacular.
1: Alerta, una altra vegada, Gadella. Deixa la pilota a peus de Marcel. Marcel amb en Ricardinho. Marcel una altra vegada, amb ell Fabinho, Marcel. Fa la passada per Santos, Rafa Santos que aguanta les espitjades de Deibao, Rafa Santos, Ricardinho, banda a favor del Pozo. El partit ara mateix és del Pozo i el marcador encara és del Palma. Marcel, Gadella, Ricardinho, Gadella, pressionat per Alisson. Edu, juga el porter del Pozo, puja la pilota, obri cap a l'esquerra per Gadella, amb ell Alisson, Gadella cap endarrere, Ricardinho. Rafa Santos a la mitja volta, directament fora. Aquesta l'ha vista ja molt oberta Denis, que ni tan sols s'ha estirat en terra. 11 i mig, se'n va Alisson, torna Peña. David Peña, massa llarga aquesta pilota per Deibao, banda a favor del Pozo. Tornarà a jugar Ligeiro. Gadella, Marcel. Marcel, sortit bé a l'espai. Bueno, tracta de porteria per al Palma.
5: Ara, a veure que el balón és de Pozo, no? Però la sensació de que tenim un poc més controlat en el rival.
1: Alerta, penya, banda.
5: Si ara, a part de tenir aquesta defensa ordenadeta que no deixa que Pozo tingui ocasions, aconseguim robar qualque balón i tenir qualque contra, llavors l'escenari anirà canviant.
1: Penya, Deibau, Denis, pilota llarga de Denis, Deibau amb el cap, no pot controlar aquesta pilota.
5: Però aquí hi ha un poquet la clau d'aquesta segona part. Mentre Pozo va per darrere i tingui la defensa tan amunt, aquests balons a les esquenes són els que li poden fer mal. I ara Palma, que renuncia a jugar en pivot, està en més de 4,
1: sí,
5: per assegurar un poc més les posicions, no tenir aquestes pèrdues, no ser tan directe, i amb aquestes posicions llargues també refredar un poquet en el rival, no?
1: Ligeiro i Gadella que combinen, Ligeiro que se'n va, amb ell Penya, recupera el Palma, se la queda Lucao, Lucao pot xutar, Lucao en terra, falta! I targeta per Ligeiro. Aquestes cavalgades de Lucao són molt importants, també.
5: Per això és el que deia, no? Ara, si tenim l'equip així ordenadet, aprofitar aquestes contres fan que se vagi minant un poquet... Ja no només per fer un gol, la confiança del rival, sí, que la vagis mermant un poquet, que no pugui jugar tan còmode, no? I mira, i una altra vegada, falta propera, diguem, sí, i ja torna a venir a pista.
1: 10 i mig pel final del partit. 4-3 en el marcador. La mopa que dona el seu espectacle particular.
5: Era l'únic ingredient que no teníem a la primera part. El show d'en Kevin.
1: El show d'en Kevin. Ha tornat a pista Machado. Estem amb en Machado, Fabinho, Lin i Alisson.
5: Vinga, la pissarra d'en Vadillo una altra vegada.
1: Una altra vegada, la pissarra d'en Vadillo.
5: És un moment crucial ara. Seria boníssim.
1: Sí.
5: Sí.
1: Anem a veure. Machado amaga. Lin copatja. Fa la passada, Lin xuta. Estava molt bé estudiada. Machado recupera. Cap a Denis. Fabinho davant Bebe. Fabinho, que se'n va a mitges. Machado. Alisson. Bon control d'Alisson. Alisson aguanta. Davant les espitjades de Ricardo. Alisson descana. Alisson l'han agafat el braç, no assenyalen res.
5: Que guardi el braç, Alisson, que últimament mos piten moltes faltes seves.
1: Sí, que al final li xulen a ell. Alerta, Alisson xuta! Al cos de Rivera. Recupera Gadella.
5: Bones, són bones, no han de tornar loco.
1: Tot i així ha aconseguit el xut a porteria.
5: Sí, no, uf.
1: Alerta, Denis, amb els punys. Ha sortit Denis amb els punys. A punt d'arrossegar Rivera. Banda a favor del Pozo.
5: 9-50.
1: 9-50, tres faltes Palma, dues el Pozo. Hem d'equilibrar aquest aspecte també. I 4-3, que és l'important en el marcador. Juga Ligeiro, davant ell Fabinho. Ligeiro, alerta Rafa Santos, Ligeiro panterra, no senyalen res, se l'endú Lucao que combina, ho intentava amb en Fabinho, banda a favor del Palma, la treta Marcel. Hi ha un altre aspecte, Miquel, que no hem dit res. Hi ha un munt de jugadors amonestats. Alerta possible de segones grogues i superioritats, eh?
5: Sí, no, és vera...
1: Per aquí tinc amonestats, mira, Marcel, Deibau, Lucao, Bebe, Ligeiro. Alerta amb això, també, eh?
5: I amb Mateus Maia, guardi, no?
1: I Maia també, sí, m'ho he deixat. Sí, Maia també.
5: La primera de totes.
1: La primera del partit, sí. Maia, Marcel, Deibau, Lucao, Bebe i Ligeiro. Un munt de targetes grogues i n'hi haurà més. Bueno, traurà de banda Lucao. 9-37. La mopa que se retira. Entre aplaudiments. L'àrbitre que li diu Lucao que quan ell xiuli. Lucao preparat. Xiula l'àrbitre. Lucao cap a Piqueras. Penya. Piqueras. Penya. Charuto no arriba. Rivera la treu de cap. Charuto, ara sí. Piqueras, Lucao, Penya. Toca el Palma, camp propi. Cerca Penya, anant Piqueras. La tocada d'Ener i es banda a favor del Palma. David Peña, Lucao. La deixa per Peña. Dona sortida per al costat esquerre. Denis Cavalcanti. Juga el porter Denis. Denis avança. Denis es fica en camp contrari. Obri cap a la dreta per Peña. Peña per Denis. Denis cap a Lucao. Lucao. Lucao aguanta aquesta pilota. Juga amb en Peña. Peña torna a encarar a Ligeiro. Peña no fa el xut, la perd. Pot recuperar el Palma. Finalment es banda per el Pozo. Marcel. Rivera. Ligeiro. Ligeiro amb ell, Peña. Peña fica el peu. Ligeiro que roda per terra.
2: I targeta.
1: I targeta per David Peña. Falta i targeta per Peña. Que s'enfada i molt. Una altra targeta. Un altre amonestat. I la falta és perillosíssima.
5: A part de catxa quarta.
1: I catxa quarta, evidentment, sí, sí. 4-3 en el marcador i 4-2 en faltes. Per davant, 8-43. Pilota aturada a favor del Pozo. Torna a sortir la Mopa. Se retira Ligeiro. Ha sortit mal parat aquesta acció amb Peña. I ha tornat Ricardo. Allà partit, Miquel, i encara poden passar tantes de coses. No sé si totes a favor, totes en contra, o mitjo, mitjo.
2: Bueno, de moment, lo bo nostre és que estem defensant amb ordre, no han deixat massa ocasions, però és vera que
1: s'iniciativa... I que estem a l'altre en el marcador, encara.
2: Claro, claro, no, això és evident, no? I bueno, però s'iniciativa és de Pozo, sí. I si nosaltres no aconseguim forçar qualque contra més, que no han tingut les poquetes... patirem molt.
1: Traurà Pozo aquesta pilota. Alerta el xut! L'ha tret el Palma en defensa. Era un míssil, eh?
2: Denis ha ficat un bon peu.
1: Banda. No és corna, és banda. Traurà Marcel. Cam esquerra, Marcel. Cap a de fora, Gadella. Marcel ha posat el peu. Alisson, corna a favor del Pozo. Gadella, que se'n va. Torna a pista. Rivera. Torna que traurà Pozo. Pilota que cercava el segon pal, ha rebutjat com ha pogut Alisson dues vegades, una de cap i altra amb el peu. Ara intenta controlar Fabinho, no ha pogut. Banda a favor de Pozo. Marcel que tornarà a jugar cap a Ligeiro, que ha tornat a pista. Ligeiro davant ell d'Ibao. Ligeiro a l'altre costat. Marcel una altra vegada. Marcel retalla. Marcel combina amb Ligeiro. Banda esquerra, el xut, fora. Molt alt per damunt de la porteria de Denis Vasconcelos Cavalcanti. Traurà el porter del Palma directament a la posició de Charuto, entre dos contraris. Charuto ha forçat la treta de banda. Traurà Peña. 8 minutats.
4: 9 i mitja.
1: Horàries. Alerta, Charuto, Charuto xuta, rebutja la defensa, li cauen en Peña. Piqueras, Peña, Piqueras, és bona, Piqueras, corna, a favor del Palma. Bueno, els hem tancat una mica.
2: Bueno, és bo, tot aquest temps que jugam a dins del seu camp.
4: Però no passen Peña, gaire coses, no, Miquel? Estàs partit un poc...
1: Alerta, alerta, uf, xuta Piqueras, contra Colt, dos contra un. Alerta, Marcel, Marcel, Denis, Denis, Denis, Denis, Denis.
2: I s'ha fet mal, s'ha fet mal.
1: I s'ha fet mal Piqueras. Sembla que té rampa.
2: És que ha fet una replegada.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè ara veure que Denis ha fet suturada, però també el jugador no ha pogut...
1: Mira, i Denis també es tira en terra.
2: El jugador no ha pogut rematar còmodo perquè Piqueras ha arribat justet de forces. I, bueno, i per això estic com estic. Ara començarem a partir de veres.
4: Està en fuso, eh?
1: Sí, comença...
2: Ara començarem a partir de veres.
4: Denis...
1: Comença a afectar el físic. Comença a afectar el físic a 7:54 pel final del partit. Piqueras, que sembla que s'aixeca. Denis també. No sé si entre tots dos fan un. Se retira l'assistència. Piqueras també. Surt d'Ibao. Piqueras cap a la banqueta. Lucao, Deibao, Peña i Charuto en pista. I el corna, que no és corna, es treta de banda, molt a prop de la cantonada, a favor de Pozo. Serà que Marcel.
2: Queda una barbaritat.
1: Queda moltíssim de temps, sí.
2: Veient, sobretot, així com estem, el que apareix com estem.
1: Sí, sí. Treu Marcel. Rivera. Ligeiro. Marcel ha robat penya. Ha robat penya, ha robat penya. La passada per Charuto, massa llarga. Quina llàstima la passada. Quina llàstima. Quedava Charuto mama amb el porter. Alerta ara al contracop el Pozo. Alerta Ligeiro. S'ha menjat Lucao a la regat. La queda finalment penya. Penya directament cercava Lucao. Ligeiro que recupera. Edu que la treu. Mare de Déu, és un anar i venir continu. La té Denis Cavalcanti, que juga per Deibao. La pilota no ha sortit, sembla mentida. Deibao per Penya. Penya per Deibao, amb problemes per sortir. Ho ha fet, finalment. Protegeix amb el cos Charuto. Intenta anar-se'n. Falta damunt Charuto. Que intel·ligent és Charuto. Que intel·ligent. Ha rebut d'esquenes, ha protegit amb el cos, no trobava possibilitat de passar de cap, cap company i ha donat una mica de passada endarrere per protegir la pilota i ha trobat el jugador del Pozo per forçar la falta. I ja està en 4-3 en faltes, també. 7-0-7. Pilota per el Palma. Pilota aturada, 3 quarts de camp. Més a prop del mig camp que de la porteria. Fabinho que agafa carrera. Ha agafat el manco 15 metres. Anem a veure. Preparat per sortir Maia. Se'n va de la pilota Penya. Fabinho. Fabinho xuta! Edu! Deibao fora! Llàstima. Llàstima. Però està bé, Miquel, que el Palma dona avisos, també.
2: Sí, no, no. Tot el que sigui... Toca-li un poquet la fibra a Pozo, no? Que, uip, i això és pilota recuperada perquè ha passat directament al mig camp.
1: Sí, sí.
2: I siguent treta de porta no pot. Ha de tocar primer al mig camp o ha d'haver tocat qualque jugador per poder atrevessar aquesta ratxa del mig camp.
1: I de pilota per al Palma. Serà Fabinho. Fabinho cap a Deibao. Maia. Deibao. Massa llarg. Se llarga la passada, traurà Edu. Juga Marcel. Marcel, Ricardinho, Rafa Santos. Santos cap a Ricardinho una altra vegada. Té la pilota al Pozo. Ha anat per terra Rafa Santos. L'àrbitre li diu que s'aixequi, que no hi ha res amb en Deibao. Gadella, Ricardinho, protesta el públic. Mai a punt de recuperar. Però ha estat només a punt. Marcel,
2: Marcel
1: Pen Santos, alerten ses faltes. L'àrbitre no diu res. Pilota per Denis. Denis que juga cap aquí, cap a Charuto. És boníssima. Charuto! Entre el xut i la passada, la pilota ha quedat a mig camí i es banda a favor de Pozo. Llàstima. Ha estat molt bé aquesta sortida rapidíssima de Denis. S'atura el joc perquè la Mopa aixugui la caiguda de Rafa Santos, que encara discuteix amb en Deibao. L'àrbitre que s'atraca perquè la discussió no vagi a més. I quedi només en paraules. Bueno. 6-20. Miquel, acabaran 4-3?
4: Ojalà. Sí, no estigui malament, no? Tot el que sigui guanyar, ja...
1: Edu. Marcel. Rafa Santos, que té una lluita espectacular amb en Deibao. Deibao que li roba la pilota. Se la queda Deibao. Connecta amb Maia. És boníssima per Fabinho. Fabinho, Fabinho, fora! A l'exterior de la xarxa de la porteria. Alerta al contracop. Marcel no dona treva al Pozo. Marcel, alerta Marcel. Pot xutar Marcel. Rebutja Charuto. Se la queda Deibao. Deibao juga amb en Maia. Maia que se'n va. Combina amb Fabinho. Pot marcar Fabinho. Edu! I a la càrrega el Pozo una altra vegada. Cor cap a l'altre costat. Marcel, Marcel Panterra. Falta de Fabinho. I targeta. Falta claríssima de Fabinho, que jo crec que era evitable. I targeta per un altre jugador, que és Fabinho.
2: Bon. Partit romput ara i no mos interessa gens. Tal vegada en aquesta darrera acció, tenint la por que tenia de Maia, no mos havien d'haver precipitat acabar la jugada de manera que provocàs una altra vegada una contra que era indefensable ja per nosaltres.
1: Quines dues ocasions d'en Fabinho, una per al costat dret, una altra per al costat esquerre, l'ha tenguda dues vegades Fabinho.
4: Allà cinquena, no, Davi?
2: 5-41 en 5 faltes i més el que pugui diria ser una pròrroga en moltíssim de minuts.
1: Sí.
2: Perquè, a més, en sóc cansament, més dificultat.
1: Més factible de fer faltes. Bueno, pilota per Gadella. Pilota aturada a favor de Pozo. 5-41, 4-3 al marcador, 5 faltes al Palma, 3 Pozo. Això no pot estar més equilibrat. Gadella amaga dues vegades Gadella perquè l'altre àrbitre ha aturat la treta de falta. Una altra vegada amb aquesta acció entre Deibau i Rafa Santos. Ara és Piqueras qui s'ocupa de Rafa. Deibau ha donat una passa al front. Charuto fa de mini tanca. Anem a veure Gadella una altra vegada. Anem a veure per aquí la targeta per en Piqueras. Targeta per en Piqueras. No estava amonestat. Tant de bo. Targeta i riu. Vadillo riu de forma irònica per aquesta targeta damunt Piqueras. Me sembla que estan filant molt prim, Miquel. Esbroncada del públic. Ara sí traurà Gadella. Gadella obrint cap a Ligeiro. Tapa aquesta acció com pot Deibao. Ha estat a punt de robar Palma. Banda a favor del Palma.
2: Que tenim 6 jugadors amb targeta groga.
1: Sí, sí, sí. No, i ells també. Ells tenen...
2: No, ells 3.
1: Només 3. Bebe, Ligeiro. Bebe, Ligeiro i Marcel.
2: I Marcel.
1: Sí, sí. Pilota per Alisson. Alisson entre dos contraris. Uf. Banda a favor de Pozo. 5-29. Tots són problemes pel Palma, que continua guanyant. Rafa Santos. Ricardinho. Marcel. Davant ell, Lucao. Marcel xuta. Lucao tapona.
2: Hem de recordar que no només són èpiques ser victòries que remuntes, també són èpiques...
1: Aquelles que aguantes.
2: Ser victòries que has de defensar dificultats. Sí, tenim ser faltes, tenim targetes.
1: Ho tenim tot.
2: Tot lo dolent.
1: Tot lo dolent, sí. Menos Rafa Santos, fora.
2: Menos el resultat de moment.
1: De moment és l'únic bo i és el que més val.
2: L'únic que en el final compta.
1: Sí, sí.
2: Ara hi ha massa coses que condicionen aquest resultat de moment.
1: Efectivament.
2: També.
1: Lucao. Penya. Penya contra el cos de Ricardinho. Traurà de porteria.
2: Ara no aconseguim, tenir la pilota. Els temps no cor en el nostre favor.
1: Denis deixa la pilota a peus de Piqueras. Lucao. Lucao en llarg per Penya, que no arriba. L'havia deixat sortir Edu, que ara s'estavella contra Penya. L'àrbitre dirà que és fortuit i que no hi ha res. Penya havia agafat l'escana d'Edu, que en la seva sortida ha deixat la pilota passar per damunt, i quan ha intentat tornar cap endarrere ha topat amb en Penya. Clar, una topada entre un tipus d'un metro 90 i David Penya, que fa uns 65. Pilota per Edu. Jugarà Pozo. I amb això han passat 8 segons més. I targeta groga per aquí, a la banqueta del Palma. Per Vadillo.
4: Antonio Vadillo.
1: Targeta groga per Vadillo. Que està en el seu paper de protestar aquestes coses. Riu Vadillo. Que somriure irònic. Gadella. Ricardo. Condueix Ricardo pilota. Juga en diagonal, recupera el Palma. Se la queda Alisson. Alisson entre dos contraris, la deixa a peus de Denis. Denis, puja Denis. Denis xuta, fora. Treurà de porteria Edu.
2: Tal vegada ara les pujades de Denis sense arriscar massa, m'ho donarien una miqueta més de possessió.
1: Recupera Palma. Lucao, xuta Lucao a les mans d'Edu.
2: Defensa, defensa, defensa.
1: Edu cap a Ligeiro.
2: Alisson tanca, tanca.
1: Alisson tancant, sí. Gadella recupera Pozo, no l'ha perduda. Denner. Denner, Ricardo. Ricardo davant Lucao. Ligeiro amb ell Penya. Ligeiro que se'n va, Ligeiro que xuta. Rebutja Denis. El rebuig cau a peus d'Edu. S'incorpora Edu, obri cap a la dreta malament. Banda a favor del Palma. 3-58.
5: I amb aquest escenari de faltes i targetes, a menys si Pozo farà més o menys Orbia a treure 5x4.
1: Clar. De moment no hi ha ningú en sa camiseta, eh?
5: No, perquè clar, l'escenari dona per seguir forçant un poquet el joc de 4.
1: Lucao, Penya, Piqueras, Penya.
5: Fàcil, els lots.
1: Penya, cerquen en Lucao, no pot arribar, pilota a les mans d'Edu, la deixa en terra per Ricardo. Ricardo encarant a Lucao, la deia Ricardo. A l'altre costat per Ligueiro, que intenta una altra vegada amb en David Penya. Se'n va, Denis, recull. Denis l'envia directament de porter a porter. Edu, ara domina una altra vegada Pozo. Ricardo. Ricardo amb en Lucao. Mira quina lluita. Entra Denner i Piqueras. A punt de recuperar Lucao. Se la queda Ricardo, que la deixa sortir de banda. Traurà Ricardo. 3-13. Edu. Juga Edu. Edu trepitja la pilota en camp contrari. Pot xutar Edu, pot xutar Edu. Xuta.
5: Que xuti, que xuti.
1: El xut ha estat horrorós. Però horrorós no. Lo següent. Se'n va Lucao. Entra Ernesto.
5: Torna Marcel. Jo, és que me fa més por en Marcel.
1: Sí.
5: I tornarà Rafa Santos també.
1: Rafa Santos, que està provocant-hi molt en Piqueras i en Deibao. Estan tots dos amonestats. Corna a favor de Pozo. Ligueiro. Davant ell Ernesto. Ligueiro, xuta, fora! La veia de dins. L'estava veient de dins. Corna a favor de Pozo. Calcula tocada. 2-54. Marcel. Ligueiro, que està donant molt de perill per aquella banda esquerra. Ligueiro combina amb Marcel. Ara per la dreta, Marcel retalla cap endins, no pot xutar, la deixa per Ligueiro, amb ell Fabinho. Ligueiro xuta, Denis que torna a aturar amb els peus. Banda a favor de Pozo. Atura l'àrbitre, la treta de banda. Xerra amb la bancada del Palma.
5: No, Denis ha aturat un poc el partit, bé que fa, vull dir, han d'aprofitar, no? Coi un poquet d'aire, llevar-nos un poquet de pressió de damunt, perquè estem ara mateix. Ara és bona!
1: Fabinho se'n va, tot sol! Fabinho!
5: Ara sí!
1: Fabinho mai falla, havia tingut dues i a la tercera ha establert el cinquè en el moment més delicat del partit per al Palma. Ha marcat Fabinho, 2-31, Palma 5, Pozo 3.
3: Esports 3, en joc.
0: Que bé, marca Fabinho per posar el 5-3 en el marcador. 2 minuts i mig per acabar. Ara sí, quin gol més important. Gavi, Miquel, molt malament ha d'anar les coses perquè el Palma no s'endugui aquest punt de l'eliminatòria.
5: Bueno, ara supos que Pozo ja...
0: Ara sí, ja porter jugador, no?
5: Traurà el porter jugador, vull suposar, no? Perquè 2-31, 2 gols, és complicat, no? I Palma, que ha fet un exercici de saber patir, de lo que dèiem, no? De partit èpic, no com a remuntada, però sí de sacrifici.
0: Sí.
5: Hi ha moments que hem estat defensant en jugadors que fa un parell de mesos dèiem que o espavilaven o no anàvem enlloc.
1: Sí, sí.
5: Tenir junts ara pista el Lucao i David Penya amb una defensa super retrasada i fent una feinada defensiva fins fa molt poc, no era ni imaginable.
1: I estem en un moment del partit que els dos tanques estan amonestats. I la lluita que estan tenint amb en Rafa Santos és... Vamos, és que jo vaig la vermella en qualsevol moment.
5: Bueno.
1: I això seria terrible. Bueno, surten a pista Denis, Ernesto, Fabinho, Machado i Deibao.
5: I alerta que el joc de 5 Pozo fa molt bé.
1: Sí. És Ricardinho, l'home de la camiseta de porter. Ricardinho, Gadella, Bebe, Rafa i Marcel a la càrrega del Pozo. Gadella, Ricardinho, Bebe, Gadella per Marcel, defensa el Palma. Ricardinho, alerta Denis, porteria, cerca porteria. Fabinho, se la queda Fabinho, Fabinho que se'n va, Fabinho que se'n va, la passada Machado. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Machado, Machado de Machado. El Palma fa el sisè. En el moment clau del partit, el Palma fa dos gols. Primer Fabinho i ara Machado. S'ha aprofitat del contracop al Palma, del 5-4 de Pozo. Palma 6, Pozo 3.
3: Esports 3, en joc.
0: Festa grossa al Palau de Sant Moix. Companys, Marc Machado, ara sí que l'eliminatòria s'anirà cap a Múrcia el pròxim dissabte, Gavi.
1: Ara treu, intentava treure aquesta pilota d'Ibao, es pitja Pozo, vol retallar una altra vegada el marcador, 1-47, això du camí de Múrcia, com bé dius, Miqui, alerta Gadella, rebutja Fabinho. Ha enviat Fabinho, oh, mai deixis de creure, jo havia deixat de creure amb aquest Palma. Marcel, Gadella, Marcel, jugada 5 Pozo, un minut i mig, Bebe, Marcel, aguanta en defensa el Palma, Marcel, Santos, Gadella, Bebe, intenta Pozo, Santos, Gadella, Rafa Santos, rebutja Ernesto, pot arribar Ernesto, se li en va per línia de fons i han donat una potada a Ernesto que fa por
6: i l'àrbitre diu que no hi ha res,
1: no hi ha ni falta ni corna. Protesta Vadillo. Deixeu anar, deixeu anar, Vadillo. Estem 6 atrás a 1 minut 13 i no te pots perdre el pròxim partit. Gadella, Marcel, Marcel, Gadella, Ricardo, Ricardinho, perdó, Ricardinho, Bebe, ja estem per davall del minut, 50 segons pel final del partit, això està guanyat. Marcel, Gadella, rebutja el Palma, se la queda Rafa Santos, fa la passada per Ricardinho i el xut finalment de Marcel se'n va fora. Traurà de porteria el Palma, 44 segons, el Palma viatjarà cap a Múrcia per jugar el desempat. Machado, copatge per Fabinho, control de Fabinho, davant el porter Fabinho, el darrer control li ha fuit. Banda a favor de Pozo. 38 segons. Gadella per Marcel. Marcel que torna a la càrrega. No desisteix. Pozo. Ricardinho. Santos. Marcel. Ricardinho. Fa l'ona al públic. El xut de Múrcia que rebutja el Palma. Una altra vegada Gadella. Rafa Santos. Marcel. Aguanta Marcel. 15 segons. 15 segons i 6 a 3. El xut i el golàs de Gadella. Quin golàs de Gadella. Cama dreta pilotada per fer el quart. Palma 6, Pozo 4.
3: Esports 3, en joc.
0: Maquilla una mica el marcador, el Pozo Múrcia, per això està acabat Gavi, Miquel, sí, amb aquesta victòria del Palma.
1: 11 segons, posarà la pilota en joc. Piqueras, pilota per Deibao, es pitja Pozo, Ernesto que juga en llarg, a les mans d'Edu. Aquí acabarà el partit, la copatge de cap Machado i Piqueras, se queda la pilota en terra, final del partit, final del partit a Sant Moix, mai deixis de creure amb l'Illes Balears Palma Futsal, l'èpica ha tornat al Palau i el Palma ha guanyat per 6-4 el segon partit del playoff, forçant el tercer el desempat que se jugarà dissabte a les 7:30 al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, Miquel Vidal.
0: Un segonet, Miquel, un segonet, deixem només un segon perquè hem de fer una aturada ràpida per la publicitat i tot una. Analitzem aquesta gran victòria del Palma Futsal contra el Pozo Múrcia i si tenim temps, queden 9 minuts per arribar a les 10, escoltam protagonistes. Aturada ràpida i tornant tot d'una aquí, a Esports 3 en joc.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària.
7: Del 20 de juny al 4 de setembre, nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunanvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar

0: Una cosa, Miqui, perdona que interrompes aquí perquè estàvem a punt d'acabar,
1: sí.
0: Però és que m'assembla que la resta de mitjans han reclamat la presència de José Tirado, cosa que no és habitual en acabar els partits, uh-huh. I m'assembla que és per parlar el que està succeint al voltant de lo que hem contat de Rivera Navarra.
1: Idò, mos queden dos minuts de programa, veurem si surt el president del Palma.
0: No, ha sortit, però se'n va directament a parlar davant les càmeres, uh-huh. Que són les que li han reclamat, a nosaltres mos agafa massa en fora. Escoltarem les valoracions de José Tirado demà.
1: Sí, demà l'informatiu matinal escoltam sí. Aquestes declaracions de José Tirado. Hem de recordar que el Palma s'ha vist esquitxar per un tema...
0: Espera un moment, Miqui, sí, espera un moment, que serà José González ara... Serà José González qui s'atraqui als mitjans de comunicació i José Tirado ve amb nosaltres. José Tirado ve...
1: Tenim un minut, Gavi.
0: Sí, José Tirado, buenas.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Enhorabuena por la victoria. Nos Muchas queda un gracias. Minuto. Sí. Quiero preguntarte por la noticia de la tarde, lo que ha llegado desde Navarra. ¿Qué podéis decir?
2: Bueno, noticia, evidentemente, para nosotros son súper sorprendidos, porque no teníamos ninguna noticia ni nada, ni al club nadie le ha llamado nunca para todo esto y, evidentemente, sorprendido. De parte del club, pues... tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa y evidentemente pues a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero, y apoyamos a quien tengamos que apoyar, porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
0: Nos quedan sense temps. Gracias, José Tirado, por esta valoración. Aquesta valoració immediata
1: important,
0: d'aquesta
1: també,
0: situació.
1: Sí, important sí. També saber el parer del Palma Futsal en aquesta qüestió tan desagradable. Res segons per arribar a les 10, han d'acomiadar Miquel Vidal, com sempre, un luxe. La temporada encara no s'acaba, eh? No te'n vagis de vacances.
3: No.
0: No acabem mai.
1: No acabeu mai, eh?
3: M'heu fotut la festa de final de temporada del club.
1: Mare meva, no
4: que l'han organitzada per dissabte.
1: Em sap greu, no. que tu la pintres en aquest club.
0: No pot organitzar això per dissabte.
4: Jo ja he enviat un missatge al president i dic, escolta...
1: Molt fill, Miquel. Vinga, gràcies.
0: Adéu,
1: i Gavi Fortesa també, adéu. Gràcies. Ha guanyat el Palma Futsal el seu partit, per tant, dissabte es disputarà el tercer partit de la sèrie a Terres Murcianes. Així acabam aquesta edició d'Esportres en Joc. Passau una bona nit. Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Els primers desallotjats de la presó de Palma ja són als barracons instal·lats a Somorro, prop del parc de bombers de la ciutat. S'han habilitat per acollir algunes de les persones que fins ara malvivien a l'antiga presó i que han estat desallotjades avui. Tot i aquesta alternativa, alguns residents reclamen solucions reals i demanen que s'examini cada cas.
6: La solució és que venga una trabajadora social que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
5: I les Balears destinaran 20 milions d'euros a una nova estratègia de ciberseguretat per reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses. El vicepresident Antoni Costa explica que aquesta inversió permetrà protegir millor les infraestructures digitals i donar suport a les petites i mitjanes empreses, que sovint són les més vulnerables.
7: La ciberseguretat en el 100% no hi és. Sí que crec que s'han fet avanços importants, crec que els ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves, diríem, contactes amb l'administració, que les seves dades estan salvaguardades.
5: I a Son Servera demà hi ha previst un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la renúncia del batle Jaume Cervera, presentada el passat 28 de maig. La decisió forma part de l'acord de governabilitat a què varen arribar PP i independents per Son Servera, Calamillor i Calabona, a les eleccions de 2023, pel qual el popular estaria al capdavant del consistori els tres primers anys del mandat i al darrer hi hauria l'independent Pep Cervera. Dia 20 de juny es farà un altre ple extraordinari on es farà el canvi oficial de batlia. A Eivissa, els veïnats de Sant Antoni poden votar per a decidir el nou nom del West End, una zona coneguda per la seva oferta d'oci nocturn i relacionada sovint amb el turisme d'accessos.
8: A mi el pescador, perquè m'encanta pescar i és un, bueno, i també va amb el poble, no? Podria ser un candidat, no? El carrer pescador, no?
9: Bueno, a ver, a mí me parece muy bien West End, ya que es lo que te digo, es el nombre que tenemos de hace muchos años. Todo el mundo lo conoce por West y si ahora mismo yo creo que le cambiamos el nombre, es totalmente diferente la calle.
5: La votació s'ha iniciat avui a un portal de participació i s'allargarà fins al 24 de juny. Per poder votar cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la torre més alta del temple barceloní, i ho ha fet en català.
10: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte...
5: Ha estat després de la missa que el pontífex ha oficiat a la basílica, on ha estat rebut per milers de persones i on també hi han estat presents diverses autoritats com els reis d'Espanya. L'Eucaristia s'ha celebrat pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Demà, Lleó XIV viatjarà cap a les Canàries en la darrera etapa de la seva estada a Espanya. I acabam amb un apunt internacional perquè continua escalant la tensió a l'Orient Mitjà. Israel manté l'ofensiva contra el Líban amb més d'un centenar d'atacs al sud del país. Al Mancor, 17 persones han mort i 29 han resultat ferides a les darreres hores. Mentrestant, tot i l'alto al foc pactat i després del foc creuat, Donald Trump ha amenaçat l'Iran. L'acusa de tardar massa a l'hora de prendre una decisió sobre les negociacions. I amb aquesta informació hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
11: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, com vos trobeu? Ho teniu tot a punt per començar a escoltar el programa? Esteu còmodos? Vos falta res? Que no vos falti la companyia, ni l'il·lusió, ni ganes de compartir una estoneta de ràdio en l'equip d'entre avui i demà. Els oients de la ràdio pública, que no ens falti de res.

0: I d'això, que no es farte de anar, com canten. Avui hem triat una paraula un poc contradictòria, que es falta, que és l'efecte o privació d'una cosa útil o necessària, però si ho miram de forma positiva, és un buit que sempre se pot omplir, sempre hi ha opcions. Fins i tot si ens falta algú perquè ja no hi és, perquè ha mort, també en aquestes situacions podríem trobar consol. Desitjam per a tots que no ens falti d'anar, que no ens faltin tampoc, sobretot, dobbers, ni amics, ni il·lusions, ni forces, ni motivació, ni els éssers estimats, ni una casa on viure.
1: ¿Dónde vamos a ir todas estas personas que salimos de aquí, que al fin y al cabo estamos aquí por obligación? Porque no se pueden pagar un piso, porque es que no hay habitaciones, luego nos ponen peros por intentar alquilar una casa o lo que sea. No quiero nada económico ni que me regalen una casa, pero un alquiler social, algo que pueda permitirme.
2: Ara, nosaltres estem molt contents com a associació de que hi hagi per fi un desallotjament, però sí que hem remarcat durant tot este que la gent que de veres necessita un lloc, que veurem què ho passarà amb tota aquesta gent, perquè nosaltres també hem de tenir aquell coret de pensar en la part social.
0: Més de 200 persones han estat vivint a l'antiga presó de Palma. Ara sentíem un al·lot que hi vivia i la presidenta de l'Associació de Veïnars de Cas Capiscol en declaracions a IB3 Notícies, fets que han passat avui de matí mateix, que els han tret d'aquest edifici. Són situacions extremes, però que tenen causes i conseqüències i que afecten cada vegada més gent. A quanta gent? I de falten dades fiables, per a la qual cosa l'Observatori Social de Balears de la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social, EAPN, faran recompte de les persones sense llar o en situació d'exclusió residencial a tots els municipis de les illes de més de 20.000 habitants. Està clar, i ho diuen de fet fa molt de temps des de la Xarxa per la Inclusió, que sense llar tot trontolla.

0: De falta d'habitatge en volem xerrar amb el professor Héctor Simón Moreno, és investigador postdoctoral de dret civil i és director de la càtedra UNESCO d'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Li donem la benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio. Héctor, com estàs?
1: Molt bé, molt de gust. Moltes gràcies.
0: Que bé tenir-te per parlar d'aquest problema que angoixa, que afecta, que forma part dels titulars de cada dia, perquè comprar o llogar en aquestes illes hermoses en què vivim s'ha convertit en una odissea gairebé impossible. Sabem que és un fenomen que s'estén per gran part d'Espanya, però és vera que aquí sempre copam, no sé, el top 3 del metre quadrat més car, ja sigui per llogar o sigui per comprar. Quan xerram de manca o de falta, que és la nostra paraula, de manca d'habitatge a Espanya i a les Balears, mos referim, Héctor, només a que falten cases construïdes, que falten edificis, que falta totxo, o és una falta d'habitatge a preus assequibles i adaptats en el sou de la ciutadania? On se troba el desajust principal?
1: Doncs el problema està en les dues coses, en la falta de les dues coses, que estan també interrelacionades. És a dir, cal tenir present que en els darrers anys, no, entre 2020 i 2025, s'ha construït menys de la meitat del que seria necessari per acollir els nous, a les noves llars. Això què provoca? Doncs que s'ha construït poc, bàsicament, en el mercat lliure, i si construeixes poc, el que necessites és mobilitzar el parc d'habitatge existent. El problema, no? Les polítiques que s'han aprovat des de 2007 han provocat que les famílies amb menys ingressos, no?, ingressos mitjans, no puguin accedir a un habitatge en propietat, i ha provocat que totes aquestes famílies es vegin abocades a un mercat més insegur, menys estable, més precari, que és el mercat privat de lloguer. Clar, si això ho relacionem amb les polítiques que s'han adoptat últimament, no?, que el que han fet és desincentivar la posada en el mercat privat de lloguer dels habitatges, que tenim aquest còctel explosiu, un augment, no?, per la manca d'oferta de lo que és la renda mitjana del lloguer, amb els correlatius, no?, problemes d'assequibilitat, i després també tenim aquesta progressiva precarització de l'accés a l'habitatge, no? Les famílies ja no poden ni comprar un habitatge ni llogar-los en ell, per tant es van abocades a lo que és a compartir habitacions i fins i tot assentaments ja informals, no?, viure en caravanes, en les de campanya, etc. No? Sí. I per tant, aquestes dues faltes estan relacionades, no? És a dir, hem de construir per a intentar que hi hagi també aquest habitatge assequible, no?, per a les famílies amb menys ingressos, però també hem d'intentar mobilitzar el parc existent, no?, perquè hi hagi també aquesta assequibilitat per a aquesta via.
0: Mira, te llegeix que alguns titulars de les darreres hores relacionades amb l'habitatge. Balears i Madrid exigeixen 15 anys íntegres de sou per comprar un habitatge. Prop de 10.000 habitatges duen anys congelats a urbanitzacions fantasma, això a Balears. El 23% dels habitatges llogats en el primer semestre de l'any a Balears no duien ni 24 hores en el mercat. Habitatges per 13.500 euros al mes només per empreses. La nova fórmula del negoci immobiliari a Balears. Per sort, avui també llegim algun titular relacionat amb la construcció d'habitatge assequible. Palma iniciarà aquest estiu les obres de 170 habitatges de lloguer a preu limitat a dos barris, a Campredó i a Son Ferragut. Aquí tenim territori limitat, poca construcció de PO, compra de residents estrangers amb molt més poder adquisitiu que residents i que, a més, tenen molt fàcil arribar a Balears. Una indústria turística de temporada, un augment de la població molt gran. Aquí s'han donat les condicions per la tempesta perfecta, Héctor?
1: Doncs sí, però no només a les Balears, no? També a les grans ciutats com a Barcelona, València, Madrid. Sí que és veritat que a les Balears teniu aquests condicionants, que és aquest territori limitat, i també tenim aquesta forta pressió per part dels residents estrangers, no? que d'acord amb les darreres estadístiques ja copen el 30% de les compravendes. No? També hi ha aquesta indústria turística temporada, el que sí que és veritat que les llicències, no, doncs, estan ara mateix congelades. Per tant, és una causa, no, però és un conjunt. Cal una aproximació, doncs, omnicomprensiva, aquest fenomen. Però sí, la veritat és que s'han donat totes aquestes condicions a les Illes Balears, sí, sí.
0: Sí, i limitar compres a no residents, que d'això se'n parla bastant aquí, pot ser una solució, és una quimera, Europa ens limita, com està aquest tema?
1: Sí, aquí tenim un tema que és la lliure circulació de capitals, no?, que respecte als tractats europeus, que implica que en principi tu no pots imposar restriccions a aquestes limitacions, per exemple, a l'hora de imposar limitacions a l'adquisició de béns immobles. No obstant, sí que és veritat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha entès que l'accés a l'habitatge, doncs, pot ser una causa, no, d'interès general que permet posar limitacions a l'adquisició dels immobles, però alhora també ha sigut molt exigent. Que si tu limites, has de justificar molt bé la relació causa-efecte, és a dir, nosaltres limitem aquestes adquisicions perquè estan tenint un efecte en el mercat privat de compra-venda, de lloguer, un efecte gentrificador, etcètera. No? Sí que tenim un exemple que és Malta. Malta sí que quan es va incorporar a la Unió Europea, doncs ja va pactar un sistema de permisos per adquirir un habitatge en finitat residencials a algunes zones de Malta, que doncs es podria mirar, es podria valorar d'implementar a les Balears. No? També hem de tenir present que aquest pla europeu d'habitatge assequible doncs fa una referència expressa a la insularitat, no? És a dir, a tots aquests territoris, no? Malta, Balears, etc., on, doncs, evidentment, doncs, la problemàtica de l'habitatge doncs, més intensa. No?
0: Val,
1: per tant, és una alternativa...
0: Val. Sí, no, t'anava a dir que no és un no. No és un no radical.
1: No és un no, és a dir, s'ha justificat molt bé i s'ha de veure com evoluciona aquest pla europeu d'habitatge assequible, però si hi ha al darrere una justificació de realment aquest impacte, no, que tenen aquestes compravendes en tot el que és el mercat de l'habitatge, de compravenda, no, que hem comentat, etc., potser sí.
0: Molt bé, i necessitem gent com vosaltres, des de la càtedra UNESCO d'habitatge, analitzeu el comportament del mercat de l'habitatge, com s'adapten els canvis legals. A Espanya hi ha una llei estatal pel dret a l'habitatge, les comunitats autònomes també apliquen les seves pròpies normes i les seves pròpies fórmules. Clar, la pregunta del milió si alguna funciona, si n'hi ha diverses actuant conjuntament, perquè saben que no és un ingredient miraculós, si n'hi ha diverses que estan actuant juntes, que funcionin, que puguin funcionar a mig termini. Anem a ser positius. Què destacaries en positiu, Héctor?
1: Doncs poca cosa. Per què? Perquè, per exemple, les mesures estrella, no, de la llei estatal, que és el règim de contenció de rendes, ja s'ha demostrat de que a Catalunya doncs, no està funcionant. Ja ha provocat una disminució de l'oferta, no, al mercat privat de lloguer, i tampoc l'efecte principal, no, que hauria de tenir aquesta llei, que és un descens, no, de lo que és la renda mitjana, doncs això tampoc no ha tingut lloc. No? Per tant, són mesures intervencionistes que el que fa és contraure l'oferta i al final que tenen els efectes contraproduents. Per tant, jo em quedo amb alguna mesura d'habitatge, si em quedo alguna és amb aquesta col·laboració, jo crec que és essencial públic-privada. L'administració s'ha de donar compte que no pot construir sola, sinó que necessita el sector privat, però el sector privat necessita seguretat jurídica, necessita un tràmit de llicències doncs, ràpid, necessita doncs, aquesta modificació urbanística que sigui el més àgil possible. Per tant, jo crec que jo em quedo amb aquesta col·laboració públic-privada, no em quedo amb aquestes mesures intervencionistes com el control de renda, que no ha funcionat a Catalunya ni tampoc en lloc on s'han implementat, i per tant, més que intervenir i sancionar, jo crec que s'hauria sobretot d'incentivar.
0: Que surti l'habitatge en el mercat, que sigui fàcil llogar,
1: sí,
0: que sigui fàcil...
1: Sí, sí, és a dir,
0: s'ha
1: d'incentivar i s'ha de moltes formes.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: des del
0: sector
1: privat,
0: exacte.
1: Nosaltres defensem sempre una diversificació funcional de les finances de l'habitatge, és a dir, que es pugui accedir a l'hipotecari, també habitatge social, i també al mig hi ha altres fórmules que tenim, per exemple, aquí a Catalunya, que és la propietat compartida i la propietat temporal, que permeten accedir a l'habitatge en propietat de manera assequible, de manera sostenible. També doncs, el lloguer ha de donar doncs, aquesta assequibilitat, estabilitat al llogater, però tenint en compte també els interessos dels propietaris, mitjançant incentius, per exemple, fiscals, que es mobilitzen els habitatges buits, no? Per exemple, mitjançant la cessió dels dos habitatges a l'administració per al seu lloguer posterior a gens, a les famílies amb menys recursos. Jo crec que incentivant, no?, amb aquest marc, no?, de tenir les funcions de l'habitatge, doncs potser tindria millors resultats que ara.
0: Resumidament, que no sé si és una de resposta llarga, però les vostres principals línies d'investigació, Héctor, des de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, on les situa?
1: Nosaltres sempre diem que estudiem l'habitatge en 360 graus, no? És a dir, tant del punt de vista de l'accés, cooperatives d'habitatge, propietat compartida que hem comentat, temporal, lloguers, hipoteques, etc., passant per la gestió, estudiem molt temes de propietat, per exemple, horitzontal, no?, el viure en comunitat, i després la pèrdua, és a dir, com prevenir i com abordar aquestes situacions de pèrdua de l'habitatge i de sensellarisme.
0: Molt bé, i de molt interessant, i jo deia també que molt necessari que hi hagi persones com vosaltres que estàu estudiant tot això, allunyats un poquet d'aquest encalentiment polític, que a vegades no mos deixa mirar molt més enllà. Héctor Simón Moreno, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui que hem triat la paraula falta, i sí o sí havíem de parlar de la falta d'habitatge. Gràcies per compartir-ho.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Tranquils, que no plora cap nadó. És un efecte que tenim aquí a la ràdio, però que ens serveix per xerrar de l'excepció de falta, que és la paraula polisèmica que hem triat avui, quan es refereix al fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs. Allò de, ui, he tingut una falta, estaré embarassada, i a partir d'aquí comença una nova etapa vital on acompanyen les comares o llevadores, que són infermeres especialitzades en obstetrícia i ginecologia, com Ana García Girón, professional de Sant Llàtzer, amb qui hem xerrat.
3: Realment aquesta falta és una continuació del nostre acompanyament, perquè comença molt abans, no? Se diu que les comares acompanyem tota la vida reproductiva de les dones, això vol dir que des de la primera menstruació estem allà donant aquella informació, suport sobre anticoncepció i molts de temes. I evidentment durant la cerca de l'embaràs també donem aquest recolzament, aquesta consulta preconcepcional per donar consells a les dones, per explicar-los com s'han de cuidar, quin tipus de suplementació han de prendre i, en fi, com han de canviar els seus hàbits per aconseguir aquest embaràs, no? Per tant, aquesta falta és com una continuació de les nostres cures.

L'aparició de doctor Google i doctor ChatGPT. Tenim molta feina aquí, els professionals de la salut, en congressos com ara, per filtrar aquestes pors i aquesta informació, aquesta sobreinformació, no? Obris les xarxes socials i te trobes moltíssims de vídeos de vegades procedència dubtosa, no? De quina informació és real i quina no. Per tant, mos toca a les comares calmar aquestes pors, les embarassades que mos venen a les consultes demanant: i és veritat que no puc menjar això? I és veritat que això és perillós per l'embaràs? No? I moltes vegades fem aquesta feina d'intentar posar un pot de sentit comú, que a vegades és el més difícil. No.

0: Jo sempre dic que al final la realitat sempre supera la ficció, que és molt difícil avançar com succeirà tot, perquè a vegades hi ha coses que no se poden controlar, però és molt, o sigui, és molt important tenir com a expectatives realistes, que jo crec que és el que a vegades ens falta, no? Llavors, com ara estem aquí per això, no? Per donar aquesta informació i aquestes expectatives perquè les dones puguin dur el seu procés de maternitat amb més calma.
1: Cariño, ¿cómo te sientes?
2: El bebé está listo.
1: ¿Listo para qué?
2: ¡Listo para salir!
0: Clar, aquí és on ens ubica quasi tothom, no? O sigui, en els peritoris, fent feina, assistint pas, i jo crec que és com a, sí, la part com a més, que pareix més guapa de la nostra professió, perquè acompanyem un procés molt especial. És on la paraula acompanyament té més sentit, perquè al final nosaltres ens dediquem a observar aquest procés i simplement intervenir quan és necessari i només donar aquest recolzament perquè les coses succeeixin de manera fisiològica. Hem de recordar que un part no és una malaltia, que és un procés normal i fisiològic, que en principi ha de succeir de manera fisiològica, però a vegades com ara estem aquí, no?, per detectar aquestes variacions de la normalitat i per acompanyar el procés quan també les coses no van com una s'espera, no? Sí, el postpart és una cosa que se'n parla poc. Se limita a vegades mèdicament en aquests 40 dies, que no són 40 dies, realment. Se limita aquí en els llibres, perquè són 40 dies el que tarda Suter en tornar a puesto, però hi ha coses que tarden molt més temps en tornar més a manco on estaven i algunes no tornen mai, no? Per tant, les comares estem aquí per intentar donar aquest suport a aquesta tribu que falta o poder parlar de les coses que t'estan passant en aquest moment. Per exemple, en els centres de salut, els grups de postpart que fan les comares tenen tot el sentit del món, perquè aquí moltes vegades la comara només fa de moderadora i les dones són les que se van donant les respostes entre elles, perquè qui t'entendrà millor que quan dius que el teu bebè de 3 mesos no dorm i se te contesta la mare que tens al teu costat i te diu a mi també me passa, tal, i al final és una, se crea aquesta xarxa de suport que és molt important i el que mos falta, poder parlar-ne, perquè vivim la maternitat amb molta soledat.
3: I de teniu les comares en el costat, com Nana García Girón, que és professional a l'Hospital de Sant Llàtzer, i després de tants anys, Anna, no sé quants anys fa ja que exerceixes?
0: Ara en fa 9 anys.
3: 9 anys, sí, segur que has assistit a molts aparts, eh? Has vist veure molts nins. Què és el que mai te falta per continuar en aquest ofici, o què creus que falta per poder ser millors en aquest ofici?
0: El que no mos falta és la capacitat de sorprendre-mos. És a dir, al final estem sempre... Sempre hi ha alguna cosa que no has vist, que no has viscut, que no has sentit, no? Per tant, aquesta com emoció, aquestes papallones a l'estómac, no?, de sentir coses encara que duguis molts d'anys, és algo que jo crec que mos alimenta a continuar la nostra feina. I com deies, que mos falta? Bé, com bé saps, en el sistema públic mos falten coses. Una de les primeres és més personal, més recursos i més temps, que és una de les coses que també estan demandant els nostres companys metges en la seva vaga i tot això. I al final és una demanda comú, no? Mos falta una mica de més de suport, tant a nivell de recursos humans com a nivell de recursos tècnics. És vera que la nostra sanitat és una enveja per altres sistemes sanitaris del món, però no és perfecta. I ens falta encara molt de marge de millora. I al final, moltes vegades, sortim endavant i la gent ens dona agraïments i està contenta amb la nostra atenció, perquè al final el que importa són els professionals que hi formen en part i no tots sempre donem el millor que podem.
4: Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdios, coneixement.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Que estat sol, les coses arriscades...
2: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
4: Toni Camps, benvingut a Cateua, com estàs?
5: Ah, m'acaben de treure una targeta vermella.
4: T'han posat falta.
5: M'han posat falta.
4: Quina paraula, no?
5: Ui. Sí. És estranya perquè és una paraula que quasi sempre l'associem a sa pèrdua, a sa error, a ses coses que no estan ben fetes, però de vegades aquests errors i aquestes faltes poden suposar un nou estat o una nova manera de relacionar-te amb tu mateix, no? Allò de te treuen falta, te treuen de fora, i a partir d'aquí doncs, has de construir, o tens una falta de qualque cosa i a partir d'aquí has d'anar construint.
4: Vinga, sempre hem de veure la part positiva de les coses.
5: Sí, ho deien el Monty Python.
4: No sé si la protagonista de la pel·lícula que dus per començar la va veure.
5: Sí, perquè, a més, una de les faltes que més joc dona a les pel·lícules, sobretot a les comèdies, és la falta de la menstruació.
6: Hola, hola, ¿cómo va eso? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo juras por el blog? Me he hecho como 3 pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente pipí para 3 pruebas de embarazo? Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. ¿Pero de verdad? Sí. ¡Joder!
5: I ja que mos has posat tantes vegades aquesta pel·lícula com a exemples, que me l'has posat un munt de vegades com a exemple.
4: Per a fora micro.
5: Fora micro, sempre me deies. I Juno? Pues mira, Juno. L'havien de dues. Juno, la història de l'any 2007, d'un adolescent que té una relació amb un amic seu, una relació esporàdica, i se queda embarassada. Però a partir d'aquí comença un guió sorprenent i ple de reflexions sarcàstiques i malletades sobre els adults, els pares i sobretot la societat nord-americana en general. De fet, Diablo Cody va guanyar l'Oscar en el millor guió original en aquesta pel·lícula, que és una comèdia agredolça, brillant i inesperada. A mi és una pel·lícula que me va resultar... Pues això, no te l'esperaves. Deies, bueno, una pel·lícula d'adolescents més, però no, perquè és que té un desenvolupament molt clar, però perquè no fa cap trampa ni una. O sigui, és una comèdia sobre adolescents. No te rompen totes les regles fent faltes, sinó que te donen una lliçó d'autenticitat en el discurs i utilitzant totes les regles sense cometre cap falta, a part de ser d'en Elliot Page, o en Elliot Page, yeah, en aquell moment, na Ellen Page, una lota que ha canviat de sexe i que ara és Elliot Page i Michael Cera, en Jennifer Garner i Jason Bateman. És molt curiosa. És una pel·lícula dirigida per Jason Reitman que té aquest sentit de humor tan peculiar, tan entre línies, que pareix que no està... pareix que no fa comèdia, però en el fons dius, ostres, en sèrio? Resulta molt divertida. A mi és una pel·lícula que m'ha agradat moltíssim.
4: Vinga, idò, Juno, ja l'ha duit, després de la insistència. A veure, és que de vegades tu n'has vist 3.000 de pel·lícules, jo n'he vist 300, i clar, sempre tinc quasi les mateixes referències. Però per això tenim en Antoni aquí, jo dic 3.000 com qui diu 30.000. Tenim en Antoni aquí com es fa la seva llista de pel·lícules. Avui la paraula és falta, així que mos pots dur per qualsevol banda. Ara, per
5: sí,
4: on?
5: Ara te duim a les faltes de l'esport, a les faltes de la competició i les faltes de conducta, també.
7: América. Quieren a alguien a quien amar, pero también a alguien a quien odiar.
8: ¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga?
7: ¿Quién le haría eso a una amiga?
5: Dècada del 1990, Tonya Harding, que és una jove de classe obrera que té un talent especial per patinar sobre gel. Vol anar en els Jocs Olímpics i triomfar per damunt qualsevol impediment. I no li importa com aconseguir-ho. I si ha de fer faltes, se fa falta. Així, tal qual. Això és Jo, Tonya, la història real de Tonya Harding. Una pel·lícula és molt curiosa perquè tot és creïble, és excitant i terriblement de terrible divertit. Té una posada en escena basada en un muntatge molt, molt agosarat i unes dues actrius protagonistes absolutament genials. Margot Robbie està brillant, està sempre que vol. No sempre vol, però quan vol està brillant. I Alison Janney està tan gran que se'n va dur tots els premis en els quals la varen nominar, inclòs l'Òscar. Vull dir, allò de... anava a Venècia, premi, anava no sé... premi. Se'n duia tots els premis. És una gran peli, a pesar del pes nord-americà i de suposada, i la suposada moralitat de la història. És vera que és molt nord-americana, molt American Way of Life, perquè totes tens ho veus i totes tens en fan bandera, però és una gran peli. És una gran peli.
4: Però la tipa feia faltes allò a la pista? O que...
5: la tipa feia borreries, bàsicament. O sigui, era una mal lletada total i absolutament, una mal educada total, i quan li posaven males notes se n'anaven en els jutges i li deia, vete a tomar por. Vull dir, els insultava tal. I la història és d'una lota que havia de competir per anar als Jocs Olímpics i només tenia una competidora a dins del seu mateix equip. I no ho podia consentir. Vull dir, i volia guanyar a qualsevol preu. Li era igual fer faltes. I feia faltes dins i fora del camp. O sigui, dins i fora de la pista. I és igual, eh? Les formes de com arribar, les faltes de conducta, sobretot, eren brutals. I aquestes faltes de conducta li dugueren a tota una sèrie de faltes esportives que varen fer que Tonya Harding no acabés la seva carrera esportiva de la millor manera possible.
4: Aquesta enveja, i basada en una història real, així que ja la veurem amb més ganes i anirem consultant-se a Wikipedia, que és el que faig sempre jo quan hi ha una història real.
5: És molt xula, és una pel·lícula molt xula. A més, té aquest muntatge molt, quasi te diria, molt videoclip, no? De pam, pam, pam, pam. Una cosa molt ràpida, molta música, molt visual. És molt entretinguda de veure. I sobretot, a pesar de que sàpiga la història, està tan ben muntada i tan ben construïda. I elles estan tan genials, les dues, que a mi Alison Janney és que me recorda sa mare de Carrie. Vull dir, és que és una cosa loquíssima. És molt guai, molt guai.
4: I de Jo, Tonya, la història d'aquesta patinadora basada en fets reals, que això sempre és un bon enganxo. I per on seguim?
5: Bueno, anem en l'any 1985, perquè si quan t'anaves a l'institut en aquell moment cometies una falta molt greu, te podien castigar havent-hi d'anar a passar tot un dissabte.
9: Un cerebro, un atleta.
10: Una irresponsable, una princesa.
9: I un criminal. Contesta eso a su pregunta. Atentamente le saluda el Club de los Cinco.
5: Aquests eren el Club de los Cinco, un grup de 5 estudiants de molt distintes capacitats i intel·lectualitats, molt distintes classes socials, que són castigats a passar un dissabte a l'institut aquí on estudien. Allà descobriran que les diferències estandarditzades fins a l'extenuació no sempre implica que les persones siguin distintes. Poques vegades s'havien vist a la pantalla adolescents, uns adolescents tan autèntics i tan ben dibuixats. En els anys 80 hi havia mils de pel·lícules d'instituts i d'adolescents, que hi havia el importante, el guapo, el friki, la guapa, el estàndard, l'animadora, el famoso, la tímida... Però aquesta té un punt de veritat que la converteix absolutament en un clàssic. He de dir que és una de les poques pel·lícules que me vaig quedar dues vegades a veure-la.
4: Ah, que bo. Una darrere salta.
5: Una darrere salta. No, vaig veure la pel·lícula, vaig veure el complement i vaig tornar a veure la pel·lícula. Estem a l'any 1985. No hi havia mòbils.
4: Ja,
5: mo mare estava histèrica perquè no sabia on era.
4: Jo
5: m'havia anat al cine a les 4 hores baixa.
4: Ja sabeu d'Olivena, en Toni Camps.
5: Una locura. Sala 1 des Metropolitan. Me'n record perfectament. A més, el complement d'aquesta pel·lícula, perquè feien pel·lícula i complement, el complement va ser En busca del fuego.
4: Però aquesta no és curta.
5: No. O sigui, El club de los cinco. En busca del fuego, El club de los cinco. Això va ser meu hora baixa de vespre, quasi, perquè vaig arribar a casa nostra, que eren de les 10 del vespre, però ma mare estava histèrica, ja no sabia on s'havia de posar. Bueno, és una pel·lícula que va posar Emilio Estevez, Molly Ringwald, Jude Nilsson, Anthony Michael Hall i Ashley Sheedy en totes les carpetes des que anàvem a l'institut en aquell moment. Cadascú tenia el seu, evidentment.
4: Sí, sí.
5: Jo he de reconèixer que vaig posar en Ashley Sheedy en aquell moment, era mi crush, aquella nina fosca que dibuixava i que en sa caspa feia neu. És una pel·lícula fantàstica. És una pel·lícula fantàstica. És vera.
4: Sí, no, que te crec. Vinga, seguim. Què seguim a partir de sa paraula falta? Alerta en ses faltes o vos quedareu castigats a l'institut?
5: Exacte. Bueno, ara mos posant seriosos i parlam de sa falta de qualcú, que en el cinema se pot retratar de moltes maneres, i la de Nanni Moretti, L'habitació de l'hijo, és de les més belles que he pogut veure mai a una pantalla.
11: Mio figlio mi prendeva sempre in giro, diceva che avevo un difetto ai timpani perché ascolto solo canzoni italiane. Il disco è per lui e oggi volevo fargli un regalo.
12: E glielo faccio ascoltare?
11: Sì.
5: Un matrimoni amb dos fills adolescents té una vida tranquil·la i sense grans ensurts, però una urgència mèdica a la feina del pare és el desencadenant d'una sèrie de successos que reordenaran tot el món en el voltant d'aquesta família i en el voltant de la construcció que ells tenen. És una pel·lícula perfecta, així, ja està. Vull dir, amb unes interpretacions genials. Sí que és vera que demana una miqueta d'esforç per part de l'espectador, però la recompensa és com un tsunami sostingut d'emocions que te fan mal, és vera, però t'alliberen en el mateix temps. És molt emocionant veure com un director és capaç de retratar la falta d'algú d'una manera tan quotidiana, tan poc efectista, tan real i tan viva a la vegada. És d'aquestes pel·lícules que te deixen petjada. I va ser millor pel·lícula i premi de la crítica en el Festival de Cannes, és L'habitació de l'hijo, de Nanni Moretti. En sèrio, si no l'heu vista, és absolutament preciosa, això sí.
4: Dura.
5: Tela. Clar, el títol ja vos dona la pista de què és el que passarà, no? Però és tremenda, en sèrio. Però tan fàcil de veure, tan quotidiana i tan senzilla, que dius, és que és així.
4: Con Nanni Moretti. Vinga, i de falta és la nostra paraula. En Toni Camps mos du cada setmana dos pics a la setmana, que això és un luxe, aquesta llista de pel·lícules, a partir de la paraula del dia o del capítol, i necessitem una bolla extra. Quina mos proposes?
5: Una bolla extra que li podem donar un poquet de comèdia, perquè què és millor, un marino o un submarino?
13: Bueno, elegir cada uno una pareja.
14: Yo tengo novia.
15: Es mentira, no tiene.
13: Sí tengo novia, tengo dos.
14: No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
13: Que no, que son dos.
14: Que no, que es la misma.
15: Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
13: Pero es que yo tengo novia.
5: És enorme. Això és un dels magnífics moments de Campeones, la pel·lícula, on les faltes són esportives i són personals. Perquè l'entrenador d'un equip de bàsquet de la Lliga ACB és expedientat per faltes tècniques i penat en l'entrenament d'un equip de joves amb malalties mentals, i podien dir que faltes en segon quines estructures mentals. Lo que per ell és una tasca impossible, lo que per aquest entrenador és una tasca impossible, és entrenar en aquest grup de persones que sense que se troben aquest tros que acabàvem d'escoltar, pels joves resulta la millor de les teràpies. Les faltes esportives se mesclen aquí en les faltes emocionals, que són les de l'entrenador, i les faltes o mancances dels propis jugadors, en una de les pel·lícules més ben acollides pel públic i la crítica dels darrers anys. Javier Fresser dirigeix a un Javier Gutiérrez absolutament brillant i a un grup de persones a la que adores des del primer moment en què apareixen a la pantalla, que és precisament aquest moment que acaben d'escoltar, que és allò
4: de...
5: La presentació dels personatges, que diu, bueno, que ell se'n va allà i diu, bueno, vamos a hacer unas fintas, vamos a hacer un tal y un cual, i aquells se'ls queden mirant com que di... Què dius ara?
4: No.
5: És emocionant, és divertida, és tendra, és alliçonadora i és una d'aquestes pel·lícules que no te canses... És curiós, no te canses de veure-la.
4: I s'ha de veure.
5: Sí. De fet, hi va una continuació, una sí, segona part.
4: Diuen que les segundes partes nunca fueron buenas.
5: Bueno, no és tan bona. Sí que és vera que...
4: És molt bona i sorprenent.
5: La primera és molt bona i sorprenent. De fet, té un remake americà, amb en Woody Harrelson fent d'entrenador de Campeones, que bueno, ja vos dic jo que no funciona igual.
4: I perdona, el moment Jesús Vidal, quan va rebre el Goya i va fer aquell discurs parlant de Sant Pare i sa mare, jo crec que vaig plorar tant com a la pel·lícula.
5: Fantàstic.
4: I de Toni Camps, escolta, gràcies. Nosaltres no te posàvem falta, però per no posar-te falta, dilluns has de tornar aquí.
5: Dilluns tornarem aquí. Així que salut i cinema.

0: Com que ens anem apropant a les 11 del vespre, si ens escolteu en directe, sabreu que ens toca, sens falta, anar baixant la barrera del programa. Ho farem amb una dona a qui li falta, i ara feim spoiler, una cama, però que explica a qui vulgui que no va néixer per donar pena, que va néixer per rompre límits, per riure amb ganes, per plorar quan no en queda d'altre, per enyorar els seus, per caure mil vegades i per tornar-se a aixecar.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Úrsula Puello Marimón, benvinguda a Entre avui i demà. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres avui en el programa, ajudar-nos a baixar la barrera d'un nou capítol d'Entre avui i demà. Nosaltres aquí agafam una paraula polisèmica, Úrsula, l'estirem fins on podem i la tractam des de diferents punts de vista. I la paraula d'avui és falta. Si a Úrsula Marimón, perdona, a Úrsula Puello Marimón li dic falta, que li ven el cap primer de tot?
2: Bueno, lo més evident i lo que la gent possiblement diria és la falta de la cama.
0: Uh-huh. Efectivament, i nosaltres hem pensat en tu per això, però és vera que automàticament veiem que no te falten de moltes coses, Úrsula, d'amabilitat, de fortalesa, de tirar sempre endavant, de no rendir-te. Senyora, d'això no te falta res, eh?
2: D'això no me falta res. De fet, crec que me sobraria en vides per tot i que me falti la cama, me sobraria en vides per tot el que vull viure.
0: Te sobraria en vides per tot... O sigui, tu te menges la vida, no? Te la veus? Te falten hores o què?
2: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que me falten hores i tenc tants de plans com hi ha tristès a l'abecedari i crec que això és molt important per les persones, tenir objectius i cada dia t'has de despertar amb un objectiu a pesar de que te falti qualsevol cosa, en el meu cas et sa cama, però faltes en té molta de gent i a vegades no se veuen.
0: Sí, efectivament. Mos pot faltar una cama, mos pot faltar una persona, mos poden faltar ganes, mos poden faltar moltes coses, però, com diu Úrsula Puello, quan tens un objectiu, també tens una fita posada cap a sa que caminar. I aquí tenim una dona que un dia va tenir un accident, que li varen d'amputar sa seva cama, tenia 15 anyets, que això ja és dur, i després te'n vas a esquiar, clar. I aquí tenim una esportista paralímpica que comença també a guanyar medalles. Qui pensaria que Balears tinguessin una representant paralímpica esquiana, Úrsula?
2: Sí, però el que he dit abans, que jo a Mallorca havia practicat tots els esports, haguts i per haver, pues la curiositat a mi és una de les coses que més m'atira cap endavant. I dic, va, pues és el moment, jo no he esquiat mai, és el moment de provar-ho. I mira, la vida va voler que se m'adonés bé. És cert que jo sempre he estat esportista i me poses qualsevol cosa endavant i ho procuro tirar. Però l'esquí és que... Uf, és que jo somia en blanc.
0: Sí, sí.
2: Però igual també somia en blau, perquè la mà és que... Uf, jo trot dolça l'aigua salada.
0: I per això ara es diu un dia, bé, jo crec que esquiar ja ha esquiat prou, però ara esquiaré per damunt les ones, no? I te poses a fer surf.
2: Així és. Però tot i així, enguany i l'any passat vaig seguir competint,
0: sí.
2: I enguany, la veritat, que no m'esperava estar a Copa del Món d'esquí.
0: Ja.
2: I després, en quant a surf, he estat a dos mundials a Califòrnia i he fet quarta, l'any passat vaig fer tercera d'Europa, i bueno, si és que l'únic que no s'ha de tenir és por, i si tenim por, fer-ho amb por, ni més ni manco.
0: i mos ho diu així de tranquil·la, na Úrsula, des d'aquí mos arriba, també. Se té una energia, i jo dic energia tranquil·la, perquè ho contes com amb molta tranquil·litat. No sé si també hi ha una feina molt gran d'assumir tot això, o ja és una manera de ser, Úrsula?
2: A veure, jo sempre he estat més o manco així, no? Lo que sempre he dit que ja he tornat tant somriures com llàgrimes vaig provocar en el seu dia. I jo, el més important que tinc, i que també me falta molta part, és la meva família. I això

0: on l'Ajuntament s'ha convertit en patrocinador oficial teu per fer l'esport de parasurfing. I jo dic, està un poquet en fora de la mà. Sí, està un poquet en fora de la mà, efectivament, Wehar Sierra, però que han valorat d'anar a Úrsula valors com la constància, el compromís, l'excel·lència, l'inclusió, i que també tens relació amb aquest poble, no?
1: A veure, anem, això és el que diuen ells, no? Però jo soc la mateixa tant a Esporles com aquí, i jo procuro fer les coses bé, sempre amb una bona actitud, un bon dia, unes bones tardes, si m'he de seure amb una persona major a xerrar perquè considero que me donarà qualque consell, jo de més ho faig, i jo m'agrada molt, a part de l'esport, a part que Wehar Sierra està a les faldes de Sierra Nevada, sí, vull dir que està a un quart d'hora. I clar, són els meus inicis aquí, i per mort del meu nebot vaig tornar cap aquí, perquè volia també ser esquiador, i així ho va fer, però ara se n'ha tornat cap a Mallorca, i aquí estic jo, però encantadíssima, i arrel d'això vaig tornar a seguir competint, i m'estan anant les coses superbé, i bueno, i jo crec que, jo penso que el respecte dona respecte, i si faig les coses bé, i ets persona tolerant, crec que tot va molt millor.
0: I d'una manera de viure, una filosofia de viure, com es conten a Úrsula Puello, quina competició tens ara, la pròxima, que estigui més propera?
1: Ara, bueno, avui me'n vaig cap a Màlaga a agafar el vol a Gran Canària, que demà fan el check-in, i divendres comença el campionat d'Espanya de surf, que serà el que dirà si per anar als mundials, europeu, i bueno.
0: Molt bé. I tranquil·la?
1: Jo, sempre.
0: Sempre.
1: Jo, amb aquest aspecte, amb l'esport i amb els estudis, és una de les coses que confio en les meves capacitats.
0: Molt bé, perquè Úrsula també està estudiant, o sigui que l'agafam amb exàmens, així que gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb els oients i vetres. I ja anem baixant, Úrsula, ja anem baixant la barrera, t'he fet les dues preguntes habituals. A veure, què fa una dona com tu abans d'anar a dormir? No sé si tens algun costum per dormir bé, algun ritual, nosaltres fem llista.
1: Sí, mira, jo el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això sempre, i estic en els ulls clucs una estona pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies pel dia d'avui i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé i bé, que ens donin salut, i amb salut podrem en tot. Després ja lo de més ja vendrà.
0: Molt bé, i a dormir tranquil·la, i necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa. Vinga, com es proposes?
1: Jo, una dansarina. Jo som molt rebel. Jo es veig, gent me diu, com ets tan tranquil·la i aquesta pau? Però jo tinc el meu punt de rebeldia.
0: No ho dubtam.
1: Jo tinc les dues bandes, i per això crec que me sent, no vull, jo m'agrada ser diferent, perquè ja no vull ser com els altres llocs ja estan agafats. Vull ser Úrsula i ja està.
0: Idò, i ja està. I quina cançó m'es proposes? Vinga, de tota la llista d'en Sabina segur que en tens una preferida.
1: És un mestre, però te diria Peor Pal del Sol.
0: Vinga, i de Peor Pal del Sol, amb aquesta baixarem avui la barrera, amb el nostre agraïment a Úrsula Puello, i molta sort amb els exàmens, amb els campionats i amb la vida, Úrsula, que te la cerques. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Sol, i moltes gràcies per voler-me tenir en el programa, i una ferrada molt, molt forta.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclèctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Avui anirem de concert, evidentment sense moure'ns del lloc. Ja ens agradaria tenir el poder de la transportació. Però no, encara no hem arribat en aquest punt. De moment, la transportació haurà de ser mental, senzillament, que ja està bé, també. A més, aquesta teletransportació que vos deim no només serà en l'espai, sinó amb el temps, perquè anam fins al 1995.

Bé, no és que juguem al misteri. Senzillament he decidit iniciar la sessió d'avui deixant fluir la música per ella mateixa. Com si gestéssim en connivència amb el ritme de les cançons que anirem sentint. Cançons enregistrades en directe, com he dit, el 1995, per Joni Mitchell. Han començat l'Eclèctic amb Refuge of the Roads. El que acabem de sentir és Yvette in English. I ara seguim amb Egira.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.

0: esteu?
1: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: Defluència.
1: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregat amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

La canadenca Roberta Joan Anderson, coneguda pel seu nom artístic Joni Mitchell, avui a l'Eclèctic. Cantautora, productora i pintora que inicià la seva carrera a Toronto, després en l'embranzida del folk a Nova York i traslladà a mitjans dels 60. És l'autora de la icònica cançó Woodstock. Acabem de sentir Just Like This Train, una cançó que enregistrà per primera vegada el 1974 i aquesta era la versió feta en directe el 1995. Directe en el que també sonaren Moon at the Window i Night Ride Home.

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

Sentim a Joni Mitchell, circumscrita en el folk, gènere amb el que es dona a conèixer. Abans parlava de la seva estada a Nova York, amb l'efervescència del folk, però diria que fou molt més significatiu encara la de Los Angeles. Recordem que en aquella època, i estic parlant del 1970, hi coincidien artistes com Carole King, James Taylor, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young, Jackson Browne, John Mayall, o The Mamas and the Papas, entre molts altres. I tot això afavoria aquesta eufòria musical. Tornem a Joni Mitchell, ara amb Happiness is the Face Light.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

Hem encadenat Sex Kings, el tema que donava títol al seu àlbum del 1994, i Cherokee Louis. A mida que transcorrien els anys 70, Joni Mitchell s'interessà més pel pop i el jazz. Recordem l'àlbum Mingus, del 1979, en el qual es retia homenatge al contrabaixista d'Arizona, i en el que hi participaven grans músics de jazz com Jaco Pastorius, Wayne Shorter, Herbie Hancock o Peter Eskin, entre altres. Bé, i entre una cosa i l'altra, Mitchell es convertí en una de les cantants compositores més respectades de finals del segle passat.

The Crazy Cries of Love és el que acaba de sonar en aquests darrers minuts de la sessió de l'Eclèctic. Una sessió que rubricarem en Song for Sharon. Estimats i estimades, aquí tanquem l'edició de l'Eclèctic i també la jornada. Demà serà un altre dia. A la realització tècnica i postproducció, Facundo Tenaglia, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1165. Heu de saber que avui, 10 de juny, però de l'any 1611, varen atorgar als ciutadans de les Illes Balears el privilegi de poder repoblar part del sud de València.

0: bon dia a tothom. Si passegeu qualque vegada pel poble de Tàrbena, a València i els seus redols, vos sorprendrà que allà salen. És a dir, que no fan servir l'article literari, sinó l'article salat. Això vol dir que en lloc de dir el fum, diuen es fum. O en lloc de dir me fa mal el dit, diuen me fa mal es dit. I això passa perquè allà tenen una variant lingüística que varen dur els repobladors mallorquins i en menor part eivissencs fa ja 4 segles. I vos demanareu com així els mallorquins varen repoblar aquesta part de València. Idò, perquè avui fa 415 anys que es va fer la carta de poblament, de concretament la vall de Gallinera, en la qual s'afirmava que els nous pobladors d'aquelles valls serien pagesos de les Illes Balears. Una carta de poblament era un document en el qual el rei o un senyor atorgaven una sèrie de privilegis a un grup de població concreta a fi d'obtenir la repoblació de certes zones despoblades. I se va decidir que els pagesos mallorquins repoblassin aquelles terres. I de llavors encara hi ha influència mallorquina. Però bé, com tot, amb el temps aquesta influència serà perdent. Però sí, a principi del segle XX es parlava també a la vall de Gallinera, però ara el seu futur només depèn pràcticament d'un centenar de persones. Els habitants d'aquesta zona valenciana sabien que provenien de Mallorca i d'Eivissa, però no, tot i que ja intuïn que tenien una parla diferent a la resta dels seus veïnats. I, evidentment, la resta de valencians en feien un poc de befa. Tot i això, ara s'ha convertit un orgull l'article salat en aquests pobles. La presidència illenca d'aquest valencià va arribar al coneixement general a final dels anys 70 i, evidentment, la població, varen aparèixer una sèrie d'estudis que varen suposar una revelació. I ara escoltareu un fragment d'un DVD titulat Valencian de Mallorca, l'herència balear al sud valencià, elaborat per InfoTV, i escoltau-lo amb atenció perquè aquest senyor valencià que sentireu és de Tàrbena. Trobeu que té qualque influència mallorquina en el seu parlar.
1: La maleta. Nosaltres diguem la maleta. Normalment es diu el cotxe. Nosaltres diguem el cotxe. En vez de dir les cadires, diguem les cadires. Quan vam arribar, volíem donar cent de loteria. Això sí que em va... Volíem donar cent de loteria i vam entrar en administració, l'única que hi ha allà. Si fas una casa o fas... O fas ell, quan fa falta, treu les escritures quan li fan falta.
0: I d'ací ja els heu sentit, heu trobat qualque semblança. D'aquí una estona parlarem amb una d'aquestes persones de Tàrbena, perquè han fet la festa d'esparlar de sa. Començam.
2: Bebem fins la matinada i tornem a casa orgullosos com els canvis de secança. Jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida. Cante perquè tinc motius, però és qüestió, perdria la vida.
3: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui, dimecres 10 de juny, tenim totes les lletres i aquí també les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Juc.

0: Carles i Jason, tots a taula, com anem? Xisco Nadal.
1: Molt bon dia.
0: Com estan? Celestia Olivem.
2: Bon dia.
0: Bé. I Miquel Jun, com va?
3: Bon dia, va
0: i
3: bé.
0: I bon dimecres. Avui a taula hem fet una portada que estarà molt relacionada amb el primer contingut que avui repassarem en aquest sumari de temes que tenim per al dia d'avui. Celestí, de què hem de xerrar, mem?
2: Idò, sí, primer jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia, i sí, efectivament, avui podrem entrevistar una persona de Tàrbena, de la Marina Baixa Valenciana, en Joan Lluís Monjo, perquè aquest cap de setmana, precisament dissabte, se va celebrar en el poble la festa de parlar de sa.

0: I de com dèiem, Tàrbena, la Marina Baixa, en el País Valencià ha celebrat aquest cap de setmana la festa d'esparlar de sa, una singularitat lingüística.
1: Sí, ells diuen esparlar de sa.
0: Ah, de sa.
1: Bé,
0: de
1: ells
0: sa.
1: Diuen de sa perquè l'article el fan salat, però sa la fan forta.
0: Clar, clar, parlar de
1: sa. I li diuen
0: sa,
1: sí, la festa d'esparlar de sa.
0: I d'ha una singularitat lingüística que ve arran del repoblament mallorquí de fa 4 segles, del segle XVII, i que ha esdevingut un motiu d'orgull i també d'identitat del poble. I, per tant, avui en parlarem amb ell per saber com ha anat aquesta festa.
1: En Joan Lluís Monjo, que sí. Monjos també n'hi ha per Santa Margalida.
0: També, també. Mm-hmm.
1: Perquè, de fet, bona part de repoble del Baren ser d'aquella zona de Santa Margalida.
0: Clar, sabrem si més enllà d'expressions i paraules, si se'n conserven fins i tot d'algunes que aquí s'han perdut. I fins tot topònims i llinatges i costums i menjars, també.
1: Sobrassada m'han dit que en fan. No l'he provat, sobrassada de Tàrbena, però tenim constància de que en fan. Llavors parlarem d'aquesta festa, però també avui rebrem la coreta d'aquest programa en Raquel Agüeros i, com sempre, vendrà ben a contracop.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Arribes dimecres i avui tenim un protagonista indiscutible, o no? No només de les revistes del cor, també dels diaris, dels digitals, de la televisió, de la ràdio. I avís, no és

0: Con el pecho pelado me dio una mata, el corazón dándome pata.
1: Crec que n'hi hauran fet de fotos, eh, d'aquesta persona de que parlen a Raquel Agüeros, i fins i tot s'ha fet fotos amb aquest cantant, tot i que, de moment, no han transcendit.
2: O tot no ho sabem, si se n'ha fet. Que va ser la mateixa habitació, sí, segur.
1: No, sempre. Segurament hi haurà qualque fotografia, segur. Però no. No ha transcendit de moment.
3: La no imatge més comentada de les darreres
1: totalment,
3: 24 hores.
1: Totalment.
3: Bad Bunny i família, perquè no va ser només ell.
4: La veurem en aquesta foto.
3: O sigui, dependrà, m'imagino, del Vaticà o d'espat en el qual hagin arribat en la gent de premsa d'en Bad Bunny. No crec que interessi, mentre el papa estigui fent el recorregut per l'estat espanyol, que s'enterboleixi aquesta tasca pastoral amb una foto una mica més coreta, com dirien ara que l'Agüero.
2: No va ser la casita, però...
3: No, tot i que amb intel·ligència artificial han fet un munt, però un munt de simulacions del papa a la casita, i és una fantasia. Mm-hmm. Aquesta ja sí que m'agrada.
2: Aquesta només.
3: Només aquesta.
2: La del papa a la casita.
3: Sí, mm-hmm. Perquè són coses divertides.
4: Bé, doncs ja ha estat. Vaja.
3: No, hi ha del mal, ja hi ha de la diversió.
2: Hi ha papal.
3: Exacte. Mm.
1: De fet, en parlarem del papa avui també, però més temes a la taula de redacció, Miquel.
2: Sí, avui començarem parlant d'arquitectura perquè els projectes mallorquins han estat guardonats als Premis d'Arquitectura 2026 organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. També parlarem de Gaudí i del papa una altra vegada, que avui presidirà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just el dia que es compleixen 100 anys de la mort d'aquest arquitecte. I acabarem parlant de calor, perquè sí, la AEMET preveu que aquest estiu sigui més calorós que de costum.

0: sí, si és possible. Això és el que alerta la Emet i ja estem tots, ens en vam pescar, pobrament com serà aquest estiu. Però bé, com deies, també pegarem un vot a Barcelona per parlar de la visita del Papa. Més o menys quan estarem en directe, de fet, cap al final del programa, el Papa visitarà avui la Sagrada Família per beneir aquesta Torre de Jesús i també altres sorpreses que potser podrem explicar o no. I també parlarem d'això, de premis d'arquitectura, perquè un arquitecte de Montuïri, en Jaume Mayol, guanya premis cada vegada que se convoquen premis d'arquitectura i després haurem de comentar-ho amb ell i l'haurem de felicitar perquè el seu despatx té d'arquitectes, està fent molt bona feina perquè l'estan premiant no només a Espanya, sinó també de manera internacional. Però així és que tenim més temes.
1: El tema de Saquelo contra Bermudes i que el són curs, que després s'acaben les talles bones.
0: A vos.
2: I ribelles, per i... posar estals en remull.
1: I ventiladors. I a la tercera hora de programa, avui, a partir de les 5, visitarà els estudis d'Iveta Ràdio la cantant menorquina Anna Ferrer, que avui ve a presentar-nos el seu darrer treball, Pa. L'amor.

0: filla, neta, reneta i rereneta de forners. Anna Ferrer ha crescut entre sats de farina, cartrons d'ous i màquines de pastar. Després d'una profunda digestió d'aquesta herència, ha decidit no continuar la tradició fornera per dedicar-se a cantar i així fer la música el que la seva família ha fet amb el pa. Pa és una proposta musical i performativa que sorgeix de la necessitat de ritualitzar aquest traspàs d'ofici. Ferrer puja a l'escenari acompanyada de son pare, dos músics i un repertori que combina l'oralitat, l'imaginari popular, la investigació i l'experimentació artística. I de tot aquest suflé ens en parlarà a partir de les 5 aquí a Tento.
1: I també que avui és a Mallorca per un motiu relacionat amb musicà Alberta Jiménez. Després ho parlarem amb ella avui, Anna Ferrer, la cantant menorquina que avui visitarà aquí els Estudis Centrals Ivetra de Ràdio. Però a partir de les 5 i mitja també tindrem gastronomia arsiana Tento amb la senyora Tabrioche i avui cuinarem mussola.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyora Tabrioche. Avui, a Gastronomia Arsiana, farem fideus i panades de mussola. I per acabar, unes postres dins una llimona. Mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Fins més tard!

0: Vas agradar la mussala?
1: Molt.
0: Que no és mussal. Sí. I deu haver aprendre
2: no.
0: A cuinar-la.
2: Fa mala cara, perquè el peix no...
1: No són no. Molt mussolers, les no? Coses com són.
0: Vaja. Mussal.
2: Sí, fa que renou. Sí, sí.
0: El mussal, sí, la mussala, no exactament.
1: La mussala amb es mussa.
3: Sí. I els mussals?
1: No són molt d'animals de ploma, t'he de dir. A mi els becs
2: m'adonen
1: molt mal rotllo. Dels nuggets.
3: Nugget de mussol.
1: Si em fan, i jo no sé què són de mussol, me'ls menjaria. No vos passa que quan no saps de què és, tu menges sí. Amb una altra cara, que si saps què és i no t'agrada, o te penses que no t'agrada.
3: De petits passava.
1: Mon mare era especialista en enganar-me, però això ara no me'n fi de res i he de veure tot com se cuina. Però bé, això és una altra història.
0: Sí, perquè avui la mussola serà la protagonista de la secció de la senyoreta Brioix. Farem fideus, farem panades, farem mussola arrebossada, que és boníssima, i altres coses que aprendrem a fer en aquestes 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: Sí. 646-93-45-01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
0: Sorpresa!
3: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs, Xisco, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim les vies de so. Ho he volgut dir tan aviat a l'estí. Avui hem canviat, oh?
3: Avui hem canviat,
0: cara
3: sí.
0: Nova, mans noves.
3: Clar, és dimecres.
0: És dimecres. I avui, des del barri de Pere Grau de Palma, avui tenim en Lluís Fortesa. Moltíssimes gràcies. Són les 3:20 i ara sí que ens toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: I d'així, estimades i estimats, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar dels 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
2: Si passo molt distreta per la via, quan entregar la feina vaig o en vinc, i sento la campana del tramvia, quin sobresol que tinc, que tinc, que tinc, que tinc, que tinc. És el tramvia.
0: Ai, sí, el tramvia. Llàstima, perquè avui hem de parlar de la mort d'Antoni Gaudí. Ja sabeu que avui és el dia, per això s'han organitzat totes aquestes activitats amb el papa, perquè havia de venir a consagrar aquesta torre de la Sagrada Família. És per això que avui és un dia molt important en la història. Se fa, compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i nosaltres en volem parlar en aquest programa. Gaudí va morir dia 10 de juny de l'any 1926. Tenia 73 anys, i de fet avui fa un segle de la seva defunció. És per aquest motiu que, com vos dèiem, s'han organitzat un bon grapat d'activitats, la més sonada, òbviament, és la santificació de la torre de la Sagrada Família de Barcelona per part del papa, però a les Balears Gaudí també hi va fer obra, també va tenir presència aquí. És per això que l'arxiu de la catedral ha donat a conèixer avui precisament que s'ha fet accessible un conjunt documental de gran interès per a la comunitat científica, entre les quals es troben registres de la intervenció de Gaudí a la Seu, duites a terme entre els anys 1902 i 1915. Una part d'aquesta documentació refereix explícitament a l'actuació que va fer Antoni Gaudí, que va dur a terme a la Seu de Mallorca, iniciant un procés de transformació que va marcar profundament la seva configuració litúrgica i la seva trajectòria històrica. Aquest impuls renovador va néixer de la visió del bisbe Campins i de l'estreta col·laboració amb en Gaudí.

Toni Gaudí, també ho sabreu, és considerat un dels màxims exponents del modernisme. Malgrat haver dissenyat molts altres grans edificis, el que més fama li ha donat arreu del món és, sense dubte, el Temple de la Sagrada Família a Barcelona. Però recordem que Gaudí, per exemple, també se va encarregar de la restauració de la Seu durant 11 anys. La qüestió és que fa 100 anys, el dia 7 de juny de 1926, uns dies abans, Antoni Gaudí caminava per la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, de camí precisament a la Sagrada Família, i just quan es disposava a travessar el carrer, un tramvia el va atropellar. Sí. L'home va quedar inconscient i el varen dur a una casa de socors i d'aquí a l'Hospital de Santa Creu, greument ferit. Curiosament, pel seu aspecte abandonat, varen estar un temps a saber que era realment Antoni Gaudí. Finalment va morir 3 dies després, tal dia com avui, 10 de juny, a l'Hospital de Santa Creu. I seguint l'efemèride de la mort de Gaudí, avui és també el Dia Internacional del Modernisme. El meu xicot va ser...

0: bons colors. I doncs, per tot plegat, i perquè avui també és l'aniversari de l'altre referent de l'Art Nouveau, l'hongarès Odon Lechner, va ser decisiu per triar aquest dia com a Dia Internacional del Modernisme, avui, 10 de juny. A les Balears tenim una bona mostra d'edificis modernistes. Aquí, però, el modernisme està concentrat gairebé tot a Mallorca. A Menorca també trobem qualque exemple, com per exemple la farmàcia Llebrers, que n'hem parlat qualque vegada en aquest programa, coneguda popularment com Casa Apotecària, i que també té relació amb els reis d'Espanya. Tot això, les obres més representatives d'aquest estil del modernisme són sobretot a Palma, a Solla i al Santuari de Lluc. A Palma hi trobam, per exemple, el Gran Hotel, referent del modernisme català a Mallorca. De fet, pot ser l'edifici més significatiu que tenim. Just davant per a el Fondes Teatre, on veiem també modernisme aplicat a un comerç, a la façana d'un comerç, com també passa en el Fonfondo, que hi ha unes passes més cap avall. Can Casasaies i la pensió menorquina també són a prop, a la plaça del Mercat, i també són dues mostres ben representatives del modernisme a Mallorca. Però més enllà del carrer de la Unió també tenim Can Corbella, a la costa de Sant Domingo, o la casa Fortesa Rei i el magatzems L'Àguila, que també són molt a prop de la plaça Major. I Solla tenim el temple Sant Bartomeu i el Banc de Solla, també l'Hotel de la Vila o Can Prunera. Però tornant a Gaudí i a la Seu, ja m'ha explicat que varen encarregar a Gaudí la restauració de la Seu, un projecte, però que lamentablement no se va dur a terme completament tot allò que hauria volgut fer Antoni Gaudí a la Seu. Dia 7 de març de 1902, el bisbe Campins va encarregar en Gaudí la restauració de la catedral, ja que l'edifici tenia danys a la façana ocasionats per un terratrèmol. Recordeu que una vegada van parlar d'aquest terratrèmol que va malmetre la Seu? I doncs Gaudí ho va acceptar i va fer feina 11 anys a la reforma de la catedral gòtica de la Seu. De fet, Gaudí va fer una maqueta de fusta del projecte, però no s'ha pogut conservar. Finalment, després de més d'11 anys fent-hi feina, va tenir diferències amb els constructors i, per acabar-ho de debat, va morir quan havia encarregat l'obra al bisbe Campins. És a dir, va morir el bisbe Campins. Això va fer que deixés definitivament la restauració. És per això que varen quedar pendent d'acabar 6 de les 9 vidrieres que havia projectat Antoni Gaudí a la Seu, també part del mobiliari que havia de fer Gaudí, cobertes i tombes reals. Durant les seves estades a Mallorca, Gaudí va reformar també una façana sud del Palau Episcopal de Palma, de les que es poden apreciar, per exemple, un pinacle i merlets de pedra. També qualque reixa i un vitrall a la capella privada. També a Gaudí se li atribueix el disseny del paviment de l'església de Nostra Senyora dels Àngels a Pollença i la participació com a assessor a les reformes del monestir de Lluc. Amb tot això, si no n'hi ha prou, jo trec que avui ben bé Antoni Gaudí se mereix un programa.
1: Efectivament, ben merescut, i doncs per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol a l'arquitecte Antoni Gaudí.
0: Són les 3 i 27 minuts. Tèntol. Ah, sí, i abans de continuar i parlar de Gaudí, més de Gaudí, també parlarem de la Seu, perquè la pregunta d'avui està relacionada. No podem evitar recordar avui una de les frases fetes típiques a Mallorca relacionades amb la catedral de Mallorca, amb la Seu. És aquesta que diu, ja tenim la Seu plena d'ous. Una frase que es diu irònicament, però la pregunta és precisament què volem dir quan deim ja tenim la Seu plena d'ous.

0: l'Estil, la sabies de queixa?
1: La sabia.
0: Molt coneguda.
1: Sí.
0: Sobretot per Palma, se diu molt.
1: Se sent, ho diuen.
0: I sí. Ja tenim la seu plena d'aus.
1: Exacte.
0: Però què significa?
1: Vol dir que... Sí?
0: No sé.
1: Això mateix.
0: Si són aquests aus, eh? Exactament, Lluís.
1: Vol dir que ja ho tenim tot preparat, que podem partir. Ja ho podem deixar fer.
0: Sí,
1: que,
0: ja ho tenim pla.
1: Sí, que ja ho tenim pla. Vol dir brevetjar d'un èxit insignificant.
0: Ja tenim la seu plena d'aus.
1: Sí. O vol dir haver fet molt de dobbers, ser ric.
0: Ser molt ric, clar, quan ja el tenim plena d'aus, ja sap que són de rics. Doncs aquestes són les tres opcions de resposta. Per jugar amb nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Ja ho sabeu, com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-139-00. 971-139-00.
0: Què significa la dita ja tenim la seu plena d'ous? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Memòria.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: Les 3 i 32 minuts, som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui ja tenim la seu plena d'ous, perquè també aquest estudi ple de gent que tenim moltes ganes de saludar i parlar amb ells. Celestí, recordem les tres opcions de resposta avui d'aquesta pregunta, que vol dir tenir la seu plena d'ous?
1: Què vol dir? Vol dir que ja ho tenim tot preparat, que poden partir, que ho tenim tot a punt i, per tant, poden partir. Vol dir brevetjar d'un èxit insignificant o vol dir haver fet molt de dobbers? Ser ric.
0: Ser ric i ric. I avui la resposta correcta de tenir la seu plena d'ous és la segona opció, brevetjar d'una cosa, d'un èxit insignificant. Perquè ja ho tenim, ja tenim la seu plena d'ous. I tenim avui també un convidat que ens sabrà explicar l'origen d'aquesta expressió. Mm. Així que prenem nota, perquè volem saber-ho bé d'on ve i perquè se diu i perquè encara ara la feim servir i tant en aquesta, la seu plena d'ous. Tu ho dius en aquest sentit?
1: Jo ho dic en aquest sentit, sí. I també, bé, no sé si m'ho han dit, anava a dir també m'ho han dit, però no sol brevetjar de coses insignificants.
0: No, molt brevetjador de res.
1: Però sí que sent qualcú, o sent gent que puntura brevetja. La sentida. Sí.
0: Deixem-ho així. Gràcies a tot per participar. Crec que un 85% dels oients heu encertat avui la resposta del dia, però ara hem de conèixer el nostre convidat.
2: Tenta'l, amb Margalida Mateu.
0: Sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és en Toni Gaudí, els 100 anys de la seva mort i les intervencions que va fer a la Seu. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Qui
7: és?
6: Com se diu?
7: Vostè qui és?
8: Sebastià Escala Zuccari.
5: M'agrada aquest nom.
9: D'on ets?
8: De Santanyí.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Jo vaig anar a l'escola de l'Institut de Santanyí. L'Institut Públic, dia Santanyí.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Jo faig feina a la Seu de Mallorca.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Documentació, fotografies, qualsevol tipus d'informació històrica.
12: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
8: Sí?
13: Tens el dret de guardar silenci.
14: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
8: Sí, per què no?
16: La meva única missió en aquesta vida és la de consolar i estimar. Quin és aquest pes tan gran que t'oprimeix la teva ànima?
8: El pas del temps?
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: S'hora baixa, o el primer moment des del matí, jo diria.
18: El resultat no ha sigut concloent.
19: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
18: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
20: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
21: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: doncs en té a respondre la mar d'haver aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Sebastià Escales. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Sebastià Escales. Has graduat en Història de l'Art, màster en Patrimoni Cultural, Investigació i Gestió. També és doctor i fa feina en el Patrimoni Historioartístic de la Diòcesi de Mallorca, concretament a l'Església Parroquial de Santa Eulàlia. Això va ser la teva tesi.
1: Exactament. És relacionat a la documentació.
0: Efectivament, però fas feina a la catedral, a la Seu.
1: Exactament.
0: I, de fet, també ets un poc responsable de coordinar aquest any Gaudí.
1: Exactament, no? Mesa Manco és més les relacions institucionals que se fan a les cases de fora, no? Aquest conglomerat de gent que hemos enjuntat per commemorar aquesta efemèride que avui celebram, justament, sent l'any Gaudí i el dia de la seva mort, no? Sobretot.
0: Mm-hmm. Que va ser tal dia com avui.
1: Tal dia com avui.
0: I no t'hauria agradat a Barcelona avui?
1: Sí, bé, avui tenim un representant a la missa del Papa, per sort, el vicedegà de la Seu de Mallorca, i amb això nosaltres estem molt contents que sigui representada a la Seu. Això és el més important per nosaltres. Uh-huh. I la part més tècnica, mos juntant, per exemple, ara en el final del mes anirem a Lleó, a la Astorga, que fan la commemoració dels seus actes principals, i és una qüestió més institucional tècnica i amb això. Però nosaltres mos cuidem molt que sigui representada per el Capítol Catedral de Mallorca, que són realment la institució aquí important, no?
0: En Sebastià fa més de 10 anys que fa feina a la catedral en temes de patrimoni.
1: Exactament, exactament.
0: És de Santanyí, però té una història curiosa perquè...
1: Sí, bàsicament és, jo sóc d'aquests mallorquins o la meva família que se van anar a Argentina en el principi del segle XX, quan les coses no anaven molt bé aquí, i nosaltres van tornar quan les coses no anaven bé allà, òbviament, no? En el principi del segle XXI, que un segle de diferència, més o manco, com en Gaudí nostre, pues sí, nosaltres ja van tornar i bé, fa més de 22 anys que estic per aquí trepitjant, no? Que sigui la Seu, Santanyí, pobles de Mallorca, i bé, molt content.
0: I en quin moment t'interesses pel patrimoni?
1: Bé, bàsicament això ha estat una situació que ha sobrevinguda sobretot pels estudis, sobretot en el màster que vaig començar, sobretot vaig començar a fer feina amb la Mercè Gambús, que va ser la meva directora de tesis, i ella me va inculcar, me va mostrar la importància que té la gestió del patrimoni, l'importància del patrimoni religiós, sobretot, tenim en compte que el que més té Mallorca, sent una de les ciutats més conventual, més important en patrimoni religiós d'Europa, pues que era, era una punta de lança, no, com se diu, era una qüestió per investigar, per dedicar-se molt important, i sempre ha tingut raó, no me'n sé per dir-la de qualque manera, no? Clar. I me vaig enfocar en la documentació, perquè jo sóc documentalista de la Seu, i sent historiador de l'art, pues, és aquesta especialització que s'ha de fer o que els historiadors haurien de fer, perquè ara ja ha canviat el perfil de la història de l'art, no? Ja el historiador de l'art tan sol és un poquet... Magre, si me permetiu l'expressió.
0: Tu tresques entre arxius i documentació.
1: Entre arxius i documentació actual, amb en Rafael Mor, que avui ha sortit,
0: sí,
1: per tot.
0: No?
1: He intentat fer feina plegat per ell. És la part més històrica, no? Perquè jo me dic Mac a la part més actual, més contemporània, el que se diu, perdoneu, no? Aquesta qüestió tècnica de l'arxiu intermedi. L'arxiu intermedi és aquesta, sí, és un poquet així, un poquet tècnic, ja t'he dit que
0: molt
1: parlaré
0: bé.
1: Molt tècnicament, que és la part de la documentació que estic, que és semiactiva, que encara s'utilitza per consultar breument, no? Per això, per aquí ja.
0: I avui, coincidint amb aquesta efemèride, justament heu fet un comunicat de la catedral en el qual explicau que heu trobat, que posau a disposició documentació.
1: Exactament, sí. Rafael Mor i tot l'equip de l'arxiu capitolà fa molt d'anys que fan feina amb això, no? Hi ha molt de fons. L'arxiu és una mina, bàsicament, per trobar informació. I la feina que ha fet en Rafael està molt, molt important, perquè es dedica a catalogació, a revisar arxius, no? I, de fet, això un poquet exclusiva, no sé si lo podria dir, que
0: tant,
1: farem
0: si
1: estem fent feina, sempre fem feina plegats per investigació amb la Seu, no? I ara estem feina d'aquesta documentació gràfica que encara està per sortir. La Mercè treu un munter de documentació en el seu moment, però encara poqueta de coseta, però encara se troba, hem trobat nous
0: coses
1: arxius
0: inèdites.
1: Gràfiques
0: fetes per Toni Gaudí?
1: No del tot. Això és el que nosaltres posarem a l'abast. Farem una petita argumentació, però després la comunitat científica ha de fer la investigació com toca. Nosaltres som, que sempre diguem...
0: Posau a disposició de...
1: Exactament, de l'usuari.
0: Dels investigadors.
1: Dels investigadors, donem aquest primer cop de...
0: És a dir, que fem una crida als investigadors, que
1: sempre,
0: aquí hi ha...
1: Sempre s'ha de fer, perquè
0: que
1: això...
0: Que aprofitin.
2: I és documentació gràfica molt antiga.
1: De l'època, de la reforma. Fa de 100 anys, 100 i pico d'anys...
0: Sí, de fet, heu trobat cartes de pagament, albarans, comptes de feines... prestades, sí, comunicacions, sí, sí, sí, contractes, factures, inventaris, lletres de canvi, tot això està molt bé, perquè sí, podien saber què costaven les coses en aquell
1: temps. Sí, això és una investigació...
0: que se l'ha encarregat.
1: La feina que ha fet Antoni Gaudí ha estat, no és desconeguda completament a la seu. És una reforma litúrgica molt important, en la reforma de l'espai, té implicacions també de la part sonora, però això s'ha d'investigar, que de fet l'estic desenvolupant ara.
0: També va treballar la part sonora, Gaudí?
1: Sí, sí, sí, la part sonora. De fet, abans de venir estava fent l'article per el Congrés de Barcelona, que jo me presentaré, essent la part sonora no una funcionalitat primera de la reforma, no han fet la reforma per això de la sonoritat i acústica de la seu, però sí que té... Tu toques cosetes de dintre, perquè m'entengueu, no? Uh-huh. Dintre la seu, mouts del cor, tens tribunes corals, tot això, i això té una implicació també sonora. Tenim en compte la recuperació del Can Gregorià, que ha fet Campins en el seu moment. Tot està relacionat, uh-huh, com sempre, a la
0: seu. Que interessant.
1: I mai està...
2: Per tu, quin és el document més valuós?
1: Opa. No ho sé, hi ha molts... Hombre, la carta pastoral del bisbe Campins és molt important perquè és la que marca... l'inici d'aquesta reforma, i que tenim de tot. Hi ha molt de dibuixos, qualsevol dibuix preparatori que ja ha sortit. Això no, ja t'he dit, no és una intervenció desconeguda totalment i que nosaltres ara, un plan nou. Hi ha cosetes per interpretar, per investigar, per debatre entre la investigació científica i això. I ja t'he dit que hi ha coses, Valdequí, també és molt interessant.
0: Valdequí,
1: que és que tothom... Valdequí, sobretot des de Barcelona.
0: Normal, és que és espectacular.
2: És que fa presència.
0: Sí.
2: Clar.
1: Per exemple, el Valdequí no és una de les millors coses que jo crec que ha fet.
0: No? Tu creus que no?
1: Del meu punt de vista, sempre.
0: I què t'agrada més?
1: Sí. La decoració del mur ceràmic, els dibuixos, trencadís d'allà dalt, mobiliari litúrgic. Teniu en compte que això modifica l'estructura de la seu, litúrgicament parlant, i s'ha d'incloure nou mobiliari per a aquesta nova configuració.
0: I que en tenia pensat fer-ne més, que finalment no va poder dur-se a terme.
1: Exactament, tot això fins a l'any, quan mor el bisbe Campins, tot això queda un poquet inconclusa. No?
0: Però l'altre dia m'ha fitxat passejant per de fora, que també hi ha una finestra al Palau.
1: A la capella del Palau.
0: Que també, que dius, això és gaudinià 100%.
1: Això és de Gaudí. Sí, perquè ell quedava en el Palau, allà, a dormir i tot això, i també ha fet coses que abans he sentit, que havia fet coses per el Palau, i també el que tenim sobretot en el Palau són peces que són de catedral, perquè és vitral que tenim a la capella, no tant, però sí la que tenim just a l'entrada, a la part esquerra, quan entres, és de la seu, aquest vitrall. Va ser no és dibuixo, sinó com se diu, una maqueta, no sé com dir-lo, és a dir, una experimentació. I va quedar allà que mai se van instal·lar la seu, no, aquest vitrall. El qual que sí, perquè tenim el de les verges, el confessor, però no tenim... Aquell sempre va quedar allà.
0: Clar, Gaudí ja és molt universal, molt conegut, però avui se marca una fita molt històrica que el farà molt més conegut encara.
1: És la fita d'en Gaudí. La fita d'en Gaudí. Tu has de tenir en compte que en Gaudí arriba fins a el Japó. Ens han demanat peces per anar al Japó, per tot. Sí, li agrada moltíssim. Als japonesos li agrada molt en Gaudí, per la llum, el color, segurament. I ens han demanat...
0: aquestes formes orgàniques.
1: Aquestes formes orgàniques. Ens han demanat... El que passa és que és un any un poquet difícil per deixar peces. Per què? Perquè nosaltres també fem exposició, fem cosetes i...
0: Normal.
1: És difícil moure peces, però nosaltres deixem aquestes peces, faltaria més. Perquè aquestes peces, quan se mouen, incentiven la investigació, incentiven que qualcú pugui veure-les, és públic també, que també és important, no?, per apropar la reforma de la seu en el públic. Perquè això és important dir-lo, no?, com representant això de la seu, no?, i l'he de dir jo, per dir-lo de qualque manera, que la seu és un moment important dins la vida i l'obra d'en Gaudí. Sembla que és una coseta com de fora, no?, això... I no, és molt important, perquè és un camp d'experimentació que després s'aplicarà on?
0: A la Sagrada Família.
1: Claro. I això és important dir-lo. I la llum, el mateix Valdequí, que han fet una còpia, per exemple.
0: Sí, de la Sagrada Família és ben igual.
1: És igual, més petit. Òbviament, una còpia, m'entens, no?
0: Pues, sí, mos entenem.
1: En aquest sentit. Però sí, sempre és primera... reforma, crec que és l'única que ha fet dins un temple religiós, gòtic, això és important, perquè la gent, quan arriba, jo quan vaig començar la seu fa 10 anys, feia qualque visita, esto lo hizo Gaudí, ¿no? No. No, la seu ja hi era. En Gaudí a moure coses dintre, però en Gaudí no fes res de fora, no fet...
0: No havia nascut,
1: com
0: no.
1: Com diu això, és el sòcul, no? El vitrall, no? El rosetó.
0: El rosetó.
1: Això lo hizo Gaudí, no. Això no, t'ho dic que no.
2: Sabem de l'obra d'en Gaudí aquí a Mallorca, però és prou coneguda en tota la seva dimensió pel ciutadà?
1: Sí, no t'he de dir. Per què? Perquè hem d'entendre que la reforma d'en Gaudí té a veure amb la reforma litúrgica, no s'ha fet per capritxo de qualsevol... No, té a veure una connotació litúrgica important, la funcionalitat del temple, qual és el dia d'avui. Religiosa, no? Això fa una celebració litúrgica i se complementa, o la part important quan no se fa això és la part cultural, la part de visita, la part de turisme, tot el que vulguem, no? Tot això és important perquè se pot conservar tant la part litúrgica, les obres i es posar, no? I a vegades la gent això confon. Òbviament, no? A vegades amb això de les visites Gaudí o quan ve gent de fora i puc entrem a la Capella Major, no? Que és on tenim la condensada més l'obra d'en Gaudí, sí que la gent se sorprèn, no? Uau, tals colors, llums, tot això. I sí que confon, però el que te diga, li soc autista. No, exacte. I li has d'explicar. I l'ha entès, la gent, no? Però si li has d'explicar. Per això tenim l'equip de gestió cultural, no? Que fan molt bé, expliquen molt bé les visites, i això, has de tenir també una sensibilitat.
0: La pregunta del dia, se santificarà Antoni Gaudí?
1: No t'he de respondre.
2: Des de la Sau que creïs.
1: Tampoc t'ha de ser en aquest sentit, no? Perquè és una qüestió institucional. Òbviament, ojalà, perquè era una persona de fe, això la va transmetre tanta en la seva impronta dins el patrimoni nostre. Òbviament, no? Això no s'encarrega a qualsevol una reforma litúrgica. Has de tenir una certa sensibilitat i saber parlar en propietat, mai millor dit, no? I després fer el seu temple. No?
0: Veurem què diu el papa avui en aquesta visita.
1: Claro, claro.
0: Estarem pendents.
1: Hombre, comença la Sagrada Família, que va estar 4 anys fins que va morir, i aixecar i fer aquest plan, i amb tot el programa iconogràfic, que bé, avui se veneix la torre, aquesta de Jesucrist, té un programa iconogràfic impressionant. Els 4 evangelistes, els apòstols, està superben configurat, no? Sí. Sincerament, això has de sebre, has de tenir sensibilitat.
0: I vos hauria agradat que el papa hagués vengut a Palma en aquesta visita.
1: Claro, nosaltres no és que lo van a intentar perquè no arriben fins a un punt, però claro que sí.
2: Clar, però hauria estat gros.
0: Sí.
1: Sí. Hauria estat increïble, però bé, ell té la seva agenda, això no, crec que no correspon a la, ni la seu, ni això és una anunciatura, bé, això s'organitza de tal manera, òbviament convidaríem nosaltres cap tipus de problema, però no hem aconseguit això, que sigui estigui representat la seu dins aquesta celebració, no, que
0: tant,
1: se farà.
0: Que bé. Doncs és interessantíssim, realment, tot això que m'ho explica en Sebastià, avui parlant de Gaudí i de la seu.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, i ara farem un petit joc, Sebastià, sí, tu que et sap molt. Petit joc sobre Gaudí i la Seu. I començarem en aquesta primera prova. Tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Gaudí.
2: Vinga, Sebastià, en 30 segons has d'enumerar intervencions que va fer Gaudí a Mallorca.
0: A Mallorca, sí.
1: Vale.
2: Vinga. Sí?
1: Moure's cor, tribunes corals, trencadís, mural ceràmic, moviment de l'altar major, treure retaule barroc... Lluminàries, òbviament, la introducció de l'electricitat dins la seu, sobretot.
0: Les làmpades són seves?
1: Sí,
0: disseny.
1: Dissenys i tot això, sí, desempedari, bé, de tot tipus, el ferro forjat, mobiliari litúrgic, vitralls, llum, color, tricomia, que és la tècnica per fer això. Intervencions arquitectòniques dins el palau, i dibuixos preparatoris i també qualque tipus d'idea posterior que tenia ell.
2: No han bastat, 30 segons.
1: Perdó.
2: No,
0: va ser bé, ho han fet.
2: Massa obra va fer, no? Bé, massa. Ja,
0: creus
2: ja
0: que hi ha qualque projecte que va quedar dins un calaix i que qualque dia se podrà fer realitat? No
1: crec que...
0: Qualque moble...
1: No ho crec.
0: Qualque cosa que va deixar inacabada, Gaudí, en el seu moment.
1: És que el seu punt d'inacabat també té el seu punt d'especialitat, no? Si hagués estat acabat, bueno, acabo, saps? Si dius, tal. Inacabat encara està, ai, què podria fer, no?, aquestes preguntes. No, en principi no hi ha res que estigui per fer, per dir-lo qualque manera. Un moment. La seva idea era continuar el mur ceràmic. Per això va deixar llocs o llocs buits per continuar posant els escuts dels bisbes de Mallorca dins el mur ceràmic de la Capella Major, per exemple.
0: I això ho aneu fent?
1: No. Això és una intervenció en patrimoni, això és molt difícil. Ara han canviat les coses administrativament, la intervenció de patrimoni. No, això no, òbviament. I és tot una obra d'en Gaudí... Això ja, és una altra
0: és
1: història.
0: Delicat.
1: Sí, se podria fer, però bueno, ja en un futur...
0: ja en parlarem.
1: Exactament.
0: Molt bé, tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, Sebastià, ara t'hem preparat unes preguntes sobre Gaudí i la Seu i la seva estada a Mallorca. Ja ho sabem, enguany és en Gaudí. Està bé recordar que a principis del segle XX el bisbe Campins, que ja ho ha dit, va encarregar en Gaudí aquesta reforma litúrgica a l'interior de la catedral. I també hi té molta relació Miquel Costa i Llobera, l'escriptor. De fet, en aquell moment era canonge de la catedral i una figura amb una gran sensibilitat artística. També, Llobera, va esdevenir un dels principals suports d'Antoni Gaudí a Mallorca. Tots dos compartien una visió profunda del catolicisme i una estimació per les formes de la natura com a expressió divina. Això m'encanta. La pregunta és, quina va ser la funció principal de Costa i Llobera en aquesta reforma de Gaudí a la Seu?
2: Va ser l'arquitecte tècnic de l'obra, Sebastià? O va ser el guia espiritual i interlocutor clau?
1: La segona.
0: Sí, de fet, aquesta amistança que tenien...
1: Li... Sí, perquè nosaltres estem investigant amb Rafael Morro la primera opció, de fet.
0: Sí? Que podria haver fet de... Podria...
1: No, no, i no, un altre.
0: Un altre, qui podria haver estat l'arquitecte?
1: Un sacerdot escrit a la Seu, que...
2: Teniu noms?
1: Sí, però encara...
2: Clar,
0: estem no s'ha patit.
1: No, no, no, arribat, no encara. És conegut, està la documentació, però encara hem de fer l'argumentació.
2: Conegut o desconegut?
1: No, desconegut, és a dir, conegut per la documentació, que la pot trobar, sí, la que esté publicada, però no s'ha fet aquesta interpretació que nosaltres volem fer per reivindicar aquest sacerdot, que, bueno, formava part del sèquito, com seria un dels col·laboradors d'en Gaudí.
0: I també curiós aquesta amistat que tenia Gaudí amb Miquel Costa i Llobera, que també va ajudar a tot això, tot plegat. Molt bé, segona pregunta per tu. Ara que estudieu i, com us deia, restaurau, pensau en restauracions d'Antoni Gaudí a la Seu i més enllà, un dels elements més importants que va fer Gaudí és el baldaquí, encara que tu trobis que no, és un dels més vistosos, claro. És així. Suspès en l'aire de les voltes de la capella real amb cadenes i cordes. Està format per un tapís brodat amb fils metàl·lics. És molt espectacular, però fixem-nos en la paraula baldaquí, perquè sap d'on ve aquesta paraula, baldaquí?
2: Ve de baldac, derivat de Bagdad, la ciutat oriental d'on provenien les teles precioses en què originàriament se feien els baldaquins... O bé de balda, cada una de les corretges de ferro que subjecten la tremuja de campana.
1: La primera opció,
0: clarament.
1: El tallo, no?
0: Així és, baldaquí ve de Bagdad, perquè era allà on provenien les teles precioses.
1: Per fer diversos palis, tot això. No?
0: A la primeria, i exactament, que després, supos que també va inspirar, i per això també té aquesta cosa...
1: Sí, òbviament, hem de tenir en compte qui és el baldaquí més important que té l'Església Catòlica. Pregunta per vosaltres.
0: Ah, no ho sé.
1: Baldaquí de Sant Pietro di Roma. Això és important. La funció del baldaquí és entronitzar, que sempre dic jo, que no sé usar paraula, però dona importància que l'element més important d'un temple religiós és saltar.
0: I clar, per això està allà.
1: Just allà.
0: I és allò que el situa, no?
1: Sí, hi ha altres interpretacions, que és la corona de Jesucrist durant l'Echeón. Bé, això, aquesta representació, però el més important és una figura arquitectònica. Això no és una arquitectònicament, no? Però la de Sant Pietro di Roma, com en altres llocs...
0: Sí que té un punt arquitectònic,
1: sí, són columnes, bàsicament.
0: Sí.
1: No, no
0: dic, però la de la Seu també...
1: Sí, no, tot no té no columnes, sigui... però sí que està subjectat a la
2: volta. Després
1: del
2: de Sant Pere de Roma, el baldaquí d'aquí, quin lloc ocuparia?
1: Més
2: important del món.
1: No, bueno, per nosaltres sí, sempre parlem per a casa, com se diu, sempre, sempre.
0: Molt bé, molt bé. Darrera pregunta per tu, Sebastià. Una altra frase feta que se diu molt i que és curiosa és aquesta que diu ja has mort qui va fer la Seu. La pregunta és si saps què significa aquesta locució.
2: Idò, se diu per advertir que hi ha present algú davant el qual no convé parlar d'alguna cosa, o se diu per indicar que no cal parlar més d'una cosa, que ja no té remei o solució?
1: Jo crec que és la segona.
0: Efectivament, ja ha mort qui va fer la Seu, és que ja està. Ja no pot parlar-ne pus. Això és curiós també, la importància de la Seu en el llenguatge, perquè quantes expressions, quantes locucions trobam en relació
1: amb
0: la Seu.
1: Sí, això que abans deies de...
0: De la Seu plena d'ous. Ah, que ho hem de contar, bueno, sort que m'ho has recordat.
1: Bé, això, les malles llengües diuen que això i no... que té poc té sentit, no està documentat, sí, fins a on jo sé.
4: No ha trobat documents encara.
1: No, encara d'això, però segurament té a veure amb la conservació de la pedra, per la Clara d'Ou.
0: Ah, sí?
1: En principi això és el que
4: com?
1: Se, de, sí? Se diu. La Clara d'Ou és la pintura al temple, que se diu, se fa en Clara d'Ou. I això té, és un aglutinant, com si fos una cola de conejo, que se diu això, sí, que permet que la pedra no caigui o que se pot desfer aquesta pedra de marès que tenim, que és arena, bàsicament.
0: Clar.
1: Això ja t'he dit, que això segurament aquí tècnics en conservació, ah, això no pot ser, però podria venir per aquesta qüestió, val? Més que la part més de...
0: Ja, perquè antigament...
1: Se demanava per la conservació.
0: Se demanaven blanc d'au per
1: això, per conservar, per mantenir la pedra que no caigui.
0: Clar,
1: no?
0: Que et dic, aquest que
1: no està ultradocumentat això, però sí que he sentit a vegades això de qualque tècnic, no, això segurament ve d'això, tal, i té sentit.
0: Home, això seria
1: sentit,
0: molt interessant.
1: Eh?
0: Aquí també tenim una altra clar, via d'investigació.
2: Jo sempre m'havia imaginat la seu plena d'aus.
1: Ja,
2: plena,
1: és que...
2: Omplir la seu d'aus.
1: Literal.
2: Clar, és difícil. Mal de fer, mal de fer.
1: Les opcions que teníeu eren, perdoneu, la segona, que era la correcta.
0: Sí, ara t'ho recordarem.
2: De Jazz Mort, qui va fer la seu?
0: No,
2: no s'havia de tornar a darrere.
0: Que ja ho tenim tot preparat, que poden partir, brevetjar d'un èxit insignificant.
1: No estaria malament. Aquesta també tindria sentit.
0: Va fer molt de dobbes.
1: No, la segona tindria sentit, però ja tinc la part més tècnica, perquè jo no soc més tècnic. Diria que també
0: que
1: és
0: sí,
1: això. Però,
0: perquè antigament era un conservant.
1: Hombre, és de l'època medieval.
0: No coneixia
1: medieval,
0: les propietats de sol.
1: L'època medieval, la pintura del temple, se feia amb bou, bàsicament. I això és la pintura que tenim de taules medievals, se feia així, bàsicament, no? Perquè és un aglutinant per els pigments.
0: I de Sebastià, enhorabona per tota aquesta feina d'investigació, tot això que m'heu donat a conèixer.
2: Tota aquesta informació.
0: Ara el calendari, quin és, Sebastià?
1: La pròxima setmana.

0: que encara per confirmar un munt de cosetes.
1: 8 de desembre.
2: L'apuntàvem a l'agenda. Sí, 8 de desembre.
0: Ja
1: Sebastià Escales, moltes gràcies, un plaer. Gràcies, gràcies a tots. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio, formació.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No hi noturam, hi noturam.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Moment per encetar la segona hora de Tenta, la segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i taula plena per analitzar l'actualitat del dia, perquè si fins ara hem jugat amb les paraules i les intervencions que va fer en Toni Gaudí a la Seu, meravelloses, aquesta entrevista que hem pogut fer avui amb responsables del patrimoni de la Seu, ara mos toca saber també què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I tal, si és l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tempto, el saludem en Xisco Nadal,
1: aquí torna
0: en Celestí Olivem, en Miquel Jum,
2: bon dia,
0: i en Raquel Agüeros. Com estàs, Raquel?
3: Bon dia, corets, com estàs?
0: Molt bé. Tu que ets una dona que t'agrada l'arquitectura... Ara parlarem d'arquitectura, perquè tenim aquí uns arquitectes a Balears que són premiats.
3: He vist les imatges, sí. És una passada.
0: Ah, que sí?
3: Sí, superben integrades.
0: Per favor, comenta'm aquests edificis, aquests projectes arquitectònics Balears premiats. Sí.

Idòs i dos projectes mallorquins han estat guardonats en els Premis d'Arquitectura 2026 organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Aquests premis reconeixen el talent i el compromís dels arquitectes per trobar un equilibri entre el respecte a la història i la cultura i la innovació sostenible. El Pla Estratègic de Regeneració de la Platja de Palma, fet per Victòria Fiol i Land Lab, ha rebut el Premi de Sostenibilitat i Salut. Aquest projecte proposa un procés d'adaptació de la platja de Palma al canvi climàtic i proposa naturalitzar els carrers i crear sistemes de revegetació a través d'una infraestructura verda que optimitzi els recursos naturals. El jurat va valorar aquest projecte de regeneració per apostar per la sostenibilitat i salut en un context sotmes a una alta pressió humana.

0: I un habitatge fet 100% amb marès proposat pel despatx mallorquí TEDA Arquitectes a la colònia de Sant Pere ha rebut el Premi Professió d'aquests Premis d'Arquitectura 2026. Un projecte que cerca un equilibri de la casa amb el territori de manera natural. És a dir, és un habitatge que s'integra perfectament en el seu voltant. El jurat va destacar d'aquesta obra la declaració d'amor dels arquitectes cap a la pedra de marès.
1: I no ets l'únic guardó que rep el nostre següent convidat de TEDA Arquitectura, perquè també a Madrid la setmana passada varen rebre un premi nacional, Premi Hispàlit per construccions fetes en ceràmica, amb Montfalanitxés, per una casa que siu Cara Brigit, i a més també tenen sorpreses aquests propers dies. Ja no sé quant de premis acumulen, però volem parlar amb en Jaume Mayal. Jaume, com estàs?
2: Molt bé,
1: Margarita.
2: Benvingut.
1: Hola a tots. Gràcies. Enhorabona, Jaume. Jo no sé com ho fas per on guardar tots aquests premis, si és que vos donen qualque cosa física.
2: Sí, es feia la queixa de que cada vegada venen que entrestats. Endavant, sí.
1: Però això són, això diuen, el modern diuen pongos.
2: Exactament.
1: D'aquests que fan il·lusió, que costen molt de guanyar, Jaume.
2: I tant, sí, bueno, és la feina de molt de temps, diguem-ho així, molta intensitat i, bueno, i d'un equip gros de gent, perquè ara jo xerro per veu de tot un grup de gent.
1: Clar, Jaume, TEDA Arquitectes, dius que ja fa anys que feis feina, anys que també feis projectes sostenibles, treballau molt en marès, treballau molt temes de sostenibilitat, de cases que puguin mantenir-se per elles mateixes, no sé com, ara ho explicaràs millor tu que jo.
2: No, ho sé.
1: Però tot això amb premis, perquè sempre se vos reconeix aquesta tasca.
2: Sí, bueno, això dels premis és relatiu, hem de relativitzar. La veritat és que darrerament hem tingut moltíssima sort, moltíssima. Ara aquestes dues setmanes n'encadenem tres, dos a nivell nacional i un mundial, diguem-ho així. I això és una sort, i, bueno, perquè això quan estàs ja a la final, qualsevol pot guanyar, per dir-ho així. Però la veritat és que sí, que hi ha aquesta mirada, diguem-ho així, d'avançar mirant enrere, no?, d'utilitzar recursos que tenim a mà, de sentir-nos part de la tradició, és a dir, de contemporaneitzar aquesta tradició del lloc, allà on mos establim, i per tant mos sentim això, part d'aquesta tradició local mallorquina, en aquest cas, d'aquest darrer premi. Sí.
1: De marès també. Com el valoren en marès en aquest guardons, per exemple, a Madrid, que ara l'altre dia hi vareu anar, o aquest Premi Nacional d'Arquitectura? No ho sé. Ells no coneixen en marès.
2: Bueno, sí, suposo que relativament sí. Hi ha alguna... Bueno, ja coneixeu aquesta casa de Can Utzon, que va fer, bueno, aquesta, una de les millors cases del segle XX a Mallorca, i que realment se coneix. Però, bueno, jo crec que el que se valora és aquesta voluntat de treballar amb productes locals, que ja és una frase una mica desgastada, però, si més no, d'anar un poc més enllà i trobar-li, diguem-ho així, totes esprema, diguem, les possibilitats d'aquests materials que tenim a mà, diguem-ho així, reduint tot quan se pugui les emissions en el procés constructiu, i no només en el procés constructiu, sinó després durant la vida útil de l'edifici, no? I en aquest cas, a la colònia, clar, ens trobem, vol dir, a l'entrada, no?, un edifici 100% de marès, evidentment no 100%, però sí que jo la considero quasi una casa manifest, perquè s'estira l'ús del marès a racons quasi insospitats i fins i tot invisibles. És a dir, en aquest cas, per exemple, el terreny era un terreny de roca, està de vora el torrent de la colònia, i mos posaven damunt una llenca de pedra enorme, una roca enorme, que, per tant, no fa necessari utilitzar sabates de formigó, fonamentació de formigó, que és lo esperable. Per tant, també, la fonamentació, que és una cosa que no sabeu, però que està allà, que deixa empremta, no?, també s'ha fet marès. O tots els forjats, ja siguin en voltes o en arcs plans, etc., segueixen les voluntats del propi material, diguem-ho així. Per tant, és quasi això, un test pel propi material en si.
1: Raquel, que li vols demanar a en Jaume.
3: Hola, Jaume, enhorabona pel premi. Una cosa.
2: Moltes gràcies.
3: Tu acabes de dir que la casa no és 100% marès, perquè sí, òbviament no se podria fer. Per què no? Com seria una casa 100% marès?
2: Bueno, no s'ho podria fer, entre altres coses, perquè has de fer una junta. Mm. En aquesta junta, en ple escals, per exemple, intentant no evitar ciments, sinó que fem morters de calç, amb un àrid amb grava molt fina. Hi ha elements, per exemple, els paviments, són de rajoles de test. No els de marès, podria ser de marès a interior, però realment no és el 100%. Tots aïllaments no se fan en marès. O sigui, hi ha uns altres materials, les portes, no? Les finestres, no? Hi ha altres materials, sí.
1: Mira, avui
2: no?
1: Hem conegut una cosa, Jaume, encara parlàvem de la Seu, sí, i de Gaudí, perquè, clar, avui s'ajunta tot. És un dia, sí, d'aquests,
2: sí,
1: històrics.
2: Sí, sí, exactament.
1: I parlàvem amb un expert en patrimoni de la Seu i ens contava que la Seu plena d'ous, aquesta expressió que tant sentim, podia venir de que utilitzaven el blanc de sou per protegir el marès perquè no caigués de... Era una manera de conservar el marès perquè no caigués sense les miquetes que fa el marès quan cau.
2: De fet, Cerdó, no ho he sentit, me sap greu.
1: Idò, sí.
2: Però la veritat és que és molt interessant.
1: Podria
2: perquè...
1: ser.
2: No, ni idea, ho podem provar. No sé, Saunial, es queda una estona.
0: Clar, com a arquitecte, però, què diries?
2: Però, sorprenent, però realment és que hi ha molt d'aquests usos, no, que han perdut culpa de la tecnologia, o gràcies a la tecnologia i la industrialització, que té una cara molt bona, però després té una cara dolenta, que és que les coses que són fonamentals o bàsiques o elementals o fàcils d'aplicar se van perdent en pro d'una normativa o d'una... O sigui, que te fa perdre un poc el que tens a mà, les possibilitats d'allò que tens a mà te'ls fa perdre, diguem-ho així de vista, no?
1: Curiós. En Jaume demà se'n va a Viena. Què vas a fer demà a Viena? Ho poden contar, Jaume?
2: Bueno, el poden contar un trosset. No sabem el final, però bueno, sí, és casualitat. Vull dir, són, bueno, a vegades se donen aquestes casualitats. Pues sí, una altra casa, que no, bueno, és l'altra punta de Silla, realment en el Toro, a Calvià, està nominada com a finalista. Bueno, aquesta és un premi a nivell mundial, sí, una de les millors cases fetes amb ceràmica, una altra vegada, en el món, diguem-ho així.
0: Feta,
2: no?
0: Tot en ceràmica.
1: Bé,
0: tot. Bueno, tot, sí, ja mos entrem.
2: Principal,
0: sí.
2: Principal.
3: Com lo del marès, material principal.
2: No, 100%, però bueno... material principal de la ceràmica, en aquest cas els paviments són de pedra vinsalem, per exemple, bueno, sempre fem això, servir material d'aquí, perquè realment són... És curiós, perquè és una cosa quasi màgica, que no, que els materials que te dona la natura, d'entrada ja són respostes climàtiques en el lloc allà on tu piques, no? A Mallorca tenim les marees, per exemple, que és molt feixuc, no? Per tant, té inèrcia, li costa canviar de temperatures, com quan entrem dins una possessió, no? Que aquelles que pesen, els costa canviar, no? I, per tant, ens estiu s'està fresquet. O són materials higroscòpics que absorbeixen les molècules d'aigua que hi ha l'ambient, allò de la basca que abans estiu. Però si tens un material higroscòpic que absorbeix aquesta basca, pues de dins estaran més fresquet, no? Bé, això són els principis aquests dels propis materials que tens a mà que ja t'ajuden a solucionar el problema.
1: Hem de posar un Jaume Mayol a la nostra vida,
0: sí,
1: està,
0: sí,
1: clar.
0: Sí,
1: jo sempre dic que et soni a la meva vida és poder tenir una casa d'en Jaume Mayol.
3: Clar, com és que teva?
0: És un somni de molta gent.
3: Com és que teva, Jaume? De preciosa.
1: Jo sé com és casa seva. Aquesta, bueno. Això que diuen en casa d'Herrero.
3: En casa d'Herrero, cuchara de palo.
2: Això mateix. Això mateix. No, bueno, jo l'he inspirat a casa padrina, fet uns petits arreglos i sí, molt seguint del que tenim a mà, eh? Més ben dit, i seguint en s'història. No? Sí.
1: Clar, tenen tanta feina que...
4: Jaume, na Raquel té un terreny petit i estava molt interessada amb aquesta entrevista perquè li agradaria una de les seves cases de disseny. Ets com aquests restaurants d'estrella Michelin, que hi ha anys de coa. Ho dic perquè na Raquel vol demanar número.
2: Vinga, se pagui la cova. No, procurem estar a l'abast de tothom. No, molt allunyats del que seria això. A més, ho has pronunciat així en plan francès, que encara sona més exclusiu. Procurant ser populars, comuns, habituals, propers i humils, diguem-ho així. A l'abast de tothom. No?
0: I jo estic entre casa de marès o de ceràmica.
1: Ah.
0: Clar, que me sortiria més a compte.
2: Mira, a Llubí vàrem fer una cosa... I és mitjo-mitjo, que m'ho va passar, que és una casa que tenim a Llubí, una casa molt interessant, bueno, premiada en els darrers Premis d'Arquitectura de Mallorca, precisament, que la pua interior és de ceràmica, no van tenir cap maó de tots els que han utilitzat per construir, i la fuga exterior és de mares, i entre elles hi ha l'aïllament, no? És a dir, que també, si no estàs decidit, depèn de la situació, també se poden combinar els dos materials sense cap problema. No, però són molt amics.
0: La ceràmica deu ser més delicada, no?, com a material.
2: Depèn.
0: Per viure, dic.
2: Depèn, bueno, però no sé, si l'emplés de paviment és molt millor, si la pot vidrificar és una altra història, el marès veu més, bueno, depèn de les situacions. Depèn de les situacions.
4: Jaume, la cortarada de Raquel Agüeros és de vora la platja. El marès aguanta bé la litra.
1: Sí, aquesta bueno, casa que l'Ai Sant Pere està ben a prop de la mà, sí.
2: El marès, ja sabeu tots que s'ha de fer a partir de surten de les platges, no? Ja s'hagin, sí. Ja sigui marès eòlic com marès marítim, s'han sedimentat o de vora les platges o les dunes, per tant, marès eòlic, o dins l'aigua, per tant, marès marítim, no? És a dir, que les platges i les marès no poden queixar millor. Les platges són de marès.
4: Ja ho sap, Raquel. No? Sí. Aquestes dues cortarades que tens de vora la platja no diran cindret. Es marès, tu que passaves pena, que deies, ai, no sé si em quedarà bé o no. I del marès 100% en el teu cas.
0: Decidit, no, Jaume, has de convidar.
3: Clar, però Jaume, una cosa, que encara t'aniràs i no hauràs respost la pregunta d'en Celestí. Si tu vas un poc més a l'econòmic, marès o ceràmica?
2: Bueno, és que tot és molt relatiu, eh? Ni és una cosa ni és l'altra. Mm. Tot depèn de com s'utilitzi, està clar.
3: I de les porterades, clar.
1: Sí,
0: bé. Allà barat o surt, ja, també se diu, eh?
1: Això és
0: verà. Tampoc no sabem si és
2: però, bueno, també és veritat que a nivell econòmic, ara estem acabant uns habitatges de protecció social, sí. Passiva i són principalment de marès. Vull dir que no... Tot és combinable, eh? Tot, però depèn.
1: Però en Jaume no només fa projectes a Balears, sinó que també ara fas un iglesi, me'n conta molt això de ser iglesi, perquè jo que no me'n puc avenir.
2: Això és una història un poc particular, no sé si m'ho anem per les branques, però, bueno, sempre... Bueno, la veritat, no sempre, però vam començar fent feina aquí a Mallorca, però hi va uns anys de crisi, molt, molt bèstia, ja ho recordareu, no? Vau fer 15 anys, i vam començar a fer qualque concurs a fora, per practicar, no? Com un escriptor fa crucigrames, fer concursos a fora, que, bueno, no eren ben bé per guanyar, però vam tenir la sort de guanyar-ne una Suïssa, una escola, que vam acabar, i va anar molt bé. I mentrestant anàvem fent qualque concurs a fora, no? Sempre tenim una cama a fora, bueno, estic donant classes a Suïssa ara mateix també.
1: Sí, classes a la
2: universitat. Sí, va sortir l'oportunitat de fer una petita capella, bueno, una esglesieta, no, una cosa molt petita, molt particular. A Bèlgica, va, vinga, la mos presentarem també, no? Casualitats, bueno, sorts, no sé, un treball amb pedra sense voler, quasi, o, bueno, i van guanyar aquest concurs, no?, d'aquesta església. I res, i ara, bueno, abans de l'estiu, en principi, s'acaba. És una cosa un poc particular, no?, això de fer una iglesia en el segle XXI. Però, bueno, crec que li hem donat una volta a l'enfoc, diguem-ho així, la iglesia i religió... li han donat una volta i crec que estarà prou bé.
1: Com en Gaudí. Sí.
3: No, però quina volta? Mos ho pots explicar un poquet?
2: Bueno, jo, sí, de fet estava en els principis del concurs que entregàrem, que jo sense ser massa religiós, diguem-ho així, no? Perquè no apareixerà. Però bueno, que això d'eclesia vol dir reunió, no? I per tant... I ara estiraré un poc això aquesta, vol dir reunió, vol dir una reunió de gent, com la cara feim a distància, no? gent bueno, que se respecta o té una mateixa mirada, no? Per tant, se reuneix per X, no? En aquell temps hi havia unes creences X, no? Bueno, hi ha una gent que promulgava sermons i tal, no? I se reunien per bueno, era un tema de una voluntat d'agrupar-se com a humans, no? I ara l'estir perquè... És molt particular. Ara, mentre fem un cicle d'aquest, estem fent que quasi és una intervenció paisatgística. No? És un objecte en el paisatge. No? Forma part d'un paisatge del segle XVIII, que és un paisatge natural però artificial, perquè està fent passar amunt, no? I té cara com de... Quasi és un grot o una culminació d'aquest paisatge romàntic. Bé, mentre fèiem això, mos criden... Ho dic perquè és quasi el mateix. Sí, Glesi, que això que ara vos explicaré. Mos criden bueno, d'un festival de música techno que se fa a les afores de Brussel·les cada any, no? Un festival que reuneix 15.000 persones durant 3 dies, no? Menys si volíem fer un pavelló per un milenar de persones, no? I alhora estàvem fent un iglesi i un pavelló de música tecno, no? Que...
3: Una reunió, igualment.
2: Segon com, és el mateix, no? Perquè aquest pavelló tenia com un, bé, una espècie de tòtem en el centre, no? I on hi havia un senyor que predica, que li diuen DJ, no? I la tribu que balla al voltant i celebra seguida d'una manera magnífica i fantàstica, només és que se reuneixen a diferents hores, no?
0: Clar, són però... parroquians, també.
2: Però, exacte, exacte, exacte. Bé, no, és això, celebrar la vida, diguem, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí. I de Jaume Mayol, enhorabona, hauràs de venir un dia, perquè clar, tenim tantes coses que mos ha d'explicar Jaume, tant de reconeixement i tanta bona feina, així que moltes gràcies i una ferrada
2: a tu. Gràcies a vosaltres per interès, és un plaer.
1: No? A tu i en el teu equip. Una ferrada forta.
2: De part vostra.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: I de Té d'Arquitectura, que projecte en català per Jaume Mayol, que guanya tant de premis i que
3: du
1: fan arquitectura.
3: Du molt d'anys, jo s'hi vaig conèixer.
1: Sí. Una... Bé, molt d'anys, que en Jaume deu tenir 50 anys. No
3: sí, no, no, no, però...
0: No arriba, crec.
1: No, no arriba.
0: No?
1: No, deu tenir 49.
4: Vols. No sé si et sembla la manera de convèncer un arquitecte perquè te faci una casa, Raquel Agüeros, dient que és molt, molt gran.
3: No, no he dit que és molt gran, dic que duen molt d'anys a dalt. Jo els vaig conèixer. Sí, és vera, segurament que és fruit de tota la feina que han fet abans, no només ells, sinó el seu equip i socis, però és vera que varen anar, me'n record, a la Fira del Disseny de Londres un any presentant una marca que es deia Made in Mallorca. I s'estan consolidat d'una manera impecable dins un món que és ben complicat.
1: I tant. Sí, sí, és una marca ja internacional.
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, deixem l'arquitectura, tornem a la Sagrada Família, tornem a veure quina la fa ara el Papa, perquè ja sabeu que d'aquí una estona beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família.

0: El Papa Lleó XIV acaba avui la seva segona etapa del viatge a l'estat espanyol. Ho fa amb una agenda ben plena. Avui de matí ha visitat la presó de Brians i al migdia ha anat fins a l'abadia de Montserrat per resar-hi el Sant Rosari. Però el gran esdeveniment d'avui és la seva assistència a l'acte central de l'any Gaudí, just el dia que fa 100 anys de la seva mort, durant el qual el Papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús. Aquesta torre, de 172 metres i mig d'alçada, que ha convertit la Sagrada Família en l'edifici més alt de tot Barcelona. I ara que la Sagrada Família ja ha arribat a la seva alçada, només queda una intervenció per fer. És la de la façana de la Glòria, la principal d'aquest temple, en la qual s'ha de representar l'infern, el purgatori i el paradís, tal com ho va concebre Antoni Gaudí. Qui es troba en bona posició per ser qui finalment faci aquesta intervenció a la façana de la Glòria és l'artista mallorquí Miquel Barceló, sobretot perquè té una gran experiència en fer intervencions a d'altres esglésies i catedrals. La mida d'aquest projecte serà de 50 metres d'alt i 50 d'ample, i si finalment et seleccionat, dedicaria a d'haver 15 anys de feina a poder acabar-lo.
1: Mm. Això diuen, mm-hmm. Ho sabrem avui. Incògnita.
2: Tem per mi que tots són dies històrics des de fa anys.
1: Avui especialment.
2: No, bé, avui...
0: No, i després, quan s'acabi aquesta façana de la Glòria, vendràs moment clau que tothom que viu en el voltant de la Sagrada Família fa anys que tremola, que és que està pactat...
3: S'han de fer
0: que,
3: les escales.
0: S'han de fer les escales i que es demoleixi part, no sé quantes finques s'han s'han d'esbocar, sí, que de fet, quan varen comprar les cases, ja constava en allò que era el seu contracte de compra-venda, que aquestes cases no eren en venda en propietat, sinó que eren com una espècie de concessió. Uh-huh. I ara hi ha una mica de trull, bàsicament, perquè comprar-se un pis a Barcelona...
4: Ja hi viure dos anys...
0: No te pensis que sigui fàcil.
4: Diré que des de dins ets llit. Veies les...
1: No.
2: En sèrio?
1: Tu vas viure aquestes cases que pentures seran esbocades?
4: No sé si són aquestes.
1: Però vas viure davant la Sagrada Família.
0: Vivia. Però i vas viure com? Quan vas anar a classe en la Xenoa?
4: No,
0: posteriorment. O vas passar per allà un dia perquè tenies una persona especial en qui vas berenar dos de matins?
1: Fas una caixa de sorpreses. És a dir, que tu...
4: Carrer La Panta en Mallorca.
1: De Safiner... És el carrer Mallorca, sí, allà on hi ha aquestes Mallorca. Cases que pentures seran esbocades.
4: Clar. Les darreres de que nostra, sí, que precisament era la meva habitació, donaven en el parc de Sagrada Família. De dins el llit, veies tot. Wow.
2: Una cosa.
0: Per tant, no s'ha acabat la Sagrada Família. Tothom diu, donant per concloses les obres de la Sagrada Família.
4: Principi, no. Un piset de bon preu.
2: No, això t'anava a dir.
4: Fa 21 anys.
2: Tu pagaves més per tenir aquestes vistes?
4: No. Era un lloguer econòmic.
1: Va ser coincidència, però que fos allà.
3: Segur que ara no ho és tant.
0: És que fa 21 anys encara Barcelona no estava gentrificada com ara, estimada.
4: Clar, no sé si seran aquelles finques.
1: Haurem d'anar a mirar.
4: Clar, perquè... Segurament han de ser aquelles finques.
2: Però això és com comprar...
4: Perquè són les d'abans, de ses façanes.
0: Supos que primer
4: i de fet per això hi ha els parcs a banda i a banda.
0: Supos que primer si trien Barcelona o l'artista que triïn farà aquesta façana.
4: Però què vol dir que les escales pegarien a carrer Lepant?
0: El disseny de Gaudí està fet que un pit s'acabi aquesta façana de la Glòria, s'hauran de construir les escales, unes escales immenses, que donaran pas a la Sagrada Família. I Gaudí no volia que passés, com per exemple sí que passa a la catedral d'aquí de Mallorca, a la Seu, que tu no pots veure la façana sencera amb molta perspectiva. El que va dissenyar Gaudí era que tu, des d'en fora, poguessis admirar la Sagrada Família. Per tant, els edificis, ara no sé quin costat és, si és nord-sud, est o oest, basta cercar-ho per internet i ho trobareu, però sí que ara mateix hi ha certa polèmica, perquè en el problema d'habitatge que hi ha a Barcelona, que s'hagin d'advocar aquestes cases, no està del tot clar que l'obra de la Sagrada Família se pugui acabar com la va concebre Gaudí, tot i que han de dir que la gent, quan va comprar aquestes cases, aquest pisos tenia clar que no era una compra, sinó que era una espècie de lloguer...
2: Sí, una sessió...
0: No etern, però sí una sèrie d'anys.
1: Sí, sí. Doncs pendents, d'aquí una estona, crec que és d'aquí una hora, que ha començat tot plegat, i a veure què passa. Si segur és que s'anuncia avui, no ho sabem, tampoc.
2: Segur que seran unes imatges espectaculars.
1: Això
2: no?
1: Segur.
2: Jo crec que a nivell internacional, la marcada que s'ha fet a Barcelona fent coincidir això i que ell hagi pogut venir,
1: el papa,
2: jo crec que això serà ja un poquet com el sus de... d'un altre tipus de coses, també, no? Aquesta imatge...
0: Ja estàs d'acord, doncs, ara, que l'Agüeros, tu que ets experta també en arquitectura i en catedrals, després de la Seu de Mallorca i la capital de Colònia, de les catedrals més belles que hi ha és la Sagrada Família, sí o no?
2: Podria ser també la primera, eh?
3: Més que
0: la nostra.
2: La Seu és preciosa, però la Sagrada Família és una obra... Bé, jo crec que...
0: És que té massa moderna. És que jo som molt gòtic per això.
2: No. Dic que la imatge crec que serà una preciositat i donarà la volta al món.
1: Segur. Va, darrer tema, perquè tot això ho haurem de pair amb un dels estius més calorosos que ens esperen.

0: Déu, si ja mos podem preparar per aquest estiu, perquè farà molta i molta calor. L'Agència Estatal de Meteorologia va presentar ahir a Palma els pronòstics per aquest estiu, i segons les seves previsions hi ha una alta probabilitat que les temperatures estiguin per damunt de la mitjana durant el proper trimestre aquí a les Illes Balears.
1: Què vol dir això?
0: Clar, una previsió...
2: Patirem molt,
0: sí, sí, jo crec que sí. Una previsió que arriba després d'una primavera excepcionalment càlida. Les Balears han registrat rècords de temperatura mitjana màxima i fins i tot s'han assolit temperatures pròpies de plestiu abans d'hora. Una tendència, segons diuen des de l'EMET, que es pot relacionar amb l'escalfament global i amb l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.

0: I des de l'AMET ja ens avisen. Aquest estiu no només farà calor de dia, també de vespre. Ja es preveu que augmentin les anomenades nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus durant el vespre, i també les nits tòrrides, que és quan el termòmetre marca més de 25 graus. És a dir que...
1: 20 graus ja és tropical.
0: 20 graus ja és tropical i 25 20... ja és tòrrid.
2: Ja
1: l'estiu, quan tenim 20 graus, però... i donant gràcies.
3: Sí, però no és el mateix 20 graus de dia, clar, 20 graus de vespre, estimada. Si de vespre no refresca, l'endemà encara és molt pitjor.
0: Això no és tot.
4: I si més has anat a la mà i t'has torrat de dia...
0: Això no és tòrrida. Que sí, que és tòrrida, sí.
5: Hi ha nits tòrrides, també, que són una altra cosa.
3: La Raquel és molt tòrrida.
0: Però no és tot això. Hi ha molta probabilitat, diuen, que aquest estiu al Manco hi hagi dues onades de calor. Així que...
4: Dues.
0: No es poden preparar.
4: I com de
0: llargues,
4: no ho sabem encara.
0: No ho sabem.
5: No se sap. Doncs preparem-nos, fem un tento, parlant tot d'una.
6: Quin és el teu moment de tento?
7: Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. El meu moment tento de la setmana és dins l'avió durant el vol setmanal a Barcelona per acudir a l'Institut d'Estudis Catalans quan som capaç de llegir qualque cosa de creació.
6: IB3 Ràdio és diversitat.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol.
9: Tèntol. Tèntol.
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

el vitiligen. Amb motiu del Dia Mundial del Vitiligen, en castellà vitíligo, que se celebra el 25 de juny, volem donar visibilitat a aquest trastorn cutani, més habitual del que podríem pensar, i comentar-ne alguns dels termes principals. El vitiligen es caracteritza per l'aparició de taques a la pell, és a dir, àrees despigmentades a causa de la pèrdua de melanòcits. Els melanòcits són les cèl·lules responsables de produir melanina, el pigment que determina, per exemple, el color de la pell, del pèl i de l'iris dels mamífers. Aquest trastorn, no trastorn, no és dolorós ni contagiós, però sí que pot tenir un impacte emocional en les persones que el pateixen. En alguns casos hi ha predisposició hereditària. Per sort, encara que avui en dia no té cura definitiva, els tractaments actuals poden ajudar a frenar-ne l'evolució i afavorir la repigmentació. Esperem que un dia no gaire llunyà es descobreixi una cura definitiva per a aquesta afecció de la pell, el vitiligen. I terme explicat, terme acabat. A Contracop, amb Raquel Agüeros.

0: Raquel, després...
1: Pokémon.
0: De repassar l'actualitat. Mos toca saber l'actualitat, Coreto.
1: Ai, l'actualitat. Mira-la, mira. A jo m'encanten totes aquestes visites d'estat, o viatges apostòlics, m'estic referint a la visita del papa, no només del papa, de cap d'estat, que sempre hi ha com molt de boato i tot això, no? O, però... Fins i tot, la figura del papa ha transcendit no només, com deien en Saudio, no només a les pàgines dels diaris, com una visita normal, diguéssim, que se m'entengui el terme normal. L'altre dia...
2: Una altra visita d'estat.
1: Sí, exacte. L'altre dia va fer un discurs al Congrés dels Diputats i, clar, ell ha sortit. El papa surt. Per la ràdio, per la tele, pels diaris, per les pàgines de societat, per les pàgines de política, en les pàgines d'internacional. Vull dir, aquest dies ho està agafant tot. I fins i tot també les revistes del COC, aquesta setmana, Margalida, se fan ressò d'aquesta visita.
0: Les portades són...
2: Totes excepte una.
1: Totes excepte una. Totes excepte la revista 10 Minutos. Que la revista 10 Minutos du en portada el torero Roca Rey.
0: I la teva amiga.
1: I la meva amiga de Pamplona,
0: Natana
1: Rivera. Lectura, si
2: jo
1: vols...
2: Jo aquest cap de setmana seré a Casa Pradina.
1: Ah, i...
2: De Natana.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah!
2: Ja t'ho diré.
1: Bandido, bandido. Fas una escapadeta, així m'agrada. Crec que la revista que ha tingut més ull ha estat la revista Lectures. Per què? Perquè ha esperat el darrer moment a triar una imatge del papa ja a Barcelona. És a dir, tot aquest cap de setmana passat hem viscut les imatges del papa a Madrid.
2: També perquè Lectures s'ha dit a Barcelona.
1: Sí, però és la que més pegada va en l'actualitat, diguéssim.
2: Amb això sí que en tu.
1: Hem esperat ahir que el papa passés per allà o... Bueno. I ha posat una imatge de la Sagrada Família i del papa Lleó passant per allà. El papa Lleó nace història en su visita a Espanya, diu la revista Hola. Històrica visita del papa Lleó en 14, revista Semana. España se echa a la calle para recibir al pontífice. Revista Lectura, la històrica visita del papa. I també a la revista 10 Minutos, una finestreta. Fixeu-vos quina concepció més diferent, no? Demostra una mateixa visita. Ells han triat, els companys de 10 Minutos, no s'olvida de los más desfavorecidos en su visita a Madrid. Va estar a un esdeveniment amb gent de Càritas diocesana i bé, va tenir una petita trobada amb gent. Avui també ha estat a la presó de Brians, a Barcelona, i ha pogut sentir testimonis de tot això. Això és el que hem vist, Margalida, Xisco, però també hi ha moltes coses que no hem pogut veure. Vos recordeu fa mesos quan es va anunciar la visita del papa, sí, que vendria aquí? Ai, pot ser que coincideix amb en Bad Bunny. Se reuniran,
0: que sí,
1: no?
0: Sí, que sí,
1: la
0: no.
1: Gent deia, no, impossible, com pot ser això? Bé, es van reunir finalment.
0: Sí.
1: Ahir de matí un poquet. Un
0: momentet.
1: A l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Només hi havia un fotògraf oficial, i era el del Vaticà.
0: Per això no han transcendit les imatges.
1: Encara no han transcendit. El que diu el Vaticà és que estan esperant el millor moment que trobin per treure aquesta imatge. Hem de recordar que des de fa uns mesos, diria jo, un parell d'anys, en Bad Bunny s'ha consolidat com un dels grans fenòmens de la música mundial, no? Bé, és un poc de líder a líder, cadascú sí, en
0: àmbits
1: seu.
0: Molt diferents, però...
1: En sí, àmbits molt diferents, però és vera que...
0: Però multitudinaris els dos.
1: Exacte. Exacte. Què tenen en comú? Que saben
0: que
1: concentrar en moltíssima de gent. I jo crec que tots dos som molt conscients de que això ho han de
0: aprofitar. He pensat tant en Sorrentino aquests dies.
1: Bueno, és que... gràcies. Perquè que si se pone la muceta, que si se quita la muceta, que lo vermell, que lo blanc, que tota aquesta estètica com sorrentiniana, que és... Sembla que estàs mirant una pel·lícula seva. Per cert...
2: Però és que si qualque cosa transmet aquesta visita del papa és precisament aquesta estètica.
1: és una cosa, sí, que és impossible no quedar-te mirant, no? Uh-huh. Perquè té, la imatge, la plàstica, té una força molt important. Uh-huh. Xerrant de Bad Bunny i xerrant del Papa, idò. No, Leonor i Sofia, l'altre dia...
0: Que ells sí que ho han fet tot.
1: Elles han anat.
0: Elles han anat per tot.
1: Sí, i a més, això també és un petit canvi en la política de comunicació de la Casa Real. L'altre dia van sortir unes imatges casolanes de gent que estava al concert d'en Bad Bunny, uh-huh, i varen veure que hi eren la princesa Leonor i l'infanta Sofia amb unes amigues al concert, la veritat, com molt naturals i tal. La gent que les ha criticat tant...
0: Per què els han de criticar?
1: La gent les ha criticat molt per anar totes de negre...
0: El primer dia.
1: Era el protocol qui ho marcava, vull dir... Escolta, són nines de 20 anys, són joves de 20 anys.
2: El protocol deia negre o fosc?
1: Era fosc, com el dia que va anar al Congrés dels Diputats, era fosc també, no és obligatori.
0: Manco Letícia, que podia anar de blanc.
1: Com a reina catòlica, mm-hmm, sí.
2: Només
1: sí,
2: hi ha 5 dones que poden anar de blanc davant el papa.
1: Ai, a tu t'agradaria anar de blanc davant el papa, així és con Nadal?
2: No especialment.
1: T'agradaria posar-te una musseta per damunt?
2: Tampoc a dir, no m'ha cridat mai a mi aquest tema, però és cert que contrastava moltíssim, sí, dona Letícia, sobretot amb aquell primer vestit que va dur a sa primera aparició.
0: Meravellosa, per cert.
2: Que
0: sí,
2: era una fantasy. Mm.
1: Sí, he llegit que li havien tret un poquet més de vol, se diu així,
0: sí?
1: Perquè semblés més...
2: Règia.
1: Més règia, mm-hmm, exactament.
0: Era preciós.
1: Aquest vestit se'l va posar a la visita d'estat que varen fer a Egipte fa uns mesos, mm-hmm, que va triar tot un armari quasi de blanc, que són una passada. I una cosa que jo, escolta, no puc amb aquestes històries. Jo sé que tots ho faríem, tots ho haguéssim fet. Si jo, ma mare, me diu, demana-me un rosari del papa, encara que no te'n doni, jo sé que li demanaria. Però l'altre dia, quan la reina Sofia, que molta de gent es demanava on està la reina Sofia, no? Perquè només van els reis i les seves filles a rebre el papa i tot això. Bé, la reina Sofia va tenir una part amb el papa, li va acompanyar a la catedral de l'Almudena, i abans d'aquesta visita es van reunir com en una visita privada també amb la infanta Elena, la infanta Cristina, una de les filles de la infanta Elena, i dos fills de la infanta Cristina. La Casa Real no ha compartit cap imatge de les infantes.
0: Ah, d'acord.
1: De les infantes. En les seves plataformes ha penjat imatges de la visita, òbviament, de la reina Sofia, uh-huh, i de la trobada entre tots dos. Però...
0: No han mesclat...
1: No, no ho volen, mesclar als canals oficials, no. Uh-huh. Mai ho mesclen, tot i que han de recordar que encara que no se considerin família real, perquè han reduït el nucli als 4 més la reina Sofia, tant Cristina com Elena són a la línia de successió, el tro. Uh-huh. És a dir, és aquesta manera de com equilibrem aquesta imatge, que hem passat tot el que sabem, que ha passat.
2: No? I sabent-ho és que qualcú va demanar rosaris.
1: La infanta Cristina va demanar rosaris quan se n'anaven, els hi va regalar. Bé, si vos fixeu les imatges, per exemple, el papa, sempre que es troba amb qualcú o una visita, li dona un detallet, no? Que habitualment sol ser un rosari. I la infanta Cristina, quan el papa ja s'havia donat la volta, li va dir santidad, me puede dar 3 más? Jo no ho sé. M'ha fet un poc de vergonya, què vol que te digui?
2: Home, el papa deu estar acostumat a que li demanin.
1: Sí, això és vera. I jo també, jo pensant, personalment també li demanaria, perquè si ma mare diu, tu no te'n vas d'allà,
2: tu creus que Iñaki Urdangarín ni de guerra que la colcun de rosari?
1: Jo he fet comptes i he dit, mem, per qui serien?
2: No aquests, dit d'altres, per si després li podia cantar aquella cançó de María Dolores Pradera, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
1: No.
2: Lo tuyo te lo llevo cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. És que m'encantaria.
1: Sí, a jo també. Jo m'he fet les meves càbales i he dit, bé, un serà pel rei Joan Carles, òbviament, i un altre pels dos fills. Però
2: en té més de 2, té 4 fills,
1: sí,
2: l'infanta.
1: Té 4 fills, no
2: que estàs donant a entendre que l'infanta Cristina ha fet qualque fibord i no... i no els hi ha duit un rosari. Els obliga a compartir-lo.
1: Pot ser. Pot ser. Escolta, això
0: quasi
1: no ho sabeu.
0: Quasi que seria una exclusiva, no.
1: Vas imaginar-ho. Atenció, avui el que passarà a la Sagrada Família, uh-huh. i tinc molt interès en saber, Margalida Xisco, com serà la visita a Canàries a partir de demà. Uh-huh. Anirà al Puerto Arguineguín.
0: No sé com no està esclatat, esgotat, sí. El papa amb aquesta gent.
1: M'interessa molt com... Bé, que se m'entengui, eh? Quin escenari... És el Puerto d'Arguineguín, el escenari que han triat, però uh-huh. com serà les imatges que distribueixi? Com serà l'esdeveniment en general? Uh-huh. Perquè, bé, jo crec que encara que hem vist unes imatges precioses de tots els actes que s'han fet amb motiu de la visita del papa, crec que aquest és la de més calat polític, jo diria que per damunt el discurs que va donar l'altre dia al Congrés dels Diputats, que ell va dir en començar el seu discurs que donava aquest discurs i feia aquesta visita com a bispo de Roma, no com a cap de l'estat del Vaticà. No ho sé. No tenc molt clar si aquest... Bé, si aquesta visita, tot i que mos van dir que era apostòlica, no és més política, supos que té de les dues bandes, no? Uh-huh. I res, que me crida molt l'atenció veure imatges que no puguis llevar els ulls, no? No te puguis fixar en una altra cosa que no sigui aquesta estètica de la que xerràvem abans. Xisco, què trobes?
2: No, és cert que estèticament és molt interessant, sí, molt. I jo cada dia repàs una mica allò que ha anat d'ací a es dia. Tothom compara sobretot l'espectacle que es va fer a Madrid per al papa comparat amb el que es va fer a Barcelona. Dues maneres d'entendre sa vida i ses visites d'un papa.
1: Bueno, en el final... És vera que les xarxes sí que han llegit aquests dies, no? Sobretot des de que va anar a Barcelona, de, oi, que diferència Madrid tan bonito i Barcelona, que parece que pobreja. Escolta,
2: no,
1: crec que són polèmiques tan inútils.
2: És al revés, tothom està lloant l'espectacle de Barcelona, que diuen que se nota que Barcelona ja ha organitzat uns Jocs Olímpics i que entenen aquests espectacles de gran format allò que volen mostrar al món, i que de Madrid va ser una mica una mena de pastitxa, mescla de coses, en Cristian Gálvez en sa dona, los Manolos fent una relació de futbol, cantants que anaven entrant un darrere l'altre, intentant quedar bé davant del papa. És a dir, tot una mica complicat. Jo no vaig entendre la situació d'una Conxita, ho he d'admetre, i llavors en Bustamante, en Diana Navarro, que recordem va actuar aquí fa 2 anys per a Ciutat de Palma, i en Daniel Díez, que troc que tenen molt bona veu, la situació de tots tres l'haguessin hagut d'assajar una micona més. Ho dic perquè hi havia molt de bel i poc sentiment, no sé com explicar-t'ho.
1: Sí.
2: I me va costar molt seguir aquella celebració.
1: Ja t'entenc, de totes maneres.
2: El paper allà amb una cara de circumstàncies. Me recordava una mica quan el príncep de Gales, sí, anava en Lady Diana al Celsia, que ens enviaven a fer de representants de la Commonwealth, sí, que ja saps que Anglaterra... Bé, Guayo Muni, Regne Unit, sí, és molt... La reina, sí, era la reina de la Commonwealth, hi havia com molt de països exòtics, i era quan veies en el rei, bé, ara Carles III, ballant, desfressat, amb vestit típic, sí, i amb aquelles caruses que posava el rei, o aleshores príncep. M'ha recordat una mica el papa, que no sabia quina cara posar davant el gol de la iglesia. Hi ha hagut una sèrie d'escenes complicades de pair.
1: Bé, no sé, ha hagut moltes crítiques de l'esdeveniment de l'estadi Santiago Bernabéu, però crec que són més com una crítica més que les fan a les xarxes socials i coses així. De totes maneres, preparar tots aquests esdeveniments amb tanta de gent, amb una seguretat que sí, te pots morir, perquè només està ell, és la gent, és representants polítics de tots els puestos. És a dir, jo crec que estem donant una molt bona imatge internacional al Manco.
2: I què ha passat avui cap vespre, ara que parlam de xiu-xius, una mallorquina, Ana Maria Escales,
1: sí,
2: Premi Ciutat de Palma també de novel·la, però músic també de professió, serà a la Sagrada Família cantant per el papa.
1: Havien dit que hi seria anar a Rosalia, havia aquest xup-xup.
2: Ahir, en els Lluís Companys, no, per anar al final... Que te dic una cosa, Ana Rosalía...
1: Comenci se reuneix amb ella.
2: A lo millor se reuniran, però jo crec que Ana Rosalía va perdre una oportunitat d'or, ja que torna a posar de moda aquesta espiritualitat, aquest retrobar-se una mica amb aquella cosa menys terrenal, ja que ha fet els looks que li costava anar a cantar a memòria davant del papa.
1: Pot ser,
2: jo entenc que la Perla no...
1: Bueno, però, una perlica davant
2: d'espada. Però Bergain, o Relíquia, o Memòria, aquestes tres, jo hauria d'estar feliç.
0: Raquel, moltes gràcies.
1: Gràcies
0: a
1: vosaltres.
0: De pausa. I hem de parlar amb Tàrbena, que allà salen. Ara els escoltaràs.
1: Jo amb aquest.
3: I de tres ràdios, participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest cap de setmana passat a Tàrbena, la Marina Baixa Valenciana, se va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, en la qual reivindiquen el parlar salat.

0: Va ser dissabte quan Tàrbena, la Marina Baixa, va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, una celebració de reivindicació de la seva singularitat lingüística que ve del repoblament mallorquí de fa 4 segles, concretament del segle XVII, i que continua sent motiu d'orgull i d'identitat.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Joan Lluís Monjo, organitzador d'aquesta festa d'Esparlar de Sa, però també investigador i president del Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina. Com estàu, Joan Lluís? Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Estic molt content que hagi contactat amb vosaltres.
1: Home, 4 segles després que encara puguem parlar amb Salat amb altres, és tot un honor.
2: Sí, és una singularitat històrica i també, per què no, és com un miracle.
1: És un miracle, ja ho veus. Sí, quantes persones utilitzeu l'article Salat ara mateix, més o manco, Tàrbena?
2: Bon, seria mal de comptar. Tu pensa que és, en ascens és un poble que té uns 600 habitants, però clar, no tothom, els que s'ha sensat a Tàrbena, parla ni vol manco en català. I també hi ha gent que parla en tàrbener i viu fora. Caldria fer un compte d'això, però podien dir que són menys de 1.000 persones, podien dir.
3: Menys de 1.000. Com és Tàrbena?
2: Tàrbena és un valencià que té reminiscències mallorquines. Dins del context valencià crida molt l'atenció, però, clar, per un mallorquí pot ser... sonaria com un valencià normal.
1: Sí, llevat de que això feis un pot l'article Salat en determinades paraules i també que li deis la festa d'Esparlar de Sa. Això ho feis cada any?
2: Sí, això és una... És una proposta que va començar l'any 2016 i ha anat aguantant, la veritat. Va començar com una festa d'escola, perquè es volia reivindicar aquest parlar dins del context d'escola, però a poc a poc ha anat fent-se més per altres edats, perquè la festa és un acte per donar els premis d'un concurs literari en Tàrbena.
1: Vaja, molt bé.
2: Sí.
1: Quines coses, que bé. Sí. Digues, no, perdona.
2: No, que és això. La idea és que hi haguera com un espai perquè hi haguera una reflexió sobre esparlar, que s'escriguera en un tàrbener entre normatiu en elements autòctons i perquè es recuperassin formes antigues, genuïnes, i perquè hi haguera com un diàleg intergeneracional.
1: I va venir amb Felimonà, Normanó, que l'he vist.
2: Sí, enguany vam tindre una visita de luxe del programa Web com anant.
1: Sí, que bé, ho veurem aviat i vetres televisió com va anar aquest reportatge, sí. Aquesta trobada entre Tàrbena i Mallorca. Moltíssimes gràcies i que puguem seguir xerrant. Joan Lluís Monjo, una ferrada.
2: Bon, gràcies a vosaltres, que vos en recordeu d'aquest puntet de la península que encara...
1: Que sí. Gràcies. Adéu, gràcies. Mallorca.

0: Molt.
1: Auda Sabracana Ferrer ha convertit La memòria familiar a pa al seu darrer treball discogràfic.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

0: Després d'una trajectòria marcada per la recerca artística, el diàleg entre tradició i experimentació sonora i treballs com Telúria, Cronia i Paranòstic, Anna Ferrer ara presenta Pa, un projecte que va molt més enllà d'un disc. És una proposta musical i escènica que parteix de la història familiar de l'artista, vinculada durant quatre generacions a l'ofici de forner i que reflexiona sobre la transmissió, la memòria i la pèrdua i la transformació dels mons que heretam. A l'espectacle fins i tot hi participa son pare, que massa pan directe damunt l'escenari convertint un gest quotidià en un acte carregat de simbolisme. Un disc i un espectacle ben interessant que volen comentar en profunditat precisament amb ella, amb Anna Ferrer.
1: En profunditat.
2: I la tenim aquí, Anna Ferrer, com estàs?
3: Molt bé.
2: Benvinguda. Mira, ja fa mesos que volíem parlar amb tu i que bé que haguem pogut coincidir avui per parlar d'aquest pa tan meravellós que has fet.
3: Mai millor. Totalment, gràcies. Sempre és millor en directe.
2: Ah, que sí? Sí, ja n'hem anat parlant. De fet, és un pa que vas enfornar, com dèiem, ja fa uns mesos. Com va ser tot plegat?
3: Bueno, duim 2 anys ben bé fent feina amb aquest projecte i es va estrenar a l'octubre passat a la Fira Mediterrània i des de llavors ha passat per l'Auditori de Girona, l'Auditori de Barcelona, és Principal de Mó i el Teatre d'Esborna, Ciutadella. I res, és un projecte que jo decideix fer per estalviar-me moltes sessions de teràpia, bàsicament, per gestionar la pena que me genera renunciar a aquest ofici, des que jo seria una quinta generació, no?
2: Perquè ton pare té un forn.
3: Mon pare té un forn, mon pare és forner, l'avi també, es besavi també, bueno, són...
2: Amor.
3: Amor, sí. Cada generació d'aquestes ha anat deixant un forn, o sigui, tenim el poble sencer escampat d'aquest llinatge, diguéssim, d'aquest llegat, i bueno, pues no, amb 15 anys jo veig molt clar que vull ser músic i m'ho vull dedicar a l'art i tot i que el d'espai sempre es queda allà, pues, bueno, no es posa en dubte l'altre, i quan en tens 30 i veus que realment s'atraga aquest final, tot i que no es posi en dubte, encara igualment, dius, ostres,